0: abans de ser president. Llavors, el tema de BRICS, jo crec que a partir de gener s'escoltarà molt els discursos de Donald Trump, BRICS, per això que recordi la gent això concepte, no?, de BRICS, teta BRICS, si volen dir, per recordar, i Trump, als 4 anys, pararà moltíssim, moltíssim dels BRICS.
1: Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
2: Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
1: I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.

0: para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano.
1: Escoltem la cançó Latinoamèrica de Calle 13, una cançó que és molt bonica, parla de Llatinoamèrica. Avui també parlarem d'Amèrica Llatina perquè està molt relacionada amb els BRICS. Però abans de començar volia dir que aquest llibre BRICS, La transición hacia un orden mundial alternativo, que ens presenta avui l'Aníbal Garzón, editat per Acal, editorial Acal, el podeu trobar a qualsevol plataforma de venda de llibres. Fiqueu el nom, no? Aníbal, a internet, cap problema?
2: Sí, surt allà, plataformes, llibreries, no? De consum massiu, i tant està en físic com virtual. Jo sóc sempre històric, no? M'agrada la gent de
1: paper.
2: Jo sóc de paper reciclat, però paper. Però també es veu també el tema del, no? El libro digital, no? Com es diu.
1: Exacte. I també l'editorial ha tingut a bé facilitar-nos una còpia del llibre i, per tant, estigueu atents a les nostres xarxes socials perquè és possible que d'aquí a poc fem alguna mena de promoció, concurs, i podeu optar a obtenir una còpia d'aquest llibre de BRICS que avui ens presenta l'Aníbal Garzón. Però anem pas a pas, comencem, perquè BRICS allà, BRICS aquí, portem gairebé 5 minuts de programa, una mica més, i poder hi ha molta gent encara que no sap què és això dels BRICS. Per tant, Aníbal, qui millor que tu per explicar-nos-ho?
2: Bueno, senzillament, els BRICS, no? Com diu el nom, és la primera lletra dels països fundadors d'aquest bloc, no? Que és B, no? B alta de Brasil, Rússia, Índia i Xina. Seria BRIC. Això va ser fundat el 2009, però Sud-àfrica entra oficialment el 2011 i així la S de Sud-àfrica. Per això el tema de BRICS, no? Que això ve per un missatge de fundació que va fer Putin a la conferència de Múnich del 2007 i va dir, somos economías emergentes, no? Diu així, no? Economies en creixement, on estem fora del joc d'aquest món, no? Controlat per als Estats Units, perquè no estem ni al G7, ni estem a l'OCDE, ni estem a aquest tipus de plataforma, no? On està normalment la Unió Europea, Estats Units i els seus socis, no? Canadà, tal. Llavors, aquestes economies, estem en el cas de Xina, no està dintre, llavors hem de crear una cosa paral·lela, no? I per això es funda el 2009, té 15 anys d'història i crec que és important analitzar tot el seu camí que ha fet durant aquests 15 anys.
1: D'això tindrem temps a parlar avui, però ara, en comptes d'anar cap endavant, anem cap endarrere, perquè també, ja que estem a les portes de Troia, li donarem una vessant una miqueta històrica a on podem trobar els orígens d'aquests BRICS que, com ens acabes de dir, es funden el 2009 i ja tenen doncs un recorregut des d'aleshores. On podem situar els seus orígens, Aníbal?
2: Jo crec que és l'origen de la Guerra Freda, no? La Guerra Freda tenia dos blocs, el bloc capitalista, dominat per Estats Units, no? El bloc socialista, liderat per la Unió Soviètica, però estaven aquests països, molts que estaven en procés d'independència, no? Que a més eren protectorats, el cas d'Índia, per exemple, no? Que coneixem bé, no? La història de Gandhi i tal. Pues aquests països que estaven en aquest procés no tenien un bloc, es coneixia molt per al tema del tercer món, i llavors els països van crear la conferència de Bandung, que és crear una alternativa, ni d'un bloc ni d'un altre, on potenciava el tema de sobirania, respecte mutu, no? El tema de jo no em fico lo teu, tu tampoc, i fem aquest tema, no? de respecte mutu, sobirania nacional, i van ser conceptes que avui dia continuen persistent el tema dels BRICS, perquè és molt plural. A vegades diem Occident, el mateix model, la mateixa religió, el mateix sistema econòmic, i aquí tenim, ja dic, Brasil, Rússia, Índia, Xina, Sud-àfrica, més les quatre noves incorporacions que parlarem, que és Emiratos Àrabes, Iran, Egipte i Etiopia, dius, som totalment variopintos, no? Llavors trenca una miqueta amb la idea de Occident, de solament, no? O tot negre o tot blanc. D'aquesta manera dona la idea del respecte a la sobirania i la independència dels països, i això neix justament, com deia, la conferència de Bandung de 1955.
1: Molt bé, i des de la seva fundació, o des d'aquests orígens, quina ha sigut la història dels BRICS?
2: Des del 2009 i tal, bueno, jo crec que lo important, la història dels BRICS, hem de tenir en compte que justament quan s'enforteixen, no, els BRICS, Brasil, Rússia, Índia, Xina i Sud-àfrica, no, un de cada continent, estem parlant d'Amèrica Llatina, d'Àfrica, d'Àsia, dels continents del sur, comencen a crear sobretot una cooperació important sur-sur, és el concepte de sur global, no? Un concepte d'aquesta cooperació entre els països, que ja no és el centre-perifèria, ja no s'ha dit, no, la colonització de exportem al nord, no, els serveis, i al nord, no, s'agafa les matèries primes, no? Ja comencem a fer una dinàmica diferent. Llavors semblava, no, que acabava el mur de Berlín, que era l'ordre, no, un altre cop del nord contra el sud, però estem veient que el sud té resistències i està fent la seva cooperació. I queda una cosa clara, simplement així, no? És, si Rússia deia en tant Europa, si sancionem a Rússia amb el tema de la guerra d'Ucrània, i de sobte Rússia ha dit, vale, però està tenint creixement econòmic. Per què? Perquè té la Índia, perquè té Xina, que són 3.000 milions de persones, perquè té una bona cooperació, Pakistan, països d'Àfrica, països d'Amèrica Llatina, però tant el món ja no és Europa, ja no és Occident, estem parlant de 1.000 milions i el món són 8.000. Crec que els BRICS reflexen molt aquesta idea de l'alternatiu perquè el món va més enllà d'Occident o d'Europa i els Estats Units.
1: I ja ho has començat a dir una miqueta, però els BRIC o BRICS, ara BRICS, ara ja des del 2011, ens han quedat clars les dates, només són aquests 5 països o n'hi ha més?
2: Mira, he començat el que dèiem abans, van ser 5 els fundadors, per això el nom de BRIC, no? Brasil, Rússia, Índia, Xina i Sud-àfrica, el que deia d'Iran, Emiratos Àrabes, Etiopia i Egipte, i està el dubte d'Aràbia Saudí, si entra, no?, que té la invitació a dir que bueno, s'ho està pensant, i un altre país que va ser convidat va ser Argentina, que amb la victòria de Milei, no?, de l'ultradreta, va dir que no, i va enfocar un altre cop al Fondo Monetari Internacional dels Estats Units. D'aquí parlem 9 països membres. Després tenim 13 països socis, que és com una miqueta, no?, el pas endavant per fer després aquest salt, que aquí tenim països com Cuba, per exemple, Bolívia, Indonèsia, Nigèria, Algèria, tenim països, i després països que estan interessats, per exemple Turquia, l'última cimera dels BRICS que va ser a Rússia del 22 al 24, fins i tot hasta Turquia, Erdogan van allà convidat com un país membre. Llavors van ser 33 països que van assistir a la cimera dels BRICS. Estem parlant de la meitat de la població representada, estem parlant de 33 països que fan un de 8.000 habitants, 4.000 milions estan allà, amb un poder adquisitiu del PIB, tenen petroli, tenen gas. Llavors, això, a vegades, no, dius, Occident ha de veure que s'estan fent cooperació entre països del sud, que és de molta, molta importància. Llavors, tenim tres escales, en resum, països membre nou, 13 socis i 15 països que estan interessats en un futur a tenir un interès, no?, i tenir pactes bilaterals amb països dels BRICS i tenen interès possiblement en sumar-se poquet a poquet. Això són 30 i pico països, llavors és, crec jo que geopolíticament ara mateix el que està donant cops a Occident i no estem, o estem mirant d'aquí per un altre lloc, crec que aquesta cimera, i perdona que m'allargui, de Televisió Espanyola el dia 23, que vaig ficar un Twitter, o X, com es digui ara, les 9 de la nit, al seu telediari, ni una notícia de la cimera dels BRICS. Estem parlant de 33 països. Estem parlant de més de la meitat de la població. I cap notícia. Llavors, això vol dir que estem una miqueta perduts en la geopolítica. Sigue favorable o no favorable, però per què cap notícia dels BRICS a la cimera de Rússia quan hi havia ja president de Xina, d'Índia, de Venezuela, de, no? Lula finalment no, però va tenir ja una sopegada, però per què no van fer aquest seguiment quan era un event? Jo crec que l'acte de màxima importància, al igual que el G7 o la OTAN. I no van fer cap notícia a Televisió Espanyola el dia 23.
1: Però això és perquè s'han oblidat? Perquè estem, com tu dius, desorientats? O és perquè hi ha una voluntat de que no es conegui aquesta altra realitat alternativa a la tradicional occidental? No sé, pregunto.
2: Jo crec que n'hi ha com les dues coses. Perquè, per exemple, que surti Borrell dient el món es divideix entre un jardí i una jungla o no sé què va dir, i el jardí som nosaltres i la resta del món, i estem parlant de Xina. Xina està en aquesta jungla, també. I tu dius, bueno, llavors què està passant? Ho diu perquè és un missatge amb un interès o perquè està perduda geopolíticament? Jo cada cop penso que estem molt perduts perquè Europa es mira el seu melic i no mira la realitat del món, i pensa que el món són 25 països, són 190... Sí, 96 que n'hi ha a la ONU. Això una. I l'altra és la tendència que cada cop més, i és lo perillós, qui es dona més en compte tot això és l'extrema dreta. I l'extrema dreta sí que posa ser, i per això el comentari de Trump, no va ser Biden qui parlava dels BRICS, tot i que està Rússia i Xina i tal, va ser justament Trump, abans d'entrar president 2 mesos ja està parlant dels BRICS. Crec que això, el problema és que molta gent no es dona compte, la geopolítica s'està movent, no? I Orient Mitjà és un conflicte clar amb el tema de Palestina, també el tema dels BRICS.
1: Clar, molts dels països que ens acabes d'explicar fa una estona, que estan o bé en primera línia de BRICS o a la línia de sortida, no?, per començar a formar part d'aquest club, estan a l'entorn d'un món que tradicionalment li han dit el tercer món. Els BRICS representen o abanderen aquest tercer món d'alguna manera?
2: Jo crec que sí, justament el llibre, no?, explico això. És, el tercer món és un concepte que finalment va ser pejoratiu, no? Alfred Sauvy, que va ser, no?, un historiador que també comento al llibre, no?, de francès, que hi va quedar finalment, no, el tercer món, no?, típica, no?, caritat d'ONG, el tercer món. De sobte es parla dels països en vies de desenvolupament i avui es parla del subglobal. I el tercer món, si mirem els països que estan d'entrada en això, són els països aquests del sud global o tercer món. A excepció de Rússia, que Rússia sempre queda una miqueta de on està, no? Este, oeste, norte, sur, sempre n'hi ha com un problema. A excepció de Rússia, tots els països que tenen les possibilitats d'entrar són aquests països. Sense treure, i això en podrem parlar, que també haver-hi països del nord que tenen interès. Bielorússia té interès en entrar, i Grècia en el seu moment, en Siritza, també tenia interès. Una cosa que va molestar molt la Unió Europea, que nosaltres, des que dèiem, no vam posar atenció quan part del cop financer contra Grècia va ser justament perquè Grècia tenia interès en tenir cooperació amb els BRICS. I d'això no es va parlar gens. Això dels caixistes, pues justament va ser, i també ho comento al llibre, que Grècia tenia un interès perquè va tenir una reunió de Putin amb el president de Siritza, no recordo el nom.
1: Cipres.
2: Cipres, perfecte. Va tenir una reunió i li va dir Putin, perquè tu tens la possibilitat d'entrar al Banco de los BRICS, que és un nou banco de desarrollo, com es diu, que la Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil, és la presidenta del banc, que és com fer front al Fons Monetari Internacional, i a la Troika, i al Banco Central. És un banc alternatiu. Pues li va dir d'entrar per resoldre el tema del deute. I justament, de sobte, la Unió Europea va dir, què està passant aquí? Li van fer el cerramos cajeros, cerramos tal, i li van fer allà com el boicot a Grècia. I d'això no es parla, i crec que va ser un cop financer en contra de la sobirania d'un país d'intentar fer-ho. I la guerra d'Ucrània va ser una cosa similar també, el 2014 i l'Euromaidan, que van dir que no al Fondo Monetari Internacional, no? Hi havia un conflicte en aquell moment, el 2014, i el país estava entre si continuava...
1: Ucraïna va dir
2: de sobte, i el document...
1: Que no al FMI.
2: Al FMI, el documental d'Ucrania en llames d'Oliver Stone ho explica molt bé. I va dir, no al FMI, llavors em vaig a Rússia perquè em posa crèdits més baratos i al més no es fica en la meva política. És a dir, jo dono calés i tu fes on vulguis. El FMI no fa això. Jo dono calés i tu has de fer privatització salut, salut d'això, educació, tal, tal. Són els plans estructurals. Pues això és el que fa. I va dir el govern, perfecte, vaig amb Rússia. I de sobte neix l'Euromaiden. Llavors hem de tenir en compte que els BRICS estan tenint aquests focus de conflicte, Ucrània, ràpidament, Taiwan a Xina, el tema d'Iran, no?, que també és un membre dels BRICS, el tema d'Israel, llavors n'hi ha com focus perquè no interessa als Estats Units, i crec que Europa està molt perduts en l'ambient geopolític aquest.
1: Avui amb l'Aníbal toquem un tema que som conscients que molta gent li sonarà molt estrany, perquè com ell bé ha posat en un exemple, precisament no és que surti gaire als mitjans tradicionals o generalistes. Per tant, molts dels temes que a partir des de en aquests 15 minuts, gairebé 16 que portem de programa, doncs ja han sortit, no us preocupeu, estimats oients, que els anirem desenvolupant perquè tenen moltes derivades. Clar, justament ens estàs explicant, o parlàvem fa un moment, d'economia, no? Perquè els BRICS, pel que fa a macroeconomia, els grans números dels estats, els BRICS què representen?
2: Els BRICS superen ja el G7. Jo crec que encara estem Occident, parlem del final de la Segona Guerra Mundial. Imaginem, Itàlia és potència econòmica avui. El G7, no? Per resumir, tenim Estats Units, Canadà, Alemanya, Itàlia, França, el Regne Unit i Japó. I aquí està Xina? No. I tenim a la Índia, que ja supera el Regne Unit. Llavors, estem en una realitat d'una estructura internacional del G7 que encara està en el pacto que es diu Bretton Woods de la Segona Guerra Mundial, i els, no, la victòria d'Occident, per dir-ho així, i després, sobretot, quan cau ja el mur de Berlín, ja és el G7 i tal. I els països que són economies emergents que avui superen, això va ser fa 80 anys. Llavors, queda clar que el món ha canviat. I tenim a Xina, que fa ara mateix, no?, al mateix nivell d'Estats Units, és la segona potència, i aviat la primera. Tenim a Rússia, que ja no està en el fenomen dels anys 90, no, una desestabilització i conflictes quan cal la Unió Soviètica i té una transició. Està en creixement, no?, que és el petroler, tema del gas. Tenim la Índia. Tenim Brasil, que és la potència de... Tenim l'Orient Mitjà. Tenim Sud-àfrica, que ja no estem aquí en el tema de Mandela, no?, i el tema de l'apartheid. Ha canviat, però sembla que no agrada a Occident, o no tenim la intenció, no?, d'acceptar que hi ha un canvi en el món i que nosaltres som encara, i jo crec que n'hi ha aquests canvis en geopolítica. Què està passant llavors a aquests països? Aquests països han dit, si no canvien l'ordre, és a dir, el Consell de Seguretat de la ONU no és democràtic, el Fons Monetari Internacional té dret a vet, Estats Units, el Banc Mundial també, volem canviar, i diuen, no, no, hem d'estar igual que el 1945. Llavors aquesta gent diu, creem alguna alternativa com a posició de pressió, i això és la fundació principalment dels BRICS. Estan fora de lloc quan Xina no pot estar fora d'això, o Estats Units tenia el dret a veta al Fons Monetari Internacional. Estem parlant de Xina, no?, que ara mateix ja és, no?, o Xina o la Índia, que són 3.000 milions de persones, estem parlant del 40% de població. Per tant, neix aquesta alternativa de països del sud perquè veuen ara mateix que tenen moltes possibilitats de tenir paper a la geopolítica internacional.
1: I ha sortit, ho has anat dient, però ara per centrar-nos en aquest concepte de sud global, que em sembla que és com molt, és molt nou.
2: Sí, és molt nou per això, no? Perquè el tercer món era despectiu, país un millor desplegament, i ara s'utilitza el sud global, no? Com deia, bueno, es diu el nord global, que és Occident, no? Que diem, Europa, la Unió Europea, Estats Units, Canadà, Japó, i hi ha un concepte perquè ja no és aquest tema, no?, en vies de desplegament, són els pobres, no, és el sud global que dona una idea d'alternativa i d'unificació, i tenim que n'hi ha països molt diferents que poden portar d'Amèrica Llatina, d'Àfrica i d'Àsia, projectes propis en cooperació, per això es parla molt també de la cooperació sud-sud, d'aquests països que la tinguin entre ells per crear un desenvolupament propi i no diguin al nord qui ha de ser el model que han d'imposar, com han fet el Fondo Monetari Internacional sempre, no? De dir-te, toma calés, però aquest és el model de la modernització, que es diu, has de seguir per ser democràtic el meu procés. I aquí entra cultura, entra història, entra molts indicadors que no tots els països han de tenir la mateixa, no?, guia en aquest sentit. I per això el sud global avui es veu com un concepte més reivindicatiu i no tan pejoratiu.
1: Molt bé. I, clar, també per situar els nostres oients, a grans trets, Aníbal, quins són els grans jocs de la geopolítica mundial? Situem-nos per situar-nos en algun lloc, perquè ho hem de fer, després de la dissolució de la Unió Soviètica el desembre del 91.
2: Quan cau la Unió Soviètica, jo crec que el principalment és l'expansionisme de la unipolaritat, es diu, és a dir, així per concretament...
1: Unipolaritat
2: és un poder centralitzat en un lloc, que és Estats Units. L'hegemonia. La Unió Soviètica no té com un... No? No és la Xina d'avui, la Unió Europea no té encara si fos un tema econòmic... Llavors, Estats Units és el líder, no? El líder supremo. Llavors, ells aposten per la unipolaritat, de dir, economia dolaritzada, podem invair qualsevol país perquè, no? La guerra d'Iraq... Això ve després, sobretot del segle XXI, la guerra d'Iraq, la invasió a Iugoslàvia, no oblidem, no? El 98, la primera guerra d'Iraq el 91, la guerra d'Iraq del 2003, que això d'armes de destrucció massiva no n'hi havia, lo d'Afganistan, lo de Síria, no? lo de Líbia, contra Gaddafi, que era el país més desenvolupat. Llavors veuen la possibilitat de fer el que vulguin. I això és la unipolaritat. Jo sóc el més fort i jo puc decidir amb els altres. És una miqueta com la lluita entre les espècies, no? De tot aquest fenomen i tal. Pues és igual. Llavors, això es va implantar. Vale que al principi no era la Xina als anys 90 que n'hi ara, no era Rússia, no era Sud-àfrica, el que dèiem, en l'apartheid, no era Brasil, que sortia d'una dictadura als anys 80, no era, però estem en una altra realitat 35 anys després. I per això ha canviat. Ja no estem a la unipolaritat. Ara estem, suposo, parlem de la multipolaritat, que és un altre concepte, que és el xoc que n'hi ha en la geopolítica. Estats Units ja no és hegemònic. Estats Units ja no ha decidit. Tenim altres potències que poden fer front a esa, no?, a Estats Units de fer el que vulgui.
1: Però Estats Units és conscient que ja no sosté l'hegemonia de tot això?
2: Jo crec que sí, per això surten personatges com a Donald Trump. Ells mateixos saben que estan l'amenaça de que, bueno, per això, no? American Dream, no? America's First, no? Tot aquest del feixisme, no? Aquest feixisme, no? Del segle XXI, de que saben que perden aquest poder hegemònic i, no? I van ser, no els xinesos, ja el racisme, no? Que van fer, no? En el discurs de Trump, no? Perquè Xina pot ser que... et superi. Ara mateix, per exemple, en comerç internacional supera Xina, Estats Units. En creixement del PIB també supera ja el tema de militar, ja no té Estats Units més que Xina. Llavors, és una cosa que ells mateixos saben que se l'està anant. Clar, però és el discurs d'aprofitant l'extrema dreta. En lloc de dir Estats Units, perfecte, perquè no entrem a la nova geopolítica sense perdre nosaltres poder, però hem de compartir. Però quan Estats Units ha volgut compartir poder? Perquè podia fer la Guerra Freda.
1: Però podrien aprendre ara.
2: Jo, la Guerra Freda, per exemple, hagués estat... I quan van guanyar, no?, els nazis, va ser els soviètics, que es reinterpreten la història, i soviètics, 20 milions de soviètics, l'entrada a Berlín i tot això. Ara parla molta gent i pensa que, no?, que han sigut els Estats Units, no? I tal. Pues això, i per què era fàcil fer una Guerra Freda? La soviètica va dir, nosaltres estem destrossats, volem una cooperació. I qui va ser el que va fer la caza de brujas? Comunistes ni nada. I es podia fer un ordre diferent. La Unió Soviètica, fora d'aquest ordre, va ser justament Estats Units. Per què? Perquè Estats Units viu d'una cosa avui, que són les armes. La seva economia necessita guerres. I si finalment entra dintre d'una pacificació i d'un consens, clar, Estats Units és el país que gasta al igual que els 10 països següents amb el tema militar. 800.000 milions de dòlars. Quins interessos n'hi ha? Estats Units ha d'estar sempre en guerra permanent. Això ho ha dit Chomsky. No sé si són 4 o 5 anys de la història dels Estats Units, ha estat en guerra sempre. és l'economia de la guerra. I li interessa també de, ei, no? Tenim amenaces, economia de la guerra. I això no li interessa a altres estratègies com el Brits que intenten fer diplomàcia per, i n'hi ha exemples, per damunt del tema del conflicte. La guerra dona molts calés. I Estats Units és una economia en serveis i, sobretot, economia de guerra. Són 800 bases militars pel món. És un exèrcit, són, no?, tecnologia... Internet va néixer de la Guerra Freda, no? Internet va néixer de la guerra. Llavors, això també és interessant perquè molta gent dels Estats Units interessa tenir sempre un enemic, com el terrorisme islàmic o de sobte. No hi havia Guerra Freda i surt Al-Qaeda, i surt l'11S. És normal, han de tenir la guerra constant. I per això ells mateixos, no?, s'alimenten de tenir un enemic. Els Brics volen negociació, però ells no.
1: Tornant al tema unipolaritat i multipolaritat, perquè ha quedat molt clar aquesta unipolaritat amb el lideratge d'Estats Units, que com ara estàvem xerrant, doncs cedir o no cedir o entendre que la cosa poder ha canviat pot ser un camí dur de transitar i que també tindrà les seves conseqüències o ha estat tenint les seves conseqüències sobre els qui estem, i diem estem perquè Espanya forma part de la Unió Europea i la Unió Europea està, diguéssim, també formant part d'aquest club liderat pels Estats Units i, per tant, patim les conseqüències del que pugui passar. Encara que ens agafi molt lluny, el programa d'avui també ens ajudarà a situar tot això en un escenari, però parlàvem que és això el món unipolar. Però, clar, el que està creixent és el multipolar que representen els BRICS. Quina alternativa poden oferir en aquesta geopolítica?
2: La multipolaritat vol dir que ja no solament hi ha un líder, sinó que n'hi ha varis segons les seves regions. Per exemple, tenim el cas de Brasil, que és la potència hegemònica, Amèrica del Sur, no? I llavors diuen, vale, no entrem nosaltres, no? Més enllà del comerç, no? Però no volem entrar i ficar els xinesos a la nostra peli, la nostra cultura, els hindús, no, no. És Brasil, és el líder, i aquí tenim que teniu vosaltres, perquè BRICS no solament és BRICS. BRICS hem de tenir en compte que n'hi ha el vincle amb estructures regionals. Per exemple, Amèrica Llatina existeix una sur, CELAC, no? I tal, i tot això. Llavors, lo important és, tenim un líder a Amèrica Llatina, tenim el cas de Sud-àfrica, que és un líder a Àfrica, Orient Mitjà, que tenim Iran, Aràbia Saudí, que volia entrar, no?, i Emiratos Àrabes, que està per allà, tenim a Àsia, que és Índia i Xina. Llavors el que diem és, no solament n'hi ha un poder centralitzat a Occident i al Nord, al món són 5 continents, sense comptem Antàrtida, no? Són 5 continents. Llavors el que podem fer és que el poder no sigui solament centralitzat, sinó que estigui a diferents esferes del món. I això és la multipolaritat, per això no solament volem un líder, volem varis dintre la comunitat democratitzant, i és el concepte, democratitzant les relacions internacionals.
1: Però el que estàs explicant és com més modern, és més amable, és més del segle XXI, potser, no sé, a mi em sona que expliques... Sí. Una relació que és la que hauria d'haver entre els països més respectuosa, més respectant la sobirania.
2: Yeah.
1: Bé, veurem què passa.
2: Veurem.
3: A les portes de Troia, la història a la ràdio.
4: Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.

0: Molt bé, doncs continuem a les portes de Troia parlant d'aquest llibre BRICS, la transició hacia un orden mundial alternativo, amb Aníbal Garzón, i ara toca afinar una miqueta més amb cadascuna d'aquestes lletres que formen part de l'acrònim BRICS. Anem país, per situar la realitat pròpia de cada un d'aquests estats amb la seva vinculació amb els BRICS. Comencem, si et sembla, per parlar de la Xina, que és qui forma part del país més important dels BRICS.
1: Bueno, la Xina podríem dir, així resumidament, que dintre dels BRICS és la potència econòmica i comercial. Ara mateix és potència comercial a 130 països, Amèrica Llatina, Àfrica... Per tant, clar, depèn encara molt el seu comerç amb el tema del dòlar, no és la seva moneda. Llavors, és potència, no?, en el tema de producció i comerç, però encara no té la independència monetària, perquè la majoria de països compren amb dòlar. Xina és el país que més dòlars té, més deute dels Estats Units. Però, clar, no té la teva sobirania, no comercialitza amb una moneda pròpia. Llavors, ara mateix la seva aposta és Xina, sent aquesta el seu perfil, perquè els BRICS són països diferents i cadascú tindria una miqueta com un jugador, com dic el llibre, no? Un és defensa, no? L'altre és migcampista i l'altre és algú, no? El que marca gols. És com un equip de futbol, els BRICS. Cadascú té la seva posició. I la Xina, sobretot, és la posició econòmica de fer front al seu rival, a l'actual, que és Estats Units. I això és el que vol, no? Crear una nova estructura diferent, no té veta al Fons Monetari Internacional, depèn molt encara, no?, de les estructures dels Estats Units, i crec que això, sobretot, és el seu aposta, no?, de dir, bueno, jo canvio l'hegemonia i canvio l'ordre mundial com a líder, canviant la lògica i no depenent de la Reserva Federal dels Estats Units i el dòlar. Això, sobretot, és l'aposta més de Xina, podríem dir.
0: Què vol dir això, que Xina és qui més dòlars té?
1: Bueno, és el deute, finalment, típic dels Estats Units, no? L'estat és un actor més econòmic i l'estat demana crèdits i llavors, clar...
0: L'estat xinès?
1: L'estat xinès, no? I sucursals també mig privades o tal, pues compren perquè Estats Units dona confiança. És l'economia i jo compro deute. Llavors, imagineu-nos, no? Biden ara mateix vol comprar armament. Vale, pues vull, però necessito calés. Vale, pues els xinesos, que és l'economia creixent, que té més capital líquid, jo tinc molt diners per deixar-te. Vale, pues t'ho deixo jo a ti. I llavors li deixes als Estats Units. Llavors, vols del tesor i tot això que es diu. Llavors, el que té més deute públic dels Estats Units és Xina. No? És Xina que controla més el tema del deute. És a dir, Xina, Estats Units necessita calés per comprar, que a vegades pensem que no, però l'estat és un actor més econòmic. Hi ha estat el privat, però també hi ha el públic. I llavors necessita calés. Què és el que passa? Que a vegades n'hi ha ja institucions financeres que ja estan desgastades als Estats Units. No deixaré jo a ti, necessito nous actors perquè em deixin calés. És el país més endeutat del món, els Estats Units, el que més deute té. Llavors, si hi ha una economia creixent des del segle XXI, que és Xina, i té capitals, llavors l'estat nord-americà i empreses privades van a Xina. Per això Donald Trump diu, els xinesos controlen la nostra economia, tenen la nostra deute, perquè si demà agafa Xina i diu, vull que em tornis als calés, perquè no estàs sent solvent, perquè tal, i de sobte genera desconfiança a l'economia dels Estats Units, això també explico una miqueta al llibre, de sobte ningú confiaria en l'economia dels Estats Units i tothom voldria que els Estats Units li digués els dòlars. Hi ha una cosa a l'economia que es diu confiança. Quan tu vas a un crèdit al banc, o el banc et deixa calés, hi ha una cosa que es diu confiança. I si el dòlar mateix es manté, és perquè Xina encara li dona confiança de tenir part del deute públic dels Estats Units, el té Xina. És el país amb més dòlars del món perquè el comerç internacional depèn de dòlar. I a Xina li interessa tenir dòlars per poder comercialitzar. Però, clar, encara depèn, perquè si el dòlar... Qui decideix el preu del dòlar és la Reserva Federal dels Estats Units. És com el Banco Central Europeu, qui decideix, no? Si augmenta i tal, llavors Xina per a vegades poder adquisitiu si de sobte la Reserva Federal augmenta el tipus d'interès o baixa o devalua la moneda o tal. Depèn encara molt Xina en el seu comerç utilitzant el dòlar de decisions de Nova York, que és on està la Reserva Federal. Per això necessita Xina crear un mecanisme propi i la seva moneda, o una moneda dels BRICS, que es parla d'això, crear una moneda dels BRICS igual que l'euro de diferents països, i tenir sobirania monetària i no dependre de decisions del dòlar que es fa a la Reserva Federal. Això n'hi ha un mecanisme que encara Xina, clar, controla molt l'economia estadounidense. Per això Trump, la seva política antixinesa, perquè diuen, clar, els xinesos controlen el nostre deute. Nosaltres tenim un deute amb Xina perquè el nostre deute públic està en Xina. Per això el nacionalisme que és dels Estats Units en contra de Xina, sobretot, no? Té un fons històric i financer.
0: Un altre dels actors importants dels BRICS és Rússia. Clar, actualment Rússia és un país que seria un nou eix del mal.
1: Sí, jo crec que Rússia, sobretot aquí, també, així resumidament, Rússia té més també, hi ha un tema comerç, econòmic, però ja en una miqueta en etipologia és més polític. Rússia ha guanyat el tema geopolític, aquest paper de la Unió Soviètica, no, i tal, no és la potència econòmica, i sap tranquil·lament, no Rússia, que és Xina. Ells tenen matèria prima interessant, no?, com el tema del gas i el petroli, però sobretot és tornar a tenir el seu paper en la geopolítica. I llavors n'interessa sobretot mirant al sud. N'hi ha països, la Unió Africana, per exemple, que són països d'Àfrica, van al Kremlin, Indonèsia mira al Kremlin. Nosaltres bloquegem al Kremlin, i el Kremlin genera la reunió dels BRICS i 30 i pico països van cap allà. I Amèrica Llatina té reunions amb Putin, i Àsia té reunions amb Putin, i Àfrica també. I això és el reconeixement aquesta de... Europa ens intenta esborrar de la nostra realitat o la història, com dèiem això de la Segona Guerra Mundial, i el món del sud el que diuen és los russos poden ser els nostres socis. Llavors Rússia dintre dels BRICS, això li genera evitar les sancions d'Europa amb la guerra d'Ucrània. Nosaltres li posem sancions, ni un efecte boomerang, tenim inflació i Rússia té creixement econòmic. Per què?
0: No li estan afectant les sancions.
1: No està afectant. Ara mateix no li està afectant i té un creixement econòmic. I la seva moneda va ser devaluada durant... Bueno, va tenir una inflació durant 2 mesos. Després va tornar a la normalitat. I Europa, tenint la inflació que tenim, Alemanya, França, aquí i tal, per tant, no ha tingut tant impacte com nosaltres.
0: Si al final del programa ens sobren alguns minutets, ho farem sempre que tenim ocasió que ens visita l'Aníbal Garzón de repassar alguns temes de política internacional, però ara de moment ens sentem amb els BRICS, hem passat per Xina, per Rússia i la Índia, el segon país més poblat del món, i també un país ha passat a la Germana.
1: Pues la Índia igual, no és el primer país més poblat, la Índia igual, és un país que té... Sempre ha tingut una relació, la Índia té una doble cara, la Índia té una miqueta com una guerra ofereda, la Índia ha volgut sempre tenir un contacte amb els socialistes i amb els capitalistes, llavors la Índia dintre dels seus fundadors, llavors la Índia ha tingut amb els fundadors de bona relació amb els Estats Units i amb el Regne Unit, però no vol quedar fora d'aquesta nova aliança del sud.
0: Però pot jugar el dos...
1: Sí, pot jugar tal. La Índia i Xina tenen conflictes de Cachemira, a la frontera, conflictes militars. No es porten bé Xina i Índia. El que passa que Rússia ha fet una miqueta com de coalició, perquè Rússia té bon paper en Xina i en Índia. El projecte de BRICS, que surt d'un discurs de Putin el 2007, va dir Rússia i Xina són rivals però no enemics. És la frase. Som rivals a la geopolítica i al nostre, no, l'hegemonia que volem tenir a Àsia, però no són rivals. Comercialitzen i han tingut les seves disputes de frontera, però saben que s'han d'unificar. Això és molt, no? Són dos dels millors davanters de futbol i, clar, bueno, jo prefero marcar, perquè si jo tinc més nom Ronaldo que Messi, però si tenen el mateix equip hem de guanyar. I llavors hem de fer, no?, cooperar, tot i que m'agradaria marcar a mi el gol per ser jo, no?, el valor d'or, no? Pues és igual, ells fan cooperació per canviar les regles del joc. Llavors, si la Índia és ja la quarta o cinquena economia mundial, el país més poblat, és lògic també que sigui un país essencial als BRICS, tot i no tenir mala relació amb Occident.
0: Mm-hmm. Brasil, Aníbal.
1: Brasil, el que hi ha de la multipolaritat, Brasil sobretot és el país clar d'Amèrica Llatina, no?, que és la potència econòmica d'Amèrica Llatina, 200 milions, i Brasil a més està dintre del BRICS perquè vol el seu seient fixa al Consell de Seguretat de la ONU. Brasil, al igual que Japó, són els dos països que més han estat al Consell de Seguretat de la ONU, que explicant així a la gent, n'hi ha 5 seients fixes de la Segona Guerra Mundial, que és Rússia, Xina, Estats Units, França i Anglaterra, que són els que té la decisió de ser de dret a vet, i després n'hi ha 10 països que van canviant, que són no permanents. Pues Japó vol seient fixa, Brasil també, i han sigut en els que més han estat anys en els seients no permanents, perquè això es decideixen i tal. Té molt d'interès perquè volen que un país llatinoamericà tingui presència fixa al Consell de Seguretat de la ONU. No n'hi ha ningú. I llavors també, hi havia una rivalitat amb Argentina, però ha de ser que parli el castellà i tal, i Brasil és l'economia. I té molt d'interès en tenir seient al Consell. Què ha sigut? Bueno, m'alio en Xina, Rússia i països del sud que volen transformar el Consell de Seguretat de la ONU. Sobretot molts països del sud que diuen això ja no és una estructura que val pel segle XXI, s'ha de canviar. Qui té l'interès de tenir allí el seu seient fixa? Brasil. I per això també té un interès més també diplomàtic.
0: Uh-huh. I per últim, Sud-àfrica, el cas de Sud-àfrica.
1: Bueno, Sud-àfrica, sobretot, és potència econòmica en el sud d'Àfrica. Va ser sobretot interessant, és líder de la Unió Africana. La Unió Africana és la institució que suma més dels 50 països d'Àfrica, i va tenir un paper transcendental de la descolonització amb el tema de Mandela, no el racisme, no? El 94, quan Mandela, no?, va fer tot això contra l'apartheid i tal, no? Un líder Nelson Mandela, i llavors Sud-àfrica és donar-li també la identitat d'Àfrica, el continent oblidat, clar, sempre nosaltres és Àfrica, no? Que sempre diem Àfrica, i Àfrica són més de 50 països. Marroc té una realitat, és com si sempre són nosaltres europeus, i Noruega és la seva realitat i la nostra. Pues, sembla que Àfrica, en una Àfrica n'hi ha moltes cultures, n'hi ha molts països, té molta història, però per nosaltres és el continent oblidat. Llavors, li vol donar també a Àfrica la seva participació als BRICS, i això interessa també molt, té molta matèria prima, li interessa a Rússia i a Xina, i són aliats, però sobretot la identitat de que Àfrica també ha de tenir nom, a la construcció d'un nou ordre mundial, i per això també el paper important de Sud-àfrica en aquest sentit, com més cultural, per fer una miqueta de tipologia, no? Aquest seria Brasil més diplomàtic i Sud-àfrica, podríem dir, una qualitat més del reconeixement cultural històric d'Àfrica.
0: Yeah. Brasil diplomàtic, Sud-àfrica representant d'Àfrica, sí. La Xina al davanter, el Lewandowski.
1: Exacte.
0: De l'economia, sí. Rússia com al mig, jugant a...
1: geopolítica mig, això està al llibre,
0: ha intentat justament tenir un paper que es torni a ser important a la, exacte, geopolítica mundial, intentar que BRICS sigui la seva oportunitat per ser-ho, com, sí, deies. Nosaltres des dels mitjans d'aquí Putin és el diable, però sembla que hi ha una part del món que no és així, uh-huh, i això ho hem d'acceptar perquè és la realitat, uh-huh, i quina em deixo?
1: Índia, que seria com la revelació, el nou jugador en Japó.
0: La minja mal.
1: Exacte, una miqueta així. El nou jugador que dius, hòstia, ara és el que més població, tothom deia Xina i de sobte és la Índia, no? Pues és una miqueta,
0: exacte,
1: que faig allà una miqueta amb el futbol també al llibre, no? Per donar-li un toque més, no? De base, no? Per dir-ho així.
0: Val, aprofundim una miqueta perquè ja hem situat els actors principals dels BRICS, després també parlarem d'altres que estan esperant entrar en aquest nou club. I parlàvem del món multipolar on ja no tot és Occident, on hi ha alternatives. Els noms que normalment escoltem, les sigles que ens sonen, són FMI, Banc Mundial, Unió Europea, OTAN, són sigles del món unipolar. El món multipolar també té altres sigles que poder no ens sonen tant, però que també fora bo que ens comencin a sonar. Perquè existeixen i tenen també el seu pes en el plànol comercial i econòmic, Aníbal?
1: Sí, a vegades els BRICS no solament són el que dèiem dels 5 països fundadors, l'adhesió de 4 més són 9, sinó el que n'hi ha són tentacles, és com un pop, no? Tentacles així, no? Per dir-ho. Llavors, Brasil, per exemple, Amèrica Llatina, perfecte, és membre dels BRICS, però Brasil ja fa part d'altres estructures d'integració regional continental. És membre del Mercosur, que és una entitat de lliure comerç entre Argentina, Uruguai i Paraguai. Si Brasil està als BRICS, finalment acaba també a Uruguai, Paraguai i Argentina. Per això Argentina, sense dir, després va dir Milei que no, però va ser un candidat per entrar als BRICS. Tenim UNASUR, que són tots els països de Sud-amèrica. Tenim CELAC, que són ja Amèrica Llatina, perdó, i el Carib. Tot això són també estructures regionals que hem d'anar parlant. Tenim després la R...
0: Clar, sí. Jo et pregunto, perquè, o sigui... Hi ha sigles aquí que no havia vist mai. Sí. Sort que hi ha el llibre i que ho expliques, perquè en aquest sentit, gràcies a l'explicació que fa l'Aníbal en algun capítol, no recordo en quin capítol del llibre, però es parlen d'aquestes sigles que justament doncs, existeixen, que agrupen països amb clubs comercials, econòmics, de diferents intercanvis que fa que s'ajudin en la seva evolució. I és el cas, per exemple, de RCEP, CEP.
1: Sí. RCEP i tal, és un tema més de Xina, no? Que està ficada allà, bueno, Xina també té moltes coses de cooperació, igual que tal. És un tractat lliure comerç al tema d'Àsia. RCEP, no? Són unes sigles en anglès. I és, clar, Àsia és un pol molt important del món, i el comerç principal avui dia estem parlant d'Indonèsia, estem parlant de Corea, estem parlant d'Índia, estem parlant de Xina, estem parlant... Que per això Amèrica Llatina mira... Estats Units mira molt també Àsia, perquè hi ha un interès. On està la producció mundial, on és? Àsia. Llavors tenen un comerç entre... potenciar la cooperació i el comerç entre els mateixos. Que no sigui ja que vagi al nord. Ja no solament consumeix Europa, ja no solament consumeix Estats Units. Volem fer cotxes i també que arribin, no sé, a Birmània. I volem fer cotxes que arribin a Indonèsia, que Indonèsia crec que és el 8è o 9è més poblat del món, més o menys. Llavors, és una cooperació que han fet també des d'Àsia, i això per això, si Xina és membre dels BRICS, si va després a una reunió de l'RCP, que són 14 països d'Àsia que el composen, pues, també té una relació. Per tant, no solament són els inter-BRICS, són, torno a dir, els components regionals continentals que també els països BRICS són membres.
0: Hi ha altres sigles, UEE, OTSC, BIMSTEC, UA, no sé si algun d'aquests val la pena...
1: Bueno, UEE, ràpid així, UEE i OTSC és de Rússia, que Rússia també té com un lliure mercat amb ex-repúbliques soviètiques, que és com la Unió Econòmica Europea, és Unió Econòmica Aduanera, tal, i OTC és com la OTAN de Rússia, que també té un pacte, que aquí entra diversos països, ja dic, Kazajistan, Uzbekistan, i això també n'hi ha, llavors, també entra una cooperació, llavors, si Rússia està dintre dels BRICS, aquests països que són membres a nivell militar i comercial també poden fer-ho, és a dir, fer-ho i també tenir una relació, no, indirecta i tenir un vincle amb Brasil gràcies al pont de Rússia. Això és important, tenir aquesta lectura internacional.
0: Molt bé, i ja ho has avançat una miqueta, però crec que val la pena tornar, perquè, clar, ens estàs explicant una història dels BRICS que sí, que sona molt bé, i que independència, i que com una altra manera de fer les coses, etc. Però els interessos dels BRICS normalment o conflueixen normalment, o hi ha exemples de discrepàncies concretes entre aquests països dels BRICS per interessos particulars? No podem entrar en coses gaire detallades, però en general això passa?
1: Jo crec que n'hi ha, dintre dels BRICS es poden veure com que n'hi ha com tres tipus de països BRICS, i això genera també conflictes. El primer seria com la línia més conflictiva, la unipolaritat dels Estats Units, que tindríem a Rússia, Xina e Iran, que són els que volen pressionar el màxim possible per generar una alternativa, perquè són els països que tenen bloquejos i sancions dels Estats Units.
0: Clar.
1: Llavors volem dir, oi, volem la nostra moneda pròpia, no dependre del dòlar, comerç propi, vale? Tenim després països que estan còmodes també als BRICS, però també amb Occident, que és Brasil i Índia, no? Sí, Brasil, Lula, per exemple, sí, tal, tal, però també vull tenir bona relació amb Washington, està clar? Sí, i la Índia també, i tenim després països que han sigut antics aliats, però ara mateix comença a veure que el món ha canviat i s'adapten, que és Emiratos Àrabes, Egipte, tercer país que té més inversió militar als Estats Units, Aràbia Saudí, que està interessada, que el petrodòlar, no, era el soci principal dels Estats Units, qui va sostenir l'economia dels Estats Units va ser Aràbia Saudí, amb el tema dels anys 70, no? Amb Nixon, trec el dòlar amb l'oro i va ser petrodòlares. Això va ser Aràbia Saudí. De sobte, mira els BRICS. Llavors, i això porta conflictes. Uns volen anar molt ràpid, no? El cas d'un conflicte, per exemple, l'adhesió de Venezuela. Volien que tots els països entressin a Venezuela perquè és un país bloquejat pels Estats Units i, a més, té bona relació amb Iran, Aràbia Saudí, amb tots, no? En Xina, en Rússia, i de sobte Brasil fa el veto. Per què? Perquè Brasil, si entra Venezuela, un altre país d'Amèrica Llatina, dintre dels BRICS, pot generar un malestar a Lula, que no li interessa tenir conflictes amb Washington, perquè Venezuela té un discurs més crític amb l'imperi nord-americà, i no va entrar per Brasil. Llavors hem de tenir en compte que n'hi ha conflictes, n'hi ha discrepàncies, però tenen això del respecte a mutuo i la sobirania, que a vegades Occident no ho fa, i ells diuen, vale, perfecte, jo sé que no m'ha arribat a cap acord, i entenc els teus interessos, i n'hi ha conflictes també propis, com ja dic, de conflicte de fronteres. Xina i Índia ha sigut sempre l'exemple clar. Dos potències militars que tenen bomba atòmica i que tenen problemes a Caixmira, amb el tema de Pakistan també, que és un conflicte històric. I ells tenen les seves reunions i relacions i de sobte, no, tenen conflicte, però demà els dos presidents estan reunits. I això Occident es perd, perquè diu, clar, com pot ser que han tingut un conflicte en frontera i han mort militars de sobte el 2020 i tenen bona relació? Crec que nosaltres perdem la geopolítica pragmàtica. I Europa, los buenos y los malos. I aquí BRICS sap de, tinc conflictes, però tu ets necessari al meu equip. No ets el meu amic, però podem estar junts.
2: A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
3: Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a Twitter @portesdetroia.

0: recta final del Portes de Troia d'avui amb un tema diferent, un tema d'actualitat, com sona els BRICS, i seguint-me amb l'Aníbal Garzón i el seu llibre BRICS, la transició hacia un ordre mundial alternativo. Aníbal, a més de tot el joc de la geopolítica, dels acords comercials i de l'economia, els BRICS són més coses?
1: Mira, els BRICS s'han reunit, es van reunir a Rússia, no, els caps d'estat, però han tingut 200 reunions durant tot l'any. Llavors, això no es parla en mitjans, no? I un acte molt important, que és un tema més cultural, van fer les Olimpiades BRICS. Rússia no va participar a les Olimpiades de París. Sí pot Israel, no? Però no Rússia. Sempre la doble parada maïda us idea, no? De dir, clar, per la guerra d'Ucrània boicotegem a Rússia, igual que a Eurovisió, però Israel participa, el genocidi que n'hi ha a Palestina pot participar. I què van fer? Els Jocs Olímpics, els Jocs BRICS, que van participar més de 90 països i no van dir res als mitjans, i van participar...
0: Primera notícia, no tenia ni idea.
1: Han fet sempre, durant cada any, han fet una miqueta de jocs, ara un partit de futbol, de bàsquet, però aquest any, es pot veure per internet, van fer BRICS amb no sé quantes 20 o 30 especialitats. Llavors van fer un acte important i van trigar com 2 setmanes, unes Olimpiades alternatives.
0: I justament, segurament no, els nostres oients no tenien ni idea d'aquest fet, però perquè justament vivim en un món on la veritat es construeix i només importa el relat. Aleshores, els BRICS, aquesta batalla pel relat, els mitjans de comunicació, com fan aquesta batalla importantíssima, si no fonamental?
1: Bueno, el que estan fent primer de tot, BRICS han creat la seva televisió pròpia, BRICS TV, mitjans propis, i sobretot també tenen vincles amb mitjans que a Occident no agraden o boicotegen. RT, que és Russia Today, no es van prohibir aquí quan la guerra d'Ucrània el 2022 va prohibir. Hispan TV, que és un d'Iran també, no?, que és en castellà, que algun cop no m'han convidat a fer una intervenció. Hispan TV també el van boicotejar, que Pablo Iglesias feia el seu programa, ara no recordo, Fora Apache, en aquest ho van boicotejar. Llavors comencem a veure que en política internacional no tenim pluralitat a Occident. És això, ja sigui mitjans, no? La Razón, Periódico, El Mundo, TV3, ho sento, però són els mateixos tret de mitjans com aquí, no?, que donen aquesta alternativa, no n'hi ha. Llavors, ells creen BRICS TV amb mitjans que tenen una cooperació, i això fa que el relat, no?, intenti arribar a altres països. Però nosaltres som ara mateix, jo crec, que els més colonitzats en informació. A Amèrica Llatina arriba a BRICS TV, arriba a Russia Today, arriba a Hispan TV, i aquí no tenim senyals, ha de ser molt, no?, ser un hacker per, no?, així, per arribar. Llavors, estem perdent molta pluralitat en política internacional, que altres països sí. I per això n'hi ha també la batalla de les idees, no?, com deia Fidel, i els mitjans són de molt d'importància en la societat d'informació amb les xarxes socials. Per això l'extrema dreta també guanya la feina que estan traient dels mitjans, no?, i les mentides i tal. Crec que és important, i ells per això tenen en compte també aquesta part, no?, del tema cultural i comunicatiu en la seva cooperació dels països del sud.
0: El segle XX va ser el segle del dòlar. El segle XXI serà el segle del dòlar?
1: Bueno, jo crec ja que n'hi ha indicadors, i al llibre, no sé si era l'any 91, era el 80% de transferències mundials en dòlar, ara el 2021-22 era com un 55, ha baixat. Ha baixat la tal, no? Continua sent hegemònic, però ha baixat ja el BRICS, que té un banc propi, el que hi ha un nou banc de desenvolupament, que encara té un percentatge elevat de dòlar, volen utilitzar altra moneda. Què està passant? Que ara han tret a la cimera aquesta de Rússia, BRICS Pay. Utilitzar un mecanisme propi diferent als bancs internacionals, que és el SWIFT. Quan anem a pagar alguna cosa a transferència, no?, es donen un codi que és el SWIFT, que això són bancs occidentals. Aquest han bloquejat a Xina, a Rússia, a Iran, que han creat els BRICS, el seu BRICS Pay, que és un món financer alternatiu de bancs propis per evitar sancions. Per tant, jo crec que si el dòlar continua en aquesta guerra de sancions, ni alternatives, ni de potències com Rússia, com Xina, ja no són potències del sud, que són països en vies de desenvolupament, estem parlant de potències hegemòniques, emergents, que donen alternatives, i jo crec que el dòlar segle XXI serà un segle de decadència del dòlar.
0: Catalunya té acords propis amb els BRICS? Pot tenir-ne?
1: En principi els BRICS són més enfocats en tema del sud global, el que dèiem, però n'hi ha països que a vegades no són membres del BRICS, el que dèiem, no?, de 100%, poden ser socis. Bielorússia és un país que és soci i és del nord, més d'aquest europeu, o també n'hi ha països que no són membres, com Uruguai, però que sí que té possibilitats d'anar a fer algun préstec al nou banc de desenvolupament dels BRICS. Llavors, Catalunya possiblement no pot ser membre oficial, però sí que...
0: La resposta és no.
1: Però pot fer cooperació. El tema és que si ja van dir en 1 d'octubre que si Putin era aquí, si Catalunya de sobte diu nos metemos en los BRICS, jo crec que la campanya seria ja, bueno, Putin nos ha colonizado, clar, no? Recordem, no?, el món democràtic 1 d'octubre, que va ser una campanya constantment, no?,
0: que hi havia aquí darrere, no?, el Kremlin darrere de l'1 d'octubre.
1: Pues sí, parlem de BRICS i tal, jo crec que Catalunya pues, està afectada...
0: Que és curiós, ens oblidem molt de com van enfangar tot allò,
1: tot allò
0: quan no interessava el que estava passant a Catalunya.
1: Exacte.
0: amb l'octubre i la independència. Mm. Per acabar, vam començar parlant de Donald Trump i acabarem parlant de Donald Trump, president electe dels Estats Units, que començarà el seu nou mandat el 2025. El fet que ell sigui qui arribarà a la Casa Blanca fa repensar els plans dels BRICS?
1: Bueno, jo crec que els BRICS són conscients de que no hi ha diferència en política internacional entre Trump i Biden. És a dir, Biden ha creat moments de... El que ha passat ara mateix del genocidi estava amb Biden. El conflicte d'Ucrània va néixer amb Biden. Amb Obama hi havia 7 conflictes internacionals. Llavors, a vegades el discurs i els fets. Jo crec que en política internacional, el Partit Demòcrata i Republicà, no hi ha grans diferències. A vegades són els fets i parlar i triar, perquè molt que deia Trump, de la pau a Gaza, i pararem de la pau a Ucrània. Qui va fer el pacte militar amb Netanyahu va ser justament Donald Trump, i els seus interessos econòmics en la guerra d'Ucrània, i tenia Europa encara enganxada a la OTAN, està també. Llavors, crec que el discurs en política internacional jo no veig tanta diferència, però ja des de l'època de Reagan, Clinton, Obama, quina diferència hi ha entre una cosa i l'altra? Cap. Llavors seguirà la mateixa política del Pentàgono, Wall Street, no? I els poders fàctics dels Estats Units, perquè finalment els partits són minoria, no tenen poder, d'aquest poder fàctic que n'hi ha a l'imperi nord-americà.
0: BRICS, la transició hacia un ordre mundial alternatiu, d'Aníbal Garzón. Moltíssimes gràcies per venir aquí avui a presentar-nos el teu llibre, a parlar d'aquest fenomen dels BRICS, i que els nostres oients tinguin l'oportunitat també de saber alguna cosa més enllà del que ens deixen humilment veure els nostres mitjans de comunicació. Moltes gràcies, Aníbal Garzón.
1: Gràcies per la invitació, i res, recomanar simplement de cop posar un buscador BRICS i sortiran notícies d'altres idiomes, perquè és un tema molt interessant i que dona molt de temps, i parlarem molt de temps sobre això.
0: L'Adrià Triado al control tècnic, i us parla Sergio Rodríguez, i us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.

0: Són les 3.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Ara i aquí obrim el calaix amb Mònica Socies.
3: A punt per viatjar? La tria literària d'avui us transportarà a Barcelona, Manhattan i Japó. Començarem amb en Xavier Bosch i Diagonal Manhattan, publicada per Columna. Joventut, passió, dones emergents i el món de la publicitat. Continuarem amb Mercè Torra i Japó, el llibre de les curiositats, publicat per Lapislàtzuli Editorial, una porta oberta al Japó més quotidià des de les seves paraules. Un llibre que és com una caixeta d'or ple de mots amb significats sorprenents. I acabarem amb un tastet de Sant Jordi des de la llibreria El Cucut de Torroella de Montgrí. Potser escoltareu el programa Passat Sant Jordi, però mai és tard per llegir i per recomanar lectures.
2: Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició tècnica i sonora, Josep Maria Soler. Esteu escoltant el

0: Al Calaix, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Al Calaix, obre'l i trobaràs cultura. Avui, un calaix amb diverses destinacions. Diagonal Manhattan, Japó i Torroella de Montgrí. Benvinguts al Calaix. Destinació 1, Diagonal Manhattan. Al Calaix.
1: Obre'l.
0: I trobaràs entrevistes culturals
1: en profunditat.
0: Mònica Socias.
2: Avui estarem una estoneta a la Diagonal i una estoneta a Manhattan. Quan hagueu acabat la lectura del llibre, ja decidireu quina de les dues ciutats preferiu i quins dels personatges són els que realment us han enamorat. Parlem, evidentment, de Diagonal Manhattan, d'en Xavier Bosch, publicada per Columna. Però jo de tot això, Xavier, benvingut.
3: Què tal, Mònica?
2: Saps amb el que em quedo?
3: No.
2: Amb la frase de sota, quin és el logo de la felicitat?
3: Home, aquesta és la gran pregunta, no només de la novel·la, sinó que ens fem a la vida, no? Més que quin és el logotip de la felicitat, què entenem per felicitat? I aquí hi ha definicions per tots els gustos, cadascú fa la seva, jo tinc la meva pròpia, els protagonistes de Diagonal Manhattan hi diuen la seva, i finalment sí que resolen un logotip de la felicitat, de l'amor. Tothom té clar que és un cor de color vermell, no? El de Nike, tothom té clar quin és el logotip de Nike, però de la felicitat, però clar, què és la felicitat? És una cosa, un sentiment de l'ànima constant? Jo crec que sí, o són flaixos, espurnes i moments. Això, per exemple, Truman Capote deia això, que la felicitat són flaixos com els esternuts o com els orgasmes que arriben a la vida de forma intermitent. No hi estic massa d'acord. Nadora Ponset, a qui havia tingut la sort d'entrevistar tant a la ràdio, a RAC1, com a TV3, va treure un llibre 10 anys abans de morir sobre la felicitat, i ell considerava una cosa molt interessant, i és que la felicitat estava a la sala d'espera de la felicitat. I això ell ho va deduir veient el seu gos, que just abans de menjar, mentre ell li preparava el bol amb la carn picada i el gos remenava la cua, aquell gos era feliç en el moment previ a menjar. Quan menjava no n'era tant com quan estava esperant menjar. I ell va deduir que la felicitat està a la sala d'espera de la felicitat. Bé, cadascú es farà la definició al seu aire, que és la gràcia de la vida, no? Tots, com m'enrotllo, Mònica, perdona.
2: No.
3: Tots busquem la felicitat de... Hi ha quatre grans temes a la vida, que és el pas del temps, fer-nos grans, saber envellir, per tant, la mort, l'amor i la felicitat, que són el que tots els autors, des de Gutenberg fins avui, que hem anat publicant llibres o poemes o el que sigui, novel·la o poesia,

0: història, tots donem volta sobre el mateix. I aquesta proposta Diagonal Manhattan n'és una més.
1: Xavier Bosch és periodista i escriptor. Ha creat formats audiovisuals d'èxit per a ràdio i televisió. És membre de l'Institut d'Estudis Catalans i escriu al diari Ara i Mundo Deportivo. És autor de Se sabrà tot, algú com tu, que el va donar a conèixer internacionalment. També és autor de les novel·les Nosaltres dos, La dona de la seva vida o 32 de març. Ha estat traduït a 10 idiomes i guardonat amb els premis Sant Jordi i Ramon Llull.
2: A veure, n'és una més, n'és una més. Aquí...
0: A la història de la literatura n'és una més.
2: Aquí hauríem de ficar punts suspensius perquè parlaves d'aquests quatre grans temes. Amb tu hi havíem parlat molt de l'amor, també de l'amor amb diferents vessants, perquè precisament en la teva última, la penúltima, perquè amb l'última no vam coincidir tu i jo,
0: no,
2: però amb la penúltima a nivell de família, no? De,
0: sí,
2: dels germans,
0: l'amor fraternal de la dona de la seva vida, sí.
2: Era importantíssim.
0: Sí.
2: I aquí parlem d'un altre amor. Tu has parlat d'orgasmes.
0: Ep!
2: Ep! Ep! És que aquí no hi falta res.
0: El sexe forma part de la vida i és una part molt divertida de la nostra vida, que sovint els cinemes en fan elipsis, a vegades no, a vegades ho veiem, però home, no m'agrada veure ja la gent amb els calçotets posats llevant-se del llit i et perds el més divertit, no? Per tant, aquí no és la meva novel·la on hi ha més sexe, però torna a haver-hi una galeria d'amors, d'amors de llarga durada o amors furtius o imprevistos, heterosexuals, homosexuals, n'hi ha per tots els gustos, i per tant, atès que la novel·la és una novel·la de creixement d'un personatge, de l'Eda Leveroni, que té 21 anys i l'envien a una agència de publicitat a Nova York, a Manhattan, és novel·la de descoberta de la vida no només professional, sinó també emocional i també sexual.
2: Ja està bé, el sexe és genial.
0: Sí,
2: genial,
0: com a...
2: Però hi ha gent que s'espanta quan dius, oh, hi ha sexe en les novel·les. No, és genial.
0: És que hi ha sexe a la vida. El que és el repte per qualsevol autor és descriure-ho d'una manera que no sigui ni que no tiri enrere, no? Que...
2: No tira enrere.
0: No, això m'agrada sentir-ho, Mònica.
2: No tira enrere, no, jo passava les pàgines, no tira enrere.
0: Tira endavant, això està bé.
2: Sí, tira endavant. Però ja has parlat d'aquest primer personatge, de l'Eda Leveroni, que representa que realment és la protagonista, no? Perquè des de l'inici fins al final, doncs veiem quina trajectòria fa. No direm res més, ja ho veureu. A mi m'ha impactat molt la força, però, del seu pare, del Brauli, perquè penso, o sigui, quan he acabat el llibre he vist aquestes dues imatges, no?, de Diagonal Manhattan, aquest passat i aquest futur, els canvis, o sigui, l'Eda fa un canvi.
0: Sí, evoluciona, sí, sí.
2: Però a través de l'Eda veiem els canvis socials, veiem les diferències entre les dues ciutats, entre la forma de pensament, amb com canvia una generació rere l'altra.
0: El seu pare és molt diferent amb ell. El seu pare només va viure per treballar, per tenir èxit, per fer diners, i a més, sent com era un publicista d'èxit a Barcelona, estava entroncat a la muntanya russa d'un capitalisme salvatge, d'un capitalisme descordat, on el que s'ha de fer és vendre més i més i més, no? Bé, el seu soci de l'agència de publicitat de Barcelona, l'Òscar Casas, que també ronda com ell la seixantena, segurament, quan a la novel·la passa el que passa, i no direm què passa per no xafar la guitarra a ningú,
2: no,
0: ell fa un canvi de vida. I, per tant, el pont que m'han posat a la coberta editorial columna de la novel·la Diagonal Manhattan és un pont metafòric. Tots tenim l'oportunitat de fer un camí cap a la llibertat, cap a les noves oportunitats o cap a les segones oportunitats. En tinguis 21, com té l'Eda, la protagonista, o en tinguis a prop de 60, com tinc jo, o com té l'Òscar Casas.
2: Ara faré una pregunta que no sé si em maleiràs o no.
0: A veure.
2: Però escolta'm una cosa. Al llarg de la novel·la, no ho dius només una vegada, la primera frase que llegim, tothom du una novel·la escrita a la pell. Ells aquí estan escrivint la seva novel·la. Tu ja has escrit la teva novel·la?
0: Tots tenim una novel·la. La meva no tindria massa interès.
2: Vols dir?
0: Sí, seria una persona normal i corrent que ha nascut al 67, que ha estudiat periodisme, que ha viscut del poder de les paraules, sigui des del periodisme o ara des d'aquesta novel·la. A més, on els publicistes, a l'hora de fer eslògans, són els que més juguen amb les paraules i busquen garbellar i filtrar-les fins a trobar l'essència d'una idea punyent, que es recordi i que sigui efectiva perquè la gent vulgui comprar aquell producte, no? Jo m'he passat bé fent el que he fet, però no... Les meves memòries, per dir-ho així, no tindrien cap interès, Mònica. Desenganyem-nos.
2: Diu que ens desenganyem. Nosaltres, de moment, deixem també punts suspensius perquè no sabem si ens desenganyarien o no.
0: No ho sabrem mai.
2: És bon publicista, eh? Ara m'acaba de fer un gol.
0: M'agrada el futbol, m'agrada marcar gols.
2: M'acaba de marcar un gol d'aquells de no trobaràs la pilota dins la porteria. Però parles també de publicitat, i està molt bé, perquè realment parlem d'això, de publicitat, d'eslògans en capítols, que està molt bé perquè a l'inici de cada un d'aquests capítols hi ha una frase d'un publicista, no? Una frase, un líder de publicitat.
0: D'un publicista o d'una publicista, perquè en la novel·la també reivindico sobretot el paper de la dona en el món de la publicitat, que sempre l'hem vist com a protagonista dels anuncis cosificades, sigui amb cotxes de luxe o amb perfums, o sent una mestressa de casa que frega i que neteja, en un món que era molt masculí, molt masculinitzat i sovint molt masclista. I per això la ficció m'ha permès donar-hi la volta d'una banda, crear aquesta agència de publicitat a Nova York on només hi treballen dones, i anar reivindicant figures històriques de debò de la publicitat que la història ha silenciat, amagat, ha passat per sobre, i que carai, igual que ara els museus comencen a ensenyar obres d'art de dones d'altres segles que havien estat en magatzems desades i no s'havien exposat mai, igual que els auditoris programen música clàssica d'altres segles, de compositores que havien compost i tampoc no es tocaven a les orquestres simfòniques, doncs per què no reivindicar també les dones, moltes i molt potents, que hi ha hagut al món de la publicitat, més als Estats Units, més a Nova York, que no pas a Barcelona.
2: Bé, tenim exemples històrics dins del llibre realment molt forts i molt potents, que jo personalment, i penso que moltíssimes persones quan llegeixin el llibre se sorprendran perquè no coneixien, no?
0: Aquesta és la gràcia, no? La primera dona negra que va muntar una agència de publicitat a Nova York no va ser fins a finals dels anys 60. I ella mateixa, la Carolyn Jones, explicava en una entrevista que he trobat a YouTube, que el més sorprenent i el més fort era veure les mirades que li dedicaven quan entrava a la sala de reunions. Diu, primer, per ser dona i també per ser negra. I ella va muntar una agència que va fer una gran campanya per Kentucky Fried Chicken i que va tenir èxit i que es va fer un nom. Però va morir jove. Va morir jove, potser del desgast de tanta lluita i de tant trencar sostres de vidre, no?
2: Home, és que estem parlant de la novel·la, l'ubiquem...
0: A l'any 89, bàsicament, dècada de finals dels 80 i començaments dels 90, sí.
2: Encara molta feina per fer.
0: Moltíssima, a molts nivells, a molts nivells. L'homosexualitat mateix, per exemple, he explicat en alguna entrevista que... així com va caure el mur de Berlín el novembre del 89, aquell mateix 89, l'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, considerava que l'homosexualitat era una malaltia mental. I no tenia encara la llista de malalties mentals. No? I això és tremendo, fa 4 dies. I jo tinc molts amics que eren gais aquella època i que ho vivien d'una manera absolutament amagada dels seus pares, dels seus amics, dels amics íntims fins i tot, no em feien res públic, no?
2: Sí, això és una de les notes, una cosa molt bonica, no? Quan acabes el llibre hi ha una nota... Potser no la llegeixo.
0: Potser no, perquè estem a punt fer un spoiler per tot lo alto.
2: Però la tinc aquí davant i realment és com posar-hi la filigrana, no? A la història.
0: Sí, but, al final les històries... tot torna. No només la moda, també la història, i estem veient com el Donald Trump, el Milei, la Meloni, etc, etc, etc, i cada vegada més a prop nostre, estan tornant unes idees ultraconservadores que es fan esgarrifar, que et diuen ara només hi poden haver homes i dones, com ha dit Donald Trump, no? I sabem que no és així, i d'aquí 4 dies voldran desfer tots els matrimonis homosexuals que per sort s'han pogut anar fent amb Espanya al capdavant des de fa 20 anys, no?
2: Ja veurem què passa.
0: Ja veurem què passa, sí, sí. No. Ja la bola passa, de cristall no la tenim.
2: No, però moltes vegades la història, com tu molt bé dius, torna...
0: Es repeteix. Sí, sí.
2: I es repeteix. Una altra figura magnífica. A més, és molt bonic quan arribeu amb l'Eda, acompanyeu a l'Eda, i arriba ella a Manhattan, mm-hmm. i el seu primer dia a la redacció, no? La primera sensació que tens quan jo anava llegint era de llum, d'alegria, de molta agilitat, o sigui, tot dones, totes amb bambes.
0: Totes amb bambes Nike, perquè l'empresa de l'agència de publicitat de Nova York han fet una campanya per Nike i Nike els ha regalat bambes per totes les treballadores. Però és que la primera vegada que vaig arribar a Nova York, que igual que la protagonista, i per això més fàcil d'escriure-ho, va ser el setembre del 89, el que més em va sorprendre quan vaig arribar a prop de la borsa al Financial District, al downtown de Nova York, era veure que totes aquelles dones executives d'empreses, quan sortien a dinar, que dinaven amb un tàper, amb una carmanyola al carrer, anaven vestides de 21 botons, molt mudades, però amb bambes. Perquè a la feina es posaven la sabata de taló, de mig taló, però quan sortien al carrer i per anar d'una banda a l'altra de la ciutat i agafar el metro i tornar a casa, anaven amb bambes. I això aquí no havia passat. I això jo crec que és un pas important per tant dir cap a la igualtat, que n'estem molt lluny. Però va ser un pas molt important que després aquí es va anar copiant de mica en mica. No?
2: Sí, això és una anècdota. No, crec que recordar d'alguna pel·lícula que havia vist que també em va cridar molt l'atenció anys enrere, que ja comencem a
0: tenir... Ja tenim una edat,
2: però sí. I em feia molta gràcia, no?, veure tot aquest batibull. Però, clar... El món de la publicitat, com en el món literari, com en el món empresarial en general i a la vida, no tot són flors i violes, ni tot és llum. També hi ha moltíssimes ombres, i tu les tractes totes.
0: Sí, hi ha molta competència, hi ha cops de colze per fer-te un nom dintre de la mateixa agència, però més enllà d'explicar com es passa d'un encàrrec de tenir una campanya per un producte, una cervesa, per exemple, com es té la idea, com es passa l'eslògan, com es plasma en una campanya d'anuncis de televisió, m'interessava el rerefons soterrat de les comissions de sota mà per les agències, de com les agències es prenen els creadors, els creatius de moda del moment amb ofertes d'un dia per l'altre, com els diaris s'empipen quan una empresa posa un anunci en un diari i no ho posa en el teu, com li fa xantatge en aquella empresa perquè també s'anuncia en el teu diari. Tot això existeix, tot això passa, tot això no en parlem, i ens quedem amb aquest món lluminós d'un spot de publicitat de 20 segons que ens ensenya la vida millorada, no? Que ens donen un problema, que no dormim bé, i ens donen la solució. Hoy me siento flex. Aquell matalàs que fa que ens llevem després de dormir 9 hores com uns reietons i, a més, no tenim mal d'esquena. Quins rotllos, Mònica, em sento, eh?
2: No.
0: Fas unes
2: no.
0: entrevistes que em fa venir xerrera.
2: No, i està molt bé, perquè realment a mi m'agrada que escolteu l'entrevista prèviament i després la torneu a recuperar, perquè un cop t'has llegit el llibre, encara és molt més bonic tornar a escoltar les paraules.
0: Sí, tu proposes sentir l'entrevista, llegir el llibre i tornar a sentir l'entrevista. És a dir, dos a favor teu, un a favor meu. Aquí el gol me l'has marcat tu. 2-1.
2: No es pot abans, Javier Bosch, no es pot sempre.
0: No es pot. Sempre. Ara m'has guanyat, per això.
2: Però bé, sí, perquè són dues mirades, no? Una que incita a llegir i després realment tot aquest viatge que fas, és que és un viatge preciós.
0: Volia ser un viatge iniciàtic i, de fet, la primera frase de la novel·la és el consell que li va donar la mare de la Bianca B. Miller abans de morir a la seva filla, i li va dir, un consell, viatge. I li hem de fer cas. I llegir un llibre és un viatge. A retrobar-nos. En aquest programa de cultura que condueixes tu tan magníficament, ho sabeu prou bé.
2: Doncs jo ja no cal que digui res, que l'heu de llegir Diagonal Manhattan. És una de... És un d'aquests viatges que podríeu recuperar i tornar a recuperar. Podríem dir moltíssimes coses. Jo em quedo amb una frase de la novel·la que m'agrada molt i penso que també defineix el que és la felicitat. I és que som el que hem donat.
0: No som el que hem viscut, que també. Som bàsicament el que hem donat. És un gran final.
2: Jo trobo preciós. Per tant, amb tot el que ha dit en Javier i amb el som el que hem donat, potser que ho deixem aquí.
0: Deixem-ho.
2: I nosaltres anirem a buscar quin és el logo de la felicitat, però ja cap a un altre cantó.
0: Som-hi. Perfecte.
1: Esteu escoltant El Calaix. El Calaix.

0: Al Calaix, obre'l i trobaràs cultura. Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Seguim amb el Calaix. Destinació 2. Japó. Al Calaix.
1: Obre'l.
0: I trobaràs entrevistes culturals
1: en profunditat.
0: Mònica Socias.
2: Doncs cap a Japó s'ha dit. El llibre de les curiositats de la Mercè Torra, publicada per l'editorial Lapislàtzuli, és una peça única i preciosa que, si podeu viatjar al Japó, la podeu prendre tranquil·lament. És un llibre magnífic, tampoc us ocuparà tant a la maleta ni pesa massa. I, a banda d'aquesta, té una edició molt cuidada, no? És molt bonic. Sembla que passis les pàgines també d'un calendari, no? D'un calendari de paraules japonès. Està molt ben editada. Però que no podeu anar a Japó? Tranquils. Quan entreu aquí dintre, jo penso que fins i tot visualitzareu algunes d'aquestes paraules en unes escenes precioses. Així que donem ja la benvinguda a la Mercè. Hola, Mercè, des del Japó.
3: Hola, què tal? Com va?
0: Mercè Torra és llicenciada en Biologia i màster en Biologia Aplicada. Fa més de 20 anys que viu al Japó i actualment compagina les classes de llengua a la Universitat de Kanazawa, l'escriptura de llibres d'idiomes i la traducció. Ha fet diverses col·laboracions en la col·lecció Descubre Japón i amb la revista Altair.
2: A més, des del Japó, vosaltres no la veieu, però jo veig aquest fons que em recorda molt tot aquest esperit japonès, no? Tota aquesta estètica, i és pregunta obligada. Mercè, com acabes a Japó? És que jo vull saber això.
3: Doncs, bé, ja fa bastant de temps, ja fa més de 20 anys que sóc aquí. Mira, tot va començar a l'institut, més o menys per aquella època, i vaig llegir un llibre de Shogun, bé, ara ha sortit una sèrie de tele, justament, i ja vaig llegir el Shogun i em va agradar molt, em va agradar molt. I sobretot el que em va agradar va ser la part tipus, de relació entre el protagonista, que era holandès, amb la dona japonesa. El xoc de cultures, diguem, va ser superinteressant. I d'aquí vaig començar a estudiar japonès. I llavors una cosa va portar a l'altra i mira, el Japó bé em va acabar.
2: O sigui que els que esteu veient Shogun i l'esteu llegint, que si us agafen les mans, correu el perill d'acabar el Japó com la Mercè.
3: Sí, la veritat és una història molt interessant.
2: Com un llibre, a més, precisament m'agrada molt aquest detall, no? Com un llibre és l'instigador, no? D'aquesta trajectòria que al final, trajectòria vital que acaba a Japó, ja que sempre parlem de literatura. I ara és un llibre el que ens porta, doncs, a contactar amb tu, aquest llibre de les curiositats, Mercè. Però abans d'obrir les pàgines d'aquest llibre, arribar a Japó, aterrar a Japó, les primeres impressions, no? Perquè aquí ens en comparteixes moltes de paraules de la vida quotidiana, però quina va ser la teva primera sensació quan vas arribar, les teves primeres experiències?
3: Em va agradar molt. és molt, és massa senzill potser, però és veritat, em va agradar molt. M'agradava una cosa senzilla, senzillament caminar pel carrer i veure les botigues, veure la gent caminar, tot em feia com molta gràcia, trobar molt, molt interessant. I llavors, per exemple, la primera vegada que vaig venir al Japó, vam anar a sopar a un restaurant i, per exemple, que a les vitrines de fora hi ha els plats com de plàstic, no? Que són molt famosos ja bastant a tot arreu, vull dir mundialment, no sé. I va ser molt impressionant perquè, a més, vam entrar dins, el menú estava escrit en japonès 100%, no enteníem res, va ser molt còmode perquè vam sortir a fora amb el cambrer i li vam ensenyar amb el dit això, això i això. Sí, va ser una experiència realment molt interessant. I, no sé, va ser això.
2: No és un idioma fàcil, no?
3: No, no, i escrit encara més. Sí.
2: Encara més, vull dir que... Però bé, nosaltres tenim aquest manual que ens ha creat la Mercè. Mercè, ens pots fer 5 cèntims de què hi trobarem el llibre, com està estructurat i de quina manera ho has anat presentant tot?
3: Sí, vaig... El llibre està... Són unes 200 paraules, llavors estan ordenades alfabèticament, però amb l'alfabet japonès, que no comença de l'A a la Z, comença amb la A, però acaba amb la lletra N. Llavors va ordenat així, amb el seu alfabet, llavors hi ha cada paraula, llavors a sota una petita, una breu explicació de lo que és. No és una explicació llarguíssima, perquè en una pàgina n'hi ha dues, llavors només és com una petita introducció i coses que he trobat com interessants, que fan gràcia d'aquella paraula, d'aquella expressió, i que trobo que, no sé, és interessant de saber. Llavors, les paraules, en alguna hi ha alguna il·lustració, no a totes, en alguna que igual t'ajuda a entendre una miqueta millor el que és, llavors estan ordenades així.
2: Jo penso ara que, ja podem anar directes, no?, una miqueta aquestes. Sí. Parlen de la cultura, parlen de les tradicions, parlen del menjar, o sigui, ja has fet una barreja de tot, no?, per fer una radiografia del que és aquesta vida al Japó.
3: Clar, quan vius la vida diària, doncs toques molts temes variats, no?, jo què sé, a l'escola, doncs coses que passen a l'escola, al carrer, després la comunitat de veïns, cada cosa, clar, té les seves cosetes especials. Llavors, no estan centrat en un tema concret, sinó, sí, es tracta com coses variades, com que et pots trobar qualsevol, bueno, qualsevol no, però alguns camps de la vida, no? Doncs també del bany, per exemple, el tema del bany, dels banys termals, que al Japó és superimportant, una de les primeres coses que quan coneixes una gent et fas amic, podem anar a un onsen, a unes aigües termals, llavors és tot un món nou que arribes. Jo què sé, la història de la tovalloleta, per exemple, que hi ha una tovalloleta llarga que no es pot, està prohibit ficar-la dins de l'aigua, per exemple. Es serveix com per rentar-se i tal, però ficar-la dins de l'aigua està prohibit. Doncs això t'ho diuen, no la fiquis, perquè a la tele la gent, clar, perquè no, la gent es banya com despullat per no veure's res, la gent està amb la tovallola i queda dins de l'aigua, però en la vida real et diuen no. Allò és la tele. A la vida real no es pot posar la tovallola dins de l'aigua. Vas aprenent les coses així de mica en mica que et van ensenyar.
2: Sí, és molt curiós, perquè clar, una cosa és el pudor a l'hora de transmetre imatges i l'altra cosa ja és la realitat, no? Quan parlaves d'il·lustracions, jo ara, mira, he obert una pàgina així a l'atzar, però m'ha sortit una il·lustració d'una paraula que jo sí que m'havia notat, no?, perquè he pres nota d'algunes per poder-les comentar. Que és el bofuri, que és brandar la llança, i parlem d'aquí de tradicions, no?, i surt el noi amb la llança. Ens pots explicar aquesta tradició?
3: Sí, el bofuri forma part del shishimai, que surt en una altra pàgina, que és un drac, és un lleó. El lleó es passeja pel poble i llavors hi ha uns nois que porten el lleó. Després hi ha els altres, que és el que fa bofuri. El bufuri és el que va amb la llança i que truca a les portes i llavors actuarà com en lloc teu. Es representa en la lluita contra el lleó. Llavors fa la dansa amb el pal aquest, que es diu bofute, i llavors es lluita contra el lleó, el guanya, llavors és com per la casa que està com representant, són coses de bon auspici, de bona sort i tot això. I ho fan uns nois o noies també.
2: Aquestes, aquestes supersticions, no?, que ells tenen de protegir dels esperits, les seves llars, els seus espais, que tant veiem també en totes les pel·lícules, no?, aquesta filosofia. Sí. El que a mi m'ha enamorat molt, i a tu també et va agradar molt en el seu dia, i ens comparteixes, és el bugi kaeru.
3: Oh, sí, la granota protectora. Sí, la granota protectora és una granota, és un lloc de paraules, perquè bugi vol dir sense com es diria? Com es diria? Bugi. Sense?
2: Aquí marca sai estalvi.
3: Sí, sai estalvi. Quan no, com es diria?
2: Sense problemes, no diguéssim?
3: Sí, sense problemes, sí. Bugi vol dir sense problemes. Llavors, kaeru és la gràcia, que vol dir tornar, o granota. Llavors, la granota bugi kaeru és la granota de tornar sense problemes, de, clar. I és super graciós. Llavors, per exemple, hi ha gent que la té a les cases, perquè sí, com es protegeix, o per exemple, a les escoles també hi ha unes granotes bugi kaeru, perquè els nens o les famílies, tothom torni sa i estalvi a la casa seva. És super genial. Són molt maques.
2: És un missatge, a més a més, de molt carinyo, no?
3: Sí.
2: D'això de comunitat, de tenir cura dels altres, no?, de les persones que ens envolten.
3: Sí, tornar a casa sa i estalvi és el millor, és evident. Sí.
2: Bé, jo m'ho estava pensant, però és que m'ha resultat molt curiós. Jo vull que ens expliquis quin és aquest ordre per banyar-se. Perquè és molt diferent del nostre, molt, molt diferent del nostre, i de veritat que a mi em va impactar molt, no? Aquí ens posem ens humitegem amb aigua, ens posem el sabó, posem les banyeres plenes d'aigua i sabó i de tot, quedar ben netets. Però vosaltres aquí no ho feu així.
3: No. Primer un entra, llavors ja a fora de la banyera, la cosa important és que a fora de la banyera ja hi ha una aixeta. Llavors un es renta amb aigua i sabó a fora de la banyera, que hi ha un forat de terra perquè se'n vagi l'aigua, no és que inundis la casa, te'n sabones ben ensabonat i després et treus el sabó, t'esbandeixes ben esbandit. O bé amb la dutxa de telèfon aquella, o bé amb una galleda d'aigua. Vas podant galledetes d'aigua. Llavors, quan ja estàs ben net, et fiques a dins de la banyera, que són un pèl més fondes, jo diria, que les nostres. Et fiques a dins de la banyera a relaxar-te, perquè la banyera és per relaxar-se, la idea és. I t'estàs allà tota l'estona que vulgui, ben relaxat, si vols unes sals de bany, si tens finestra pots obrir la finestra i jo, doncs mira, gaudir de l'aire fresc, t'estàs allà relaxat i després, quan ja has acabat, no cal tirar l'aigua de la banyera, no cal treure el tap i buidar-la. Senzillament, la tapes, hi ha unes tapes per la banyera i després, els següents de la família que es vulgui banyar, doncs, obre la tapa i fa el mateix, es banya, i es poden banyar tota la família sense gastar aigua per dir alguna cosa.
2: És molt curiós, Això m'ha resultat super, super curiós, i la paraula és furo. És molt bonic perquè, clar, tenim la paraula furo, com s'escriu en japonès a sota, la sí. traducció, aquí la traducció sí. és el bany, sí. després la petita sí. explicació. Clar, sí. com que són breus explicacions, i n'hi ha dues a cada pàgina, a mi m'ha recordat els haikus, perquè a més a més estan explicats, nosaltres n'hem parlat molt aquí, perquè s'han estès molt arreu del món.
3: Sí, sí, sí. També se'n fan, sí. Els haikus també se'n fan ara a tot arreu, amb tots els idiomes, sí. Els haikus són molt bonics i sempre tenen una paraula que et fan entendre a quina època de l'any fan referència. No diuen, poden dir-ho si volen, tardor, primavera, hivern, esclar. Però si no, per exemple, et dirà les hortènsies, i tu ja veus, és l'època de pluja, serà cap al juny, jo què sé, a l'hivern, perquè pot ser, per exemple, la neu és evident, però vull dir, no sé, cada haiku té una... Has de buscar una paraula que llavors et dona la idea, com et diuen les cigarres, que llavors, si hi ha la paraula cigarra, ja t'imagines, és l'estiu. Són molt bonics. Trobar la paraula també és... Són molt poètics, segons com.
2: Són molt bonics. També hi ha aquest concepte dintre del llibre i és perquè us feu una mica aquest concepte mental de què hi trobareu, no? Que no són petites píndoles i estan molt bé. No podríem deixar de parlar del te i, per tant, parlem de Kaishi i Kuromoji, el paper i el bastonet de la cerimònia del te i el ventall.
3: Sí, el ventall.
2: El detall, amb el ventall. Què ens pots dir?
3: Sí, quan vas a la cerimònia de te com a client, perquè una cosa és quan el fas tu, i l'altra és com vas com a client, tu t'endús com un monedoret, no és un moneder, no sé, com una cebosseta, i a dins t'hi poses el paper aquest, caixi, el kuromoji, que és el bastonet, que serveix per després menjar-se el pastisset, i un ventall. El ventall no s'ha d'obrir, és molt important, és lleig, no s'ha d'obrir, s'ha de tenir compte perquè un té ganes, no sé, no s'ha d'obrir mai. És només es fa servir quan per saludar el mous cap aquí, diguem el mous cap allà, és només com per saludar, no s'ha d'obrir. El paper caixi és com un flec de papers, no només és un que seria prim, llavors el fa servir com a plat, no et donen plat pel pastisset. Sí, en el paper posaràs el pastisset i després amb el bastonet kuromoji vas tallant i tu menges abans de prendre el te, que són uns pastissets molt dolços, que llavors amb el te, que és com bastant amarg, doncs, si la cerimònia té, també una cerimònia. Com a client, també.
2: És molt curiós, això, ara ho estic aprenent. Com a client i tu, després quan les organitzes a casa, n'has organitzat alguna, Mercè, a casa?
3: No, ho he vist diverses vegades i ho trobo molt maco, però no m'hi veig capaç jo.
2: No m'hi veig capaç? Home, després de 20 anys ja penso que vols dir que no?
3: No ho sé.
2: Vinc al Japó, te'n faré fer una. Molt que no tinc temps, però seria bonic com a mínim anar-hi, no? Penso que és una cosa...
3: Sí, la veritat, sí, ni que sigui com a client, val la pena, eh?
2: I a més, una altra... Serien moltes, eh? Jo penso que n'agafo una com a última, que em va agradar molt el concepte, perquè moltes vegades el que fan és com a molt simbòlic, no? És com un concepte. I en aquest cas és el masu, que és el de mesura. Però mira, mireu quina, què mesuren, què mesuren?
3: El màster és una capseta de fusta quadrada, més o menys, i de fet és per mesurar l'arròs, per exemple. Per quan treus per allà per fer l'arròs i tal, vols mesurar, és una unitat de mesura, per dir alguna cosa. Però la gràcia és que també masso té un doble significat, com la bugica aero de la gran nota d'abans, que ens encanten els dobles significats, que és supergenial, jo sempre ho trobo. La capseta aquesta, masso, doncs com que vol, masso també vol dir sumar. Llavors, la fan servir en els casaments com per sumar felicitats i tothom sigui molt feliç. I beuen sake amb aquesta capseta masso. Moltes coses tenen doble significat i el sempre com el doble significat acostuma a ser coses de bons auspicis, bons auguris, felicitat, com molt, molt alegre, no? El masso sí, és molt graciós.
2: M'agrada molt perquè és això, no? Mesurar una mica la felicitat del moment, casaments, altres celebracions, sí. No? I a més diu, cal veure-hi pel costat pla i no per la cantonada.
3: Sí, perquè no saps ben bé per on agafar-lo, si no. Sí.
2: Molt bé. Mercè, no sé si tu voldries afegir-hi alguna paraula més que en el seu moment haguessis triat per alguna cosa més especial o perquè va ser de les primeres experiències que vas tenir, no ho sé, si vols afegir alguna més.
3: Mira, a mi també m'agrada molt el mocador de fer farcells. Què diries, home, a Barcelona o a Catalunya o tenim el mocador de fer farcells, no? La meva àvia tenia un mocador de fer farcells, jo encara l'havia vist fer servir. I em va fer molta gràcia perquè aquí també en tenien i dius, oh, si és el mocador de fer farcells, que diu furoshiki en japonès, però que, bueno, no ho fan ben bé com nosaltres, que igual és més d'embolicar la cosa i ja està. Ells també emboliquen la cosa i ja està dient, però amb per exemple, la síndria, la forma rodona, les ampolles, tot ho tenen com molt estudiat. No és senzillament tancar-ho i ja està, ho tenen com molt estudiat. Fan unes formes molt boniques per embolicar, que serveix de regal i gairebé. El mocador de fer farcells em vaig trobar que també era molt graciós. I que dèiem abans el kabutomushi, que és l'escarbat preferit dels nens.
2: Ens l'hem deixat aquesta.
3: Sí, el kabutomushi no es pot oblidar, el kabutomushi.
2: És una mascota, com a mascota, com aquí tenim els cucs de seda, no?
3: Exacte. Que aquí no en tenen, en canvi. Jo no he vist a ningú que tingui cucs de seda. I els crida l'atenció, en canvi. I, en canvi, el kabutomushi, que és un escarbat, i en venen a les botigues, però el vas a comprar. A casa també n'he tingut. És impressionant, kabutomushi. Als nens els hi fa moltíssima il·lusió, és com el somni de molts tenir un dia un kabutomushi. I sí, els nens ho porten a l'escola per ensenyar el seu kabutomushi en la seva capseta, ensenyar als nens i estan allà mirant-lo uns quants dies i després se l'entornen a casa.
2: Ai, quina gràcia, no? O sigui, sí. La mascota, nosaltres diem que tenim mascota, ells tenen el seu kabutomushi, que és el
3: exacte.
2: Seu... Sí. Com ho veieu, com ho escolteu, vaja, Mercè, i així podríem estar imaginant 200 paraules que ens mostren un bocí, no, del que és aquesta cultura que per nosaltres és tan fascinant i és fer un viatge a través del llibre, és una preciositat. Jo he estat una descoberta perquè no sabia ben bé què hi trobaria i la veritat és que comences a obrir les pàgines i et vas entretenint perquè vols saber, busques, xafardeges, a vegades vas aleatòriament, a vegades per ordre, però realment és val molt la pena, penso que és molt bonic tota aquesta feinada. Ens has traslladat a Japó a través del seu idioma, no?, de la seva llengua.
3: Sí, el Japó té moltes coses petitones que fa gràcia, és com superinteressant de conèixer, que igual moltes són famoses, com... no sé, el té, la cerimònia del té que dèiem abans i així, però n'hi ha d'altres que són més desconegudes, però són igual d'interessants també. Trobo que, sí, n'hi ha moltes més, jo no les conec totes, n'hi ha moltíssimes, però sempre es fa esbrenent coses noves, no?
2: I mira que, a més, ens dona la benvinguda ja a la coberta perquè té una il·lustració preciosa i una paraula que és eixaco, que és petita en què significa inclinació, que és el fet de saludar-se, no? Una petita inclinació.
3: Sí.
2: El que, per tant, ja ens dona, un llibre ja ens dona la benvinguda. Mercè, escolta, moltíssimes gràcies per apropar-nos al Japó, a casa, i Bueno, quan vinguis a Catalunya, jo et vull conèixer, eh? Ets en el treball i una petita cerimònia. Aquí menjarem crema catalana.
3: Ja, m'encantarà. No, gràcies a vosaltres, eh? Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
0: Esteu escoltant... El

0: Final del nostre trajecte. El Calaix. Destinació 3. Torroella de Montgrí. Estàs escoltant... El Calaix. Obre'l. I trobaràs cultura.
1: Dijous Sant és el dia del berenar literari a la llibreria El Cucut de Torroella de Montgrí. Una cinquantena d'autors convidats i totes les seves obres publicades a l'abast dels apassionats per la lectura comparteixen l'espai amb la premsa i la gastronomia de l'Empordà, però especialment amb els brunyols elaborats per l'equip de la llibreria. Hem compartit la tarda amb ells i podrem escoltar de la veu de la llibretera Maria Teresa Calabús com va néixer la idea i també amb autors i autores que comparteixen amb nosaltres el seu desig de Sant Jordi.
2: El Calaix,
3: el Calaix, sobre li trobaràs cultura.
4: No podem començar tota aquesta ronda de declaracions i entrevistes als autors sense aquesta magnífica, meravellosa. Ja sabeu que nosaltres estimem molt les llibreteres, llibreria El Cucut.
5: Escolta, moltes gràcies.
6: A vosaltres.
5: De tants anys, de fer aquestes coses tan boniques que feu i que ens animeu a fer quilometrades
6: sí.
5: Per poder venir a gaudir. Nosaltres venim de Tarragona.
6: Déu-n'hi-do, segur que hi ha un veí d'aquí que està al sofà mirant una telesèrie.
5: Veus? Doncs nosaltres no, de Tarragona cap a la llibreria El Cucut.
6: Gràcies.
5: La idea, una mica com va néixer res, molt breu, però per tenir... Perquè em sembla que va néixer així, com aquell qui no vol la cosa.
6: Bueno, perquè saps un any que Sant Jordi era com si fos demà passat, dissabte Sant era Sant Jordi. Llavors hi havia una por tan important de que el trànsit de llibres seria difícil de dominar, es va demanar a comarques que ens inventéssim un acte. Però un acte en plan, firmeu llibre, saps? Nosaltres, una població de 10.000 habitants, imaginar-se que aconseguirem que vinguin 8 o 10 escriptors i que es posin en una taula, en allà signar, vam dir, aquesta gent s'avorrirà, qui vols que vingui? Vindran 8 o 10 persones, els hi tota la tarda, no sabran ni què fer. Ho veiem molt negre, fer una reunió a la família, allò en plan, dir, bueno, família, què fem? Però clar, per Setmana Santa hi ha un altre tema a la taula familiar, que és els brunyols, val? Llavors, la meva mare, el que la preocupava era quin dia faríem els brunyols. I la reunió es va solapar. La meva mare va acabar dient, la més sàvia de la colla, que és aquí, 88 anys.
5: Imagina't.
6: Va dir, per què no fem un quilo més de farina, nena? Els acomites a berenar. I si no firmen, que berenin. I així ja, escolta, ens passarà la tarda bé... Si firmen dos llibres bé, si firmen quatre millor. I fem el berenar literari. Li vam posar nom, li vam posar berenar literari. Va venir TV3, va ser notícia per nosaltres perquè no havia vingut mai de la vida.
5: Molt bé.
6: I llavors Martí Gironell, en l'entrevista que li fan a tot Catalunya, diu, això és fantàstic, això s'ha de repetir. I jo vaig dir, pues ja m'ha liat per sempre i ja està. Ja tenim berenar literari cada any. Ho vam passar Dijous Sant, va ser un dia que s'ha institucionalitzat, Dijous Sant, i així és. Algú que sap coses d'aquestes esotèriques em va dir que havíem d'haver sabut que el Dijous Sant tot triomfa.
5: Doncs escolta'm, per molts més Dijous Sants de berenars literaris, moltes gràcies.
6: A tu, a vosaltres.
5: Doncs en aquesta primera escapada al berenar literari de la llibreria El Cucut a Torroella de Montgrí, primera cara coneguda, Cristina Canamases, que a més ha passat pel programa. Cristina...
7: Què? Primer Sant Jordi.
5: Primer Sant Jordi i primer Sant tot. Jordi.
7: A més, tot. És dos premis, tots de cop, per tant, estem parlant ja de que és el primer Sant Jordi, però amb solera.
8: Sí, sí, no, i se m'està girant feina, sí.
7: Escolta'm una cosa, com penses viure, perquè els oients escoltaran això, quan sigui el dia abans, durant el dia i a posteriori. Quin Sant Jordi t'espera? Com ho estàs vivint?
8: Doncs ho estic vivint amb moltes ganes i la primera vegada farà que vagi una mica així a cegues, però amb ganes de que els lectors tinguin ganes d'escriure el que... de llegir el que he escrit.
7: Parlàvem de dos premis. Has passat amb els dos últims Fabergé pel programa, però encara es queda una altra entrevista que també està guardonada.
8: Sí, Aigües de Llibertat amb el Premi de Narrativa Marítima de Cambrils.
7: Vull dir que ja has començat i per la porta gran.
8: Bé, sí, dos premis que encara no he sabut reaccionar, encara.
7: Ho estàs assaborint. A més, clar, ara jo et pregunto quin desig tindries per Sant Jordi. Després d'haver guanyat dos premis, jo penso que és una pregunta una mica complicada, però seria un tercer premi.
8: Bé, més que un tercer premi, potser ser una mica més coneguda i poder tenir una mica més abast, no?, de poder arribar a més gent. Tot és el bé, que jo demanaria ara mateix.
7: És un desig que molts escriptors, sobretot sí. Quan comenceu, no? Teniu aquest de dir poder arribar, però escolta'm, has d'entrar per la porta gran, estàs assaborint aquest primer Sant Jordi i Aigües de Llibertat encara és molt novell. Es pots fer un tastet dels dos últims Fabergé?
8: Sí, els dos últims Fabergé és una novel·la històrica basada en els dos Fabergé, unes peces de joieria úniques que es regalaven als arts a finals del segle XIX i a principis del segle XX, i la protagonista es veu al mig d'una història relacionada amb aquests ous que fa que fem una aventura per tota Europa, des de Sant Petersburg fins a la bonica ciutat de Girona.
7: I Aigües de Llibertat?
8: Aigües de Llibertat té a veure amb l'esclavatge dels indians i l'illa de Cuba al segle XIX.
7: Doncs ja ho sabeu, dues aventures que us recomanem perquè s'acabarà Sant Jordi, però els llibres continuen vius i molt vius. Moltes gràcies, Cristina Canamases.
8: Gràcies a tu.
7: Continuem una miqueta a la casa, diríem, d'aquests autors i autores, i estem amb Maria Escales, que molts ja la coneixeu. No només estimada Mirta, sinó que la seva última obra, Matilde, ens va absolutament enamorar. Cara coneguda ja repeteix a Sant Jordi. Maria, gràcies per aquesta estona que t'hem robat.
2: Gràcies a vosaltres per donar-me veu, i tant.
7: Maria, com estàs vivint aquest pre-Sant Jordi? I què esperes?
2: Amb molta il·lusió, estic vivint amb molta il·lusió. El Sant Jordi és com, no sé, o sigui, mai te canses, no? És com l'amor, no? Que dius sempre, és com enamorar-te, no? Sempre ho vius amb aquesta il·lusió, amb aquest punt de sorpresa, de fascinació i d'agraïment.
7: M'encanta escoltar-vos, perquè és el nostre dia de tots, no?
2: Sí, i tant.
7: Els autors especialment, però després editorials, periodistes, lectors, lectores...
2: Sí.
7: Quan us escolto amb aquesta passió, a mi m'agrada molt, no? Perquè no s'acaba tot el dia.
2: No, i tant.
7: Nosaltres ja ens retrobarem passat Sant Jordi.
2: I tant que sí.
7: Però si haguessis de demanar un desig...
2: Doncs que sigui un dia intens, que sigui un dia feliç... que la gent mai deixi de comprar... És que jo deia, som un país que celebrem regalant llibres i regalant flors. Això diu tant de nosaltres, diu tant i tant bé de nosaltres. I això, que Sant Jordi sigui la gran festa que ha estat sempre.
7: Abans de deixar-te anar a berenar, es pots fer una petita sinopsi de Matilde?
2: Matilde és la història d'una compositora, una... que va existir, de veritat, Matilde Escales, que és una compositora que va ser molt famosa i va ser molt important durant el modernisme i que ara s'ha oblidat. Aleshores, una mica la meva tasca ha estat recuperar-la amb ella i recuperar tantes dones que han estat silenciades.
7: És un llibre preciós, també va passar pel programa, però mai és tard per tornar a recomanar lectures perquè no l'hagi descobert. Maria, ara sí que et deixem anar a berenar.
2: Moltes gràcies i bon Sant Jordi.
7: Igualment. Hem reptat, perquè aquí anem així, anem robant gent, robant autors, després els retornem, els autors, però tenim l'Estel Soler, Premi Ramon Llull, però és una breu sinopsi, perquè encara no he llegit el llibre.
9: El meu llibre es diu Aquest tros de vida, i crec que com a qualsevol tros de vida hi trobareu moltes coses diferents, de les millors de la vida i de les pitjors, però bàsicament és la història de l'Helena, una científica ambiciosa que comença la novel·la amb un parell de sotracs i decideix que ha de fer un gir radical a la seva vida.
7: Què demanaries per Sant Jordi? Un desig sort? Quin seria, Estel?
9: Jo sóc feliç atenent a la gent. És un dia que em poso al servei dels lectors i lectores. No n'espero res en concret, més que poder atendre i dedicar unes paraules escrites o orals a qui vingui a conversar. Em fascina. Som el qui som i som on som gràcies als lectors i lectores. Per tant, és un dia d'ells i per ells.
7: No sé si preguntar-te com estàs vivint aquest Sant Jordi.
9: Estic vivint-lo molt frenèticament i crec que encara no hi hem arribat, però quan hi aterrem jo trobo que és deliciosament cansat. Podríem dir, sí.
7: M'encanta, perquè ningú diu cansat i tu sí.
9: Una mica sí.
7: És veritat.
9: Però és un cansament bonic, no? Sí.
7: Doncs escolta'm, en desitgem el millor i que aquest tros de vida tingui molta, molta
9: vida. Això, llarga vida al tros de vida. Gràcies.
7: Fem un gir de guió i ens n'anem cap al gènere negre. Títol, Les orquídies del mal. Autora, Núria Bacardí, no ha passat pel programa. Per tant, teniu lliçó pendent, Núria, perquè ens acompanyis i fer la lectura.
9: I tant.
7: I a mi m'anirà molt bé ara trobar-te perquè em facis una breu sinopsi, perquè tinc el llibre damunt de la taula, però no l'he començat.
10: Doncs mira, trobaràs un cosi noir, un country noir, passa en un poble molt petit, un micropoble, on es veu totes les històries que passen als micropobles i totes les problemàtiques lligades, i llavors hi ha apareix un cadàver ja al primer capítol. Són capítols molt breus, suposo que ve de formació professional, eh? De periodisme, allò que tot va apretat amb el temps. I hi ha molts debats subjacents, no? L'eutanàsia, la investigació de l'ELA, etc.
4: Bé, ja ho sabeu, molta feina, però ara ja passem a la part més de ja no tant als lectors, sinó com estàs vivint tu aquest Sant Jordi.
10: Per mi és molt nou, perquè és la primera vegada que trec un llibre i sempre l'he viscut des de l'altra banda, fent el que fas tu, no? Des de l'altra banda, entrevistant gent i cobrint el Sant Jordi, i veig que és vertiginós, no? De molts actes, presentacions... És divertit, és un procés molt divertit.
4: Home, sí, viure-ho des de l'altra cara també és una experiència que dius, com a mínim, l'he viscut.
10: Exacte.
4: No tothom pot dir-ho.
10: Exacte, sí, sí.
4: Per tant, s'agraeix. Si haguessis demanat un desig per Sant Jordi, quin seria?
10: Mira, ara que he començat amb aquesta primera novel·la, poder continuar escrivint. De fet, hi ha un final com una mica obert i m'agradaria continuar escrivint perquè m'agrada molt. És igual si venc o no venc, és igual, però continuar escrivint és un plaer.
4: M'encanta, perquè a vegades no es tracta només, no, de les vendes ni de tot el comerç, sinó d'aquesta passió per escriure, que això és
10: gaudir-la totalment.
4: Gràcies, Núria. Gràcies. I escolta'm, deixem la Núria, però és que al costat mateix tenim una companya d'editorial, que és la Glòria Sabater, que aquesta sí que hi ha el programa, és internacional, no tot s'ha de dir, però que aquest any està amb novetat, Mort al Palau, que també ens ha acompanyat al programa, ella sí, perquè va ser el mes de febrer. Núria, ai, Núria, ja t'he barrejat ara. Sí. Núria Bacardí, clar, sortim de l'una, comencem per la Glòria Bacardí, barregem nom i cognom. Glòria Sabater,
11: què tal?
4: Mort al Palau, novetat, a més, frenètica, perquè aneu per segona edició,
11: i que això és... Sí. Molt contenta.
4: Una meravella.
11: Sí,
4: I un Sant Jordi més que sumes amb alegria.
11: Sí, amb molta alegria. A més, sentim-me molt ben acompanyada, coneixent nous companys de viatge molt agradables i sentim-me a casa. És una aventura molt, molt bonica.
4: M'encanta sentir-te així, perquè normalment és tot molt estressant, però veig amb una cara d'alegria i això és meravellós, també.
11: I encara no m'he donat a la ratafia, o sigui, això està bé.
4: De moment anem bé. No hem perdut el nord. Si haguessis demanat un desig per Sant Jordi, Glòria, quin seria?
11: El llibre tingués més vida més enllà de Sant Jordi. Que la literatura no es quedi només en aquest dia. Que hi hagi lectors. Que Sant Jordi sigui la llavor, l'espurna per crear nous lectors. Que quedin com... Oh, no puc viure sense literatura. I vinga, endavant.
4: Doncs plantem un any més la llavor. I això sí, encara que hagis passat pel programa, ja segurament no tothom ho ha escoltat o no tothom ha llegit encara Mort al Palau, ens pots fer una breu sinopsi?
11: Mort al Palau és novel·lo l'any en què Barcelona es va quedar enamorada de les obres de Sherlock Holmes a través de les representacions del teatre que es feien al teatre principal, que és el teatre que hi ha al baix de la Rambla. I com que van tenir tant d'èxit, ja va haver-hi un editor, Bartomeu Baixeries, que va decidir traduir al català les obres de Conan Doyle i es anaven en una editorial, en una col·lecció popular, que sortien setmanalment en literatura sensacional. A partir d'aquest context històric, la meva novel·la barreja novel·la històrica i novel·la de gènere negre, utilitzo el Palau Güell, que és un escenari meravellós, per tancar una sèrie de persones vinculades a aquest món holmesià. S'ha d'haver una sèrie de crims que la protagonista, la Robina, que és gran lectora de Sherlock Holmes, i està obsessionada amb la figura holmesiana i creu que ella, que tant llegir Holmes, és una bona investigadora, ha de resoldre els crims o intentar evitar els crims a través d'unes pistes que interactuen directament amb aquestes obres holmesianes. És com una mena d'intertextualitat literària.
4: Doncs ja sabeu, Palau Güell, misteris, crims i Sherlock Holmes.
11: Exacte.
4: Signats amb la ploma de...
11: Glòria Sabater.
4: Moltes gràcies, Glòria. Encara que escolteu moltes rialles, estem parlant encara de gènere negre, de morts, assassinats i de denúncia social. Però sobretot amb destrossos de patrimoni, del patrimoni de la Terra. I això no sé si t'ho perdonaran mai, Oriol Canals.
12: Hola, sí que m'ho perdonaran. És ficció, cap i a la fi, no? Sí que m'ho perdonaran, sí.
4: Temptar contra el Palau de la Música. Molt bé, No dormiràs, també és una novel·la que ha passat pel programa, però avui t'hem enganxat aquí aquest berenar literari i tenim, bé, primer una breu sinopsi perquè portes 7 edicions, Oriol, per tant, encara deu haver temps per una vuitena, per una novena. Anem a fer una breu sinopsi de No dormiràs.
12: L'acció se situa, com deies, al Palau de la Música Catalana, és l'inici de la gira mundial de l'Orquestra Filarmònica de Barcelona i enmig de l'actuació la lluerna modernista, que és mundialment famosa, doncs esclata en mil bocins i en cau penjat un home a plom. Doncs a partir d'allà es munta un sideral considerable, com tothom es pot imaginar, i ja s'inicia una investigació que portarà per tot Europa i part de Nord-Amèrica, que és per on va la gira de la Mundial de l'Orquestra Filarmònica de Barcelona.
5: Secrets i misteris darrere d'aquestes morts que no desvetllarem perquè heu de llegir No dormiràs. Oriol, com estàs vivint aquest Sant Jordi?
12: Ostres, doncs és el meu quart Sant Jordi com a autor, la meva quarta novel·la, però sens dubte és el més especial. L'estic vivint amb molta intensitat, amb molta il·lusió. Molts lectors que se m'acosten, que em diuen que s'ho han passat molt bé, m'ho estic passant pipa, la veritat.
5: Disfruta, encara ara gravem abans, i això s'escoltarà abans, durant i després. Per tant, et demanarem un desig per Sant Jordi. Què demanaries?
12: Jo demanaria que no plogui, sisplau. Primer de tot, que no plogui. I després, doncs, que la gent s'ho passi bé, compri molts llibres, que disfruti de la lectura, que al cap i a la fi és del que es tracta, i que la gent s'ho passi bé llegint molt i, si pot ser, llegint en català.
5: Doncs ja ho sabeu. No sabrem si plourà o no. Vosaltres, alguns de vosaltres, quan escolteu això, sí que ho sabreu i haurem desvetllat què ha passat, però el que sí que em sumo jo amb tu, Oriol, és llegir en català.
0: Heu escoltat El Calaix. Edició tècnica i sonora, Josep Maria Soler. Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Són les 4.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Ràdio Sant Cugat. Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
3: Ràdio Sabadell.
4: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà
5: Ràdio Municipal de Terrassa.
6: El Prat Ràdio.
7: Bona tarda. El Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quart any consecutiu.
8: Ràdio Ciutat de Badalona.
9: Bona tarda. Badalona compta amb 10 noves pintes als sobreeixidors per
10: Ràdio Castellà.
11: Bona tarda. L'Ajuntament

0: Els últims dies hem sentit a parlar molt de l'antivirus arran del brot en un creuer de bandera neerlandesa que va provocar alguns morts. Per tenir més informació sobre aquest virus, el nostre company Sergi Estapé ha parlat amb el doctor Josep Maria Argimon, especialista de la UIC de Barcelona. Bona tarda.
1: Bona tarda, doncs. Estem amb el doctor Josep Maria Argimon, codirector del Màster Universitari en Gestió Sanitària de la Universitat Internacional de Catalunya, Barcelona, i especialista també en Medicina Preventiva i Salut Pública perquè ens ajudi una mica a comprendre més sobre aquesta, bueno, aquesta aparició que venim de l'època del coronavirus, de la Covid, però no sabíem del antivirus. Doctor, bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Expliqui'ns una mica així, grans trets, què és l'antivirus? Què és el que, una mica les característiques que el defineixen?
2: Bé, l'antivirus és un virus prou conegut, fa molts anys que es coneix, que des d'aquest punt de vista es diferencien, té diferents variants. Hi ha variants que estan en el que es diu el món, el vell món, vol dir Europa i sobretot Àsia, i des de més o menys els anys 30-40... també es coneix els que és del món modern, ai, del nou món, perdó, que són tots els que fan referència bàsicament a Amèrica, tant Amèrica del Nord com Amèrica del Sud. Les diferències entre els dos, el vell món i el nou món, bàsicament és com afecten aquest virus a aquella persona que es contagia i que agafa la malaltia, com li afecta en el... Les variants asiàtiques i també les d'Europa, que es donen sobretot al nord d'Europa, fan el que se'n diu una mena de febre hemorràgica i que afecta molt els ronyons. La mortalitat és important, però no té res a veure amb la del nou món. És una mortalitat al voltant de l'1-1,5%. I després tenim aquesta variant, que és la que avui coneixem, que està, diguéssim, més coneguda perquè ha produït aquest brot en el vaixell, doncs que té una mortalitat molt elevada, del 20-40%. Comença com una malaltia molt comú, són símptomes bastant específics, mal de cap, mal al cos, etc., però que en un moment determinat pot realment agreujar-se i crear, doncs, sobretot una insuficiència respiratòria i, com he dit abans, amb una mortalitat important entre el 20-40%. Però repeteixo que és un virus prou conegut. Fa dos anys vam tenir, si no recordo malament, un antivirus aquí d'una persona procedent del Nepal. Si nosaltres recordem, no ho sé, potser les persones que ens estan escoltant recorden l'actor Jim Hammond i la seva esposa, que van ser trobats morts, que en un primer moment es pensava si havia hagut, doncs, jo què sé, havien assaltat la casa o no. Quan es fa l'autòpsia a l'esposa, el que es veu és que l'esposa tenia una infecció pulmonar molt important per antivirus i es va trobar, doncs, també restes de femta i d'arrossegadors. I ja acabo. Normalment es encomanen o la gent es contagia per el que són excrements o orina o saliva d'arrossegadors silvestres. Concretament, el que ens afecta ara o el que ha afectat ara aquestes persones és estar en una zona dels Andes, prop de la Droche i també en la zona andina xilena, que és bàsicament el ratolí que li diuen de cua llarga.
1: O sigui, de persona a persona es podria contagiar o no?
2: Hi ha molt poques classes

0: d'antivirus que es contagin de persona a persona. Concretament, aquesta, la variant Andes, que es descriu per primera, que es descriu sobre l'any 90, es descriu abans, perdó, però sobre l'any 96, amb un brot que va existir, van començar a haver-hi ja les primeres sospites clares que es podia contagiar d'home de persona a persona. Va ser en una ciutat argentina, el Bolsón, i clarament després, en l'any 18-19, a la província de Chubut, en una ciutat de la província de Chubut, es va tenir un brot d'antivirus amb 34 persones i 11 persones mortes, que aquí es va poder filiar molt bé epidemiològicament, molecularment, de biologia molecular i genèticament, i clarament doncs, es va establir aquesta transmissió d'home a home. La majoria d'antivirus no es transmeten, no es transmeten, perdó, de persona a persona. I també hem de dir que aquesta variant Andes es transmet molt malament, és poc eficient transmetent-se de persona a persona, molt poc eficient. El que sí, repeteixo, que quan la tens, la persona que la té, és molt greu. Mm-hmm. Aquesta manca d'eficiència és el que fa que diguem que això no és de cap de les maneres un coronavirus. No és de cap de les maneres un coronavirus.
1: Sí, no serien comparables, podem dir.
0: No, i per tant no té capacitat de fer una epidèmia o de causar una epidèmia o de causar, evidentment, una pandèmia.
1: Mm-hmm. És una mica el que la molta gent es pregunta, no? Que si podria tornar a passar, no? Que ja veiem la paraula virus no. Al final i ja ens espantem, no?
0: Sí, el virus, malauradament, n'hem tingut doncs, des de fa milers d'anys, en tenim i en seguirem tenint, i el que és cert és que cada vegada hi haurà més virus emergents, i evidentment doncs, sempre són una amenaça, però en aquest cas la idea aquesta que jo entenc que pugui tenir la persona, les persones que puguem tenir en el imaginari d'una nova pandèmia a través d'aquest antivirus dels Andes, la resposta és no.
1: Mm-hmm. Tampoc es pot contagiar a través d'aigua, aliments i tot això, tampoc, no?
0: No. Només es contagia per excrements d'aquests rosegadors silvestres que, des d'aquest punt de vista, quan s'assequen, és a dir, normalment aquests rosegadors estaran en zones doncs, fosques, amb pols, no? Sense que els toqui gaire la llum, i que quan aquests excrements, etcètera, sequen i algú doncs, passa pel voltant i pot aixecar aquest polsim, doncs s'inhala i des d'aquest punt de vista doncs, es pot arribar a contagiar.
1: Mm-hmm. Això vol dir que pot atacar més aviat un perfil de públic com, per exemple, les persones que viuen al món rural o tothom, tots estem exposats?
0: A veure, estàs exposat quan tu vas a una zona on hi ha aquest tipus d'antivirus. Si vostè, per exemple, va, doncs, parlant de Llatinoamèrica, a Buenos Aires, no, a Buenos Aires ciutat, parlo, o al Gran Buenos Aires, no trobarà aquests ratolins. I, per tant, no hi ha cap tipus de risc d'encomanar-se si va a Santiago de Chile. Tampoc es trobarà a la ciutat de Santiago. Mm-hmm. Per tant, des d'aquest punt de vista, cap problema.
1: Hem parlat de símptomes, hi ha alguns símptomes més que puguin delatar que una persona pateix aquest antivirus?
0: No, realment és molt complicat perquè són símptomes com passen molts i molts i molts virus que quan comencen són molt inespecífics. Uh-huh. Ara, evidentment, persones que han estat en contacte i que són contactes estrets, si ara comencen a aparèixer doncs, febreta o si comença a aparèixer mal de cap o aquesta gastroenteritis, etc. Ara tothom té el llum encès i tothom està en alerta. Però en una situació normal doncs no trobaries que aquest símptoma fos específic de res. Sí que quan comença a envair vies respiratòries doncs comença a donar problemes de saturació d'oxigen i per tant necessita sobretot donar mesures de suport i moltes vegades doncs vol dir unitat de cures intensives i, com he dit, en moltes ocasions doncs té una mortalitat molt, molt, molt elevada.
1: Mm-hmm. Com podem diagnosticar que hi ha antivirus?
0: L'antivirus es diagnostica sobretot perquè pot haver-hi un el coneixement de que s'han estat en zones que poden ser doncs, on estan aquests rosegadors, o bé perquè has estat en contacte molt, molt, molt, molt estret amb una persona amb la malaltia i que comences a fer aquests símptomes, primer inespecífics, etc. Si no, doncs són de difícil detecció. És a dir, en principi, quan hi ha alguna febre que és d'origen molt desconegut, ara parlo de... imagini's d'una persona que arribés avui, no avui en aquest context que tenim d'aquest brot limitat, sinó en un altre context, clar, davant d'una febre tu has de començar a mirar doncs quina exposició ha tingut, quins viatges ha pogut fer, etcètera, i a partir d'aquí començar a delimitar. Hi ha una serologia que es pot aplicar, alguna que és una mica més inespecífica, altres que són més específiques, i després, com sempre, una PCR, que és el, i poder, per tant, també doncs, diagnosticar a partir d'una PCR.
1: Mm-hmm. El que molta gent s'estarà preguntant, quins serien els tractaments principals o més bàsics?
0: No hi ha un tractament específic, és un tractament, el que en diem, de suport, que vol dir, si tens problemes d'oxigenació, doncs rebre oxigen, si realment necessites, doncs pots arribar a estar intubat, i de suport amb una unitat de cures intensives. No hi ha un tractament específic, no hi ha vacuna contra antivirus.
1: Uh-huh. I com durant el coronavirus hi ha inclús doncs, gent que reclama que el té permanent o persistent, hi ha alguna possible complicació? Hi ha gent que perdia una mica l'olfacte, etcètera. En aquest cas hi ha possibles complicacions de cara al futur?
0: De les persones amb antivirus, en principi hi ha no està descrit, però també hem de tenir present que, tot i que és un virus molt conegut, com he dit abans, i que fa anys que es coneixen, tampoc no són milers i milers i milers de persones, per sort, les que acaben desenvolupant la malaltia, o la malaltia greu, més ben dit, no? I des d'aquest punt de vista no hi ha una descripció doncs d'una possibilitat d'un, com el vostè deia, un Covid persistent, doncs que hi hagi un antivirus persistent. Certament, de tota manera, també amb això sempre hem de ser precavits, perquè els virus sempre poden donar aquests síndromes postvirals, no?, que poden ser de llarga durada, com el que dèiem abans del Covid persistent, perquè no només aquesta persistència de simptomatologia es dona amb el virus de la Covid, sinó que hi ha altres virus que també donen simptomatologia similar.
1: Uh-huh. En el cas de... No sé, que em passés a mi, no? Quin seria el període d'incubació? Què hauria de fer?
0: El període d'incubació és un període llarg, ampli, va des d'una setmana fins a gairebé 8 setmanes, amb una mitjana doncs, d'unes 2-3 setmanes. Mm-hmm. I des d'aquest punt de vista, quan ja s'han donat aquests símptomes, és quan ets precisament infecciós o un parell de dies abans, contagiós, o un parell de dies abans que comenci aquest període d'incubació. Mm-hmm. Que comenci la simptomatologia.
1: Mm-hmm. Pel que ha explicat, doctor, jo crec que en aquest cas no deu haver cap mena de prevenció, com em dèiem, doncs, renteus a les mans, no sé què, etcètera. En aquest cas, no sé si hi ha alguna manera de prevenir-ho,
0: no,
1: o si serveix d'alguna
0: no,
1: cosa.
0: Evitar contacte estret amb persones que puguin estar contagiades, i en aquest sentit s'han fet molt bé les coses, des del punt de vista de que les persones que eren contactes o alguna d'elles ja desenvolupava la malaltia, quan van desembarcar, doncs no van tenir contacte amb ningú de la població de les Illes Canàries, i ara doncs també estan a l'hospital, com et duia, atesos per personal molt especialitzat, que coneix molt bé la seva feina, que van molt ben protegits, que a més estan acostumats a aquest tipus d'atencions, perquè nosaltres ara pensem amb l'antivirus, però és que moltes vegades et van arribant doncs, malalts que han viatjat, que tenen febres, que són desconegudes, que mentre no es fa la seva filiació, doncs s'han de tenir mesures molt concretes. Per tant, ara toca la feina de cuidar aquestes persones que han estat en contacte estret, i sobretot aquelles que ja han començat a desenvolupar símptomes, i a la vegada seguir amb tot el que és la traçabilitat dels possibles contactes, perquè encara hi ha gent que va desembarcar, no, amb determinades illes i que, evidentment, anar viatjant arreu del món, doncs seguir fent aquesta traçabilitat. Però a partir d'aquí, doncs, el brot hem d'esperar que sí, que continuïn botejant alguns contactes i botejant, malauradament, algunes persones que desenvoluparan la malaltia, però serà això, un goteig, perquè si es caracteritza per alguns brots d'antivirus és que són brots molt, molt, molt limitats.
1: Doncs avui hem sabut més d'aquest antivirus que, doncs, ha sortit a l'actualitat per aquests contagis, aquest vaixell que portava malalts, gràcies al doctor Josep Maria Argimon, que és especialista en medicina preventiva i salut pública i que, a més, és codirector del màster universitari en gestió sanitària de la Universitat Internacional de Catalunya a Barcelona. Moltes gràcies, doctor.
0: Gràcies a vostès.

0: A la tarda, no et desconnectis. Connectats. Passa un minut de 4:45 de la tarda i és dilluns, per tant, la tertúlia és tertúlia esportiva. Per tant, saludem els nostres tertulians. Comencem per Jesús Galindo, periodista jubilat. El tenim via telefònica. Jesús, bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Com va tot?
1: Bé, bé, sí? Bé. Amb el Barça campió, l'Espanyol salvat, i a veure si salvem el Girona.
0: A veure què passa. Saludem també Raül Chao, que és periodista, el tenim a Sabadell. Raül, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme, com anem?
0: Molt bé. I tu? Tot bé?
2: Bueno, allà anem, no? A Sabadell anem després de no poder ascendir de manera directa, tocarà fer play-off, que bueno, ja a Sabadell ens agraden les coses difícils, això diuen.
0: Bueno, encara hi ha l'opció. A veure si és possible. Estàs amb els mans lliures? Amb l'altaveu?
2: No, estic amb els auriculars.
0: És que se sent com si estiguessis en una bombolla i bastant allunyada. No queda massa nítid el so. A veure si podem solucionar. Mentretant, saludarem el Jordi Rueda, que és director tècnic de l'Escola de Ciclisme Vallès. El tenim a Terrassa. Jordi, bona tarda.
3: Bona tarda, Carme.
0: Tu t'incorpores a la tertúlia d'esports ja a les acaballes d'aquesta temporada, però hi posaràs cullerada, oi que sí?
3: Home, sí, sí, sempre s'ha de posar cullerada a tot.
0: Molt bé. Molt bé, doncs comencem parlant d'aquesta penúltima jornada d'aquest final de temporada de la primera divisió de futbol, que no sé si recordeu algun final tan ajustat, amb tants equips implicats i encara per decidir en l'últim compromís. Realment sí que serà una tarda vespre de transistors, la de la setmana que ve, perquè encara han de decidir el seu futur Llevant, Osasuna, Elx, Girona i Mallorca. Cinc equips, i com deia abans el Jesús, el Girona depèn d'ell mateix, és a dir, el Girona que rep a casa Montilivi, l'Elx, si guanya, salvarà els plats pràcticament a la campana, com qui diu, no? No sé si veieu possibilitats que el miracle s'acabi produint i el Girona acabi confirmant que la temporada que ve serà una temporada més equip de primera divisió, ja segurament sense Michel a la banqueta. Què us diu el nas? Com veieu aquesta última jornada? Vols començar, Jesús?
1: Sí, mira, jo veig que el Girona, a veure, les opcions les té totes. El que passa que el Girona està tenint un problema amb el gol molt greu.
0: Sí.
1: Molt greu, vull dir que depèn de l'Estuani que surti a partir del minut 45
0: infiltrat,
1: i marqui un gol.
0: No?
1: Infiltrat, exacte. Vull dir que això fa patir molt que sigui aquest punt. Però, bueno, està a les seves mans. Però, clar, també els de l'Elche diran que està a les seves mans.
0: Clar.
1: Vull dir que està tot és un final de temporada rocambolesc, una jornada amb tants equips implicats amb el descens, i no sols això, sinó que tenim a l'Espanyol que s'ha salvat aquesta jornada, o sigui, la penúltima jornada s'ha salvat,
0: sí.
1: I té opcions per anar a la Conference League.
0: És una temporada de bojos,
1: de bojos.
0: La veritat totalment. La veritat és que sí.
1: Hem de confiar en el Girona.
0: Esperem.
1: Jo faria sortir a l'Estuani els primers 45 minuts, i que et marqui dos gols.
0: I que resolgui el partit, no? I després aguantar.
1: I després aguantar com sigui.
0: No sé, Raül, com ho veieu?
2: La pregunta és, tu per què et canviaries? Per ser Mitchell o per ser l'Elx? És a dir, per ser Saràbia. Jo voldria ser Mitchell. És a dir, que tu tinguis la necessitat, jugant a casa, de si guanyes et salves.
1: Ah, no, clar, evident.
2: Saràbia ha de guanyar fora de casa. Ha dit que ha de puntuar fora de casa. Per mi, Mitchell va dir després del partit que ell firmava des de principi de curs, tenia aquesta oportunitat i dependre del mateix fora de casa. Perquè hi ha equips que potser amb 42 punts, baixes de categoria.
0: Sí, sí, és
2: perquè
0: que...
2: amb un quadruple empat entre el Mallorca, el Girona, l'Osasuna i l'altre equip, que ara mateix m'he oblidat, baixava l'Osasuna amb 42 punts. És a dir, És que fa anys que amb 37, amb 38 et donava per salvat, però és que ara amb 42 punts baixes de categoria, és a dir, és que el d'aquest any és, és una cosa paradigmàtica.
0: I si mirem per dalt, que ara tampoc no ens preocupa tant, la diferència que hi ha hagut de diferència abismal de punts entre el Barça i el segon i tercer classificats. Vull dir, són diferències també molt bèsties. Vull dir que, no sé, ha sigut una temporada bastant estranya. Jordi.
3: No hi ha tercer equip ni quart equip. El Barça i el Madrid han sigut superiors en tota la Lliga. I l'Atlético de Madrid va llançar la Lliga des del principi. I el Villarreal, que ha fet una gran temporada, està allà, que és el quart equip. Vol dir que mirant cap a dalt, la Lliga espanyola, només hi ha dos equips que lluiten per la Lliga. I mirant per la part de baix és el que dèieu, que feia molts anys que no es veia, que cinc equips estiguessin fins al final de la jornada per poder disputar-se la salvació, feia anys que no ho veiem, i serà una jornada superdivertida. I parlant sobretot del Girona, home, l'avantatge és jugar a casa, l'últim partit que han de guanyar és clau, però aquests 37 partits s'ha reflexat el problema aquest del Girona. S'està jugant a l'última jornada a la salvació per culpa d'algunes coses que no han funcionat, sobretot la davantera. No té gol, com diem. Si l'Estuani de 30 i pico d'anys era el que ha de salvar el Girona, no anem bé. Vol dir que aquí és un dels problemes que té Mitchell ara mateix amb el Girona. El Siakov no li va sortir bé, el Barat, el nou fitxatge que era el substitut, que havia de marcar gols, no ha marcat gols... Aquí és el problema que té el Girona. Les que tenen avantatge són 90 minuts, jugant a casa, amb tota l'afició a favor, i a veure si li surt bé i es pot salvar l'última jornada.
0: Que amplin les porteries, necessitaran, a veure si entren els gols, perquè ocasions en creen. El partit de la Real Societat mateix, van estar dominant el partit, van tenir oportunitats per la pilota, és que no entrava. No entrava, i aquest és el principal problema. Clar, si no marques, no guanyes.
1: Té ocasions, juga bé, però...
0: Sí, sí, té ocasions. Deia Raül?
2: Que tens només un davanter que té ja més de 40 anys, amb el qual no pots jugar 90 minuts, els altres dos davanters estan fora de combats, un Agi, que semblava que el mercat d'hivern seria el jugador diferencial, que ho és, però de cara a porteria no està tenint les xifres que potser esperàvem el mes de gener, mes de febrer, i al final tot depèn d'Estuani. Però clar, és que no pots dependre d'un jugador que té més de 40 anys, que sí, que possiblement ho torni a fer i salvi a Girona. I si ho fa, què ha de demanar? El camp de Montilivi, que sigui el camp d'Estuani, tres estàtues, perquè és que el pobre més no pot fer.
0: Ja, sí, sí. S'ha carregat l'equip a les esquenes, estan com està. Per cert, parlant de coses que són potser que fa temps, no?, que no vivim moments així. Ahir, per exemple, el comiat de Lewandowski, el pobre no es va poder acomiadar amb un golet, però va ser també una nit especial. Quin ha estat l'últim record que teniu d'un jugador que hagi sortit així de Can Barça?
2: Luis Suárez.
0: Suárez? No
1: sí,
0: ho sé.
1: Sí, potser sí.
2: De les últimes llegendes,
0: sí?
2: Messi va passar el que va passar en l'època del Covid. Jo crec que ens hauríem d'anar a Suárez, perquè després, abans de Suárez va ser Iniesta, abans de Suárez va ser Xavi, abans de Suárez va ser Xavi. Neymar es va anar com es va anar, aleshores jo diria Suárez.
0: Suárez. No sé, és que no recordo, potser perquè ja ha passat temps i la memòria...
2: Busquets va ser després del Covid, però també no va ser com el camp a tope, no? Jo crec que amb el camp a tope jo diria a Suárez.
3: Gerard Piqué va ser un partit a casa que ho va anunciar el mateix divendres, i després el partit del diumenge es va poder despedir i va poder fer el seu missatge, més o menys. Jo me'n recordo, l'últim que me'n recordo és el Gerard Piqué, que sí que es va poder despedir al camp.
0: Sí. Sí, sí.
1: Possiblement la memòria ja em falla. Però sí que són les dues despedides que recordem, són aquestes, la del Suárez i la del Piqué, ara que ho dius. Sí.
0: Jo crec que per qualsevol jugador el moment somiat és quan després de marcar una etapa en un equip. És igual si ets del club o si t'han fitxat i has vingut de fora, quan tu ja has fet el servei que havies de fer en aquell club, en aquella entitat, pots marxar amb el cap ben alt i amb la satisfacció d'haver donat tot el que has donat, com és el cas de Lewandowski. Vull dir que aquesta sensació és difícil de trobar, no? O sigui, de dir... Jo... Digues, Jordi.
3: Home, sobretot després del seu fitxatge, que va haver molta gent que va criticar, va ser arribada aquí, costava 45 milions, deien que estava acabat, que no serviria. Doncs aquest senyor, 4 temporades, 3 lligues, més de 119 gols marcats, jo crec que ha donat els números que havia de donar un jugador com és ell, amb l'edat que té. I segur que més a un, quan sortien aquests dies, que si seguia, que no seguia, si seguia, molta gent estava a favor que continués una temporada més, per veure en què... Primer hem de tenir un davanter que funcioni i que vegi que marca gols, i després ja podia marxar el Robert. Clar, ara el dubte que tenim tots és, vale, se'n va el Robert, qui ens queda? Qui tenim?
1: Jo reconec que vaig ser dels crítics. Jo, quan el vam fitxar, vaig considerar que era un fitxatge... A veure, reconeixent la valia del Lewandowski en aquell moment, que ha sigut un gran davanter dels millors d'Europa i així en el seu moment, però jo vaig pensar, a l'edat que té, val la pena fer un fitxatge a aquesta edat? I, bueno, i ara em reconec el meu error total, perquè et rendeixo davant del Lewandowski el rendiment que ha donat i el bon resultat.
3: T'ha demostrat que no ha vingut a passejar-se.
0: Efectivament.
3: T'ha demostrat que no ha vingut a passejar-se aquí a Can Barça.
1: No.
3: Llàstima de que no hem pogut aconseguir més coses, com és aconseguir les lligues, les Copa Rei, la Supercopa, i que en la Champions el Lewandowski, doncs, a vegades no s'ho clau aquells moments, però com ell, els altres 11 jugadors, que només mirem el davanter, i abans són tots els 11 jugadors que fallen al davant, també.
0: De fet, ha demostrat la seva professionalitat, ni més ni menys. O sigui, un jugador que, així com veiem moltes vegades, veiem més mercenaris que persones o esportistes, en aquest cas... també ha cobrat bé, no? Però vull dir que s'ho ha currat i s'ho ha guanyat.
2: Però per mi la clau és digues. Que no s'han fet mal. La relació ha acabat amb bon peu, és a dir, Lewandowski en el moment en què ha vist que ja estava perdent minuts i que havia de tornar a renovar amb el Barça, possiblement perdent diners i perdent minuts, ha dit, mira, doncs és el moment de fer cames a l'ajudeu-me, de sortir, perquè tindrà ofertes per donar i per vendre, i el Barça... que jo crec que és el que ara mateix necessita un davanter sí o sí, i és el que s'haurà de deixar a la Guardiola, perquè un davanter amb els gols que ha fet Lewandowski, amb el cost que va costar Lewandowski, és gairebé impossible. Aleshores sí que s'haurà de rascar el moneder ben, perquè sí que necessita un davanter que et pugui fer, no et dic que et faci 30 gols, però potser uns 20 gols sí o sí, i el problema és que ara mateix quin davanter tu fa això, que et pugui costar uns 70 o 80 milions d'euros.
0: A veure què troba Deco, eh? A veure què passa.
3: Bueno, sembla que l'ha trobat,
0: Sí, sembla.
3: Volen pescar a Anglaterra, sembla.
0: Bueno, a veure, en parlarem, tindrem temps de parlar. Per cert, confieu que hi hagi eleccions a la presidència del Real Madrid? Sí o no?
1: Sembla que sí, no?
0: Sembla,
1: vull dir, ha donat, diu que té l'aval el candidat aquest, el Ramírez, es diu, no?
0: Riquelme.
1: Ara no surt el Riquelme, això, perdó. Sí. El Riquelme, que ja tenia l'aval i que es presentarà. Tot apunta que sí.
0: Mm-hmm. Una altra cosa és que convenci a la parròquia, no? El personal.
1: Això ja és a part.
0: Això és una altra història. Però estaria bé, doncs, poder veure unes eleccions a la Casa Blanca quan tampoc no és el més habitual, no? Què us sembla?
3: Però ens interessa...
0: Digues, ens interessa, a veure, ja sé per on vas, Jordi.
3: Però ens interessa els culers que hi hagin eleccions, ens interessa que continuï el Florentino gastant els diners que s'està gastant, fent les coses que fa i no aconsegueixen el que volen. Jo no sé si... Jo crec que si ve el Riquelme i guanyés les eleccions, crec que hi hauria molts canvis a Camp Madrid i no sé pels interessos del Barça.
0: El Barça s'haurà de posar les piles, és clar. Competència. És el que deia Luis Enrique en una roda de premsa abans del partit amb el Bayern, no? Vull dir, si juguem amb un gran equip d'Europa, per nosaltres molt millor, perquè això ens farà esforçar-nos i posar-nos a l'alçada. Doncs això és el mateix. A nivell de clubs, si el Madrid es posa a to, el Barça haurà d'esforçar-se més. No està pas malament, vull dir, d'això es tracta la competència, no?
1: No. Sí, jo de totes formes crec que el Riquelme, les opcions que té a priori són poques de guanyar, perquè el Florentino Pérez a Madrid està, bueno, és un déu i mou molts fils i així. El que passa que també serà un cop molt fort per Florentino tindre un rival a les eleccions. Ja no dic que guanyar-les o perdre, sinó tindre un rival. Perquè tindre algú que li planti cara quan ell es va inventar una legislació, entre cometes, perquè només es pogués presentar ell de president.
0: Sí, els canvis que va fer als estatuts.
1: Clar, va fer tots els canvis aquests dels estatuts i dius, bueno, només es podia presentar ell, clar, i ell el que volia era això. Jo crec que ell el que volia és presentar-se a les eleccions perquè estan en un moment crític i per dir, bueno, no ens pot presentar, jo continuo, sóc el salvador i salvadaré, i continuaré salvant l'equip, el club. Vull dir, jo crec que és això el que vol. Llavors, que tingui un rival, encara que no guanyi aquest rival, pot començar a demostrar les debilitats públicament, que els madridistes reconeixin les debilitats del Florentino.
0: Home,
1: que són
0: jo
1: moltes.
0: Crec que les hem vist els últims dies, eh?
1: Sí,
0: que han
1: sí,
0: bastant
1: però,
0: evidents.
1: Però és una afició molt conservadora, eh?
0: Sí.
1: Poca donada a canvis, eh?
0: Deixem el Raül. Raül.
2: Jo crec que el problema és que no són les eleccions com poden ser les del Barça, en què hi ha dos o tres mesos de preparació, que poden parlar amb els socis, poden preparar el seu planning. Aquí és des que Florentino va dir aquell missatge, tenen 6 dies per presentar l'aval, que és un aval de, si no m'equivoco, de 184 milions d'euros, és a dir, a veure què avales tu per poder posar 184 milions d'euros, i després és que no tens gairebé temps per poder fer un missatge als socis. És a dir, encara que el senyor Riquelme aquest pugui presentar l'aval i diguem, presento les eleccions, en quin moment podrà adreçar-se als socis del Madrid? És a dir, jo crec que Florentino guanyarà encara que Florentino no pugui ni veure ni estigui viu gairebé. És a dir, que Florentino continuarà guanyant. És a dir, les eleccions del Madrid són unes eleccions en les que no hi ha gairebé opcions per ningú.
0: Ja, ja. Jordi, encara estàs per aquí? No, hem perdut el Jordi. És que hem...
3: Hola, aquí.
0: Ah, sí, sí que està, aquí. Mira que bé.
3: Sí, sí. No, que anava a dir, la primera debilitat pot ser del Florentino, per mi seria que convoquen les eleccions com fa un any i mig per guanyar les eleccions.
0: Sí.
3: Saps? Per aturar aquest incendi que tenia intern i que està passant factures al Madrid, convoca les eleccions després d'un any i mig de ser president. Jo crec que aquí ja arriba la primera debilitat. Pot ser per aturar el cop i dir, em presento, guanyaré tranquil·lament, i ja s'ha acabat tot un altre cop, però... De moment sembla que, encara que ja sabem que perdrà, però almenys que es pugui presentar, ja és un cop de dir, senyor, no està sol i que el Madrid vol un canvi. El Madrid, els socis volen que això es canviï una mica la situació del Madrid.
1: De totes formes, no creieu que el Florentino també ha convocat aquestes eleccions amb data rapidesa perquè ja sabia que el Riquelme es volia presentar i per no donar-li temps perquè la gent no ho coneixés, ell ja ho sabia abans.
0: Sí. Sí.
1: I jo crec que els convoca clar. Per això, per destrossar-lo d'entrada.
0: Sí, sí.
3: Sí, sí.
0: Bueno, com que continuarem parlant d'aquest tema, anem avançant, perquè és que ha estat un cap de setmana amb molta, molta, molta teca. Per cert, que dissabte, sembla que fa més temps, dissabte es va disputar la final de la Copa de la Reina. El Barça va conquerir la seva tercera consecutiva i la dotzena total. I la veritat és que tampoc no va tenir més història. 3-1... davant de l'Atlètic de Madrid, més pensant ja segurament en aquesta final de Champions que ha d'afrontar aquest dissabte a partir de les 6 de la tarda a Oslo contra l'Olympique Lyonnais de Jonathan Giraldez. Quin partit de morbo, no? Què penseu?
2: Bueno, crec que és la final que jo crec que tothom donava, és a dir, perquè crec que són els dos millors equips, i a més és una final de canvi de cicle pel Barça, perquè el Barça perdrà gairebé tota la seva columna vertebral de cara a l'any vinent, i per mi, doncs, és també a veure com està Aitano, no?, que porta dos partits, tres partits jugant, i a veure si la posen d'inici o millor des de la banqueta, no?, però per mi és la clau del partit, perquè crec que el Barça té una jugadora diamant que pot ser diferenciada en els últims minuts de partit, coses del Lyon.
0: Com veieu vosaltres aquesta final de Champions? A més, l'oportunitat per celebrar juntes un últim triomf, perquè recordem que Mapi León marxa, Alexia Putellas, no sabem encara què, però sembla que també està més fora que dins, Ona Batlle també, i no sé si em deixo alguna. No?
1: Pues no ho recordo ara si és alguna més que se'n va, però sí que aquí hi ha un canvi de cicle. Vull dir, jo crec que seria molt bo guanyar aquesta Champions. Serà un partit difícil perquè l'Olympique Lyonnais són els millors equips que hi ha a Europa actualment, el Barça i l'Olympique Lyonnais, i És difícil, però és un canvi de cicle total. Vull dir, guanyar seria molt bo i afrontar aquest canvi de cicle, perquè l'equip no és que es desfagi, però sí que es té que renovar. Es té que renovar i a veure, aquesta renovació també pot portar la renovació d'altres equips i a veure si surten més rivals, que també seria bo.
0: Home, el Madrid ja sabem que no, perquè després de veure el senyor Florentino aquesta setmana, ja entenem perfectament perquè el femení del Real Madrid tampoc no dona per
1: no
0: més.
1: No li importa gaire. Home. No, amb les seves declaracions
0: diràs,
1: no li importa
0: té
1: gaire.
0: L'equip com podria tenir, jo què sé, un equip de carreres de cavalls.
1: Bueno, el va comprar perquè el Barça el tenia i ja està, i va comprar el Madrid aquell que
0: tenir havia, per tenir, que ja és tenir per tenir.
1: Exacte.
0: Això.
1: Sí. Perquè ho té l'altre, però jo també ho vull.
0: Sí, sí.
3: Sí, també ho van fer fa molts anys amb el Humboldt, que van comprar un equip per intentar donar cara al Madrid. El Barça també va comprar un equip de futbol sala i no li va sortir bé. Vol dir que el futbol femení pot ser el Madrid també té els dies comptats.
0: Sí, sí. Doncs també seria una mala notícia per això mateix que comentava abans, que si no tens oposició, si no tens rival, la competició s'afableix. Per dir-ho
3: d'algú. A la Lliga Espanyola el Barça és molt superior. Potser aquest final de segle d'aquestes jugadores, potser això pot ser una clau per l'any que ve la Lliga Espanyola, perquè sí que al darrere han pujat jugadores del B que són molt bones i que estan demostrant que poden jugar, només que estan en el dubte, podran jugar tots els partits i podran donar la cara com aquestes jugadores tan importants que se'n van, aquest és el dubte que té el Barça. I potser sí que la Lliga Espanyola apretarà una mica més el ritme i hi haurà més rivals directes que li puguin donar cara al Barcelona, però jo crec que s'ha demostrat que aquestes 7 o 8 jugadors que han pujat de la cantera els hi ha sortit molt bé, com el primer equip del futbol masculí que pugen gent de la cantera i sembla que portin molts anys jugant a futbol amb un equip professional de primer àmbit, aquestes jugadores també ho estan demostrant. Per tant, jo crec que aquest canvi de cicle sí que es veurà, però sí que són peces importants i algunes jugadores són importants, però cada quan s'ha de fer aquests canvis? No pot estar una jugadora fins als 40 anys jugant, vol dir que hem d'anar fent canvis a poc a poc, és el que es protestava fa molts anys amb el primer equip del Barça, que s'havien de fer canvis, que hi ha jugadors que s'han de canviar, doncs aquí passa el mateix. Abans no es veu bé, això no es veu amb els ulls que se'n vagin jugadors importants, però s'ha de fer aquests canvis.
0: I si abans el Jordi comentava els intents amb aquestes accions que creava el Real Madrid, la secció de bàsquet del Barça aquesta temporada ha fet aigües per totes bandes. Va arribar
3: Només
0: Xavi...
3: aquesta temporada?
0: Bueno...
1: Sí.
3: Portem 4 o 5 temporades que el Barça de bàsquet que... No és el Barça de bàsquet, no troben la fórmula. No estan trobant aquella fórmula d'un bàsquet des de, jo què sé, se'n van jugadors, fitxen jugadors que valen molts milions, que no funcionen aquí a Can Barça. Jo crec que la clau és l'entrenador i semblava que el Pasqual arribava aquí i semblava que aquest any hauria d'aguantar com ho aguantés i que l'any que ve podria fer ja el seu projecte ara sembla que se'n vagi. Dius, quin projecte farem si també se'n va el Pasqual, que semblava que seria el que podria
0: tornar... Clar, però si no tens el pal de paller, si no tens el pal de paller que és l'entrenador i que ell té la idea de fer l'equip que necessita la secció, ja m'explicaràs. No es queda perquè no s'ha entès. Digues, Raül.
2: La cosa és que jo crec que Xavi Pasqual se centra ahí, és a dir, ell firma pel Barça, es veu que és un equip amb 8 jugadors, la resta lesionats o semilesionats, i ell està fent el ridícul per Europa i per Espanya amb 8 jugadors, i ell demana, ostres, 8-2 jugadors per poder competir, i li diuen que no. Aleshores, per què un entrenador com Xavi Pasqual, amb el record que ha deixat el Barça i a nivell d'Europa, per què se l'ha quedat un any més? Per un altre any més arrastrant-se per Europa? Jo crec que Xavi Pasqual ha dit, ostres, a mi no se'n riuen, perquè ja s'han rigut una vegada. El problema jo crec que el tenen amb els socis que li agraden al Barça de bàsquet, que han votat la porta. És a dir, jo crec que han votat això, no? Aleshores, doncs, tenen el que tenen. Perquè Xavi Pasqual crec que és un entrenador que si li fitxes les 2-3 peces que ell demanava, és un candidat clau a guanyar l'Euroliga.
0: Però llavors, pel que dius, Raül, la Porta no aposta pel bàsquet?
2: No, això està clar. És a dir, la Porta no aposta pel bàsquet. És a dir, si hagués apostat pel bàsquet, hagués tret a Cubells, que no té ni idea, hagués tret a Mario, hagués tret a Juan Carlos Navarro, que pues, són les figures que jo crec que han portat el Barça de bàsquet a un nivell molt baixos i mai, gairebé mai vistos en els darrers 10 anys.
0: Ja. El que passa és que no sabem si és una qüestió de noms, és a dir, de presidents, perquè tampoc no sabem si Víctor Font hagués apostat, o és una qüestió de la situació que encara viu el club, clar. Sí, no?
3: El tema diners econòmic és clau. Clar. Li estan fent unes retallades molt importants al Barça de bàsquet, com a totes les seccions. L'únic que no té retallades és el primer equip de futbol, però el femení ha rebut, el bàsquet ha rebut, l'hoquei patins està rebent, l'handbol està rebent, totes les seccions està rebent, que potser el que es veu més generat és amb el bàsquet que no està funcionant, perquè l'hoquei, el futbol femení, està tapant-ho aquestes delicadeses dels diners.
0: No ens queda més temps. Ho hem de deixar aquí. Jesús, Raül, sí. Jordi, ens tornem a trobar un altre dilluns. Jordi, t'espero algun altre dia,
3: Perfecte. Sí?
0: Vinga, que vagi molt bé la setmana.
2: Adéu, adéu.
4: Bona setmana.
0: Gràcies. Adéu-siau.
5: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

0: Avui coneixem la Núria Gili, és la guanyadora de la darrera edició del Social Elevator Pitch d'aquest maig cooperatiu impulsat per el NIU. La pretenca ha creat el projecte anomenat Gota a Gota i planteja recuperar l'aigua de les teulades de les escoles per naturalitzar els patis i reconnectar els infants amb la natura, tot sortint d'aquests espais sovint dominats pel ciment i el futbol. Marxem cap al Prat Ràdio on tenim a l'Ivan Conde Pérez. Molt bona tarda.
1: Bona tarda. Avui posem el focus en una iniciativa que transforma una cosa tan quotidiana com la pluja en una eina educativa de transformació social. Parlem amb la seva impulsora per entendre com vol fer-ho possible i quin impacte pot tenir en el dia a dia en les escoles. Núria, com estàs? Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Explica'ns primer de tot això, què és exactament el Gota a Gota i com neix aquesta idea?
2: Doncs el Gota a Gota, bueno, és el que has dit, molt ben explicat, i la idea neix, doncs, perquè jo sóc paisatgista. Soc una persona que es dedica a aquest cuidado de les plantes i dels entorns verds, i amb aquest canvi climàtic que estem visquent, amb aquest augment de temperatures, el que ens trobem a conseqüència moltes vegades són aquestes restriccions, aquesta sequera, i el que fa és que no ens deixa poder regar ni cuidar aquests entorns verds. Per altra banda, també pensem que potser els infants d'avui en dia no tenen aquest hàbit o aquesta manera de relacionar-se amb la natura, no? Crec que també és una cosa que aquí podríem millorar-ho també. I amb el Gota a Gota el que pretenem és poder, precisament, donar-li aquest ús a les pluges tan necessàries moltes vegades, aquesta aigua, i millorar aquests patis també, introduint el verd. I a part, tot això acompanyat amb unes càpsules educatives per explicar-los i als nanos aquesta importància, que tornin a connectar amb la natura, que juguin, que s'embrutin, que ho entenguin, que ho disfrutin.
1: Llavors, en aquest projecte, per fer-nos una idea, com començarà? És a dir, no? Ara que també entenc que esteu en vies de desenvolupar-ho, un cop pensada aquesta idea, imaginem-nos un centre educatiu del Prat, com embarqueu? Com comença tot?
2: Doncs mira, precisament el que necessitem ara seria precisament una escola per pilotar-ho. És a dir, per fer la prova, perquè la idea està, les dades també, però la pràctica o l'experiència real no existeix encara. Llavors, de fet, el que es necessita ara mateix és una escola per començar a provar-ho. Per això el projecte està dirigit també a les escoles municipals del Prat, perquè creiem que encaixa superbé amb la línia que té l'Ajuntament de millorar els entorns verds, de millorar la biodiversitat, de crear ciutats resilients, de la gestió de l'aigua. Llavors creiem que amb aquest projecte podem sumar bastant. Ells ja treballen en projectes molt xulos a les escoles, amb el de l'energia, però el de l'aigua encara no l'han tractat. I penso que seria superinteressant poder fer aliances i trobar una escola per poder-ho pilotar, primerament.
1: És relativament senzill reaprofitar aquesta aigua de la pluja. Què es necessita?
2: Bueno, bàsicament instal·lar un dipòsit. Instal·lar un dipòsit gran, clar, depenent del que vulgui fer el cada centre, perquè aquest projecte va per fases. Ha de tenir una durada de 4 anys mínim, perquè entenem que naturalitzar no és un procés immediat, o si les plantes necessiten adaptar-se, també va per fases, no? Potser l'escola primer comença dient, vale, doncs provem-hi el primer any amb aquesta aigua, cuidem a l'hort i el fem 100% d'aigua de pluja, vinga. Que el segon any volen enjardinar les tanques, vinga. Que el següent any i ha d'anar creixent, a poc a poc, gota a gota, d'aquí ve el nom.
1: Per tant, és un projecte, per també entendre-ho, que no és tant, doncs, anem a aprofitar aquesta aigua per regar les tres plantes que hi pugui haver, sinó que la idea també és fer encara més verd a l'escola, no?
2: Sí, i a part, o sigui, que no recollim l'aigua només per regar. Recollim l'aigua per regar, per connectar els nanos, per educar i per transformar. És aquest concepte, per això et necessita aquest procés i aquesta durada. No venim, instal·lem un dipòsit i diem, hasta luego. A part, tot aquest procés va acompanyat d'un manteniment. Manteniment dels filtres, del dipòsit, de les plantes, o sigui, ens n'ocupem.
1: Quins efectes a nivell pedagògic, educatiu, de transmissió de valor considereu que pot tenir un projecte com aquest, també tenint en compte que és pensat a llarg termini?
2: Doncs mira, de fet aquestes càpsules, aquests tallers estan pensats perquè sabem la sobrecàrrega dels docents, ho veiem en les vagues i ho sabem, no? Doncs estan pensats tenint en compte les competències curriculars per edat i per curs. És a dir, ajudem els professors. ja no venim a donar més feina, o sigui, els hi sumem en temes ambientals, en temes... És un projecte que també és transversal, és a dir, en les mates també es pot aprofitar. Quants litres es recull a una taulada i es fa... Saps? Té mogollon de possibilitats. Depenent del centre també i les ganes que tingui de voler-ho...
3: Sí, de dur a terme, no?
2: Exacte.
1: Hi ha una voluntat clara, no? I ho comentaves també quan parlàvem tu una mica abans de l'entrevista, de sortir d'aquest model de pati que deies, no? Molt basat en el ciment i en el futbol. És una cosa que potser amb els anys ha anat canviant, però que encara està molt establerta, no?
2: Sí, i de fet, igual que vam fer unes 150 enquestes a familiars per saber si hi havia interès per part de les famílies de que això es fes, i sí, molta, va tenir una bona rebuda, també n'hem fet als nanos, per preguntar-los què és el que feien ells a l'hora del pati, què és el que fan en aquesta hora. Normalment els nanos diuen, els nens, diuen que el futbol, moltes vegades, no tots, però la majoria. Però les nenes moltes vegades el que diuen és que amb elles el que els agrada és reunir-se amb les seves companyes i tenir converses, és igual, des de compartir un tros de fuet i el bocata, a poder... I no tenen aquests espais, potser, de... Està tot, pues, això, centralitzat en el futbol, i que elles a vegades queden, pues, bueno, pues, en algun raconet, buscant una ombra, i que els agradaria, potser, que hi hagués algun espai més naturalitzat per estar com més relaxades.
1: En un punt òptim, imaginem-nos, no, com deies, que una escola, no, vol fer el pilotatge, que resulta un èxit. Al mig o llarg termini, com t'imagines, doncs el projecte Gota a Gota duent-se a terme? En un escenari ideal, què es podria aconseguir?
2: Doncs, aviam, amb aquesta aigua ja et dic que el projecte és adaptable 100% als centres. Potser és el que et comentava, un centre vol... utilitzar aquesta aigua per l'hort i que sigui sostenible 100%, com potser alguna escola que diu, ei, que volem fer un microbosque. Fantàstic, juguem-ho. També el projecte està pensat perquè sigui comunitari i participatiu. És a dir, ens encantaria també participar o col·laborar, per exemple, amb l'Institut de les Salines. Jo he estudiat allà. A l'hora d'estar aprenent, imagina que aquests alumnes van a un col·le, a una escola, i a l'escola diuen, vale, volem naturalitzar aquest espai, que siguin els alumnes que vagin, facin el disseny, saps? I pensin quines plantes, per on va el sol, vale, aquí, quina necessitat hídrica necessita, quina... i ho facin ells, i després, evidentment, hi ha un professorat i amb els equips directius de l'escola es decideix. Però el procés seria una mica aquest, saps? Intentar col·laborar amb, inclús, per exemple, si fem jardineres sostenibles... M'invento, és que pot... Aquí hi ha un ventall molt gran. Amb Saó. Saó treballa en projectes superpotents. Ojalà poguéssim fer algun dia un projecte amb ells, amb els nanos, d'intentar inventar com... Saps? O sigui, superescalable. És, vamos, pot començar de regant quatre plantes, acabar fent... Ojalà passi tot això, ens encantaria, vamos.
1: Com comentàvem, ha estat la proposta guanyadora d'aquest Social Elevator Pitch del maig cooperatiu que celebra el Prat, impulsat pel NIU. Això ve ja de mesos de preparació, no? Explica'ns una mica com ha estat l'experiència des del principi.
2: Doncs primerament vull dir que em sembla brutal la incubadora social, brutal. O sigui, ja sé que ho he dit molts cops, però que crec que agrair les coses bones que passen està bé fer-ho, i a vegades no ho fem tant. I penso que qualsevol persona que vulgui iniciar alguna cosa, si no passa per allà, no sé com s'ho pot fer. És superinteressant, et fiquen en la situació que et trobaràs, et fiquen perquè sigui viable, t'expliquen com... Brutal, em sembla brutal, ha sigut fantàstic. A part també amb els altres companys i companyes que també tenen projectes superpotents, i bueno, et dones compte també de les ganes que hi ha d'aquest canvi, no? De les ganes que té la gent d'arrencar i de millorar al final. Millorar ells, suposo, com a persones, i per millorar una mica també la societat que vivim. M'ha semblat brutal.
1: Enguany hi havia 21 propostes, deuen arribar a la final, com va ser també el dia D, no? que va ser a principis de la setmana passada. I on això, el Centre Cívic Palmira Domènech, les 10 candidatures de les que hi van ser presents, com dèiem, teníeu 8 minuts per, entre cometes, vendre un projecte que és cert que bona part del jurat ja coneixia de primera mà. Però Com va ser, com et vas sentir aquell dia, abans, durant i després en conèixer que era la candidatura guanyadora?
2: Doncs... aviam, jo la veritat que no anava a vendre res, això... perquè primerament, que no puc vendre fum, és la idea, els anava a explicar una mica aquesta idea meva, no anava amb cap intenció de vendre res, però tenia ganes també de veure els projectes dels companys, perquè aviam com havien anat evolucionant, no? Jo vaig estar a l'inici de saber la idea de cadascú, però va ser superinteressant veure com cada un li ha donat donant forma, no? I ha anat evolucionant amb el treball que han fet amb els mentors i... la veritat que sí, nervis una mica, però bueno, superinteressant i una experiència bastant guapa, la veritat.
1: Uh-huh. I a partir d'ara què? Què és el que t'agradaria fer? Com també, no?, després d'aquesta empenta ha d'evolucionar el projecte?
2: Doncs bueno, ara se li ha d'acabar de donar forma del tot, acabar de buscar aliances i acabar de buscar una manera perquè sigui viable, però jo ho veig superfactible, la veritat. Em sembla un projecte bastant bonic i espero que tingui acollida aquí al poble.
1: De moment centrat en el Prat o amb opció també de poder expandir o replicar o provar aquest model en altres municipis?
2: Bueno, a mi m'encantaria que fos al Prat, que és el meu lloc al món, no? I que, bueno, el que et deia, que crec que aquest ajuntament va bastant amb la línia del projecte. Doncs crec que si surt un projecte així d'economia social al Prat, per què no aprofitar-ho, no? Però, clar, és escalable. Igualment, aquí ens dirigim a les escoles per aquesta part educativa que hi ha de fons, però és un projecte que es pot portar a centres cívics, a comunitats... etc. Al final, recollir l'aigua de pluja és supernecessari.
1: Uh-huh. I com hem reaccionat en el moment en què entenc que ja després de parlar amb centres educatius, quina ha sigut també la resposta que has rebut?
2: Bueno, d'entrada, aquest pas encara no l'hem fet, perquè hem creat una associació amb tres companyes més que un dels projectes a gota a gota, però n'hi ha altres que també estem treballant, superinteressants, també per beneficiar els entorns i una mica el benestar de la societat, que creiem que...
1: Es pots fer allò de ni que sigui 5 cèntims d'algun d'ells?
2: No.
1: Vale. No. Són coses dels tempos.
2: Ja em tornaré a presentar l'any que ve la incubadora. I...
1: vinculats també amb natura, amb reaprofitament de recursos...
2: Sí, una mica la línia és aquesta, sí. Sí, sí.
1: Sí, que això no s'atura, no?
2: No. Això està començant ara. Llavors, perdona,
1: sí, per...
2: com hem creat l'associació aquesta, ara ja començarem a moure-ho tot a través de l'associació. Uh-huh. I va començar a parlar amb les escoles, però hem d'acabar de perfilar encara bé el projecte, hem d'acabar de fer-ho bé.
1: Sí, és una mica també el que ara deies, no?, de la voluntat de voler fer moltes coses a la vegada, no? És a dir, ja ni s'ha acabat, podríem dir, de realment posar en marxa un projecte que ja teniu molts altres a la vegada, no?
2: Sí, sí. Crec que és superinteressant que et passin coses així a la vida cada cop, no? Tens allà un i et rodeges de gent amb aquestes ganes i amb aquest interès i és fantàstic, la veritat.
1: Mm-hmm. És un paraigua i hi ha projectes de molt tipus. Quan es parla d'economia social, de vegades també, no? Hi ha molts perfils d'economia social i amb voluntats molt diferents, però tu que també ja estàs dins, per quin moment passa l'economia social i fins i tot la vessant social dels projectes, ja siguin empresarials, culturals, associatius, perquè hi ha opinions de tot tipus, gent que diu que potser, evidentment, doncs, l'economia no està en un bon moment, però hi ha projectes molt bonics i que s'estan fent coses, d'altra gent que opina que això està una mica cap a caiguda, no en qualitat, però sí en quantitat. Tu que ja estàs també a dins, quina energia et trobes tu també amb la resta de companys o amb les companyes amb qui estàs fent projectes?
2: Doncs, bueno, pensem que l'economia social i solidària és el futur, hauria de ser així. O sigui, s'ha de posar el benestar de les persones al centre, és bàsic. De fet, el nostre projecte té aquesta mirada, aquesta vessant ecofeminista 100%. O sigui, posem la vida al centre, volem intentar canviar aquesta manera de relacionar-nos amb no anem a dominar, anem a cooperar, saps? És aquest concepte de... Anem a relacionar-nos amb els recursos d'una altra manera i anem a posar el benestar de les persones al centre, per favor.
1: Doncs, Núria, primer de tot, felicitats per aquest reconeixement. Estarem ben pendents de veure, no, els primers brots i les primeres, no, coses tangibles, també, que segur que serà ben interessant. A més, si és al Prat, doncs encara millor.
2: Sí.
1: I doncs, també estarem pendents dels propers projectes per, com deies, doncs, estar allà i que ens expliquis també les novetats de cara a l'any vinent.
2: Supergràcies. Ja us explicaré que hi ha moltes novetats, ja veureu.

Actualitat. Cultura. Ciència. I molt més. Cada tarda de 4 a 6, connectats amb Carme Reverte. De dilluns a divendres a la teva emissora local. Connectats.

L'any 2021 es va fundar Atlas Spine Institute, un centre focalitzat en la neurocirurgia que ha anat ampliant els seus serveis. Per conèixer una mica més

0: servei que d'alguna manera pogués donar doncs, una atenció integral i el més global possible als pacients amb patologia de columna. És un tipus de problema que és molt, molt prevalent en la nostra població, acaba aproximadament el 80% de la població acaba tenint algun problema de columna al llarg de la seva vida. I malgrat que l'atenció que es presta a nivell de la sanitat pública doncs, evidentment és la millor possible, o almenys s'intenta doncs, oferir el millor servei possible en moltes ocasions per el volum tan alt que hi ha de pacients i perquè a vegades els recursos són més limitats, doncs no pots realment gestionar tot el que aquests pacients requereixen d'una manera adequada. A partir d'aquí, donat que ja teníem doncs, experiència en l'àmbit de la sanitat privada, vam començar a desenvolupar aquest projecte.
1: I aquesta prevalença que comentava ha anat augmentant, ha anat a més amb el pas dels anys?
0: El que sí que veiem, possiblement, és perquè també la població té més accés a les proves diagnòstiques i perquè, malgrat doncs, potser fa 50, 60, 70, 80 anys, doncs, la gent treballava d'unes feines que també podien associar-se a aquest tipus de problemes de la columna. Avui en dia, per exemple, doncs, hi ha molta gent jove que, com a conseqüència de l'ús tan habitual i tan freqüent del mòbil o de les pantalles en general, o de feines més sedentàries on la gent no està molt d'hora asseguda, realment veiem no que s'hagi incrementat globalment la incidència, sinó que potser el que veus és gent més jove amb aquest tipus de patologia.
1: Mm-hmm. Si busquéssim Atlas Spine Institute, de les primeres qüestions que ens sortiria són diferents emplaçaments. On trobem físicament aquest centre?
0: Sí, mira, nosaltres som realment una empresa, un equip mèdic, un grup mèdic que ofereix els seus serveis actualment a Àptima Centre Clínic, els centres que té doncs, tant a Terrassa com a Sabadell com a Sant Cugat, i també a la clínica Corachan de Barcelona. És cert que Àptima Terrassa és on tenim doncs, la majoria dels serveis, perquè no només som doncs, els neurocirurgians que acabem doncs, realitzant els tractaments quirúrgics, sobretot de columna, tot i que tenim dues companyes que es dediquen també a patologia cranial i a dolor neuropàtic crònic, però principalment la nostra activitat es focalitza en la columna, i al centre doncs, d'Àptima de Terrassa també disposem de tres fisioterapeutes especialitzats en columna, dues rehabilitadores que també realitzen procediments intervencionistes ecoguiats, una metgessa que també doncs, realitza revisions profundes i a més doncs, també incideix en hàbits en relació a l'estil de vida, com pot ser la nutrició, el descans, l'ergonomia, la gestió de l'estrès. També amb els fisioterapeutes treballem doncs, a plans específics d'exercici físic. Al final intentem oferir un ventall d'opcions que va molt més enllà de la cirurgia. De fet, la cirurgia pràcticament sempre és la darrera opció i només un aproximadament 10% dels pacients amb problemes de columna requereixen una intervenció quirúrgica.
1: Deixi'm que li pregunti, en quin cas hauria de passar sí o sí per una intervenció quirúrgica un pacient?
0: Mira, la situació més clara, a part doncs, d'evidentment doncs, certs tumors medulars o que s'originen als nervis o en casos de fractura doncs, per una caiguda, en patologia degenerativa de columna per desgast dels discs o de les articulacions o per estenosis de pinçaments del canal per on passen els nervis, la principal indicació és quan hi ha un compromís neurològic, és a dir, hi ha una pèrdua de força, una afectació de la sensibilitat o inclús una afectació, una alteració de la funció esfinteriana, o bé en casos on el dolor, ja no només per compressió o compromís d'un nervi, sinó també pel desgast de les estructures de les vèrtebres, tant òssies a nivell articular com dels propis discs, doncs això, no? Genera aquest grau de desgast arriba a provocar un dolor prou intens com perquè el pacient acabi requerint una cirurgia quan les mesures conservadores no són suficients.
1: Mm-hmm. Sergi.
2: Sí, no, jo volia preguntar a l'Edgar, el director de l'Espanya Institut.
0: Hola, Sergi.
2: No sé si... Hola, què tal? És una mica la idea ser un centre multidisciplinar, no? Que hi hagi un pacient, o millor, doncs, pugui ser atès per diverses persones del centre, doncs, per les necessitats concretes que es vagin produint, no?
0: Sí, al final la patologia de columna és complexa, no tots els casos són iguals ni requereixen el mateix tractament. La fisioteràpia, l'exercici, els hàbits de vida saludables, les infiltracions, la cirurgia per si sols no

0: resolent en el problema, i moltes vegades ens cal combinar a través de diferents professionals experts en cada matèria doncs totes aquestes opcions per acabar trobant la solució més adequada per cada pacient.
1: De fet, si no m'equivoco, el mes de juny afegiu una especialitat més, que seria la reumatologia. No sé.
0: Correcte.
1: Si això anirà creixent, no sé si aquest és l'objectiu.
0: Bueno, l'objectiu és que sí, evidentment, al final, a mesura que també doncs, treballes de forma més específica en aquest camp, te n'adones que hi ha molts aspectes en els quals pots incidir i pots ajudar a millorar doncs, l'estat en el que es troben certes persones amb patologia de columna. Inclús també hi tenim una logopeda que en certs casos de cervical, de patologia cervical, pot ajudar mitjançant diferents tractaments a nivell orofacial a millorar la contractura dels músculs de la columna cervical. Hi ha moltes situacions que pel públic general potser són desconegudes i que no és fàcil a vegades trobar o donar amb la tecla, no?, que et permeti solventar el teu problema. Intentem tenir una visió el més integral possible, el més àmplia possible, per tal de donar sortida a la major quantitat possible de problemes vinculats amb la columna.
1: I què podríem dir que diferencia Atlas d'altres centres que es puguin estar dedicats també al mateix?
0: Bàsicament, doncs, el més important és això que us comentava, no? El fet de poder oferir una visió tan integral, tan àmplia, i alhora també intentar buscar diferents tractaments que surtin una mica de la norma. Durant molts anys la cirurgia de columna s'ha limitat a fer descompressions i a fixar les vèrtebres. Això en certs casos és imprescindible i és algo que no discutim, però també és veritat que hi ha moltes altres alternatives i també hi ha maneres diferents de realitzar determinades intervencions. I, per exemple, doncs, preservar la mobilitat per nosaltres és un element primordial sempre que sigui possible, i alhora també preservar tot allò, totes aquelles estructures que estan funcionant correctament ha de formar part del tractament. És a dir, no per tractar un problema hem de destrossar literalment mitjançant els abordatges quirúrgics, diguem-ho així, més clàssics, les estructures de la columna que funcionen de forma correcta i que li donen estabilitat.
1: I explica'm una mica què són els sistemes dinàmics que apliqueu en les vostres operacions.
0: Sí, correcte. És un tipus de tècnica que es porta realitzant des de fa molts anys en diferents sistemes. De fet, els primers sistemes registrats ja daten del 94, del 1994. Per tant, és una tècnica que té una àmplia experiència, sí que s'ha anat millorant i perfeccionant. I bàsicament el concepte és intentar doncs, utilitzar unes barres que es col·loquen als laterals de les vèrtebres, al costat de les articulacions, que en comptes de ser de titani estan fetes de diferents materials. Habitualment el més utilitzat és el policarbonat uretà, que et permet a més disposar de barres de diferent duresa o flexibilitat, i això permet adaptar el tractament a la patologia que presenta el pacient sense necessitat de bloquejar la columna. Això, evidentment, no és per tothom. El més important en aquest tipus de tècnica, que no és infal·lible, és saber quan no l'has d'utilitzar. I aquest és un element que s'ha de tenir molt en compte. Malgrat és una molt bona opció per un gran nombre de pacients, tampoc és per tothom.
1: I també hi ha, bueno, a nivell d'operació, de quiròfan, hi ha un sistema de visualització. Això s'ha anat progressant, no? Però esteu en sistemes molt innovadors, no?
0: Sí, correcte. Evidentment, la cirurgia de columna, una de les pors que diguem que genera entre els pacients són els riscos, no? Perquè, evidentment, estàs tocant estructures molt importants, ja no a nivell ossi, sinó a nivell de les estructures neurològiques, ja siguin els nervis o la mèdula, en funció del nivell que estiguis tractant. Per sort, doncs, hi ha diferents suports intraoperatoris que ens permeten optimitzar molt la seguretat, la navegació, que és com una mena de, diem nosaltres, de GPS, que ens permet doncs, fusionar la columna del pacient amb imatges que obtenim a quiròfan, i després doncs, sobre això crear una mena de mapa de carreteres sobre el qual doncs, anem treballant i anem veient per on van els instruments. Després la monitorització intraoperatòria, que ens permet fer un registre elèctric constant durant tota la intervenció, inclús anar estimulant els implants que anem col·locant a les vèrtebres per veure que no estiguin massa a prop de cap nervi, registrant la resposta als músculs dels braços o de les cames en funció d'on estiguem treballant. I després, a nivell de visualització intraoperatòria, hi ha l'endoscòpia, hi ha la microcirurgia, i des de fa doncs, uns quants anys, concretament nosaltres ja portem pràcticament 5 anys utilitzant l'Exoscop, que és una eina que ens ha canviat la manera d'operar perquè ens permet tenir el millor de la microcirurgia, tenim una visió microquirúrgica, però en comptes de mirar per binoculars, mirem directament per pantalla, que ja és un concepte molt més endoscòpic, i ho veiem en 3D. La diferència amb l'endoscòpia és que tenim les dues mans lliures per treballar, i d'alguna manera, ja et dic, aglutina, és una tècnica que ens permet combinar el millor de la microcirurgia i de l'endoscòpia en una nova alternativa.
2: M'agradaria preguntar-li al doctor com han canviat en els últims temps amb la introducció de la tecnologia aquestes intervencions, aquestes operacions.
0: Sí, és això, vull dir, bàsicament amb tot això que us acabo d'explicar el més important és que la incidència de complicacions s'ha reduït moltíssim, és a dir, evidentment el risc zero mai existeix. Jo sempre els explico als pacients el mateix: quan puges a un avió, un cop ja estàs assegut i t'has posat el cinturó, el primer que t'expliquen és: que esteu tots asseguts, bueno, si ens estavellem, aquí teniu el xaleco salvavides, aquí teniu la mascareta que caurà de dalt, etc. Doncs una mica és el mateix, per molt que pràcticament no cau cap avió, doncs per molt que no hi hagi cap cirurgia que es compliqui d'una forma severa a nivell de les intervencions que realitzem, sempre hi ha un risc. El principal canvi amb tot el que hem introduït, amb tota aquesta tecnologia, com passa també amb els avions, doncs és que la seguretat s'ha incrementat moltíssim.
2: Podem parlar d'un perfil... Ai, perdona, Sergi.
1: No, digues.
2: Volia preguntar si existeix un perfil de pacient amb aquests mals de columna.
0: És que ja et dic, tens perfils molt diversos. Des de, ja et dic, avui en dia tenim gent molt, molt jove, i quan dic molt jove dic inclús per sota dels 20 anys, amb problemes de columna que poden venir derivats de l'abús del mòbil o de certes postures estàtiques amb l'ordinador, o d'un excés d'exercici o d'un dèficit absolut d'exercici. Això també és així. Per exemple, hi ha certs esports, i no vull anar en contra de ningú ni molt menys, però no diré noms concrets. El que passa és que fer certes activitats físiques on portis el cos molt al límit també poden acabar associant-se doncs, a lesions importants també a nivell de la columna. Aleshores, el més important és tenir un bon assessorament adaptat al teu estat físic de base, a la teva edat, una mica tenir en compte el teu context global i que tinguis un professional, en aquest cas serien els nostres fisioterapeutes, que planifiqui doncs, una pauta d'exercici específica per tu. L'altre extrem seria els pacients de més edat, que evidentment doncs,
2: el desgast, la població... No?
0: Exacte, i que també doncs, cada vegada ja doncs, l'esperança de vida també està cada vegada arriba més enllà, i això també acaba portant a que trobis pacients amb graus d'artros i de desgast molt evolucionat i que també s'associin doncs, a problemes importants a nivell de la columna.
2: Sí. Sergi, vinga.
1: Jo m'he quedat amb les ganes de saber quina pràctica esportiva a la que es referia el doctor.
2: No, jo crec que hi ha una que queda molt clara.
0: Sí, a veure.
2: I es practica a Terrassa i a Sant Cugat i a Barcelona i uns quants llocs més, sí.
0: Això també. Vale, no, a veure, no ho podem dir tranquil·lament, ja des del hockey herba, que és herba, que és un esport que és molt característic de Terrassa, de Sant Cugat, de tota la nostra zona, del Vallès en general, i que evidentment per la idiosincràsia del propi esport fa que doncs per la postura, per l'impacte, etcètera, doncs, la columna lumbar sobretot sigui molt propensa a lesionar-se, però també esports doncs, com el crossfit o com el pàdel, etcètera, s'associen a lesions a nivell de la columna amb molta freqüència. El tema no és... jo faig esport habitualment i el recomano, i de fet forma part del nostre protocol en els pacients tan operats com no operats, però sempre ben assessorat, és a dir, ben supervisat per un professional que sàpiga exactament què és el que necessites i que ho pugui adaptar a les teves possibilitats i a les teves necessitats.
2: Molt bé, doncs no ens queda més temps per fer algunes preguntes més que potser se'ns han quedat oi, Sergi?
1: Bueno, no, aviam, ja, ara ho deia el doctor una mica, que la prevenció, com passa últimament, que sempre es parla en tots els àmbits de la medicina, doncs suposo que és el més important, però bueno,
0: sí,
1: aquí la setmana que ve em toca salut, vull dir que igual podem fer un...
0: Mira, podem parlar-ne, però sí, ja molt ràpidament sí que és cert que per nosaltres és fonamental el tema de la prevenció, és evident, i de fet comencem les visites moltes vegades amb una revisió per una per la nostra metgessa, que és la doctora Cabeza, qui enfoca el pacient des d'un punt de vista global i també té molt en compte tots els aspectes de l'estil de vida que són fonamentals.
2: Mm-hmm. Doncs ara sí, ho deixem aquí. Agraïm al doctor Edgar Casajona que avui hagi atès la nostra trucada i ens hagi explicat una miqueta què és el que fan des d'Atlas, Espany i Institut. Moltíssimes gràcies i molt bona tarda.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
2: Gràcies, Sergi. Bona tarda.
1: Adéu, bona tarda.
2: Adéu.

0: cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
1: This gentleman is your primary objective. He's a top-level threat. Engage him with...
2: Bon dia, sóc Mateo del Prat Ràdio. Avui us faré una recomanació cultural d'una sèrie que he terminat en fa bastant poc. La sèrie és Devil May Cry, la nova adaptació ja disponible a Netflix. La sèrie, que compta amb dues temporades, és d'animació i està basada en la saga de videojocs amb el mateix nom. En la història, seguim a Dante, fill d'un demoni i una dona humana, i el seu germà Virgil, que lluiten contra els demonis de l'infern en aquesta aventura amb tocs humorístics i música nu metal del 2000. Si t'agraden les sèries canyeres i vols una dosi d'adrenalina, no sé a què esperes. Ja em dius, adeu!
3: Better than to trust the demon. Death and destruction is the core of your nature.
4: I know all about demons' nature. I'm not one of them. Ripped an irresistible dreamboat, I know. You still can't just tear a guy's clothes off.
1: This world's reckoning is already in motion. All you can do is ease its passing.
0: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: El passat 23 d'abril es va presentar In Extremis, el nou llibre del castellarenc Joan Pinyot, metge cirurgià pediàtric de trajectòria literària prolífica, que suma ja 11 obres publicades. L'obra parteix de les reflexions personals que va provocar el confinament i l'impacte emocional de la pandèmia. Amb ella ha parlat la Marina Antúnez, de Ràdio Castellà. Bona tarda.
1: Avui parlem de llibres i ho fem amb en Joan Pinyot, que ens ha vingut a visitar l'estudi de Ràdio Castellà. Ell publica In Extremis, un llibre que ara ens explicarà, que va presentar el passat 23 d'abril a l'Alcabot Espai Cultural, amb molt èxit, i que també volem conèixer nosaltres. Doncs avui parlem amb ell. Bona tarda, Joan.
2: Bona tarda.
1: Benvingut.
2: Gràcies.
1: Avui parlem amb en Joan perquè ens parla d'aquest In Extremis. Ens deia abans fora d'antena que no és un assaig, que no és un recull poètic, però que sí que és un recull d'uns pensaments que doncs, van sorgir arran de la pandèmia, de la Covid-19. És així, Joan?
2: Correcte, sí, sí. Fet és que en aquell temps en què tot semblava que havia d'acabar molt malament, no? Ningú sabia... No hi havia una experiència prèvia i pròpia del que podia representar aquella pandèmia, i l'alarmisme social que va crear amb els confinaments i les morts sobtades i tota aquella moguda, doncs va fer que molta gent ens quedéssim a casa perquè no podíem sortir com era habitual, no? I tenies moltes més hores en les que podíem reflexionar sobre el que fos. I en aquest cas, a mi em va donar per, diguéssim, reflexionar sobre el que és la mort. Avui, aquest dematí, venint cap aquí, he sentit que han reconegut ja oficialment que hi van haver 22 milions de morts a tot el món, que són molts, eh? Són pocs si comparem amb el que és la diguéssim, la població de 6 o 7 mil milions que hi ha en el món, però és molt important. I va ser un punt en el que molts ens vam plantejar moltes coses. I aquestes coses de les que ens vam plantejar, sobre de dir, bueno, aviam, a mi si em passa això, què passarà amb mi, amb els meus, amb el que jo he construït, i amb el que tinc, les propietats, i aquí va venir una miqueta també el fet de dir, hòstia, és que no tinc el testament fet, eh? Potser que el faci, perquè si la peto, almenys que els hereus ho tinguin fàcil. I això es va anar concretant també a part de la cosa legal i personal i pròpia meva en una temàtica que la vaig anar reflectint en aquest llibre i que és només l'experiència o les reflexions que es fa un bon senyor que hem creat, no? Que és un senyor que imaginari, en el que es planteja què passarà a la seva vida, què passarà amb els seus i com repartirà el que ell ha construït i ha obtingut al llarg de tota la seva vida, i això el fa passar per una sèrie de fases de reflexions personals profundes amb la família, amb la dona, amb els amics, amb el metge que el visita, amb la infermera que el va curar i amb el notari que li va fer la... Doncs seran reflexions que no ja transcendeixen les pròpies de la persona, sinó que van més enllà de dir, bueno, quina ha estat la meva biografia, però com la lliguem també la meva biografia personal amb la biografia del país. És a dir, el que m'ha passat a mi, que ara estic infectat i m'han dit que potser moriré segurament, doncs jo veig que també el país també està infectat d'una certa forma, potser no d'una malaltia física, però sí d'una sèrie de vicis o d'actituds o de novetats que no existien en el món d'aquest senyor, de quan ell era jove, o en el món dels seus pares, avis i tot això.
1: Per tant, és un llibre escrit en primera persona.
2: És un llibre escrit en primera persona, sí, en primera persona, i conté doncs, parts molt diverses, les que deia, parts reflexives, una mica filosòfiques, amb parts que són dialogades, que donen peu a que es puguin representar, com així ens ho vam fer, i a parts més poètiques, no? I en el fons, quan vaig començar a escriure allò que tens el paper en blanc, no sabia com acabaria, però pensava més que era una obra més personal per mi mateix, com una mena de memòries, diguéssim, que després, al veure el tarannà que anava agafant, vaig veure que donava per ser com una obra per compartir, i fins al final no me'n vaig donar compte de que potser l'obra era representable. No tota, perquè potser tota seria una pallissa, són 500 pàgines, els que hi entenen ja m'han dit que això són 5 hores o 6 de representació i que això no hi ha qui ho aguanti, Però d'aquestes, de tot aquest volum que han sortit, n'hem tret amb els amics del Cabot, doncs una hora i mitja de teatre maco divertit, en el que es planteja una sèrie de situacions doncs tràgico-còmiques, sense anar molt enllà, però agafant el to més maco i bonic i poètic del tema, no?, que és la relació en què, diguéssim, els personatges doncs han tingut entre ells i la reflexió que fan de com hauríem pogut fer-ho d'una altra manera i no d'aquesta, i com t'arrepenteixes de que a l'últim moment ja no tens temps de rectificar i que no llavors es tracta el moment de fer les paus una mica de dir, mira, si hagués una altra vida jo potser ho faria tot això diferent, no?
1: En Joan és metge cirurgià.
2: Pediàtric, sí.
1: Pediàtric?
2: Sí.
1: De quina manera això es reflecteix al llibre? Res a veure.
2: No, potser de cap. Només el fet de que la professió, com aquí comentava abans d'engegar el micròfon, la professió fa que tu tinguis un sentit analític de les coses, no? És a dir, tu tens com a metge, has de preguntar a la persona que se't presenta els seus problemes què li passa, què té i des de quan, i què ho atribueix i tot això, i vas entrant en matèria i l'anàlisi a la qual estàs acostumat a actuar de forma mental, doncs l'apliques també a la realitat de les coses de cada dia, de les coses que es passen cada dia, personals, familiars, del barri o del país, no? I així ens anem.
1: Molt bé, doncs en Joan té aquestes inquietuds per escriure, de fet aquest és el seu 11è llibre, no?
2: Sí,
1: 11è llibre.
2: Exacte.
1: I també té moltes inquietuds històriques.
2: 11è llibre
1: de
2: literatura,
1: De literatura.
2: D'altres...
1: La literatura, perquè, com dèiem, també té un interès per la història, no?, per la història local,
2: sí,
1: de castellà, bastant important.
2: Sí, el castellà el vaig publicar l'any 1985 al Reial Cadastre de Castellà del Vallès, que és una transcripció del cadastre de primers del segle XVIII, que es va fer en el terme, de resultat del final de la Guerra de Successió, en la qual el José Patiño, que era el, diguéssim, l'intendent d'Hisenda del Felip V, va establir tot el territori català després del decret de la nova planta, a fi d'efecte purament fiscals. És a dir, aquests senyors no volien saber qui hi havia, per què sí, què feies, per què sí, quanta gent tenies, per què sí, això, per veure quantes terres tenies, quantes hectàrees treballaves, quantes hectàrees hi havia de secà, de cultiu, d'olivera, d'armot, etc. Afecta purament fiscals. Sí, aquest és l'únic llibre de...
1: Aquí tenim un llibre que el Joan està ara subjectant a les mans, que es diu Catalàndia.
2: No? Sí.
1: Catalàndia 5.
2: Catalàndia 5, sí. Això és el... Bé, el meu primer llibre va ser el 1985 amb el Manual de Noves i Barcelones Metamorfosis, del qual he publicat només la primera part, en tinc dues encara que aviam, potser algun dia acabaré. Aquest va ser també un treball molt ambiciós, en el qual doncs reflectia amb sonets doncs una sèrie d'experiències personals i les lligava amb figures literàries del món de la literatura universal, no? Em vaig quedar a mitges per falta de temps i potser perquè s'havien acabat una miqueta les idees, però amb el temps doncs van venint de noves i ho tinc tot embastat. El que vaig fer després de literatura era el 1996 La Barqueta, que era un bestiari a l'estil clàssic dels bestiaris d'en Carner i d'en Pere IV, amb el meu estil personal. I això que diu, i després el 97 també l'editorial Columna em va publicar el llibre Ja són aquí, en el que era fruit de la meva observació sobre el món de la política en aquell moment. En aquell moment la vida política estava molt efervescent i donava molt de sí, i sobre el tema vaig...
1: Estem parlant del 97, sí?
2: Del 97, 1997. I el 99 vaig començar a publicar una sèrie de llibres fins al 2007, això va durar uns quants anys, que eren el recull de totes aquelles participacions que feia, publicacions que feia el Semanari Forja cada setmana. Cada setmana el Semanari Forja ja publicava una columna en la que feia en vers, en el que feia en comentari sobre els fets de la setmana. Podien ser fets personals, socials, o religiosos o polítics, que és el que més
1: t'interessava.
2: Interessava, sí. Entremig, el 2003 vaig ser un llibre que es deia La teoria del cos, que aquest sí, veus, aquest sí que està una miqueta influenciat per la meva feina professional. I curiosament, el vaig començar a escriure un dia estant de guàrdia. Un dia estant de guàrdia, allò que dius... Sí, allò és una estona, allò a la mitjanit que dius, he acabat la feina, ja no, estic desvetllat i encara no em ve la son. Doncs va començar en el sentit de que em vaig plantejar d'escriure el que és el cos humà pensat per nens. Escrit per adults, però pensat per nens. Clar, si aquest llibre el llegeixen adults, el veuran infantil. I si el llegeixen nens, el veuran difícil. I és un llibre complicat.
1: És un llibre per ningú, doncs.
2: Ja ho has dit, perquè la majoria de llibres que he fet tots han sigut un desastre en quant a vendes, i quant a recepció.
1: Tampoc m'imagino que fos l'objectiu, no?
2: No, purament, exacte, jo no sóc un autor que visqui de
1: publicar
2: d'escriure, no? O tenir encàrrecs per fer aquí i allà. No, la meva feina és una altra, i simplement si escric i quan escric i publico, que també m'hi miro, segons què publico, no? T'has de mirar molt bé, però també publico per allò per dir, això val la pena compartir-ho. I de fet, pel carrer, quan la gent em trobava i el temps que publicava aquestes col·laboracions a la Forja, em parava i deia, escolta, el d'aquesta setmana és divertit, m'ha agradat. Ah, sí, gràcies, molta... I aquest era el
1: la gratificació. Diguéssim.
2: Correcte, la gratificació, sí, sí. Val? I ara aquest últim, doncs es culmina una miqueta. Jo, inclús alguna vegada, havia pensat per mi mateix que això seria una miqueta el meu testament literari. O sigui...
1: Caram!
2: Sí.
1: Home, però encara tens temps d'escriure'n més.
2: Sí, llibres, sí, però en aquí concentro, i ja dit, i amb tot aquest... concentro una miqueta el sentit vital de la vida, però ho dic de veritat, amb el sentit de que et vas plantejar amb aquella malaltia que no sabies com acabaria. Sí. Ara ja és molt fàcil dir, bueno, la pandèmia... Aquí,
1: ara arriba l'antivirus.
2: Sí,
1: que ens hem d'esperar.
2: Sí, ara ja estem... Ja estem vacunats mentalment, sí, sobre això. I hi havia molta polèmica, que si hi havia experiència, si hi havia experiència, o les males praxis que es van arribar a fer a segons on, amb el tema de la gent que estava malalta a les residències, que no se'ls deixava anar en els centres públics de salut per curar-se, dient, bueno, ja que aquest senyor que es morirà, que es mori aquí. Home, hi va haver moltes coses que ara, vistos en el moment, ja eren molt forts. Però que vistos a 6 anys vista, fan feredat, fan posar la pell de gallina, sí. No? La inexperiència, no sabies com acabaria, era com si diguéssim, ve un tsunami, en aquest cas un tsunami mèdic, una pandèmia, i que ens enganxarà tots. I això... amb aquest transfons d'aquesta temença vital, sí, va sorgir aquest fet de
1: per tant, és un llibre que conté la por, també?
2: Sí, clar, sí. Clar, sí, la por. És que és un llibre, diguéssim, una mica eclèctic, en el sentit que hi ha episodis més còmics, més divertits, més llegidors, i altres més profuns. I aquí es reflexiona sobre la societat, doncs una miqueta l'estil del David Hume, aquell filòsof, sí, escocès, que es plantejava en el seu sentit de la vida o de les persones, no? I que tant ha influenciat després amb altres filòsofs que han vingut després, a Kant, etc. I sobre... el fet de la naturalesa humana. Sobre el fet de la naturalesa humana. Tots són molt bons, molt bones persones, fins que hi ha algun fet concret que dispara el dimoni que portes a dins. I no tots som jo i res més, sinó que dins jo i tu mateix hi ha moltes persones. I aquí, per exemple, hi surt un personatge que es diu l'alter ego. I aquest alter ego és un personatge que en l'escena surt físicament una persona que fa d'alter ego i l'altra que fa de vell. Que és el malalt, aquest que tens, aquest que es veu aquí a la portada.
1: Clar, in extremis, una miqueta fa referència a això?
2: S'ha acabat, i ara s'ha acabat, i què passa? Com em vaig d'aquí? Com deixo les coses pels que es queden?
1: Pels que es queden. Aquí a la portada del llibre hi veiem una il·lustració molt bonica, on el Joan ara ens deia, aquí veus un vell que està estirat i no sé què. Aquesta portada...
2: És tramposa.
1: És tramposa, val. Tramposa. Perquè l'he vist com així molt d'un dibuix fet a...
2: Tramposa ve de tram, eh? Perquè sí. Jo volia fer una portada determinada, sí, i no tenia temps, i el meu assessor informàtic m'ha dit, o l'assessora, en aquest cas informàtic, que és una nova de meva, diu, Escolta, hem de fer una portada que ja te la faríem amb intel·ligència artificial.
1: Veus, molt
2: i
1: bé.
2: Sí, aquí, ja, també ja la tenia. I per sorpresa meva, al cap de 3 dies...
1: Un altre element...
2: Surt les notícies amb la mateixa escena.
1: Amb la mateixa escena.
2: Gairebé amb els mateixos personatges, els mateixos colors.
1: És veritat que feia
2: colors,
1: de Déu, no? És veritat que feia de Déu.
2: I el estava aquí.
1: Sí. I en carai, aquí... per monitori.
2: Sí, ui.
1: Per monitori.
2: Ara li hauré de demanar 3 d'autor.
1: Sí, cert, que
2: ja tenia publicat i no surt ell, saps?
1: Molt bé, Joan, doncs moltes gràcies per haver passat per la ràdio explicant-nos-ho.
2: Doncs vinga, a vosaltres.
1: Nosaltres també quedem aquí, gràcies.
2: Vinga, molt bé.
0: Doncs acabem tots, i ho fem d'aquesta manera, amb aquesta proposta literària que ens arribava des de Castellar del Vallès. Gràcies a tots, hem obert una nova setmana. Demà continuarem, dimarts, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda.

0: Són les 6.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: 1, 2, 3, ah!
3: Hello, Jazz It audience.
4: Welcome to Jazz It.
3: Jazz It.
5: Jazz It, jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
6: Comencem un nou Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, amb un músic que podríem pensar que no és apte per a persones que no poden o no volen menjar sucre.

Harry Sweets Edison i Lester Young ens acaben d'interpretar Red Boy Blues, que és la cançó amb la que hem començat el jazzit d'avui i que és una gravació de novembre de 1955. Ja us ho hem dit abans, a Lester li agradava molt posar sobrenoms. Per exemple, també va ser ell qui va començar a referir-se a la cantant Billie Holiday com a Lady Day. En aquest cas, ella li va agrair dient-li president. De manera que el disc on hi ha la cançó que acabem d'escoltar, de fet, es titula Press, de President and Sweets. President Lester Young i Sweets Harry Edison. Tant l'un com l'altre són dos músics molt lligats a l'orquestra de Count Basie, especialment durant els darrers anys 30 i tota la dècada dels 40, òbviament, del segle passat. Un cop fora de la disciplina d'aquesta formació, Harry Edison va començar una carrera en solitari plena d'èxits i amb una faceta molt important com a acompanyant de cantants. Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Nat King Cole o el que va ser cantant oficial de l'orquestra de Count Basie, Joe Williams, un home amb una veu molt bonica i molt fonda. I aquí els teniu, Harry Sweets Edison i Joe Williams en directe en el Club Birdland de Nova York l'any 1962. Well, all right, okay, you win, que vol dir, d'acord, tu guanyes.

0: Hola, sóc l'Ignasi González, m'encanta el jazz i escolto Jazzit.
1: Escolteu Jazzit a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. De gairebé tots els instruments que intervenen en el jazz, fins i tot dels més habituals, hi ha músics que se'ls considera un referent, perquè van definir el paper d'aquell instrument, perquè el van introduir, si era un instrument nou, o perquè van desenvolupar el seu discurs. Per la raó que sigui. Avui ens centrarem en el contrabaix, que és un instrument que sovint passa desapercebut per a una part del públic, però que resulta fonamental pel ritme i per la intenció de tot el grup. La persona que se'n considera el punt de partida del contrabaix es deia Jimmy Blanton. Va néixer l'octubre de 1918, va formar part de l'orquestra de Duke Ellington durant una mica més de 2 anys, perquè va morir de tuberculosi amb només 23. I és un home que va transformar de tal manera el paper del seu instrument, d'aquest instrument, del contrabaix, donant-li una expressivitat i una eficàcia rítmica mai vistes anteriorment, que el seu llegat segueix plenament vigent 107 anys després del seu naixement. Aquí teniu una gravació de l'orquestra de Duke Ellington amb Blanton en el contrabaix i Ben Webster en el saxo tenor. Aquesta etapa se la coneix com la Blanton-Webster Orquestra. Aquí teniu Never No Lament, que és una cançó que en la seva versió cantada se la coneix com Don't Get Around Much Anymore.

L'orquestra de Duke Ellington amb Jimmy Blanton en el contrabaix ens han interpretat Don't Get Around Much Anymore. Un dels grans contrabaixistes de la història del jazz, un dels més famosos i un referent per a molts baixistes posteriors, va ser Ray Brown, que era un seguidor reconegut i confés de Jimmy Blanton. Ray Brown va formar part del trio del pianista Oscar Peterson durant els anys 50 i això li va permetre entrar a formar part de l'equip del productor Norman Granz, que el coneixem molt sovint com el rei Midas del jazz. El desembre de 1972, Duke Ellington, com a pianista, i Ray Brown, com a baixista, van gravar un disc a duet, piano i contrabaix, produït per Norman Granz i dedicat a Jimmy Blanton. Es titula This One's for Blanton i podem trobar aquesta peça, Peter Panther Patter.

Un duet amb Duke Ellington en el piano i Ray Brown en el contrabaix ens han ofert Peter Panther Pater. Avui li hem donat la paraula a aquest darrer instrument, el contrabaix. I ara seguirem passant de duet a trio, amb Ray Brown, òbviament en el paper de baixista, però també de líder. És un dels trios que va dirigir des de finals dels anys 70 fins a la seva mort l'any 2002. En aquest cas, és un trio de 1977 que podem considerar que és l'inici d'aquesta etapa de Ray Brown com a líder. Al seu costat hi tenim a Cedar Walton en el piano i a Elvin Jones a la bateria. El disc també està dedicat a un músic cèlebre, es titula Something for Lester, i òbviament Lester és Lester Young, que ja l'hem tingut en el programa. Ens ha servit per obrir-lo. Aquí teniu Sister Sadie, una de les clàssiques de Horace Silver del repertori Hard Bop.

rebre un contrabaixista excepcional i inoblidable i el seu trio. Ens han ofert Sister Sadie. Brown va néixer el 13 d'octubre de 1926. L'any vinent podrem celebrar el seu centenari. Però el número 99 també ens agrada força. Per això avui li dediquem una part important del nostre programa, del nostre Jazzit. Acabarem el seu temps amb el trio, una vegada més ampliat. En aquest cas, el convidat és el saxofonista tenor Ralph Moore. És una gravació de maig de 1990. En aquest moment, Ray Brown tenia 64 anys i Moore, que és un músic britànic però que va triomfar plenament als Estats Units, en tenia 33, és a dir, era un jove valor. Ralph Moore, a finals d'aquella dècada dels 90, va optar per deixar en part el món del jazz en actiu per dedicar-se a una feina estable com a músic d'estudi i a l'orquestra d'un programa de televisió molt popular als Estats Units, un d'aquests shows de nit. Aquests darrers anys, Ralph Moore l'hem recuperat per a la causa jazzística i ha tornat a fer gires internacionals. Ara fa un any i mig, aproximadament, el vam tenir a Terrassa. Aquí els teniu, Ray Brown en quartet amb Ralph Moore i la cançó Stars Fell on Alabama. Tindrem solos de Moore en el saxo tenor, de Gene Harris en el piano i de Ray Brown en el contrabaix.

0: This is Noriko Ueda. I'm a bass player. You are listening Jazz It.
1: Seguim caminant per territori jazz a Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. I ja que avui la cosa va de contrabaixistes, què us sembla si posem dos exemples més? Ara mateix tindrem un músic viu, en actiu, però molt veterà, 88 anys, i després a un de força més jove. El veterà, el gran, és Ron Carter, tot un mite i tot un mestre. Va saltar la fama la dècada dels anys 60, quan Miles Davis va decidir renovar totalment el grup que l'acompanyava, rodejar-se de sang molt jove i va agafar els quatre nois que més destacaven en l'escena nova iorquesa d'aquell moment. El primer disc que van gravar es titula Seven Steps to Heaven i es va gravar entre abril i maig de 1963. La rítmica és la definitiva. Ron Carter en el baix, Tony Williams, que només tenia 17 anys, a la bateria, i Herbie Hancock en el piano. En el saxo tenor, en aquesta gravació, hi ha George Coleman, que estaria en aquell grup un any justet, ja que l'any 1964 el va substituir Wayne Shorter, que seria el músic definitiu. Aquí teniu a tota aquesta colla que ens porten Joshua,

El quintet de Miles Davis i Joshua, l'acabem d'escoltar. I per acabar el temps que hem dedicat als contrabaixistes, us portem el que segurament és, avui per avui, el més famós, Christian McBride, que té 53 anys. És un virtuós, és fill i nebot de baixistes, va estudiar a l'Escola Juilliard de Nova York i també va entrar en la professionalitat als 17 anys. No només lidera grups petits, de tant en tant també es posa molt seriós i dirigeix la seva big band amb una sonoritat brillant, viva, imparable. Aquí teniu una mostra, Brother Mister, una composició pròpia que es pot trobar en el disc The Good Feeling, signat per la Christian McBride Big Band. Per cert, és un disc que es va editar l'any 2011 i va guanyar el premi Grammy al millor disc de Big Band.

0: This is bassist Kaisa Mäensivu. Whenever I'm around Barcelona, I love to listen to the great radio station Jazz It.
1: La recta final del Jazz It d'avui a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, l'ocuparem amb música de concerts que es celebraran en els propers dies. Si visiteu el Baix Empordà, recordeu que el cap de setmana de l'11 i 12 d'octubre es celebra a Palafrugell el Festival de Jazz de la Costa Brava. Enguany, el cap de cartell és Kyle Eastwood, el fill músic del director de cinema Clint Eastwood.
2: Hola, this is Kyle Eastwood, and when I'm in Barcelona, I always listen to Jazz It.

Kyle Eastwood, que ens ve molt bé en el programa d'avui perquè també és baixista, a part de compositor. L'any passat havia d'actuar en el mateix context, però una molt inoportuna avaria en un transformador de la xarxa elèctrica va deixar mig Palafrugell sense llum durant un parell de dies, coincidint precisament amb el Festival de Jazz. Esperem que hi hagi més sort aquesta vegada. Us portem a Kyle Eastwood i el seu quintet amb una versió d'una balada preciosa que va escriure el francès Michel Legrand l'any 1968 com a tema central de la banda sonora de la pel·lícula L'Affaire Thomas Crown. La cançó es titula Le Moulin de Mon Coeur i compta, Kyle Eastwood compta amb la veu de Camille Berthaud.

I acabarem el programa d'avui amb dos músics que visiten Barcelona i concretament el Club Jamboree de la Plaça Reial. Són dos saxofonistes, un saxofonista alt, Mark Gross, un nord-americà sorgit de l'escola Berklee de Boston, que no ha treballat molt com a líder, però que el trobem en moltes gravacions fent d'acompanyant, algunes en forma de big band. L'altre saxofonista és un tenor, Tobias Meinhardt, nascut a Alemanya l'any 1983, que es va traslladar a Nova York l'any 2010, on va acabar els estudis i va començar una carrera molt interessant amb l'apadrinament de la trompetista Ingrid Jensen, amb qui ha gravat dos discos. Començarem amb Meinhardt i Ingrid Jensen, que ens porten Native Speaker, i continuarem amb la big band del trompetista Tom Harrell, en la que hi ha Mark Gross en el saxo alt. Ens interpretaran la cançó Train Shuffle i amb ella us direm adeu l'equip habitual de Jazzit. Jordi Bartomeus, que és el tècnic, Lali Ferrando, que és la productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana, bon jazz.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El pacte de pressupostos signat aquest dimarts entre Salvador Illa i Oriol Junqueras es trasllada avui a Madrid, on s'han de ratificar els acords que depenen econòmicament del govern espanyol en una comissió bilateral entre l'Estat i la Generalitat. S'hi han de donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la Zona Franca i a la Societat Mercantil d'Inversions. Són acords pactats entre el govern i Esquerra per als pressupostos de la Generalitat que les dues parts posen en valor. Ara falta la llum verda dels comuns, que exigeixen a l'executiu de Salvador Illa que faci avenços substancials en matèria d'habitatge si volen el seu suport als comptes. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 20 de maig i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. El govern espanyol haurà de donar explicacions avui al Congrés per la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident socialista defensa la seva innocència davant la inculpació en el cas Plus Ultra, que investiga el rescat públic d'aquesta aerolínia arran de la pandèmia. Se l'imputa

0: L'arrestat havia estat condemnada el dia abans, havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la víctima i tenia un ordre d'allunyament. Hores abans d'apunyalar-la, en ple carrer, la va tornar a lesionar, però va quedar en llibertat perquè ella no va comparèixer al jutjat de guàrdia. Avui també estem pendents de la reunió de la Mesa Sectorial d'Educació. El govern planteja als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment retributiu pactat en el marc de l'acord amb Comissions Obreres i la UGT i també millorar alguns complements. De la seva banda, els sindicats USTEC i la CGT titllen la proposta d'insuficient, però s'hauran a negociar. Qui no assistirà a la reunió és el sindicat Professors de Secundària, que ho qualifica de presa de pèl. Nova jornada de vaga dels metges del sistema sanitari públic per reclamar millores en les condicions de treball, reduir la sobrecàrrega laboral i recuperar la qualitat assistencial. I està convocat el personal facultatiu, sobretot metges, però també odontòlegs, biòlegs, psicòlegs clínics o farmacèutics. L'aturada s'enmarca en una nova aturada també dels metges a l'Estat. Dels esports, el Barça femení encara a la recta final abans de la final de la Champions femenina de dissabte contra el Lió a Oslo. Serà la 6ª consecutiva de les blaugranes que buscaran aixecar el títol per quart cop. L'equip, que viatjarà demà a Noruega, ultima els preparatius amb els dubtes d'Irene Paredes, que no va poder fer el darrer entrenament amb l'equip, i de Graham Hansen, que ja s'exercita amb el grup. I en cultura, el Gremi de Llibreters promou la campanya Combat la distopia, Tia, tria la llibreria, que busca combatre fins a una 20ª de pràctiques que asseguren posen en perill aquests establiments. Més de 300 llibres s'han sumat al manifest que denuncia, per exemple, els descomptes il·legals per comprar exemplars fora de les llibreries. Passen 4 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Ho fem connectant amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimecres. De moment amb força tranquil·litat en tota la xarxa viària catalana. Fa una estona teníem una avaria a l'altura de la Jonquera, la AP7, que tallava la sortida número 6 en sentit sud. Tot just fa uns instants ja s'ha solucionat i s'ha reobert aquesta circulació. De moment, a hores d'ara, parlem de retencions habituals, sobretot als voltants de la capital catalana. El vessant Besòs, el nus de la Trinitat, ara mateix ja circula amb molta intensitat a la B20, al tram de Santa Coloma de Gramenet. També arriben retencions per la C30 des de Montcada i Reixac o la C58 de manera intermitent des de Sant Quirze del Vallès. També, sobretot amb intensitat, és el tram de Ripollet. Tot plegat, doncs, deixa de retruc moltes retencions a la circulació de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. El Vallès també ja es forma densitat de vehicles de la AP7 al punt de Barberà del Vallès en direcció Tarragona. I també tenim ja 1,5 km de lentitud a la C17 i C59 a Parets del Vallès i Caldes de Montbui en sentit sud. L'entrada des del Llobregat ara mateix també continua amb retencions a la zona del Papiol per l'enllaç entre la AP7 i la B23 en direcció Barcelona fins a Sant Just d'Esvern. També tenim retencions intermitents a la A2 des de Pallejà fins a Cornellà. En sentit nord també tenim 2 km de lentitud a la C32 des de Viladecans en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
0: I la previsió del temps ens l'acosta com cada dia en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia, tenim per endavant un dimecres que ha de ser de temps força tranquil a la majoria de comarques. Sí que el matí desperta amb aquesta humitat i aquests núvols baixos o boires directament que s'estan a hores d'ara endinsant a molts indrets de les comarques de Tarragona i també cap a la Catalunya central o les fondalades de Girona. A la resta del país hi ha el matí més obert, una mica menys fresquet que ahir, i aquesta pujada de temperatura ja serà molt més palesa al llarg d'aquesta tarda. De fet, ja estarem fregant els 30 graus cap a les comarques de Ponent. Aquesta tarda, novament, amb algun ruixadet, però ja molt local, a cavall de l'interior de l'Alt Empordà, el Ripollès o la Garrotxa. Gran part de Catalunya avui tindrà sol o simplement aquests núvols prims. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: El pacte de pressupostos signat aquest dimarts entre Salvador Illa i Oriol Junqueras es trasllada avui a Madrid, on s'han de ratificar els acords que depenen econòmicament del govern espanyol. S'hi celebrarà una reunió bilateral Estat-Generalitat entre el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. De manera simultània, hi haurà també la Comissió Mixta de Transferències. És una informació de Ramon Carvajal.

0: S'ha de donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la Zona Franca i a la Societat Mercantil d'Inversions. Són acords pactats entre el govern i Esquerra Republicana per als pressupostos de la Generalitat, que les dues parts han valorat. Ho han fet la consellera d'Economia, Alícia Romero, i el líder republicà, Oriol Junqueras.
1: Estem satisfets d'aquest acord pressupostari que hem signat amb Esquerra Republicana de Catalunya, que creiem que ens permetrà, doncs, avançar i fer millorar les polítiques públiques amb un pressupost que, a més, creix, ho saben.
2: Per nosaltres, els pressupostos que sempre hem volgut aprovar tenen una doble funció. Una, la de resoldre qüestions quotidianes a través de l'assignació pressupostària. L'altra és que també són una oportunitat per aconseguir noves competències i noves eines.
0: És previst que reforcin les competències en la gestió del litoral i que es creï l'autoritat aeroportuària de Catalunya que governarà els aeroports catalans.
3: La portaveu del govern, Sílvia Paneque, s'ha mostrat optimista aquest dimarts respecte de poder tancar aviat un nou pacte amb els comuns pels pressupostos. De fet, considera que l'acord ja es va assolir i que el que estan negociant a hores d'ara és una actualització d'aquell mateix pacte. Sobre aquesta actualització n'ha parlat la portaveu del grup parlamentari dels comuns, Jéssica Albiach, que es mostra disposada a reformular algunes de les mesures pactades amb el govern, si això permet alliberar més recursos per tancar un acord amb els sindicats educatius i desencallar el conflicte obert. Això sí, es manté inflexible pel que fa a les polítiques d'habitatge.
4: Cal més ambició en habitatge i el govern ha de sortir del seu enrocament. Li hem traslladat al govern que en habitatge està la clau de volta de tot. En primer lloc, 2.500 milions d'euros per habitatge aquesta legislatura, una direcció general de disciplina en habitatge perquè la llei es compleixi. Cal també una llei d'urgència per convertir oficines i locals comercials buits en habitatge protegit i 1.200 milions d'euros per intervindre en 120 barris de Catalunya.
3: Pendents avui també de la sessió del Congrés dels Diputats, on el govern espanyol haurà de respondre preguntes de l'oposició sobre la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident socialista defensa la seva innocència davant la inculpació en el cas Plus Ultra que investiga el rescat públic d'aquesta aerolínia arran de la pandèmia. L'Audiència Nacional l'ha citat a declarar el 2 de juny i l'imputa fins a 4 delictes: blanqueig de capitals, tràfic d'influències, falsedat documental i organització criminal. Aquest dimarts la Policia Nacional ha escorcollat el despatx de l'exmandatari a la recerca de proves. És el primer expresident investigat per corrupció en democràcia a Espanya. Ens n'informa la Carina Bellvé.
5: La causa investiga fins a quin punt l'expresident socialista va pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè rescatés l'aerolínia de la fallida arran de la pandèmia amb la injecció de 53 milions d'euros i si Zapatero hauria cobrat fins a 2 milions en comissions il·legals, tot plegat arran de l'amistat de l'expresident amb Julio Martínez, un dels detinguts i administrador de la consultora de l'aerolínia que hauria pagat fins a 400.000 euros a l'expresident per tasques d'assessorament. A través d'un vídeo, José Luis Rodríguez Zapatero ha defensat la seva innocència i s'ha posat a disposició de col·laborar amb la justícia.
6: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración.
5: En el capítol de reaccions, el PP vincula Pedro Sánchez amb la corrupció i exigeix una compareixença urgent del president.
7: Los delitos a los que se le imputa a la Audiencia Nacional al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero no se podrían haber llevado a cabo sino concurso del gobierno.
5: El PSOE emmarca la imputació de Zapatero en una campanya de la dreta i la ultradreta contra l'executiu que inclou jutges. La portaveu del govern espanyol, a més, ha descartat d'aquesta manera que el rescat de Plus Ultra sigui irregular. Elma Saiz.
8: Actuaciones y procedimientos absolutamente pulcros, transparentes, por cierto, autorizados por la Comisión Europea, validados por el TJUE, validados por el Tribunal de Cuentas. Así que desde la tranquilidad, la confianza y el respeto fundamental a un principio que es la base de nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
5: Per la seva banda, Vox reclama eleccions anticipades mentre Sumar hi veu un nou cas de lawfare i posa en dubte l'actuació del jutge, com fa també Esquerra Republicana, mentre el govern català defensa la presumpció d'innocència de Zapatero.
3: La flotilla Global Summit ha denunciat que Israel ha interceptat totes les embarcacions i que ha disparat contra alguns vaixells.
9: Al top! Al top! Al top!
3: Les bales han arribat a impactar a les naus en un assalt que s'ha produït a menys de 200 quilòmetres de Gaza. Així, s'han interceptat les 10 embarcacions que continuaven navegant ahir, després que dilluns ja s'abordessin la quarantena restants. El Ministeri d'Afers Exteriors israelià ha assegurat que 430 activistes han estat conduïts a Israel. Des de la flotilla han indicat que 87 dels activistes han començat una vaga de fam com a senyal de protesta. Educació proposarà a la reunió amb els sindicats d'aquesta tarda avançar un any l'increment del complement específic als docents pactat en l'acord amb la UGT i Comissions Obreres. També complements salarials als que fan funcions de tutoria i un augment de 2.000 professionals al curs que ve, més de la meitat pel reforç a la inclusiva. Són els eixos principals del document que el govern ha fet arribar als sindicats per començar a negociar. Mentrestant, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha fet una crida a la serenitat per reconduir el conflicte educatiu. Ho ha dit a la Comissió d'Educació al Parlament, on ha reiterat la mà estesa als sindicats, a qui demana realisme per trobar solucions viables. Ens ho explica l'Esther Minguell.
9: Esther Niubó ha explicat al Parlament que la nova proposta que fa el sindicat s'emmarca en l'acord ja signat amb la UGT i Comissions Obreres i que pretén atendre millor la complexitat de les aules, reconèixer la carrera docent i la millora educativa. Niubó confia a continuar treballant per arribar a consensos.
10: Avui volia fer una crida al compromís i a la serenitat i a distingir també entre allò que podem fer ara i que suposarà un gran pas de gegant respecte a on érem i allò que haurem de continuar treballant plegats amb la mateixa decisió, amb el mateix rigor en els propers cursos. Perquè el que ens hauria d'unir i permetre avançar segurament és molt més important que allò que avui ens separa, que és l'enfortiment i la millora del sistema educatiu, el reconeixement dels i les professionals i la garantia del dret a l'educació de tots els infants i joves.
9: A la comissió al Parlament, Niubó ha defensat de nou el pla pilot dels Mossos d'Esquadra als centres educatius per explorar fórmules per reforçar la convivència escoles-instituts. Sobre la infiltració policial en una assemblea de docents, s'ha remès a les explicacions donades pel Departament d'Interior.
3: Ara bé, tres dels sindicats convocants de la vaga ja han advertit que amb aquesta proposta no n'hi ha prou per desconvocar les aturades. USTEC assegura que la proposta no és digna i que és incompleta. També la critica la CGT, que la qualifica d'insuficient. Amb tot, els dos sindicats assistiran a la reunió d'aquesta tarda. Qui no s'haurà a negociar són els representants del sindicat Professors de Secundària, que consideren la proposta una presa de pèl insultant. Tot plegat després d'una nova jornada de vaga que aquest dimarts han protagonitzat els docents del Maresme i del Vallès. Després d'un matí amb alguns talls de trànsit al voltant de mig miler de mestres i professors, s'han manifestat entre Granollers i la Roca del Vallès, municipi on viu el president Salvador Illa, fent una caminada contra la manca de respostes del govern a les seves reivindicacions. Segons el Departament d'Educació, el seguiment de l'aturada en aquestes comarques ha estat del 16%. I avui qui està cridat a la vaga és el col·lectiu de treballadores de les escoles Bressol. És el segon dia d'aturades després de la que van protagonitzar el passat 7 de maig. Reclamen més recursos, una baixada de ràtios i l'equiparació de les condicions laborals amb la resta d'etapes. Aquest migdia es manifestaran a Barcelona des de la plaça Universitat fins a Sant Jaume. I quan són un quart de vuit del matí us expliquem que Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, Isaac Andic, ha quedat en llibertat després de pagar la fiança d'1 milió d'euros imposada per la jutgessa de Martorell, que li atribueix un delicte d'homicidi per la mort del seu pare. Jonathan Andic va ser detingut al matí, el van dur a la comissaria de Martorell i després va declarar als jutjats, on només va respondre preguntes del seu advocat. Ara haurà de comparèixer setmanalment al jutjat i li han retirat el passaport. L'aixecament del secret de sumari ha permès conèixer detalls de la investigació. Ens posa en antecedents en Marc Pijuan.
11: El fundador de Mango va morir el desembre de 2024 mentre feia una excursió amb el seu fill per Montserrat. En aixecar-se el secret de sumari, s'ha conegut que la jutgessa pràcticament descarta que la caiguda fos accidental per les lesions que presentava el cos. També destaca l'obsessió pels diners de l'investigat i observa la mala relació que mantenien pare i fill des de feia anys. Les converses de WhatsApp demostrarien aquesta mala relació i s'apunta que Isaac Andic s'hauria vist obligat a acceptar deixar-li una herència en vida al seu fill per seguir-hi tenint relació. La jutgessa també considera provat que Jonathan Andic va anar 3 vegades a Montserrat en dies previs a l'excursió amb el pare i que li va proposar la sortida després d'haver sabut que preveia modificar el testament per deixar part de l'herència a una fundació de caire social. L'escrit judicial també posa el focus en l'estranya desaparició del mòbil de Jonathan Andic en un viatge llampec a l'Equador i que coincideix amb la reobertura de l'expedient judicial. També fa esment de les contradiccions de l'investigat a les diferents declaracions. A tot això, la família reitera la innocència de Jonathan Andic. El seu lletrat, Cristóbal Martell, destaca que s'estigmatitza el seu client i confia que durant el procés es podrà demostrar la seva innocència.
3: L'Ajuntament de Figueres ha convocat avui un minut de silenci per condemnar la mort d'una dona a mans de la seva exparella ahir, en ple carrer. Els fets van passar a la plaça Tarradellas, quan l'home de 48 anys va matar a ganivetades la dona de 33. El van detenir allà mateix. El cas s'investiga com un crim masclista. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la mateixa víctima i se li havia imposat una ordre d'allunyament. Hores més tard, però, va ser detingut per tornar-la a lesionar. La víctima havia de declarar ahir mateix davant del jutge de guàrdia, però no es va presentar. El detingut va quedar aleshores en llibertat i posteriorment la va matar. L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, lamentava els fets.
12: S'estan dient moltes coses a xarxes, s'estan publicant vídeos que crec que no responen a el que hauria de ser la humanitat de la qual alguns fan gala. El jutge us donarà més informació, deixem treballar el jutge, deixem i ells, bueno, quan correspongui, ara no perquè hi ha secret de sumari.
3: El de Figueres és el tercer crim d'aquestes característiques enguany a Catalunya i el número 162 des que es van començar a recollir dades oficials l'any 2012. Recordeu que en cas de patir violència masclista o d'observar-ne qualsevol situació a prop, podeu trucar al telèfon d'atenció 24 hores, que és el 900 900 120.
13: Notícies en xarxa. Informació al detall.
3: Els metges del sistema sanitari públic estan cridats avui a la vaga per reclamar millores en les condicions de treball, sobretot per reduir la sobrecàrrega laboral i recuperar la qualitat assistencial. Serà l'onzena jornada de vaga que convoca el Sindicat Metges de Catalunya des de l'inici del conflicte a l'octubre. L'aturada arrenca avui, a les 8 del matí, i acabarà demà també a la mateixa hora, a les 8. I està convocat el personal facultatiu, majoritàriament metges, però també odontòlegs, biòlegs, psicòlegs clínics o farmacèutics del sistema sanitari. La vaga s'emmarca en una nova aturada dels metges a l'Estat. El govern ha declarat, mentrestant, d'interès general els futurs campus de l'Hospital Clínic de Barcelona i del Josep Trueta, a Girona. El Consell Executiu podrà accelerar així els tràmits necessaris per a construir-los i garantir que es compleixin els calendaris. Els futurs campus del Clínic i el Trueta transformaran les ciutats que els acolliran, Barcelona, Girona i Salt. Ens en dona més detalls la Maite Polo.
14: La declaració d'interès general facilitarà l'aspecte energètic que els futurs campus puguin accedir a una tramitació prioritària en els permisos de connexió a la xarxa elèctrica i també en la seva capacitat. A més, en el cas del Clínic, la declaració farà possible que els terrenys de l'Avinguda Diagonal de la Universitat de Barcelona, qualificats ara com equipaments esportius, es puguin destinar al nou campus. Són 300.000 metres quadrats. El govern de Salvador Illa qualifica els dos projectes d'estratègics perquè aniran més enllà de l'àmbit estrictament sanitari i impulsaran les zones i ciutats on estaran ubicats, Barcelona, Girona i Salt. La portaveu del govern és Sílvia Paneque.
15: Són dos projectes tractors, motors de desenvolupament local. Això és el que ha fet que puguem tramitar aquests projectes o fer la proposta que tinguin la declaració, el concepte de projectes estratègics. Això a la vegada també ens permet accelerar els tràmits urbanístics vinculats a aquests dos projectes, tant del Clínic com del Trueta, i energètics.
14: Paneque ha explicat que des de divendres ja està adjudicat l'equip d'arquitectes guanyador del concurs per construir el campus de salut de Girona, més de 130.000 metres quadrats.

0: El Barça prepara la final de la Champions femenina de dissabte contra el Lió a Oslo. Serà la sisena consecutiva de les blaugranes que buscaran aixecar el títol per quart cop. L'equip ultima els preparatius abans de viatjar demà a Noruega. Ho fan amb els dubtes d'Irene Paredes, que no va de poder fer el darrer entrenament amb l'equip, i de Graham Hansen, que ja s'exercita amb el grup. L'equip francès, amb 8 Champions al seu palmarès, tindrà a la banqueta un bon coneixedor de les blaugranes, l'extècnic Jonathan Giraldez. El Joventut recupera aquesta nit el partit pendent de la jornada 30 de la Lliga ACB a la pista del Tenerife. Un triomf verd i negre certificaria el bitllet per als quarts de final i asseguraria la sisena posició. Ens amplia la informació des de Televisió de Badalona, el Xavi Ballesteros.
1: El Joventut és conscient que els canaris, que ja van perdre en el partit de la primera volta al Palau Olímpic, no estan vivint un bon moment de joc. De fet, han perdut els últims 4 partits de l'ACB, contra el Múrcia, el Morabanc Andorra, el Gran Canària i el Barça. Però, sobretot, la patacada va arribar a la Final Four de la FIBA Champions League, on van ser escombrats a semifinals per Rytas Vilnius. La baixa de Tomic obligarà a donar un pas més a Simon Birgander i a Michael Rusic per defensar Shermadini i Frank Guerra.
2: Pues tenemos que venir como un poco lo mismo como en Madrid, de venir allí para ganar y creer que podemos ganar. Como tú dices, un campo muy difícil, un viaje largo también, un equipo muy bueno y tenemos que llegar allí, jugar nuestro juego y hacer nuestro trabajo.
1: Els verdinegres encara tenen 3 partits més pendents. Diumenge a la tarda rebrà el Burgos, un equip que està jugant al descens. Dimarts vinent rebrà l'Unicaja a Badalona en el partit ajornat pels problemes del videomarcador. I acabarà la Lliga regular a Girona, inicialment el divendres 29 de maig.
0: També en bàsquet, la selecció catalana masculina tornarà a disputar un partit amistós gairebé 3 anys després de la darrera cita. S'enfrontarà al combinat de la Gran Bretanya el diumenge 28 de juny al migdia al Nou Congost de Manresa. L'últim rival de la selecció va ser l'Argentina el 2023, en un duel en què els catalans van caure per només 6 punts de diferència. El Vila-sana ha aparcat ja la victòria a la Copa de la Reina per centrar-se en la Lliga, un trofeu que es resisteix a les del Pla d'Urgell i que enguany no volen que se'ls escapi. Com a primeres de la Lliga regular, disputaran les semifinals davant del Palau. És una informació de Lleida Televisió, d'Eva Cortijo.
3: La festa del Vila-sana per la consecució de la Copa de la Reina ha estat mesurada. De moment no es volen excessos perquè l'equip pensa ja en un altre dels títols que se li resisteixen, la Lliga. Diumenge comença l'assalt al títol contra el Palau de Plegamans. Tots els pensaments ara estan en això.
4: Ara, evidentment, només pensem en el partit de diumenge, no pensem més enllà. Hem d'aconseguir el primer punt del play-off, guanyar el Palau, un rival que és complicat, no ens hem de confondre. I hem de donar-ho tot per intentar aconseguir el primer partit.
3: Els dos partits de Lliga contra el Palau de Plegamans han acabat amb victòria lleidatana per 5-0 i 3-4. El segon partit d'aquest play-off es jugarà a Palau el dissabte 30 de maig, a partir de la 1. Com que és l'eliminatori al millor de 3, si fes falta un tercer partit, seria dimarts 2 a Vila-sana. Encara amb horari per determinar.
0: En ciclisme, nou triomf de Paula Blasi, aquest cop a la Clàssica Internacional de Durango, al País Basc, per davant d'Evita Music i Alicia Towers. La victòria de la ciclista d'Esplugues de Llobregat arriba després d'haver guanyat la Vuelta a Espanya i l'Amstel Gold Race. I arribarem a 8:15. El Gremi de Llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. El Gremi alerta d'actuacions com les compres per a biblioteques que deixen fora les petites llibreries o els descomptes il·legals en les vendes directes a centres educatius. Ens n'apropa la informació el David Navarro.
5: Passat Sant Jordi, potser el millor moment de l'any per a les llibreries, el sector fa un toc d'atenció. Alerta que amb un o dos moments de vendes intenses a l'any difícilment pot sobreviure. Més, quan un cúmul de males pràctiques, no totes il·legals, el van erosionant. Per això, llança la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. Denuncia les compres públiques que deixen fora la majoria de llibreries, els descomptes il·legals i la venda directa a algunes fires i festivals literaris. El propietari de la llibreria Sendac, Aitor Martos, ha reclamat suport per garantir el futur d'uns comerços molt propers als ciutadans.
6: Ens veiem necessitat de fer com un toc d'atenció, perquè creiem sincerament que tal i com estan evolucionant les coses, la supervivència de les llibreries tal i com les tenim enteses ara és complicada.
5: El gremi treballarà els propers mesos per parlar amb l'administració, AFAS i centres educatius i amb altres baules de la cadena del llibre per poder tallar aquestes males pràctiques. També posaran en marxa altres actuacions per fer visible la situació que viuen moltes llibreries del país.
0: Aquest dilluns s'han lliurat els Premis Nacionals de Comunicació a Sabadell. Entre els guardonats, el comunicador Justo Molinero, la directora de l'Ara, Esther Vera, Ràdio Televisió Espanyola Catalunya, RAC1, i un premi que ens toca de prop, la docusèrie Hospital de Proximitat, coproduïda per TV Mataró i La Xarxa, que mostra històries reals d'hospitals catalans sense veu en off i amb accés a moments molt íntims i delicats. El reconeixement destaca la capacitat del format per humanitzar la sanitat pública i apropar-la als espectadors, tal com explica un dels seus realitzadors, David Figueroa.
7: Hospital de Proximitat és una docusèrie que parla d'emocions. Llavors, volíem deixar que les emocions parlessin per si soles i donar-los la veu, perquè donar-los la veu a aquests pacients o personal sanitari d'explicar-ho tal i com és, de documentar la realitat. Aquesta potser crec que és la clau, no?, de l'èxit.
8: La xarxa de comunicació local.
9: Segueix la gala de lliurament dels premis Ràdio Associació.
10: Avui és un dia per celebrar, per reconèixer això que dèiem ara, el talent, la passió, el rigor.
11: Gràcies també a les grans veus de la cultura catalana i la comunicació que s'han sumat a aquest projecte. Veus
12: gràcies i fins la propera.
13: Moltes gràcies.
14: Els millors continguts a les zones tenen reconeixement. I destacarà el Premi Ràdio Associació al millor programa de ràdio local. Amb les candidates...
9: Aquella nit al Tiffany's de Ràdio Capital de l'Empordà.
14: L'especial informatiu Apagada Elèctrica d'Ona Codinenca.
9: I el programa Les 6 de Ravensbrück de Moon FM.
14: Premis Ràdio Associació.
9: El dijous 21 a 11:15 de la nit a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
15: Quantes escriptores han quedat amagades entre les pàgines de la nostra literatura? A Veus Indispensables reconeixem la vida i l'obra de 7 autores imprescindibles. Víctor Català, Clementina Arderiu, Aurora Bertrana, Mercè Rodoreda, Teresa Pàmies, Montserrat Roig, Maria Antònia Oliver. La situem en primera línia per comprendre la importància del seu llegat.
16: Veus Indispensables, un podcast literari d'Ona la Torre amb Mònica Socies, a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que el pacte de pressupostos signat aquest dimarts entre Salvador Illa i Oriol Junqueras es trasllada avui a Madrid, on s'han de ratificar els acords que depenen econòmicament del govern espanyol en una comissió bilateral entre l'Estat i la Generalitat. S'hi han de donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la Zona Franca i a la Societat Mercantil d'Inversions. Són acords pactats entre el govern i Esquerra per als pressupostos de la Generalitat que les dues parts posen en valor. Ara falta la llum verda dels comuns, que exigeixen a l'executiu de Salvador Illa que faci avenços substancials en matèria d'habitatge si volen el seu suport als comptes. De seguida us ho ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 20 de maig. El govern espanyol haurà de donar explicacions avui al Congrés per la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident socialista defensa la seva innocència davant la inculpació en el cas Plus Ultra, que investiga el rescat públic d'aquesta aerolínia arran de la pandèmia. Se l'imputen fins a 4 delictes: blanqueig de capitals, tràfic d'influències, falsedat documental i organització criminal. El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, ha quedat en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. L'acusen d'homicidi per la mort d'Isaac Andic en una excursió de tots dos a Montserrat. La jutgessa descarta que la mort fos accidental i destaca la mala relació que mantenien tots dos, així com l'obsessió del fill pels diners. Minut de silenci avui a Figueres per la mort d'una dona de 33 anys a mans de la seva exparella. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la víctima i tenia un ordre d'allunyament. Hores abans d'apunyalar-la en ple carrer, la va tornar a lesionar, però va quedar en llibertat perquè ella no va comparèixer al jutjat de guàrdia. Avui també estem pendents de la reunió de la Mesa Sectorial d'Educació. El govern planteja als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment retributiu pactat en el marc de l'acord amb Comissions Obreres i la UGT, i també millorar alguns complements. De la seva banda, els sindicats USTEC i la CGT titllen la proposta d'insuficient, però s'hauran a negociar. Qui no assistirà a la reunió és el sindicat Professors de Secundària, que ho qualifica de presa de pèl. Nova jornada de vaga dels metges del sistema públic sanitari per reclamar millores en les condicions de treball, reduir la sobrecàrrega laboral i recuperar la qualitat assistencial. I està convocat el personal facultatiu, sobretot metges, però també odontòlegs, biòlegs, psicòlegs clínics o farmacèutics. La vaga s'emmarca en una nova aturada dels metges a l'Estat. En uns minuts parlarem sobre aquestes reivindicacions amb Xavier Lleonard, que és secretari general de Metges de Catalunya. Dels esports, el Barça encara a la recta final abans de la final de la Champions femenina de dissabte contra el Lió a Oslo. Serà la 6ª consecutiva de les blaugranes, que buscaran aixecar el títol per quart cop. L'equip, que viatjarà demà a Noruega, ultima els preparatius amb els dubtes d'Irene Paredes, que no va poder fer el darrer entrenament amb l'equip, i de Graham Hansen, que ja s'exercita amb el grup. I en cultura, destaquem que el Gremi de Llibreters promou la campanya Combat la distopia, tria la llibreria, que busca justament combatre fins a 20 pràctiques que asseguren posen en perill aquests establiments. Més de 300 llibres s'han sumat al manifest que denuncia, per exemple, els descomptes il·legals per comprar exemplars fora de les llibreries. Passen 8:15, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, de moment, parlem ja de retencions habituals als voltants de Barcelona. El nus de la Trinitat, intensitat de Santa Coloma de Gramenet per la C-58 des de Ripollet a la O per la C-33. El Vallès, densitat a l'AP-7 a Barberà, direcció Tarragona a la C-17 i a la C-59 a Parets i Caldes de Montbui en sentit sud. I des de Llobregat, retencions des del Papiol i Pallejà per la B23 i per la 2, també en direcció Barcelona. I pel que fa al temps, avui s'espera una jornada tranquil·la a la majoria de les comarques, només quatre boires i núvols baixos a Tarragona, a la Catalunya central i a les fondalades de Girona, que enterboleixen el cel. La pujada de temperatures, això sí, s'anirà accentuant al llarg del dia, arribant als 30 graus a les comarques de Lleida. De cara a la tarda, però, pot caure algun ruixat molt local, això sí, a l'interior de l'Alt Empordà, al Ripollès o també a la Garrotxa.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho destacàvem suara en el sumari. El pacte de pressupostos signat aquest dimarts entre Salvador Illa i Oriol Junqueras es trasllada avui a Madrid, on s'han de ratificar els acords que depenen econòmicament del govern espanyol. S'hi celebrarà una reunió bilateral Estat-Generalitat entre el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. De manera simultània, hi haurà també la Comissió Mixta de Transferències. És una informació de Lamont Carvajal.
3: S'hi ha de donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la Zona Franca i a la Societat Mercantil d'Inversions. Són acords pactats entre el govern i Esquerra Republicana per als pressupostos de la Generalitat, que les dues parts han valorat. Ho han fet la consellera d'Economia, Alícia Romero, i el líder republicà, Oriol Junqueras.
4: Estem satisfets d'aquest acord pressupostari que hem signat amb Esquerra Republicana de Catalunya, que creiem que ens permetrà doncs, avançar i fer millorar les polítiques públiques amb un pressupost que, a més, creix, ho saben.
5: Per nosaltres, els pressupostos que sempre hem volgut aprovar tenen una doble funció. Una, la de resoldre qüestions quotidianes a través de l'assignació pressupostària. L'altra és que també són una oportunitat per aconseguir noves competències i noves eines.
3: És previst que reforcin les competències en la gestió del litoral i que es creï l'autoritat aeroportuària de Catalunya que governarà els aeroports catalans.
1: La portaveu del govern, Sílvia Paneque, s'ha mostrat optimista aquest dimarts respecte de poder tancar aviat un nou pacte amb els comuns pels pressupostos. De fet, considera que l'acord ja es va assolir i que el que estan negociant a hores d'ara és una actualització d'aquell mateix pacte. Sobre aquesta actualització n'ha parlat la portaveu del grup parlamentari dels comuns, Jéssica Albiach, que es mostra disposada a reformular algunes de les mesures pactades amb el govern si això permet alliberar més recursos per tancar un acord amb els sindicats educatius i desencallar el conflicte obert. Això sí, es manté inflexible pel que fa a les polítiques d'habitatge.
6: Cal més ambició en habitatge i el govern ha de sortir del seu enrocament. Li hem traslladat al govern que en habitatge està la clau de volta de tot. En primer lloc, 2.500 milions d'euros per habitatge aquesta legislatura, una direcció general de disciplina en habitatge perquè la llei es compleixi. Cal també una llei d'urgència per convertir oficines i locals comercials buits en habitatge protegit i 1.200 milions d'euros per intervindre en 120 barris de Catalunya.
1: I pendents avui també de la sessió del Congrés dels Diputats, on el govern espanyol haurà de respondre a preguntes de l'oposició sobre la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero, l'expresident socialista que defensa la seva innocència davant la inculpació en el cas Plus Ultra que investiga el rescat públic d'aquesta aerolínia arran de la pandèmia. L'Audiència Nacional l'ha citat a declarar el 2 de juny i l'imputa fins a 4 delictes, blanqueig de capitals, tràfic d'influències, falsedat documental i organització criminal. Ens n'informa la Carina Bellvé.
7: La causa investiga fins a quin punt l'expresident socialista va pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè rescatés l'aerolínia de la fallida arran de la pandèmia amb la injecció de 53 milions d'euros i si Zapatero hauria cobrat fins a 2 milions en comissions il·legals, tot plegat arran de l'amistat de l'expresident amb Julio Martínez, un dels detinguts i administrador de la consultora de l'aerolínia que hauria pagat fins a 400.000 euros a l'expresident per tasques d'assessorament. A través d'un vídeo, José Luis Rodríguez Zapatero ha defensat la seva innocència i s'ha posat a disposició de col·laborar amb la justícia.
8: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración.
7: En el capítol de reaccions, el PP vincula Pedro Sánchez amb la corrupció i exigeix una compareixença urgent del president.
9: Los delitos a los que se imputa la Audiencia Nacional al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero no se podrían haber llevado a cabo sino concurso del gobierno.
7: El PSOE emmarca la imputació de Zapatero en una campanya de la dreta i la ultradreta contra l'executiu que inclou jutges. La portaveu del govern espanyol, a més, ha descartat d'aquesta manera que el rescat de Plus Ultra sigui irregular. Elma Saiz.
10: Actuaciones y procedimientos absolutamente pulcros, transparentes, por cierto, autorizados por la Comisión Europea, validados por el TJUE, validados por el Tribunal de Cuentas. Así que desde la tranquilidad, la confianza y el respeto fundamental a un principio que es la base de nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
7: Per la seva banda, Vox reclama eleccions anticipades mentre Sumar hi veu un nou cas de lawfare i posa en dubte l'actuació del jutge, com fa també Esquerra Republicana, mentre el govern català defensa la presumpció d'innocència de Zapatero.
1: Educació proposarà la reunió amb els sindicats d'aquesta tarda avançar un any l'increment del complement específic als docents pactat en l'acord amb la UGT i Comissions Obreres. També complements salarials als que fan funcions de tutoria i un augment de 2.000 professionals al curs que ve, més de la meitat pel reforç a la inclusiva. Mentrestant, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha fet una crida a la serenitat per reconduir el conflicte educatiu. Ens ho explica tot plegat l'Esther Minguell.
11: Esther Niubó ha explicat al Parlament que la nova proposta que fa el sindicat s'emmarca en l'acord ja signat amb la UGT i Comissions Obreres i que pretén atendre millor la complexitat de les aules, reconèixer la carrera docent i la millora educativa. Niubó confia continuar treballant per arribar a consensos.
12: Avui volia fer una crida al compromís i a la serenitat i a distingir també entre allò que podem fer ara i que suposarà un gran pas de gegant respecte a on érem i allò que haurem de continuar treballant plegats amb la mateixa decisió, amb el mateix rigor en els propers cursos. Perquè el que ens hauria d'unir i permetre avançar segurament és molt més important que allò que avui ens separa, que és l'enfortiment i la millora del sistema educatiu, el reconeixement dels i les professionals i la garantia del dret a l'educació de tots els infants i joves.
11: A la comissió al Parlament, Niubó ha defensat de nou el pla pilot dels Mossos d'Esquadra als centres educatius per explorar fórmules per reforçar la convivència a escoles i instituts. Sobre la infiltració policial en una assemblea de docents, s'ha remès a les explicacions donades pel Departament d'Interior.
1: Ara bé, tres dels sindicats convocants de la vaga ja han advertit que amb aquesta proposta no n'hi ha prou per desconvocar les aturades. Vostè que assegura que la proposta no és digna i que és incompleta. També la crítica, també fa la crítica a la CGT que la titlla d'insuficient. Amb tot, els dos sindicats assistiran a la reunió aquesta tarda. Qui no s'haurà a negociar són els representants del sindicat Professors de Secundària que consideren la proposta una presa de pèl insultant. Tot plegat després d'una nova jornada de vaga que aquest dimarts han protagonitzat els docents del Maresme i del Vallès. Després d'un matí amb alguns talls de trànsit al voltant de mig miler de mestres i professors, s'han manifestat entre Granollers i la Roca del Vallès, municipi on viu el president Salvador Illa, fent una caminada contra la manca de respostes del govern a les seves reivindicacions. Segons el Departament d'Educació, el seguiment de l'aturada en aquestes comarques ha estat del 16%. I avui, qui està cridat a la vaga és el col·lectiu de treballadors de les escoles Bressol. És el segon dia d'aturades després de la que van protagonitzar el passat 7 de maig. Reclamen més recursos, una baixada de ràtios i l'equiparació de les condicions laborals amb la resta d'etapes. Aquest migdia es manifestaran a Barcelona des de la plaça Universitat fins a Sant Jaume. Dissabte hi ha prevista una manifestació unitària del col·lectiu a Madrid. I els metges del sistema sanitari públic també estan cridats avui a la vaga per reclamar millores en les condicions de treball, sobretot per reduir la sobrecàrrega laboral i recuperar la qualitat assistencial. Serà l'onzena jornada de vaga que convoca el Sindicat Metges de Catalunya des de l'inici del conflicte a l'octubre. L'aturada arrenca avui a les 8 del matí, per tant, d'aquí aproximadament un quart d'hora, i acabarà demà també a la mateixa hora, a les 8. I està convocat el personal facultatiu, majoritàriament metges, però també odontòlegs, biòlegs, psicòlegs clínics o farmacèutics del sistema sanitari. L'aturada s'emmarca en una nova vaga dels metges a l'Estat. En plena negociació pressupostària arriba aquesta vaga i en un moment en què un altre servei essencial, el de l'educació, també està mobilitzat, com us estem explicant fa dies. Avui, doncs, preguntem al secretari general de Metges de Catalunya, en Xavier Lleonart, si confien en l'obertura ben aviat de negociacions i fins on estan disposats a arribar si aquestes negociacions no arriben. Senyor Lleonart, bon dia i gràcies per atendre'ns.
9: Bon dia.
1: Ho explicàvem suara, avui és l'onzena vaga des d'octubre i segons apunteu, en tot aquest temps, Salut no ha fet ni un sol gest real de negociació. A què atribuïu aquest immobilisme? Per què creieu que la conselleria no ha mogut ni una coma en 7 mesos de conflicte?
9: Bé, crec que queda bastant evident que la conselleria a hores d'ara, de fet el govern a hores d'ara, està més pendent de signar grans acords que inclouen obres faraòniques que potser no veurem ni vostè ni jo, i que, o qüestions que en principi no afecten el dia a dia de la ciutadania, i en canvi mestres i metges doncs estem al carrer intentant fer que es reverteixi una situació de degradació dels sistemes públics que va costa avall i sense frens.
1: La possibilitat de tenir uns pressupostos aviat pot obrir ara la porta a una nova negociació? Penseu que Salut tindrà realment marge per resoldre part de les vostres reivindicacions?
9: A mi no em consta que en aquest acord que sembla ser que s'ha signat amb Esquerra Republicana hi hagi cap partida per això. Per tant, no som optimistes en aquest sentit. I sí, el que hem de dir és que precisament avui el que fem és aixecar o elevar la pressió sobre el govern, perquè ara entenem que ja no és una qüestió de la consellera, que ni està ni se l'espera, sinó que és una qüestió del president de la Generalitat, és una qüestió del govern, és una qüestió de país. I bé farien en sentir a les persones treballadores, als professionals que estan al carrer en defensa dels serveis públics i començar a arreglar el que realment interessa a la ciutadania i no pas als pactes que arriben a fer.
1: Acabo ja, senyor Lleonart. A les 11 del matí us concentreu a la plaça Sant Jaume, en plena setmana, com dèiem, de mobilització també a l'Estat. Després d'11 vagues i 0 avenços, penseu escalar més en el conflicte? On esteu disposats a arribar i de quina manera, en tot cas?
9: Bé, de fet ja ho hem fet, ja hem escalat en el conflicte. De fet hem anunciat proposàvem als nostres companys i companyes que posessin en evidència allò que és una realitat, que les plantilles són insuficients. I per fer-ho, el que hem demanat és que els nostres companys i companyes renunciïn a fer qualsevol activitat que no estigui obligats per contracte o per llei. És a dir, que els metges i metgesses, els facultatius i facultatives, estem obligats per llei, que és un col·lectiu que és excepcional en aquest sentit, a fer fins a 48 hores setmanals. Tot i això, els metges i les metgesses sovint, molt sovint, estem fent molta altra activitat extraordinària, com peonades, com quiròfans de tarda, com doblatges, etc. Doncs el que estem dient als nostres companys i companyes és que deixin de fer aquestes coses per posar en evidència la precarietat en la que ens tenen els professionals abocats. De fet, ja tenim una primera resposta positiva, que és que la major part del col·lectiu d'anestèsia, d'anestesistes de l'Hospital de Bellvitge, ha baixat els braços i ha manifestat públicament que deixarà de fer tota aquesta activitat. Segurament és el primer de tot un seguit de renúncies en aquest sentit. Veurem què fa el govern quan vegi que les llistes d'espera se li acumulen d'una forma absolutament infumable.
1: Doncs ho veurem. Xavier Lleonart, gràcies. Bon dia.
9: Bon dia.
2: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, Isaac Andic, ha quedat en llibertat després de pagar la fiança d'1 milió d'euros imposada per la jutgessa de Martorell, que li atribueix un delicte d'homicidi per la mort del seu pare. Jonathan Andic va ser detingut al matí, el van dur a la comissaria de Martorell i després va declarar als jutjats, on només va respondre preguntes del seu advocat. Ara haurà de comparèixer setmanalment al jutjat i li han retirat el passaport. Ens posen antecedents en Marc Pijuan.
13: El fundador de Mango va morir el desembre de 2024 mentre feia una excursió amb el seu fill per Montserrat. En aixecar-se el secret de sumari, s'ha conegut que la jutgessa pràcticament descarta que la caiguda fos accidental per les lesions que presentava el cos. També destaca l'obsessió pels diners de l'investigat i observa la mala relació que mantenien pare i fill des de feia anys. Les converses de WhatsApp demostrarien aquesta mala relació i s'apunta que Isaac Andic s'hauria vist obligat a acceptar deixar-li una herència en vida al seu fill per seguir-hi tenint relació. La jutgessa també considera provat que Jonathan Andic va anar 3 vegades a Montserrat en dies previs a l'excursió amb el pare i que li va proposar la sortida després d'haver sabut que preveia modificar el testament per deixar part de l'herència a una fundació de caire social. L'escrit judicial també posa el focus en l'estranya desaparició del mòbil de Jonathan Andic en un viatge llampec a l'Equador i que coincideix amb la reobertura de l'expedient judicial. També fa esment de les contradiccions de l'investigat a les diferents declaracions. A tot això, la família reitera la innocència de Jonathan Andic. El seu lletrat, Cristóbal Martell, destaca que s'estigmatitza el seu client i confia que durant el procés es podrà demostrar la seva innocència.
1: L'Ajuntament de Figueres ha convocat avui un minut de silenci per condemnar la mort d'una dona a mans de la seva exparella ahir, en ple carrer. Els fets van passar a la plaça Tarradellas quan l'home, de 48 anys, va matar a ganivetades la dona de 33. El van detenir allà mateix. El cas s'investiga com un crim masclista. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la mateixa víctima i se li havia imposat un ordre d'allunyament. Hores més tard, però, va ser detingut per tornar-la a lesionar. La víctima havia de declarar ahir mateix davant del jutge de guàrdia, però no es va presentar. El detingut va quedar, doncs, en llibertat i, posteriorment, la va matar. El de Figueres és el tercer crim d'aquestes característiques enguany a Catalunya i el número 162 des que es van començar a recollir dades oficials l'any 2012. Recordeu que en cas de patir violència masclista o d'observar-ne qualsevol situació a prop, podeu trucar al telèfon d'atenció 24 hores, que és el 900 900 120.
2: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: L'aigua del riu Besòs arribarà a les aixetes de Barcelona a la tardor. Serà la primera vegada que aquest recurs s'afegeix a la xarxa de distribució un cop assolida la qualitat de l'aigua necessària per poder-la incorporar al procés. Ens ho explica des de BTV, Lluís Cruz.
14: Cada cop que a l'àrea metropolitana obrim una aixeta, raja aigua de 2 rius, del Llobregat o del Ter. Si fa un temps vam incorporar l'aigua de dessaladora, d'aquí a pocs mesos també en rajarà d'aquest altre riu.
15: Serà la primera vegada que en una instal·lació de tractament d'aigua es tracta aigua del riu Besòs.
14: Serà una realitat a la tardor i amb totes les garanties. A la potabilitzadora del Besòs ja es tracta aigua del freàtic amb un procés físic d'osmosi inversa en aquesta sala abans d'injectar-la a la xarxa i la que provingui de la llera del riu tindrà encara una ultrafiltració extra abans de ser potabilitzada.
15: Nosaltres entenem que és com una prova pilot, que podrem passar des de poder tractar 300 litres per segon a poder tractar 800 litres per segon que podrem injectar directament a la xarxa d'abastament metropolità.
14: Que permeten entendre ara el Besòs d'una altra manera, com una peça clau en el sistema d'abastament metropolità.
15: Tot el desplegament de la millora del sistema de sanejament en tota la conca del Besòs ha permès que la qualitat que tenim en el riu avui no sigui la que teníem anys enrere. No? En el futur també, d'alguna manera, potenciarem tot el desplegament de la regeneració en l'àmbit del Besòs.
14: Que implicarà regenerar aigua de la depuradora del Fòrum, retornar-la al riu, captar-la altre cop per potabilitzar-la i injectar-la a la xarxa per no dependre de la pluja.
1: El Barça prepara la final de la Champions femenina de dissabte contra el Lió a Oslo. Serà la 6ª consecutiva de les blaugranes que buscaran aixecar el títol per quart cop. L'equip ultima els preparatius abans de viatjar demà a Noruega. Ho fa amb els dubtes d'Irene Paredes, que no va poder fer el darrer entrenament amb l'equip, i de Graham Hansen, que ja s'exercita amb el grup. Pere Romeu veu el vestidor preparat per superar el repte.
16: crec que arribem força bé a aquest tram final de temporada, a nivell de jugadores disponibles, a nivell de ritme de joc, a nivell de ritme ofensiu, a nivell de ritme ofensiu. En línies generals, crec que arribem en un bon moment. Crec que una final no és només arribar en un bon moment, sinó que juguen molts factors emocionals, molts factors que no en tenen tant a veure amb la tàctica ni amb l'estat individual de les futbolistes, però si em preguntes, prefereixo mil vegades arribar com arribem que no arribar en un altre moment.
1: El Barça masculí afronta la darrera jornada de Lliga amb la tranquil·litat de tenir la feina feta i amb gran part de la plantilla mirant ja cap al Mundial del proper estiu. Una cita que es perdrà Fermín, que ja ha estat intervingut de la fractura del cinquè metatarsià, que el mantindrà 2 mesos de baixa. De la seva absència n'ha parlat el seu company d'equip, Pedri.
17: Estuve con él y bueno, como es normal, estaba muy, muy jodido. Perder su Mundial pues no es nada plato de buen gusto y sobre todo por una lesión, sobre todo decirle que se recupere, que es un jugador que nos va a dar mucho en el futuro, ya nos lo está dando en el Barça y en la selección y bueno, es un palo para todos porque yo principalmente me llevo muy bien con él y quería que estuviese con nosotros, pero ahora toca recuperarse, el fútbol es así de puñetero a veces.
1: I Marc Ballester seguirà la banqueta del Badalona Women una temporada més. El tècnic, que va substituir Anna Junyent al novembre, ha signat la renovació amb el club badaloní. Des de la seva arribada, l'equip ha completat la millor temporada fins ara. Ocupa la desena posició a la classificació de la Lliga F quan falten 2 jornades perquè finalitzi el campionat i ha arribat fins a les semifinals a la Copa.

0: El Gremi de Llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. El Gremi alerta d'actuacions com les compres per a biblioteques que deixen fora les petites llibreries. Ens apropa la informació el David Navarro.
1: Passat Sant Jordi, potser el millor moment de l'any per a les llibreries, el sector fa un toc d'atenció. Alerta que amb un o dos moments de vendes intenses a l'any difícilment pot sobreviure. Més, quan un cúmul de males pràctiques, no totes il·legals, el van erosionant. Per això, llança la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. Denuncia les compres públiques que deixen fora la majoria de llibreries, els descomptes il·legals i la venda directa a algunes fires i festivals literaris. El propietari de la llibreria Sendac, Aitor Martos, ha reclamat suport per garantir el futur d'uns comerços molt propers als ciutadans.
2: Ens ve la necessitat de fer com un toc d'atenció, perquè creiem sincerament que tal i com estan evolucionant les coses, la supervivència de les llibreries tal i com les tenim enteses ara és complicada.
1: El gremi treballarà els propers mesos per parlar amb l'administració, AFAS i centres educatius i amb altres baules de la cadena del llibre per poder tallar aquestes males pràctiques. També posaran en marxa altres actuacions per fer visible la situació que viuen moltes llibreries del país.
0: Un centenar d'actes formaran part de la programació de les Santes del 2026. El cartell musical l'encapçalen els mataronins de Tyets i destaquen altres noms com els de Bet, Boom Boom Fighters o Every Night. L'Ajuntament també aposta pels espectacles de foc, tot i que para atenció a l'impacte acústic després de rebre queixes de veïns els darrers anys. Per aquest motiu, els actes acabaran com a molt tard a les 3 de la matinada.

0: Badalona, les 8 del matí. Susana Soldado.
1: Bon dia. Les obres del pont del Petroli, que començaran a principis de juny, s'han dissenyat perquè el pantalà resisteixi temporals més violents que el Glòria. Ara bé, les actuacions més complicades arribaran cap a l'agost, amb la instal·lació dels pilons de la plataforma final, que tindrà forma circular i la més vistosa, el muntatge i soldadura de les peces que conformaran la plataforma en si. I és que per fer-ho es faran servir màquines que funcionaran com una plataforma ancorada al fons del mar. Des de l'empresa Reventós, l'encarregada de reconstruir l'icònic pantalà, han tingut en compte factors com la força de possibles temporals i també de la pujada del nivell del mar. Tot pensat perquè la nova estructura no torni a patir estralls com els de fa 6 anys. És dimecres 20 de maig de 2026. Repassem altres notícies destacades del dia. Comencem.
0: Badalona Matí.
1: Detingut un home quan robava l'escola pública Llorenç Artigas, a Lloreda. Susana Soldado, bon dia.
2: Bon dia. En el moment de la detenció estava extraient 12 ordinadors. Es tracta de la mateixa persona que la setmana passada va ser detinguda per robar en una altra escola ordinadors i materials i material musical valorats en 15.000 euros. Segons el govern local, es tracta d'un lladre que acumula ja 19 detencions.
1: I aquesta tarda els sindicats estan convocats a una reunió amb la Conselleria d'Educació per continuar amb les negociacions.
2: Ho fan amb una nova proposta sobre la taula per intentar reconduir el

0: ni tinc a fer l'activitat assistencial ordinària i obligatòria i que deixin de fer feina addicional, com ara hores extra o assumir més pacients a la cartera per cobrir baixes i vacants.
1: I Badalona és una de les ciutats amb més desigualtats internes de Catalunya.
0: Així ho indiquen les dades més recents de l'índex socioeconòmic territorial que elabora l'IDESCAT, on s'estableix una gran diferència entre les zones amb més renda i les més vulnerables de la nostra ciutat. Una bretxa que situa Badalona entre els casos més destacats del país, només superada per les capitals Lleida, Girona, Barcelona i Tarragona.
1: I el Banc de Sang insta per primera vegada els donants habituals a fer donacions de plasma i sang de manera alterna.
0: Es tracta d'una campanya per assolir l'autosuficiència de Catalunya en plasma, cobrint les necessitats dels pacients i no dependre de tercers països. El repte és arribar aquest 2026 als 8.000 donants mixtes. Actualment n'hi ha més de 7.600. El plasma serveix per elaborar medicaments que són vitals per a alguns malalts.
1: I noves dades sobre addiccions, perquè un 17% d'alumnes d'ESO participen en jocs d'apostes presencials i un 12% ho fa en jocs en línia.
0: Els jocs d'apostes són una de les addiccions que van a l'alça entre els joves de secundària, juntament amb el consum de tabac. Des de Projecte Home Catalunya treballen en com prevenir aquest comportament i asseguren que l'oci alternatiu sa és un escut contra les addiccions. S'ha calculat que aquesta implicació en els jocs d'apostes pot suposar un problema d'addicció en el 5,3% de l'alumnat.
1: I alumnes de 7 instituts de Badalona debaten i aborden els problemes psicològics dels joves derivats precisament del mal ús dels telèfons mòbils i les xarxes socials.
0: La jornada, de la mà del programa d'informació i dinamització als centres d'ensenyament secundari, ha posat sobre la taula els riscos de les plataformes digitals que poden arribar a provocar problemes psicològics. La jornada ha inclòs una ponència a càrrec del psicòleg Oriol Lugo.
1: I en plana cultural, la directora de cinema badalonina, Carla Simón, ha estrenat al Festival de Cannes el curtmetratge Flamenco.
0: La cinta s'inclou dins de la campanya Where Talent Ignites i reivindica el flamenc des d'una mirada contemporània a través del cos, la música i la dansa. Al certamen també s'ha estrenat la pel·lícula Amarga Navidad del cineasta Pedro Almodóvar, que compta amb el badaloní Marc Ors com a responsable de so.
1: I l'actor badaloní Lluís Marco i la pianista Sara Justi han interpretat l'obra del poeta colomenc Màrius Sampere.
0: Un diàleg entre el vers, la prosa i la música que ha centrat aquest dimarts la jornada del cicle Barcelona Poesia al Museu Tàpies. La poesia més espiritual dels 40 anys de trajectòria literària del poeta de Santa Coloma de Gramenet, Màrius Sampere, ha estat la protagonista de la vetllada que ha captivat els barcelonins que s'han apropat fins al museu.
1: I ja en esports, el Joventut ja té substitut per cobrir la baixa d'Ante Tomic.
0: Es tracta del pivot francès Genís Morin, que arriba procedent de la Lliga japonesa. Morin es va formar a la Lliga francesa, va passar una temporada al vinculat del Oklahoma City Thunder, de la NBA, i té experiència a la Lliga andesa, on ha disputat 14 partits, tots ells de play-off. El jugador ha viatjat amb l'equip a Tenerife i podria debutar avui mateix a les 9 del vespre.
1: I en futbol, el Badalona Women va fer oficial la renovació del tècnic Marc Ballester per la pròxima temporada.
0: L'actual entrenador del Badalona Women, que es va fer càrrec de l'equip al novembre, ha aconseguit consolidar un projecte i un estil de joc. També ha estat la millor campanya de la història del club després d'obtenir un bitllet per les semifinals de la Copa de la Reina i tancar la millor classificació a la Lliga, quan encara resten dues jornades per finalitzar el campionat.
1: I la plaça dels Països Catalans de Badalona acull aquest diumenge la primera edició del torneig de 3x3 inclusiu de bàsquet en cadira de rodes.
0: Un torneig que busca sensibilitzar la població sobre la discapacitat. El projecte neix a partir de les experiències d'un grup de 9 persones, 5 en cadira de rodes, amb l'objectiu de visibilitzar les seves diversitats a través de l'esport i normalitzar la pràctica esportiva adaptada.
1: I fora de Badalona és notícia que José Luis Rodríguez Zapatero ha estat imputat per corrupció. L'Audiència Nacional el situa com a líder d'una trama organitzada de tràfic d'influències. El jutge l'acusa d'haver cobrat al voltant €1,5 milions per comissions il·legals i el cita a declarar com a investigat d'aquí a 15 dies, el 2 de juny, per aclarir la seva vinculació amb el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra.
0: També és notícia que Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, paga la fiança d'1 milió d'euros i evita la presó pel presumpte homicidi del seu pare.

0: La jutgessa del cas constata l'obsessió pels diners de l'investigat i considera pràcticament descartat que la caiguda fos accidental a partir de les lesions del cos. A més, observa que pare i fill no tenien bona relació des del 2015, després que el fundador de Mango hagués plegat de l'empresa atorgant més responsabilitat al fill i hagués decidit tornar-hi posteriorment.
1: Home mata l'exparell al carrer a Figueres l'endemà de ser detingut per trencar l'ordre d'allunyament. L'home, de 48 anys, tenia un ordre d'allunyament de la víctima, l'havien detingut aquest dilluns per trencar-la i havia quedat en llibertat. Després de l'atac a la dona, els veïns que eren a la plaça han retingut l'agressor allà mateix fins que ha arribat la policia.
0: I en planes internacionals llegim que Donald Trump torna a jugar la carta de l'ultimàtum per intentar desencallar les converses amb l'Iran. El president dona 2 o 3 dies als ayatolàs per arribar a un acord i no descarta tornar a bombardejar el país.
2: Obramat Badalona, amb més de 20.000 productes amb estoc sempre disponible, us ofereix l'estat del trànsit.
1: I a aquesta hora obrim plana de serveis amb el Servei Català de Trànsit i la Sílvia Del Amo. Bon dia, Sílvia.
3: Hola, molt bon dia. Doncs la situació viària en aquests moments és bastant complexa. Estem en ple moment àlgic. Els accessos al nord hem de destacar, per exemple, la P7 amb problemes a Parets i a Santa Perpètua de Mogoda en sentit a Tarragona i en sentit Girona aturades a Barberà i Sant Cugat. En el cas dels accessos nord, també hem de mencionar la B30, lateral de la P7 a la zona de Badia, en ambdós sentits hi ha retencions, com també en el cas de la C31, on entre Badalona i Montgat cap a la plaça de les Glòries, es registren 5 quilòmetres, els vehicles en aquest punt van molt aturats. L'entrada per la zona de Vallès tampoc millora i seguim tenint retencions, com és habitual, a la zona entre Montcada i Trinitat, tant a la C33 com a la C58. A la part sud, compta la C32, problemes a la zona de Castelldefels, a la C31 Hospitalet, i l'entrada per la Diagonal, per exemple, per la B23, també a la 2, on es registren bastants quilòmetres a la zona de Sant Vicenç i també a Correllà, en sentit Barcelona. De moment, això és tot. Molt bon dia.
2: Si et dediques a la construcció i la reforma, el sol t'ha molestat molt, perquè has treballat a 40 graus i ara és hora que el sol t'ho retorni. Per això, a Obramat tenim tot tipus de solucions en eficiència energètica, panells solars, inversors, bateries, així com també aerotèrmia i tot el que cal per instal·lar-la, amb els preus més baixos de la zona i amb marques de qualitat professional, on compren els professionals. Obramat.
1: I anem al temps amb el Luismi Pérez. Com pinta aquest dimecres, Luismi? Bon dia.
4: Bon dia, un temps força tranquil. Al llarg d'aquest dimecres a les comarques metropolitanes despertem amb alguns núvols que són poc importants, la veritat, sobretot arrapats ja cap al Garraf i cap a l'Alt Penedès. Núvols baixos que s'han d'anar desfent i, per tant, el sol serà força present a gran part de l'àmbit metropolità, de tant en tant amb alguns nuvolets prims, deixant el sol enterbolit, una mica decorat, però vaja, núvols completament inactius, descafeïnats i sense pena ni glòria. I, per tant, la temperatura podrà anar pujant. De fet, el matí ja està despertant menys fresquet que ahir. En molts casos, arran de mar, ja no hem baixat dels 16 o 17 graus. I aquesta tarda estarem parlant d'algunes temperatures de 26, 27 graus, sobretot a l'interior del Baix Llobregat o cap al Vallès Occidental. Aquesta tarda amb 4 núvols al voltant del Montseny, sense tempestes. N'estem pendents a la xarxa.
5: Badalona matí. Tota la informació de la ciutat és aquí.
0: Amb en Roger Cuixart a les vies de so, Ràdio Ciutat de Badalona, i el que governant i la Txell Josa a la realització de Televisió de Badalona. Us parla Susana Soldado. Comencem. Les obres que es faran per refer el pont del Petroli estan dissenyades perquè en un futur sigui resistent a temporals més violents que el Glòria, el que ara fa 6 anys el va partir en dos. Els enginyers estan acabant d'enllestir el projecte que permetrà que les actuacions comencin a principis d'aquest mes de juny. El nou pont del Petroli, que a partir de la tardor tindrà forma circular, estarà preparat per suportar condicions més adverses que les que el van destrossar el 2020. L'empresa d'enginyeria Reventós, l'encarregada de reconstruir aquesta icona de Badalona, ha tingut en compte factors com la força de possibles temporals i de la pujada del nivell del mar perquè la nova estructura no torni a patir estralls similars. Manuel Reventós, l'enginyer encarregat de la rehabilitació del pont, ho ha explicat en una entrevista al Badalona 360.
6: Nosaltres l'hem fet amb els números de temporals més grossos que la Glòria. Hem tingut en compte que s'aixeca el nivell del mar, que s'està aixecant el nivell del mar, el canvi climàtic, hem tingut en compte el màxim temporal que tenim previst, i li hem afegit uns coeficients de seguretat, etc. Segons els nostres números, hauria d'aguantar. Ara, la realitat és una altra... És sempre la realitat, eh?
0: La reconstrucció del pont del Petroli començarà amb el desmuntatge dels elements que queden a la punta, és a dir, les pilones i les restes de la plataforma. També es desmuntaran 5 trams malmesos del pantalà i se substituiran per uns de nous. Per als enginyers, aquesta fase serà prou senzilla. Les actuacions més complicades es faran més endavant, previsiblement cap al mes d'agost. Una d'elles serà la instal·lació dels pilons de la plataforma final. L'altra, i segurament la que serà més vistosa, és el muntatge i la soldadura de les peces que conformaran la plataforma en si. L'escoltem de nou.
6: Hi ha un parell d'operacions complicades que són clavar tots els pilons de la corona de la punta i després ha de venir amb la peça a trossos, perquè sencera pesa molt, i posar-la a dalt i soldar-la. I en aquests moments el que estem és fent petites modificacions del projecte perquè les operacions de muntatge siguin el més senzilles possibles.
0: Per fer aquestes actuacions, els enginyers utilitzaran una maquinària que funcionarà a mode de plataforma ancorada al fons del mar. La seva particularitat és que, en cas de temporal, es pot elevar perquè els operaris no es vegin afectats per les fortes onades. De fet, les obres es fan durant l'estiu perquè és l'època en què les condicions del mar són més favorables per treballar.
5: Badalona Matí.
0: Detingut un home quan robava a l'escola pública Llorenç Artigas a Lloreda. En el moment de la detenció estava extraient 12 ordinadors del centre escolar. Es dona la circumstància que és la mateixa persona detinguda la setmana passada per robar en una altra escola ordinadors i material musical valorats en 15.000 euros, en aquest cas a l'escola Antoni Botey de Llefià. Segons el govern local, es tracta d'un lladre que acumula ja 19 detencions. En aquest sentit, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha mostrat la seva indignació i ha demanat al govern de Pedro Sánchez una reforma de les lleis per evitar que en casos així el detingut pugui tornar al carrer en qüestió de dies.
7: El que no pot ser és que la Guàrdia Urbana o Mossos d'Esquadra detenen aquestes persones i al cap de dos dies o al cap d'un dia tornen a estar al carrer i segueixen fent el mateix. I en aquest cas estem parlant d'una persona que ha estat detinguda 19 vegades. Però el que no és acceptable és que el govern d'Espanya es negui a reaccionar i es negui a fer unes modificacions que són de sentit comú.
0: Malgrat el context legislatiu, l'alcalde assegura que seguirà intensificant la tasca de la Guàrdia Urbana. Aquesta tarda els sindicats estan convocats a una reunió amb la Conselleria d'Educació per continuar amb les negociacions. Ho fan amb una nova proposta sobre la taula per intentar reconduir el conflicte entre els docents i acabar amb les vagues continuades. El govern planteja als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment retributiu pactat en el marc de l'acord amb Comissions Obreres i UGT i també millorar alguns complements. A més, també està disposat a incloure 2.405 efectius més al curs vinent. Els sindicats convocants de les vagues, amb representació a la mesa sectorial, ja han avisat que el nou plantejament d'educació és insuficient. De moment, les aturades continuen de forma territorialitzada. Les mobilitzacions d'aquest dimarts han estat al Maresme i al Vallès, amb un matí de talls a la Nacional 2 i a la C-17. Després de 8 dies de vagues, el col·lectiu de docents afirma que està cansat però satisfet pel seguiment de les mobilitzacions. A tot això, les escoles públiques de Badalona estudien no fer sortides educatives el curs vinent en suport a les mobilitzacions dels docents. La delegada de l'USTEC al Barcelonès, Maria de la Fuente, ho explicava així ahir al Badalona Matí.
8: comptem amb un gruix del col·lectiu mobilitzat, a més de totes les altres mesures que s'estan prenent, com no fer sortides i colònies, i d'altres com que s'estan posant sobre la taula, com no fer de tutors de pràctiques d'alumnes universitaris.
0: La vaga avui dimecres se centrarà en les escoles bressol. Els sindicats insisteixen que els recursos pactats amb comissions i UGT són insuficients i reclamen incorporar més personal d'atenció educativa, com vetlladors, integradors socials o orientadors a tots els centres. I continuem parlant d'aturades perquè el Sindicat de Metges de Catalunya ha convocat una nova jornada de vaga per avui dimecres sota la campanya Ni un minut més per denunciar la sobrecàrrega estructural i planificada que denuncien pateixen els professionals. Amb aquesta ja són 11 els dies d'aturada fets des del mes d'octubre. La campanya demana als facultatius que es limitin a fer l'activitat assistencial ordinària i obligatòria i que deixin de fer feina addicional, com són les hores extra o assumir més pacients a la cartera per cobrir baixes i vacants. Amb aquesta acció volen demostrar que el sistema se sosté gràcies a un sobreesforç i esgotament dels professionals que, segons denuncien, no rep cap reconeixement. L'entitat mantindrà la protesta mentre el Departament de Salut i les empreses proveïdores no acordin millores en les condicions laborals que permetin donar una atenció segura i de qualitat als pacients. Passant 20 minuts de les 8 del matí. Badalona és una de les ciutats amb més desigualtats internes de Catalunya. Això ho indiquen les dades més recents de l'índex socioeconòmic territorial que elabora l'IDESCAT, on s'estableix una gran diferència entre les zones amb més renda i les més vulnerables. Una bretxa que situa Badalona entre els casos més destacats del país, només superada per les capitals de Lleida, Girona, Barcelona i Tarragona. El nostre company Jordi Ribàs ha analitzat les dades al detall.
9: Per posar-nos en context, Matadepera, Tiana i Sant Just d'Esvern van ser els municipis més benestants de Catalunya, amb un índex socioeconòmic de gairebé 130 punts. A Badalona hi ha zones on gairebé s'arriba a aquesta xifra, però només al centre hi ha Casagemes. En canvi, hi ha zones com a Sant Roc, on la xifra baixa fins als 40 punts, el vuitè nivell socioeconòmic més baix del Principat. D'aquesta manera, la distància entre l'àrea més empobrida i la més rica de Badalona arriba gairebé fins als 90 punts. Aquesta realitat es repeteix, tot i que de forma més suau, a la resta del Barcelonès Nord. Sant Adrià de Besòs, amb una diferència de 67 punts, o Santa Coloma, amb 62, també presenten contrastos significatius entre barris. En canvi, Tiana mostra una realitat ben diferent. A més de ser un dels municipis amb un nivell socioeconòmic més alt de Catalunya, presenta una desigualtat interna molt reduïda, amb només 10 punts de diferència entre les seves zones més riques i les més empobrides.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per una presumpta agressió per arma blanca a un altre, a Sant Adrià de Besòs. Els fets van tenir lloc cap a les 6 del matí de diumenge al carrer de la Pau del municipi adrianenc, des d'on el ferit va ser traslladat a un centre hospitalari. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir els fets. I anem fins als Germans Trias, perquè des d'allà el Banc de Sang insta per primera vegada els donants habituals a fer donacions de plasma i sang de manera alterna i fa una crida a captar-ne de nous. Una campanya per assolir l'autosuficiència de Catalunya en plasma, cobrint les necessitats dels pacients i no dependre de països tercers. El repte és arribar aquest 2026 als 8.000 donants mixtes. Actualment n'hi ha més de 7.600. Si cada donant tant fes el doble de donacions, s'assoliria l'autosuficiència en plasma, però ara la mitjana és només de 2,2 vegades l'any. La donació és molt similar a la de sang, tot i que és una mica més llarga, entre 40 i 60 minuts, se'n pot donar amb molta més freqüència, cada 15 dies, i la recuperació és molt més ràpida. D'aquesta part líquida de la sang s'elaboren medicaments que són vitals per a alguns malalts, com ara les immunoglobulines, que serveixen com a eina al sistema immunitari per defensar-se de virus o infeccions. Ho ha explicat la cap del Banc de Sang i Teixits de l'Hospital Germans Trias i Pujol, Àgueda Encochea.
10: La capacitat de millora que tenim és àmplia, perquè la mitjana de gent que dona plasma la dona de 2 a 3 vegades l'any i la mitjana de sang la donen de 1 a 2 vegades. Per tant, tenim moltes possibilitats d'incrementar, no? Les donacions ideals és alternar plasma-plasma-sang, plasma-plasma-sang, per tots els factors de coagulació que porta el plasma, però hi ha una part molt important del plasma que serveix per fer medicaments, per fer immunoglobulines, o sigui, defenses per les persones que no en tenen.
0: L'Esteve Josepa Calomarde va començar a donar sang als 18 anys i amb la donació d'aquest dimarts n'ha fet 96. La Sílvia Motilla treballa a l'ICO, Badalona, i és donant de plasma habitual. Els dos veuen amb bons ulls aquesta campanya per augmentar les reserves d'aquest component sanguini que pot salvar vides.
11: I a part de ser un benefici per als demés, jo penso que també és un benefici per tu mateix, o sigui, perquè renoves la sang que tens, o sigui, llavors, a més que no costa res.
12: Només em costa una punxadeta i una estoneta aquí, però vaja, que és, per mi és molt senzill i per una altra persona significa salvar-li la vida.
0: A Catalunya es calcula que hi ha més de 3.000 persones que necessiten medicaments fets amb plasma de per vida i més de 4.000 reben transfusions de plasma anualment. No obstant això, actualment només hi ha donants de plasma per obtenir el 39% de les immunoglobulines necessàries. Per donar plasma s'han de complir els mateixos requisits que per ser donant de sang, tenir entre 18 i 70 anys, pesar més de 50 quilos, trobar-se bé de salut i, en el cas de les dones, no estar embarassada. Mentre que la sang es pot donar fins a 4 vegades l'any, els homes i 3 les dones, les donacions de plasma s'enfilen fins a les 24 anuals. Un 17% dels alumnes d'ESO participen en jocs d'apostes presencials i un 12% ho fa en jocs en línia. Els jocs d'apostes són una de les addiccions que van a l'alça entre els joves de secundària, juntament amb el consum de tabac. Des de Projecte Home Catalunya treballen en com prevenir aquest comportament i asseguren que l'oci alternatiu sa és un escut contra les addiccions. S'ha calculat que aquesta implicació en els jocs d'apostes pot suposar un problema d'addicció en el 5,3% de l'alumnat, la xifra més alta registrada fins ara. Des de Projecte Home Catalunya asseguren que l'addicció a les apostes presencials i en línia és el tercer motiu de demanda d'ajuda per darrere del cànnabis i l'alcohol, que ha disminuït entre els joves de 14 a 18 anys, tot i que les xifres continuen sent elevades. Des de Projecte Home Catalunya asseguren que el problema amb l'alcohol és que hi ha poca consciència social i molta normalització de certs consums. Des de Projecte Home remarquen que l'oci és un puntal com a factor de protecció per als adolescents. Escoltem Cristina Delgado, coordinadora dels programes de prevenció de Projecte Home Catalunya.
13: No vol dir que ho sigui tot, però evidentment la suma de moltes coses fa, no?, que jo, bueno, que aquest adolescent estigui més protegit. Mm-hmm. Sí que és veritat que al final nosaltres apostem per un oci alternatiu saludable, no?, a l'oci nocturn. Això no vol dir que l'oci nocturn desaparegui, però contra més activitats d'oci saludable jo tingui, més possibilitats de no enfrontar-me o no haver de decidir davant d'una conducta de risc.
0: La majoria dels joves que arriben a Projecte Home Catalunya per aquesta problemàtica, diuen, tenen entre 18 i 23 anys. El problema de les apostes online, afirmen des de l'entitat, és el fàcil accés i la publicitat dirigida als joves a través dels influencers. A més, des de Projecte Home Catalunya constaten que hi ha una bretxa de gènere. Mentre els nois juguen amb més videojocs i apostes esportives, les noies duen a terme una sobreexposició digital amb un ús problemàtic de les pantalles vinculat moltes vegades a les xarxes socials. I continuem parlant d'aquesta problemàtica precisament vinculada a les xarxes socials, perquè alumnes de 7 instituts de Badalona han debatut i abordat els problemes psicològics dels joves derivats precisament pel mal ús dels telèfons mòbils i les xarxes. La jornada, de la mà del programa d'informació i dinamització dels centres d'ensenyament secundari, ha posat sobre la taula els riscos de les plataformes digitals que poden arribar a provocar problemes psicològics. Gestos quotidians com agafar el telèfon mòbil, només llevar-se o utilitzar-lo per combatre l'avorriment són alguns dels senyals que poden indicar una relació de dependència amb aquests dispositius. Des del programa d'informació i dinamització als centres d'ensenyament secundari, el PITCES, a partir de les propostes dels joves que volen revertir aquesta situació, han volgut que la 21a edició de la jornada d'alumnes giri entorn a l'impacte de les xarxes socials i el benestar emocional. Adrià Carpio és el coordinador de l'activitat.
14: Ja ens hem adonat en el grup de joves de que alguna companya, alguna noia, agafant el mòbil no podia deixar d'agafar-lo, no? I justament quan estàvem parant aquesta jornada, el tema no l'hem escollit nosaltres. El tema l'han escollit els joves que van començar a venir al grup de joves, perquè justament van dir que aquests eren els temes que més els hi afectaven.
0: La jornada ha inclòs una ponència a càrrec del psicòleg Oriol Lugo. Durant la xerrada ha mostrat a través de preguntes interactives que les tecnologies, si se'n fa un mal ús, poden derivar problemes psicològics i fins i tot en trastorns alimentaris. Les publicacions a les xarxes socials sovint generen comparacions amb les vides aparentment idíl·liques que s'hi mostren, i això pot afectar l'autoestima. Per aquest motiu, el psicòleg ha volgut destacar en tot moment la importància de saber-se valorar i cuidar. L'escoltem de nou.
15: Veient la consulta psicològica, de cada cop hi ha joves amb més problemàtiques derivades de l'addicció a les pantalles, problemàtiques derivades també a aquesta dependència emocional de les xarxes socials, i el que volem és això, és fer un treball de prevenció perquè entenguin que no és només treballar quan hi ha una problemàtica, sinó treballar abans, perquè no es puguin derivar o evitar derivar a aquest tipus de situacions que són tan greus, que són situacions com aïllament, depressió, ansietat...
0: Tota la prohibició de l'ús dels telèfons en els centres escolars o la futura prohibició a les xarxes per als menors de 16 anys que vol impulsar el govern estatal als joves, consideren que aquestes mesures són positives, però també creuen que caldrien més xerrades de conscienciació. Escoltem a alumnes de l'Institut La Llauna i el Badalona 7.
16: A veure, jo crec que està bé perquè així els nens petits, bueno, nosaltres els adolescents, no tenim addiccions amb les xarxes socials.
17: Està bé perquè... així es redueix l'ús del mòbil i tal.
18: Les joves que tinguin una addicció més forta que nosaltres trobaran alguna manera de seguir utilitzant-les i que la prohibició no serveix per res.
19: Bé que ho prohibeixin perquè hi ha conseqüències, però al final pues, és que prohibint-ho tampoc farà que no utilitzin les xarxes, que no les utilitzin, o sigui que trobaran també una altra manera de fer-ho.
20: Serà millor consciència, sí, educar.
0: En tot plegat, els joves han pres consciència dels riscos que poden comportar les xarxes socials i, sobretot, la petjada digital que deixen. A més, s'han proposat com a objectiu reduir l'ús del telèfon i dedicar aquest temps a altres activitats com llegir o fer esport. Més qüestions. Els Premis Nacionals de Comunicació lliurats aquest dijous han tingut el Barcelonès Nord com un dels protagonistes, amb els guardons a la periodista badalonina Esther Vera i el colomer Justo Molinero. L'acte s'ha fet en una cerimònia senzilla al Teatre Principal de Sabadell. La gala ha comptat amb molta essència badalonina, començant per la presentació a càrrec de la periodista de la ciutat Laura Fa, que anava acompanyada de Lorena Vázquez, i continuant pels premiats. Esther Vera, directora del diari Ara, ha condensat els principis del periodisme al seu discurs d'agraïment. Vera ha guanyat el premi per haver contribuït a consolidar el diari com una de les capçaleres de referència de Catalunya. L'escoltem.
21: El nostre deure és descobrir i publicar la veritat sense por ni favoritismes. Això és tot. No és una declaració retòrica, és una pràctica quotidiana, feta de decisions petites, de dubtes constants i de disciplina. També d'humilitat, conscients que probablement l'objectiu mai el complim completament. La nostra feina és sotmetre cada afirmació a prova, verificar, contrastar, revisar, és acceptar que de vegades els fets no confirmen el que esperàvem.
0: El locutor ha rebut d'altra banda, una de les anècdotes de la nit ha estat la presentació en públic d'Andrea Molinero, filla del locutor i empresari radiofònic Justo Molinero. El periodista també ha recordat com ha canviat tot des de la seva arribada a Catalunya el 1967. Aquest és el moment.
2: Bueno, moltes gràcies per reconèixer aquest premi pel meu pare, que s'ho mereix. Gràcies. És història de Catalunya i moltíssimes gràcies.
3: Moltíssimes gràcies. Em fa molta il·lusió. Estava assentat aquí i estava pensant quan veníem amb un autocar de Villanueva de Córdoba l'any 67, pensant, avui pensava com ha canviat la vida, com han canviat les coses. Però bueno, per bé sempre.
0: El locutor ha rebut la més alta distinció de la nit, el Premi Nacional d'Honor per als seus 45 anys al capdavant de Ràdio Teletaxi i la seva contribució al panorama audiovisual català. Avui dimecres, l'Agrupació del Comerç i la Indústria de Santa Coloma de Gramenet inicia un nou joc de realitat virtual per conèixer els comerços i els mercats de la ciutat. Serà a partir de les 5 de la tarda a la plaça de la Vila. L'activitat, que es repetirà en diverses ubicacions fins al 30 de maig, proposa als participants endinsar-se en un recorregut 3D a través d'unes ulleres per un carrer comercial amb jocs interactius. La ruta està guiada per la Gramota, la mascota de la ciutat, que connectarà els barris reforçant els valors del comerç local. Passant 2 minuts a 2:15 de 9 del matí, obrim plana cultural.

0: La directora de cinema badaloní, Carla Simón, ha estrenat al Festival de Cannes el curtmetratge Flamenco, que s'inclou dins de la campanya Where Talent Ignites, impulsada per Audiovisual from Spain. La peça, que ja es pot veure a la pàgina web, reivindica el flamenc des d'una mirada contemporània a través del cos, la música i la dansa. Produïda per Mama Team i protagonitzada per Rocío Molina, inclou la participació dels artistes El Niño de Elche, Dolores La Agujeta, Carmela Greco i Ángeles Toledano. A més, en aquesta edició del Festival Cinematogràfic, Simón també ha presidit el jurat de la Palma d'Or de curtmetratges. Per altra banda, i en el mateix esdeveniment, s'ha estrenat la pel·lícula Amarga Navidad, del cineasta Pedro Almodóvar.
1: ¿Me quito el albornoz?
2: Cuando quieras. Está todo casi listo.
1: Vale. ¿Y qué tengo que hacer?
3: ¿Qué significa lo del culto?
0: La peça audiovisual ha comptat amb el badaloní Marc Ors, que també és el director artístic del Filmets Badalona Film Festival, com a responsable de so. El film explica la història d'una directora de publicitat que viu la mort de la seva mare i troba un refugi en la feina. Tot i això, amb el temps s'adonarà que les conseqüències de no haver processat el dol i una crisi de pànic la portarà a decidir fer un descans i viatjar a l'illa de Lanzarote.
4: Una matinada poblada de nans cridaners que van caçar papallones tot cantant rialles i malediccions.
0: Escoltem l'actor badaloní Lluís Marco i la pianista Sara Giusti, que han interpretat l'obra del poeta colomenc Màrius Sampere, un diàleg entre el vers, la prosa i la música, que ha centrat aquest dimarts a la jornada del cicle Barcelona Poesia al Museu Tàpies. La poesia més espiritual dels 40 anys de trajectòria literària del poeta de Santa Coloma de Gramenet, Màrius Sampere, ha estat la protagonista de la vetllada que ha captivat els barcelonins que s'han apropat al Museu Tàpies. Manuel Forcano, comissari del Barcelona Poesia, ha reivindicat així la figura i l'obra del colomenc que tot just fa 8 anys ens va deixar.
5: Ell posa sobre la taula i en els versos, no?, la capacitat que tenim, no?, de transcendència, no?, i de comunicar amb aquesta entitat superior, no?, que és aquest Déu al qual Màrius Sampere renya, no?, per deixar-nos sols en aquest món. I la seva poesia és precisament per això molt humana, molt humana.
0: I qui millor per donar vida a l'obra de Sampere que l'actor badaloní Lluís Marco. La seva veu i interpretació donen forma a un recital poètic amb moltes cares, des de la ironia fins a la pugna entre la condició humana i la divinitat. L'escoltem.
6: Destaco el seu eixelebrament, és a dir, era un home vehement, era un home calent de ment, i la seva animadversitat a tot allò que repudiava, que era, doncs, els estaments governamentals, la política, la gent de malviure que té el món.
0: Per elevar i reforçar els versos de Sampere, el Poesia Barcelona ha optat per acompanyar-los amb la música en directe de la pianista Sara Giusti, qui ha fet una selecció de peces clàssiques. L'escoltem.
7: Un poema que té una vida pròpia, és una estructura tancada, i una peça de música clàssica, sigui Debussy, sigui Chopin, que també té una pròpia vida, una pròpia bellesa, juntes creen una tercera bellesa.
0: Tant els impulsors del recital com els seus intèrpretes, Marco i Giusti, coincideixen que cal treballar per reivindicar i evitar que caigui en l'oblit l'obra d'un dels principals autors del Barcelonès Nord.
8: Badalona Matí, esports.
0: Ramon Durant, molt bon dia.
9: Bon dia.
0: Comencem parlant de la penya, perquè ja té substitut per cobrir la baixa d'Ante Tomic.
9: El Joventut ha anat per feina. Escoltàvem a Dani Miret després del partit i de la victòria a la pista del Real Madrid, parlant de ja un possible substitut que podria arribar en les pròximes hores, i s'ha confirmat, no? Estem parlant del pivot francès Yanis Morin, que arriba procedent de la Lliga japonesa. Morin es va formar a la Lliga francesa, va passar una temporada al vinculat dels Oklahoma City Thunder de la NBA i té experiència a la Lliga Endesa, on ha disputat 14 partits, tots ells de play-off. Fa dues temporades va passar per Luka Murcia, sent una peça clau perquè el conjunt murcià, el conjunt de Sito Alonso, jugués la final de la CB. El curs passat el va acabar a la Laguna Tenerife, ajudant l'equip canari a arribar a les semifinals de la competició. De moment, hem de dir que Yannis Morin ja ha viatjat amb l'equip a Tenerife i si arriba el transfer des del Japó a temps, podria debutar avui mateix.
0: I és que avui la penya pot assegurar-se a les 9 del vespre el bitllet pels quarts de final de la Lliga d'ACB i, a més, assegurar-se la sisena posició a la classificació.
9: Correcte, així ho intentarà fer l'equip de Dani Miret. La penya juga contra un rival directe, com és el Tenerife, ja amb Marcelinho Huerta recuperat. El Joventut és conscient que els canaris, que ja van perdre en el partit de la primera volta al Palau Olímpic, no estan vivint un bon moment de joc. De fet, han perdut els últims 4 partits a l'ACB, contra Múrcia, contra Moraván, Andorra, Gran Canària i Barça, però sobretot la patacada va arribar a la Final Four de la FIBA Champions League després de ser escombrats a semifinals pel Ritas Vilnius i amb la lesió greu de Jadriaitis. La baixa d'Atomic obligarà a fer un pas més a Simon Bergander i Michael Rusic per defensar Xermadín i Fran Guerra. Esperem, doncs, que pugui debutar, en aquest cas, Yannis Morin, si arriba aquest transfer.
0: Estarem pendents, sí, sí.
9: Escoltem ara el tècnic, el Simon Bergander, el pivot suec del Joventut, que parlava d'aquest enfrontament.
10: Pues tenemos que venir como un poco lo mismo como en Madrid, venir allí para ganar y creer que podemos ganar. Como tú dices, un campo muy difícil, un viaje largo también, un equipo muy bueno. Tenemos que llegar allí, jugar nuestro juego y hacer nuestro trabajo. Queremos acabar la temporada como tú dices, lo más arriba posible, y ganar los máximos partidos que quedan. Y el objetivo es quedar sextos para jugar contra los terceros para los playoffs y es un objetivo muy bueno, pienso yo. I crec que podem fer-ho.
9: Recordem que la penya encara té 3 partits pendents més. Diumenge a la tarda rebrà el Burgos, un equip que s'està jugant al descens. Dimarts vinent rebrà l'Unicaja Badalona, el partit ajornat pels problemes al videomarcador, i acabarà la Lliga regular a Girona, en principi, el divendres 29 de maig.
0: I en futbol, Ramon, el Badalona Women, que ha renovat el tècnic, Marc Ballester.
9: Sí, sí, ahir ho va fer oficial. Marc Ballester continuarà dirigint el Badalona Women la pròxima temporada. Aquesta ha estat la millor campanya de la història del club a primera divisió després d'obtenir un bitllet per les semifinals de la Copa de la Reina i tancar, com dèiem, també la millor classificació a la Lliga. Encara queden, per això, 2 jornades per acabar el campionat. Marc Ballester celebrava poder començar el curs vinent des d'un bon començament.
11: D'això, molt content de poder, sobretot, començar de zero, no? Un projecte, perquè sí que aquesta temporada vaig haver d'entrar en un moment, doncs, complicat, amb la temporada ja avançada, i sí que crec que vam tenir un tram molt bo, les semifinals de Copa de la Reina, el jugar aquí a Badalona contra el Barça i treure un resultat molt meritori. Crec que durant aquell tram és quan l'equip va assolir el seu nivell més alt, però sí que crec que en aquell tram va ser quan, doncs, també vam començar a parlar de la temporada vinent, començar a preparar també una miqueta, doncs tot amb temps, cosa que anys anteriors no hem pogut fer perquè no ens hem salvat fins a l'última o la penúltima jornada.
9: Hem de dir que el Badalona també va confirmar la continuïtat de, en aquest cas, José Manuel Ríos, com a entrenador del juvenil, que recordem acaba d'ascendir a Divisió d'Honor.
0: I aquest diumenge tenim la primera edició del torneig 3x3 inclusió de bàsquet en cadira de rodes a Badalona.
9: Correcte, ahir es va presentar a la plaça dels Països Catalans, que serà la primera edició del torneig 3x3 inclusió de bàsquet en cadira de rodes, un torneig que se celebrarà aquest pròxim diumenge i que busca sensibilitzar la població sobre la discapacitat. El projecte neix a partir de les experiències d'un grup de 9 persones, 5 d'elles en cadira de rodes, amb l'objectiu de visibilitzar les seves diversitats a través de l'esport i normalitzar la pràctica esportiva adaptada. José Manuel Rodríguez, president i fundador de l'associació Emir Ruedas, explica com funcionarà la jornada inclusiva de diumenge.
12: Lo que vamos a hacer el domingo es una pequeña muestra del programa que hemos creado y utilizaremos, pues, deportes que todo el mundo practica, tenis, baloncesto, rugby, petanca. La petanca es la boquia. La boquia es un deporte específicamente pensado para personas con gran discapacidad. El tenis lo haremos en silla de ruedas, el básquet lo haremos en silla de ruedas y el rugby lo haremos en silla de ruedas. El domingo se realizará el primer torneo de baloncesto en silla de ruedas que se va a hacer en la ciudad de Badalona y paralelamente se hará una jornada de sensibilización en la que podréis practicar estas 4 disciplinas.
9: La finalitat a curt termini de l'associació Emir Ruedas és acostar aquesta experiència social, esportiva i formativa a les escoles de Badalona. Primer, però, faran aquesta exhibició diumenge a partir de les 10 del matí a la plaça dels Països Catalans.
0: Moltes gràcies, Ramon.
9: A tu.
0: Sílvia Llamas, bon dia.
13: Bon dia.
8: Hora de donar un cop d'ull a la premsa del dia.
0: I comencem aquest cop d'ull, com sempre, amb una imatge. Quina destaques?
13: Doncs una imatge que protagonitza molts mitjans de comunicació, que és la imatge de José Luis Rodríguez Zapatero. El jutge de l'Audiència Nacional ha situat l'expresident del govern espanyol com a presumpte líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influència. S'ha dit que tenia com a objectiu obtenir beneficis econòmics mitjançant la intermediació i l'exercici d'influències davant instàncies públiques en favor de tercers, principalment a l'aerolínia Plus Ultra. Segons explica el magistrat en el text, després d'aixecar el secret de les actuacions aquest dimarts, la trama hauria utilitzat societats instrumentals, documentació i canals financers opacs per exercir influències il·lícites, ocultar l'origen i el destí dels fons i obtenir beneficis econòmics. Aquest mateix dimarts, Zapatero s'ha pronunciat, ha defensat que la seva activitat pública i privada s'ha desenvolupat sempre amb absolut respecte a la legalitat, ha dit, i ha remarcat que mai ha fet cap gestió referent al rescat d'aquesta aerolínia. L'expresident ha dit també que exercirà el seu dret a defensa amb fermesa i convicció.
0: I més enllà d'aquesta notícia, avui dimecres n'en trobem d'altres. A tots els diaris publiquen que Jonathan Andic surt en llibertat després de pagar la fiança d'un milió d'euros. Per eludir la presó és el fill del fundador de Mango.
13: Així és, ha sortit en llibertat del jutjat de Martorell poc abans de les 5 de la tarda d'aquest dimarts després de pagar, com deies, una fiança d'un milió d'euros. La jutgessa de Martorell li atribueix un delicte d'homicidi per la mort del seu pare el desembre del 2024, mentre tots dos sols feien una excursió a Montserrat. Els Mossos d'Esquadra han detingut l'home aquest dimarts al matí, l'han dut a la comissaria de Martorell i d'allà als jutjats amb manillat. En Dic només a resposta a preguntes del seu advocat. L'escrit de la jutgessa constata l'obsessió pels diners de l'investigat i considera pràcticament descartat que la caiguda fos accidental a partir de les lesions del cos. A més, observa que pare i fill no tenien bona relació des del 2015, després que el fundador de Mango hagués plegat de l'empresa atorgant més responsabilitat al fill i hagués decidit tornar-hi posteriorment. També considera provat que Jonathan Andic va anar 3 vegades a Montserrat en dies previs a l'excursió amb el pare i que li va proposar la sortida després d'haver sabut que el fundador de l'empresa preveia modificar el testament per deixar l'herència a una fundació de caire social.
0: Avui també és notícia que un home mata a ganivetades la seva exparella en ple carrer a Figueres i la policia el deté al mateix lloc dels fets.
13: Sí, els fets han passat pels vols de 3:45 de la tarda a la plaça Tarradellas quan l'home de 48 anys ha agredit a ganivetades la seva exparella. Els serveis d'emergència s'han rebut l'avís i s'han dirigit al lloc dels fets. També s'hi han desplaçat efectius del SEM que no han pogut fer res per salvar la vida a la víctima de 33 anys. Els Mossos investiguen el cas i l'Ajuntament de Figueres ha convocat un minut de silenci avui per condemnar els fets. Com hem vist en casos anteriors de violència masclista, doncs aquí també hi ha un expedient previ. L'home detingut havia estat condemnat aquest mateix dilluns a 6 mesos de presó per maltractar la víctima. L'individu havia acceptat la pena i se li havia imposat una ordre d'allunyament de 250 metres i incomunicació amb ella durant 1 any i 4 mesos.
0: Coses que no s'acaben d'explicar. Continuem parlant d'un altre crim, perquè la Policia Foral de Navarra investiga com a possible crim masclista l'assassinat d'una dona a Argueras.
13: Sí, el Centre de Comandament i Coordinació del Cos ha tingut coneixement de la mort a través d'un familiar de la víctima que ha trobat el cos sense vida de la dona de 44 anys a casa seva. Posteriorment, el presumpte autor del crim i parella de la víctima de 43 anys s'ha entregat a la Guàrdia Civil i ha confessat els fets. La Guàrdia Civil ha detingut l'home immediatament per un delicte d'homicidi en l'àmbit de la violència de gènere.
0: I avui aquest dimarts Educació ha plantejat als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment retributiu pactat i millorar els complements. Tot això m'imagino que per frenar totes aquestes aturades que estan convocades fins al mes de juny.
13: Així és, Susana, el Departament d'Educació i els sindicats de fet es tornen a reunir aquesta mateixa tarda amb una nova proposta sobre la taula per intentar reconduir el conflicte i acabar amb aquestes aturades dels docents. El Departament d'Educació ha fet arribar una proposta que planteja concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment retributiu inclòs inclòs el pacte signat amb Comissions Obreres i UGT, millorar alguns complements salarials i 2.405 efectius més al curs vinent. L'increment salarial pactat era del 30% del complement específic en 4 anys, que es traduïa en uns 3.000 euros bruts anuals al 2029. Ara, Educació planteja arribar a aquest objectiu un any abans. En l'àmbit dels complements s'inclou la millora dels de tutoria i de tutoria en centres de màxima complexitat i el reconeixement retributiu de la figura del cotutor. Pel que fa als efectius, 1.348 serien per la inclusiva, 708 pel reforç de plantilles i 349 personal d'administració i serveis. Tres dels sindicats convocants de la vaga ja han advertit que amb aquesta proposta no hi ha prou per desconvocar les aturades. USTEC ha avisat que encara no és una resposta digna per part del govern. CGT dimarts titllava d'insuficient la proposta, mentre que el sindicat de professors de secundària considera l'oferta una presa de pèl insultant, diuen.
0: I en planes internacionals, la flotilla denuncia que Israel ha disparat contra les embarcacions i que totes han estat interceptades.
13: Sí, la flotilla ha denunciat aquest dimarts que l'exèrcit d'Israel ha assaltat la resta d'embarcacions que continuaven navegant i fins i tot ha disparat contra alguns vaixells. L'assalt s'ha produït a menys de 100 milles nàutiques de Gaza. A 2:15 de la nit, fons dels activistes han afirmat que totes les naus han estat interceptades després que només n'hagués quedat una navegant. El Ministeri d'Afers Exteriors israelià ha assegurat a la xarxa X que 430 activistes han estat transferits a vaixells hebreus i que són conduïts a aquell país on podran reunir-se, diuen, amb els seus representants consulars.
0: Anem a repassar les xarxes socials. Què has trobat avui a la xarxa, Sílvia?
13: Doncs, mira, hem vist algunes reaccions a aquest canvi de data de la cursa del Dimoni. Alguns usuaris diuen que és una vergonya que aquesta cursa, a poc de dues setmanes de celebrar-se, doncs es canviï del dissabte a la tarda al diumenge al matí i titllen d'improvisació per part del govern. Un altre usuari, en Gonçal, en aquest cas, diu que és incomprensible. Diu, ja no és només la descoordinació des de l'inici de programar dues activitats incompatibles, sinó que no s'ha mogut el govern, diu, amb suficient agilitat per no fer el problema més gros. Recordem-ho que coincidia amb la festa Baixamar, que sempre s'ha celebrat l'últim dissabte del mes de maig, i finalment doncs, la solució ha estat moure aquesta cursa del Dimoni el diumenge perquè no coincideixin tots dos actes en dia i hora i lloc.
0: El passeig marítim.
13: El passeig marítim de Badalona.
0: Anem a la proposta cultural del dia.
8: Què no et pots perdre?
0: Què ens proposes per avui?
13: Doncs avui anem fins a la sala Razmetat de Barcelona perquè a partir de 9:15 del vespre podrem escoltar el fenomen mundial del hard rock, el grup Skillet.

0: Doncs amb la música dels Esquilet, que han estat dues vegades nominats als Grammy, tanquem. Avui actuen a Razzmatazz, no sé si has dit l'hora, 8:45 del vespre.
1: Correcte.
0: Tanquem aquest repàs de premsa. Moltes gràcies, Sílvia. Fins ara.
1: Fins ara.

0: Repassem les principals notícies que han centrat avui el nostre informatiu. Us dèiem que les obres del pont del Petroli, que començaran a principis de juny, s'han dissenyat perquè el pantalà resisteixi temporals més violents que el Glòria. Ara bé, les actuacions més complicades arribaran cap a l'agost amb la instal·lació dels pilons de la plataforma final, que tindrà forma circular, i la més vistosa, el muntatge i soldadura de les peces que conformaran la plataforma en si.
1: I és que per fer-ho es fan servir màquines que funcionaran com una plataforma ancorada al fons del mar. Des de l'empresa encarregada de reconstruir l'icònic pantalà han tingut en compte factors com la força de possibles temporals i també de la pujada del nivell del mar, tot pensat perquè la nova estructura no torni a patir estralls com els de fa 6 anys.
0: I detingut un home quan robava a l'escola pública Llorenç Artigas, a Lloreda.
1: Es tracta de la mateixa persona que la setmana passada va ser detinguda per robar ordinadors i material musical valorat en 15.000 euros a l'escola Antoni Botier de Llafià.
0: I aquesta tarda els sindicats estan convocats a una reunió amb la Conselleria d'Educació per continuar amb les negociacions.
1: El govern ha plantejat una nova proposta que permet concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment retributiu pactat en el marc de l'acord amb Comissions Obreres i UGT. Una proposta que els sindicats docents convocats a les vagues veuen insuficient.
0: I també avui dimecres, jornada de vaga a la sanitat convocada pel Sindicat Metges de Catalunya.
1: Sota la campanya Ni un minut més volen denunciar la sobrecàrrega estructural i planificada que pateixen els professionals. Amb aquesta ja són 11 els dies d'aturada fets des de l'octubre.
0: I també hem sabut que Badalona és una de les ciutats amb més desigualtats internes de Catalunya.
1: Així ho indiquen les dades més recents de l'índex socioeconòmic territorial, on s'estableix una gran diferència entre les zones amb més renda i les més vulnerables.
0: I el Banc de Sang que insta per primera vegada els donants habituals a fer donacions de plasma i sang de manera alterna.
1: Es tracta d'una campanya per assolir l'autosuficiència a Catalunya en plasma, cobrint les necessitats dels pacients i no dependre de països tercers.
0: I un 17% d'alumnes d'ESO participen en jocs d'apostes presencials i un 12% ho fa en jocs en línia.
1: Els jocs d'apostes són una de les addiccions que van a l'alça entre els joves de secundària juntament amb el consum de tabac. Des de Projecte Home Catalunya treballen en com prevenir aquest comportament i asseguren que l'oci alternatiu sa és un escut contra les addiccions.
0: I precisament alumnes de 7 instituts de Badalona debaten i aborden els problemes psicològics dels joves derivats del mal ús dels telèfons mòbils i les xarxes socials.
1: La jornada ha posat sobre la taula els riscos de les plataformes digitals que poden arribar a provocar problemes psicològics.
0: I en plana cultural, la directora de cinema badalonina Carla Simón ha estrenat el Festival de Cannes al curtmetratge flamenco.
1: Al certamen també s'hi ha estrenat la pel·lícula Amarga Navidad, del cineasta Pedro Almodóvar, que compta amb el badaloní Marc Ors com a responsable de so.
0: I l'actor badaloní Lluís Marco i la pianista Sara Justi han interpretat l'obra del poeta colomenc Màrius Sempere.
1: Ha estat dins el cicle Barcelona Poesia al Museu Tàpies, la poesia més espiritual dels 40 anys de trajectòria literària del poeta de Santa Coloma, Màrius Sempere, ha estat la protagonista de la vetllada.
0: I en esports, el Joventut ja té substitut per cobrir la baixa d'Ante Tomic.
1: Es tracta del pivot francès Giannis Moren, que arriba procedent de la lliga japonesa. Moren es va formar a la lliga francesa, va passar una temporada al vinculat dels Oklahoma City Thunders de la NBA i té experiència a la lliga. Avui, per cert, podia debutar al Tenerife.
0: I en futbol, el Badalona Women va fer oficial la renovació del tècnic Marc Ballester per la pròxima temporada.
1: L'actual entrenador del Badalona ha aconseguit consolidar el projecte i un estil de joc. També ha estat la millor campanya de la història del club després d'obtenir un bitllet per les semifinals de la Copa de la Reina.
0: Gràcies, Susana.
1: Bon dia.
0: Bon dia. I Sílvia, ja m'has explica'ns què farem avui al Badalona Matí.
2: Doncs avui començarem parlant amb les escoles Bressol, amb representants, vaja, de les escoles Bressol de la nostra ciutat, perquè avui afrontaran el seu segon dia de vaga d'aquest mes de maig per reclamar més recursos, reduir ràtios i millores salarials, tot plegat, mentre, com sabeu, doncs, avui a la tarda hi ha prevista una reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats amb una nova proposta sobre la taula per intentar reconduir el conflicte i acabar amb aquestes vagues continuades dels docents. Avui també és el torn de entrevista amb un grup municipal amb representació a l'Ajuntament. En aquest cas tindrem amb nosaltres a l'Àlex Montornès, president del grup municipal d'Esquerra Republicana. Amb ell doncs parlarem d'aquest acord de pressupostos signat entre Salvador Illa i Oriol Junqueras, i repassarem també tota l'actualitat de local com per exemple doncs, són aquest pagament a proveïdors o romanent de tresoreria, sí. Temes que han sorgit darrerament en les notícies locals.
0: Tindrem també el Mirador amb en Miquel Azparren, entrenador del Badalona, i les nostres seccions habituals. Gràcies, Sílvia. Fins després.
2: Fins després.
0: Emma Teixidor, en què estareu centrats avui als serveis informatius?
1: Molt bon dia. Doncs avui estarem pendents de l'AMB, que dona el tret de sortir de la nova temporada de bany a les platges metropolitanes. En aquest cas, la presentació es fa a Viladecans, tot i que, evidentment, com que parlaran de les platges metropolitanes, també parlaran de les que tenim més a prop, en aquest cas les de Badalona, Sant Adrià i també Montgat. Més qüestions, també parlarem amb el museu sobre un casal d'estiu que estan organitzant de cara a aquest any i del qual doncs en coneixerem més detalls. També avui farem seguiment de les guinguetes de les platges, de com estan en aquests moments i quina previsió tenen per aquesta temporada de platja. I també de cara a la tarda, evidentment, pendents també d'aquesta reunió sectorial de la mesa sectorial del personal docent no universitari amb la consellera d'Educació Esther Niubó, que serà a partir de quarts de 8 del vespre.
0: Per tant, quarts de 8?
1: Quarts de 8 del vespre,
0: tan
1: sí.
0: Tan tard ho fan?
1: Tan tard ho fan.
0: A veure si arriben a un acord ja i es poden aturar aquestes vagues i tothom queda content, tot i que en una negociació d'aquestes característiques és molt difícil que tothom acabi content. Gràcies, Emma.
1: A vosaltres.
0: Fins després.
1: Adéu.

0: Badalona Matí.
1: Sents l'energia de les festes de maig? A Endesa també la sentim. Per això t'oferim les millors ofertes en llum i gas perquè estalvis a les teves factures i tu només gaudeixis de les festes. Visita el teu punt Endesa més proper a l'avinguda d'Alfons 13 210 o al carrer de Francesc Layret 155.
2: El Festival Dogs Barcelona presenta una història colpidora de lluita i esperança. Obligada a casar-se de nena, aprèn a llegir i escriure amb 52 anys. Tres generacions de dones afganeses lluiten per la llibertat.
3: Escrivint Jabuó, el dimecres 20 de maig a les 8 del vespre, al Teatre Margarida Xirgu.
0: Badalona, les 9 del matí.

0: Les escoles bressol afronten avui la segona jornada de vaga del mes de maig per reclamar més recursos, reduir ràtios i també millorar salarials. La primera aturada va ser el passat 7 de maig i, segons Educació, el seguiment va ser del 9%. Ara en parlarem. A tot això, avui dimecres, els sindicats, ho escoltàvem ara, que han promogut les vagues, estan convocats a una nova reunió a la Conselleria d'Educació. La condició per assistir-hi era que la consellera els presentés abans una proposta concreta de millora salarial que tampoc sembla no el satisfà. Avui, però, ens acompanyen a l'estudi la Maite Cáceres, la Montse Boza i l'Ariadna Navarrete, educadores de l'escola Bressol Virolet. Bon dia a totes tres.
1: Bon dia.
2: Badalona Matí. Ràdio Ciutat.
0: Avui, dèiem, és la segona jornada de vaga de les escoles Bressol. No sé quin balanç en feu de la primera. El dia 7 va ser, eh?
3: El dia 7 de maig. Doncs la primera, a les escoles es van quedar serveis mínims. Creuen que som un sector essencial i han dit, serveis mínims. Les escoles es van quedar educadores que també volien anar.

0: les mateixes coses, tret d'una, que ara en parlarem també, però vosaltres, quins són els principals problemes que denuncieu?
1: Nosaltres, en principi, el que denunciem és la manca de suport que es fa en l'etapa del 0-3, aquesta invisibilització d'una etapa que creiem que és fonamental en el desenvolupament de les criatures, en l'acompanyament de la seva família, però veiem que a nivell social som una etapa molt poc reconeguda, que inclús no se'ns té en compte a dintre d'aquest sistema educatiu. Vull dir, encara se'ns veu com una etapa molt assistencial. Uh-huh. I llavors la neurociència ens ha fet present molts estudis que diuen que aquesta etapa, al 0-3, els infants desenvolupen una part molt important del seu desenvolupament neuroevolutiu, i pensem que posem la base, som el principi de tot, però no és una etapa dignificada. O sigui, és una etapa que socialment sempre s'ha vist com assistencial, i aquesta vessant educativa que la té, i la té molt important perquè els aprenentatges més significatius es fan al 0-3, no són presents, però no només a nivell del sistema educatiu, sinó a nivell social i de polítiques socials. La infància necessita algú que aixequi la veu, uh-huh, per aquesta franja d'edat del 0-3, i que algú, que en aquest cas som nosaltres, les educadores, alci la veu per demanar més recursos i posar per davant de tot i en el mig de tot els drets dels infants.
2: Uh-huh. I donar visibilitat a aquesta etapa, al 0-3.
0: Així com estan fent els vostres companys, els professors que s'estan reunint amb el departament, vosaltres també manteniu alguna mena, no negociació, però algun diàleg amb el departament? Heu obtingut resposta?
1: Nosaltres tirem endavant una ILP que es portarà al Parlament de Catalunya, que se'ns demanaven 50.000 signatures i que ara per ara ja tenim recollides 71.000. El 0-3 s'ha posat molt les piles, ens hem unit moltes branques que ja fa molt de temps que estan lluitant, les escoles de Vic, Rosa Sensat, Som Infància, s'ha creat una plataforma, sí. I allò que deies d'aquest 7%, l'altre dia, la vaga del dia 7, era més per territoris, era Lleida, Girona, Tarragona, Barcelona, i el dia d'avui, per exemple, és més a nivell territorial, o sigui, anirem totes a Plaça Universitat.
0: A les 12, és,
1: A les 12. Sí. I de la mateixa manera, el dia 23 de maig, hi ha convocada també una concentració de totes les plataformes del 0-3 a nivell estatal, a Madrid, per fer una mica resò de lo que ens preocupa a Catalunya, preocupa al País Basc, a Navarra, a Saragossa, les companyes de Madrid que tenen encara les condicions més precaritzades que nosaltres. Hem de fer molta pedagogia, perquè l'altre dia, per exemple, a l'Assemblea de Madrid es debatia de si un nen l'hem de demanar consentiment per canviar un bolquer, i tant que si un nen necessita tot el nostre respecte per fer-li aquelles cures. No és un objecte, uh-huh, és una persona amb uns drets, i amb aquests drets els hem de tractar.
0: Clar, perquè tot això que m'expliqueu repercuteix directament en l'atenció als infants.
1: Efectivament, ens falten mans.
2: Sí.
1: Ens falten mans.
0: Quines són les ràtios actuals a les aules?
2: Pues mira, de moment són
3: Les més altes d'Europa.
2: Uh-huh. A nivell estatal, a nivell Catalunya, en aquest moment tenim a nadons 8, a U2 anys tenim 13, i a 2-3 hi ha 20. I en aquest moment nosaltres, com a sector, volem dir que som un sector molt feminitzat, hi ha moltes dones, a vegades hi ha un noi, però això no vol dir que no el cuidem, uh-huh, però som un sector precari, estem cobrant el sou base, i el tema és que nosaltres sempre hem tingut molta vocació, moltíssima. Hi ha gent que porta treballant 20 anys, 25, 30, hi ha molta vocació. I sobretot tenim molta estima al 0-3. El tenim molta estima al 0-3, creiem que és el més important i el més valiós de cada casa i del món, que és la petita infància. I hem de donar aquesta visibilitat

0: al 03. Ells són menors i no tenen veu, i nosaltres volem ser i donem donar aquest valor a les educadores, a les mestres, a totes les que estem darrere. Ens acompanyen moltes famílies, estem recolzades per moltes famílies, per moltes AFAs de les escoles Bressol, les companyes de les escoles de davant també. Uh-huh. Volem dir també que nosaltres en aquest moment estem com al 03 i les escoles, no? Però realment és una etapa única, creiem que és una etapa única. Dels 0 a 6 anys hauríem d'estar units, perquè en aquest moment fins als 7 anys moltes cultures creuen que són petits i els hem de valorar per això també, i no per això no aprenen, i estan aprenent moltes coses que passen desapercebudes als ulls dels infants, i són essencials, als ulls dels adults, sobretot. Uh-huh. Llavors nosaltres en aquest moment estem per això també, per donar tota aquesta visibilitat.
1: Els vostres companys demanen un augment de 2.405 efectius. A vosaltres, quanta gent us farien falta?
0: Nosaltres, de personal, mínim demanem la parella educativa, però la parella educativa real, amb les hores real. A part, tot el personal, que creiem que també és essencial...
1: La parella educativa, has dit?
0: Sí, parella educativa.
1: Explica'ns això.
0: La parella educativa serien dos mínim per cada estança.
1: D'acord.
0: Però mínim amb les seves hores complertes. Uh-huh. I a part d'això, lo de la personal més especialitzat per portar-hi psicopedagogues, logopedes, inclús hi ha molts moments que necessitem infermeres, perquè poden venir molts infants en malalties més especialitzades, que nosaltres se'ns va de les mans tot això. Llavors, hi ha famílies que donen tot el seu protocol de metges, de tot el que a vegades poden necessitar. Uh-huh.
1: Com afecta aquesta càrrega, no? Aquesta sobrecàrrega de feina que m'expliqueu en el vostre dia a dia?
2: Ari, volia dir que carrega i carrega molt, perquè quan tu tens una professió, que no és una feina, és una professió, i la vols fer bé, la vols entomar bé, donar unes cures de qualitat, has d'estar molt present emocionalment per recollir les necessitats d'aquests infants que estan en un procés que encara doncs, no hi ha el llenguatge, i a vegades apareix una rabieta, tu aquella rabieta l'has de contenir, l'has d'acompanyar, i al cap del dia moltes vegades els educadors marxem a casa amb la sensació de que no hem tingut un temps per connectar amb l'emoció d'aquell infant, perquè encara que no vulguem que el rellotge ens vagi dient ara toca, és veritat que amb aquest volum d'infants sempre te'n vas a casa amb aquella sensació que se t'ha escapat aquella situació o que no has donat prou temps a aquella criatura, i això fa que una mica vagis amb una càrrega emocional a casa i et rebatis si realment has estat a l'alçada, no? I més quan ets una persona compromesa amb la petita infància, i penso que se'ns ha de cuidar, les persones que cuidem se'ns ha de cuidar, i se'ns cuida precisament amb això, amb equips multidisciplinars, que tu puguis, perquè no només hi ha necessitats educatives especials que tenen a veure amb la salut, també hi ha moltes criatures que tenen necessitats a nivell social, no? Pues llavors establir una xarxa i interconnectar-nos i poder parlar amb treballadors socials, amb educadors, amb logopedes, amb gent del CREDA, i que no se'ns escapi cap criatura que quan marxi de l'escola Bressol algú pugui pensar que nosaltres no li hem posat la mirada a aquella necessitat, que no l'hem sabut recollir. Després també entenem els infants com un tot. Mm. És l'infant i és la seva família. I en aquest sentit, i ara ja em callaré, jo vull agrair molt i molt a les famílies, això que deia la Marta, aquest recolzament. Ahir la tarda se m'esgarrifava la pell perquè les famílies ens deia: vinga, fins dijous, que ens vagi molt bé demà. En aquest que ens
1: baixi, implicació, no?
2: És una implicació brutal. O sigui, no m'arriba l'agraïment, perquè ells han fet seva també aquesta lluita, perquè al cap i a la fi estem posant en valor el més fonamental, que és, ens porten cada dia, que són els seus infants. I aquesta lluita no només va d'uns augments salarials, que també, clar que sí, tothom mm-hmm. té dret a tenir un salari digne, no? Però sobretot estem donant molta importància a cuidar l'etapa. Necessitem nens que no tinguin presses, que no vagin... o sigui, que se sentin emmirallats amb un adult que estigui molt present, que reculli totes aquestes emocions.
0: I dedicar-li temps, temps, que és el que sempre anem corrents. Uh-huh. I saben que a l'escola hi ha un temps per ells.
1: Reivindiqueu un servei públic, gratuït i universal.
0: I de qualitat.
1: I de qualitat.
0: Sí. Sobretot, quan diem baixem ràtios, és per donar-li més qualitat, que nosaltres és el que valorem. Uh-huh. Nosaltres des de sempre ens hem trobat, primer per formar-nos, perquè som una etapa que es formem molt, i a partir d'aquí ha sorgit tot això de la plataforma 03,
1: sí. Uh-huh.
0: Que ara estem a Catalunya, però veiem que és un problema d'estat. És un problema que totes les escoles infantils estan igual, precaritzades.
1: Teniu esperança que aquesta mobilització d'avui, també era del dia 7, doncs arribi a bon port?
0: Sí, confiem sobretot en nosaltres, perquè ara estem més unides que mai. Nosaltres vam iniciar, perquè portàvem les samarretes del SOS fa molt de temps, i vam iniciar aquesta trobada i lluita amb unes samarretes noves, que l'ha fet un artista local de Badalona. A partir d'aquí, l'AFA va fer més samarretes, i en aquest moment hi ha més de 400 samarretes grogues de les ràtios, però ja veieu que avui serà una moguda groga molt forta. Avui totes les educadores estem al carrer, i les que no hi són, sobretot ens volem recordar d'elles, que són les que estan en serveis mínims i que s'han quedat amb molta pena de quedar-se a l'escola. I sé que farà una feina avui de pedagogia molt gran, sé que farà moltes xerrades entre elles per millorar molt, uh-huh. i per treballar, que sempre hi ha feina a l'escola. Nosaltres cuidem molt el nostre jardí, les nostres estances, els nostres espais, les nostres sales. Llavors, això també, som una escola... Bé, les escoles són molt transparents, ens agrada molt que entrin les famílies, i a partir d'aquí nosaltres hem donat tota aquesta visibilitat i aquest... aquest donar valor a la petita infància.
1: Uh-huh. En el vostre cas, us sumeu també a les mobilitzacions, dèiem, generals a tot Catalunya, dels dies 27 de maig i el dia 5 de juny?
0: Saps el que passa? Que no podem, perquè la primer de tot és que el nostre sou és molt baix. Ja. Llavors, nosaltres cada dia de vaga, ens resta. Llavors sí que és veritat que estem aprofitant aquest moviment tan gran que hi ha, uh-huh. estem aprofitant la onada, però nosaltres hi som allà, i la gent ho sap. Que estem...
1: Deixeu-me que us pregunti per acabar una cosa que no té res a veure amb la vaga, però bé, s'ha adjudicat la climatització de les 5 escoles Bressol. Això com ho valoreu?
0: Positivament. També s'ha lluitat molt de les famílies.
1: Quan portàveu amb la reivindicació?
0: No tant com realment sentar-nos a la taula i parlar-ho, eh? Mm-hmm. Perquè a vegades ho havíem parlat com en petit grup, amb unes companyes, amb unes famílies, però no ens havien sentat mai. Llavors, des que ens hem sentat, sí que hem de dir que s'han començat a moure, sé que tot va molt lent, però ens han escoltat, eh? Llavors, confiem, sempre hem de dir que hem confiat, perquè les educadores són molt bona gent, i sempre confiem, però crec que estem fent com els diàlegs adequats per continuar avançant.
1: Però per quan ho espereu?
0: Al setembre, segur. Confiem al setembre.
1: Per l'inici del pròxim curs, eh?
0: Confiem al setembre.
3: Confiem,
0: sí. Confiem, o sigui, com hi ha molt, t'he dit, no? Hi ha molta vocació, llavors sempre confiem. Però nosaltres anem caminant i anem posant aquest granet de sorra a l'educació i al 03. Perquè creiem que és una etapa super mega important.
1: Mm-hmm. Una etapa educativa més,
0: una
1: no?
0: Etapa que educativa
1: que
0: més.
1: No...
2: On tot comença.
1: Sí, sí.
2: És on tot comença.
3: Que al final és la primera etapa de l'educació infantil. Mm-hmm. Sí, ens estan mirant ja 0-6, no és 0-3 i després 3-6, no. És que és una etapa de 0 a 6. I el problema és que ens estan apartant, o sigui, ens estan traient d'aquesta etapa. Però l'etapa ve del 0 a 6. 0-3 és la primera etapa, però no és l'única etapa infantil, sinó mm-hmm. 0-6 és tota l'etapa infantil.
1: Maite Cáceres, Montse Boza i també Ariadna Navarrete, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Quantes hi aneu? Aneu cap a Pompeu Fabra?
0: Sí, hi ha gent que va directament des del metro, uh-huh. amb el Fondo, però molta gent... O hi ha gent també que va al tren, sí. perquè ve del Maresme, però solament us diré que això és un punt suspensiu, continuem i si no, tornarem.
1: Un tobi continuat, eh?
0: Sí.
2: Gràcies per donar-nos visibilitat. Moltes gràcies.
1: Molta sort. Gràcies. Que vagi gràcies. Molt bé. Gràcies per la feina.
0: Gràcies. Gràcies.
4: Badalona Matí. Som aquí. El Dia Internacional.
5: Sabíeu que les abelles tenen un dia mundial dedicat? És avui, 20 de maig. L'objectiu de l'efemèride és crear consciència sobre la importància dels pol·linitzadors, les amenaces a les quals s'enfronten i el benefici per a tota la Terra. Va ser l'octubre de 2017 quan l'Assemblea General de Nacions Unides va proclamar el 20 de maig com a Dia Mundial de les Abelles, coincidint amb la data del naixement d'Anton Jansa, que en el segle XVIII va ser pioner en les tècniques modernes d'apicultura al seu país natal, Eslovènia.
6: El nou Conforama a Badalona ho té tot per renovar casa teva. Aprofita els seus superdescomptes de fins al 50% en milers de productes. Vine i descobreix el nou Conforama a Badalona, la teva nova casa.
7: Truco a Radio Taxi Catalana?
8: 93 399 37 37.
7: A més, si et descarregues l'app amb el seu servei de preu tancat, podem saber abans de sortir de casa quan ens costarà el trajecte.
8: 93 399 37 37.
7: Radio Taxi Catalana, els taxis de Badalona.
9: Acceptem totes les targetes de crèdit.
10: Avui dimecres, Lliga Endesa de Bàsquet a Ràdio Ciutat de Badalona.
11: La penya en joc.
10: A les 9 del vespre i des de les Canàries.
11: La Laguna Tenerife, a Sisa Joventut.
4: La tertúlia del Badalona Matí. Una anàlisi de l'actualitat del dia.

I abans d'arribar a les 10 del matí, deixeu-me que us expliqui una cosa. A Conforama a Badalona segueixen celebrant la reobertura de la seva nova botiga amb superdescomptes de fins al 50% en milers de productes. És l'oportunitat perfecta per canviar el sofà, el matalàs, l'electrodomèstic o qualsevol moble de casa vostra. Descobriu el nou Conforama a Badalona, la teva nova casa.

0: Les 10 del matí.
1: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
0: Badalona Matí, Ràdio Ciutat.
2: Segona ronda informativa on repassem les principals notícies del nostre informatiu. Com que les obres que es faran per refer el pont del petroli estan dissenyades perquè en un futur sigui resistent a temporals més violents que el Glòria, el que ara fa 6 anys el va partir en dos. Els enginyers estan acabant d'enllestir el projecte que permetrà que les actuacions comencin a principis d'aquest mes de juny. El nou pont del petroli, que a partir de la tardor tindrà forma circular, està preparat per suportar condicions més adverses que les que el van destrossar el 2020. L'empresa d'enginyeria Reventós, l'encarregada de reconstruir aquesta icona de Badalona, ha tingut en compte factors com la força de possibles temporals i de la pujada del nivell del mar perquè la nova estructura no torni a patir estralls similars. En Manuel Reventós, l'enginyer encarregat d'aquesta rehabilitació del pont, ho ha explicat en una entrevista al Badalona 360.
3: Nosaltres l'hem fet amb els números de temporals més grossos que la Glòria. Hem tingut en compte que s'aixeca el nivell del mar, que s'està aixecant el nivell del mar, el canvi climàtic, hem tingut en compte el màxim temporal que tenim previst, i li hem afegit uns coeficients de seguretat, etc. Segons els nostres números, hauria d'aguantar. Ara la realitat és una altra. És sempre la realitat, eh?
2: La reconstrucció del pont del petroli començarà amb el desmuntatge dels elements que queden a la punta, és a dir, les pilones i les restes de la plataforma. També es desmuntaran 5 trams malmesos del pantalà i se substituiran per uns de nous. Per als enginyers, aquesta fase serà prou senzilla. Les actuacions més complicades, però, es faran més endavant, previsiblement cap a l'agost. Una d'elles serà la instal·lació dels pilons de la plataforma final i l'altra, i segurament la que serà més vistosa, és el muntatge i soldadura de les peces que conformaran la plataforma en si.
3: Hi ha un parell d'operacions complicades que són clavar tots els pilons de la corona a la punta i després de venir amb la peça a trossos, perquè sencera pesa molt, i posar-la a dalt i soldar-la. I en aquests moments el que estem és fent petites modificacions del projecte perquè les operacions de muntatge siguin el més senzilles possibles.
2: Per fer aquestes actuacions, els enginyers utilitzaran una maquinària que funcionarà a mode de plataforma ancorada al fons del mar. La seva particularitat és que en cas de temporal es pot elevar perquè els operaris no es vegin afectats per les fortes onades. De fet, les obres es fan a l'estiu perquè és l'època en què les condicions del mar són més favorables per treballar.
0: Badalona Matí.

0: Mossos d'Esquadra detenen aquestes persones i al cap de dos dies o al cap d'un dia tornen a estar al carrer i segueixen fent el mateix. I en aquest cas estem parlant d'una persona que ha estat detinguda 19 vegades. Però el que no és acceptable és que el govern d'Espanya es negui a reaccionar i es negui a fer unes modificacions que són de sentit comú.
1: I aquesta tarda els sindicats estan convocats a una reunió amb la Conselleria d'Educació per continuar amb les negociacions. Ho fan amb una nova proposta sobre la taula per intentar reconduir el conflicte. El govern planteja als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment retributiu pactat en el marc de l'acord entre Comissions Obreres i l'UGT, una proposta que els sindicats convocants a les vagues veuen insuficient. A tot això, les escoles públiques de Badalona estudien no fer sortides educatives al curs vinent en suport a aquestes mobilitzacions dels docents. Ho ha explicat la delegada de l'USTEC al barcelonès, Maria de la Fuente.
2: Comptem amb un gruix del col·lectiu mobilitzat, a més de totes les altres mesures que s'estan prenent, com no fer sortides i colònies, i d'altres com que s'estan posant sobre la taula, com no fer de tutors de pràctiques d'alumnes universitaris.
1: I avui dimecres també jornada de vaga a la sanitat convocada pel Sindicat Metges de Catalunya. Sota la campanya Ni un minut més volen denunciar la sobrecàrrega estructural i planificada que pateixen els professionals. Amb aquesta ja són 11 els dies d'aturada fets des del mes d'octubre. La campanya demana als facultatius que es limitin a fer l'activitat assistencial ordinària i obligatòria i que deixin de fer feina addicional com fer hores extra o assumir més pacients a la cartera per cobrir baixes i vacants. I Badalona és una de les ciutats amb més desigualtats internes de Catalunya. Així ho indiquen les dades més recents de l'índex socioeconòmic territorial que elabora l'IDESCAT, on s'estableix una gran diferència entre les zones amb més renda i les més vulnerables. Una bretxa que situa Badalona entre els casos més destacats del país, només superada per les capitals Lleida, Girona, Barcelona i Tarragona. I el Banc de Sang insta per primera vegada els donants habituals a fer donacions de plasma i sang de manera alterna. Es tracta d'una campanya per assolir l'autosuficiència de Catalunya en plasma, cobrint les necessitats dels pacients i no dependre de països tercers. El repte és arribar aquest 2026 als 8.000 donants mixtes. Actualment n'hi ha més de 7.600. El plasma serveix per elaborar medicaments que són vitals per a alguns malalts. Un exemple són les immunoglobulines, que serveixen com a eina als sistema immunitari per defensar-se de virus o infeccions. Ho ha explicat la cap del Banc de Sang i Teixits de l'Hospital Germans Trias i Pujol, Àgueda Angotxea.
3: La capacitat de millora que tenim és àmplia, perquè la mitjana de gent que dona plasma la dona de 2 a 3 vegades l'any i la mitjana de sang la donen de 1 a 2 vegades. Per tant, tenim moltes possibilitats d'incrementar, no? Les donacions ideals és alternar plasma-plasma-sang per tots els factors de coagulació que porta el plasma, però hi ha una part molt important del plasma que serveix per fer medicaments, per fer immunoglobulines, o sigui, defenses per les persones que no en tenen.
1: I també hem sabut que un 17% d'alumnes d'ESO participen en jocs d'apostes presencials i un 12% ho fan en jocs en línia. Els jocs d'apostes són una de les addiccions que van a l'alça entre els joves de secundària juntament amb el consum de tabac. Des de Projecte Home Catalunya treballen en com prevenir aquest comportament i asseguren que l'oci alternatiu sa és un escut contra les addiccions. S'ha calculat que aquesta implicació en els jocs d'apostes pot suposar un problema d'addicció en el 5,3% de l'alumnat. Des del Projecte Home Catalunya remarquen que l'oci és un puntal com a factor de protecció per als adolescents. Escoltem Cristina Delgado, coordinadora dels programes de prevenció de l'entitat.
4: No vol dir que ho sigui tot, però evidentment la suma de moltes coses fa, no?, que jo, bueno, que aquest adolescent estigui més protegit. Mm-hmm. Sí que és veritat que al final nosaltres apostem per un oci alternatiu saludable, no?, a l'oci nocturn. Això no vol dir que l'oci nocturn desaparegui, però contra més activitats d'oci saludable jo tingui, més possibilitats de no enfrontar-me o no haver de decidir davant d'una conducta de risc.
1: I alumnes de 7 instituts de Badalona debaten i aborden els problemes psicològics dels joves derivats del mal ús dels telèfons mòbils i les xarxes socials. La jornada ha anat de la mà del programa d'informació i dinamització als centres d'ensenyament secundari i ha posat sobre la taula els riscos de les plataformes digitals que poden arribar a provocar problemes psicològics. La jornada ha inclòs una ponència a càrrec del psicòleg Oriol Lugo. El psicòleg

0: ha volgut destacar en tot moment la importància de cuidar l'autoestima.
1: Veient la consulta psicològica, de cada cop hi ha joves amb més problemàtiques derivades de l'addicció a les pantalles, problemàtiques derivades també a aquesta dependència emocional de les xarxes socials, i el que volem és això, és fer un treball de prevenció perquè entenguin que no és només treballar quan hi ha una problemàtica, sinó treballar abans, perquè no es puguin derivar o evitar derivar aquest tipus de situacions que són tan greus, que són situacions com aïllament, depressió, ansietat...
0: I en plana cultural, la directora de cinema badalonina Carla Simón ha estrenat al Festival de Cannes el curtmetratge Flamenco. La cinta s'inclou dins la campanya Where Talent Ignites i reivindica el flamenc des d'una mirada contemporània a través del cos, la música i la dansa. Al certamen també s'ha estrenat la pel·lícula Amarga Navidad del cineasta Pedro Almodóvar, que compta amb el badaloní Marc Orts com a responsable de so. I l'actor badaloní Lluís Marco i la pianista Sara Justi han interpretat l'obra del poeta colomenc Màrius Sampere, un diàleg entre el vers, la prosa i la música que ha centrat aquest dimarts la jornada del cicle Barcelona Poesia al Museu Tàpies. La poesia més espiritual dels 40 anys de trajectòria literària del poeta de Santa Coloma de Gramenet ha estat la protagonista de la ballada que ha captivat els barcelonins que s'han apropat al Museu Tàpies. La veu, interpretació de Lluís Marco donen forma a un recital el poètic amb moltes cares, des de la ironia fins a la pugna entre la condició humana i la divinitat. Escoltem Lluís Marco.
2: Destaco el seu eixelebrament, és a dir, era un home vehement, era un home calent de ment i la seva animadversitat a tot allò que repudiava, que era doncs, els estaments governamentals, la política, la gent de malviure que té el món.
0: I en esports, el Joventut ja té substitut per cobrir la baixa d'Ante Tomic. Es tracta del pivot francès Yanis Morant, que arriba procedent de la Lliga japonesa. Morant es va formar a la Lliga francesa, va passar una temporada al vinculat dels Oklahoma City Thunder de l'NBA i té experiència a la Lliga Endesa, on ha disputat 14 partits, tots ells de playoff. El jugador ha viatjat amb l'equip a Tenerife i podria debutar avui mateix a les 9 del vespre. La baixa de Tomic obligarà a donar un pas més a Simon Birgander i Michael Rasic per defensar Shermadini i Frank Guerra. Escoltem Simon Birgander, que parla del match.
3: Pues tenemos que venir como un poco lo mismo como en Madrid, venir allí para ganar y creer que podemos ganar. Como tú dices, un campo muy difícil, un viaje largo también, un equipo muy bueno. Tenemos que llegar allí, jugar nuestro juego y hacer nuestro trabajo. Queremos acabar la temporada como tú dices, lo más arriba posible, ganar los máximos partidos que quedan. Y el objetivo es quedar sextos para jugar contra los terceros para el playoff y es un objetivo muy bueno, pienso yo, y creo que podemos hacerlo.
0: I en futbol, el Badalona Women va fer oficial la renovació del tècnic Marc Ballester per la pròxima temporada. L'actual entrenador del Badalona Women, que es va fer càrrec de l'equip al novembre, ha aconseguit consolidar un projecte i un estil de joc. També ha estat la millor campanya de la història del club, després d'obtenir un bitllet per les semifinals de la Copa de la Reina i tancar la millor classificació a la Lliga, quan encara resten dues jornades per acabar el campionat. Marc Ballester celebrava poder començar el curs vinent des del primer dia de pretemporada.
4: D'això, molt content de poder, sobretot, començar de zero, no? Un projecte, perquè sí que aquesta temporada vaig haver d'entrar en un moment doncs, complicat, amb la temporada ja avançada, i sí que crec que vam tenir un tram molt bo, les semifinals de Copa de la Reina, el jugar aquí a Badalona contra el Barça i treure un resultat molt meritori. Crec que durant aquell tram és quan l'equip va assolir el seu nivell més alt, però sí que crec que en aquell tram va ser quan doncs, també vam començar a parlar de la temporada vinent, començar a preparar també una miqueta doncs, tot amb temps, cosa que anys anteriors no hem pogut fer perquè no ens hem salvat fins a l'última o la penúltima jornada.
0: I la plaça dels Països Catalans de Badalona acull aquest diumenge la primera edició del torneig de 3x3 inclusiu de bàsquet en cadira de rodes, un torneig que busca sensibilitzar la població sobre la discapacitat. El projecte neix a partir de les experiències d'un grup de 9 persones, 5 en cadira de rodes, amb l'objectiu de visibilitzar les seves diversitats a través de l'esport i normalitzar la pràctica esportiva adaptada. En José Manuel Rodríguez és el president i fundador de l'associació Emis Ruedas y explica cómo funcionará la jornada inclusiva de diumenge.
5: Lo que vamos a hacer el domingo es una pequeña muestra del programa que hemos creado y utilizaremos pues deportes que todo el mundo practica, tenis, baloncesto, rugby, petanca. La petanca es la boquia. La boquia es un deporte específicamente pensado para personas con gran discapacidad. El tenis lo haremos en silla de ruedas, el básquet lo haremos en silla de ruedas y el rugby lo haremos en silla de ruedas. El domingo se realizará el primer torneo de baloncesto en silla de ruedas que se va a hacer en la ciudad de Badalona y paralelamente se hará una jornada de sensibilización en la que podréis practicar estas cuatro disciplinas.
0: I fora de Badalona és notícia que José Luis Rodríguez Zapatero ha estat imputat per corrupció. L'Audiència Nacional el situa com a líder d'una trama organitzada de tràfic d'influències. El jutge l'acusa d'haver cobrat al voltant €1.5 milions per comissions il·legals i el cita a declarar com a investigat d'aquí a 15 dies, el 2 de juny, per aclarir la seva vinculació amb el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. També és notícia avui que Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, paga la fiança €1 milió i evita la presó del presumpte homicidi del seu pare. La jutgessa del cas constata l'obsessió pels diners de l'investigat i considera pràcticament descartat que la caiguda fos accidental a partir de les lesions del cos. A més, observa que pare i fill no tenien bona relació des del 2015, després que el fundador de Mango hagués plegat de l'empresa atorgant més responsabilitat al fill i hagués decidit tornar-hi posteriorment. I un home mata l'exparell al carrer a Figueres l'endemà de ser detingut per trencar l'ordre d'allunyament. L'home de 48 anys tenia un ordre d'allunyament de la víctima. L'havien detingut aquest dilluns per trencar-la i havia quedat en llibertat. Després de l'atac a la dona, els veïns que eren a la plaça han retingut l'agressor allà mateix fins que ha arribat la policia. I en planes internacionals, llegim que Donald Trump torna a jugar la carta de l'ultimàtum per intentar desencallar les converses amb l'Iran. El president dona 2 o 3 dies als ayatolàs per arribar a un acord i no descarta tornar a bombardejar el país. Passa un minut d'un quart d'11 del matí. Anem a conèixer l'estat de les carreteres amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bon dia.
6: Hola, què tal? Bon dia. Després d'una jornada o un matí a primera hora una mica més complicat en aquesta xarxa viària més propera, ara la situació ha millorat moltíssim i parlaríem gairebé absoluta calma si no fos perquè s'ha produït un accident a la Pota Nord, a la B20, al túnel de Santa Coloma, a la zona de Santa Coloma, en direcció a Barcelona. Hi ha un carril tallat al trànsit, hi ha aturades puntuals que poden anar a més, mig, un quilòmetre, però com et deia, poden anar a més. Aquest accident que complica un pèl el trànsit a la Pota Nord, a la B20, a tocar del nus de la Trinitat i d'entrada a Barcelona. També, com et deia, en principi, a la resta de la xarxa viària, també aquestes vies més properes, ja parlem de circulació força tranquil·la. És tot des del Servei Català de Trànsit.
0: Gràcies, Roger. I anem a la previsió meteorològica amb el Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
7: Bon dia, un temps força tranquil. Al llarg d'aquest dimecres a les comarques metropolitanes despertem amb alguns núvols que són poc importants, la veritat, sobretot arrapats ja cap al Garraf i cap a l'Alt Penedès. Núvols baixos que s'han d'anar desfent i, per tant, el sol serà força present a gran part de l'àmbit metropolità, de tant en tant amb alguns nuvolets prims, deixant el sol enterbolit, una mica decorat, però vaja, núvols completament inactius, descafeïnats i sense pena ni glòria. I per tant, la temperatura podrà anar pujant. De fet, el matí ja està despertant menys fresquet que ahir. En molts casos, arran de mar, ja no hem baixat dels 16 o 17 graus. I aquesta tarda estarem parlant d'algunes temperatures de 26, 27 graus, sobretot a l'interior del Baix Llobregat o cap al Vallès Occidental. Aquesta tarda amb 4 núvols al voltant del Montseny, sense tempestes. N'estem pendents a la xarxa.
8: Badalona Matí. Tota la informació de la ciutat és aquí.
9: Avui, 20 de maig, celebrem Sant Bernardí de Siena.
10: El sant del dia amb Joan Baltar.
9: Sant Bernardí de Siena, no confondre amb Sant Bernard, va ser un frare franciscà del segle XIII a la Toscana italiana. És venerat per l'Església Catòlica i el més gran predicador dels seus temps. Va tenir un paper important a la cura dels malalts durant la pesta que va assolir la ciutat de Siena l'any 1400 i també va reformar l'ordre dels franciscans perquè tornés al seu esperit de congregació inicial. El patró d'Itàlia és Sant Francesc d'Assís i Sant Bernardino, o Sant Bernardí, és el copatró d'aquest bonic país.
11: Sents l'energia de les festes de maig? A Endesa també la sentim. Per això t'oferim les millors ofertes en llum i gas perquè estalvis a les teves factures i tu només gaudeixis de les festes. Visita el teu punt Endesa més proper a l'avinguda d'Alfons 13-210 o al carrer de Francesc Layret 155.
12: El nou Confort Ama Badalona ho té tot per renovar casa teva. Aprofita els seus superdescomptes de fins al 50% en milers de productes. Vine i descobreix el nou Confort Ama Badalona, la teva nova casa.
13: El Festival Box Barcelona presenta una història colpidora de lluita i esperança. Obligada a casar-se de nena, aprèn a llegir i escriure amb 52 anys. Tres generacions de dones afganeses lluiten per la llibertat.
14: Escrivint Jabuó, el dimecres 20 de maig a les 8 del vespre, al Teatre Margarida Xirgu.
15: Avui dimecres, Lliga Endesa de bàsquet a Ràdio Ciutat de Badalona.
16: La penya en joc.
15: A les 9 del vespre i des de les Canàries.
16: La Laguna Tenerife, a Sisa Joventut.
17: Badalona Matí. Ens posem en marxa.

0: Salvador Illa i Oriol Junqueras ja han signat l'acord per aprovar els pressupostos del 2026. Aquest dimarts hem conegut més detalls dels nous punts pactats entre govern i Esquerra Republicana, com ara plans per rehabilitar habitatge, climatitzar escoles o fomentar el català a les xarxes socials. Avui repassem precisament l'actualitat de Catalunya i també tots els temes d'àmbit local amb el president del grup municipal d'Esquerra Republicana, Àlex Montornès. Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé. Content perquè hem passat
0: content
1: les festes de maig.
0: Content perquè t'aport? Ah, pensava que deies per l'acord de pressupostos.
1: Això també, perquè crec que és molt important per Catalunya. Però aquí a Badalona, doncs,
0: quan sortim de les festes de maig, sí.
1: Sempre tots ho gaudim i és una època doncs, que tots estem contents,
0: em sembla. Em fas un bon balanç a les festes?
1: Jo crec que l'important és que la gent s'ho passi bé i la gent s'ho ha passat bé i a mi això m'és igual qui governi, i per tant doncs està bé, hi ha hagut coses que han funcionat bé, hi ha coses que no han funcionat segurament tan bé. Per exemple, estic molt preocupat pel proper dissabte, que el govern va voler fer coincidir la cursa del dimoni i la sardinada de Bajamar, i ara estan canviant la data de cursa del dimoni,
0: sí.
1: I bueno, doncs jo crec que hi ha coses que s'haurien de fer millor, però bé, doncs jo crec que hi ha hagut actes que estan bé, i que tots quan governem intentem fer que les festes de maig llueixin, no?
0: No vas trobar a faltar res? Bueno, el piro musical?
1: El piro musical, trobo a faltar la llengua catalana, també aquest cap de setmana els tardeos, o els tardejos, o els vesprejos, com la gent li vulgui dir, que no hi haurà música en català. Ja hem presentat mocions per fer això i al final en Xavi García Albiol, darrere aquell badalonisme que venia, doncs s'amaga el Partit Popular i té una agenda pròpia en quant a la llengua de Catalunya.
0: Ho dic lligant-ho amb el tema pressupostos, perquè un dels punts és que s'inverteixin 50 milions d'euros en l'impuls del català a les xarxes socials.
1: Per nosaltres és essencial, i ho he dit molts cops, el català és útil en la mesura que tots el fem servir. I ha de competir en un món digitalitzat i global, en plataformes on a vegades hi ha la temptació per arribar a més gent, doncs fer-ho en anglès o fer-ho en castellà. I si nosaltres mateixos no fem contingut en català o no ajudem els creadors a que prenguin consciència doncs, que és bo fer-ho en català, doncs no es farà. I per tant jo crec, no? Doncs sempre quan es vol impulsar una política doncs hi hem de posar recursos i s'ajudar a molts creadors que segurament no tenen les mateixes oportunitats que altres que ho faran en castellà o en català a tenir les oportunitats per crear nombre de seguidors, per poder arribar a més gent, etc. Una altra mesura molt important d'aquest pressupost és que per primera vegada a la història la Generalitat de Catalunya ajudarà a entitats culturals dels països catalans, del País Valencià, de la Franja, de les Illes, i de l'Alguer i també de Catalunya Nord.
0: De Salses de Guardamar.
1: Exacte. Perquè nosaltres tenim aquesta concepció de nació i perquè, malauradament, en aquests territoris de la nostra nació hi ha governs actualment que no estan a favor de defensar la cultura i la llengua de la nostra nació. I, per tant, doncs, Esquerra Republicana, en aquest acord que tenim amb el govern de la Generalitat, dedicarem recursos també a ajudar totes aquestes entitats dels països catalans.
0: Aquests són punts importants, en deies, però els que han tingut més pes, no?, dels que se n'han parlat més d'aquest acord, són la inversió de més de 500 milions a l'Agència Tributària de Catalunya, la majoria catalana també del Consorci de la Zona Franca, un pla de barri de 400 milions per a municipis petits o la famosa línia orbital, que no sé quina importància té aquesta ampliació de la xarxa ferroviària i per què ha passat a ser una prioritat ara.
1: Jo crec que la gràcia d'aquesta negociació de pressupostos és que inclou mesures a curt termini, per exemple, 500 milions d'euros per educació, 250 milions d'euros per salut, més recursos per la salut mental infantojuvenil, un pla de 160 milions d'euros per rehabilitar edificis, que això ha d'ajudar a veïns i veïnes de la nostra ciutat, com per exemple els veïns i les veïnes del carrer Canigó, que ningú, el govern els ha deixat tirats, i nosaltres doncs, posem els recursos perquè se'ls pugui ajudar a través de l'Institut Català de Finances, la gestió de la seguretat aeroportuària, també la incorporació d'arribar fins a 25.000 Mossos l'any 2030, 160 jutges, tot això són mesures a curt termini. La llengua, tot això són mesures que nosaltres hem negociat perquè s'implementin a curt termini. Després hi ha mesures que nosaltres planifiquem en el llarg termini perquè creiem que són molt importants i perquè considerem que en aquest país ningú planifica com ha de ser la Catalunya del 2040, que està aquí a tocar. Falten 14 anys. I la línia orbital és importantíssima. Per què? Perquè és la forma de connectar el Maresme, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental, el Baix Llobregat i el Penedès sense haver de passar per Barcelona. És la forma de que algú de Mataró pugui anar a Lleida en el futur sense haver de passar per Barcelona. És la manera de connectar grans centres universitaris del nostre país, com per exemple Cerdanyola, amb el campus tecnològic de Mataró, o per exemple amb el campus de la UPC de Castelldefels, sense haver de passar per Barcelona. És la forma de connectar gran part de la indústria del Baix Llobregat amb totes aquestes comarques. Dona un servei a més de 3 milions de persones. I a més, també hi ha a nivell estratègic de país, està clar que no tothom hi cap a la primera corona metropolitana, perquè s'estan disparant els preus dels pisos. I la solució no és només construir, construir, construir, sinó que hem de trobar la via de poder repartir, distribuir millor la gent entre totes les comarques que hi ha a l'entorn de Barcelona, que és on hi ha els centres productius. I això només s'aconsegueix amb un bon transport. I ja estem posant recursos en Rodalies. I ja estem treballant perquè Rodalies passi en mans catalanes. Ara, aquest estiu, la R1 passarà a ser de la Generalitat de Catalunya. S'estan fent inversions a la R2 Sud, a la R3, a la R4, s'estan comprant trens nous que Alstom no està entregant quan toca, però tot això ho estem fent. I en paral·lel, doncs, s'ha de crear aquesta línia orbital per deixar de tenir un model radial. I això, sí, no passarà demà, perquè hi ha gent, hi ha partits polítics que es pensen que algunes coses, infraestructures d'aquest país, és com anar al bon preu, perdó que faci publicitat, sí, sí, i compres una línia orbital. No, les infraestructures es construeixen.
0: I de fet, encara s'ha d'anar a Madrid. Avui hi ha una reunió bilateral, govern espanyol i govern català, per tractar aquests temes, perquè passen per mans de l'Estat.
1: Exacte. Nosaltres no governem ni a l'Estat ni a Catalunya en aquests moments. I sabem, doncs, que al Partit Socialista a vegades li costa complir els acords. I som molt conscients. I, per tant, doncs, abans que s'aprovi aquest divendres l'acord de pressupostos, o el pressupost en Consell Executiu Català, doncs vam exigir que hi hagi una bilateral entre els dos governs, perquè tot allò que hem acordat Esquerra Republicana i el Govern de la Generalitat de Catalunya també ho assumeixi el Partit Socialista Obrer Espanyol. I una última cosa que crec que és molt important, perquè això del Consorci de Zona Franca passa molt de puntetes. Es diu consorci, però en veritat no és un consorci. Porta des de l'any 68, sent només de l'Estat.
0: Està presidit, però està presidit per l'alcalde Collboni.
1: Sí. Però el 100% de la propietat és de l'Estat.
0: És un tema de titularitat, no?
1: Sí, però perquè es diu consorci. Normalment consorci és que es consorcien dues entitats, però aquí se li va dir consorci quan no era un consorci. El 100% és de l'Estat. Sí que després, no, el càrrec, el president i tal, se li cedeix a l'alcalde de Barcelona. Però la propietat és de l'Estat. I això és important, perquè el consorci de la Zona Franca dona feina a aquella zona a 130.000 persones. Genera el 4% del PIB de Catalunya. I durant aquests anys l'Estat, a través del consorci, s'ha dedicat a comprar terrenys a polígons industrials de Catalunya. En total, més de 9.000 metres quadrats de zona industrial a polígons de Catalunya. I per nosaltres creiem que això, com que som independentistes, no està en mans de l'Estat, està en mans de Catalunya. I per això hem negociat, doncs, que ara la part majoritària serà la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona. Perquè hem de poder decidir què fem amb els nostres polígons industrials, perquè això també defineix com serà el model productiu de Catalunya els propers anys. I com que nosaltres volem ser independentistes, nosaltres volem la independència, doncs tot allò que faci guanyar sobirania al poble de Catalunya, nosaltres ens hi trobaran.
0: Parlem de Badalona, tot i que parla de Catalunya, és parlar de Badalona, perquè al final ens afecta tot això com a badalonins, com a ciutadans, però venim aquí a casa nostra perquè el Ministeri d'Hisenda, inclòs l'Ajuntament de Badalona, el mecanisme de pagament a proveïdors 2026, per aixugar el deute amb empreses i autònoms, amb el que es triga una mitjana de 126 dies a pagar, Guanyem ha qualificat la mesura d'intervenció encoberta. Des d'Esquerra, què en penseu?
1: Nosaltres en pensem que fa vergonya. Vull dir, jo estic una mica cansat de que a Badalona sempre hem de sortir a les notícies per coses dolentes, no? A vegades perquè el propi alcalde ho provoca, no? Es passa el dia parlant d'ocupacions, de delinqüents. Vull dir, tu poses a cadenes on ell va fer de tertulià, i això sembla que sigui, que estiguem en estat de guerra, quan sí que hi ha problemes, però vas pel carrer i no és la imatge que acabem projectant. D'això sí, després dediquem molts recursos a Fitur, aviam si algú ve. I després hi ha coses que no és que l'alcalde faci mala propaganda de ciutat, sinó que acaba passant, i una d'elles és aquesta. Que Badalona no pagui els seus proveïdors és greu, i que hem arribat a períodes de pagament de proveïdors, a proveïdors de 200 dies o superiors, és molt greu, perquè els veïns que no estan cada dia amb això, doncs, ens segueixin més fàcilment, doncs és que l'Ajuntament triga més d'un any i mig a pagar una factura a una copisteria de Ciutat de Badalona. Jo sempre poso l'exemple del Pam i Pipa, que és una botiga de llaminadures al carrer d'en Prim. Li deu l'Ajuntament 1.400 euros des de l'any 2000, perquè el senyor Jurado, en plena pandèmia, es va anar a comprar llaminadures per Nadal.
0: Jurado, l'exregidor,
1: Sí. I sense contracte ni sense res. Doncs hi ha un munt de factures que estan pendents i, per tant, doncs a mi em sembla bé que l'Estat, jo no sé si li diria intervenció o no m'agrada aquestes expressions a mi, però que algú ens ajudi i fixi un tutelatge, doncs està bé. A mi el que em preocupa és que en Xavier García Albiol, que venia amb una vareta màgica a resoldre els problemes, no?, i que ens deia que tots érem uns incompetents, doncs ja està tenint aquest problema amb l'Estat, està tenint superàvits de 80 milions d'euros romanents de 144 milions d'euros, no està resolent els problemes de l'Ajuntament de Badalona, i per tant, doncs jo crec que aquest mandat ha sigut una mica un mandat perdut.
0: Deia vostè del romanent de tresoreria de l'Ajuntament, que ascendeix a 286 milions d'euros, una xifra que fins i tot l'interventor municipal qualificava d'excessiva. Creuen que aquesta acumulació de diners respon a una manca de gestió, o a què ho atribueixen?
1: El romanent són 344 milions.
0: 344, perdó.
1: Sí, sí. Hi ha una manca de gestió. Jo vaig fer un exercici molt interessant en el ple, perquè l'any 2018 hi va haver un superàvit de 20 milions d'euros. Van sobrar 20 milions d'euros. I el senyor Juan Fernández, que és diputat al Parlament, sí, va fer un discurs demolidor, dient-nos incompetents, en el govern d'aquell moment de Guanyem, Esquerra i Iniciativa, incompetents, que no en sabeu, aneu-vos a casa, quina vergonya, tal, tal, tal. I jo, el darrer ple, sense dir que el senyor Fernández, va llegir la mateixa intervenció. I quan vaig acabar vaig dir, això no són paraules meves, són paraules de vostès. Però les deien quan hi havia un superàvit de 20 milions d'euros. Ara que hi ha un superàvit que multiplica per 4, que són 80 milions d'euros, jo no sé què els hem de dir. Per tant, van sobrant diners cada any. Aquí hi ha una part que és la llei Montoro, dificultats que hi ha hagut i tot això. Però hi ha una part de manca de gestió i manca de capacitat de treballar per aquesta ciutat. És a dir, que dels projectes del dia a dia d'aquesta ciutat només s'hagi executat el 50% del pressupost, doncs això és vergonyós. Que de tots els diners per contractar gent i tal no s'hagi contractat a ningú, doncs això és vergonyós. Que avui hi hagi 14 agents de Guàrdia Urbana menys que l'any passat, això és vergonyós. Que totes aquelles inversions que s'havien de fer per construir l'escola Badalona Port, l'escola Ventos Mir, encara no hagin començat, això és vergonyós. No? I mentrestant sí, tenim tardejos, tenim drons, tenim tal, però jo sempre ho dic, això no plena veres. No? I per tant, ostres, doncs jo crec que Badalona mereix un govern que es dediqui d'una vegada a treballar a totes aquelles mancances històriques que té la ciutat de Badalona.
0: Estem a un any per les eleccions municipals. De moment sabem que l'alcalde Xavier García Albiol repetirà com a candidat del Partit Popular, en el que seria el seu últim mandat. Vostè va ser reelegit com a candidat d'Esquerra al gener, i ara també sabem que Fernando Carrera serà el candidat socialista després de ser l'únic aspirant que ha aconseguit superar el llindar d'aval requerit en el procés intern de les primàries del seu partit, no? Com ho valora?
1: Jo no valoro els candidats dels altres partits. Vull dir, cada partit decideix lliurement quina candidatura vol constituir, quines propostes vol fer sobre la taula a la ciutat de Badalona, i jo no em presento a les eleccions, o Esquerra Republicana no ens presentem a les eleccions, perquè el PSC, el PP o els comuns els hi vagi millor o pitjor. Esquerra Republicana ens presentem a les eleccions, a Badalona, a Catalunya i arreu on ens presentem, per aliar-nos amb els veïns i les veïnes d'aquesta ciutat, per servir als veïns i les veïnes d'aquesta ciutat, per aliar-nos amb els sindicats d'aquest país, per aliar-nos amb les AFAs d'aquesta ciutat, per aliar-nos amb les associacions de veïns de la nostra ciutat, per fer, no?, que aquesta ciutat tiri endavant. I per tant, jo aquest és el meu objectiu, aquest és l'objectiu d'Esquerra Republicana. Després cada partit és lliure d'escollir els candidats que vulguin, i jo, doncs, no entro en valoracions de què fan els altres partits.
0: Són molts, però, els que donen per fet que les eleccions del maig del 27 seran per tràmit i que el Partit Popular continuarà governant. Vostè també ho pensa?
1: Jo crec que la gent que considera que unes eleccions són un pur tràmit fan un flac favor a la democràcia. Jo crec que totes les eleccions són importants i cadascú amb el seu vot pot decidir com canviar el rumb de les coses. No? És a dir, un vot em sembla una tonteria, però i no ho és, un vot és molt important. I cadascun dels veïns i les veïnes de Badalona tenen aquest any per valorar, doncs, si aquesta majoria absoluta de 18 regidors, que podria canviar el nom de la ciutat, però ha sigut incapaç de netejar els carrers de Badalona, doncs si es mereix seguir al capdavant, si ens mereixem tenir un govern del Partit Popular que fa veure que no és del Partit Popular però que després fa que el ple de Badalona s'aprovin mocions imposant la seva majoria absoluta en contra d'Amnistia, en contra de l'Adri de Badalona, en contra de l'Oriol Junqueras, en contra de Carles Puigdemont, si volem un govern que després presenta mocions del ple en contra del Pedro Sánchez, que les imposa i les guanya, quan després aquí el Pedro Sánchez treu 40.000 vots. Si volem un govern doncs que es dedica més a fer festes, com si això fos, fóssim una empresa de bodes i festejos, i no a treballar. Hi ha un any perquè els veïns i les veïnes reflexionin sobre tot això, o si volen tornar a donar una oportunitat a fer un govern, una coalició d'esquerres. I jo crec que aquí hi hauria una oportunitat, i és que Esquerra Republicana lideri aquesta majoria alternativa d'esquerres en favor de la ciutat de Badalona. Perquè no ho hem intentat mai. Hem provat governs de tots colors. Doncs.
0: Voldrien liderar vostès un...
1: Jo em presento unes eleccions per ser alcalde de la ciutat de Badalona perquè crec que realment Esquerra Republicana i jo en particular podem atacar els problemes de seguretat, d'habitatge, de manteniment d'edificis, de poliesportius, escoles que hi ha a la nostra ciutat i arreglar l'Ajuntament de Badalona, però que a més, amb tot el projecte que vam treballar de Badalona el 2040, podem posar un focus de com volem que sigui la Badalona del futur, de baixar Can Rut i a Can Llames, de fer arribar la L1 al centre de la ciutat, de soterrar d'una vegada la C31, de modernitzar i transformar els polígons industrials de la nostra ciutat perquè les 10.000 persones que mai tenen feina a Badalona per fi tinguin, per augmentar la renta de la nostra ciutat. I jo crec que això Esquerra Republicana ho pot fer. I jo crec que un lideratge d'Esquerra Republicana en un govern de la ciutat de Badalona notaria un canvi bestial. I per això em presento a les eleccions. Jo no em presento a les eleccions per m'escalfar una cadira, perquè per això jo tinc la meva feina, em dedico a construir parcs eòlics o a fer mapes de vent per parcs eòlics i m'ho passo pipa. Jo em presento a unes eleccions perquè vull ser alcalde. I crec que Badalona es mereix l'oportunitat d'aprovar un nou govern diferent, amb un tarannà diferent, que no deixi morir gent al carrer, que torni a obrir Can Bofill Vell, que salvi de veritat calar-nos. Jo crec que tot això és possible. I hi ha un any perquè fem això. I jo el que torno a demanar, i aprofito sempre tots els altaveus, és per demanar a tots els veïns i veïnes de la ciutat de Badalona que ens aliem plegats, no amb Esquerra Republicana, sinó amb la ciutat de Badalona, per ser capaços d'obrir aquesta nova etapa.
0: Estem fora de temps, però volia preguntar-li sobre... Fa uns dies l'alcalde denunciava les xarxes, les pintades en el mobiliari urbà per part de membres de Jovent Republicà. Acusava el seu partit de destrossar la ciutat, assegurava que els hi passaria la factura de la neteja de més de 3.000 euros. No sé com ha quedat aquesta qüestió.
1: Jo vaig per davant i ho vaig dir, no m'agrada que es pinti el mobiliari urbà, sigui, perquè el mobiliari urbà és de tots, i Esquerra Republicana som un partit republicà que defensa la res pública, la cosa pública, i que per tant, com que defensem el bé comú, doncs no està bé. I puc discrepar a vegades amb el jovent, i jo sé que ells fan un activisme que és molt important, i a vegades doncs, bueno, pues, fan aquesta pintada, que i a vegades són més encertades i a vegades menys. I tenen tot el meu suport per tot l'activisme que fan. Dit això, jo crec que en Xavier García Albiol va aprofitar la benentesa per barrejar-ho tot i intentar fer això que fa sempre, de que tothom sàpiga que som molt, molt dolents, quan al final és una pintada que han fet uns nois a quatre parets, que s'arregla pintant o netejant, i era tan fàcil com agafar el telèfon i dir, ei, Àlex, això no pot ser, que ha passat i tal, pues, ho parlem, jo crec que tothom coneix el meu tarannà, ho haguéssim arreglat i ja està. Però quan hi ha una voluntat destructiva de la ciutat de Badalona, de que tu ets el millor del món i aquesta supèrbia que es gasta, no? I que tots els altres són mediocres i tal, doncs s'acaben fent espectacles d'aquests, que jo crec que no contribueixen en res, perquè jo el que espero d'un alcalde és que resolgui els problemes, no que els amplifiqui, com fa constantment en Xavier García Albiol.
0: Àlex Montornès, president del grup municipal d'Esquerra Republicana, moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
1: Moltes gràcies. Que vagi molt bé.
0: Bon dia.
1: Adéu.
2: Badalona Matí. Som aquí. Avui dimecres, Lliga Endesa de Bàsquet a Ràdio Ciutat de Badalona.
3: La penya en joc.
2: A les 9 del vespre i des de les Canàries.
3: La Laguna Tenerife a Sisa Joventut.
2: El mirador del Badalona Matí. Una visió en primera persona de la nostra ciutat.
0: Doncs avui al nostre mirador particular parlem de futbol, del Badalona i del seu nou entrenador, en Miquel Azparren. El navarrès s'ha convertit en el nou màxim responsable del Badalona, una casa que coneix molt bé, ja que ve del futbol base. Arriba a Catalunya el 2010-2011 i ja no ha marxat. Miquel Azparren, bon dia.
4: Hola, molt bon dia.

0: fins al 50% en milers de productes. Vine i descobreix el nou Conforama Badalona, la teva nova casa.
1: Truco a Ràdio Taxi Catalana.
2: 93 399 37 37.
1: A més, si et descarregues l'app amb el seu servei de preu tancat, podem saber abans de sortir de casa quan ens costarà el trajecte.
2: 93 399 37 37.
1: Ràdio Taxi Catalana. Els taxis de Badalona.
3: Acceptem totes les targetes de crèdit.
4: El Festival Vox Barcelona presenta una història colpidora de lluita i esperança. Obligada a casar-se de nena, aprèn a llegir i escriure amb 52 anys. Tres generacions de dones afganeses lluiten per la llibertat.
5: Escrivint Jabuó, el dimecres 20 de maig a les 8 del vespre, al Teatre Margarida Xirgu.
6: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
7: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
6: Més clar, més ràpid, més Badalona.
7: bdn.com.cat.
6: Badalona passa aquí.
8: Avui dimecres, Lliga Endesa de Bàsquet a Ràdio Ciutat de Badalona.
7: La penya en joc.
8: A les 9 del vespre i des de les Canàries.
7: La Laguna Tenerife, a Sisa Joventut.
9: La ciutat desperta i nosaltres t'apropem tota l'actualitat del dia.
10: Ens posem en marxa.
11: Al Badalona Matí ens posem en marxa amb tu a les 8 i t'acompanyem fins a les 12 del migdia.
9: Escolta'ns en directe al 94.4 de l'FM o en streaming a bdn.com.cat.
11: Badalona Matí. Tota la informació, proximitat i diversió és aquí.
12: Aquí Badalona.

0: Són les 11.
1: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Les obres que es faran per refer el pont del petroli estan dissenyades perquè en un futur sigui resistent a temporals més violents que el Glòria, el que ara fa 6 anys el va partir en dos. Els enginyers estan acabant d'enllestir el projecte que permetrà que les actuacions comencin a principis d'aquest mes de juny. El nou pont del petroli, que a partir de la tardor tindrà forma circular, estarà preparat per suportar condicions més adverses que les que el van destrossar el 2020. L'empresa d'enginyeria Reventós, l'encarregada de reconstruir aquesta icona de Badalona, ha tingut en compte factors com la força de possibles temporals i de la pujada del nivell del mar, perquè la nova estructura no torni a patir estralls similars. Manuel Reventós, l'enginyer encarregat de la rehabilitació del pont, ho ha explicat en una entrevista al Badalona 360.
4: Nosaltres l'hem fet amb els números de temporals més grossos que la Glòria. Hem tingut en compte que s'aixeca el nivell del mar, que s'està aixecant el nivell del mar, el canvi climàtic, hem tingut en compte el màxim temporal que tenim previst, i li hem afegit uns coeficients de seguretat, etc. Segons els nostres números, hauria d'aguantar. Ara la realitat és una altra. És sempre la realitat, eh?
3: La reconstrucció del pont del petroli començarà amb el desmuntatge dels elements que queden a la punta, és a dir, les pilones i les restes de la plataforma. També es desmuntaran 5 trams malmesos del pantalà i se substituiran per uns de nous. Pels enginyers, aquesta fase serà prou senzilla. Les actuacions més complicades es faran més endavant, previsiblement cap a l'agost. Una d'elles serà la instal·lació dels pilons de la plataforma final i l'altra, i segurament la que serà més vistosa, és el muntatge i la soldadura de les peces que conformaran la plataforma en si. I la Guàrdia Urbana va detenir la matinada de dimarts un individu quan robava l'escola pública Llorenç Artigas, a Lloreda. En el moment de la detenció estava extraient 12 ordinadors del centre escolar. Es dona la circumstància que és la mateixa persona detinguda la setmana passada per robar ordinadors i material musical valorats en 15.000 euros a l'escola Antoni Botell del barri de Llafia. Segons el govern local, es tracta d'un lladre que acumula ja 19 detencions. En aquest sentit, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha mostrat la seva indignació i ha demanat al govern de Pedro Sánchez una reforma de les lleis per evitar que en casos així el detingut pugui tornar al carrer en qüestió de dies. L'escoltem.
5: El que no pot ser és que la Guàrdia Urbana o Mossos d'Esquadra detenen aquestes persones i al cap de dos dies o al cap d'un dia tornen a estar al carrer i segueixen fent el mateix. I en aquest cas estem parlant d'una persona que ha estat detinguda 19 vegades. Però el que no és acceptable és que el govern d'Espanya es negui a reaccionar i es negui a fer unes modificacions que són de sentit comú.
3: Malgrat el context legislatiu, l'alcalde assegura que seguirà intensificant la tasca de la Guàrdia Urbana. I aquesta tarda els sindicats estan convocats a una reunió amb la Conselleria d'Educació per continuar amb les negociacions. Ho fan amb una nova proposta sobre la taula per intentar reconduir el conflicte i acabar amb les vagues continuades. El govern planteja als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment retributiu pactat en el marc de l'acord amb Comissions Obreres i UGT i també millorar alguns complements. A més, està disposat també a incloure 2.405 efectius més al curs vinent. Els sindicats convocants de les vagues amb representació a la mesa sectorial ja han avisat.

0: per finalitzar el campionat. Ballester celebrava poder començar el curs vinent des del primer dia de pretemporada.
1: D'això, molt content de poder, sobretot, començar de zero, no? Un projecte, perquè sí que aquesta temporada vaig haver d'entrar en un moment doncs, complicat, amb la temporada ja avançada, i sí que crec que vam tenir un tram molt bo, les semifinals de Copa de la Reina, el jugar aquí a Badalona contra el Barça i treure un resultat molt meritori. Crec que durant aquell tram és quan l'equip va assolir el seu nivell més alt, però sí que crec que en aquell tram va ser quan doncs, també vam començar a parlar de la temporada vinent, començar a preparar també una miqueta doncs, tot amb temps, cosa que anys anteriors no hem pogut fer perquè no ens hem salvat fins a l'última o la penúltima jornada.
0: Tenim ara mateix 22 graus de temperatura a la ciutat.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
3: Ningú t'informa com nosaltres.
4: Avui dimecres, Lliga Endesa de Bàsquet a Ràdio Ciutat de Badalona.
5: La penya en joc.
4: A les 9 del vespre i des de les Canàries.
6: La Laguna Tenerife, a 6 a Joventut.

0: Badalona Matí. Periodisme de proximitat.
1: I avui engeguem aquesta segona hora de programa amb la nostra secció de psicologia, amb la Mercè Soler Soriano, psicòloga i directora de CIM Psicologia. Bon dia, Mercè.
2: Hola, bon dia.
1: Avui parlem de les altes capacitats. Explica'ns, primer de tot, què són.
2: Ostres, la pregunta més difícil.
1: Com ho definiríem?
2: Doncs mira, tradicionalment, quan parlem d'altes capacitats, ens imaginem una persona que té un quocient intel·lectual molt alt. Uh-huh. Abans es pensava que havies d'aconseguir un 130 de quocient, i avui dia sabem que això no és cert.
1: Perquè sovint es confon amb superdotats, no? Les altes capacitats.
2: Ara ho explicarem, perquè dintre de les altes capacitats estarien les persones superdotades i les persones talentoses, diguéssim, que destacarien en algun talent, en un o en diversos talents. Però mira, les altes capacitats jo les explico com una forma d'entendre la vida. És un conjunt de característiques que defineixen... Ui, perdoneu, que estava aquí. Espera, perdoneu.
1: Un momentet, tenim problemes tècnics. Ja està.
2: Ara fora, que estava fent una gravació. Doncs és una forma d'entendre la vida que et defineix amb unes característiques, perquè tu tens unes capacitats cognitives que estan per sobre del que seria la mitja en algunes àrees o en totes les àrees. I això què suposa? Que captes moltíssima informació, que aprens molt ràpid, que relaciones la informació, que ets molt curiós, que necessites saber el perquè de les coses, que pots resultar una persona molt impacient. Vull dir, també, per exemple, que vius les emocions amb molta intensitat, perquè generalment són persones que són hipersensibles, que són molt empàtiques i, a més, que tenen un fort sentit de la justícia. Imagina't tot això que dona un perfil de personalitat, doncs, una miqueta diferent.
1: Uh-huh. I això com ho viu una persona? Clar, perquè jo m'imagino una aula, no?, amb un nen o una nena amb altes capacitats. Com encaixa en aquest entorn? Es pot sentir estrany fins que no se'l diagnostica, fins que no se'l valora, no?
2: Exacte. Molts dels nens passen desapercebuts i sí que se poden sentir estranys perquè s'avorreixen. Ells no entenen el per què no estan motivats amb els aprenentatges. Mm-hmm. I a més, a nivell de relacions socials poden sentir-se una miqueta diferents, perquè moltes vegades tenen uns interessos diferents. Mira, jo tinc un nen, per exemple, que veu el Telenotícies cada dia i s'interessa molt per la política.
1: Quants anys té?
2: Doncs té 12 anys.
1: No aleshores, seria més clar, habitual, no?
2: Exacte. Aleshores, bueno, és capaç d'entendre-ho, veu les notícies acompanyat dels seus pares, uh-huh. però quan arriba a l'escola no parla del Roblox ni parla d'una sèrie de Netflix, sinó que té uns altres interessos. Clar. I aleshores, clar, o t'adaptes o et sents diferent, i moltes vegades acaben apartant-se. Uh-huh. Aquest nen de vegades agafa un llibre i es posa a llegir en el pati.
1: Uh-huh. Són nens i nenes que treuen bones notes, Mercè?
2: Doncs mira, no. Generalment són nens... Mira, si per exemple, t'ho explico millor, depèn. Si ets un talent acadèmic, què vol dir un talent acadèmic? És un nen que se li dona molt bé tota la part verbal, tota la part

0: lògica, doncs sí, generalment treuen bones notes perquè tenen moltíssima facilitat. No és que estudiïn, és que se'ls hi don de natura, ja. Uh-huh. Però si no és així, què passa? Que hi ha nens, hi ha perfils de nens que aprenen tan ràpid que s'avorreixen. Tu pensa que l'escolaritat del sistema escolar és molt repetitiu. I aquests nens, només amb una sola vegada que expliquin una cosa, ja se la saben. Aleshores s'avorreixen moltíssim i ja es desmotiven. Sí. Es desmotiven i aleshores el que fan és no prestar atenció, estar més pel joc, bueno, posen en marxa sistemes compensatoris, doncs, per sobreviure, evidentment.
1: Com quins?
0: Com, per exemple, portar-se malament, molestar els altres, i de vegades fins i tot els podem confondre amb altre tipus de trastorns, perquè l'alta capacitat no és un trastorn. És una forma de ser, una forma de viure, però no estaria dintre del que s'anomenarien els trastorns, dintre del DSM-5 de psicologia. Uh-huh. Aleshores, es poden confondre amb altre tipus de trastorns que podrien ser la hiperactivitat, que no vol dir que no n'hi hagin nens amb altes capacitats i amb hiperactivitat, però podem confondre o nens amb trastorns conductuals o nens amb molta ansietat, perquè molts d'aquests nens, evidentment, desenvolupen molta ansietat perquè no entenen què els hi passa, i això suposa, doncs, està sempre amb una sensació d'alerta, d'incomoditat, que els hi fa estar una mica ansiosos.
1: Clar. Es dona igual entre nens i nenes?
0: Doncs mira, no podem saber, i et diré per què. Perquè detectem molts més els nens. I per què detectem molt més els nens? Doncs, com sempre, perquè tenen conductes més externalitzants. Val. Si jo fracasso, em comporto malament, estic molt irritable, em portaran al psicòleg. Però les nenes, què passa? Que les nenes tendeixen més a adaptar-se a l'ambient. Aleshores queden més camuflades, igual que en d'altres trastorns, no? Uh-huh. Aleshores, moltes vegades m'arriba una nena, per exemple, doncs fixa't tu, m'ha arribat la detecció a partir d'una nena que s'autolesionava. I a partir d'altres símptomes arribem a veure què està passant allà sota, o amb una depressió, o amb dificultats amb la relació amb els seus iguals, amb el grup de les nenes. Perquè són nenes molt empàtiques, que es donen compte de les dinàmiques i pateixen molt. I a vegades diuen les coses molt clares i semblen més adultes, i això no agrada a la resta del grup.
1: Uh-huh. I a partir de quina edat se sol diagnosticar?
0: Doncs mira, a partir dels 5 anyets, vull dir, diguéssim que quan són més petits ja veiem símptomes, ja veiem signes, no símptomes, signes. Per què? Perquè són nens que comencen a parlar molt d'hora, de vegades comencen a llegir i a escriure abans aprenen de forma autodidacta, són nens molt curiosos, fan moltes preguntes, i ja podem una miqueta dir que aquest nen sembla que té potencialitats. Uh-huh. Però a partir dels 6 anyets, diguéssim que ja podem passar totes les proves estandarditzades, és el moment que jo crec que ja podem començar. I no cal esperar. Això d'esperarem, aviam, no, perquè aquestes potencialitats s'han d'estimular. Perquè tu pots tenir un cotxe molt veloç, però si no el saps fer anar i no fas quilòmetres, aquell cotxe no donarà tot el que pot donar de si. Doncs és el mateix, no? Uh-huh. Aleshores, molts dels nens i nenes es perden pel camí, es perden a dins del sistema educatiu i queden totalment, doncs, desmotivats, camuflats, en fracàs escolar i sobretot a l'ESO.
1: Uh-huh. I quines proves se'ls hi fa per saber si tenen altes capacitats o no?
0: Doncs mira, la detecció de les altes capacitats es fa de manera clínica. Què vol dir? Que es fan un conjunt de proves. I què és al final? El psicòleg, perquè ha de ser un psicòleg clínic especialista o un psiconeuròleg especialitzat en altes capacitats, el que dirà si són o si no hi són. Uh-huh. I es passen proves cognitives, proves aptitudinals, proves de personalitat, es passen qüestionaris específics als pares, es passen qüestionaris específics a l'escola.
1: Els pares també?
0: Els pares i a l'escola i els tutors de l'escola. Uh-huh. Tant específics d'altes capacitats com de personalitat i com d'adaptació. I amb tota aquesta informació, doncs, podem arribar, no?, concloure una mica si està dintre de les altes capacitats o si no està dintre de les altes capacitats, perquè de vegades és un nen, doncs, que intel·ligent, diguéssim, amb unes aptituds per alguna de les àrees, però no arriba a tenir altes capacitats, perquè ens movem en percentils, és a dir, que sí que hi ha també uns resultats numèrics. No només ens basem en els resultats quantitatius, però sí que són molt importants, perquè si un nen és capaç, per exemple, de treure't un percentil 90 amb la capacitat verbal, Vol dir que si el treu, n'ha arribat a realitzar bé aquestes proves. Mm-hmm. El que també ens podem trobar nens que estiguin desmotivats i que no en treguin aquests percentils significatius, però nosaltres a nivell clínic estem veient que aquest nen sí que té aquestes característiques. Aleshores, de vegades treballem una miqueta a nivell emocional i quan passa el temps necessari, doncs tornem a repetir aquestes proves o li passem una prova que mesura el mateix, però diferent.
1: Val. Quan a un pare o una mare els dieu que el seu fill o filla té altes capacitats, s'espanten, quina és la seva primera reacció?
0: Depèn. Si ve de sorpresa, perquè venen per un altre tipus, no? Com aquesta nena, es queden molt parats. Uh-huh. I de vegades es senten molt culpables de no haver-se'n adonat, no? Perquè els pares sembla que ens hem d'adonar de tot.
1: Ho hem de saber tot, no?
0: Ho hem de saber tot. Però després, quan s'explica i ho entenen, i entenen les característiques dels seus fills, i de vegades les seves pròpies, perquè moltes vegades quan hi ha un nen o una nena amb altes capacitats, també hi ha un pare, una mare, un avi, un tiet.
1: Això es dona, no?
0: Això es dona, això es dona. Aleshores, arriba una miqueta la comprensió, i la comprensió dona com un relax i una tranquil·litat, que dura un temps, perquè després ve la pregunta de Mercè, i ara què fem? Hem de donar aquest informe a l'escola, i l'escola què farà? Aquí ve la segona part, que és una segona part intensa i que dependrà de moltes variables. Jo dic que no puc donar una recepta, dependrà del nen, de l'escola, del tutor...
1: Clar, perquè quines eines doneu a la família i a l'infant, no? Perquè, i també a l'escola.
0: Clar. Mira, nosaltres el que treballem moltíssim és que el nen, l'autoconeixement i l'autoacceptació, i que vegi aquestes característiques com algo positiu, i els pares saber-los acompanyar. I a l'escola, doncs també ens coordinem amb l'escola, perquè mira, hi ha alguns nens, sobretot els que s'anomenen superdotats, és a dir, que tenen capacitat superior en totes les àrees, alguns d'aquests nens necessiten passar de curs. O sigui, els hi va bé una acceleració, mentre que d'altres nens doncs estan bé dintre del seu grup classe i potser amb un enriquiment amb alguna de les àrees ja en tenen prou. Uh-huh. Però saps què és el més important pel nen? Que el profe l'entengui. És a dir, que ell sàpiga que el seu professor, que el seu mestre, entén el que li passa. I quan s'està avorrint, per exemple, li pugui fer un senyal i que ell li digui, surt un momentet. Uh-huh. És a dir, sentir-te comprès, que no estàs sol, que no estàs perdut. I a partir d'aquí, aquest nen, de veritat, que farà un canvi. Uh-huh.
1: He sentit a dir també que el benestar emocional amb les altes capacitats també és clau.
0: Totalment, totalment. Totalment, perquè un nen que no s'entengui és un nen que pateix molt. Perquè, a més, ells busquen la lògica del que els hi passa. Aleshores, no entenen de vegades aquesta irritabilitat, aquesta baixa tolerància a la frustració, estic sempre enfadat, estic enfadat amb el món, estic trist, què em passa? I aleshores aquest treball de moltes vegades recuperar aquesta autoestima que l'han perdut, aquesta seguretat, doncs és el primer pas. I sobretot on treballem, que hem de treballar tant la família com el professorat, com els psicòlegs que treballem amb aquests nens, és amb la motivació.
1: Clar.
0: Perquè sense motivació no hi ha aprenentatge, i és el punt més important i el que més perden molts d'aquests nens.
1: Mercè Soler Soriano, gràcies per haver-nos fet entendre una mica millor què són les altes capacitats.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Fins una altra.
0: Bon dia, adéu.
2: Avui dimecres, Lliga Endesa de Bàsquet a Ràdio Ciutat de Badalona.
3: La penya en joc.
2: A les 9 del vespre i des de les Canàries.
3: La Laguna Tenerife, a Sisa Joventut.
4: Bàsquet, futbol i més esports en directe al teu Esport Bar.
5: Temps mort. El lloc perfecte per veure els partits amb amics o família.
4: I temps per gaudir del bon menjar mentre veus el partit a l'Esport Bar Temps Mort.
5: Carrer Sant Sebastià 2.
4: I emociona't a cada jugada.

0: I ara ens acompanyen a l'estudi, aquí al Badalona Matí, l'Ivan Cabrellez i la Lucía Jordán. Ells són els directors de la Dynasty Company de Sant Adrià de Besòs, un grup de dansa urbana que integren més de 72 ballarins. S'han classificat per a representar Espanya al Mundial que se celebrarà a Arizona, als Estats Units, aquest estiu, i aquest cos de dansa s'ha proclamat guanyador del Hip Hop International Espanya, que és una de les competicions de ball més importants a nivell estatal. Bon dia, com esteu?
1: Bon dia, molt bé.
0: Primer de tot, enhorabona, felicitats.
1: Gràcies.
0: Us heu classificat al Mundial de Hip Hop, dèiem, als Estats Units. De fet, els dos grups de ball que teniu s'han classificat. Mm-hmm. Això vol dir que els dos grups podran competir als Estats Units?
2: Sí, ja, anem tots junts.
0: I això com es viu?
2: És molt emocionant, perquè també teníem aquesta por de dir només anem amb un grup i l'altre què? Però ha sortit bé i anem amb els dos grups. I això ens fa molta emoció.
0: Expliqueu una mica a la nostra audiència, per aquells que no coneguin el hip-hop, no? Mm-hmm. Què és? És dansa urbana? És una barreja d'estils?
1: Sí, el hip-hop és una barreja d'estils. N'hi ha moltíssims. Només dintre de l'estil n'hi ha moltes varietats. Mm-hmm. I nosaltres fem algunes, però no fem totes les varietats que n'hi ha en total.
2: Uh-huh. El nostre muntatge és més comercial, per així dir-ho.
0: Clar, perquè amb quina coreografia us presentareu? Com és?
1: És molt similar a la que hem fet al Nacional, però algunes coses canviaran perquè el nivell és més alt i nosaltres volem millorar.
0: Quanta gent hi va? Doncs, als Estats Units, entre els dos grups.
2: Som 72.
0: 72 ballarins, sí, que aniran als Estats Units, tots vinguts de Sant Adrià, eh? Com va ser el moment quan veu saber que havíeu guanyat? On éreu? Estàveu tots junts o no?
1: Sí, bueno, van haver dos fases. A la primera fase vaig tindre de pujar jo sol a l'escenari, sí, i fan una classificació, que és com la semifinal. Quan van dir l'ordre, jo hi era sol a l'escenari. Llavors va ser molt emocionant, però estava sol,
0: no tenia
1: amb qui celebrar-ho. I ells estaven tots junts a baix. I a la segona fase sí que vam estar tots junts.
2: Ja, tots a l'escenari.
1: I va ser molt, molt més emotiu.
0: Uh-huh. Quants dies a la setmana entreneu vosaltres?
2: Un
0: dia només?
1: Sí.
0: I heu arribat aquí?
1: Sí, el diumenge. Des d'octubre fins a abril, tots els diumenges estem ensajant una hora i mitja. I ja està.
2: Clar, al final arribem a l'assaig i és tot seguit, sense parar.
1: Sí, està tot com molt preparat, molt mecanitzat. Llavors és com més fàcil de memoritzar el treball.
2: Arribem, informació per tots els nens del grup i ja està.
0: De quines edats estem parlant?
1: Els petits tenen entre 14 fins als 17-18. I els més grans tenim de 18 fins a 25, coses així.
0: I escolteu, clar, dius, entrenem un dia a la setmana, hora i mitja. I ara, per preparar aquesta competició, com ho fareu?
2: Ara farem 4 hores amb un grup dissabte, 4 hores amb el mateix grup diumenge i amb els dos grups, tant dissabtes i diumenges.
1: Farem dissabte, diumenge, 8 hores.
0: Uh-huh. Clar, perquè això ja és un altre nivell.
2: Sí. Clar, i tenim també menys temps.
1: Tenim més temps per preparar-ho.
0: Ja no hi ha classes,
1: no?
0: Clar. Ara parlàvem del nivell, no? Hi ha molt nivell? Quines són les principals companyies a batre en aquest campionat?
2: Els països,
0: sí,
2: clar. Hi ha 50 països.
0: 50 països.
2: Sí. La veritat que jo no he vist de moment ningú grup. Estic...
1: No, perquè no hi sabem ben bé qui va. Perquè ara, d'aquí unes setmanes, faran com una llista que s'ho posen a l'Instagram del campionat i posen els grups que hi van.
0: Val.
2: Llavors, ja podrem observar més
1: sí,
2: o menys.
1: Sí, ara mateix no tenim molta idea de qui va d'altres països.
0: Perquè, clar, això és com un campionat de futbol, això és com una lliga, no?
1: Sí,
0: és que no s'acaba de quadrar tot, no sabeu, no? Amb qui anireu, amb qui haureu d'anar a competir.
2: Clar.
0: I com funciona una competició així? Expliqueu-nos.
1: Vale,
0: arribeu allà?
1: Sí, arribem el dia 23 i el 24 i 25 és només una prova de so. Hem d'anar a l'escenari, fer la coreografia per provar que tot esté bé i ja està. El 25 tenim l'acollida, que és com la representació de cada país, que fem com... Tots allà hem de fer com una representació nostra del nostre país, en balls o coses així de la cultura, i allà el següent dia comença el campionat. Que com n'hi ha tantes categories, a lo millor comença, però tu encara no has de ballar, a lo millor balles al segon dia. I llavors n'hi ha tres fases, la preliminar, la semifinal i la final. I t'has d'anar classificant per poder arribar a la final. Em sembla que a la preliminar seran com 50 grups, a la semifinal arriba la meitat, 25, i a la final seran uns 7-8 grups.
0: Dèieu que no sabeu encara, no?, quins països aniran, 50, però sí. Segur que heu vist ballar molta gent de molts països. Quin us faria més por?
1: Jo crec que els filipins o japonesos...
2: Sí, van molt en ordre.
1: Sí, són molt boníssims.
0: Disciplinats, sí, no? Sí. Tots a la una... Sí. Clar, això es nota, no?
2: Es nota una barbaritat.
0: Clar, però això val molts diners, no? Perquè participar en una competició com aquesta als Estats Units suposa una despesa en vols, allotjaments, dietes... No sé com us financeu.
2: A principi del curs ja vam avisar de que aquest any voldríem anar al Mundial i ja molta gent del grup ens va dir que era molt difícil i que no aniria. Llavors estem fent tot el possible per poder anar-hi i recaudar diners venent papeletes.
1: Tenim un crowdfunding també.
2: Sí, amb recaudació, un enllaç a l'Instagram nostre.
1: I també estem fent intensiu de ball.
2: Intensiu de ball, també.
0: El 5 de juliol,
2: sí.
0: A Calella,
2: sí,
0: no?
2: Sí, a Calella.
0: I que també vendreu, qualsevol, no?, persona. Clar, expliqueu-nos, perquè també podrem comprar allà el vostre merchandising.
2: Clar, sí. Allà fem intensiu de ball, però a partir de les 8, les nostres ballarins de la companyia s'han preparat
1: un shows
2: per la gent que no balla, que pot venir també igualment a col·laborar, també, saps? Llavors, faran diferents shows, també tenim unes DJs molt famoses...
1: Sí, i dos cantants.
2: I dos cantants.
1: Llavors, això hem preparat un dia perquè la gent que vulgui ballar al matí pot ballar, i la gent que vulgui només col·laborar i vol veure els shows que hem preparat, doncs vingui també a col·laborar per tot el món.
2: Ja, doncs vendrem tot, les samarretes, gorres...
0: No hem parlat del premi. Quin premi s'endú, qui guanyi?
1: No ho sé ben bé.
2: Reconeixement.
1: Sí, o sigui, aquí sí que al Nacional sí que ens van donar diners pel finançament del viatge.
0: Molt bé.
1: Però als Estats Units no sé si n'hi ha un premi com tal o si només has guanyat el primer premi i ja. Perquè sí que és veritat que la dansa urbana no és una cosa que estigui com molt valorada.
0: Encara falta.
2: Clar,
0: encara
2: el premi molt que ens han donat aquí no serveix ni per una persona, imagina't.
0: Clàudia, encara falta amb això de la dansa urbana, el hip-hop, però cada vegada se'n veu més.
1: Sí,
0: clar,
1: sí.
0: Si parlem de 5 anys enrere o 10, res a veure, no?
1: Cada cop és molt millor i cada vegada tenim més oportunitats, però falta encara moltíssim. És el que vaig dir un dia també, que a mi ja no estic fent mil entrevistes o mil coses per financiar-me el meu viatge, sinó per les persones que després vulguin anar més endavant al Mundial, no es passi el mateix que ens ha posat a nosaltres o a altra gent més que li ha passat també. Ja és com per les següents generacions, saps? Ja.
0: Ivan Cabrellez i Lucía Jordán, moltíssimes gràcies per haver vingut avui al programa i molta sort en aquest campionat, que vagi molt bé aquest viatge, i diem el premi, el reconeixement, doncs sí, us emportareu això.
1: Sí.
0: I si no, una gran experiència.
1: Totalment.
2: Clar. I tota ajuda és d'agrair, de veritat.
0: Clar que sí. Gràcies. Que vagi molt bé.
1: Adéu.

0: Sents l'energia de les festes de maig? A Endesa també la sentim. Per això t'oferim les millors ofertes en llum i gas perquè estalvis a les teves factures i tu només gaudeixis de les festes. Visita el teu punt Endesa més proper a l'avinguda d'Alfons 13 210 o al carrer de Francesc Layret 155.
1: Arriba el Masnou al disseny escandinau de Gisc. Des del dijous 7 de maig, descobreix la teva nova botiga de mobles, decoració i descans amb fins a un 75% de descompte. Decora la teva llar amb estil i descomptes increïbles. Afanya't, només fins al dimecres 13 de maig. Vine a conèixer la teva nova botiga a Gisc al Masnou. Gisc, escandinaus en descans i llar.

0: Sílvia Cassi, de la floristeria Cassi, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Toca parlar de flors, sí. El teu nom és sinònim a parlar de plantes i flors, i avui parlem de la planta exterior de primavera-estiu, no?
1: Sí, exacte.
0: Per on comencem?
1: Jo començaria pel gerani. Mm. Bàsicament és una planta anual que ara està en la seva màxima floració, i al ser una planta que permet molt de sol, doncs és una bona opció per posar tant a jardineres com a bases així una mica més grans de cara a jardins.
0: Uh-huh. El gerani també aguanta bastant alta muntanya, no? I el fred.
1: Sí, és una planta que és molt forta. Sí. És a dir, la seva floració perdura bastant de temps durant l'any, però pot estar des de climes bastant càlids o altres més humits o freds, que també aguanta molt bé.
0: Uh-huh. Quines altres plantes serien les que us demanen més per aquesta època?
1: Sí, a veure, de cara a primavera-estiu, planta amb molta flor, sobretot. Aleshores, hi ha opcions més de llavor que aguantarien només la pròpia estació, uh-huh, o d'altres més anuals. Així, més de llavor, la surfínia, la petúnia, les verbenes són plantes més estacionals, amb colors molt, molt impactants, molts vermells, grocs, taronges, que per aquesta estació es trien molt.
0: La margarida també?
1: També és una opció.
0: També es demanaria,
1: sí,
0: no?
1: Sí, exacte.
0: Les plantes que són més ideals per les jardineres?
1: Jo optaria per... Són normalment jardineres amb un espai molt concret, petit, amb tot el que és tipus planta de llavor o gerani, és una bona opció.
0: Uh-huh. I les que són més ideals per espais, per exteriors, no? Per grans així,
1: sí,
0: superfícies.
1: Així més gran volum, per exemple, les bugambílies, que són plantes enfiladisses,
0: sí.
1: Les dipladènies també necessiten una base una mica més ampla, més espai per fer-se més fortes. Aquestes de cara a ple sol i amb una base gran o plantades al terra són molt bones. Aleshores, hi ha altres que permetrien menys sol, com el que són hortènsies, gardènies, altres tipus de plantes arbustives que no permeten gaire sol. Uh-huh. Però en bases grans aguanten molt bé.
0: Això serien les de semiombra, no?
1: Sí, sí, sí, fantàstic.
0: Semiombra. I les plantes amb flor, les sí. Més habituals, dèiem?
1: Les més habituals, jo diria, en format jardinera, el gerani, sí, i surfínia, planta de llavor, i amb semiombra, la gardènia... i a l'hibisco... Perdó, el...
0: Aromàtica també.
1: Aromàtica també,
0: uf.
1: Sobretot romaní,
0: clar.
1: Espígol, menta, alfàbrega, tot això, uh-huh, també és ideal.
0: Ara és bona època.
1: Ara és bona època, sí. Uh-huh. Ara és quan hi ha més varietat d'aromàtica.
0: I pot ser posar les aromàtiques totes juntes en una jardinera o no és recomanable? I... Van cadascuna amb el seu té.
1: Sí, jo no ho recomanaria perquè hi ha algunes que tenen un rec més específic. Uh-huh. Algunes són més fortes i no requereixen tant de rec i permeten sol, com per exemple el romaní, la farigola, i d'altres com l'alfàbrega,
0: sí.
1: No permet tant de sol, té un altre tipus de rec, i si l'ajuntem, segurament, i la reguem de la mateixa manera, hi ha alguna que rebria massa humitat i no li agradaria tant.
0: Uh-huh. Aquestes tres serien les aromàtiques més habituals?
1: Jo
0: el romaní, farigola, alfàbrega...
1: Sí, espígol, sobretot.
0: També.
1: La ruda, a vegades, també, amb l'alfàbrega. També són d'un estil bastant, en concret, molt similar i també es poden posar més juntes, uh-huh, perquè requereixen més ombra.
0: Clar. Sílvia, també en l'art floral això canvia,
1: sí.
0: per cada estació. No sé quines són les principals flors d'aquesta temporada que us demanen més per rams.
1: Sí.
0: Quins estils, també.
1: Sí, ara estem despedint bastant la tulipa, perquè és bastant d'hivern, i comença la peònia, són flors més romàntiques, amb tons molt pastels, roses, blancs, algun punt de fúcsia, i si no, també flors molt impactants a nivell de color, com la gerbera, que és una flor molt gran, que tenen colors molt, molt potents.
0: Molt vius.
1: Sí. I aquestes, diguéssim, que ara és quan es demanen més. Principalment pel color, jo penso.
0: Però en combinació amb les altres?
1: En combinació amb les altres, sí, perfecte.
0: Per donar el cop d'efecte, no?
1: Sí, sí, rams més tropicals, amb més colors més potents, però el romàntic, el pastel, hi és gairebé tot l'any.
0: Sí,
1: es demana tot l'any.
0: En verd, una
1: en
0: mica
1: verd.
0: De blanc, també,
1: sí,
0: no?
1: Sí, exacte.
0: I que caigui, no?
1: Sí, en moviment, amb
0: un moviment
1: una mica de caient.
0: Uh-huh.
1: Això sí, però rams així ara començarien els més tropicals, o aquests combinats amb flor silvestre, que a vegades combinem planta aromàtica que també en els rams, és a dir, amb romaní, espígol, es combina amb margarita...
0: I... Això us ho demanen molt?
1: Sí, cada vegada més estem com sortint una mica del ram més ornamental, tradicional que hem vist sempre, a altres més silvestres o amb més forma, és un altre estil.
0: Quin ram seria el més diferent que t'han demanat últimament?
1: El més diferent? M'han demanat un ram tot negre, tot negre. Aleshores vam preferir fer un ram de roses, que hi ha opcions amb colors negres, i fer-lo tot fosc, amb algun punt així una mica més daurat, perquè volien que fos un estil molt concret, molt fosc, i així va ser. Que jo crec que és el més
0: estrany
1: diferent
0: que t'ha tocat fer, no?
1: Sí.
0: Bé, Sílvia Cassi, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un dia més, doncs, parlant d'aquestes plantes que ja toquen de primavera-estiu. Gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Avui dimecres, Lliga Endesa de Bàsquet a Ràdio Ciutat de Badalona.
3: La penya en joc.
2: A les 9 del vespre i des de les Canàries.
3: La Laguna Tenerife, a Sisa Joventut.
4: El Festival Box Barcelona presenta una història colpidora de lluita i esperança. Obligada a casar-se de nena, aprèn a llegir i escriure amb 52 anys. Tres generacions de dones afganeses lluiten per la llibertat.
5: Escrivint Jabuó, el dimecres 20 de maig a les 8 del vespre, al Teatre Margarida Xirgu.
6: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
7: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
6: Més clar, més ràpid, més Badalona.
7: bdn.com.cat
6: Badalona.

0: I fem ara un repàs a les tendències que estan a aquesta hora a les xarxes, també en els digitals, i iniciem l'espai parlant de menjar, perquè la paella acaba d'entrar oficialment a l'univers del menjar instantani. L'empresa japonesa Nissin Foods, no sé si ho dic bé, coneguda per els seus ramen de sobre, ha presentat ara una paella express que es presenta, atenció, en 5 minuts. El resultat? No ho sabem, una curiositat almenys, i probablement algun crit de això no és una paella des de València. Què en sabem més d'això?
1: Molt bon dia, Tuti.
0: Bon dia.
1: Doncs sabem que aquest producte porta brou de marisc fet així pitxi-pitxi, gamba, això diuen, que porta brou de marisc, gambes, calamar, mongeta tendra i pebrot vermell. Jo entenc que mongeta i el pebrot deu ser allò que fan dissecat i tu després ho hidrates.
0: Sí.
1: Tot servit en el típic got de noodles instantanis. Segons la companyia, el gust et recordarà l'autèntica cuina espanyola. Una frase que probablement ha provocat 3 infarts lleus i 4 discussions a familiars a València.
0: Bé, si no l'han tastat, tampoc poden dir res, eh? Primer les coses es tasten i després ja en parlarem.
1: Exacte. El que ells ofereixen, doncs, és viatjar gastronòmicament sense sortir de l'oficina. I sembla que la jugada, de moment, els està funcionant, eh?
0: Veus?
1: Però ara bé, tranquil·litat, perquè de moment no tenen previst vendre aquesta paella instantània fora del Japó. No la volen vendre aquí a Espanya, estan una mica cagats, podríem dir. Potser perquè saben perfectament què passaria si això arribés a les prestatgeries d'això que comentàvem, no?, d'un supermercat a València.
0: Doncs sí, va. Canviem radicalment de tema, perquè el famós mural de Joan Miró, que dona la benvinguda a milions de passatgers a l'aeroport del Prat, ja té blindatge oficial. El govern espanyol l'ha declarat bé d'interès cultural. La màxima protecció patrimonial, Cora.
1: Doncs sí, l'obra creada conjuntament amb el ceramista Josep Llorenç Artigas fa gairebé 500 metres quadrats, pesa 35 tones i està formada per prop de 5.000 rajoletes. Bàsicament, no és el típic quadre que penges amb un tornillet a la paret i dius ja aguantarà. El mural es va inaugurar el 1971 i s'ha convertit en una de les primeres coses que veu la gent quan arriba a la ciutat, a Barcelona. De fet, Miró deia que era el seu regal a la ciutat.
0: Sí.
1: I ara amb aquesta protecció queda blindat davant futurs trasllats o reformes estranyes.
0: I si veieu algú aquests dies intentant vendre un swatch de 400 euros per 8.000 a Wallapop, no és un error tipogràfic. La nova col·laboració entre Swatch i Piguet ha provocat una bogeria mundial, cues quilomètriques, botigues tancades i revenda disparada a internet.

0: Doncs la nova col·lecció Royal Pop de Swatch i Audemars Piguet ha aconseguit convertir un rellotge que, atenció, estem parlant d'un rellotge de butxaca, que és com si fos un rellotge amb un penjoll.
1: Sí.
0: Doncs ha aconseguit que sigui l'objecte més demandat a Wallapop. La febre ha estat tan bèstia que ciutats com Barcelona, París o Nova York hi ha hagut cues de dies sencers perquè han fet com una oferta algunes botigues i els venien a 400 euros. Per què hi havia aquestes cues? Doncs perquè la gent després pretenia vendre'ls per Wallapop o per alguna plataforma de venda de productes de segona mà per 8.000 euros. I clar,
1: són doncs, avariciosos, sí. De mena, escolta'm.
0: És curiós, i a més la gent s'entera de tot, eh? No sé com s'entén d'aquestes coses. En fi, anuncis de Wallapop que sembla que estan ara preus esbojarrats i no sé si realment tindran compradors.
1: I ahir llegia aquesta notícia, la premsa, no sé si recordareu vosaltres aquell vídeo de Brigitte Macron fent-li un gest estrany que semblava com si li donés una bufetada al seu marit, Emmanuel Macron, el primer ministre francès, just abans de baixar de l'avió. Doncs el misteri continua, eh? Ara un llibre assegura que darrere d'aquella escena hi havia tota una història.

0: estem escoltant en Pimpinela amb la cançó Traición.
1: Això, molt ben buscat, crec.
0: Sí, sí, perquè
1: explica.
0: Emmarquem aquest moment. Allò que semblava una discussió de parella. També van dir que hi havia gent que deia que era com una carícia mal... una carícia que li va quedar rara, vale? Doncs ara sabem que de carícia res de res. El cas és que la primera dama francesa es va enfadar perquè el president s'estava enviant missatges amb una actriu iraniana que es diu, aviam si ho dic bé, Golshfit Farahani.
1: Farahani. Molt guapa.
0: És guapa, eh? No la conec. Doncs, per què hem sabut això? Perquè ha sortit un llibre on explica tot això. Diuen que el president tenia una... hauria tingut una relació platònica amb aquesta actriu durant mesos. Tot plegat molt discret, però la primera dama doncs es va enterar i en aquell moment doncs estava dient quatre cosetes que el van pillar les càmeres. Això sí, tant l'entorn de Brigitte com la mateixa actriu han negat completament aquesta història, però internet ja ha decidit que aquesta és la seva pròxima telenovela favorita.
1: I acabem, Cora, amb una notícia que, mira, a mi m'agrada, perquè podem dir adéu a acabar la nit cridant en una discoteca fins a quedar afònics. La nova moda urbana ara és seure, escoltar música amb qualitat impecable i prendre un còctel tranquil·lament en un listening bar.
0: Doncs sí, com bé comentaves, Tuti, les discoteques de tota la vida ara tenen competència. Són els anomenats listening bars, uns locals inspirats en el Japó on la música és la protagonista absoluta. M'estava comentant el meu company Edu que és uns llocs que posen com uns equips de música d'alta fidelitat boníssims, on la música és realment... O sigui, és bona d'escoltar, no? Fa gust escoltar-la.
1: Haurem d'anar bars... a provar això.
0: Exactament, sí, sí, hem d'anar a veure què tal, perquè sembla que fins i tot pots parlar, i t'entens,
1: Que bé, i t'escoltes.
0: Sí, sí, sí. Doncs es veu que aquests bars eren famosos ja al Japó als anys 50, però ara està vivint una segona joventut gràcies a una generació que busca plans més tranquils i cool. Entre els més famosos hi ha locals a Nova York, Londres o Barcelona, on reservar taula, atenció, ja és gairebé més difícil que aconseguir entrada per un festival. O sigui que si us està agradant el tema, moveu-vos i mireu d'aconseguir una entrada, perquè no sé quins preus van, però potser també s'han aprofitat una miqueta de...
1: Mira, estic buscant, Barcelona.
0: Aviam,
1: ja n'he trobat alguns.
0: Què diuen?
1: No diré noms dels que hi ha, però sí, que comencen a estar ja de moda aquests listening bars. I per què, no? Comencen a estar de moda? Doncs perquè de cinquantanyeros, de cinquantons, en som uns quants ja, del baby boom, oi? I, clar, necessitem altres coses. Ja no estem per anar fins les 7 del matí a cridar segons quins llocs.
0: I també fa mal el cap i mal les orelles.
1: Mal el cap i mal tot. Sí. Va, ara sí, acabem amb una notícia curiosa, Cora, perquè internet ja ha trobat el nou animal viral del moment. Què és?
0: Sí, ves-ho buscant mentre t'ho comento, perquè t'ho he enviat perquè vegis el directe del programa, perquè vegis de què estem parlant. Estem parlant de, doncs, un búfal albí. Aquest animal viu en una granja a les afores de Dhaka i tothom ja coneix directament com a Donald Trump. Durant setmanes...
1: Pel pentinat, ja
0: sí,
1: ho veig.
0: Sí, sí, què et sembla?
1: Els seus cabells recorden, sí, una mica.
0: Ho recorden, Doncs es veu que durant setmanes desenes de curiosos han anat fins allà només per fer-se fotos amb aquest búfal. El propietari explica que el va comprar fa uns mesos sense imaginar-se el fenomen viral que acabaria provocant. Va ser el seu germà qui li va dir, escolta, vols dir que no s'assembla a Trump? I des d'aquí la història va explotar a les xarxes socials.
1: Bé, doncs, búfal Trump,
0: Sí, sí, això diu la gent, búfal Trump.
1: Búfal Trump. Cora, gràcies, que vagi bé.
0: Moltes gràcies, adéu.
2: Avui dimecres, Lliga Endesa de Bàsquet a Ràdio Ciutat de Badalona.
3: La penya en joc.
2: A les 9 del vespre i des de les Canàries.
3: La Laguna Tenerife, a Sisa Joventut.
4: Coordines un equip a l'administració, empresa o entitat? Sol·licita un taller de sensibilització lingüística. oferim eines per millorar l'atenció a l'usuari, respectar la tria de llengua i evitar prejudicis. Més informació a cpnl.cat/empreses.
5: Fem créixer el català. Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià.
6: El Festival Vox Barcelona presenta una història colpidora de lluita i esperança. Obligada a casar-se de nena, aprèn a llegir i escriure amb 52 anys. Tres generacions de dones afganeses lluiten per la llibertat.
5: Escrivint Jabuó, el dimecres 20 de maig a les 8 del vespre, al Teatre Margarida Xirgu.

0: I acabarem el programa amb una nova edició de Cançons per explicar el món, l'espai que aquí al Badalona Matí ens proposa mensualment el periodista Oriol Lladó. Avui farem un viatge musical, com els que fem sempre, però una mica diferent. D'alguna manera serà un viatge, però sense marxar gaire lluny. De fet, parlarem de cançons que parlen de la cançó en si mateixa. Oriol, bon dia.
1: Bon dia, i de fet, ja ens culpareu una mica la paraula, que és una paraula una mica estranya, farem com una mena de metareflexió sobre la cançó mateix. És a dir, la cançó com a objecte, com a ofici, com a sentiment, com a metàfora, però sempre al voltant de la cançó. Avui la protagonista és la cançó.
0: Doncs, si et sembla, avui titulem l'espai com a metacançons per explicar el món.
1: Doncs,
0: sí, està bé, no?
1: Molt bé. Doncs hem començat això, amb la música una mica com a mirall, amb un estàndard, no? Hem començat amb aquest saxo fantàstic del Benny Carter, és un estàndard del Jerome Kern, amb un títol que ens va molt bé, perquè és La cançó ets tu, The Song is You, no? Aquí ha interpretat això per un dels grans del jazz, una gravació dels anys 50, i amb una lletra, no?, que diu: només jo he escoltat aquesta tornada joiosa perquè ha de quedar dins meu per sempre, no te la puc fer saber, les paraules són veritat, la cançó ets tu. Una mica la sublimació absoluta de l'amor en forma de cançó.
0: Doncs sí, això és preciós. I la metàfora és directament la teva estimada o estimat.
1: O el teu estimat, exacte.

0: clàssic dels 50, doncs fem un salt a la pista de ball.
1: I a l'actualitat, de fet, amb la veu de Selena Gomez, aquí amb Diecent, un tema publicat el 2014, que ens diu "T'estimo com s'estima en una cançó d'amor". La cançó aquí és la recepta tantes vegades inventada. De fet, la mateixa Selena Gomez ens ho diu, eh? Si ja està tot dit i fet, si cada pensament bonic ja ha estat cantat, doncs aquí en tenim un altre. "T'estimo com s'estima en una cançó d'amor".
0: Doncs aquí Selena Gomez, que ens demostra que a més d'actriu i celebritat pot ser una bona diva també del pop.

0: aquí fem una mica d'anades i vingudes en el temps.
1: Sí, ja ho veig.
0: Hem començat anys 50, després ens hem situat al 2014 i ara ens anem al 1982. De fet, ens anem a un dels grans discos dels 80, Night and Day, de la mà d'un dels grans del pop britànic, el Joe Jackson. A Slow Song, una cançó lenta, en la qual el nostre intèrpret, el Joe Jackson, no, prega, no, en el disc jockey, que sisplau, sisplau, sisplau, li posi una cançó lenta, perquè és l'única manera que té d'acabar bé aquella cita, doncs, que tot just he començat. Aquí la cançó, no, esdevé com l'instrument, en aquest cas, doncs, per resoldre bé una nit.

0: aquí, doncs, darrere d'aquest piano i aquesta veu tan dolça del Paul Heaton, resulta que tenim una de les cançons més cíniques mai escrites.
1: Veus? I estem escoltant The Beautiful South, eh?
0: The Beautiful South, en un... De fet, és el seu disc de debut. Mm. Beautiful South és el grup que neix, d'alguna manera, dels House Martins,
1: sí.
0: 1989, Welcome to the Beautiful South.
1: I per què dius que és de les més cíniques?
0: Vaja, perquè resulta que... perquè és marcada la casa. És a dir, el Paul Heaton és un encantador i fantàstic cínic, que ens l'estimem molt, perquè com a vegades no sempre passa, però a vegades les persones cíniques tenen un gran cor i és la seva manera, a vegades, de defensar-se, sí. Protegir-se, no, d'aquest món, a vegades, doncs, tan hostil. Aquesta és Song for Whoever, cançó per qui sigui. És com una mena de resposta al Your Song de l'Elton John, en la qual, doncs, el cantant, en aquest cas el Paul Heaton, no, es posa en la pell d'un artista pop d'èxit que reconeix davant de la seva audiència que, vaja, que en realitat ell escriu cançons d'amor pels xecs de royalties que rep cada mes, no? I en la cançó va fent una tirallonga de noms, sí, de dona, no? Mm. I al final diu, vaja, és que me n'he oblidat el
1: vostre teu nom, no?
0: És com la cançó, en aquest cas, doncs, com l'instrument per fer calés.
1: Sí, sí, aquí la cançó és pasta, és negoci.
0: El que passa que, com sempre feien els Beautiful South, és aquest embolcall tan romàntic, tan bonic, no? Tan...
1: Sí.
0: I aquesta,
1: que no ho sembla,
0: i aquesta lletra, no, que si te l'escoltes amb atenció, gairebé et talla directament, com una navalla.

0: Aquí hem tornat a fer, potser no tant un salt d'època, una mica, bàsicament d'estil, eh? Tenim el Guy Clark amb una cançó que, de fet, lliga amb el títol en el qual s'inclova aquesta cançó, no? La cançó es diu Some Days You Write a Song, no? Alguns dies tu escrius la cançó, el disc es diu Alguns Dies, la cançó t'escriu a tu.
1: No hi ha tantes cançons, eh, que reflexionin sobre el fet d'escriure en si mateix?
0: No, i de fet aquesta és això, eh? És una mica una reflexió sobre l'intèrpret que a vegades no sap si és ben bé la inspiració, si són les muses, si és el treball.
1: Ja.
0: Però, no?, a vegades no saps massa qui et porta a la cançó, si ets tu mateix o és alguna cosa que t'inspira. En tot cas, a Guy Clark, no?, sempre reivindicar un dels grans compositors nord-americans, reivindicat pel mateix Bob Dylan, eh?, Premi Nobel de Literatura, com un dels grans cantautors de la història, i que, per cert, va debutar en exclusiva a l'Estat, al Blues & Rhythms, en una de les estranyes, rares, actuacions fora del seu Texas natal.
1: Canvi de ritme, gir radical, escolteu.

0: fiesta.
1: Jo crec que hi ha cançons, hi ha poques cançons amb una arrencada més insuperable que aquesta, no? Mm-hmm. És la...
2: Digue'l.
1: En algun disc, no? Surt com a XXXX, en altres surt directament com La puta, canción de amor en la que el chico gana, i en alguns altres és La canción de amor en la que el chico gana. En tot cas, no? Té com aquestes tres tipologies de títol. Uh-huh. És el debut en solitari de l'excantant de Los Sencillos, Miqui Puig, després de la dissolució del grup, any 2004. Casualitat, és un disc que en ell mateix és tot un exercici de pop agradols, melancòlic, lluminós, i diria que en molts moments, quasi, per no dir del tot, perfecte.
2: I el títol, que és un gran reclam.
1: Sí, cal dir que no descriu del tot la realitat, perquè en tots sabem, no?, en el dia a dia, i també a la manera com es canta el dia a dia a través de les cançons, que qui acostuma a guanyar la majoria de les cançons és precisament el chico, no?
2: Ell.
1: El noi.
2: Sí.
1: En tot cas, és el Miqui Puig, parla d'ell, no? I ell sí que és veritat que potser és aquell noi que no sempre guanya, no? Però ell es va autoescriure una
2: està
1: cançó,
2: bé,
1: almenys
2: bé.
1: En la cançó, doncs, que pogués guanyar. Uh-huh.

0: Abans ens preguntàvem, no?, amb la veu del Guy Clark, no?, a vegades tu escrius la cançó, a vegades la cançó és qui t'escriu a tu, també sí. Ens podríem preguntar, un cop està escrita, de qui és la cançó, no? En aquest cas és el Lluís Gavaldà, amb Els Pets, des del seu disco Som, 2018. Qui es pregunta això i qui fa una reflexió sobre això? Què passa amb aquelles cançons, no?, que potser tenim compartides amb la nostra parella, però després ens separem. Què passa amb aquella cançó?
1: Cadascú que faci que vulgui amb la música, amb la cançó, perquè potser quan trenques a una persona de la parella el trasllada a un lloc i a l'altre a un altre.
0: Sí, però aquella cançó que tu t'aboca un record resulta que el nou company o companya de la teva parella també la incorpora. Aleshores
1: això,
0: dius,
1: perdona,
0: això és el meu record.
1: Amb les noves parelles dels teus ex, tu ja no hi has de pensar.
0: No s'ha de pensar, però això és el que pensa el Lluís Gavaldà en aquesta cançó.
1: Ho veig. Molt bé. Doncs anem ja per l'última, Oriol?
0: Per l'última.

0: I acabem amb el Paul Simon, a 2006. És un senyor que té 84 anys, encara està de gira. Fa uns discos fantàstics, sempre ha fet uns discos fantàstics, però també els que està fent últimament, aquest amb la producció del Brian Eno. Everything About It is a Love Song, no? Tot el que hi ha sobre això és una cançó d'amor, no? I en aquí la cançó, d'alguna manera, esdevé com una mena de fletxa, no?, que connecta el temps, allò quan els cables són silenciosos, quan no hi ha ones d'internet o de ràdio, la cançó, malgrat tot, roman i pren la forma, diu el Paul Simon, aquesta cançó, que gairebé és un poema, no?, pren la forma d'un arbre, un corb, o de la pols bufada del vent.
1: Sí, és poesia.
0: Poesia pura.
1: Doncs hem començat el programa dient que la cançó ets tu i l'acabem, Oriol, amb la cançó És tot.
0: Així mateix.
1: Gràcies, Oriol, un mes més per acompanyar-nos, i a vosaltres, ja ho sabeu, demà a partir de les 8 ens retrobem aquí al Badalona Matí amb tot l'equip. Que vagi molt bé el dimecres.

0: Són les 12.
1: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
2: Notícies Badalona.
0: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. L'Esquerra Republicana defensa una alternativa d'esquerres liderada per la formació independentista per fer front a la majoria absoluta del Partit Popular a Badalona. En una entrevista al Badalona Matí, el líder republicà, Àlex Montornès, ha acusat l'alcalde de no treballar per la ciutat després que Hisenda hagi inclòs l'Ajuntament de Badalona en el mecanisme de pagament a proveïdors del 2025. Montornès defensa que la tutela de l'Estat per reduir el període de pagament a proveïdors del consistori es deu a la incapacitat del govern per gestionar els temes importants de la ciutat. El republicà dona per perdut aquest mandat i ja té la vista posada en les eleccions municipals de l'any vinent. Des d'Esquerra fan una crida a la ciutadania a reflexionar sobre la utilitat de la majoria absoluta de García Albiol i veuen un front d'esquerres liderat pels republicans com l'única alternativa a l'executiu popular. Escoltem Àlex Montornès, president del grup municipal d'Esquerra Republicana.
3: Manca de capacitat de treballar per aquesta ciutat. És a dir, que dels projectes del dia a dia d'aquesta ciutat només s'hagi executat el 50% del pressupost, doncs això és vergonyós. Que de tots els diners per contractar gent i tal no s'hagi contractat a ningú, doncs això és vergonyós. Que avui hi hagi 14 agents de Guàrdia Urbana menys que l'any passat, això és vergonyós. No? I mentrestant sí, tenim tardejos, tenim drons, tenim tal... Però jo sempre ho dic, això no omple neveres.
0: I Badalona és una de les ciutats amb més desigualtats internes de Catalunya. Així ho indiquen les dades més recents de l'índex socioeconòmic territorial que ha elaborat l'IDESCAT, on s'estableix una gran diferència entre les zones amb més renda i les més vulnerables. Una bretxa que situa Badalona entre els casos més destacats del país, només superada per les capitals, Lleida, Girona, Barcelona i Tarragona. I avui dimecres, jornada de vaga a la sanitat, convocada pel Sindicat de Metges de Catalunya. Sota la campanya Ni un minut més, volen denunciar la sobrecàrrega estructural i planificada que pateixen els professionals. Amb aquesta ja són 11 els dies d'aturada fets des de l'octubre. La campanya demana als facultatius que es limitin a fer activitat assistencial ordinària i obligatòria i que deixin de fer feina addicional, com fer hores extra o assumir més pacients a la cartera per cobrir baixes i vacants. I el Banc de Sang insta per primera vegada els donants habituals a fer donacions de plasma i sang de manera alterna. Es tracta d'una campanya per assolir l'autosuficiència, volíem dir, de Catalunya en plasma, cobrint les necessitats dels pacients i no dependre de països tercers. El repte és arribar aquest 2026 als 8.000 donants mixtes. Actualment n'hi ha més de 7.600. El plasma serveix per elaborar medicaments que són vitals per a alguns malalts. Un exemple són les immunoglobulines, que serveixen com a eina al sistema immunitari per defensar-se de virus o infeccions. Ho ha explicat la cap del Banc de Sang i Teixits de l'Hospital Germans Trias i Pujol, Agueda Encotxea.
4: La capacitat de millora que tenim és àmplia perquè la mitjana de gent que dona plasma la dona de 2 a 3 vegades l'any i la mitjana de sang la donen de 1 a 2 vegades. Per tant, tenim moltes possibilitats d'incrementar. No? Les donacions ideals és alternar plasma-plasma-sang, plasma-plasma-sang per tots els factors de coagulació que porta el plasma, però hi ha una part molt important del plasma que serveix per fer medicaments, per fer immunoglobulines, o sigui, defenses per les persones que no en tenen.
0: I en plana cultural, la directora de cinema badalonina Carla Simón ha estrenat al Festival de Canes el curtmetratge Flamenco. La cinta s'inclou dins la campanya Where Talent Ignites i reivindica el flamenc des d'una mirada contemporània a través del cos, la música i la dansa. Al certamen també s'ha estrenat la pel·lícula Amarga Navidad del cineasta Pedro Almodóvar, que compta amb el badaloní Marc Ors com a responsable de so. I en esports, el Joventut ja té substitut per cobrir la baixa d'Ante Tomic. Es tracta del pivot francès Yanis Morin, que arriba procedent de la Lliga japonesa. Morin es va formar a la Lliga francesa, va passar una temporada al vinculat dels Oklahoma City Thunder de l'NBA i té experiència

0: Hi havia qui podia pensar que la penya arriba al Movistar Arena en un moment de dubtes, després de setmanes irregulars, amb cops durs i amb la sensació que l'equip anava perdent pistonada. Però aquest equip té una cosa, quan menys soroll fa és quan més colpeja. I sí, el Real Madrid tenia al cap l'Eurolliga, també faltaven peces importants, però això al final també s'ha de saber aprofitar. I la penya ho va fer amb personalitat, ho va fer amb paciència i ho va fer amb jugadors que van aparèixer quan tocava. Perquè Ricky Rubio continua demostrant que en els grans escenaris encara és diferencial, perquè Hunt té aquella capacitat de matar partits en silenci i perquè Rusić ja no és només una promesa, és una realitat cada vegada més important dins aquest equip. La victòria no dona cap títol, però sí alguna cosa molt valuosa, confiança i sobretot la sensació que aquesta penya, quan competeix de veritat, pot mirar els ulls pràcticament a qualsevol equip de la Lliga. Ara arriba Tenerife, un altre repte exigent, un altre test per confirmar si això és només un gran cop sobre la taula o al principi d'alguna cosa més. Benvinguts, una setmana més, al nostre Terreny de Joc.
1: Terreny de Joc, el programa multiesport de Ràdio Ciutat de Badalona.
2: Amb Oriol Mañé.
0: Però no només parlarem de la penya, el Badalona encarrila l'ascens mentre el juvenil puja a divisió d'honor. Repassem el bàsquet modelos de la ciutat i on queden els equips per la pròxima temporada. I ens posem al dia amb el poliesportiu de la ciutat. D'anar endavant, mitja hora d'Esport Badaloní.
3: Joc interior, el bàsquet badaloní.
0: La penya guanya el Real Madrid fora de casa i a poc a poc s'apropen els moments decisius de la temporada. Però abans, Diego Sangil, què tal, com estàs?
4: Molt bé, Uri.
0: Anem a parlar del partit perquè, a més, tu vas ser-hi per allà.
4: Sí, sí, sí. No narrant ni res així, però aquest cap de setmana tocava com a hooligan.
0: Què tal va ser l'ambient allà a Madrid?
4: La veritat que bastant descafeinat. Per als partits que jo he vist com a visitant de la penya, bona entrada, però la veritat que la gent bastant poc sorollosa.
0: Didac, anem a parlar de com va ser i com va anar el partit. Quina importància li dones ara mateix a aquesta victòria al Movistar Arena?
4: Aviam, hi ha moltes maneres de donar-li importància a un partit, però pel que fa a la confiança, més enllà de com es veu després reflectit això en la classificació, per temes de confiança, de les victòries més importants, i si ho englobem amb tota la setmana conjunta, no?, amb la victòria a Andorra, jo crec que pel que fa a la pista, ha sigut una setmana rodona.
0: Per tant, diries que és una de les victòries més importants, potser, d'aquesta temporada?
4: De les més importants, sí. I no et diria que la que més, però penso que això és una cosa positiva, perquè la penya aquest any ha guanyat els quatre equips d'Eurolliga, ha guanyat a Tenerife, a Unicaja, que són equips que et venen tocant bastant la moral els últims anys. I jo crec que, com deies a la introducció, està demostrant la penya que és un equip que pot competir contra qualsevol en qualsevol dia.
0: I és que és cert que el Madrid tenia l'Eurolliga en cap, segurament, que és aquest cap de setmana que es disputa la Final Four a Atenes, però és que igualment se l'ha de guanyar.
4: Exacte, és que són les coses que té el calendari. També et va tocar jugar a Vitoria contra el Baskonia en el seu millor moment de la temporada, després de guanyar la Copa.
0: Correcte.
4: Després, si ara mateix a la penya no li passarà, sembla, però si ara toca un Burgos, un equip que està jugant la vida les últimes jornades, doncs també és un pitjor moment que agafar-los potser al principi quan encara no estan formats del tot, no, els equips. El calendari també juga i a la penya aquest cop li ha sortit molt bé.
0: Quin grau de maduresa diries que representa aquesta victòria pel que és l'equip verd i negre aquest any?
4: Home, molta, perquè, com deies tu, s'ha d'anar a guanyar allà i estic segur que en la mateixa situació un altre any, el Madrid sense pivots, en pocs dies la Final Four, un altre equip de la penya que no s'ho cregui tant, no treu la victòria d'allà i ni amb aquella segona part increïble.
0: Va ser segurament un dels millors partits, diria jo, des de la tornada de Ricky Rubio, a més apareixent en un grandíssim escenari, no? Un Ricky Rubio que va acabar amb 21 punts, amb molt bons percentatges, 11 en tirs lliures, 2 de 3 en triples, 2 de 3 en tirs de 2, 4 assistències, 2 rebots, 3 pèrdues únicament. Diries que estem veient un dels millors Rickys des que ha tornat?
4: És que està completament endollat. Sí, jo crec que ni en broma li ha anat bé la lesió de Tomic a la penya, però pel que fa a Ricky, jo crec que ell s'ha vist una mica com l'únic referent en aquest sentit, no? La figura de capità ara és pràcticament l'únic jugador que la pot portar, i és que està complint d'una manera que ell ja ho deia en moltes entrevistes i en molts postpartits, que està gaudint jugant, i en jugadors així que brillen amb la bola és que es veu el moment si estan ficats.
0: Després parlarem del cas Tomic perquè tenim bastantes coses per parlar, però abans tanquem el partit contra el Real Madrid. Anem a parlar del cas Rusić, no? Perquè, com deia abans, és que ja no és una promesa.
4: Gens.

0: gens, perquè és que ara mateix et diria, de fet, que és la referència interior de la penya.
1: Sí, sí.
0: Ha agafat el rol de Tomic, Virgander no ha donat aquest pas endavant que potser li hauríem de demanar, també ha tingut problemes amb les lesions,
1: sí.
0: S'ha quedat ell com el suplent, i Rosic, que com a 5, que realment ell, quan va sortir del Brasil, representa que era més un 4 gran que podia tirar.
1: 4 obert, sí, sí.
0: Però és que de pivot, de 5, referència interior, també ho està fent increïble.
1: Sí, sí, sí, sens dubte, eh? Sens dubte. Jo crec que l'únic que li cal és aquest punt de regularitat que potser en alguns partits no hem acabat de veure. I Hunt, que torna a decidir al final, el jugador més clutch dels últims anys de la penya, sens dubte.
0: Massa clutch, et diria, perquè a mi em posa una mica taquicàrdic, sobretot aquesta setmana, perquè en els dos partits, tant contra l'Andorra, l'Olímpic, com en el Movistar Arena, va aparèixer massa tard per mi.
1: Sí.
0: Jo crec que és un jugador que, no hi ha dubte, que en el quart apareixerà i arribarà a ser, doncs, 14 punts, 16, una cosa així, però jo no sé si és perquè ja s'està desgastant, però necessito una mica més d'ell, si realment és aquest jugador d'Euroliga que diem, necessito més d'ell a dins dels 40 minuts amb més regularitat.
1: I algú semblant passa una mica amb l'equip en si, no? Que està costant els inicis. Aquest cap de setmana contra el Real Madrid va ser un 27-17. Et preocupa aquesta falta de consistència inicial?
0: Aviam, un 27-17 jo crec que el pots esperar, no jugant contra el Madrid, però com dius, contra l'Andorra també surts una mica empanat en comparació amb ells. Però també hi ha una altra manera bona de veure-ho, i és que el tercer quart, que havia vingut sent el problema tota la temporada de la penya, doncs solventant-ho molt bé, no? I a més, afegint això de que en l'últim quart l'equip està sent molt consistent i doncs, sí, no estan sent uns bons inicis, però si al final ho salves d'aquesta manera, doncs benvingut sigui.
1: Què diries que va canviar a partir del segon quart?
0: Jo crec que el Madrid segurament estaria pensant en quan entrin els triples, perquè realment van començar malament, són ja no sé si va tirar els primers quatre i els va fallar. Jo crec que l'equip ja anava pensant més en quan entrin ja ens ficarem més en partit, també tot lo dins que estaven al partit, perquè no, evidentment no tenien el cap allà, i la penya, en canvi, seguia fent les petites coses bé, i va ser la penya segurament la que es va aprofitar d'això, no? Quan Hunt ja va entrar al partit, quan Ricky es va començar a atrevir a tirar de 3 i també van entrar, i jo crec que el que hauria d'haver fet el Madrid va ser el que la penya va aconseguir fer.
1: Passem a parlar així del mercat. Bueno, primer pel mercat més immediat i no el de post-temporada. Perquè la notícia negativa d'aquestes últimes setmanes ha estat la lesió de Tomic. No ho va confirmar el propi club amb un comunicat mèdic, on deia que Tomic tenia un problema isquiotibial, que es perdria tot el que restava de temporada, i després també va espantar una mica perquè va sortir en declaracions d'Dani Miret dient que segurament es perdia a l'inici de la següent temporada, Didac.
0: Sí, sí, exacte, va dir això mateix, la veritat. Jo vull pensar que és més una crida a la paciència amb la recuperació i no que realment estarà Tomic 4 mesos més, perquè aviam,
1: o
0: fins
1: 5,
0: setembre,
1: o 6. Sí, sí, és que
0: em sembla bastant fort, i és això, al final és una lesió d'isquiotibials que es pot recuperar. I aviam, pel que fa al final de temporada, jo el que pensava era que no seria per tant, i que em semblava el moviment lògic, perquè ara mateix recuperar Tomic, que ja va passar el partit contra Gran Canària, ell va intentar forçar una mica,
1: sí,
0: i va tenir la recaiguda, jo crec que és més intel·ligent que segui a la banqueta ja fins a final de temporada,
1: sí, sí,
0: perquè arriscar-lo en uns play-offs amb tot el nivell físic que comporta, jo crec que encara que la lesió no hagués anat a més, era la jugada intel·ligent.
1: Sí, més amb un jugador de les seves característiques físiques i l'edat que té.
0: Exacte.
1: No és el mateix que Marcelinho Huertas, ni molt menys, perquè els seus genolls han de suportar molt més. Això sí, Didac, Miret va deixar caure que el club estudia el mercat, també ho va dir en Ballesteros. Sembla que sí, no? Sembla que la penya fitxarà un pivot per aquest últim tram de temporada.
0: Sembla que sí. Em sorprèn. No sé si és que l'evolució de Tomic no ho ha marcat així, però jo crec que la penya va una mica tard en aquest sentit, perquè ja la situació dels pivots és limitada des d'abril.
1: Sí.
0: I ara, clar, és doncs el que et puguis trobar, no? Perquè al cap i a la fi, jo crec que no hem d'esperar un jugador titular ni molt menys. Jo crec que ni tan sols un jugador que pugui aportar la pista en el sentit de rendiment en punts i rebots, sinó simplement un jugador doncs, que pugui donar descans als Rusic perquè no s'estiguin menjant 30 minuts abans dels play-offs, a Virgander perquè acabi de recuperar tot el nivell. I crec que, doncs, la veritat, se m'ocorreixen pocs noms que estiguin ara mateix en el mercat, però segur que Jordi Martí fa la seva feina.
1: Sí, això t'anava a preguntar. Potser et fico en un marrón. No sé si em sabries dir algun nom d'algú que t'encaixaria. No sé, més enllà dels noms, sinó el perfil que creus que hauria de buscar la penya, perquè més recordem, ja no es pot fitxar jugadors de la CB. És a dir, s'ha de buscar fora d'aquí, Didac.
0: Bé, sempre que es fitxa cap a final de temporada on surten aquestes opcions de lligues que ja han acabat, no? Uh-huh. Te'n vas a la G-League o a buscar una mica més lluny que no... Sí. Per exemple, en mercats que la penya explota o a l'ACB s'exploten com Itàlia o Alemanya, ara mateix està complicat perquè si busques jugadors competents seran jugadors que ara mateix també s'estan jugant als play-offs. O sigui, potser sí que toca buscar una mica lluny d'Europa i lluny de, del radar de la gent.
1: Bueno, veurem com surt perquè aquests fitxatges són els que surten molt bé o molt malament, però mai passen desapercebuts. Ara sí, marxem a parlar del mercat de la postemporada. Portem ja unes setmanes on van sonant noms, mica en mica, i el nom que està més de moda segurament és el de Xavi López d'Aurestegui, no? Que està ara mateix al València, acostuma a ser un dels descartats juntament amb l'Isaac Nogués i amb el Iancu Basima. Home, el nom de Xavi López d'Aurestegui t'encaixa sempre.
0: Home, i a la penya encara més, sí, no? Sí, sí. Si va ser el seu últim equip abans d'anar cap a València... A mi la veritat que m'encaixa molt. Cupo, aquesta posició de 3, que a la penya sempre és molt... Només hi ha Yanni Kraft, clarament, en aquella posició, perquè Hanga tampoc acaba jugant allà, i a mi en Xavi, per mi, ben tornat sigui.
1: La mala notícia, per dir-ho així, ahir a l'esport, en Xavi Ballesteros deia, bueno, just aquesta setmana, que a ell segurament li dona la sensació... que aquest any en Xavi López d'Aurestegui no vindrà a la penya. Un altre nom dels que ha sonat és el d'Àlex Reyes. Ja en vam parlar aquí justament amb en Xavi, també. Què n'opines d'aquest jugador? Ja sé que t'encanta.
0: Aviam, jo crec que amb aquests dos jugadors ja es veu quina serà la dinàmica de la penya al mercat. No? Al final, perfils molt semblants, jugadors que poden anotar, jugadors d'aquí...
1: Cupus.
0: I a mi m'agrada molt. Ja vam parlar de quin tipus de jugador és, però també hem de tenir en compte doncs, el mateix que deia el Xavi, les ofertes que ja té... Una d'Unicaja que probablement sigui més alta que la de la penya, perquè enganyar-nos.
1: Sí, hi ha novetats, ho deia justament en Xavi, és que bueno, ja ha comunicat al Manresa que pagarà la clàusula per sortir, ja té 4 ofertes sobre la taula, i és que la penya no és l'únic equip que busca cupos. Tu mencionaves ara el nom d'Unicaja, però és que Unicaja està sonant jugadors com Oriol Paulí, com Pep Busquets o Santi Justa, no? que ja es veu una mica per on van els tiros ara.
0: Però aviam, jo crec també que el jugador aquí ha de ser intel·ligent, perquè al final Unicaja doncs, pot buscar cupos simplement doncs, per completar el roster. No? Jo crec que a la penya potser no guanyes tants diners, però jo crec que sí, jugadors com Reyes poden tenir un paper molt més gran del que es poden trobar a Màlaga.
1: I l'últim nom que he escoltat jo aquestes últimes hores ha estat el nom de Danko Brankovic, pivot del Breogán. Bueno, hi havia gent demanant-lo per aquest final de temporada, no es pot. Recordem que l'ACB no es poden firmar ja jugadors de la pròpia ACB. Bueno, un pivot de 25 anys del Breogán. Dida, què me'n dius?
0: El que he vist em convenç, aviam... una mica perfil Tomic, no, diríem. No, és prou semblant ja el que tenim, però així, a més croat, de 25 anys. Primera temporada de l'ACB, a mi són les coses que a mi m'entren la por, no? I més de veient el que ha fitxat la penya els últims anys, que encara que fossin extracomunitaris, sempre buscava primer el perfil ACB, no? Buscar la lligandesa i després ja, doncs, anar-se'n cap a fora. Jo crec que podria sortir bé, però també és una aposta més arriscada que els altres cupos, no? També considero que amb millors facilitadors al costat, com Ricky, no? Doncs destacarà més. Al final està en un equip doncs, que el Brogan dona pel que dona, encara que estan fent molt bona temporada. I ara mateix sí, sembla l'opció més realista i a mi em sembla, m'encaixa.
1: I compta també amb Adam Hanga. Parlàvem d'ell fa unes setmanes, on en una entrevista amb Factor Canxa deia que no havia rebut encara cap oferta de renovació. Vam debatre si era una manera de posar pressió al club, que buscava realment aquí l'Adam. Sembla que ara sí que hi ha una oferta de renovació, però és el propi Adam qui diu que ara no sap què farà, Didac.
0: Jo crec que és el que has dit tu, no? És una cosa que normalment posa els jugadors més en la rampa de sortida, no? Quan surts públicament a dir que no tens una oferta. En aquest cas, si ell és el que buscava, li ha sortit bé perquè la penya ha reaccionat. Però, clar, ara surten aquestes declaracions de ho he d'estudiar amb la família, que també és normal, al final no és un jugador jove que ha de buscar minuts ara.
1: No,
0: estabilitat, això segur. I, doncs, jo tinc els meus dubtes ara mateix. No sé si l'oferta ha sigut encara més a la baixa. Entenc que només ha sigut per un any. No crec que ara mateix Hanga, amb més de 35 anys, estigui firmant
1: any,
0: contractes multianuals. I doncs jo espero que en poques setmanes surti de dubtes.
1: Creus que és imprescindible retenir-lo?
0: Jo és que ara mateix la penya crec que imprescindible és una paraula molt forta i imprescindible potser hi ha un quintet.
1: Però creus que se l'hauria de renovar o no? A tu t'encaixen... Tu ara mateix et fiques a pensar respecte a la plantilla de l'any que ve. La plantilla, la teva plantilla, Adam Hanga, seria o no?
0: M'agradaria veure les condicions de la renovació, però segurament sí. Tampoc sé en quin estat arriba ell, perquè jo sempre tinc els meus dubtes amb els jugadors grans. A mi aquestes coses de jugar amb 40 anys em semblen una completa bogeria. I jo crec que és evident que Hanga cada cop és més intermitent. I també és normal per al rol que té ell, no? Així de defensor, de jugador que aporta més en intangibles, en el més menys, i ha tingut molts bons partits aquest any per això mateix, però també en altres on no ha acabat d'aparèixer, i jo crec que això s'anirà fent encara més gran l'any que ve.
1: I parlem ara ja per tancar aquesta tertúlia del final de temporada i els objectius que ha de tenir la penya. Amb aquesta victòria, el play-off ja està pràcticament assegurat, no?
0: Sí, i crec que serà això que comentava molt amb els percentatges, la penya que rondarà segurament la sisena posició, que segurament és el que li havíem de demanar.
1: Podríem dir, encara no està clar, però ara mateix seria el Barça, el rival de la primera ronda.
0: És que és això, ara mateix no saps què feien aquestes dues últimes jornades, perquè qui sap si toca un Barça, si toca un Múrcia, que representa que hauria de ser
1: també
0: el millor equip, un Baskonia, Déu no vol que toqui el València, així que...
1: No, jo crec que el València ara està més ja en Final Four, no?
0: Exacte, i jugarà contra el cinquè probablement...
1: Sí.
0: El Múrcia sembla que quedarà segon, així que assegurar-te de jugar contra ell hauries de perdre i anar-te'n cap a una setena posició, així que és que encara pot passar qualsevol cosa en res dues setmanes.
1: I ara la pregunta és, Didac, tu creus que la penya pot aspirar a alguna cosa més? Tu què li exigeixes a aquesta penya en el que queda de temporada?
0: Home, ens estan convencent. Jo me'n recordo aquelles dues temporades seguides de dues semifinals, 2022 i 2023, i jo... penso en l'any passat, i l'any passat sí que ho vaig sentir una decepció, no? Arribes contra Tenerife, la situació era una mica semblant, la penya no arribava tan bé, cal dir-ho, però t'emportes un 2-0 primera ronda i cap a casa. I jo crec que aquest any sempre la penya ha sigut més underdog en aquestes primeres rondes, tot i algun any ser cap de sèrie, però jo crec que no és cap bogeria dir que a la primera ronda, a tres partits, la penya es pot colar en unes semifinals perfectament.
1: El pròxim partit de la penya serà contra el Tenerife, ara en una estona repassarem el rival... Però moltes coses que hem pogut parlar avui aquí en aquesta tertúlia amb en Didac Sanchil. I anem a la secció on les dades cobren vida. Anem amb les dades dels partits d'aquesta setmana, Didac.
0: Ja ho has dit bé, d'aquesta setmana, perquè he fet una mica de barreja contra Andorra i Madrid. Crec que l'ocasió ho mereixia després de l'espectacular setmana dels verdinegres.
1: Sí.
0: I és que, com comentàvem també en la tertúlia, grans últims quarts de la penya, que no estava sent una de les millors característiques, més 12 contra Andorra i més 11 contra el Madrid. Molt de valor, a més anotant més de 25 punts en tots dos casos. I també parlaves de Ricky Rubio. Tu m'has dit el partit contra el Madrid, però és que també compta amb el que va fer dijous, perquè aquesta setmana ha promitjat 22 punts i 27,5 de valoració, Ricky. La veritat que escandalós el seu nivell, que jo no li veia des de principi de temporada, diria, fins i tot. I d'altra banda, no vull que s'interpreti com un pal, perquè crec que Jabari Parker ha estat molt bé aquesta setmana també, sobretot anotant de dos, però per això mateix crec que és el perfil que no esperàvem d'ell, no? Perquè el que ha fet és 0 de 5 des del triple en aquests dos partits.
1: Doncs pues aquí tens el pal.
0: No, i espera't, perquè el pal es fa més gran ara, perquè si mirem tota la temporada des que ha arribat, està anotant un 17,6% dels triples que tira aquest any.
1: Déu-n'hi-do.
0: Situació una mica Sam Dekker, em sap greu dir-ho, però així és. Però tot i això, la veritat que és Jabari, evidentment, molt bon nivell. Com tots els jugadors, la veritat, tots els jugadors endollats, i és que en els dos partits ningú ha fet valoració negativa. Tothom ha portat en punts, ha portat en valoració, i també en més menys en el que tots han sortit en positiu.
1: Jo només et diré, Didac, que aquesta temporada amb el sènior del círcul, el sènior B, he acabat amb un... crec que ha sigut un 31% en triples.
0: Més dades encara, imagina't.
1: Bueno, aquí la tens, Jabari, sisplau, eh? I avui torna al terreny inhòspit. La secció analitzem el pròxim rival de la penya. Escoltem el Didac Sanchil.
0: Crec que l'idili amb el calendari de la penya es manté almenys per la pròxima jornada, perquè si el cap de setmana passat era el moment perfecte per jugar a Madrid, aquest dimecres és idoni per anar fins a Tenerife. La Laguna ara mateix es troba en una situació, per comparar-ho, molt semblant a la d'Unicaja, no? Dos equips que es van emportar la decepció europea i que ara mateix no estan reaccionant. Mm-hmm. Els aurinegres porten 4 derrotes consecutives a la Lliga Endesa, i a més, sense temps per reaccionar, perquè els jugadors de Xus Vidorreta s'hauran de menjar 7 partits aquest maig.
1: Uf.
0: I la veritat que pot portar problemes quan en el teu equip estan Patty Mills, Marcelinho Huertas, Shermadini, Dornekamp, que ja té 40 anys...
1: Giedraitis lesionat...
0: A un equip que sempre es diu, no?, doncs que és molt experimentat, per dir-ho suaument, i jo crec que la penya s'ha aprofitat d'això perquè el cansament serà evident. Per tant, molt a guanyar en confiança pels play-off i poc a perdre en quant a classificació.
1: Ara ja sabeu el que es trobarà la penya dimecres a les 8. I repassem la resta d'equips badalonins. Comencem a la Supercopa Catalunya amb el Minguella, Didac.
0: Derrota a la pista del Sant Feliuenc per 79-75, tot i els 20 punts de Carracedo. Mala ratxa que fa que no sigui impossible quedar-se sense final a 4.
1: Anem amb els Maristes.
0: Espectacular últim quart a la Plana. Més 13 i victòria contra el Martinenc per 75-65. 20 mandarines en 35 minuts per Polvi.
1: I la tornada de tant Alexic Malicova, eh? Anem a Copa Catalunya amb el Círcul.
0: Derrota decidida al tercer quart a Ripollet. Menys 19 en aquest període i 76-56 final.
1: Oficialment, equip de Primera Catalana. Anem ara a Primera Catalana. Què ha passat en el derbi?
0: Victòria de la Llefi contra el Sant Andreu per 85-80. Partides a Llefià, on el duel el van muntar Edgar Fernández i Kevin Maceira. 20 i 25 punts per ells.
1: I el Sant Josep?
0: Segona derrota consecutiva per un Sant Pep que cau fins a la quarta posició, 70-90 contra un Masnou que va ser molt superior.
1: I què ha fet el Círcul B?
0: Derrota contra Centre Catòlic per 73-49. L'equip es va veure completament superat i va perdre tots els quarts, tot i els 20 punts de Joan Ruiz.
1: I el Minguella B?
0: Partit de dinàmiques canviants, però que va sortir creu. Derrota a Casagemes contra SIC per 67-73.
1: I què ha passat a Segona Catalana?
0: El badalonès guanya per 74-66 contra el Sant Andreu, el de Barcelona. Ademar B cau per 57-79 contra Bàsquet Ateneu Montserrat. I el Sant Andreu B s'emporta la victòria de la pista de l'ASME per 69-73.
1: I Didac, fes-me el repàs del bàsquet femení de la ciutat.
0: A Supercopa la Llefi segueix sense guanyar. Derrota per 39-55 contra el Jaiec. El Llefià B també cau a Blanes per 59-46. I a Segona Catalana, Sant Pepper contra el Sabadell B per 36-48. I el Minguella tampoc suma. Derrota igualada per 67-52.
1: Jornada completa. Una setmana més.
0: A Badalona.
2: Canvi de joc. El futbol badaloní.
1: I seguim parlant de futbol perquè el cap de setmana també ha deixat molt bones notícies al futbol formatiu i femení del territori.
0: Millor que bones notícies perquè el juvenil del Club Futbol Badalona ha aconseguit l'ascens a Divisió d'Honor després de només un any a Lliga Nacional. Els escapulats van superar l'Adam per 1-0 amb un gol d'Héctor Rico i tornen així a l'elit després d'una temporada molt i molt treballada. L'equip ha estat sempre a la zona alta, tot i passar un tram molt complicat a principis d'any, entre gener i març, però han reaccionat a temps i seran equip de Divisió d'Honor.
1: Molt mèrit també perquè el futbol base del Badalona necessitava una alegria. Així, tornar a Divisió d'Honor és importantíssim pel club.
0: I qui també està molt a prop de fer història és l'Ona Sant Adrià. Les d'Adrianenques van golejar 4-1 a la Reial Societat B en l'anada del play-off d'ascens a Primera Federació i tenen l'eliminatòria molt ben encaminada.
1: Resultat espectacular, sobretot pels dos gols finals que pràcticament canvien l'eliminatòria, no, Didac?
0: Totalment, perquè amb un 2-1, aviam, tot queda obert, el doblet de Júlia Maíra al final t'ho deixen un 4-1 i amb molt avantatge, com deies, per la tornada al País Basc aquest diumenge.
1: Doncs pendents també d'aquest possible ascens perquè seria una notícia enorme per al futbol femení del territori.
3: Tenemos el partido a la basura.
4: Una mentalitat molt, molt guanyadora.
1: I molt pendents també del Badalona, que va fer un pas importantíssim cap a la següent ronda del play-off d'ascens.
0: Resultat boníssim per als escapulats, que van guanyar 0-2 al camp de l'Hospitalet en un partit molt seriós dels ara Miquel Azparren. El Badalona va controlar molt bé la primera part. Es va avançar amb un penal al minut 15 sobre Juaco, que està sent dels millors jugadors aquest final de temporada, però que evidentment havia transformat Toni La Rosa. I a partir d'aquí la veritat que l'equip va saber jugar amb avantatge i competir molt bé en tot un camp com el de l'Hospitalet.
1: Quin fitxatge, la Juaco. Espectacular. I això que a la segona part va haver-hi moments de patir.
0: Sí, i va ser estrany perquè va ser justament quan l'Hospi es va quedar amb un menys, perquè van tenir l'expulsió d'Aguza. I l'Hospi va ser en aquell moment que va créixer molt, va haver d'aparèixer a zona amb un parell d'aturades molt bones. L'Hospitalet també va tenir un xut al travesser, però el Badalona va poder resistir i al final emportar-se el partit per 2-0.
1: Un resultat molt potent abans de la tornada a l'estadi municipal. Encara no està fet, però el Badalona estic segur que ha fet un pas de gegant. I quin és el nostre jugador o jugadora de la setmana?
0: Doncs què ha de ser? Ricard Rubio i Vives, que bé li estan sentant al maig.
1: Des de que ha sigut pregoner, Didac.
0: Home.
1: Didac Sangil, moltíssimes gràcies.
0: A tu, Uri.
1: I com estan sentades tu també les festes, eh? I a tots els equips de Badalona, desitjar-vos una bona jornada aquest cap de setmana.
4: aquí el programa d'avui. La setmana que ve, més Esport Badaloní, més Terreny de Joc. Fins la propera!
5: Terreny de Joc, el programa multiesport de Ràdio Ciutat de Badalona.
6: Amb Oriol Mañé. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: Fem Salut, un programa de Ràdio Mollet per a la xarxa de comunicació local.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui parlarem de les eines que ens ofereix la sanitat pública per deixar de fumar. És per això que avui ens acompanya la infermera, en aquest cas del Centre d'Atenció Primària de Camp Antiquet, a Mollet del Vallès. És una de les professionals que tenim de l'Institut Català de la Salut aquí a casa nostra, que és la Laura Palma. Benvinguda, Laura.
2: Hola, bona tarda.
1: La Laura ja és coneguda en el programa Fem Salut i a més amb aquest tema que domina, perquè fa molts anys que ho treballa des de la sanitat pública, des del Centre d'Atenció Primària. Tampoc és casual que just ara que estem a les portes del mes de maig en parlem d'aquest tema, perquè a finals del mes de maig, concretament el dia 31, és el dia sense tabac i durant tota la setmana prèvia és la setmana sense fum. Sí. És així, no?
2: Sí, sí, Emma, sí, és així. Justament, hi han dues dates en l'any que parlem més de tabac. El gener, amb els bons propòsits, i ara, no? I ara que és això, el dia 31, que en aquest any és cap de setmana, bueno, és el dia 31 de maig, que és el Dia Mundial Sense Fum. Uh-huh. Vale? I és on es fan totes les activitats, tant al carrer com dintre dels CAPs, dintre dels instituts, a la tele, no, als mitjans.
1: Feu activitats allò de conscienciació, no?
2: Això, de conscienciació i...
1: Que no sé si és una percepció errònia, però... Jo crec que cada vegada hi ha més gent que està deixant de fumar. No sé si vosaltres també noteu que hi ha aquest interès i fins i tot teniu dades que valin... Ja et dic que és una sensació, eh?
2: Sí, de fet, a la població general...
1: S'està reduint.
2: Sí, el percentatge ha baixat una mica. Malauradament...
1: Entre els joves?
2: En aquest any hem vist que les xifres s'han pujat una mica entre els que inicien, no?, i en els joves, les primeres edats de començar a fumar, han pujat una mica. I tot això és per les noves maneres de fumar, el vàper. El vàper, la cigarreta sense fum, no?, tot això és el que és un ventall, no?, de possibilitats i de que els joves s'han enganxat.
1: Laura, i això és tan perjudicial, tan nociu com el tabac tradicional, no?
2: Sí, de fet.
1: Ho dic allò perquè segurament també un té la percepció de que no és tan perjudicial, una percepció errònia.
2: És un mite això. De fet, és més perjudicial perquè no controlem la nicotina, o sigui, la nicotina que porta un vàper o una cigarreta electrònica de les que no fan fum, o a les nus, no?, o les sals de nicotina que ara es posen a la boca, no?, a les genives, la quantitat de nicotina que porten, encara que diguin a l'etiqueta que no porten nicotina, com que la llei tot això no està regulat, no?, que sempre ha fet la llei feta la trampa, no?, però això encara pitjor perquè no està regulat, no estan obligats a posar la nicotina que tenen. Llavors, poden dir perfectament que porta zero nicotina i és mentida. Porta, perquè si no, no t'enganxaries. Vale? No continuaries consumint.
1: No tindries aquesta addicció, que és el que volem deixar clar.
2: La nicotina fumar... és la droga que enganxa. És la substància que realment ens manté enganxades. No?
1: Mm-hmm. Vale? I una es pot desenganxar, que és del que parlarem avui.
2: Sí,
1: no?
2: Sí.
1: Primer de tot, una persona et preguntaria, i quins beneficis tindrà, notaré jo, si deixo de fumar?
2: Els beneficis són immediats, o sigui, són molts beneficis i, a més, immediats. De fet, des dels primers 20 minuts que no tenim nicotina dintre del cos, ja disminueix el ritme cardíac i la freqüència. Disminueix la pressió arterial, o sigui, això en els 20 minuts. I la temperatura dels peus, de les mans, ja recuperen valors normals. O sigui que la nicotina el que està fent quan estem fumant és que la circulació empitjori i la temperatura és més baixa perquè no arriba la sang i la pressió també puja.
1: Mm-hmm.
2: Després, a les 8 hores, ja podem constatar que l'oxigen en sang ja són nivells normals de la persona i que el fum que tenim dintre dels pulmons ja comença a baixar. A les 24 hores seria quan el fum del pulmó ja s'eliminés del tot o gairebé del tot. Si fem una prova, que si algú, els fumadors que ho estan deixant segur que la coneixen, és la carboximetria, que és una prova de bufar semblant a aquesta que et fan de l'alcoholímetre, no?, per mirar els nivells sí, d'alcohol. Doncs és una prova molt semblant perquè has de bufar, no?, per una
1: cànula, no?
2: Sí, una cànula. Doncs aquí et diu els nivells de monòxid de carboni que tenim dintre del pulmó, que estan ocupant un espai i que no ens deixa que el pulmó entri tot l'oxigen que ha d'entrar quan fem la respiració, i que, a més, aquest monòxid, d'una manera o una altra, és el que es distribueix per al cos en l'hemoglobina, quan reparteix per tot el cos, doncs això és el que veuríem amb aquesta prova. Doncs aquests nivells de monòxid a les 24 hores ja baixen. Ja gairebé són gairebé normals com una persona que no està fumant o que no està exposada a un fum.
1: Amb la Laura, que n'hem parlat en d'altres ocasions sobre aquest procés de deixar de fumar, sempre ens ha dit això, no?, el que és la recuperació de la respiració, però hi ha d'altres beneficis, no?, com ara... Clar. L'econòmic.
2: Econòmic, no? Clar. Això, sobretot els que consumeixen cigarretes convencionals, això ho veuen. Jo ara, mira, no et sabria dir quants diners estan al paquet ara, no? Però entre 5-6 euros, segur, o si no més, no? Això aquí, en altres països encara més, no? Doncs... Clar, si fas el compte del que et gastes cada dia, el que et gastes cada mes i el que et gastes...
1: Al cap de l'any.
2: Al cap de l'any, home, un viatget o algun caprici segur que en tindries, no? Sí que la motivació econòmica a vegades quan fas cigarretes de picadura, no? Sembla que són menys, no es gasten tant, no? Però que al final també ho notes.
1: I també seria un mite, això de que el que és tabac de picadura doncs és més saludable?
2: No, clar, no. És un mite.
1: És de un fet, mite, també.
2: Sí, és un mite. O sigui, ho venen com més natural perquè ho emboliques tu i no ho embolica una màquina, no? Però després hem de pensar que el tabac que hi ha dintre de la picadura no és del tot tabac, a vegades hi ha una part de tabac una mica de restes, vale? El filtre tampoc no... és diferent. Li posen més additius perquè no s'apagui, perquè cremi millor, perquè s'enganxi, també. I després els nivells de nicotina que li posen, no?, que tenen a la cigarreta, poden ser entre 2-3 vegades superiors al que tenen una cigarreta convencional. Nosaltres notem molt els que quan fem la prova aquesta de carboximetria, que el fum també que té dintre del pulmó també és més elevat i no correspon tant a les cigarretes que t'estàs fumant, no? Perquè, bueno, també dependrà de com fumis, no? De la calada que donis, no? De l'aspiració, si fas una apnea entre calades, no? Quan aspires, fas una apnea, després deixes anar. Clar, tot això dependrà també del fum que tens dintre del pulmó.
1: Uh-huh.
2: Vale? I a més del fum, clar, aquest, ja es nota un increment del 30% de la funció pulmonar que tu tenies quan estaves fumant, incrementa ja un 30% a les 2 setmanes. Entre les 2 setmanes i els 3 mesos ja notes que respires
1: millor. La capacitat.
2: Millor, la capacitat ja pot augmentar fins a un 30%. O sigui que quan puixis unes escales, estiguis caminant, corrent, fent esport, ho notaràs de seguida. I l'energia general també ho notes, perquè ja l'oxigen està circulant a nivell més normal. al cap de l'any el risc d'infart i de malaltia coronària ja es redueix a la meitat, vale? I entre 2 i 5 anys, als 5 anys el risc de patir una, no, un infart ja és molt similar a una persona que no ha fumat mai. Vale, entre 2 i 5 anys.
1: Que ara, quan comenta la Laura, d'una persona que no ha fumat mai, doncs a tenir present també els fumadors passius, eh? Que de vegades hi ha moltes persones que diuen, és que jo no he fumat mai, però sí que he estat convivint amb una persona fumadora, no? I això també ens perjudica la salut.
2: Perquè tenim el fum de segona mà, que és el fum que inhalem directament de la persona que està al costat, no? Traiem fum, i després tenim el fum de tercera mà, que és el fum que, encara que te'n vagis al carrer a fumar, no? Al balcó, a la finestra, tot aquest fum que estàvem parlant de que tenim dintre del pulmó, el traiem, i aquest es combina amb les partícules de l'aire i deixen una substància que es queda enganxada, doncs, tot arreu de casa, no? A les cortines, al sofà, a la fruita, a la joguina dels nens, que a més són més susceptibles a intoxicar-se, no? Amb aquestes substàncies, no? I que després tinguin els efectes nocius, no?
1: I si ho ajuntem allò amb la contaminació atmosfèrica, doncs ja...
2: Fumaré, sinó, bueno, jo vull fer un intent en deixar de fumar. Si surt per sempre, bueno, doncs aleluia, no? Perfecte, no? Però hem de pensar en això. Bueno, vull fer un intent per millorar, no, per obtenir tots aquests beneficis de deixar de fumar. Llavors, què ha de fer? Doncs adreçar-se a l'equip d'atenció primària, vale? A la seva infermera, que és la que té més a l'abast, o al metge, aprofitant la visita, el que sigui, vale? Doncs amb la seva infermera, i bueno, i ho demana, o nosaltres potser ja li preguntem també, o preguntem sobre si fuma o no fuma, i és el moment també de dir-ho. I llavors ja entraríem en un programa de deixar de fumar. Bueno, en un programa que al final són unes visites més adreçades a fer una estratègia d'acompanyament a la persona que vol deixar de fumar. O sigui, valorem quin és l'hàbit, com fuma, quan fuma, quina motivació, quin nivell de dependència té, i... bueno,
1: Això són preguntes que fins i tot un es pot fer, no?
2: Sí,
1: abans,
2: sí,
1: d'anar,
2: sí,
1: a la visita, de dir, escolta'm, vaig a veure, no?
2: Sí.
1: Perquè fumo, no? En quins moments del dia...
2: En quins moments,
1: no?
2: del dia, quantes cigarretes necessito, si m'aixeco a la nit a fumar o no, o si em desperto per fer un pipi, després no m'adormo si no fas la cigarreta o fas dos o tres calades, no?
1: Poso cara de sorpresa, eh?
2: Sí, sí.
1: Però perquè passa,
2: perquè
1: això passa.
2: Això passa, llavors això ens indica que té una dependència alta, més alta. Llavors les estratègies, que al final són individualitzades, les farem diferents, no? El que li ha anat bé al veí potser no em va bé a mi. La pastilla, no? Que ja ara tenim fàrmacs que ajuden aquests primers moments, no? O sigui, a que no ho passis malament, o sigui, i el cravin, el mono, no? Que tu notes o pots notar els primers dies, no sigui tan alt, i puguis fer més les teves estratègies de dir que no, de distracció, no? Els fàrmacs t'ajuden. Doncs potser el fàrmac que li ha anat bé al veí no és justament el que et va bé a tu. O sigui, que per això que la visita és molt necessària. És molt necessària perquè, si no, pensem que, mira, farem el mateix que ha fet el veí i mira...
1: I després fracassem.
2: I fracassem, i això, doncs...
1: genera frustració.
2: Sí, i baixa l'autoestima, i no volem després fer un altre intent.
1: Uh-huh.
2: Vale? Llavors, no. Anar a la infermera, que planifiquem una estratègia individualitzada amb les visites que calgui al final, amb una preparació que pot ser de 2-3 setmanes, 4, les que calguin, que la preparació, altres vegades que ho hem parlat, ha de ser curta, perquè no podem estar la vida preparant-nos. Al final hem de donar un salt, no? I
1: clar,
2: hem de fer un intent, no?
1: Jo recordo que hem de fixar el dia D.
2: El dia D,
1: no?
2: Hem de fer una planificació amb tot el que farem i fixar un dia D i saltar a la piscina, no? Al final ho hem de fer.
1: Ja. Llavors, Laura, més enllà d'aquestes visites més individualitzades, d'aquesta estratègia, sí, doncs, pensada per aquella persona en funció de l'addicció, no?, que té, crec que, si més no, anys enrere, jo crec que ara torneu, no?, a oferir grups, sí, perquè també ajuda, no?
2: Sí, a Camp Antiquet som molt veterans en els grups. De fet, hem ensenyat una mica també a altres caps del voltant, una mica els hem format també per fer els grups. N'hi havia altres que també ja ho feien, no? Però que aquí justament som molt veterans, perquè des del 17 que estem fent grups, vam fer un peron a la pandèmia d'un parell d'anys, em sembla, i ara i ara l'any passat per motius
1: que ara no venen al cas,
2: sí, de logística no els vam poder fer, i ara aquest any els tornem a retomar, vale? I llavors el grup té molt benefici per la persona. Nosaltres llavors valorem, a la consulta, valorem si ho fem individual o si en el grup. En el grup hi ha l'acompanyament extra del grup, o sigui, a més de totes les explicacions, tota la teràpia, l'estratègia individualitzada, tenim l'acompanyament dels altres, no?, que estan amb les mateixes pors, les mateixes dubtes, i són situacions molt similars que al final aprenguem de tots, no? I és el mateix grup a vegades el que t'ajuda, et motiva i a continuar. De fet, alguns després es donen els whatsapps i els contactes, i alguns han quedat fins un any després, sí, de tant en tant, per fer un cafetó o per caminar o per el que sigui, no? I queden i es motiven i entre ells es donen una mica d'ànim també. O sigui, uh-huh, que això és molt positiu, el grup és molt positiu. I a nivell nostre també és un espai d'una hora i mitja amb el grup, on les explicacions que donem són més llargues, més completes, amb imatges, amb una presentació que anem passant i fotos i contes i una relaxació, i parlem de més temes perquè podem tenir més temps, podem parlar més de l'alimentació, de l'exercici,
1: que és una de les coses que recomaneu, sobretot, no? El tema de l'exercici, no? De fer una activitat que et distregui,
2: clar.
1: Que l'exercici pot ser no únicament anar al gimnàs, sinó també anar a ballar, per exemple.
2: Anar a fer amb els companys
1: o fer ganxet.
2: Sí, o fer ganxet, o el que tingui a l'hort, per exemple, també és un exercici, o aprofitant les feines de casa, que també s'han de fer. S'han de fer, doncs mira, et poses una mica de música i també vas ballant, no?, per exemple, no? I així, a més de distreure't, també treballem una mica el tema del pes, que és una de les preocupacions que a vegades els fumadors entenen, no? Perquè sí que hi ha una mica de pes associat a deixar de fumar, poden ser uns 3 quilos, no? No en tots els casos, però poden ser uns 3 quilos, però clar, si treballem l'alimentació, de que quan tinguis ganes de picar alguna cosa, que no siguin massa calòriques, no? Perquè ja, clar, això dependrà. Si agafes 8, potser és que menges massa patates, no? Patates fregides, no? O fruits secs, o no sé.
1: O processats,
2: o
1: no?
2: Processats,
1: el problema és aquest.
2: Que potser el picar no és el mateix picar mandarines, no?, que picar una bossa de nous, no?, per exemple, no?, o com massa carmels. Doncs això, treballem el tema de l'alimentació i treballem el tema de l'exercici per distreure's i per no agafar massa pes.
1: I, Laura, qui decideix si tu participes o no en el grup? És a dir, per aquelles persones que ens estiguin escoltant i que diguin, ah, sí, doncs jo aniré, no?, perquè em facin doncs aquesta planificació més personalitzada, però crec que en el meu cas, és a dir, és la infermera que ens proposa. Igual en el teu cas t'aniria bé?
2: Sí, sí.
1: O tu pots... He sentit a parlar de grups? Sí?
2: És una valoració conjunta. O sigui, la persona, si ha sentit parlar del grup, ja ve preguntant pel grup, i llavors nosaltres fem una mica de cribatge si a aquesta persona justament li aniria bé participar amb altres persones, no?, que no té cap condició que sigui contrària, no? un motiu d'exclusió, no? I això, i que vulgui participar. Hi ha gent que potser no ho havia pensat, el tema del grup, li proposem i diu, mira, doncs no, a mi no m'agrada estar, no? Prefereixo, o pels horaris. A vegades nosaltres tenim un horari concret que normalment són els dimarts a última hora de la tarda per al tema dels treballs, però potser no aquelles hores, justament aquell dia i aquelles
1: hores... No va bé.
2: O tenen un torn d'aquest de treball que van canviant de torn. Doncs sí.
1: Vosaltres el que sí que demaneu, m'imagino, és un compromís d'assistència.
2: Un compromís, per això, sí, han de venir a totes. Si tenen un torn canviant, doncs és un motiu d'exclusió, perquè no poden venir.
1: Ja. I quin nombre de persones participen en el grup?
2: Això, totes les que puguem, depèn de la sala que ens deixin. Nosaltres hem tingut grup de 20 persones, perquè la sala eren 20. Podíem estar 20.
1: Hi havia capacitat per 20.
2: Hi havia capacitat per 20, i altres, perquè la sala era més petita, eren 13, 14, 15. Vale? Comencem per una mica més, i després, si algú s'esborra, no?, el perdem pel camí, no? Doncs, bueno, que ens quedin, doncs, això, 13, 14, 15.
1: I quan s'acaba aquest acompanyament o aquest, no? Aquesta activitat del grup que reforça la teva decisió, no?, de deixar de fumar...
2: El grup...
1: Què passa?
2: Doncs el grup normalment té una duració de 6 setmanes. 6 setmanes que... en algun cas l'hem allargat alguna més, però normalment 6 setmanes. Vale, a les 6 setmanes després nosaltres fem controls telefònics. Les mateixes persones que fem al grup, les mateixes infermeres, que són les referents, fem contacte telefònic i a les 3 mesos de deixar de fumar, als 6 mesos, als 9 mesos i als 12 mesos. Vale? I anem valorant. Si entre mitges no veiem que la persona ens diu oi, però tinc pensaments dolents, o tinc... No, el podem citar a la consulta. Llavors el recaptem i el citem a la consulta. Si no, doncs l'anirem trucant. I després, als 12 mesos, nosaltres acostumem a fer una nova reunió amb els que queden sense fumar i fem això, una altra trobada. Doncs, a més, nosaltres fem una
1: perquè
2: festa.
1: Perquè vosaltres fem una festa. Fem un pica-pica. Considereu allò que a l'any, si no has tornat a fumar, està superada l'addicció?
2: Sí, ja li posem una nova etiqueta. L'etiqueta d'exfumador. Fins que no passi a l'any, encara és un fumador que està deixant. I quan ja arriba l'any, ja podem considerar de que, bueno, ja és un exfumador.
1: Tot i que pot haver-hi una recaiguda, clar. I com sempre dieu... les recaigudes, doncs, es poden afrontar de nou per superar-les.
2: Clar, no? I que no passa res per recaure. A veure, intentarem no recaure, però que si recaiem, no és la fi del món, no passa res. Ja partim d'un punt diferent, no és el mateix punt inicial, sinó ja partim d'una fase més contemplativa, que es diu, bueno, hi ha unes fases del canvi, no? I la fase més contemplativa, que aquí ho tenim. Estem intentant buscar un altre moment per fer un nou intent. Això és, bueno, ho diem, no? És com començar a fer bicicleta, no? A aprendre a muntar-se en bicicleta. Caurem una vegada, dos, tres, és igual, però ho tornarem a intentar.
1: Això és l'important, tornar-ho a intentar. Recordeu allò, a finals de maig, el dia 31, és el dia sense tabac, la setmana prèvia, doncs, el dia sense fum, i es faran activitats, de manera que...
2: Sí.
1: I no cal esperar a finals de maig. Vull dir que si teniu ja la intenció, no?, la decisió de deixar de fumar, aneu al vostre centre d'atenció primària.
2: I el dia 30, que és el divendres, em sembla que és 30... No,
1: 29.
2: No, 29. Doncs aquell dia sí que muntarem la paradeta allà
1: a l'exterior.
2: A laboratori, sí. Fora del CAP, allà a les escales, i bueno, el que vulgui venir a buscar informació, a conèixer-nos, a qualsevol cosa, doncs que vingui.
1: Molt bé.
2: Estarem esperant.
1: Laura Palma, moltíssimes gràcies. Fins una propera. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
2: Gràcies.

0: És la una.
1: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Nova jornada de vaga de les escoles Bressol arreu de Catalunya. Les educadores denuncien la precarització laboral i salarial de l'etapa educativa de 0-3 i reclamen dignificar-la i visibilitzar-la. L'escola Bressol Municipal Virolet és una de les llars d'infants de la ciutat que se suma a les manifestacions convocades per aquest dimecres i que també ho farà dissabte 23 de maig en l'àmbit estatal a Madrid. Defensar els drets dels infants, garantint-los una atenció més individualitzada, reduint les ràtios, visibilitzar la tasca pedagògica de l'etapa 0-3 i dignificar la professió són algunes de les reclamacions d'un col·lectiu feminitzat que cobra el salari mínim. Així ho ha assenyalat l'educadora de l'Escola Bressol Municipal Virolet, Montse Boza.
4: Socialment sempre s'ha vist com assistencial i aquesta vessant educativa que la té i la té molt important perquè els aprenentatges més significatius es fan al 0-3 no són presents, però no només a nivell del sistema educatiu, sinó a nivell social i de polítiques socials.
3: La plataforma 03 Catalunya, impulsora de la vaga, demana un reconeixement professional i reivindiquen un servei públic, gratuït i universal per tots els infants d'aquesta etapa educativa. I Esquerra Republicana defensa una alternativa d'esquerres liderada per la formació independentista per fer front la majoria absoluta del Partit Popular a Badalona. En una entrevista al Badalona Matí, el líder republicà Àlex Montornès ha acusat l'alcalde de no treballar per la ciutat després que Hisenda hagi inclòs l'Ajuntament de Badalona en el mecanisme de pagament a proveïdors del 2025. El republicà dona per perdut aquest mandat i ja té la vista posada en les eleccions municipals de l'any vinent. Des d'Esquerra fan una crida a la ciutadania a reflexionar sobre la utilitat de la majoria absoluta de García Albiol i veuen un front d'esquerres liderat pels republicans com l'única alternativa a l'executiu popular.
5: Hi hauria una oportunitat i és que Esquerra Republicana lideri aquesta majoria alternativa d'esquerres en favor de la ciutat de Badalona, perquè no ho hem intentat mai. Hem provat governs de tots colors.
6: Doncs. Voldrien liderar vostès un...
5: Jo em presento unes eleccions per ser alcalde de la ciutat de Badalona perquè crec que realment Esquerra Republicana i jo en particular podem atacar els problemes de seguretat, d'habitatge, de manteniment d'edificis, de poliesportius, escoles que hi ha a la nostra ciutat i arreglar l'Ajuntament de Badalona.
3: I en esports, el Joventut ja té substitut per cobrir la baixa d'Ante Tomic. Es tracta del pivot francès Giannis Morin, que arriba procedent de la Lliga japonesa. El jugador ha viatjat amb l'equip a Tenerife i podria debutar avui mateix a les 9 del vespre. Tenim 23 graus de temperatura a la ciutat.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
7: Ningú t'informa com nosaltres.
8: Bon dia i bon dimecres 20 de maig de 2026. Això és l'Enjoc.
9: Enjoc. Martí González.

Dimecres 20 de maig, amb la mirada ja posada a Oslo, a Noruega, on dissabte vinent, 23, el Barça jugarà la seva sisena final de la Champions femenina consecutiva. Ho farà contra el Lió de Jonathan Giraldez, l'ex-Lorana, l'últim entrenador que ha guanyat una Champions amb el Barça. Va ser fa 2 anys a Bilbao, en aquest cas contra precisament l'Olímpic de Lió, l'equip que ara mateix entrena Giraldez. Veurem, en parlarem, escoltarem protagonistes, evidentment, aquí a l'Enjoc, ja a partir d'avui. Ahir va ser el Media Day i diverses protagonistes van ja atendre els mitjans de comunicació, també l'entrenador actual de Blaugrana, Pere Romeu. Avui molt futbol, però també tindrem bàsquet, avui recupera un partit la penya, i molt waterpolo, amb la definició de les finals de les lligues a la divisió nord masculina i femenina. Avui, per cert, també tanca la fase lliga de la lligueta de quarts de final al Barceloneta de la Champions, ja amb el bitllet assegurat per a la Final Four, que es disputarà d'aquí 10 dies a Malta. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Sánchez.
1: Avui escoltarem algunes de les protagonistes d'aquesta final amb moltes ganes que arribi dissabte. En categoria masculina, també dissabte, es tanca la Lliga 25-26 de la primera divisió.
2: Amb el Girona jugant-se la permanència a la categoria, amb una final a Montilivi contra l'Elx. Només li val la victòria a l'equip de Mitchell, que ara mateix ocupa zona d'ascens, però depèn d'ell mateix per salvar-se. El defensa del Girona, francès, que va haver d'abandonar el camp en el tram final del partit contra l'Atlètic de Madrid, ha descartat una lesió greu del genoll, però continua sent dubte per dissabte.
1: El Girona que ha convocat a l'afició per rebre l'equip de les 7 de la tarda, dues hores abans del partit.
2: A més, s'han repartit un centenar de banderes a la botiga de la Rambla per engalanar la ciutat. L'Ajuntament de Girona també s'hi ha implicat canviant la senyera de la plaça Catalunya, on hi surt l'escut del club gironí, a més de vestir el terlà de la Rambla amb la samarreta blanca i vermella.
1: També dissabte tancarà el curs espanyol que rep a la Real Societat i té encara alguna opció remota de classificar-se per a competició europea per la Conference, i el Barça, ja campió i sense res en joc, que visitarà Mestalla per enfrontar-se al València.
2: Ahir, en un acte promocional, Pedri va dir la seva sobre el comiat de Lewandowski, la renovació de Hansi Flick i la lesió de Fermín, que ja ha passat per quiròfan per operar-se del cinquè metatarsià del peu dret i que es perdrà al Mundial. La cita mundialista, on sí que hi ha de ser Pedri, comença l'11 de juny als Estats Units, Mèxic i Canadà.
1: Dilluns de la setmana vinent, 25 de maig, Luis de la Fuente donarà la llista definitiva de la selecció espanyola, on hi poden entrar molts jugadors del Barça.
2: Ahir la va donar el català Robert Martínez, seleccionat de Portugal, una altra de les favorites. A la convocatòria d'entrat, el blaugrana Joao Cancelo, a més de Cristiano Ronaldo, que jugarà el seu sisè mundial.
1: I tornant als clubs en futbol internacional, l'Arsenal, l'Arteta, li guanya la premi del Manchester City de Guardiola.
2: L'empat d'ahir del City al camp del Bournemouth li dona matemàticament el títol de Lliga als Gunners, que ja es preparen per la final de la Champions, que jugaran dissabte 30 de maig a Budapest contra el PSG d'un altre ex-blaugrana, Luis Enrique. D'aquesta manera, Pep Guardiola pot tancar una dècada com a tècnic del Manchester City sense un nou títol. Segons els mitjans anglesos, el desempador ja hauria comunicat al club que deixa el càrrec aquest mateix estiu, malgrat tenir un any més de contracte.
1: En bàsquet, avui la penya recupera un dels partits que té pendents de la Lliga CB.
2: Els verdinegres podrien certificar avui a Tenerife la seva presència als play-offs, a més de posar-se molt de cara a la sisena plaça. Podria debutar ja el nou fitxatge anunciat fa unes hores el pivot francès Yanis Moguin, que arriba per substituir Ante Tomic fins a final de temporada procedent de la Lliga japonesa. Morín ja té experiència a la CB en equips com l'UCAM Múrcia o precisament el Tenerife. Aquest Tenerife Joventut, avui a les 9 del vespre, hora catalana.
1: Encara en bàsquet, la Federació Catalana va confirmar el retorn després de 3 anys de la selecció catalana masculina absoluta.
2: El comitat català jugarà el proper diumenge 28 de juny al nou Congost de Manresa, un amistós contra Gran Bretanya. Encara no s'ha fet pública ni la llista de jugadors ni tampoc el seleccionador. L'últim partit del combinat català va ser fa 3 anys, al juliol del 2023, contra l'Argentina.
1: En waterpolo, el Barceloneta tanca avui la lligueta de quarts de final de la Champions masculina amb el bitllet per a la Final Four ja assegurat.
2: Els mariners visiten avui a partir de 8:45 del vespre la piscina d'Olympiacos, que també s'ha classificat per la Final Four amb l'objectiu de tancar aquesta fase prèvia en ple de victòries. També es tanca avui l'altre grup, tot i que també hi ha les altres dues places de semis definides. Serà el Ferencváros hongarès i el Prorecco italià. Aquesta Final Four es disputarà el 30 de maig i l'1 de juny a Malta.
1: Abans, el Barceloneta disputarà la final de la Lliga, la divisió nord masculina.
2: Ahir es va classificar per aquesta final el Sabadell, després de superar Canyonca al Barcelona en el tercer i definitiu partit per 14-12.
1: I a la divisió nord femenina tenim en joc les semifinals.
2: Ahir es va jugar el primer partit de la primera semi de Lliga entre Sant Andreu i Terrassa, en triomf de les barcelonines 13-9. El segon enfrontament, que es jugarà demà en terres vallesanes, podria ser ja definitiu. Avui es juga el primer partit de l'altra semifinal, que enfronta Mataró i Sabadell, amb l'anada a la piscina Joan Serra, de la capital maresmenca, a les 7 de la tarda.
1: El Terrassa, per cert, que ha anunciat aquest mateix matí la retirada d'una llegenda d'aquest esport, com és la madrilenya Pili Peña, que penjarà el casquet als 40 anys quan acabi la temporada. I un últim punt en hoquei patins, el comitè de competició de la Federació Espanyola de Patinatge ha suspès cautelarment el play-off d'ascens a l'hoquei lliga masculina que han de jugar Lloret i Vilafranca i que havia de començar aquest cap a setmana.
2: El motiu? La impugnació del partit entre Lloret i Mataró per presumpta alineació indeguda de l'equip maresmenc. Si la resolució fos favorable al Lloret, serien els de la Selva els que pujarien directament. I, en canvi, el Manlleu, que ja ha celebrat l'ascens, hauria de disputar play-off.

0: Dimecres 20 de maig, 11 minuts gairebé passen de la una. Comencem parlant de futbol i d'aquesta final de la Champions femenina que tenim aquest dissabte a l'horitzó entre segurament dels dos millors equips d'Europa actualment i segur els dos millors dels últims anys, de l'última dècada segur. Sisena final consecutiva per al Barça, que buscarà refer-se de la de l'any passat a Lisboa, que va perdre contra l'Arsenal, per guanyar la quarta, el quart títol. El Lió, rival aquest dissabte, n'ha guanyat 8, tot i que no l'ha guanyat des del 2022 a Turí, precisament contra el Barça. Les Blaugranes ja es van endur l'últim precedent, fa dos anys, a la final de Bilbao. Més enllà d'això, aquest dissabte té el morbo afegit que el conjunt francès el dirigeix l'exentrenador del Barça, Jonathan Giraldez, tècnic blaugrana precisament fa dos anys a la Bilbao, a la capital biscaïna. Ahir el Barça va fer el seu media day, el Johan Cruyff, abans de viatjar cap a la capital noruega, i algunes de les protagonistes van atendre els mitjans de comunicació, per exemple, la portera Cata Coll, que deia això precisament sobre el fet d'enfrontar-se a Jonathan Giraldez.
1: Bueno, no, però jo és com si jugués amb el frente d'un entrenador normal, és veritat que ha estat aquí, però crec que no té les mateixes jugadores que tenim nosaltres, crec que, bueno, per jo quan dic, és com si jugués contra el Lyon, contra un entrenador que hi és més i ja està, poc més.
0: Una Cata Coll que també feia aquesta reflexió sobre aquesta queixa sobre el lloc on es jugava aquesta final, a Oslo, com dèiem, a Noruega. Primer, perquè dificulta més el desplaçament de l'afició, i segon, perquè era un estadi més petit que el de les últimes finals.
1: I per família, ja t'ho dic. Sí, és més complicat, però bueno, és el que hi ha. Jo també penso que cada any s'està fent estadis més petits i no pot ser que omplinguem un setmana més i després se vagi un estadi de 22.000 persones. O sigui, jo crec que això és algo que hauríem de millorar, fer cada vegada el contrari, sinó cada vegada estadis més grans perquè pugui venir més gent i sobretot pues, que sigui més fàcil poder accedir.
0: I també podem escoltar, per exemple, la jove però ja experimentada Vicky López, que s'ha consolidat el primer equip blaugrana malgrat no haver complert encara els 20 anys, que els fa el juliol.
2: Tenemos muchas ganas de que llegue ya el sábado, creo que llegamos en un muy buen momento, estamos preparadas y nos dejaremos el alma por llevar al Barça a ganar este título. Para mí siempre vamos a ser favoritas si hacemos las cosas bien y luego al final lo que piense la gente no lo podemos controlar, siempre hablarán ya sea para bien o para mal, entonces nosotras estamos tranquilas con la temporada que hemos hecho y la queremos terminar de la mejor manera posible.
0: Per part del Barça serà baixa, ja ho sabem, Laia Alexandri, mentre que són dubte Irene Paredes i Caroline Graham Hansen, tot i que ahir el tècnic Pere Romeu assegurava que les dues haurien d'arribar.
3: La intenció és que les dues arribin per la final. La Caro avui ha fet una bona sessió de reincorporació amb el grup, l'hem vist molt bé. Esperem que pugui fer una bona setmana per estar disponible de cara al dissabte. I la Irene, la idea és un treball, uns primers dies un pèl més individualitzat, un pèl més aparent al grup, amb la intenció de que també arribi, igual que la Caro, disponible el dissabte.
0: L'entrenador blaugrana que va explicar també en roda de premsa que la clau era que l'equip fos ell mateix, sense massa adaptació al context ni al rival.
3: Ja coneixeu el nostre equip, ja coneixeu com juguem, és policoses, valorar escenaris que puguin passar durant el partit i com afrontar-los per no haver d'anar a cegues en situacions que potser no voldries o que no esperaves del tot, tenir un pla en cas d'haver de remuntar el partit, tenir un pla en cas d'haver de jugar amb el marcador a favor, tenir un bon pla d'atac, un bon pla de defensa, però sent nosaltres. Crec que és molt, molt, molt important que de cara a la final del dissabte siguem nosaltres, perquè aquest joc que fem o aquesta manera de jugar crec que ens ha aproximat clarament al tres títols que ja hem aconseguit i ens ha portat a aquesta final.
0: El Barça viatja demà cap a Oslo i divendres a la tarda Pere Romeu i dues jugadores atendran els mitjans de comunicació a la roda de premsa prèvia. N'anirem parlant d'aquesta final de la Champions de dissabte a les 6 de la tarda a la capital noruega i també durant la setmana. I en categoria masculina també anirem parlant durant la setmana d'aquesta última jornada de Lliga en què el Girona juga la vida, havent de guanyar l'Elx a casa per aconseguir la permanència a primera divisió. L'Espanyol ja ho té fet, però encara té alguna opció de plaça europea i el Barça ja ho té del tot fet, amb el campionat ja guanyat. Ahir en un acte promocional va parlar un dels jugadors més importants del conjunt blaugrana, Pedri, que va dir la seva, per exemple, de la lesió del seu company Fermín, que ahir va passar per quiròfan i esperarà el Mundial. I també va parlar de la renovació del seu entrenador, Hansi Flick, i de l'adeu de Robert Lewandowski. L'escoltem precisament respondre sobre el davanter polonès i el fitxatge d'un possible substitut.
4: De un chat no me encargo yo, así que en esa no te puedo contestar, pero bueno, la de Robert, como decían, se va como una leyenda, creo que porque ha marcado una época, ha marcado un montón de goles, no sé ni cuántos, así que bueno, un placer jugarle con él, darle las gracias por todo lo que nos ha dado, tanto dentro como fuera. Vino en un momento complicado, que el Barça no ha ganado muchos títulos y se va ganando títulos como lo que es, como un ganador, un trabajador que nos ha enseñado una manera de entrenar, de trabajar.
0: I sobre la renovació de Flick, el migcampista canari va elogiar el caràcter competitiu que ha portat l'alemany a aquestes dues temporades.
4: Todos los culés creo que estamos contentos con la renovación. Venimos de dos temporadas muy buenas con él y ojalá pues siga siendo así, ganando títulos, lleguen mejores títulos. Y bueno, creo que nos ha aportado la competitividad que necesitábamos, un estilo de juego diferente que nos está yendo bien y ojalá pues siga así ganando títulos.
0: Pedri, que serà un dels molts blaugranes que disputaran aquest estiu a partir de l'11 de juny aquest Mundial masculí, que es juga als Estats Units, Mèxic i Canadà. La llista definitiva de la selecció espanyola es farà pública dilluns vinent, 25 de maig.

0: En bàsquet, avui la penya recupera un dels partits que té pendents d'ACB, en aquest cas a la pista del Tenerife, un dels objectius principals, assegurar el play-off i continuar tenint a tocar la sisena plaça. En parlava a la prèvia del pivot verd i negre Simon Birgander.
1: Queremos acabar la temporada como lo más arriba posible y ganar los máximos partidos que quedan. Y el objetivo es quedar sextos para jugar contra los terceros para el playoff. Y es un objetivo muy bueno, pienso yo, y creo que podemos hacerlo.
0: Això deia Simon Birgander, que també deia això sobre el rival d'avui, el Tenerife.
1: Tenemos que venir como en Madrid, venir allí para ganar y creer que podemos ganar. Un campo muy difícil, un viaje largo también, un equipo muy bueno y tenemos que llegar allí, jugar nuestro juego y hacer nuestro trabajo. Tienen muchos jugadores muy buenos que tienen mucha experiencia y eso ayuda mucho en ACB, en una liga como ACB, y siempre es un equipo muy difícil jugar contra porque tienen tanta táctica, tantos jugadores con tanta experiencia y talento y es muy difícil.
0: Avui a les 9 de la nit, hora catalana, aquest Tenerife Joventut podria debutar en la penya el nou fitxatge, anunciat ahir, fa només unes hores, el francès Yanis Moren, que ve del Japó i ja té experiència a l'ACB després d'haver passat per UCAM Múrcia i precisament pel Tenerife. I encara en bàsquet, en les últimes hores hem sabut també que Caldes de Montbui acollirà la final a 4 de la segona catalana femenina. Serà d'aquí dos caps de setmana. Ràdio Caldes, Aleix Marí.
2: Aquest cap de setmana s'han acabat les lligues de la Federació Catalana de Bàsquet i una vegada posat el punt i final a la competició regular, els primers equips de cada grup han de disputar-se el títol de Catalunya per cada categoria. Com ha pogut saber Radio Caldes, la final a 4 per ser campiones de segona divisió autonòmica femenina es jugarà en guany a Caldes. Després que les jugadores del sènior o del Sena Caldes de Bàsquet s'hagin endut el trofeu al grup 1, el cap de setmana del 30-31 de maig les calderines rebran a casa a les campiones dels altres 3 grups de segona. Així ha explicat l'entrenador del primer equip del Caldes, Javi Ruiz, el que suposaria pel club local guanyar el torneig.
3: Íntegrament a Caldes. El format és semifinal dissabte i final diumenge. I a veure, ja és un a més és la guinda del pastís a la temporada. Ja l'objectiu ja està aconseguit i la final a 4 ja és un a més.
2: La final a 4 serà al Pavelló de les Cremades i la disputaran amb el Caldes al Prat de Llobregat, el Sant Josep Obrer de l'Hospitalet i el Sant Jordi Blau de Rubí.
0: Gràcies, Aleix. En waterpolo ja tenim definida la final de la Lliga, la divisió nord masculina. El Sabadell va superar ahir el Barcelona 14-12 i tornarà a enfrontar-se a la final al totpoderós Barceloneta. Ràdio Sabadell, Pau Vituri, bon dia.
4: Bon dia. Tot i que el marcador va ser ajustat, el club va encarrilar el bitllet amb 7 gols en el segon quart i el CNB només va poder maquillar el resultat a les acaballes, quan el triomf ja no perillava a Can Llong. Ara el rival pel títol serà l'Atlètic Barceloneta, amb la difícil missió de posar fi a dues dècades d'hegemonia marinera a la Lliga. Rafa Vergara, autor de 4 gols, va ser l'MVP d'ahir.
5: Barceloneta és un equip que està un pasito acima de nosotros, però bueno, no, al final nosotros vamos un poco sin presión y a darlo todo. Y creo que al 15 se lo merece. Después de tantos años dejando el Sabadell en el máximo nivel, creo que tenemos que darle un extra, un poco más de sangre en los partidos, a ver si podemos poner la cara y quitar la secuencia de Barcelona de 20 años.
4: Diumenge a la 1, primer assalt d'aquesta final de la Lliga a la piscina de Sant Sebastià.
0: Gràcies, Pau. El Barceloneta tanca avui la lligueta de quarts de final de la Champions masculina a la piscina d'Olympiacos a 2:15 del vespre en un partit ja transcendent pel que fa a la classificació. Els mariners són primers de grup en ple de victòries, per tant ja amb la plaça assegurada per a la Final Four de Malta, que es disputarà d'aquí a 10 dies, el 30 de maig, a partir del 30 de maig, com dèiem, a Malta. Precisament el conjunt grec també té assegurada aquesta plaça a la Final Four. A l'altre grup també estan definits els altres dos semifinalistes, Ferencváros hongarès i Prorreco italià. I en categoria femenina, ahir es va jugar el primer partit de la primera semifinal de Lliga, de la Divisió d'Honor, entre Sant Andreu i Terrassa, amb triomf de les barcelonines 13-9. Malgrat el resultat, el Terrassa que surt reforçat, mentre que el Sant Andreu ho fa amb la lliçó presa per posar-hi més intensitat al segon enfrontament que juga demà en Terres Vallesanes, i podria ser ja definitiu. El Terrassa, per cert, que ha anunciat aquest mateix matí la retirada d'una llegenda d'aquest esport com és Pili Penya, que penjarà el casquet als 40 anys quan acabi aquesta temporada. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
6: A primera hora del matí, el Club Natació Terrassa ha anunciat la retirada de Pili Penya. Després de 7 temporades, la jugadora madrilenya posarà punt i final a la seva etapa com a waterpolista i amb un palmarès envejable. Després de 3 medalles olímpiques, l'or a París 2024 i les plates a Londres 2012 i Tòquio 2020. Recordem que la seva etapa la va començar en el món del waterpolo, al Ondarreta del Corcón. Ha passat pel Sabadell, pel Sant Andreu i aquestes 7 temporades al Club Natació Terrassa. No tan sols des de la seva arribada al 2019 ha format part d'aquest Club Natació Terrassa per ser un referent a l'equip femení, sinó també ha tingut un paper clau en el creixement del projecte esportiu, tant al primer equip com en el suport de les categories inferiors. Com a jugadora del club ha assolit fites importants, com és el fet de novament classificar a l'equip agarenc per aquest playoff pel títol i novament disputar la Champions, un premi també gran per al conjunt agarenc. Pili Peña tanca la seva etapa esportiva com una de les jugadores més guardonades del waterpolo femení i una figura clau en el Club Natació Terrassa amb un paper fonamental dins del projecte esportiu de l'entitat agarenca.
0: Gràcies, Miqui. Tornant a les semis de Lliga, avui juga el primer partit de l'altra semifinal, que enfronta Mataró i Sabadell, amb l'anada a la piscina Joan Serra de la capital maresmenca avui a les 7 de la tarda. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
7: Aquest dimecres, l'assolit Mataró arrenca el camí que l'ha de portar a sumar el segon títol de la temporada. Comença el play-off pel títol de la divisió d'honor femenina. El primer duel serà contra un rival amb qui ja s'ha trobat fins en 5 ocasions aquesta temporada. L'Astralpul Sabadell visita el complex Joan Serra a les 7 de la tarda, una eliminatòria que posa cara a cara les segones contra les terceres i que s'endurà el millor de 3 partits. Les jugadores dirigides per Dani Ballart arriben en un moment òptim del curs, 19 victòries en 21 partits a la Lliga i imbatudes a la Champions, una carta de presentació de la qual no poden presumir les vallesanes. En el seu cas, han obtingut un triomf menys a la fase regular i han caigut eliminades a la competició europea. Una eliminació que les fa, però, encara més perilloses, ja que poden centrar tots els esforços sense dosificar-se en aquests play-offs. Al llarg d'aquesta temporada, tots dos clubs s'han trobat 2 vegades a la Lliga, 2 cops més a la Champions i un altre a la Copa de la Reina. Tant els duels europeus com un de la Lliga s'han declarat a favor de les mataronines. Un 3-5 que no pot fer relaxar l'Assolim. Tot i això, comptaran amb l'avantatge del factor piscina a favor, gràcies a haver quedat per davant a la classificació.
0: I en hoquei patins, el comitè de competició de la Federació Espanyola de Patinatge ha suspès cautelarment el play-off d'ascens a l'hoquei lliga masculina, que han de jugar a Lloret i Vilafranca. Havien de jugar i havia de començar aquest cap de setmana. N'estarem pendents. El motiu, la impugnació del partit entre el Lloret i el Mataró per una presumpta alineació indeguda de l'equip maresmenc, que va guanyar aquell partit. Si la resolució fos favorable, el Lloret serien els de... favorable al Lloret, volíem dir, els de la Selva serien els que pujarien directament i, en canvi, el Manlleu, que ja havia celebrat el l'ascens, hauria de disputar el play-off. Ràdio Manlleu, Arnau Casals.
8: La Federació Espanyola de Patinatge ha concedit l'ajornament de la disputa de l'eliminatòria d'ascens a Hockey Lliga que s'havia de celebrar aquest cap de setmana. En un comunicat, l'ens federatiu ha explicat que el Comitè Nacional de Competició ha concedit la suspensió cautelar de la disputa del play-off mentre s'estudia i es resol el recurs presentat pel Lloret i que pròximament es comunicarà la nova data i la resolució de l'expedient. El motiu va ser la impugnació que es va imposar després del partit entre el Lloret i el Mataró, on els de la Selva van reclamar l'alineació indeguda de Sergi Graner per haver jugat amb fitxa federativa autonòmica més de 10 partits i no haver fet el canvi de llicència quan va arribar als 10 partits. L'entrenador del Club Patí Manlleu, Jordi Boada, confia que prevalgui el mèrit esportiu.
9: Confiem en que prevalgui el mèrit esportiu, el que ha passat a la pista, i home, i evidentment que si hagués set un cas d'alineació indeguda real d'un jugador que està sancionat, d'un jugador d'una categoria superior, d'accedir-se de jugadors estrangers, evidentment que seria una alineació indeguda, però en aquest cas entenem que no.
8: Si el recurs prosperés, el Lloret s'emportaria els 3 punts, el Manlleu deixaria ser el campió, quedant relegat en el segon lloc de la classificació, i hauria de jugar l'eliminatòria d'ascens contra el Vilafranca.

I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trich i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
1: Notícies Badalona.
2: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Nova jornada de vaga de les escoles Bressol arreu de Catalunya. Les educadores denuncien la precarització laboral i salarial de l'etapa educativa de 0-3 i reclamen dignificar-la i visibilitzar-la. L'escola Bressol Municipal Virolet és una de les llars d'infants de la ciutat que se suma a les manifestacions convocades per aquest dimecres i que també ho farà dissabte 23 de maig en l'àmbit estatal a Madrid. Defensar els drets dels infants, garantint-los una atenció més individualitzada, reduint les ràtios, visibilitzar la tasca pedagògica de l'etapa 0-3 i dignificar la professió són algunes de les reclamacions d'un col·lectiu feminitzat que cobra el salari mínim. Així ho ha assenyalat l'educadora de l'Escola Bressol Municipal Virolet, Montse Boza.
3: Socialment sempre s'ha vist com assistencial i aquesta vessant educativa que la té i la té molt important perquè els aprenentatges més significatius es fan al 0-3 no són presents, però no només a nivell de sistema educatiu, sinó a nivell social i de polítiques socials.
2: La plataforma 03 Catalunya, impulsora de la vaga, demana un reconeixement professional i reivindiquen un servei públic, gratuït i universal per tots els infants d'aquesta etapa educativa. I Esquerra Republicana defensa una alternativa d'esquerres liderada per la formació independentista per fer front a la majoria absoluta del Partit Popular a Badalona. En una entrevista al Badalona Matí, el líder republicà Àlex Montornès ha acusat l'alcalde de no treballar per la ciutat després que Hisenda hagi inclòs l'Ajuntament de Badalona en el mecanisme de pagament a proveïdors del 2025. El republicà dona per perdut aquest mandat i ja té la vista posada en les eleccions municipals de l'any vinent. Des d'Esquerra fan una crida a la ciutadania a reflexionar sobre la utilitat de la majoria absoluta de García Albiol i veuen un front d'esquerres liderat pels republicans com l'única alternativa a l'executiu popular.
4: Hi hauria una oportunitat, i és que Esquerra Republicana lideri aquesta majoria alternativa d'esquerres en favor de la ciutat de Badalona, perquè no ho hem intentat mai. Hem provat governs de tots colors.
5: Doncs. Voldrien liderar vostès un...
4: Jo em presento unes eleccions per ser alcalde de la ciutat de Badalona perquè crec que realment Esquerra Republicana i jo en particular podem atacar els problemes de seguretat, d'habitatge, de manteniment d'edificis, de poliesportius, d'escoles que hi ha a la nostra ciutat i arreglar l'Ajuntament de Badalona.
2: I en esports, el Joventut ja té substitut per cobrir la baixa d'Ante Tomic. Es tracta del pivot francès Giannis Morin, que arriba procedent de la lliga japonesa. El jugador ha viatjat amb l'equip a Tenerife i podria debutar avui mateix a les 9 del vespre. Tenim 23 graus de temperatura a la ciutat.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
6: Ningú t'informa com nosaltres.
7: Bon dia i bon dimecres 20 de maig de 2026. Això és l'Enjoc.
8: Enjoc. Martí González.

Dimecres 20 de maig, encara falten 3 dies per dissabte per la final de la Champions femenina, però, com van demostrar ahir, el vestidor blaugrana té moltes ganes que arribi aquesta final, sisena consecutiva del conjunt blaugrana després de l'espineta de la temporada passada, que va perdre la final de Lisboa, en aquell cas contra l'Arsenal. L'últim precedent contra el Lyon va ser fa 2 anys, contra a Bilbao, contra aquest equip francès dominador del futbol femení en les últimes dècades, que al Barça, com dèiem, li ha passat per davant. Després, com dèiem, de guanyar 4 títols, està a les últimes 6 finals. En l'última, victòria blaugrana, com dèiem, en aquesta ocasió, el molt bo afegit que el conjunt francès entrena Jonathan Giraldez, l'exblaugrana. En aquest cas parlem molt de futbol, escoltant ja protagonistes d'aquesta final de dissabte. També tindrem bàsquet, avui recupera partit la penya a Tenerife, de partit d'ACB, hoquei, patins, waterpolo i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, el Barça es prepara per una nova final de la Champions femenina, que és la sisena consecutiva i es juga aquest dissabte a Oslo.
2: Ahir l'equip va tornar als entrenaments després de guanyar dissabte passant la Copa de la Reina a Gran Canària i algunes de les protagonistes van atendre els mitjans de comunicació al Media Day. Demà l'equip viatja cap a Noruega. Divendres, Pere Romeu, acompanyat de dues jugadores, compareixerà a la prèvia i dissabte a les 6 començarà aquesta final contra el Lió, entrenat per l'ex blaugrana Jonathan Giraldez.
0: Avui escoltarem algunes de les protagonistes d'aquesta final que sentirem que tenen moltes ganes perquè arribi dissabte. En categoria masculina també dissabte es tanca la Lliga 25-26 de la primera divisió.
2: I ho farà amb un Girona jugant-se la permanència a la categoria amb una final a Montilivi contra l'Elx. Només li val la victòria a l'equip de Mitchell, que ara mateix ocupa zona d'ascens, però depèn d'ell mateix per salvar-se. El defensa del Girona, Francesc, que va haver d'abandonar el camp en el tram final de partit contra l'Ètic de Madrid, ha descartat una lesió greu del genoll, però continua, sens dubte, per dissabte.
0: El Girona, que ha convocat a l'afició per rebre l'equip a les 7 de la tarda, dues hores abans del partit.
2: A més, s'han repartit un centenar de banderes a la botiga de la Rambla per engalanar la ciutat. L'Ajuntament de Girona també s'ha implicat canviant la senyera de la plaça Catalunya per una on hi surt l'escut del club gironí, a més de vestir el torlà de la Rambla amb la samarreta blanca i vermella.
0: Tot preparat, com dèiem, per aquesta final també per al Girona. També dissabte tancaran el curs espanyol, que rep la Reial Societat i encara té alguna opció remota, això sí, de classificar-se per competició europea, per la Conference, i el Barça, que ja és campió i no té res en joc, un Barça que visitarà Mestalla per enfrontar-se al València.
2: Ahir, en un acte promocional, Pedri va dir la seva sobre el comiat de Lewandowski, la renovació de Hansi Flick i la lesió de Fermín, que ja ha passat pel quiròfan per operar-se del cinquè metatarsià del peu dret i que es perdrà al Mundial. La cita mundialista, on sí que hi ha de ser Pedri, començarà l'11 de juny als Estats Units, Mèxic i Canadà.
0: Dilluns de la setmana vinent, 25 de maig, sabrem la llista de Luis de la Fuente, que donarà aquesta definitiva convocatòria de la selecció espanyola, on hi poden entrar molts jugadors del Barça.
2: Ahir la va donar el català, la llista, Robert Martínez, seleccionador de Portugal, una altra de les favorites. A la convocatòria han entrat el blaugrana João Cancelo, veurem si renova i segueix al club blaugrana, i Cristiano Ronaldo, que jugarà, atenció, al seu sisè mundial.
0: I tornant als clubs, en futbol internacional, l'Arsenal d'Arteta li va guanyar ahir, en concret, la Premier al Manchester City de Guardiola.
2: L'empat d'ahir del City al camp del Bournemouth li donarà, o li dona, millor dit, matemàticament, el títol de Lliga als Gunners, que ja es preparen per la final de Champions, que jugarà el dissabte 30 de maig a Budapest contra el PSG d'un altre ex-blaugrana, Luis Enrique. D'aquesta manera, Pep Guardiola pot tancar una dècada com a tècnic del Manchester City sense un nou títol. Segons els mitjans anglesos, el desempador ja hauria comunicat al club que deixa el càrrec aquest mateix estiu, malgrat tenir un any de contracte.
0: En bàsquet, avui la penya recupera un dels partits que té pendents de la Lliga CB.
2: Els verdinegres podrien certificar avui a Tenerife la seva presència als play-offs, a més de posar-se molt de cara a la sisena plaça. Podria debutar ja el nou fitxatge anunciat fa unes hores el pivot francès Genís Morin, que arriba per substituir Ante Tomic fins a final de temporada procedent de la Lliga japonesa. Morin ja té experiència a la CB en equips com l'UCAM Múrcia o precisament el Tenerife. Aquest Tenerife Joventut avui a les 9 del vespre, hora catalana.
0: Encara en bàsquet, la Federació Catalana va confirmar el retorn després de 3 anys a la selecció catalana masculina absoluta.
2: El combinat català jugarà el proper diumenge 28 de juny al Nou Congost de Manresa, un amistós contra Gran Bretanya. Encara no s'ha fet pública ni la llista de jugadors ni tampoc el seleccionador. L'últim partit de la selecció catalana va ser fa 3 anys, el juliol de 2023, contra l'Argentina.
0: En waterpolo, el Barceloneta tanca avui la lligueta de quarts de final de la Champions masculina amb el bitllet per a la Final Four ja assegurat.
2: Els mariners visiten avui a partir de 8:45 del vespre la piscina Olympiacos, que també s'ha classificat per la Final Four amb l'objectiu de tancar aquesta fase prèvia amb el ple de victòries. També es tanca avui l'altre grup, tot i que també hi ha altres dues places de semis definides. Seran el Ferencváros hongarès i el Prorreco italià. Aquesta Final Four es disputa el 30 de maig i l'1 de juny a Malta.
0: Abans, el Barceloneta, que disputarà la final de la Lliga, la Divisió Nord masculina.
2: Ahir es va classificar per aquesta final el Sabadell, després de superar Can Llonca al Barcelona en el tercer i definitiu partit per 14-12.
0: I ahir a la Divisió Nord femenina tenim en joc ara mateix aquesta setmana les semifinals de la Lliga.
2: Doncs així és. Ahir es va jugar el primer partit de la primera semi de Lliga entre Sant Andreu i Terrassa en triomf de les barcelonines 13-9. El segon enfrontament, que es juga demà a Terres Vallesanes, podria ser ja definitiu. Avui es juga el primer partit de l'altra semi, enfront a Mataró i Sabadell, amb l'anada a la piscina Joan Serra, de la capital maresmenca, a les 7 de la tarda.
0: El Terrassa, que per cert ha anunciat aquest mateix matí la retirada d'una llegenda d'aquest esport com és Pili Penya, que penjarà el casquet als 40 anys quan acabi la temporada. I un últim punt en hoquei patins, el comitè de competició de la Federació Espanyola de Patinatge ha suspès cautelarment de moment el play-off play-off d'ascens a l'hoquei Lliga Masculina, que havien de jugar Lloret i Vilafranca a partir d'aquest cap de setmana.
2: Doncs sí, expliquem el motiu, Martí. La impugnació del partit entre Lloret i Mataró per presumpta alineació indeguda de l'equip maresmenc. Si la resolució fos favorable al Lloret, serien els de la Selva els que posarien directament, i en canvi el Manlleu, que ja ha celebrat l'ascens, hauria de disputar el play-off. Veurem com acaba tot plegat, company.

0: Dimecres 20 de maig, 7 minuts passant de 2:15, comencem parlant de futbol i d'aquesta final de la Champions femenina que tenim aquest dissabte entre segurament els dos millors equips d'Europa actualment i segur els dos millors dels últims anys. Sisena final consecutiva per al Barça, que buscarà refer-se de l'any passat a Lisboa per guanyar el seu quart títol. El Lió, rival d'aquest dissabte, n'ha guanyat 8, tot i que no l'ha guanyat des del 2022 a Turí, precisament contra el Barça. Les blaugranes que es van endur l'últim precedent, fa 2 anys, a la final de Bilbao. Més enllà d'això, d'aquest dissabte té el morbo afegit que el conjunt francès el dirigeix exentrenador del Barça, Jonathan Giralles, tècnic blaugrana precisament fa 2 anys a Bilbao. Ahir el Barça va fer el seu media day, el Johan Cruyff, abans de viatjar cap a la capital noruega, i algunes de les protagonistes la van atendre als mitjans de comunicació. Per exemple, la portera Cata Coll, que admetia que era una setmana especial.
1: Bé, amb emoció, amb ganes, amb il·lusió, tot per poder guanyar-la. Ojalà, pues, l'any passat volíem guanyar el quart, no va poder ser, enguany sí, tenim una altra oportunitat, i crec que sí, la segona. És com sempre, és que al final tu vens aquí a un entrenador nostre i m'expliquen cada dia, o sigui, és que cada dia hi ha algo, però això és el que mola, això és el que no mos fa treure la segona competitiva, no?, cada setmana, però sí que, òbviament, cada aquesta setmana, pues, sents algo especial que altres no sents, però sobretot crec que hem après molt a madurar aquests moments i crec que tenim una certa experiència amb això i bueno, mos ajudarà.
0: Una Cata Coll que també feia aquesta queixa perquè es doni per fet que han de guanyar tots els títols estatals i que la temporada no acaba de ser bona si no es guanya la Champions.
1: Bueno, a ver, es que la gente lo ve muy fácil, ¿no? Ganar la Liga, ganar la Copa, ganar la Supercopa, ah, venga, es solo la Champions, ¿no? Es que es un trabajo de cada día, de currar, de entrenos de mañana, de tarde, de muchas horas dedicadas a esto. Y obviamente que la Liga es lo que también personalmente pues, más te emociona, ¿no? Pero creo que no hay que descuidar lo que hacemos durante todo el año, pero sí que obviamente que para este sábado pues, hay una emoción especial.
0: I també podem escoltar, per exemple, la davantera polonesa Eva Pajor, una de les poques jugadores, més enllà de les joves, que no ha guanyat cap Champions. De fet, Pajor ha jugat a parada 4 finals de Champions i les ha perdut totes. Veurem si la d'aquest dissabte és la vençuda.
2: Tenemos muchas ganas, estamos muy motivada. También tenemos días para prepararnos para este partido y estamos muy bien y tenemos muchas ganas para este final. Siempre un final es especial y sí, esto es también muy especial. No puedo cambiar pasado, no sé qué es en futuro, solo aquí y ahora. Y estamos muy concentrada para prepararnos lo mejor posible.
0: Per part del Barça seran baixa, ja ho sabem, Laia Alexandri, mentre que són dubte Irene Paredes i Caroline Graeme-Hansen, tot i que ahir el tècnic Pere Romeu assegurava que les dues haurien d'arribar a la final. L'entrenador del programa va explicar també en roda de premsa que l'equip arribava bé a la cita.
3: Crec que estem en un bon moment, crec que estem fent les coses bé, crec que estem fent un bon joc, crec que arribem força bé a aquest tram final de temporada a nivell de jugadores disponibles, de ritme de joc, a nivell de ritme ofensiu, a nivell de ritme ofensiu. En línies generals crec que arribem en un bon moment. Crec que una final no és només arribar en un bon moment, sinó que juguen molts factors emocionals, molts factors que no tenen tant a veure amb la tàctica ni amb l'estat individual de les futbolistes, però si em preguntes, prefereixo 1000 vegades arribar com arribem que no arribar en un altre moment.
0: Un Pere Romeu que, com tot l'equip, té molt present encara la final de l'any passat a Lisboa i la derrota contra l'Arsenal. Des de llavors, tot el vestidor, inclòs el tècnic, assegura que l'equip és encara més madur.
3: Crec que som un equip encara més madur, crec que som un equip amb més capacitat per adaptar-nos a diferents contextos, crec que som un equip que a dia d'avui, dintre d'un mateix partit, podem fer coses força diferents i fer-les i executar-les força bé. Crec que això requereix algú de temps, crec que això requereix algú d'entrenament, crec que això requereix algú de vivències en la competició i en els partits, així que content. Crec que estem bé, crec que arribem en un bon moment i crec que l'equilibri entre lo emocional, lo competitiu i lo futbolístic, crec que estem en una bona balança.
0: El Barça que viatja demà cap a Oslo i divendres a la tarda Pere Romeu i dues jugadores atendran els mitjans de comunicació a la roda de premsa prèvia. N'anirem parlant d'aquesta final de la Champions de dissabte a les 6 a la capital noruega, també durant la setmana. I en categoria masculina també anirem parlant durant la setmana d'aquesta última jornada de Lliga en què el Girona juga la vida, havent de guanyar a l'Elja a casa per aconseguir la permanència. L'Espanyol ja ho té fet, però encara té alguna opció de plaça europea i el Barça ho té fet del tot, amb el títol de Lliga ja guanyat. Ahir en un acte promocional va parlar un dels jugadors més importants del conjunt blaugrana, Pedri, que va dir la seva, per exemple, de la lesió del seu company Fermín, que ahir va passar per quiròfan i es perdrà al Mundial, també de la renovació del seu entrenador, Hansi Flick, i de l'adeu de Robert Lewandowski. Escoltem sobre la lesió de Fermín.
4: Sí, ayer estuve con él y como es normal estaba muy, muy podido, perder su mundial pues me han hablado con el público y yo todo por una lesión, sobre todo decirle que se recupere y que es un jugador que nos va a dar mucho en el futuro, ya no lo está dando en el Barça y en la selección y un palo para todos porque yo principalmente me iba muy bien con él y quería que estuviese con nosotros, pero ahora toca recuperarse, el fútbol es así de cuñetero a veces, tiene esas tensiones que no te dejan jugar cuando tú quieres y sobre todo desearle una cosa después.
0: I sobre el Mundial, el migcampista canari assegurava, evidentment, que l'objectiu era guanyar-lo, tot i que avisava de la dificultat, tenint en compte també la seva experiència d'ara fa 4 anys.
4: Yo creo que soñamos todos con esa estrella, ojalá pues se pueda dar, pero está claro que ganar el Mundial no es fácil, lo vamos a intentar con todo y tenemos un gran equipo, pero hay que ver cómo va a ir. En un Mundial o en competiciones así cambia todo en un segundo, hay un momento que parece que tienes, por ejemplo, un partido controlado, te marcan un gol y ya pues puedes estar fuera o por varios goles en la fase de grupos puedes estar fuera. Es muy, muy complicado ganarlo y sobre todo llegar lejos y es que es un detalle de dejar por el partido bueno.
0: Pedri serà un dels molts valorants que disputaran aquest estiu a partir de l'11 de juny aquest Mundial masculí que juga a Estats Units, Mèxic i Canadà. La llista definitiva de la selecció espanyola es farà pública aquest dilluns vinent. I en el futbol de casa nostra, el president del Futbol Club L'Escala, Jordi Pere Ferrer, s'estaria plantejant la seva dimissió. Una informació explicada pel soci Antoni Bonachera que el club, amb el primer equip consolidant-se a la tercera federació masculina, ni confirma ni desmenteix. Ràdio L'Escala, Ivan García.
5: El futur de la junta directiva del Futbol Club L'Escala podria fer un gir. Segons ha explicat el soci Antoni Bonachera, l'actual president, Jordi Pere Ferrer, s'estaria plantejant abandonar el càrrec que va assumir l'estiu del 2024.
6: Sé que s'està buscant president, s'està buscant junta directiva, s'està buscant gent que es posi davant del club, no? Clar, no serà fàcil, no serà fàcil.
7: No, i jo per mi ojalà es pugui quedar, perquè ha demostrat que ha fet un any molt bo. Bueno, aquí estan els números, ens hem mantingut, que és l'objectiu de l'escala.
6: I tant.
7: I llavors, si decideix pel motiu que sigui plegar, doncs moltes gràcies per tot, i després jo crec que sortirà un altre president.
5: Pere Ferrer fins ara ha tirat endavant les dues partides econòmiques més altes de la història del club anxover.
6: Home, és un desgast important, aquest tipus de juntes directives. És un desgast que, sobretot, tot l'assumpte pressupostari fa pensar la responsabilitat subsidiària dels presidents en aquests equips, fan pensar a l'hora de posar-t'hi. Home, és difícil.
5: Durant el seu mandat ha assolit dues permanències a la tercera federació i la creació del primer equip femení.
0: Gràcies, Ivan. En bàsquet, avui la penya recupera un dels partits que té pendents d'ACB, en aquest cas a la pista del Tenerife, un dels objectius principals, assegurar-se el play-off i continuar tenint a tocar la sisena plaça. Podria debutar en la penya el nou fitxatge, anunciat ahir fa només unes hores, el francès Yanis Moren, que ve del Japó i té experiència a l'ACB. Ha passat pel UCAM Murcia i precisament pel Tenerife. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Durán, bon dia.
8: Bon dia. El Joventut pot assegurar avui a les 9 del vespre el bitllet pels quarts de final de la Lliga ACB i aconseguir, a més, la sisena posició. La penya juga contra un rival directe com és el Tenerife, ja amb Marcelinho Huerta recuperat. El Joventut és conscient que els canaris, que ja van perdre en el partit de la primera volta del Palau Olímpic, no estan vivint un bon moment de joc. De fet, han perdut els últims 4 partits a l'ACB contra el Murcia, el Moravang, el Gran Canària i el Barça. Però, sobretot, la patacada va arribar a la Final Four de la FIBA Champions League en ser escombrats a semifinals pel Ritas Vilnius i amb lesió greu de Gedriaitis. Per cert, hem de dir que el Joventut ja té substitut per cobrir la baixa d'Ante Tomic. Es tracta del pivot francès Yanis Morin, que arriba procedent de la lliga japonesa. Fa 2 temporades va passar per l'UCAM Murcia sent una peça clau perquè els murcians juguessin la final de la CB i el curs passat el va acabar a la Laguna Tenerife, ajudant l'equip canari a arribar a les semifinals de la competició. De fet, el jugador ja ha viatjat amb l'expedició Tenerife i si arriba el transfer des del Japó a temps, podria debutar avui en aquest partit. Escoltem ara el pivot de la penya, Simon Birgander, parlant d'aquest compromís.
9: Pues tenemos que venir como un poco lo mismo como en Madrid, de venir allí para ganar y creer que podemos ganar. Como tú dices, un campo muy difícil, un viaje largo también, un equipo muy bueno. Tenemos que llegar allí, jugar nuestro juego y hacer nuestro trabajo. Queremos acabar la temporada, como tú dices, lo más arriba posible, y ganar los máximos partidos que quedan. Y el objetivo es quedar sextos para jugar contra los terceros para el playoff y es un objetivo muy bueno, pienso yo. Y creo que podemos hacerlo.
8: Els verd i negres encara tenen 3 partits pendents més. Diumenge a la tarda rebran el Burgos, un equip que s'està jugant al descens. Dimarts de la setmana que ve, a l'Unicaja, també en el Palau Olímpic, en el partit ajornat pels problemes al videomarcador. I acabaran la Lliga regular a Girona, en principi, el divendres 29 de maig.
0: Gràcies, Ramon. En waterpolo tenim definida ja la final de la Lliga de la Divisió Nord masculina. El Sabadell va superar ahir el Barcelona, volíem dir 14-12, i s'enfrontarà el Barceloneta ara sí a la final, que comença aquest cap de setmana. El conjunt mariner, que avui té lligueta de quarts de final de Champions masculina, la piscina d'Olympiacos, tanca aquesta fase lligueta de quarts, ja sense res en joc, amb la primera plaça i la classificació per a la Final Four ja assegurada. Aquesta Final Four es jugarà a Malta d'aquí a 10 dies, a partir del 30 de maig. Precisament el conjunt grec també té plaça assegurada, i els altres dos que ja estan classificats són el Ferencváros i el Prorreco. En categoria femenina, ahir es va jugar el primer partit de la primera semifinal de la Lliga entre Sant Andreu i Terrassa, amb triomf de les barcelonines 13-9. Malgrat el resultat, el Terrassa en surt reforçat, mentre que el Sant Andreu ho fa amb la lliçó presa per posar-hi més intensitat en el segon enfrontament, que és demà mateix, en terres vallesanes, i podria ser ja definitiu. Escoltem els dos entrenadors, el del Sant Andreu, Javi Aznar, i el del Terrassa, Xavi Pérez.
10: Hem de guanyar. Crec que el partit d'avui ens dona una lliçó de que hem d'estar amb un to millor. Elles, lògicament, han vist la possibilitat, i jo crec que dijous, davant de la seva gent, doncs sortiran encara amb més actitud, amb més intensitat, i nosaltres, almenys en aquest sentit, hem d'igualar aquesta intensitat, i després crec que tenim joc suficient i talent suficient com per no haver de patir, però, evidentment, Terrassa és un grandíssim equip que, si li dones l'oportunitat, se't ficarà, i si no iguales aquesta intensitat que elles han posat avui, dones aquestes opcions que crec que és una errada nostra, concentrar-nos per partit de tornada i fer un bon partit, que avui crec que no l'hem fet.
11: Sí, content pel treball de l'equip, per l'esforç que han fet, han entès superbé el que havien plantejat, estic content per això, llàstima que no hem pogut encara estar una miqueta més a prop, però al final sabem qui tenim davant. S'acaba de classificar el Sant Andreu per aquesta Final Four, sabíem que a la seva plantilla hi havia jugadores increïbles, de les millors del món i de la dificultat d'aquest partit, però me'n vaig satisfet fet, sobretot pel treball de l'equip.
0: El Terrassa, per cert, que ha anunciat aquest mateix matí la retirada d'una llegenda d'aquest esport com és Pili Penya, que penjarà el casquet als 40 anys quan acabi aquesta temporada. Tornant a les semis de Lliga, avui juga el primer partit de l'altre semi, que enfrontarà Mataró i Sabadell amb l'anada a la piscina Joan Serra de la capital maresmenca a les 7 de la tarda. Ràdio Sabadell, Adrián Arroyo, bon dia.
12: Bon dia a les de David Palma, que venen de la recent eliminació a la Champions al Pireu. S'enfronten a un equip que sí que va obtenir el bitllet per la Final Four de Malta. Tot i això, la waterpolista Issa Piralkova creu que han recuperat sensacions en les últimes setmanes i poden plantar cara, malgrat tenir el factor piscina en contra.
13: El partit contra l'Olympiacos va ser un partit molt dur. Al final ens deixa fora d'una classificació per una Final Four. Però la veritat que arribava al partit de play-off de Mataró amb molt bones sensacions, perquè crec que, tot i la derrota del dissabte, crec que vam fer un partit col·lectiu bastant bo. No era gens fàcil anar a Grècia amb la piscina que tenen, la grada que tenen, i l'arbitratge crec que tampoc ens va afavorir molt. Però crec que ens ha de servir perquè sigui un plus pel partit d'aquesta setmana, els partits que tenim contra el Mataró. I bueno, l'equip està bastant bé, estem amb bones sensacions i tenim confiança.
12: El primer partit comença avui a les 7 a la Joan Serra, el segon serà divendres a les 8 a Can Llong, i en cas de ser necessari aquest tercer, la sèrie es decidiria diumenge novament a terres maresmenques.
0: Gràcies, Adrián. En hoquei patins, el comitè de competició de la Federació Espanyola de Patinatge ha suspès cautelarment el play-off d'ascens a l'hoquei lliga masculina, que havien de jugar a Lloret i Vilafranca i havia de començar aquest cap de setmana. El motiu, la impugnació del partit entre el Lloret i el Mataró per presumpta alineació indeguda de l'equip maresmenc. Si la resolució fos favorable al Lloret, serien els de la Selva els que pujarien directament a l'hoquei lliga, i en canvi el Manlleu, que ja havia celebrat l'ascens, hauria de disputar aquest play-off d'ascens. El nou FM, Marcel Puig.
14: La Federació Espanyola de Patinatge va anunciar ahir que atura provisionalment el play-off d'ascens a l'hoquei lliga. Ara s'ha de decidir si els 3 punts i la victòria que va aconseguir el Mataró passen al Lloret. El perjudicat seria el Martinelli a Manlleu, que dissabte havia celebrat l'ascens directe a l'hoquei lliga després de guanyar la lliga del seu grup. Des del club manlleuenc es mostren reticents davant la impugnació. Santi Rusquelles, president del Club Patí Manlleu.
15: Us hem posat tot a serveis jurídics. Al moment que ens vam enterar que hi havia aquesta impugnació, que va ser una hora i alguna més tard d'acabar el partit, a nivell de club, a nivell de junta, entenem que no podem acceptar-ho. No podem acceptar-ho, i de moment intentarem doncs, que això que hem assolit dintre la pista doncs, segueixi, i segueixi en peu fins al final i que l'any que ve siguem equip que lliga. Aquest és el nostre objectiu.
14: Mentre no hi hagi una decisió definitiva, no se sap si el play-off l'haurà de jugar al Lloret o al Manlleu.
0: Gràcies, Marcel. I abans d'acabar, en Futbol Sala, i es va presentar la tercera edició del Metropolitan Cup, un torneig solidari de Futbol Sala organitzat per l'Hospitalet Bellesport i que tant que recapta fons per promoure l'esport entre la canalla a Etiòpia. A mitjans de l'Hospitalet, Anés Rubio.
16: L'Hospitalet Bellesport ha presentat la tercera edició de la Metropolitan Cup, un torneig de futbol sala formatiu que tornarà a unir esport i solidaritat el proper dissabte 6 de juny. La competició servirà també per recollir fons per la ONG Accede, que treballa per promoure el canvi social a Etiòpia a través de l'esport. Fa dos anys que el club i l'entitat col·laboren en un projecte que ja ha permès enviar material esportiu a la ciutat de Debre Berhan. Ho expliquen el seleccionador català absolut, Santi Gea, i el coordinador de l'Hospitalet Bellesport, Eric Sales.
17: És començar a conscienciar no? doncs a aquests petits no? de la sort que tenen no? de viure on estan visquent, de poder disfrutar, gaudir no? de tot el material que tenen de pistes que són cobertes de parquet, que tenen material, per tant, una mica sensibilitzar-los no? i que vegin realment doncs, que hi ha altres països com Etiòpia no? doncs, que viuen les situacions molt, més complicades.
18: I a partir d'aquí avançar no? dins d'aquestes categories, sobretot formatives, que és on gaudim més del futbol sala, gaudim més d'aquest esport tan entretingut i dinàmic com és el nostre, i evidentment volem créixer en quant al número d'edicions, volem créixer en número d'equips, participants, i que ja sigui un clàssic dins del calendari del futbol sala.
16: Enguany el torneig incorpora dues categories, Benjamí i Alaví, en fases de grups, eliminatòries i finals al poliesportiu municipal Sergio Manzano. De cara a la propera edició, la idea passa per convidar a una selecció de nens etíops.
0: Gràcies, Andrés. I un últim apunt en voleibol. Demà arrenca a Torredembarra la fase d'ascens a la primera nacional femenina, amb dos equips catalans buscant pujar, el Sant Cugat C i l'anfitrió, el Cèvol Torredembarra. Ona la Torre, Josep Sánchez.
19: El pavelló Sant Jordi de Torredembarra acull des d'aquest dijous i fins diumenge la fase d'ascens a categoria nacional de voleibol. 10 equips lluitaran per un mínim de dues places. Entre aquests hi ha el Sant Cugat C i l'equip local, el Cèvol. Els dos van aconseguir la classificació a la fase autonòmica que també es va jugar a la localitat tarragonina. Per a les torrenques, aquesta és la primera fase d'ascens a categoria nacional que disputen amb un projecte que ha anat creixent any rere any després de tres temporades a primera catalana. L'entrenador Òscar Aliseda assegura que pujar de categoria seria una fita per un equip format sobretot per jugadores de la base.
20: Una fita espectacular, no? Algo històric, sobretot per com es fa, no? Per fer-ho amb noies tan joves. El 90% de l'equip està format a la base al 100% i amb una mitjana d'edat menor als 19 anys. No? Això és una cosa que ho fa encara més difícil d'aconseguir, que li dona més de mèrit.
19: El Cèvol debuta demà al matí contra el Valdefierro aragonès, mentre que a la tarda jugarà contra el Múrcia. Divendres ho farà contra els Salesians d'Elx i dissabte al matí contra el Pòrtol. Marta Vilchez, jugadora de l'equip torrenc, assegura que arriben preparades a la cita.
21: Nosaltres ja sabem que seran 4 dies superintensos, que després si arribem a semifinals i finals també encara seran més partits del previst, però bueno, també portem aquest últim mes amb molt de volum de joc, estem entrenant 4 dies a la setmana i jo crec que ho portarem bastant bé.
19: Les torrenques disputaran el grup A, mentre que el Sant Cugat està al B. Les vallesanes jugaran dos partits demà contra el Sant Omera i el Ciutadella, mentre que divendres s'enfrontaran al Paterna Liceo i al Pamesa Teruel. Els dos primers de cada grup passaran a semifinals.
0: Gràcies, Josep, i fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dijous a la mateixa hora de la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Bàsquet, futbol i més esports en directe al teu Esport Bar.
1: Temps mort, el lloc perfecte per veure els partits amb amics o família.
0: I temps per gaudir del bon menjar mentre veus el partit a l'Esport Bar Temps mort.
1: Carrer Sant Sebastià 2.
0: I emociona't a cada jugada.
2: Avui dimecres, Lliga Endesa de Bàsquet a Ràdio Ciutat de Badalona.
3: La penya en joc.
2: A les 9 del vespre i des de les Canàries.
4: La Laguna Tenerife, a Sisa Joventut.
5: Badalona, les 2 de la tarda. Sílvia Villarroel.
6: Les obres del pont del Petroli, que començaran a principis del mes de juny, s'han dissenyat perquè el Pantalà resisteixi temporals més violents que el Glòria. Ara bé, les actuacions més complicades arribaran cap al mes d'agost amb la instal·lació dels pilons de la plataforma final, que tindrà forma circular, i la més vistosa, el muntatge i la soldadura de les peces que conformaran la plataforma en si mateixa. Des de l'empresa Reventós, l'encarregada de reconstruir l'icònic Pantalà, han tingut en compte factors com la força de possibles temporals i també de la pujada del nivell del mar. Tot pensat perquè la nova estructura no torni a patir estralls com els de fa 6 anys. Molt bona tarda, som dimecres 20 de maig. De seguida us ampliem aquesta informació. Abans, però, repassem també altres notícies destacades en titulars.
7: Badalona, migdia.
6: Nova jornada de vaga de les escoles bressol arreu de Catalunya. Centenars d'educadores denuncien la precarització laboral i salarial de l'etapa educativa 03 i reclamen dignificar-la. Esquerra Republicana defensa una alternativa d'esquerres liderada per la formació independentista a les eleccions municipals de l'any que ve. L'objectiu, fer front a la majoria absoluta del Partit Popular a Badalona. I l'actor badaloní Lluís Marco i la pianista Sara Giusti han interpretat l'obra del poeta colomenc Màrius Sampere en el cicle Barcelona Poesia al Museu Tàpies.
5: Badalona migdia. Les notícies de les dues.
6: Amb en Roger Cuixart a les vies de so i l'equip de realització Televisió de Badalona. Comencem. Us ho dèiem al principi, les obres que es faran per refer el pont del Petroli estan dissenyades perquè en un futur sigui resistent a temporals més violents que el Glòria. El que ara fa 6 anys el va partir en dos. Els enginyers estan acabant d'enllestir el projecte que permetrà que les actuacions comencin a principis d'aquest mes de juny. El nou pont del Petroli, que a partir de la tardor tindrà forma circular, estarà preparat per suportar condicions més adverses que les que el van destrossar l'any 2020. L'empresa d'enginyeria Reventós, l'encarregada de reconstruir aquesta icona de Badalona, ha tingut en compte factors com la força de possibles temporals i de la pujada del nivell del mar, perquè la nova estructura no torni a patir estralls similars. Manuel Reventós, l'enginyer encarregat de la rehabilitació del pont, ho ha explicat en una entrevista al Badalona 360.
8: Nosaltres l'hem fet amb els números de temporals més grossos que la Glòria. Hem tingut en compte que s'aixeca el nivell del mar, que s'està aixecant el nivell del mar, el canvi climàtic, hem tingut en compte el màxim temporal que tenim previst, i li hem afegit uns coeficients de seguretat, etc. Segons els nostres números, hauria d'aguantar. Ara, la realitat és una altra... És sempre la realitat, eh?
6: La reconstrucció del pont del Petroli començarà amb el desmuntatge dels elements que queden a la punta, és a dir, les pilones i les restes de la plataforma. També es desmuntaran 5 trams malmesos del Pantalà i se substituiran per uns de nous. Pels enginyers, aquesta fase serà prou senzilla. Les actuacions més complicades es faran més endavant, previsiblement cap al mes d'agost. Una d'elles serà la instal·lació dels pilons de la plataforma final. L'altra, i segurament la que serà més vistosa, és el muntatge i la soldadura de les peces que conformen la plataforma en si.
8: Hi ha un parell d'operacions complicades que són clavar tots els pilons de la corona a la punta i després de venir amb la peça a trossos, perquè sencera pesa molt, i posar-la a dalt i soldar-la. I en aquests moments el que estem és fent petites modificacions al projecte perquè les operacions de muntatge siguin el més senzilles possibles.
6: Per fer aquestes actuacions, els enginyers utilitzaran una maquinària que funcionarà a mode de plataforma ancorada al fons del mar. La seva particularitat és que en cas de temporal es pot elevar perquè els operaris no es vegin afectats per les fortes onades. De fet, les obres es fan a l'estiu perquè és l'època en què les condicions del mar són més favorables per treballar.
7: Badalona migdia.
6: I us ho avançàvem amb titulars, nova jornada de vaga de les escoles Bressol arreu de Catalunya. Centenars d'educadores denuncien la precarització laboral i salarial de l'etapa educativa 03 i reclamen dignificar-la i visibilitzar-la. Denuncien que són l'etapa educativa més maltractada i exigeixen l'equiparació salarial amb la resta de docents. La plataforma 03 Catalunya, impulsora de la vaga, reclama un canvi estructural per acabar amb la fragmentació administrativa de 5 models de gestió diferents que generen, assenyalen, desigualtats laborals. L'escola Bressol Municipal Virolet és una de les llars d'infants de la ciutat que se suma a les manifestacions convocades per aquest dimecres i que també ho farà dissabte 23 de maig en l'àmbit estatal a Madrid. Defensar els drets dels infants, garantint-los una atenció més individualitzada, reduint la

0: anuncien tenir les ràtios més altes d'Europa, amb 8 infants per a l'estança de nadons, 13 a l'aula d'1 a 2 anys i una vintena d'infants de 2 a 3. Totes elles amb una única educadora a cada aula. A la Unió Europea, la mitjana és d'una professional educativa per cada 5 alumnes. Unes xifres lamenten que van en detriment de la qualitat de l'ensenyament. Per això reclamen dues educadores per aula i el suport de psicopedagogues, pedagogues i fins i tot d'infermeres. Un equip multidisciplinari, diuen, per dignificar les llars d'infants. I canviant de qüestió, la Guàrdia Urbana va detenir la matinada de dimarts un individu quan robava l'escola pública Llorenç d'Artigues, a Lloreda. En el moment de la detenció, estava extraient 12 ordinadors del centre escolar. Es dona la circumstància que és la mateixa persona detinguda la setmana passada per robar ordinadors i material musical valorats en 15.000 euros a l'escola Antoni Botell de Llafià. Segons el govern local, es tracta d'un lladre que ja acumula 19 detencions. En aquest sentit, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha mostrat la seva indignació i ha demanat al govern de Pedro Sánchez una reforma de les lleis per evitar que en casos així el detingut pugui tornar al carrer en qüestió de dies.
1: El que no pot ser és que la Guàrdia Urbana o Mossos d'Esquadra detenen aquestes persones i al cap de dos dies o al cap d'un dia tornen a estar al carrer i segueixen fent el mateix. I en aquest cas estem parlant d'una persona que ha estat detinguda 19 vegades. Però el que no és acceptable és que el govern d'Espanya es negui a reaccionar i es negui a fer unes modificacions que són de sentit comú.
0: Malgrat el context legislatiu, l'alcalde assegura que seguirà intensificant la tasca de la Guàrdia Urbana. I us ho avançàvem també en titulars. Esquerra Republicana defensa una alternativa d'esquerres liderada per la formació independentista per fer front a la majoria absoluta del Partit Popular a Badalona. En una entrevista al Badalona Matí, el líder republicà, Àlex Montornès, ha acusat l'alcalde de no treballar per la ciutat després que Hisenda hagi inclòs l'Ajuntament de Badalona en el mecanisme de pagament a proveïdors del 2025. Montornès defensa que la tutela de l'Estat per reduir el període de pagament a proveïdors del consistori es deu a la incapacitat del govern per gestionar els temes importants de la ciutat. El líder d'Esquerra titlla de vergonyosa la gestió dels populars al capdavant de l'Ajuntament i en posa alguns exemples. Escoltem Àlex Montornès, president del grup municipal d'Esquerra Republicana.
2: Manca de capacitat de treballar per aquesta ciutat. És a dir, que dels projectes del dia a dia d'aquesta ciutat només s'hagi executat el 50% del pressupost, doncs això és vergonyós. Que de tots els diners per contractar gent i tal no s'hagi contractat a ningú, doncs això és vergonyós. Que avui hi hagi 14 agents de Guàrdia Urbana menys que l'any passat, això és vergonyós. No? I mentrestant sí, tenim tardejos, tenim drons, tenim tal... Però jo sempre ho dic, això no plena veres.
0: El republicà dona per perdut aquest mandat i ja té la vista posada en les eleccions municipals de l'any vinent. Des d'Esquerra fan una crida a la ciutadania a reflexionar sobre la utilitat de la majoria absoluta de García Albiol i veuen un front d'esquerres liderat pels republicans com l'única alternativa a l'executiu popular. I els Premis Nacionals de Comunicació, lliurats aquest dijous, han tingut el Barcelonès Nord com un dels protagonistes, amb els guardons a la periodista badalonina Esther Vera i al colomenc Justo Molinero. L'acte s'ha fet en una cerimònia senzilla al Teatre Principal de Sabadell. La gala ha comptat amb molta essència badalonina, començant per la presentació a càrrec de la periodista de la ciutat, Laura Fa, que anava acompanyada de Lorena Vázquez i continuant pels premis. Esther Vera, directora del diari Ara, ha condensat els principis del periodisme al seu discurs d'agraïment. Vera ha guanyat el premi per haver contribuït a consolidar el diari com una de les capçaleres de referència a Catalunya. L'escoltem.
3: El nostre deure és descobrir i publicar la veritat sense por ni favoritismes. Això és tot. No és una declaració retòrica, és una pràctica quotidiana, feta de decisions petites, de dubtes constants i de disciplina. També d'humilitat, conscients que probablement l'objectiu mai el complim completament. La nostra feina és sotmetre cada afirmació a prova, verificar, contrastar, revisar, és acceptar que de vegades els fets no confirmen el que esperàvem.
0: D'altra banda, una de les anècdotes de la nit ha estat la presentació en públic d'Andrea Molinero, filla del locutor i empresari radiofònic Justo Molinero. El periodista també ha recordat com ha canviat tot des de la seva arribada a Catalunya el 1967. Aquest és el moment.
4: Molt bé. Bueno, moltes gràcies per reconèixer aquest premi pel meu pare, que s'ho mereix. Gràcies. És història de Catalunya i moltíssimes gràcies.
5: Moltíssimes gràcies em fa molt

0: tanta ilusión. Estaba sentada aquí y estaba pensando cuando veníamos en un autocar de Villanueva de Córdoba, l'any 67, pensando, avui pensaba cómo ha cambiado la vida, cómo han cambiado las cosas. Pero bueno, pero bé siempre.
1: El locutor ha rebut la més alta distinció de la nit, el Premi Nacional d'Honor pels seus gairebé 45 anys al capdavant de Radio Teletaxi i la seva contribució al panorama audiovisual català.

0: I en plana cultural, l'actor badaloní Lluís Marco i la pianista Sara Giusti han interpretat l'obra del poeta colomenc Màrius Sampere. Un diàleg entre el vers, la prosa i la música que s'ha entrat aquest dimarts la jornada del cicle Barcelona Poesia al Museu Tàpies. La poesia més espiritual dels 40 anys de trajectòria literària del poeta de Santa Coloma de Gramenet, Màrius Sampere, han estat la protagonista de la vetllada que ha captivat els barcelonins que s'han apropat al Museu Tàpies. Manuel Forcano, comissari del Barcelona Poesia, ha reivindicat així la figura i l'obra del colomenc que tot just fa 8 anys que ens va deixar.
1: Ell posa sobre la taula i en els versos, no?, la capacitat que tenim, no?, de transcendència, no?, i de comunicar amb aquesta entitat superior, no?, que és aquest Déu al qual Màrius Sampere renya, no?, per deixar-nos sols en aquest món. I la seva poesia és precisament per això molt humana, molt humana.
0: I qui millor per donar vida a l'obra de Sampere que l'actor badaloní Lluís Marco. La seva veu i interpretació donen forma a un recital poètic amb moltes cares, des de l'ironia fins a la pugna contra la condició humana i la divinitat.
2: Destaco el seu eixelebrament, és a dir, era un home vehement, era un home calent de ment i la seva animadversitat a tot allò que repudiava, que era, doncs, els estaments governamentals, la política, la gent de malviure que té el món.
0: Tant els impulsors del recital com els seus intèrprets, Marco i Giusti, coincideixen que cal treballar per reivindicar i evitar que caigui en l'oblit l'obra d'un dels principals autors del Barcelonès Nord. I la directora de cinema badalonina Carla Simón ha estrenat al Festival de Cannes el curtmetratge Flamenco, que s'inclou dins de la campanya Where Talent Ignites, impulsada per Audiovisual From Spain. La peça, que ja es pot veure a la seva pàgina web, reivindica el flamenc des d'una mirada contemporània a través del cos, la música i la dansa. Produïda per Mama Team i protagonitzada per Rocío Molina, inclou la participació dels artistes Niño de Elche, Dolores Lagujeta, Carmela Greco i Ángeles Toledano. A més, en aquesta edició del Festival Cinematogràfic, Simón també ha presidit el jurat de la Palma d'Or de curtmetratges. Per altra part, en el mateix esdeveniment s'ha estrenat la pel·lícula Amarga Navidad del cineasta, volem dir, Pedro Almodóvar.
3: ¿Me quito el albornoz?
4: Cuando quieras. Está todo casi listo.
3: Vale. ¿Y qué tengo que hacer?
5: ¿Qué significa lo del culto? Directora de culto.
0: La peça audiovisual ha comptat amb el badaloní Marc Ors, qui també és director artístic del Filmets Badalona Film Festival, com a responsable de so. El film explica la història d'una directora de publicitat que viu la mort de la seva mare i troba un refugi en la feina. Tot i això, amb el temps s'adonarà de les conseqüències de no haver processat el dol i una crisi de pànic la portarà a decidir fer un descans i viatjar a l'illa de Lanzarote. I això és tot per avui. Ara us deixem amb els esports, amb en Ramon Duran. Abans, però com sempre, la previsió del temps amb en Lluismi Pérez. Bon dia.
6: Bon dia. Estem tenint una situació ja més càlida que no pas la d'ahir. I atenció, perquè al llarg d'aquesta tarda ja tocarem els 30 graus de màxima a l'ombra en alguns indrets de la Ribera d'Ebre i sobretot del Pla de Lleida. I és que també a gran part del país ja aquesta tarda voltarem els 25-26 graus de màxima, des de la costa fins a les valls del Pirineu. Amb alguns núvols dispersos, són poc destacables, però sí que al llarg d'aquesta tarda i sobretot aquest vespre tornaran a caure alguns ruixats locals a les comarques interiors de Girona, especialment a la Garrotxa i al Ripollès, d'una forma puntual. No seran les tempestes d'ahir al vespre. Alguna també de ruixada arribarà fins al nord d'Osona o cap a les muntanyes del Cabrerès, de la banda de la Selva, també les Guilleries. A la resta del país, com deien, pocs núvols, i esperant que aquesta nit i el dijous al matí hi hagi alguna boira arran de mar, sobretot a la Costa Daurada. Ara bé, demà força sol i una temperatura que encara pujarà més. Estem pendents a la xarxa.
7: Si et dediques a la construcció i la reforma, el sol t'ha molestat molt, perquè has treballat a 40 graus i ara és hora que el sol t'ho retorni. Per això a Obramat tenim tot tipus de solucions en eficiència energètica, panells solars, inversors, bateries, així com també aerotèrmia i tot el que cal per instal·lar-la, amb els preus més baixos de la zona i amb marques de qualitat professional, on compren els professionals. Obramat. Obramat Badalona, amb més de 20.000 productes amb estoc sempre disponible, patrocina la informació esportiva.
8: Els esports amb Ramon Duran. La penya fitxa el pivot francès Yanis Morin per cobrir la baixa d'Ante Tomic. Si arribés al transfer a temps, podria debutar avui en el partit de les 9 del vespre a Tenerife. En parlarem, evidentment, d'aquest partit de la penya a Tenerife d'avui. Escoltarem a Simon Birgander. En futbol, escoltarem el tècnic del Badalona juvenil, José Ríos, que continuarà com a màxim responsable del projecte del juvenil la pròxima temporada. I a més, avui en el Temps d'Esports, com cada dimecres, repassarem el que donarà de si el programa 5 contra 5 a Televisió de Badalona. I ens hi posem perquè el Joventut ja té substitut, ho anunciava Dani Miret, el tècnic, després de la victòria a la pista del Real Madrid, per intentar cobrir durant aquests partits que resten per acabar la temporada, inclòs el play-off, un substitut d'Ante Tomic, el pivot croat, doncs, que ja va anunciar el club que no podria jugar el que resta de temporada. Per tant, doncs, Yanis Morin, amb experiència ja a la Lliga ACB, de fet, fa dues temporades que va passar per l'UCAM Múrcia, va ser una peça clau del conjunt murcià que, recordem, va jugar la final de la Lliga ACB i el curs passat el va acabar a la Laguna Tenerife, precisament el rival avui de la penya, ajudant a l'equip canari a arribar a les semifinals de la competició. Per tant, doncs, Morin, que es va formar a la Lliga Francesa, va passar també una temporada al vinculat dels Oklahoma City Thunder de la NBA i, com dèiem, doncs, amb aquesta experiència a la Lliga ACB, un jugador doncs, que arriba per aportar fonaments al Joventut, per aportar també rotació i perquè el Joventut pugui ser una mica més competitiu en aquest tram final de la temporada. Un Yanis Morin que ha viatjat cap a Tenerife, que si arriba el transfer a temps des del Japó, doncs podria debutar en aquest duel que la penya disputarà avui a partir de les 9 a Terres Canàries, on el Joventut intentarà segellar el bitllet per tancar matemàticament el play-off i també apuntar-se la sisena posició. El Tenerife és un equip que ara mateix competeix de manera directa amb el Joventut. Recordem que Marcelinho Huertas està ja recuperat de la lesió que el va mantenir fora durant algunes setmanes. Un Joventut, això sí, doncs, que és conscient, vol intentar rematar la feina al conjunt de Dani Miret, que els canaris no estan passant pel seu millor moment. De fet, han perdut els quatre últims partits contra el Múrcia, Moraván, Andorra, Gran Canària i Barça, però també es van endur, recordem, una patacada important a les semifinals de la FIBA Champions League disputades la setmana passada a Badalona. Per tant, doncs, veurem aquest duel. Recordem un duel que, com sempre, es podrà seguir per Radio Ciutat de Badalona. En tot cas, ara, a qui anem a escoltar és el pivot de la penya, el pivot suec Simon Birgander, que en parlava d'aquest enfrontament contra el Tenerife, un partit on, evidentment, la penya es juga aquestes opcions i anirà a per totes per intentar doncs, tancar aquesta classificació també en el sisè lloc de la fase regular de la Lliga ACB. Mentalització màxima, diu Simon Birgander, igual que la pista del Real Madrid, per intentar aconseguir la victòria.
9: Pues tenemos que venir como un poco lo mismo como en Madrid, de venir allí para ganar y creer que podemos ganar. Como tú dices, un campo muy difícil, un viaje largo también, un equipo muy bueno y tenemos que llegar allí, jugar nuestro juego y hacer nuestro trabajo.
8: Ha repassat també els jugadors. Diu que, clar, que té un ventall de jugadors. Potser estiguin en hores baixes comparat amb temporades anteriors, però el Tenerife, que ara mateix consta de grans jugadors, i en tot cas, Simon Birgander n'ha volgut fer incís.
9: Jugadores muy buenos, como Marcelinho, Fittipaldo, Chiamarini, también ahora Paddy Mills. Tienen muchos jugadores muy buenos que tienen mucho experiencia y eso ayuda mucho en ACB, en una liga como ACB, y siempre es un equipo muy difícil jugar contra porque tienen tanta táctica, tantos jugadores con tanta experiencia y talento, y es muy difícil.
8: Un Joventut que té com a repte intentar quedar el més amunt possible. Per tant, doncs, ara mateix, amb aquesta victòria es pot assegurar la sisena posició, i per què no? Encara quedaran tres partits per acabar la competició per la penya. Entre els tres, recordem, aquells 20 minuts que resten del partit contra Unicaja, on el Joventut guanya de 20 al descans, es jugarà la setmana que ve a Badalona, i per tant, insisteixo, un Joventut que doncs, té moltíssimes possibilitats d'obtenir una gran plaça en aquesta fase regular. Ho explica Simon Birgander, que diu que volen estar el més amunt possible.
9: Acabar la temporada, com tu dices, lo más arriba possible i ganar los máximos partidos que quedan. Y el objetivo es quedar sextos para jugar contra los terceros para los playoffs y es un objetivo muy bueno, pienso yo, y creo que podemos hacerlo.
6: Avui dimecres, Lliga Endesa de Bàsquet a Ràdio Ciutat de Badalona.
10: La penya en joc.
6: A les 9 del vespre i des de les Canàries.
10: La Laguna Tenerife, a Sisa Joventut.
8: Ahir al programa Minut 91 de Televisió de Badalona parlem de futbol, passem plana, perquè ens visitava l'entrenador del juvenil del Badalona, que continuarà al capdavant de l'equip la temporada vinent. Estem parlant de José Manuel Ríos, l'home que va acabar fa dues campanyes agafant l'equip a mitja temporada aproximadament. No va poder evitar el descens de categoria, però aquesta temporada l'equip ha reaccionat i ha tornat de la Lliga Nacional a la Divisió d'Honor. Un José Ríos que passava balanç de la temporada del juvenil, destacant sobretot la gran primera volta i els alts i baixos que van patir en el segon tram de campionat.
11: El que tu dius, hem invertit més de 160 entrenaments, han sigut moltes hores, i jo sobretot remarco molt l'esforç que ha fet cada jugador individualment, perquè tot té el seu esforç i cadascú té la seva situació, i han posat sempre l'objectiu grupal abans del seu, i per mi ha sigut una de les claus d'aquest èxit.
8: Doncs una temporada que no ha estat fàcil. El Badalona ha ostentat el quart lloc, el que li ha valut el bitllet per pujar a Divisió d'Honor, darrere del Sant Andreu, com sempre, doncs amb filials com el Barça B, en definitiva, equips molt potents en aquesta categoria que, malgrat doncs, guanyar la Lliga, no poden ascendir, tenint en compte que hi ha el primer equip, en aquest cas el Barça, el juvenil A, que està a Divisió d'Honor. José Ríos parlava de com ha intentat doncs, portar la temporada amb aquests altibaixos en l'aspecte mental dels jugadors a l'hora de plantejar els partits, fins i tot quan les coses no anaven bé.
11: D'anar dia a dia, setmana a setmana, i amb una forma molt natural, sense parlar tota l'estona d'intentar aconseguir l'objectiu, d'anar partit a partit, i que l'important era que el grup estigués fort, que estigués unit, perquè sabíem que aquesta mala dinàmica o aquests mals partits arribarien, i per sort ho vam poder treure, però sobretot amb naturalitat.
8: La temporada ha finalitzat pel juvenil del Badalona. Més o menys entre 4 i 5 jugadors reforçaran els entrenaments del primer equip durant aquests dies, el primer equip que es prepara pel playoff, i mentrestant, doncs, José Manuel Ríos, que ha estat renovat, una renovació que ja s'havia parlat abans fins i tot de disputar l'últim partit contra l'Adam B.
11: El club em va oferir la renovació i la vaig acceptar al primer moment, perquè la confiança que m'ha donat aquest club li vull tornar, i ha de ser a Divisió d'Honor. I sobretot agraïment al club, perquè és un club molt valent, que no tothom aposta per un entrenador jove, i la veritat que molt content.
8: Tota la sort del món pel José Manuel Ríos la temporada vinent en aquesta Divisió d'Honor, on precisament el Badalona haurà de retocar pràcticament, perquè com el 90% de la plantilla eren de tercer any, i per tant doncs, hauran de ser uns quants els fitxatges per poder reforçar l'equip. I ens centrem en el 5 contra 5, on cada dimecres ho fem amb l'Albert Guerra. Què tal, Albert? Benvingut.
12: Què tal, Ramon? Moltes gràcies. Molt bé. Bé? Bastant cansat, t'he de dir, de setmana molt dura, perquè és final de temporada, és l'última jornada així amb moltes categories, excepte Supercopa, que encara queda un parell de jornades.
8: Més o menys així, a cop d'ull, fins quan podem tenir 5 contra 5? Una setmana més, dues?
12: De Showtime, dius, a sí. 5 contra 5, un parell de setmanes més. Uh-huh. El programa d'avui i la que ve, sí, sí. Perquè, ja et dic, encara hi ha algun parell d'equips de Supercopa que estan competint, farem també un resum, però el que importa aquesta setmana, Ramon...
8: Sí.
12: Jo et diria que és el programa amb més cròniques de la història del programa. Bueno, això ens ho dirà el Ricard Gaeta, que ell va ser els OG dels originals que va començar, i per tant potser n'ha fet més. Però avui n'hi ha 10 cròniques, molts comiats.
8: Pot ser que el que més hi havia hagut fins ara eren 9?
12: Sí, 8-9. Sí, però avui 10, molts comiats. Alberto Torres deixa la banqueta a Santa Coloma, David Viñas deixa la banqueta a Llefià, Juli Jiménez deixa la banqueta a Balonès, Sergio Arias deixa la banqueta a Llefià femení, per tant, tot això ho repassarem avui, també derbis, com ara Llefià Sant Andreu de Primera, sense res en joc. També repassarem el cadet de Sant Pep, Ramon, que s'ha mantingut a categoria preferent, l'equip de la Jessi García, la nostra col·laboradora. I també Llefià, doncs, en aquest cas el femení, que no s'hi jugava res, Supercopa, ha perdut la categoria ja a l'equip de Sergio Arias, i la festa per ara d'enviure a Juan del Moral a Santa Coloma, no només per acomiadar com toca Alberto Torres, sinó perquè també es van classificar al Santaco de Copa per les fases ascens a Supercopa. Per tant, una festa completa. A la Colina també Sant Pep masculí, poca cosa en joc, l'equip de Tito Riera va perdre contra Masnou, segon classificat. I també veurem, doncs, com dèiem, el balonès del Juli, que va acomiadar-se amb victòria. Un altre derbi femení a Casagemes, Minguella C contra ABB, era l'hora aquesta del sol, de la mitjà, a les 4 de la tarda. Per tant, victòria sense pal·liatius de la Minguella, i amb tot això seré una mica el que porta el programa avui.
8: Doncs déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, el 5 contra 5, un cop més, el que està clar és que molts equips, doncs, en aquesta recta final del campionat, també s'estan jugant, doncs, coses molt importants.
12: Sí, algunes fases, permanències, sobretot, ja et dic, ara falta només Supercopa per acabar la temporada masculina, perquè femenina queda una jornada, també, una femenina i dues de masculina, amb un Maristes Montgat encara ja pendent, ja Minguella també, que al final, Ramon, això és quedar el més amunt possible, perquè tot i que no hi ha fases ascens, després hi ha renúncies a altres equips, hi ha descensos, per tant, interessa que el més amunt possible.
8: Per cert, Albert, què et sembla el fitxatge de Yanis Morín? Per
12: la bé, físic, sí? bé, és un jugador. Ja demostrà amb Lucas Murcia, recordo un partit contra Unicaja en les finals de la CB fa dues temporades, que va demostrar el seu poder ofensiu, és un intimidador, té bona mà, té tacte a prop del cèrcol, per tant, crec que pot sumar, i necessari de cara a aquest tram final de temporada.
8: Tu has dit la paraula sumar, eh?
12: Sí,
8: sumar, no?
12: Sumar. Podria jugar avui també, no? Potser contra...
8: Si arriba el transfer a temps, sí.
12: De Japó, eh, el transfer.
8: Correcte,
12: bé.
8: Sí.
12: Ni hao. Ah, no, això...
8: No ho sé, però... Home, a veure, vull dir, si ha d'arribar, arribarà,
12: sí,
8: no?
12: Sí.
8: Dir, perquè avui en dia els mecanismes...
12: No és allò un burofax, no?
8: No,
12: ara es fa tot
8: no,
12: ja amb
8: no.
12: Un correu.
8: No, però suposo que deu haver-hi algun tema burocràtic, no?, que pot fer que s'endarrereixi una mica més o menys, no?
12: Una
8: I,
12: mica.
8: Per tant, doncs, estarem pendents del rellotge i...
12: A veure, en Ballesteros si pot cantar alguna esmaixada de...
8: Aquesta
12: Morín.
8: Crono, no?,
12: sí,
8: per
12: sí.
8: Arribar. Recordem, el partit serà a les 9, hora d'aquí, a les 8, hora canària. Albert Guerra, moltíssimes gràcies. Fins
12: tu,
8: la setmana que ve. Recordem,
12: que ve.
8: En el 5 contra 5, a partir de les 8, a Televisió de Badalona. I fins aquí les notícies relacionades amb l'esport. Demà hi tornem amb més qüestions, també amb el futbol americà. Adéu-siau.
7: Obramat Badalona, amb més de 20.000 productes amb estoc sempre disponible, patrocina la informació esportiva.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: L'Estat i la Generalitat han de ratificar aquesta tarda els acords a què el govern ha arribat amb Esquerra Republicana per poder pactar uns pressupostos. S'hi ha de donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la Zona Franca o a la Societat Mercantil d'Inversions, uns pactes que han dut el president Salvador Illa a proposar als republicans una col·laboració a 4 anys vista.
2: Però quan arribem a acords, el país avança. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que el vam trobar.
0: És dimecres 20 de maig de 2026 i tenim més titulars. Pedro Sánchez dona tot el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i descarta avançar les eleccions. Sònia Kerr.
3: El president ha respost d'aquesta manera a les acusacions del líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, que li ha reclamat la dimissió en la sessió de control al Congrés.
4: Sin su consejo de ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo.
5: Si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. Toda la colaboración con la justicia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
0: 11a jornada de vaga de metges des del mes d'octubre.
3: El Sindicat Metges de Catalunya exigeix al president Illa que assumeixi personalment el conflicte perquè diuen que la Conselleria de Salut els ignora. El secretari general del sindicat, Xavier Lleonart, alerta que el problema és de país.
6: Això ja a la consellera l'ha ultrapassat. No està ni se l'espera, però és que tampoc la volem. Voler, això és un problema de país i, per tant, qui ha de donar la cara i qui ha de seure a arreglar aquest desgavell és el president de la Generalitat.
3: També avui han sortit al carrer els professionals de les escoles Bressol, només hores abans de la segona reunió entre Educació i els sindicats en vaga.
0: Les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona han retrocedit més d'un 25% en una dècada.
3: Ho alerta l'últim estudi de l'ENS amb dades recollides entre el 2012 i el 2022. La pitjor part de la regressió se l'enduen les platges del tram nord, especialment Montgat, amb un retrocés del 66%.
0: En cultura, una nova exposició al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona critica la construcció dels canons estètics al llarg de la història i reivindica els cossos exclosos de la norma.
3: El culte a la bellesa, que obre portes demà i es podrà veure fins al 8 de novembre, presenta obres d'art, objectes, històries i instal·lacions contemporànies.
0: Als esports, les jugadores del Barça ultimen la preparació per a una nova final de la Lliga de Campions. Joan Barberà.
7: Demà viatgen a Noruega, on dissabte lluitaran per conquerir el quart títol continental. Les blaugranes s'enfrontaran al millor equip femení de la història, l'Olympique de Lió.
0: I cap d'ull al temps, Lluís-Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia, estem tenint una situació ja més càlida que no pas la d'ahir. I atenció, perquè al llarg d'aquesta tarda ja tocarem els 30 graus de màxima a l'ombra en alguns indrets de la Ribera d'Ebre i sobretot del Pla de Lleida. I és que també a gran part del país ja aquesta tarda voltarem els 25-26 graus de màxima, des de la costa fins a les valls del Pirineu. Amb alguns núvols dispersos, són poc destacables, però sí que al llarg d'aquesta tarda i sobretot aquest vespre tornaran a caure alguns ruixats locals a les comarques interiors de Girona, especialment a la Garrotxa i al Ripollès, d'una forma puntual. No seran les tempestes d'ahir al vespre. Alguna també de ruixada arribarà fins al nord d'Osona o cap a les muntanyes del Cabrerès, de la banda de la Selva, també les Guilleries. A la resta del país, com deien, pocs núvols, i esperant a que aquesta nit i el dijous al matí hi hagi alguna boira arran de mar, sobretot a la Costa Daurada. Ara bé, demà força sol i una temperatura que encara pujarà més. Estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, convida Esquerra Republicana a col·laborar els pròxims 4 anys. En la sessió de control fet al Parlament, Illa s'ha mostrat satisfet per l'acord de pressupostos amb Esquerra, que considera un punt de sortida i no pas d'arribada. Els republicans, a la seva banda, l'adverteixen que no relaxi, que pressioni el PSOE, començant per la reunió bilateral d'aquesta tarda a Madrid, per complir amb l'IRPF i amb la resolució del conflicte polític. Junts ha qualificat l'acord de propaganda. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. L'endemà de signar l'acord de pressupostos amb el govern, Esquerra Republicana ha advertit al president Illa que no s'adormi i que l'estabilitat es basa en la confiança. El president parlamentari Josep Maria Jové li ha exigit que solucioni els conflictes laborals, per exemple, amb els mestres, ara que disposarà de diners, i que pressioni el PSOE per l'IRPF.
10: I es va comprometre en una agenda política d'abans nacional i social, en sobirania nacional i social, i ha de complir. President, l'IRPF i la resolució de conflicte polític són dos d'aquests compromisos i els ha de fer realitat perquè depenen de vostès. Pressionin on faci falta i no acceptin submissions.
9: El president Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més.
11: I té el meu compromís, aquí posarem tota l'energia i tots els esforços i el meu compromís de que complirem naturalment allò que hem acordat. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que el vam trobar. Moltíssimes gràcies pel seu sentit de país.
9: Junts per Catalunya i la CUP han qualificat l'acord de cortina de fum i d'haver-se fet per dalt, allunyat dels interessos dels ciutadans. Mònica Sales és la portaveu de Junts i Xavier Pellicer de la CUP.
12: De la sobirania fiscal a la línia orbital. Aquesta sí que no l'havíem vista venir. Una proposta del tripartit de fa 20 anys, un insult als usuaris de Rodalies.
13: Acords per dalt, acords tancats en despatxos i acords que no responen als interessos del país.
9: Ell ha contestat a la CUP recordant-los que ells van pactar amb la dreta, referint-se a Junts.
0: Això a Barcelona, mentrestant a Madrid, el president del govern, Pedro Sánchez, ha expressat tot el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i ha advertit al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que la Moncloa s'hi arriba amb vots i no pas amb dreceres. Ho ha dit en la sessió de control fet al Congrés, on el màxim dirigent dels populars li ha tornat a reclamar la dimissió arran de la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero i ha assegurat que Espanya està governada per corruptes. Jordi Casino, bon dia.
14: Bon dia, Marta. En un nou i tens cara a cara a la cambra baixa, Pedro Sánchez reivindicava el respecte a la presumpció d'innocència, tot recordant que Zapatero va estendre drets i llibertats, va treure el país d'una guerra il·legal i va acabar amb ETA. Per contra, Feijóo assegurava que Zapatero, Ábalos o Cerdán no haurien pogut delinquir sense la col·laboració del Consell de Ministres.
4: Sin su Consejo de Ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Ni él, ni Ábalos, ni Santos Cerdán, ni su entorno, nadie. Esa es la clave de todo. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia.
5: Señor Feijóo, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. O recuerde las fotos que tiene de su pasado. Toda la colaboración con la justicia, toda. Todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
14: Des d'Esquerra, el seu portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, assegurava que Zapatero pateix una cacera judicial i que els expresidents González, Aznar i Rajoy mereixerien molt més una investigació judicial.
15: Yo le tengo un enorme respeto y un enorme afecto a Zapatero. 9 de los nuestros están en la calle, duermen en su casa, en gran parte, por él. Que esto no existiría si Zapatero no fuera un enorme activo electoral para la izquierda.
16: Sí, y tanto.
15: ¿Que existe una cacería judicial?
16: Sí,
15: y tanto. ¿Que Felipe, que Aznar y que Rajoy se lo merecen mucho más? Sí, también. Pero, señorías, la izquierda es que somos otra cosa.
14: Un rufián que acabava la seva intervenció preguntant-li a Sánchez on acaba el lobisme i on comença el tràfic d'influències.
1: Notícies en xarxa.
0: Onzena jornada de vaga convocada avui per metges de Catalunya. Des del mes d'octubre, el sindicat ha escenificat l'acte de protesta davant del Palau de la Generalitat a Barcelona per exigir al president Salvador Illa que assumeixi personalment el conflicte. Perquè, diuen, la consellera de Salut els ignora i la sanitat està en risc. El sindicat adverteix que les mobilitzacions continuaran perquè el problema és de país. Maite Polo, bon dia.
17: Bon dia. Uns 300 facultatius i facultatives s'han concentrat davant del Palau de la Generalitat per cridar un altre cop que se senten explotats i que el pitjor de tot és que els pacients resulten maltractats. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha criticat l'acord de pressupostos perquè no preveu cap mesura per oferir solucions ni a mestres ni a metges i ha llançat un missatge directe al president de la Generalitat.
6: Aquí estem reclamant, exigint que el president de la Generalitat en la seva responsabilitat política pública agafi aquest problema com el que és, un problema de país, perquè és això o el col·lapse del sistema sanitari. Ja sabem que això ho van deixar caure amb Rodalies. No volem ser unes segones Rodalies.
17: Lleonart nega que les competències en sanitat de la Generalitat siguin cap problema perquè els pugui rebre el president i assegura que són excuses, una qüestió de voluntat política perquè altres governs autonòmics sí que ho han fet. S'han assegut a parlar amb els sindicats mèdics i han millorat la situació. El seguiment de la vaga oscil·la, com en les anteriors jornades, entre dues xifres molt divergents, el 40% segons el sindicat Metges de Catalunya i el 4% segons el Departament de Salut.
0: També han sortit al carrer a Barcelona centenars d'educadores i treballadores d'escoles bressol per denunciar que són l'etapa educativa més maltractada i reclamar més recursos, així com l'equiparació salarial amb la resta de docents. La marxa ha sortit de plaça Universitat al migdia i s'ha dirigit, igual que els metges, cap a la plaça Sant Jaume. Judit Vallès.
18: Bon dia. Proclames com aquesta han omplert el centre de Barcelona en una nova jornada de manifestació, en aquest cas de centenars de professionals d'escoles bressol que denuncien ser les grans oblidades a l'hora d'ordenar el sistema educatiu i l'última fila a l'hora de repartir fons públics. Patricia Rodríguez, portaveu de la plataforma 03, ha demanat acabar amb la fragmentació administrativa, denunciant que el sector conviu amb 5 models de gestió diferents.
19: El que demanem al Departament d'Educació és que s'encarregui de la gestió de les escoles bressol de Catalunya. Hi ha molts models diferents de gestió d'escoles bressol, cadascuna amb les seves casuístiques, depèn del govern i del color polític de cada municipi, i el que demanem és que el Departament d'Educació s'encarregui de la gestió de les escoles bressol i hi hagi un marc igualitari per tothom. També l'equiparació de ràtios al recomanat per la Unió Europea, més recursos per l'educació inclusiva i sobretot que es tingui en compte el 03 com a etapa educativa.
18: Des de la plataforma 03 també s'ha demanat que es treballi per la universalitat de places i ha recordat que el curs passat 16.000 infants de Barcelona es van quedar sense plaça. Després de dos intents fallits, el sector té previst reunir-se amb el Departament d'Educació el 29 de maig.
0: Tot plegat només hores abans d'una nova reunió entre Educació i els sindicats en vaga. Serà aquesta tarda i amb la proposta sobre la taula que el departament ha fet arribar les últimes hores als sindicats. Implica concentrar en 3 anys i no pas en 4 l'increment de sou pactat amb Comissions Obreres i la UGT, així com millorar alguns complements.
3: La proposta també inclou incorporar 2.400 efectius més al curs vinent. La consellera d'Educació, Esther Niubó, es mostra optimista.
20: I fins i tot, per poder doncs, també abordar en aquesta voluntat d'explorar aquests marges de l'acord, avancem doncs, aquest increment retributiu que s'havia acordat a 4 anys, podem avançar-ho a 3 anys per precisament per poder, quan abans millor, aquests docents vegin aquesta voluntat de millorar retributiva. Aquest és el camí i pensem que ens en sortirem.
3: Ara bé, 3 dels sindicats convocants de la vaga ja han advertit que amb aquesta proposta no n'hi ha prou per desconvocar les aturades.
0: De fet, USTEC assegura que aquesta proposta no és digna i, de fet, la qualifiquen d'incompleta. També la critica la CGT, que la considera insuficient. Amb tot, els dos sindicats assistiran a la reunió d'aquesta tarda.
3: Qui no s'haurà de negociar són els representants del Sindicat de Professors de Secundària, que considera la proposta una presa de pèl insultant. Ho ha explicat a la xarxa el seu secretari d'Acció Sindical, Ramiro Gil.
21: Hem considerat que donar-li un valor d'oxigen al departament en aquests moments que estem amb les vagues convocades, amb una proposta tan minsa i tan inacceptable, considerem que no hi hem d'anar. Ja vam avisar que faríem això, que ens aixecaríem de la taula si no hi havia una proposta amb cara i ulls, i a més demanem la dimissió perquè és que la incapacitat d'aquesta conselleria a l'hora de tractar aquest conflicte laboral és manifesta.
3: Ramiro ha avançat que Educació planteja un petit increment per a les tutories d'entre el 10 i 20 euros en la nova proposta, una xifra que el professorat considera totalment insuficient.
0: I no deixem els conflictes laborals. Nova jornada de protestes també avui a Nestlé. Els treballadors de la planta d'Esplugues de Llobregat s'han tornat a concentrar per demanar la retirada de l'expedient de regulació d'ocupació que afectaria 300 persones, 158 de les quals d'aquest municipi del Baix Llobregat. Esplugues Televisió, Clàudia Brunzó.
22: Sota el lema "No és un ERO, és un benefici", s'ha celebrat la concentració davant les oficines de Nestlé Esplugues davant d'un comiat que afecta a 158 persones. Des de Comissions Obreres argumenten que no hi ha motius suficientment vàlids per aquest ERO i des del sindicat interpreten que Nestlé vol reduir personal d'oficines i augmentar la càrrega de treball sense afectar la capacitat productiva de les fàbriques i és per això que demanen que es retiri l'expedient. Mireia Roig, de Comissions Obreres i membre del comitè d'empresa de Nestlé.
23: Estem convençuts que no hi ha cap mena de motiu ni de justificació per fer aquest ERE, menys encara amb una empresa que ha guanyat tants diners com és Nestlé. Està sometent a la gent a un temps molt dolorós.
22: Els motius, segons Nestlé, es deuen a factors com l'auge de la marca blanca i també la digitalització. Avui s'ha celebrat una mesa de negociació i a l'espera encara de saber si és possible arribar a un acord i, per tant, evitar aquests comiats.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Anem ara fins a l'Empordà, quan són gairebé 3:15. Unes 500 persones s'han concentrat aquest matí davant de l'Ajuntament de Figueres. Ha estat per fer-hi un minut de silenci i condemnar el crim que es va produir ahir.
3: L'alcalde Jordi Masquef ha anunciat que el consistori es presentarà com a acusació popular contra el presumpte responsable i ha lamentat que el sistema de protecció de la víctima hagi fallat en aquest cas.
2: Malauradament el sistema ha fallat i ens hem de preguntar per què el sistema ha fallat, per què el sistema no ha protegit com havia de ser a una víctima que en el seu moment n'havia demanat, i ens hem de preguntar també si aquesta fallida del sistema també ve com a conseqüència d'aquesta manca estructural de recursos que venim denunciant des de fa molt de temps.
3: A la concentració hi han assistit representants municipals i del govern. Entre els assistents s'han mostrat pancartes reclamant justícia per la víctima, a qui s'ha recordat amb una llarga ovació.
0: A Barcelona aquest matí han desnonat l'Olalla, una dona soltera amb tres fills menors d'edat que fa 9 anys que vivia a la finca. Una ràpida intervenció per part de la Brimo ha aconseguit franquejar la porta que estava bloquejada i accedir al pis per treure-la de casa. És el segon cop que es feia aquest llançament després que la setmana passada la pressió popular l'aturés. Sílvia Fernández.
7: Prop d'una cinquantena de persones s'han atrinxerat a l'entrada del número 60 del carrer de Buenos Aires per evitar el desnonament de l'Olalla, una dona soltera amb tres fills menors d'edat que fa 9 anys que vivia a la finca. Una ràpida intervenció per part de la Brimo ha aconseguit franquejar la porta per treure-la de casa. És el segon cop en pocs dies que el jutge ordenava aquest llançament, sol·licitat per la propietat holandesa New Amsterdam Developers. Així ho explicava Carme Arcarazo, portaveu del sindicat de llogateres.
8: Estem parlant d'una empresa que el que fa és molt salvatge, no? Que no té cap mena de mirament a l'hora de fer fora qualsevol persona. La gent no mira cap a una altra banda, es posa davant d'una porta i intenta parar-los als peus.
7: L'Olalla ha patit un atac d'ansietat i l'han traslladat a un centre sanitari. Té la vulnerabilitat acreditada i fa mesos que no paga el lloguer per problemes econòmics. Al perfil d'Idealista hi havia fins fa tan sols uns dies tres ofertes d'habitacions d'aquest mateix bloc per més de 900 euros al mes.
0: I encara a Barcelona, notícia destacada. L'Ajuntament suspèn temporalment la concessió de noves llicències d'establiments 24 hores a causa de la proliferació d'aquest tipus de negoci.
3: La mesura s'ha publicat al Butlletí Oficial de la província de Barcelona, té efecte immediat i una vigència d'un any mentre es treballa en un nou planejament per protegir el comerç de proximitat, preservar la diversitat comercial i evitar processos de monocultiu. Barcelona té actualment 1.300 establiments d'aquest tipus. Laia Bonet és la primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona.
10: Cal una mesura més radical i que cal ja una regulació de ciutat. Volem que allò que ha funcionat a Ciutat Vella, allò que ha funcionat a Sant Martí, s'estengui a tota la ciutat perquè ens hi juguem, en definitiva, la salut del nostre comerç local.
3: En paral·lel, l'executiu local continuarà efectuant una acció inspectora continuada per garantir el compliment de la normativa.
0: I també, abans del cop, també notícia destacada de l'àmbit de la salut, perquè avui la Comissió de Salut Pública ha aprovat ampliar el cribratge del càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys. Això implica que s'afegeixen franges d'edat entre els 45 i els 49 anys i entre els 70 i els 74.
3: La implantació serà progressiva i les comunitats tindran fins a 6 anys per arribar a una cobertura propera al 100% en els nous grups d'edat. La mesura respon a les recomanacions de la xarxa d'agències d'avaluació de tecnologies sanitàries i del Consell de la Unió Europea, així com a l'evidència clínica disponible, que indica que al voltant del 10% dels càncers de mama a Espanya es diagnostiquen en dones menors de 50 anys.
0: Les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona han retrocedit més d'un 25% en una dècada. Ho alerta l'últim estudi de l'ENS amb dades recollides entre els anys 2012 i 2022. Avui s'ha presentat la temporada de bany per aquest estiu. Esplugues Televisió, Álvaro Morcillo.
24: L'àrea metropolitana de Barcelona ja prepara la temporada de bany després d'un hivern marcat pels temporals marítims i les fortes precipitacions. L'AMB ha anunciat la posada a punt de 30 quilòmetres de platges metropolitanes amb millores en accessibilitat, seguretat i conservació ambiental. Entre les novetats destaquen nous mòduls de salvament, passeres adaptades per a persones amb mobilitat reduïda, més tanques de protecció d'una i renovació del mobiliari de la platja. Antonio Balmón, vicepresident executiu de la AMB.
25: Estem parlant d'aportacions, estem parlant de buscar sistemes d'actuacions de dunes que puguin fer contenció, estem parlant d'artificial, no? De fer unes actuacions artificials que permetin reduir aquesta regressió del litoral.
24: Segons l'últim informe comparatiu de l'AMB, les platges metropolitanes han perdut 180.000 metres cúbics de sorra i fins a un 34% de superfície. Malgrat aquest retrocés, les platges mantenen un gran èxit de públic i continuen acollint prop d'11 milions de visitants cada temporada estival.
0: I Valls es convertirà el 12 d'agost en un dels grans epicentres de Catalunya per seguir l'eclipsi total de sol. Serà amb la iniciativa Valls Mira el Cel. L'Ajuntament habilitarà un espai al polígon industrial amb capacitat per més de 4.000 persones i repartirà més de 16.000 ulleres homologades. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
4: La ciutat, una de les 20 destinacions recomanades per la Generalitat, organitzarà una gran festa ciutadana amb observació astronòmica guiada, concerts, activitats familiars i divulgació científica. El principal espai estarà situat al carrer Blanquers amb capacitat per a 4.000 persones i entrada gratuïta amb reserva prèvia. L'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer, explica el dispositiu.
5: És un espai ampli, un espai segur, accessible i amb molta bona visibilitat al cel. Tindrem inicialment una capacitat per 4.000 persones, però si s'hagués d'ampliar, doncs també tenim la possibilitat d'ampliar aquest espai. A més, es desplegarà un ampli dispositiu d'organització, de mobilitat, de seguretat i de serveis perquè tothom pugui gaudir d'aquest eclipsi doncs, amb tranquil·litat.
4: El moment culminant arribarà a 8:45 del vespre quan el sol quedarà completament ocult per la lluna. El consistori repartirà més de 16.000 ulleres homologades per garantir una observació segura. A banda de l'eclipsi, aquell dia els presents a l'espai del carrer Blanquers podran presenciar cap a mitjanit la pluja d'estels coneguda com les llàgrimes de Sant Llorenç.
0: Mentre això arriba, és moment per a la cultura. Una nova exposició del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona critica la construcció dels cànons estètics al llarg de la història i reivindica els cossos exclosos de la norma. El culte a la bellesa, que obre portes demà, es podrà veure fins al 8 de novembre i presenta obres d'art, objectes, històries i instal·lacions contemporànies. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. El culte a la bellesa presenta 400 peces que ens transporten des dels ideals de bellesa de Grècia o l'Egipte antics a la taula del cirurgià plàstic. Durant el recorregut veurem com s'han construït els cànons estètics i quin paper hi han jugat la religió, la medicina o l'art, alhora que la indústria de la cosmètica transformava els cossos en camp de batalla comercial. La mostra ens porta, com explica la cocomissària Blanca Arias, a fer-nos una pregunta. Què és la bellesa?
11: Per mi, el que és central en l'exposició és pensar que la bellesa no és un privilegi, sinó que és un dret. I que, per tant, qualsevol persona hauria de tenir accés a la bellesa. No només com a experiència estètica, no? D'estar davant d'alguna cosa que reconeixem com a bella i, per tant, que ens genera un desig o que ens fa gaudir, sinó també com el nostre propi dret a modelar la idea de bellesa.
9: Així, a l'exposició, la bellesa apareix com una idea que en l'actualitat s'ha de mirar des de perspectives feministes, antiracistes o queer, i qüestiona per què una imatge que considerem bella dins d'un museu al carrer ens pot fins i tot generar rebuig.
0: I el 27è Mercat Audiovisual de Catalunya escalfa motors després d'un any de sessions de treball. Es dedicarà a conèixer cap on va la comunicació audiovisual amb la irrupció de la intel·ligència artificial. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
12: El certamen posa el focus en les audiències perquè el panorama és completament diferent al d'uns anys enrere. Existeix molt contingut audiovisual generat per humans o per màquines i que impacta de manera diferent en els humans i en les màquines. El director del MAC, Lau Delgado, n'ha parlat.
13: Aquest any intentarem fer un retrat de com s'està distribuint aquest tipus de contingut, d'on ve, com impacta tant en els mitjans tradicionals com poden ser els mitjans locals o com pot ser el 3CAT, fins a com impacta en el món digital. I què passa quan s'han d'interrelacionar aquests mons humans amb mons virtuals?
12: Aquest any les novetats del mercat audiovisual de Catalunya són l'ampliació i la diversificació dels continguts i de les activitats, tant en la part professional, amb la incorporació de la ficció per mitjà de productors audiovisuals de Catalunya, com en el MAC Festival, on hi haurà programes en directe de Ràdio Granollers i un espectacle en viu del poeta i rapsor de Josep Pedrals interactuant amb el públic amb la participació d'una IA.
0: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Les jugadores del Barça ultimen la preparació per a una nova final de la Lliga de Campions.
26: Bon dia, Marta. Demà viatgen cap a Noruega, on dissabte lluitaran per conquerir el quart títol continental. Les blaugranes s'enfrontaran al millor equip femení de la història, l'Olímpic de Lió. Escoltem la jugadora blaugrana, Ona Batlle.
27: La nostra intenció, òbviament, és guanyar-la. Anem amb tot, tenim moltes ganes. Bueno, ja et dic, tenim ara, almenys jo tinc l'experiència de dues, tinc tot un equip amb l'experiència de moltes més. Tenim moltes ganes, la veritat, amb molta energia. L'equip està també tranquil, sabem que, bueno, que és una final més, és un partit més. Ja et dic, bueno, al final és molt guai, no?, el poder disfrutar tot el que hem disfrutat fins ara, el poder aconseguir tots els trofeus domèstics.
26: En waterpolo, la divisió d'honor femenina, avui a partir de les 7 s'inicia la semifinal que disputen el Club Natació Sabadell i el Centre Natació Mataró, tercer i segon classificat respectivament a la Lliga Regular. La sèrie, el millor tres partits, comença al Maresme amb un conjunt local reforçat per l'accés a la final a 4 de la Lliga de Campions. Destaquem també que el Torredembarra i el Sant Cugat C lluitaran a partir de demà per una plaça a la primera nacional femenina de voleibol. Ona la Torre, Josep Sánchez.
6: El pavelló Sant Jordi de Torredembarra acull des d'aquest dijous i fins diumenge la fase d'ascens a categoria nacional de voleibol. 10 equips lluitaran per un mínim de dues places. Entre aquests hi ha el Sant Cugat C i l'equip local, el Cébol. Els dos van aconseguir la classificació a la fase autonòmica, que també es va jugar a la localitat tarragonina. Per a les torrenques, aquesta és la primera fase d'ascens a categoria nacional que disputen amb un projecte que ha anat creixent any rere any després de tres temporades a Primera Catalana. L'entrenador Òscar Eliseda assegura que pujar de categoria seria una fita per un equip format sobretot per jugadores de la base.
14: Una fita espectacular, no? Algo històric, sobretot per com es fa, no? Per fer-ho amb noies tan joves. El 90% de l'equip està format a la base al 100% i amb una mitjana d'edat menor als 19 anys, no? Això és una cosa que ho fa encara més difícil d'aconseguir, que li dona més de mèrit.
6: El Cébol debuta demà al matí contra el Valdefierro aragonès, mentre que a la tarda jugarà contra el Múrcia. Divendres ho farà contra els Salesians d'Elx i dissabte al matí contra el Pòrtol. Els dos primers de cada grup passaran a semifinals.
26: Gràcies, Josep Sánchez, des d'Ona la Torre. En bàsquet, el Joventut Badalona recupera avui el partit de la jornada 30 a la pista del Tenerife a partir de les 9. Un triomf de la penya certificaria el bitllet pels quarts de final de la Lliga ACB i asseguraria més la sisena posició. Els tinerfenys, a dues victòries dels verdinegres, són un rival directe i podran comptar amb Marcelinho Huertas, ja recuperat.
0: Gràcies, Joan Barbara, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Ho hem de deixar aquí. Ens retrobem demà a les 2. Bona tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Són les 3.
1: Descobreix la comoditat i la tranquil·litat a l'hotel millor connectat, Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bona tarda, us parla Sílvia Villarroel. Les obres que es faran per refer el pont del petroli estan dissenyades perquè en un futur sigui resistent a temporals més violents que el Glòria, el que ara fa 6 anys el va partir en dos. Els enginyers estan acabant d'enllestir el projecte que permetrà que les actuacions comencin a principis d'aquest mes de juny. El nou pont del petroli, que a partir de la tardor tindrà forma circular, estarà preparat per suportar condicions més adverses que les que el van destrossar el 2020. L'empresa d'enginyeria Reventós, l'encarregada de reconstruir aquesta icona de Badalona, ha tingut en compte factors com la força de possibles temporals i de la pujada del nivell del mar perquè la nova estructura no torni a patir estralls similars. Manuel Reventós, l'enginyer encarregat de la rehabilitació del pont, ho ha explicat en una entrevista al Badalona 360.
4: Nosaltres l'hem fet amb els números de temporals més grossos que la Glòria. Hem tingut en compte que s'aixeca el nivell del mar, que s'està aixecant el nivell del mar, el canvi climàtic, hem tingut en compte el màxim temporal que tenim previst, i li hem afegit uns coeficients de seguretat, etc. Segons els nostres números, hauria d'aguantar. Ara la realitat és una altra... És sempre la realitat,
3: I nova jornada de vaga de les escoles bressol arreu de Catalunya. Centenars d'educadores denuncien la precarització laboral i salarial de l'etapa educativa 03 i reclamen dignificar-la i visibilitzar-la. Denuncien que són l'etapa educativa més maltractada i exigeixen l'equiparació salarial amb la resta de docents. La plataforma 03 Catalunya, impulsora de la vaga, reclama un canvi estructural per acabar amb la fragmentació administrativa de 5 models de gestió diferents que generen, assenyalant, desigualtats laborals. L'escola bressol municipal Virolet de Badalona és una de les llars d'infants de la ciutat que s'assuma a les manifestacions convocades per aquest dimecres i que també ho farà dissabte 23 de maig en l'àmbit estatal a Madrid. Escoltem a l'educadora de l'escola Bressol Municipal Virolet, Montse Boza.
5: Socialment sempre s'ha vist com assistencial, i aquesta vessant educativa que la té, i la té molt important perquè els aprenentatges més significatius es fan al 0-3, no són presents, però no només a nivell del sistema educatiu, sinó a nivell social i de polítiques socials.
3: I Esquerra Republicana defensa una alternativa d'esquerres liderada per la formació independentista per fer front a la majoria absoluta del Partit Popular a Badalona. En una entrevista al Badalona Matí, el líder republicà Àlex Montornès ha acusat l'alcalde de no treballar per la ciutat després que Hisenda hagi inclòs l'Ajuntament de Badalona en el mecanisme de pagament a proveïdors. El republicà dona per perdut aquest mandat i ja té la vista posada en les eleccions municipals de l'any vinent. Des d'Esquerra fan una crida a la ciutadania a reflexionar sobre la utilitat de la majoria absoluta de García Albiol i veuen un front d'esquerres liderat pels republicans com l'única alternativa a l'executiu popular.
6: Hi hauria una oportunitat, i és que Esquerra Republicana lideri aquesta majoria alternativa d'esquerres en favor de la ciutat de Badalona. Perquè no ho hem intentat mai. Hem provat governs de tots colors.
7: Doncs. Voldrien liderar vostès un...
6: Jo em presento unes eleccions per ser alcalde de la ciutat de Badalona perquè crec que realment Esquerra Republicana i jo en particular podem atacar els problemes de seguretat, d'habitatge, de manteniment d'edificis, de poliesportius, d'escoles que hi ha a la nostra ciutat i arreglar l'Ajuntament de Badalona.
3: I Televisió de Badalona tanca l'abril amb més de 550.000 espectadors. Demostra així el seu posicionament com a mitjà de referència de proximitat. També creix en l'apartat digital, registrant prop de 3 milions de visualitzacions. Durant el mes d'abril, el canal va arribar a superar els 555.000 espectadors, una xifra que supera la del mes anterior. De fet, tots els programes de la casa han registrat un augment d'audiència al voltant del 4%, destacant el BDN 360, l'Esport i el BDN Notícies Vespre. Bones xifres també a l'ecosistema digital, que no ha parat de créixer des de que fa poc més d'un any va posar en marxa la seva aposta digital. Aquest abril, les diferents xarxes i plataformes de la casa han superat les 2.925.000 visualitzacions. I en esports, el Joventut ja té substitut per cobrir la baixa d'Ante Tomic. Es tracta del pivot francès Yanis Morin, que arriba procedent de la Lliga japonesa. El jugador ha viatjat amb l'equip a Tenerife i podria debutar avui mateix a les 9 del vespre. Ara mateix, 23 graus de temperatura a la ciutat.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
8: Ningú t'informa com nosaltres.
0: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.

0: un nou Col·lectius en Xarxa. Us donem la benvinguda a un nou episodi d'aquest programa. Com estàs, Lluís?
1: Molt bé, Manel.
0: Avui us proposem anar una mica més enllà. Aquesta setmana ens acompanya un periodista i escriptor que, a més, és autor de la biografia no autoritzada, que no és qualsevol detall,
1: però
0: és important.
1: Però són les que van bé.
0: Exacte. Sobre Isabel Pantoja, una figura tan admirada com, jo diria, debatuda. Ho diria de potser no, però jo crec que sí que podríem dividir segurament el 50% la gent que li cau bé i la gent que li cau malament. Però em sembla que no hi ha gent que està com al terme mig, saps? Provoca coses. Amb ell parlarem no només del llibre i del procés d'investigació, sinó també del fenomen que envolta artistes com Isabel Pantoja. Sí. Per què connecten d'una manera tan especial amb el col·lectiu LGTBI? Que jo d'això tinc alguna teoria,
1: jo també,
0: però
1: tinc
0: el nostre convidat ens la reafirma. Mm. I també quin vincle hi ha entre les folklòriques i la construcció també d'identitats i de referents. Vinga. Per tant, crec que avui tenim feina.
1: Sí.
0: I em produeix cert morbo això de parlar de la cara B d'Isabel Pantoja.

0: Text, Isabel Pantoja és una de les grans icones de la música espanyola, amb una trajectòria marcada per l'èxit, també la controvèrsia i una capacitat, jo crec, única per connectar amb el públic. Perquè jo l'he vist en concert,
1: sí,
0: al Palau
1: clar.
0: Sant Jordi de Barcelona, i t'haig de dir, i no és broma, que vaig flipar.
1: Embelesa, no?
0: Totalment. O sigui, jo crec que una persona treta de context la poses allà i flipa.
1: I cau a la
0: De veritat. És a dir, cau.
1: Potser sí,
0: perquè jo vaig anar acompanyat de gent que bàsicament anaven per acompanyar-me, literalment, i em van reconèixer, sense que els apuntés amb una navalla, que a menudo show. De veritat, eh? O sigui, un espectacle, 3 hores i mitja de concert, que vaig flipar.
1: Molt repertori.
0: Bueno, 50 anys de carrera, imagina't tu la de cançons que va fer Isabel Pantoja.
1: I és d'aquelles encara que canta amb el micro molt lluny, més, que això té molt de mèrit.
0: I és d'aquelles que entre cançó i cançó parla com 10-15 minuts i t'explica moltíssimes coses. O sigui, era un show, o sigui, era un concert, més aviat tot, com tot un espectacle.
1: Val.
0: Com dèiem, la cançó espanyola i el món de la copla, sovint associats a les anomenades folklòriques, han tingut històricament una forta càrrega emocional, com deies, i també dramàtica, elements que els han connectat, lògicament, amb el col·lectiu LGTBI, és a dir, viuen del drama aquestes folklòriques directament, perquè ella cantava des del despit absolut en aquest concert, en contra, sense dir-ho, del fill, de la filla, dels haters, de tothom. O sigui, era una senyora que vivia del drama i ens ho va fer sentir a tots com a tal. O sigui, que tu al final pensaves en plan, quina lluitadora aquesta senyora, era la sensació que tenies d'aquella senyora. O sigui, en plan, ole tu, Isabel, que és el que repetia una i altra vegada, al·lucinant.
1: Interessant això, no?, de com aquestes folklòriques, no?, s'alimenten i també alimenten el col·lectiu, perquè hem sentit fa poc, no?, Alaska, que treu un disc...
0: Total.
1: I sembla que renega, que és una cosa que és lo que faltava, que li faltava per poder dir a aquesta senyora,
0: no? Total. Doncs mira, d'això va, perquè de fet jo crec que molta vegada han viscut i han menjat i han begut del col·lectiu LGTBI, i jo crec que no totes i tots han sapigut després donar-li el seu lloc al col·lectiu. Però això ara en parlarem. Dèiem que durant dècades aquestes artistes han esdevingut, com dèiem, referents simbòlics, figures de resistència, d'expressió i també d'identitat en contextos on moltes realitats quedaven sempre invisibilitzades, i aquesta connexió crec que no és casual, i crec que ara en podrem parlar justament d'aquesta connexió del col·lectiu amb la cultura, l'art i aquestes folklòriques.
2: Col·lectius en xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
0: I avui al Col·lectius conversem amb el periodista i escriptor Alexander, una veu que ha posat el focus en una de les figures més icòniques i també més enigmàtiques de la cultura popular. Ell és autor de la biografia no autoritzada d'Isabel Pantoja, Carne y Mito, aquesta història que recull un treball molt complet, que recull i s'endinsa en la trajectòria vital i també artística, amb voluntat d'anar una mica més enllà d'aquest relat oficial que us explicàvem. El saludem. Alexander, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Qué tal?
3: Hola chicos, ¿qué tal? Un placer estar con vosotros.
0: Oye, para hacer un poco de contexto, ¿dónde sale la idea o de dónde nace la idea de alguna manera desvelar o recoger o analizar la figura de Isabel Pantoja, más allá de la imagen que conocemos y que los medios de comunicación y ella misma se han encargado de servirnos durante todas estas décadas?
3: Pues mira, la verdad es que no, en un principio lo que más me llamaba de la atención de ella, porque es verdad que no me considero un fan, sí me considero una persona que conoce más o menos su trayectoria y que la ha seguido, yo creo que como casi todo el mundo que sigue la prensa del corazón, porque al final hablar de Isabel Pantoja es hablar de un, pues como yo digo en el libro, de un género periodístico en sí mismo, pero sí que me llamaba la atención la vida de esta mujer y sobre todo una cosa, y era cómo había conseguido su popularidad, había conseguido sobrevivir a todos los desastres, a todas las polémicas y a todo lo que le ha pasado en la vida, que no ha sido poco.
0: Claro, en todo esto, y decía Luis al principio, nos interesa mucho el contenido de esta biografía porque es no autorizada. El hecho de que sea no autorizada...
1: Que no seas fan también
0: claro,
1: me interesa
0: y que no
1: más
0: seas fan
1: ahora,
0: también nos va muy bien. ¿Qué licencias te ha permitido tener a la hora de analizar la figura de Isabel Pantoja el hecho de que no cuentes pues con un consentimiento o que ella misma haya encargado esta biografía?
3: Sí, la verdad que yo también soy más fan de las biografías no autorizadas. Al final he intentado hacer, un trabajo periodístico, porque es verdad que en un alto porcentaje me he basado en lo que se ha contado de ella a través de la hemeroteca. Luego también me he entrevistado con un puñado de personas que la conocieron, ¿no? Que han trabajado con ella, que la han conocido personalmente y demás. Y bueno, pues he intentado hacer...

0: un nou programa a l'Inspira't. Els micròfons, Coca Fernández, Carmen Moreno, aquí a la 99.7 de la FM. Aquest cap de setmana ha estat el Dia de la Mare, com no rememorar-ho. I si tots hem pensat en la nostra, però ens adonem que moltes vegades hi ha trucades que potser arriben tard, missatges que no envien, i també abraçades que queden pendents, no? Alguna cosa hem de fer.
1: I malgrat tot, elles sempre estan i passi el que passi, ens estimen. Avui obrim l'Inspira't amb aquesta idea. Encara hi som a temps, o sigui que no ho dubteu, sempre hi som a temps per dir gràcies, per dir perdó o per dir, mira, avui m'ha sortit bé. Però sobretot per cuidar aquest fil invisible que ens lliga a qui ens estimen de veritat. Anem a inspirar-nos.

0: Doncs un dels nostres convidats d'avui ha decidit posar llum allà on molta gent no mira. El seu projecte dona veu, escenari i dignitat al talent drag, però sobretot dona espai a persones que tenen molt per explicar. Roger Font és el creador de Delta Drag. Benvingut a l'Inspirat.
1: Què tal? Molt bones. Un plaer estar aquí.
0: Doncs ets un inspirat més.
1: Un inspirat més, absolutament.
0: Benvingut aquí a Ràdio Rubí. Com definiries el Delta Drag?
1: Delta Drag és... de fet, se defineix amb el propi nom. Delta de l'Ebre i talent drag fusionat en un únic projecte que posa en valor un territori molt oblidat i una cultura que viu molt als marges i que vol posar com al centre les dues coses a la vegada a través d'un programa de tele.
0: Quan va ser el moment o en quin punt vas dir això ho tinc que crear jo?
1: Fa molt de temps, molt més del que portem treballant el projecte. El projecte fa un... La producció de tot el projecte s'ha fet durant pràcticament tot un any, fins que hem arribat a la final, i ara encara estem en balanç del projecte i recollint totes les dades de l'èxit i de tota la repercussió que ha tingut. Però jo diria fa uns 2 anys aproximadament, ja m'anava pel cap desenvolupar un format que posés la cultura drag en català al centre i que fos audiovisual, perquè sempre he estat involucrat en projectes audiovisuals i porto molts anys treballant a mitjans de comunicació. I va ser el moment de dir, no ho ha fet ningú, tothom n'està parlant, escoltava un munt de podcasts, un munt d'entrevistes a mitjans públics i a mitjans privats en els que es posava al damunt de la taula la possibilitat de fer un programa drag en català, però ningú mai ho havia fet. I va ser, i per què no nosaltres? I així neix el primer programa drag en català.
2: Quin és el repte més gran de donar espai a una escena que encara lluita per ser entesa?
1: Tots els entrebancs que trobem que molesten a moltes persones i que han molestat a moltes persones quan han ficat Delta Drag al centre. Ha tingut sempre... Bueno, de Delta Drag jo crec que sempre m'ha explicat la cara bonica, perquè ha tingut una repercussió espectacular en audiències i el públic l'ha abraçat moltíssim, però també hi ha hagut persones que han ficat difícil l'execució del projecte. Parlem de persones, evidentment, que no estan a l'equip del programa, però que sí que tenien a veure en que el programa s'acabés materialitzant i fent, no? I, bueno, ha sigut quan ens hem adonat de que realment encara hi ha molta feina a fer, que hi ha moltes mentalitats que canviar i que el programa és absolutament necessari, que quan molesta és quan és més necessari que mai.
2: I quan i on se celebra actualment Delta Drag?
1: Actualment Delta Drag se celebra al Delta de l'Ebre, en concret a Amposta, que per nosaltres és com el cor del Delta de l'Ebre. A part, és una ciutat que té capacitat per acollir un projecte d'aquestes dimensions, tant com Amposta com el Delta i les Terres de l'Ebre, perquè hem de pensar en un format que, més enllà dels programes que es graven prèviament, en els que es presenten a totes les concursants, la gran final té públic en directe, per tant ha de poder tenir capacitat d'acollir tot este públic, ha de tindre equipaments municipals capacitats, que l'auditori on es va fer aquesta final d'enguany se va quedar molt, molt petit ràpidament, perquè es van exaurir les entrades a un mes de la gala, vam haver d'obrir més l'aforament i fer entrar més gent perquè hi havia molta gent que estava en llista d'espera del públic i volia assistir a la final. I per tant, Amposta era com aquest espai que, a més, com a tal, ja havia sigut de les primeres ciutats de Catalunya que havia impulsat campanyes de visibilitat LGTBI, que s'havia posicionat com, de fet, tenen un lema que és Amposta Ciutat Diversa. L'Ajuntament tenia moltes ganes que l'associació que hem desenvolupat este format féssim alguna cosa allí. Nosaltres també teníem moltes ganes, de fet, l'any passat ja es va fer un taller de maquillatge drag que... I ara com una mica el precedent que després establiria Delta Drag allà a Amposta, i això ens va obrir les portes a que Amposta acollís aquest concurs.
0: Perquè com feu la selecció de les artistes?
1: Això és molt difícil.
0: Feu càstings?
1: Fem càsting.
0: Perquè jo això ho estic visualitzant ja a nivell nacional, eh? Això és un programa... Ojo, eh?
1: Podria arribar a nivell estatal. El difícil va ser el càsting de la primera temporada. Pensàvem que, de fet, ara revisant-lo una mica, no va ser fàcil. De fet, aquí avui m'acompanya el Jordi, que és el productor executiu del programa. Hem treballat de manera conjunta amb un equip, de fet, molt petit, d'una associació sense ànim de lucre, que al final és qui hem acabat desenvolupant este projecte. Un càsting que es va fer no només amb agents de l'entitat, sinó amb agents externs, perquè, evidentment, volíem que fos un càsting molt plural. Es va fer una convocatòria, vam rebre desenes de centenars de propostes. És veritat que la convocatòria de Delta Drag anava conjuntament amb una altra convocatòria artística del Festival de la Unicorns Pride Ebre. Vam rebre moltíssimes propostes i en el càsting hi va haver persones expertes en el món de la televisió, va haver una persona vinculada a Jazz Music, va haver una tècnica d'igualtat del SAI, un dels organitzadors responsables del Carnaval de Vinaròs, un drag king i després tres persones de l'organització de l'associació, de la junta directiva que estàvem allí mirant el càsting. De totes les propostes que ens van arribar, havíem calculat, això en 2 hores ens ho traiem del damunt. Quan vam veure la quantitat de propostes que teníem i tot el que ens havíem de revisar, vam estar allí matí, tarde, amb totes les persones que estaven al càsting per poder avaluar bé les propostes i seleccionar aquelles 8 que nosaltres pensàvem que representaven l'essència del drac i el drac en català i que podien defensar bé un programa com era Delta Drac.
0: O sigui que els dracs esteu més vius que mai.
1: Absolutament.
0: Esteu totes reivindicant aquesta força que teniu. A part, jo el que volia preguntar-te, que la figura de la drac sempre està com molt distorsionada, no? Perquè, clar, la vostra part més visibilitzada és la part del show. Uh-huh. Llavors això dona joc a que molta gent no entengui. Podries definir-nos així breument realment el que és una drac? Com us sentiu vosaltres?
1: Jo definiria el món drac com un món polític. D'alguna manera el drac és fer activisme a través de l'art i cultura. I per entendre el drac penso que el primer programa de Delta Drac, el primer capítol on es presenten les 8 propostes, ajuda molt bé a entendre el concepte del drac en tota la seva dimensió per entendre la persona i el personatge. I què és el drac com una professió artística professional que sempre ha hagut de viure als marges perquè la major part de les persones que es dediquen a aquesta disciplina són persones LGTBI que sempre han estat desplaçades i no es tenen en compte a l'hora de programar cultura en general o són molt poques aquelles icones que han triomfat dins el món del transformisme. Si ens basem, per exemple, en vedets del Molino com són doncs, persones que han passat per allí, la Sharon, la Brigitte Lamour, les Xanclets en el seu moment, la Manya i molts altres noms que segurament a la gent els hi ressonen a casa. Són persones que s'han dedicat al món del transformisme i de l'espectacle, que han portat la cultura drag també en un punt molt àlgid, però que són poques, que les podem comptar amb els dits d'una mà i que és necessari que hi hagi moltes més persones referents que es dediquen a aquesta disciplina.
0: Han sigut les que han trencat les barreres.
1: Exacte, i han obert moltes portes per totes aquelles persones que venen al darrere. Llavors, Delta Drac sobretot ha volgut cuidar aquesta imatge del transformisme i del drac i de la cultura des d'esta posició política, però també explicant què hi ha al darrere. Mm-hmm. Quines són les persones que encarnen els personatges i quines històries reals són les que les han portat a fer drac, i això ho expliquem dins de Delta Drac.
2: I qui hi ha al darrere de Delta Drac? Perquè ens has explicat qui hi havia darrere del càsting, que no, hi ha molta gent, però avui mateix doncs, heu d'acompanyar el Jordi, el productor executiu. Qui més hi ha darrere de tot això?
1: Doncs també es pot comptar amb els dins d'una mà, jo crec. Sí? Sí. Som una associació cultural i LGTBI sense ànim de lucre de les Terres de l'Ebre, que tenim moltes inquietuds. De fet, nosaltres neixem com una associació que vol impulsar la igualtat i la diversitat a través de la cultura audiovisual i dels espectacles. I el que ens ha fet o el que ens ha motivat a fer Delta Drac, entre de molts altres projectes, és doncs aquesta necessitat de crear referents, de visibilitzar-los, de generar espais audiovisuals i espectacles on el món LGTBI tingui cabuda. Vam produir amb la xarxa de televisions locals de Catalunya el Colors on Tour ara fa 3 anys, que va ser premi de periodisme del Col·legi de Periodistes de Catalunya fa 7-8 mesos aproximadament. Estem treballant en un segon documental i vam fer un primer també de memòria queer, memòria LGTBI, per preservar-la i perquè no existeix un lloc o un arxiu, igual que sí que la hi ha en memòria històrica, no n'hi ha en material LGTBI, i creiem necessari visibilitzar referents drag, sobretot perquè veiem també que estem en un moment en el que es consumeix molt de drag, però es fa en castellà. Perdem cultura en català i perdem la nostra llengua i la nostra identitat que ens representa. Llavors pensàvem que era com molt important que poguéssim fer un programa que fiqués en valor que aquesta cultura també es pot defensar en català, que té la seva essència, que té el seu públic. La mostra està en que el programa l'han vist 180.000 espectadors de manera regular i que 300.000 en algun moment van connectar a la gala, van passar per davant de la 4 de Telecinco, que això és com per nosaltres, no estaven en les nostres previsions que passés això amb este projecte, i estem molt contentes d'això.
2: I amb dits a la mà has dit que es comptaven les persones sí. que estan darrere d'això?
1: Bueno, m'has dit de les dos mans, que són l'equip de l'associació, que són les persones que estem a l'oficina de l'associació i les persones voluntaris que també han tingut molt a veure, perquè, evidentment, Delta Drac, si fos un projecte en el que haguéssim de pagar per tot allò que s'ha fet i que ha vist la gent, estaríem parlant d'un pressupost de 500.000 euros i no arribem ni al 100.000, ni mucho menos. O, tant de bo poguéssim arribar a un pressupost.
0: Heu fet la feina com si fos el pressupost de 500.000.
1: No, o sigui que... Exacte, però gràcies a les persones voluntàries de l'entitat, però... que són persones adherides a l'associació, persones sòcies, persones que de manera altruista col·laboren amb l'entitat i persones treballadores de l'associació que estan involucrades en mil altres projectes i que han ficat tot l'amor i tot l'esforç perquè Delta Drac acabés sortint. I persones externes que s'han anat connectant al projecte i que s'han anat unint en aquesta família i que la veritat que ha sigut molt bonic perquè hem vist com persones que probablement en un projecte plantejat de manera professional i que hagués vingut d'una productora o d'una empresa haguessin exigit unes condicions econòmiques molt més altes que les que hem pogut ofertar Delta Drac, però que han contribuït a fer-lo gran i que, evidentment, si el projecte continua creixent, doncs anirà de la mà d'aquestes persones que han estat aquesta primera temporada amb nosaltres.
0: Clar, la unió fa la força, eh?
1: Tal sempre, qual, i és l'eslògan. I nosaltres hi ha una frase que és l'eslògan de l'associació, que és on tot comença, però mai diem ni com ni quan acaba. I Delta Drac és una mica on tot comença i esperem que encara tinguem molta vida per endavant.
0: Home, i tant, jo crec que estan fent una feinada. M'ha encantat una paraula que ha dit, que el que volen fer és visibilitzar perquè la gent entengui. Llavors això és que la gent empatitzi i al final acabem normalitzant, sisplau. No passa res, tots som diferents.
1: És l'objectiu, jo crec, d'una lluita constant que és l'activisme LGTBI, en el que jo penso que entenem l'activisme moltes vegades genera rebuig per part de la societat, veure'ns als carrers alçant la veu, però per falta d'empatia, per falta d'entendre què estem reivindicant i perquè hi ha moltes persones, sobretot les que no empatitzen, que no ho viuen en primera persona i que no són conscients de tots aquells entrebancs que ens trobem les persones que sí estem en alguna de les sigles LGTBI, que ens atreveixen moltes realitats diferents i que ens trobem molts problemes diferents i que, per tant, és necessari que alcem la veu. I entenem també que hem de poder normalitzar perquè entenguem aquestes lluites de manera compartida amb les persones cis hetero. De fet, Delta Drac i la Unicorns Pride, que són dos projectes molt grans que fem, hem pogut aconseguir això. Hem pogut atravessar a tota la societat i fer arribar el missatge de la diversitat a tothom. Per tant, que les persones cis hetero puguin estar també integrades a la nostra lluita, l'entenguin com a seva i entenguin que una societat diversa ens fa més riques com a societat cultural i mentalment, és un èxit que de moment s'ha aconseguit a les Terres de l'Ebre i que esperem que això transcendeixi també
0: a part, Carmen,
1: país.
0: Jo haig de dir que tinc la sort de treballar i col·laborar amb la Maria Espatec, mm-hmm. que és una drag queen de Tarragona,
1: sí.
0: de la part d'allà, també, que sí, està sí. molt oblidada de Tarragona.
1: I que també està involucrada en molts dels projectes que fem perquè forma part d'aquesta associació.
0: És un amor.
1: És
0: però
1: un amor.
0: Però vull comentar que he tingut la sort de veure com s'arregla. Tu saps la feinada que hi ha darrere d'una drag queen? Que això també... O sigui, jo crec que ho tindreu que ensenyar perquè la gent entengués el que sentiu vosaltres a l'hora del procés, no?
1: De fet, Jordi, hi ha una frase que m'encanta quan estem en producció de les drags. Que, per cert, una cosa, vull trencar una llança a favor de les drag queens, però també dels drag queens. Dels drag kings.
2: Sí, que ho deies abans, eh?
1: Sí, perquè en el programa també hem sigut no només el primer programa de drag en català, sinó el primer programa de drag en televisió a tot l'estat, a tota Espanya, que ha ficat al centre també en valor la cultura drag king. Perquè la cultura drag, els drag kings, habitualment, no sempre, perquè hi ha dones que fan drag queen, hi ha homes que fan drag king, però habitualment el drag king solen ser dones que diguem-ne, giren el seu gènere en la seva disciplina artística per posar el seu drag i el seu activisme en este focus. I penso que és molt important que també haguem pogut propiciar que també tinguem referents que es dediquin al drag king, que el visibilitzem i que existeixi i que formi part també d'esta cultura, perquè no és fàcil. I el que tarden en produir-se, en muntar-se, que diem nosaltres, una drag en muntar-se o un drag, tarden moltes hores, hi ha moltíssima feina. Ja no només del maquillatge i del vestuari, que evidentment pressuposat també, sinó de tot l'espectacle. Les propostes que han portat a la final portaven mesos treballant-les.
0: I quina professionalitat, n'hi ha? És absolutament espectacular.
2: Jo em pregunto què passa dins d'un drac, no? Quan es posa davant del mirall i s'ha de posar davant d'aquesta nova identitat, no? Que la portava dintre i necessita treure-la. Què passa?
1: Hi ha una reflexió que ens van compartir tots i totes les concursants, que jo me la vaig quedar en el segon dia de rodatge que vam fer, que és que el drac és la seva forma de ficar-se una corassa per sortir a dir el que no dirien com a persones que han patit algun tipus de violència. Per això penso que el drac és política i que el drac serveix per a reivindicar moltes coses a través del que et permet poder fer un personatge des de la cultura, que probablement tu en la posició de persona fora del personatge i probablement amb el poc impacte que pugui tindre a nivell mediàtic el que tu puguis dir com a persona que el que tu puguis dir com a personatge en un escenari, canvia molt, no? I penso que el que senten, almenys pel que ens han compartit en aquesta primera temporada tot el càsting, però també nosaltres treballem dins de l'associació, tenim una agència de representació artística que no busca, és a dir, no és una agència a l'ús com qualsevol empresa, és una entitat que vol, una eina de l'entitat que vol acompanyar els dracs i a les dracs per a professionalitzar i ordenar una mica la seva carrera professional. I una mica el que veiem en totes les persones amb les que treballem i hem compartit espais és que utilitzen el drac com una capa per a transformar la societat.
0: La capa de Superman o de Supergirl.
1: Sí, exacte, tal qual. Sí, eh? sí, vindria a ser una cosa així.
0: M'encanta la metàfora.
2: Sí. Total, és que ho he visualitzat, Això és titular, Amb el bolígraf, perquè estàs dient unes coses que
0: Roger, jo sí que emocionadíssima avui de que estiguis aquí, perquè realment he sentit molt parlar de tu i sé que estàs involucrant, perquè realment les persones que fan coses fan que les coses canviïn.
1: Intentem que les coses canviïn. I anem fent aquestes petites passes. L'altre dia compartia una reflexió a una taula rodona a Vilafranca del Penedès, perquè un comentari del públic en una taula rodona que estàvem fent amb diverses persones en les quals hi havia una drag queen, deien, considereu que és realment necessari tot el que s'està fent perquè en realitat la percepció general és que no s'està avançant? No ens equivoquem. Mirem 10 anys enrere, en experiències pròpies de qualsevol persona del col·lectiu o abordant feminismes i ficant-los al centre de la taula, que aquest cap de setmana hem tingut el Dia de la Mare i hem pogut tindre les dones de nou al centre del món, hem canviat moltes coses. Són petits passos, però que hem de saber valorar i apreciar per entendre que la història no es canvia d'un dia per l'altre. La història es canvia al cap de centenars d'anys i probablement tot això que estem fent ara ajudarà que d'aquí 100 anys algunes persones tinguin la porta oberta a poder tindre una societat més diversa.
0: A part jo, mira, ara tirant una pedra al meu taulat, perquè aquesta nit, al meu programa, Espai Obert, Televisió Sabadell, tenim un reportatge de la Maria Espatec. O sigui que a partir de les 11 de la nit la Maria Espatec és drag queen, però arrela artesans, poble i les dracs. O sigui, la barreja perfecta. O sigui que ara m'has donat el peu a que faci una mica de promo del meu programa.
1: De fet, jo celebro moltíssim i vaig a dir una cosa. Maria. Penso que Maria Espatec estigui ocupant un espai com el que està ocupant com a reportera i com a drag, des de la normalitat de tindre una reportera drag, diu tant de que hem avançat com a societat. Per mi és com esta expressió perfecta d'entendre que sí que realment hem avançat, que tenim una drag fent de reportera i que no la tenim com fent de reportatges de LGTBI, està tractant totes les històries possibles i, per tant, això és fantàstic.
0: Mira, estic emocionada perquè això és la diversitat.
1: Això és la diversitat, exacte.
2: I això és la creació de referents que es necessiten per poder avançar més ràpid, jo crec.
1: Absolutament, sí. Sí, necessitem... Hem tingut durant molts anys... malauradament, per com se'ns ha abordat als mitjans de comunicació, a les persones del col·lectiu, sobretot televisions molt grans, molt generalistes, que han volgut posar al centre històries negatives o històries que potser portaven a l'extrem, que són necessàries visibilitzar-les, també, però que portaven a l'extrem al col·lectiu i que molt probablement això no ajudava, no feia un favor a persones que estaven a casa, que se sentien emmirallades amb algunes identitats, però que les històries que anaven al voltant d'aquestes persones no ajudaven a poder sortir de l'armari, per exemple, a casa, o a poder tindre una vida més normalitzada de LGTBI al poble o a la ciutat, no? I tindre la capacitat de poder tindre estos espais en els que podem visibilitzar de forma normal referents positius ajuda a que moltes persones a casa tinguin més fàcil el discurs de poder sortir de l'armari, de poder mirallar-se amb alguna referent en el sentit positiu, de poder seguir el recorregut i el camí d'aquelles persones que estan ara doncs, obrint camí i que estan fent que sigui una mica més planer tot plegat.
0: I que tot canviï, Carmen.
2: I que tot canviï.
0: Ens quedaríem amb el Roger molta estona, però tenim un altre superconvidat després.
2: Sí, sí, però això vindrà després. Jo em quedo amb aquesta capa, eh?
1: Aquesta
2: de
1: capa de superherois i heroïnes, exacte.
2: I moltíssimes gràcies per portar Cuca a l'Inspira't, aquest convidat.
1: Home,
2: i aquest
1: plaer,
2: projecte tan bonic.
0: Inspirats i pirades. Tots units fem molta força. Roger, quan vulguis, estàs a casa teva.
1: Moltíssimes gràcies, gràcies per la invitació.
0: I ara marxem, com o no, a Alaska.
2: És que havies de triar aquest tema.
0: Home, perquè a qui li importa?
2: A qui li importa?

0: avui dimecres, Lliga Endesa de Bàsquet a Ràdio Ciutat de Badalona.
1: La penya en joc.
0: A les 9 del vespre i des de les Canàries.
1: La Laguna Tenerife, a Sisa Joventut.
2: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
3: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
2: Més clar, més ràpid, més Badalona.
3: bdncom.cat.
2: Badalona passa aquí.
4: Aquí Badalona.
5: Aquí Badalona. Aquí Ràdio Ciutat. Un batec de vida. Cada moment. Cada moment.
6: Són les 4.
7: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
8: Notícies Badalona.
9: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Nova jornada de vaga de les escoles bressol arreu de Catalunya. Centenars d'educadores denuncien la precarització laboral i salarial de l'etapa educativa 0-3 i reclamen dignificar-la i visibilitzar-la. Denuncien que són l'etapa educativa més maltractada i exigeixen l'equiparació salarial amb la resta de docents. La plataforma 0-3 Catalunya, impulsora de la vaga, reclama un canvi estructural per acabar amb la fragmentació administrativa de 5 models de gestió diferents que generen, assenyalen, desigualtats laborals. L'escola bressol municipal El Virolet és una de les llars d'infants de la ciutat que se suma a les manifestacions convocades per aquest dimecres i que també ho farà dissabte 23 de maig en l'àmbit estatal a Madrid. Defensar els drets dels infants garantint-los una atenció més individualitzada reduint les ràtios, visibilitzar la tasca pedagògica de l'etapa 0-3 i dignificar la professió són algunes de les reclamacions d'un col·lectiu feminitzat que cobra el salari mínim. Així ho ha assenyalat l'educadora de l'escola bressol municipal Virolet, Montse Boza.
10: Socialment sempre s'ha vist com assistencial, i aquesta vessant educativa que la té, i la té molt important perquè els aprenentatges més significatius es fan al 0-3, no són presents, però no només a nivell de sistema educatiu, sinó a nivell social i de polítiques socials.
9: Televisió de Badalona tanca l'abril amb més de 550.000 espectadors. Demostra així el seu posicionament com a mitjà de referència de proximitat. També creix en l'apartat digital, registrant prop de 3 milions de visualitzacions. Durant el mes d'abril, el canal va arribar a superar els 555.000 espectadors, una xifra que supera la del mes anterior. De fet, tots els programes de la casa han registrat un augment d'audiència al voltant del 4%, destacant el Badalona 360, l'Esport i el BDN Notícies Vespre. Bones xifres també a l'ecosistema digital de Badalona Comunicació, que no ha parat de créixer des que fa poc més d'un any va posar en marxa la seva aposta digital. Aquest abril, les diferents xarxes i plataformes de la casa han superat les 2.925.000 visualitzacions. Instagram es manté com la plataforma amb més impacte amb 1,5 milions. El Banc de Sang insta per primera vegada els donants habituals a fer donacions de plasma i sang de manera alterna i fa una crida a captar-ne de nous. Una campanya per assolir l'autosuficiència de Catalunya en plasma, cobrint les necessitats dels pacients i no dependre de països tercers. El repte és arribar aquest 2026 als 8.000 donants mixtes. Actualment n'hi ha més de 7.600. I ara mateix tenim 23 graus de temperatura.
0: Avui dimecres, Lliga Endesa de Bàsquet a Ràdio Ciutat de Badalona.
1: La penya en joc.
0: A les 9 del vespre i des de les Canàries.
1: La Laguna Tenerife, a Sisa Joventut.
11: Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.

0: salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats, de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Aiman Triqui, de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres 20 de maig i comencem amb la crònica del temps, Luismi Pérez.
1: Bon dia, estem tenint una situació ja més càlida que no pas la d'ahir. I atenció, perquè al llarg d'aquesta tarda ja tocarem els 30 graus de màxima a l'ombra en alguns indrets de la Ribera d'Ebre i sobretot del Pla de Lleida. I és que també a gran part del país ja aquesta tarda voltarem els 25-26 graus de màxima, des de la costa fins a les valls del Pirineu. Amb alguns núvols dispersos, són poc destacables, però sí que al llarg d'aquesta tarda i sobretot aquest vespre tornaran a caure alguns ruixats locals a les comarques interiors de Girona, especialment a la Garrotxa i al Ripollès, d'una forma puntual. No seran les tempestes d'ahir al vespre. Alguna també de ruixada arribarà fins al nord d'Osona o cap a les muntanyes del Cabrerès, de la banda de la Selva, també les Guilleries. A la resta del país, com deien, pocs núvols, i esperant que aquesta nit i el dijous al matí hi hagi alguna boira arran de mar, sobretot a la Costa Daurada. Ara bé, demà força sol i una temperatura que encara pujarà més. Estem pendents a la xarxa.

0: Avui al Connectats parlarem i analitzarem la nova estratègia de gestió forestal sostenible de Catalunya. Ho farem amb Roger Llinàs, que és cap del Parc de Bombers de Rubí Sant Cugat. Acabarem la primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar l'acord per aprovar els pressupostos del 2026 i l'augment dels tirotejos a Catalunya durant l'últim any. A partir de les 5 coneixerem el terrassenc Martí Lloberes, economista i escriptor. Continuarem amb esports per parlar amb el capità de l'Hoquei Club Castellà, classificat per disputar el play-off per pujar a l'Hoquei Lliga Plata. I acabarem amb cultura per fer referència a la festa a Baix Mar de Badalona amb Marta Soler, presidenta de l'Associació de Veïns del Centre. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: diputats, els candidats han d'acreditar un mínim del 25% dels avals dels membres de l'Assemblea. L'ANES ha superat àmpliament aquest llindar en obtenir el suport unànime de tots els membres, un resultat que evidencia un ampli consens intern al voltant de la seva figura. Si el procés electoral segueix el calendari previst sense incidències, assumiria la presidència de l'entitat per als propers 4 anys. L'òrgan encarregat de supervisar el bon desenvolupament del procés és la Junta Electoral, que ha comunicat la candidatura validada als membres de l'Assemblea General. També ha obert formalment el període d'al·legacions. La Junta actua com a garant de la transparència i també del correcte desenvolupament del procés electoral, tal com estableix el reglament intern de la CECOT. A més, és l'encarregada de vetllar perquè totes les fases es completin amb les garanties necessàries.
1: Gràcies, Sergi. Seguim per Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
2: Bones. L'Ajuntament de Sabadell ha habilitat 90 noves places d'aparcament al barri de Campoamor, al sud de Sabadell. Estan distribuïdes en 2 zones, a l'antic aparcament que hi havia entre el mercat i el cap del barri, i en un solar al carrer d'Agustina Aragó. En el primer cas s'han adequat 30 de places i en el segon el doble. Tot plegat s'emmarca en una actuació que va més enllà, ja que l'Ajuntament també està treballant en aquests moments a l'Eix Macià, on ja han començat els treballs de l'aparcament de sorra de davant el Corte Inglés per adequar 249 noves places d'aparcament. Paral·lelament, una mica més amunt, davant la nova Creu Alta, per la banda de tribuna, també s'han guanyat 10 més de places gràcies a la modificació o la reordenació de les places d'aparcament de la vorera est. Ja no són en línia, sinó que són en semibateria, i això ha obligat a eliminar un dels 2 carrils.
1: Gràcies, Júlia. Anem fins al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
3: Bona tarda, Carme. Les obres que es faran per refer el pont del Petroli estan dissenyades perquè en un futur sigui resistent a temporals més violents que el Glòria, que ara fa 6 anys el va partir en 2. Els enginyers estan acabant d'enllestir el projecte que permetrà que les actuacions comencin a principis d'aquest mes de juny. El nou pont del Petroli, que a partir de la tardor tindrà forma circular, estarà preparat per suportar condicions més adverses que les que el van destrossar el 2020. L'empresa d'enginyeria Reventós, l'encarregada de reconstruir aquesta icona de Badalona, ha tingut en compte factors com la força de possibles temporals i de la pujada del nivell del mar perquè la nova estructura no torni a patir estralls similars. Manuel Reventós, l'enginyer encarregat de la rehabilitació del pont, ho ha explicat en una entrevista al Badalona 360.
4: Nosaltres l'hem fet amb els números de temporals més grossos que la Glòria. Hem tingut en compte que s'aixeca el nivell del mar, que s'està aixecant el nivell del mar, el canvi climàtic, hem tingut en compte el màxim temporal que tenim previst, i li hem afegit uns coeficients de seguretat, etc. Segons els nostres números hauria d'aguantar. Ara la realitat és una altra, és sempre la realitat, eh?
3: La reconstrucció del pont del Petroli començarà amb el desmuntatge dels elements que queden a la punta, és a dir, les pilones i les restes de la plataforma. També es desmuntaran 5 trams malmesos del pantalà i se substituiran per uns de nous. Per als enginyers aquesta fase serà prou senzilla. Les actuacions més complicades es faran més endavant, previsiblement cap a l'agost. Una d'elles serà la instal·lació dels pilons de la plataforma final i l'altra, segurament la que serà més vistosa, és el muntatge i soldadura de les peces que conformaran la plataforma en si.
1: Gràcies, Martí. Seguim a Litoral. Ara, des del Prat de Llobregat, ens informa Rocío Santa Eufemia. Bona tarda.
5: Bona tarda. Empreses del territori i persones en recerca de feina s'han citat avui a la plaça Joan García Nieto per celebrar la primera fira de l'ocupació del Prat, una iniciativa amb l'objectiu de crear un espai per fomentar la connexió entre empreses i ciutadania que vulgui millorar la seva situació laboral. Durant tot el matí, les persones assistents han pogut accedir a ofertes de feina actives, participar en processos d'entrevistes i conèixer de primera mà els perfils laborals més demandats. Ho explica el tinent d'alcaldia de l'àrea de desenvolupament econòmic, Juan Carlos Moreno.
6: Amb la participació de 18 empreses de diferents sectors i més de 300 persones que passaran per aquí, doncs per buscar una oportunitat laboral, no? L'objectiu és clar, és posar en contacte a persones i empreses per generar oportunitats reals de feina. Creiem que és molt important posar en contacte el talent i les empreses per generar ocupació de qualitat.
5: Entre les activitats organitzades hi ha hagut tallers d'orientació i recerca de feina, claus per accedir a l'oferta pública d'ocupació, sessions informatives amb l'escola d'oficis o un taller explicatiu del funcionament de les nòmines i els contractes. A més, el Centre de Promoció Econòmica ha acollit a la seva sala d'actes 4 ponències d'empreses que han exposat els perfils i habilitats més cercats al mercat laboral. Fomento de Construcciones y Contratas, Celsa, Proactiva,

0: i al centre comercial Esplau.
1: Gràcies, Rocío. Tornem al Vallès. Ara ens quedarem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Demà dijous el programa Tal com Raja de Ràdio Castellà, presentat per Josep Asensio, connectarà amb Cisjordània per entrevistar Gachi Mahmoud Mortaja, responsable de Huna Gaza Ràdio, la primera emissora de Gaza que ha pogut arrencar les emissions tot i la precària situació que viu Palestina com a conseqüència dels atacs de l'exèrcit d'Israel ja fa més de 2 anys. Ràdio Castellà serà la primera emissora de l'estat espanyol que connectarà amb l'emissió que s'està produint en directe des de l'antena de Huna Gaza Ràdio, que acaba de tornar a arrencar després de patir la seva destrucció gairebé total. Gachi Mahmoud Mortaja és un professional experimentat amb una àmplia experiència en enginyeria civil, gestió de mitjans de comunicació i reducció de riscos de desastres. Gachi és el fundador de Donia Al-Watan, el primer diari electrònic de Palestina. També és el fundador de l'esmentada Huna Gaza Ràdio, una plataforma de mitjans de comunicació dedicada a amplificar les veus palestines i abordar les realitats humanitàries, socials i culturals de Gaza a través de radiodifusió orientada a la comunitat. L'entrevista es podrà seguir en directe a partir de les 8 del vespre a Ràdio Castellà i de forma online a l'actual.cat.
1: Gràcies, Albert. Tanquem amb la crònica de Sant Cugat Xaravella.
3: Al febrer de 2025, l'Ajuntament presentava una proposta de pla urbanístic per crear un nou districte al Turó de Can Camps, amb 3.000 habitatges que ocuparien la zona sud dels terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan, propietat de l'Institut Català del Sòl, l'Incasòl. El projecte ha quedat, però, en stand-by. La Generalitat prefereix prioritzar el desenvolupament d'un altre nou barri, Can Ametller. Així ho ha avançat a Cugat Mèdia l'alcalde Josep Maria Vallès després de reunir-se amb el director de l'Incasòl, Jaume Vendrell, i el secretari de Governs Locals, Xavier Amor. Sentim-lo.
4: Em van traslladar que el president vol continuar fent el projecte del Turó de Can Camps, que està convençudíssim, que està animat, perquè bueno, un dels objectius d'aquest president és que vol fer molt habitatge públic. Sí. Però sí que és la mateixa reunió que ens van dir que volien prioritzar primer a Can Ametller, ajudar-nos en tot el que fos possible, i que en una segona fase o en paral·lel treballaríem doncs, el Turó de Can Camps.
3: El 71% de l'antic camp de golf de Can Sant Joan s'ubica a Sant Cugat i la resta a Rubí, que s'oposa frontalment al pla urbanístic. També són crítics amb la iniciativa santcugatenca la plataforma Reconvertim el Camp de Golf i l'Associació per la Defensa i Estudi de la Natura, ADENC. Tots tres reivindiquen fer-hi el parc intermunicipal que va proposar la Generalitat fa 5 anys. L'Ajuntament de Rubí assegura no tenir cap informació avui dia del districte de Can Camps. Fa just 15 mesos, després d'anunciar-se el projecte, el municipi veí feia una declaració institucional de rebuig al projecte. L'alcalde Vallès remarca que els habitatges projectats són una proposta oberta. Diu que Rubí se'n podria beneficiar i que al final els 3.000 pisos podrien ser 2.500 o 2.000, que ja ho ha dit a l'alcaldessa, que si s'afegeixen podria ser un projecte conjunt.
5: A la tarda no et desconnectis. Connectats.
1: En plena emergència climàtica i amb un risc creixent de grans incendis forestals, el govern ha presentat una nova estratègia de gestió forestal que vol transformar la prevenció a Catalunya. Parlem amb el cap de bombers del Parc de Rubí Sant Cugat, Roger Llinàs, sobre els nous escenaris i els reptes que afronten els serveis d'emergència davant d'uns incendis cada vegada més difícils de controlar. Roger, benvingut.
6: Què tal? Com estem? Bon dia.
1: El govern admet que cada vegada hi ha més incendis fora de la capacitat d'extinció dels bombers. S'ha parlat d'un 0,2% a un 11% actualment que no es poden controlar. Estem entrant en una nova era dels grans focs forestals?
6: Sí, jo crec que sí. De fet, ja fa forces anys, ho hem comentat en alguna altra ocasió, ja fa forces anys que l'escenari se'ns està complicant molt. Jo sempre penso fins i tot que ho havia comentat aquí, però em fa gràcia comentar-ho. El meu avi, que era de la Floresta, ens deia que quan jo vaig entrar a bombers em deia, escolta, és que sou molt dolents, perquè nosaltres als anys 50, als anys 40, quan hi havia un foc anàvem els d'aquí de la Floresta i l'apagàvem amb res. I tenia raó, ho feien. El tema és que l'escenari era absolutament diferent. Estàvem davant d'un bosc en el qual no hi havia sotabosc, perquè tot el sotabosc s'explotava, perquè tothom tenia estufes de llenya i cuines de llenya i xumanelles, amb la qual cosa la gent, per necessitat, explotava el bosc. Amb la qual cosa teníem uns arbres que creixien forts i grossos, que eren capaços de retenir aigua, un sotabosc pràcticament inexistent i podies caminar entre els arbres. Això es va anar abandonant perquè, evidentment, doncs, el tema de les cuines doncs, va evolucionar, el tema de les calefaccions també, tot això es va anar abandonant, i, a més, també es va abandonar el que són els sembrats, el que és els camps, també es van abandonar. Llavors tenim uns boscos molt bruts i molt continus, perquè abans teníem un escenari, que era el mosaic agrícola forestal, famós, en el qual teníem, doncs, una conjunció de zones de sembra i de zones boscoses, en les quals les zones de sembra actuaven, especialment en determinades èpoques de l'any, un cop s'ha segat i tal, com a tallafocs. Per tant, teníem un escenari que era idíl·lic, perfecte. L'home vivia en conjunció amb la natura. Tot això ja no és així. Ara, si vas d'aquí a Sant Madí, és bosc continu tancat, a més, bosc abandonat, bosc brut, i, a més, se'ns està afegint ara, darrerament, l'emergència climàtica, és a dir, els estius són cada vegada més llargs, cada vegada més extrems, tenim episodis de vent molt violents durant la tardor que ens tiren a terra moltíssims arbres que després moren i queden allà com a combustible mort. Per tant, tenim ara, es calcula aproximadament unes 10 tones de combustible per hectàrea, quan abans teníem unes 2 tones de combustible per hectàrea. És a dir, estem en una situació on realment estem preparant-ho tot per la catàstrofe més absoluta. Algú dirà, home, és que són molt alarmistes aquests bombers. No, això és ciència pura. Vull dir, la cosa és així i són números el que respalden això. Estem parlant de xifres, de metres cúbics de combustible o de tones de combustible segons la superfície, que ha augmentat brutalment, i aquesta altra estadística, que és esfereïdora, no?, d'un 0,2% d'incendis que escapaven, sí, que escapaven de la capacitat d'extinció. Jo fa 40 anys que estic a bombers, hi havia algun incendi als anys 80, als anys 90, l'any 94 va ser terrorífic, hi havia alguns incendis, alguns anys, en què se'ns escapaven incendis de la capacitat d'extinció, però és que ara hem de córrer molt, perquè si no el més mínim incendi se'ns escapa de la capacitat d'extinció. Mm. Per aclarir una miqueta el concepte, tot i que és molt clara l'explicació, fora de capacitat d'extinció vol dir que corre més que nosaltres. La velocitat de progressió de les línies és aproximadament una línia de mànegues perseguint un foc, aproximadament pot avançar en un terreny que no sigui molt escarpat mig quilòmetre a l'hora. Mig quilòmetre tirant mànegues, empalmant mànegues de 20 metres en 20 metres. Mm. Val? Som capaços de fer aproximadament uns 500 metres de línia. Val? Doncs quan un incendi està per damunt dels 500 metres per hora d'evolució o un quilòmetre com a màxim, ja es diu que no el podem enganxar, que se'ns escapa. Val? Per tant, incendis a 2, 3, 4 quilòmetres per hora són incendis molt ràpids, però és que estem tenint puntes, el foc de la Segarra de l'any passat, vam tenir puntes de 18 quilòmetres per hora i 20 i pico quilòmetres per hora quan es va desplegar.
1: Això sobrepassa ja.
6: Sobrepassa, això és aparta't que se t'emporta. Llavors la gent ha d'entendre que per molt bons que siguin els mitjans i per molts bombers que hi hagués, està per damunt de la capacitat d'extinció. A mi m'agrada que la gent entengui això, perquè si no la gent diu, i què fan aquests bombers? No, és que no es pot. És com dir, què fan els bombers que no apaguen aquest volcà? Val? Doncs no, és que els volcans no s'apaguen. Val? Aquest és el tema, que tenim uns incendis que no són apagables.
1: I dins d'aquesta nova estratègia que planteja el govern, s'aposta per aquests anomenats eixos de confinament, que no són una altra cosa que uns tallafocs a gran escala, no? Correcte. Tot això és el que s'ha de preparar. D'aquests 14 eixos, tinc entès que de moment es treballaran 5, no?
6: Sí, són 14 eixos de confinament, que són eixos que el que intenten és evitar que un gran incendi fora de capacitat d'extinció sobrepassés un massís per passar un altre, per entendre'ns, no? Llavors, diguéssim, bueno, doncs, per posar, diguéssim, per entendre'ns, perdem Collserola, però no perdem Montnegre, per exemple, per posar un exemple. O perdem Collserola, però no perdem zones limítrofes, o perdem Sant Llorenç, però que no se'ns escapi de Sant Llorenç. És a dir, donem per perdut perquè ja se'ns escaparà, perquè ja estem veient a venir com serà això. Doncs amb les pitjors de les circumstàncies donem per perdut un massís, però sabem que això no tindrà continuïtat, no seguirà. Per tant, són grans eixos de confinament. Vaig estar mirant els eixos, realment és una molt bona iniciativa, tot i que no és suficient, no és l'única iniciativa. És a dir, això ha de venir acompanyat d'un treball forestal, és a dir, el bosc no podem... No podem fer això i conformar-nos amb això. Això està ben pensat, és una proposta que ve del món de l'emergència, és una proposta assenyada i el govern fa molt bé d'acceptar-la i d'implementar-la, de començar a implementar-la. Tindrà uns costos d'implementació enormes, amb temps, amb diners i amb anys, perquè això no es fa en 4 dies, però tot i així no és suficient. Hem de començar a veure com podem revertir la situació de que els boscos estiguin tan bruts. L'ideal seria com podem tornar a fer els boscos rendibles. Perquè al final, tot el que econòmicament no funciona, nosaltres podem dir, escolta'm, anem a agafar i anem a netejar tots els boscos de Catalunya, anem a treure tots els arbres morts, anem a treure tot el matoll i anem a deixar-ho tot com el bosc del meu avi que deia de la floresta dels anys 50. Perfecte, fem-ho. Quin és el problema? Que en 5 anys tornarem a estar igual. Perquè el bosc creix. Llavors, l'única manera de que això sigui sostenible és fer-ho rendible. Llavors, què podem fer? Plantes de biomassa? No ho sé. Què podem fer? Ramats? No ho sé. Però hem de fer moltes coses perquè els boscos estiguin nets. Llavors, evidentment que aquests eixos de confinament són una bona idea. Però no ens quedem amb això, perquè això no és suficient.
1: Clar, són eixos de confinament que afecten, en alguns casos, a zones que estan molt poblades. La ciutadania entendrà aquestes actuacions d'aclarides d'arbres, de podes i espais sense vegetació?
6: Costarà molt de vendre el producte, costarà molt, perquè, a més, no som conscients. Això ho deia el Pujol, que era un home molt intel·ligent, això és inqüestionable. Fa molts anys deia, els catalans no només ens agrada viure al bosc, sinó que ens agrada que una branca entri per una finestra i surti per l'altra. I això no és possible, i això ja ho deia als 90, amb els focs del 94, i tot això ho deia. És que la gent es queixa. Quan vam tenir l'incendi aquí a les Planes, el 94, el 10 d'agost, evidentment va haver-hi una revolta popular de què ha passat. Bueno, és que ha passat que estem vivint al bosc. Estem vivint al mig del bosc, d'un bosc abandonat i brut. I aquesta és la realitat. Llavors, el que no podem fer és viure d'esquenes a la realitat. Llavors, és que venim aquí, que farem una netejada, home, això m'ho deixareu, jo estic aquí vivint al mig de la natura i això m'ho deixareu pelat. Mm. Oh, clar, és que si no aclarim aquestes franges canviaran el paisatge. Canviaran el paisatge de manera radical i el que li toqui, per una banda estarà molt més segur, però per una altra banda el paisatge que té tan maco d'arbres i de boscos se li canviarà. I hi haurà mogudes, perquè ens està molt bé, però que li afecti amb un altre, no? L'energia eòlica és molt maca, però el molí que li fotin amb un altre, no?
1: I escolta'm una cosa, sabem com afectarà a la zona on actueu vosaltres, al Vallès Occidental, per exemple?
6: No tinc clar com afecta. Òbviament, Collserola les deixarà en principi com un nucli compacte, com un massís compacte, perquè la idea d'aquests eixos és evitar que passi de massís a massís, però exactament, em vaig estar mirant quins eren els eixos de confinament, però exactament no sé com afecta la nostra zona, ara t'enganyaria. Perquè, a més, tot això pot canviar, eh? Tot això està en fase de projecte, tot això, i el govern té molt bona intenció i molta determinació, però probablement de lo que ja ha planificat, a lo que s'acabarà implementant, hi haurà canvis. Per tant, jo d'entrada tampoc no ho donaria per absolutament com a definitiu.
1: I, no sé, hauríem de parlar segurament del paper que puguin jugar els ajuntaments i els propietaris forestals, no?, en tota aquesta estratègia de prevenció. No oblidem que a Catalunya la propietat dels boscos és en gran part privada, sí. I que, per tant, aquest cop de mà que pugui donar l'administració pública en aquest cas per ajudar una mica aquests propietaris a engegar tota aquesta neteja, doncs és important, no?
6: Sí, aquí, evidentment, aquí hem de jugar-hi tots. Aquí ha de jugar l'administració garantint doncs aquests eixos de confinament, garantint polítiques a nivell general que afavoreixin, doncs, que els boscos estiguin en més bones condicions. Això està claríssim, que l'administració té aquesta responsabilitat. En té una altra, que és dotar els cossos de bombers, els cossos d'emergències, dels mitjans necessaris per fer front a tots aquells focs que siguin apagables. Val? Perquè al final un foc comença sent apagable i si se'ns escapa, perquè no tenim mitjans per anar-hi, o en tenim pocs, llavors passa a ser no apagable. De fet, la nostra estratègia, i això no ens n'amaguem a bombers, és el primer que surti amb tot, amb tot, i esperar que trigui una miqueta a sortir el següent, perquè el que no podem permetre és que se'ns desmadri un i després ens surti un altre al cap de 24 hores, perquè llavors entrem en l'escenari de col·lapse, que és la simultaneïtat. Quan nosaltres tenim... O sigui, nosaltres un gran incendi forestal a Catalunya el podem lluitar. Un segon incendi forestal a Catalunya també, simultàniament, va, posem-nos allà exigents. Però si en tenim com teníem el 4 de juliol del 94, en tenim 60 focs fora de control a Catalunya, entrem en col·lapse absolut. En col·lapse absolut, nosaltres i qualsevol. Llavors, doncs bé, l'administració ha de garantir que tenim els mitjans, que ja està fent un esforç important, les coses com són, a nivell de mitjans, de personal, etc. Doncs ha de garantir que tenim els mitjans per atacar amb màxima contundència aquells incendis que es vagin començant i evitar que es facin grossos. Aquest és el tema, que no es facin grans. Però després, com bé deies tu, hi ha una implicació i una participació absolutament necessària tant per part de les administracions locals, que han de mantenir la xarxa de camins, etc, etc, obligar a les urbanitzacions a fer els perímetres de seguretat, etc, i després el propietari, però tant el gran propietari forestal com el propietari d'una parcel·la. És a dir, si jo tinc una parcel·la a la Floresta o a les Planes o a Valldoreig, l'he de mantenir neta i la llenya no la puc tenir al costat de la casa, perquè si hi ha l'incendi i es crema la llenya, l'incendi em passarà a la casa. L'he de tenir una mica més apartada i l'he de tenir esclarida i he de tenir, doncs, mirar de tenir-ho tot el més bé possible, perquè si algun dia passa el foc com a mínim no em cremi la casa, que d'això ja en vam parlar un dia també, abastament. No?
1: I aquestes franges de protecció de les zones urbanitzades, dels pobles, de les ciutats, en quines condicions estan? Perquè no sé si estan, com parlàvem abans, com el sotabosc, no estan prou ben arranjades.
6: Bueno,
1: no?
6: Això en principi depèn de cada ajuntament. Jo em consta, i no els convoco cap a casa, com a Sant Cugatenc, però em consta que l'Ajuntament fa els deures bastant bé. Segur que podem trobar mancances i segur que algú ens està escoltant i està dient, oh, doncs aquí, a la meva zona, això no està prou aclarit o aquest camí no està prou bé. Segur que hi ha algun punt de millora. Però a mi em consta que des de l'Ajuntament es fan els deures i molt bé, i es prenen molt seriosament aquest tema. Ja des de l'any 94, en què es van posar en marxa moltes mesures a nivell de, després de l'incendi d'aquí de Collserola i de la tongada d'incendis bestials que vam tenir en aquell estiu, doncs es va prendre nota i es van començar a fer moltíssimes coses. Ja se'n feien, però se'n van començar a fer moltíssimes. I hi ha una perseverança. No? Vull dir que cada any es fa el manteniment dels camins, etc, etc, etc. Si ens fixem com eren els camí, el camí per anar a Can Borrell, Sant Madí, per posar un exemple, fa 30 anys o com és ara, abans era molt més maco, eh? Era molt més xulo, sí, d'anar caminant i hi havia aquells regarots, eh? Però ara passa un camió de bombers, val? Que això va molt bé per apagar focs.
1: No sé si vols fer, doncs, algun apunt o donar algun consell respecte al tema.
6: Bueno, jo crec que ja ho hem dit pràcticament tot. És que la situació, el resum seria, sense voler ser alarmistes, però el resum és que la situació s'està posant molt complicada. És a dir, és un escenari que és multifactorial, hi ha moltes coses que afecten, les hem comentat pràcticament totes, l'abandó forestal, l'abandó dels camps, el canvi climàtic, la major presència de persones en el medi ambient també, la gent surt més en bicicleta, surt més a passejar, surt més a estar pel bosc, per tant, presència humana. No hem d'oblidar que el més del 90% dels incendis s'inicien per causa humana, no vol dir intencionadament, vol dir per causa humana. Mm. Per tant, augmentar la presència de les persones al bosc, doncs, augmenta el risc d'incendi. Per tant, estem davant d'un escenari canviant, incert i cada vegada més predisposat a episodis aguts. Amb la qual cosa, doncs, diu, oh, és que tothom ens està preocupant. Bueno, preocupem-nos, tenim motius.
1: Hem de ser alertes.
6: Preocupem-nos, el meu pare sempre em deia, no et preocupis, ocupa't. No et preocupis, ocupa't. Pues això és el que hem de fer, ocupar-nos. Eh? I preparar-nos per tot el que pugui venir.
1: Molt bé. Roger Llinàs, cap del Parc de Bombers de Rubí Sant Cugat, moltíssimes gràcies per aquesta nova visita. Que vagi molt bé.
6: Vinga, a vosaltres, que vagi molt bé.
5: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: Passen dos minuts llargs de 4:45 de la tarda i és moment d'obrir aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia a tres bandes. Avui la compartirem amb l'Horacio Placenti, que és empresari i ens espera al Prat. Horacio, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: També saludem l'Agustí Bernat, que és advocat, i el trobem a Castellà. Bona tarda, Agustí.
2: Bona tarda a tothom.
0: I el Toni Fernández és tècnic de gestió cooperativa i empreses d'economia social i ens espera a Badalona. Toni, bona tarda.
3: Molt bona tarda.
0: Bé, doncs avui parlem de pressupostos, tot i que encara no el tenim definitivament lligat i tancat. Sí que hi ha un acord entre el PSC i Esquerra Republicana que van signar Illa i Junqueras, aquest acord per aprovar els pressupostos de 2026. Ho recordo, som al mes de maig i s'està a l'espera que hi hagi també la conformitat o l'okay dels comuns per poder tirar aquests pressupostos endavant. Si no hi ha entrebancs, si tot anés allò d'una tirada, podríem tenir pressupostos a principis del mes de juliol. O sigui que hauríem consumit ja mig any. No sé si penseu que més val tard que mai, o tenint en compte que és una de les lleis, la llei més important que pot aprovar un govern per poder tirar endavant tot el dia a dia, tots els projectes i tot el que requereix doncs, un país. Si són benvinguts, què me'n dieu? Horacio.
1: Bueno, en principio debe ser la normalidad. Enhorabuena que haya presupuestos, así debe ser. Ahora, entre comillas, lo digo, porque luego cada partido, más allá de estudiarse cada partida en detalle, en pos del bienestar de la ciudadanía, mira a ver qué hay de lo mío pensando en las próximas elecciones, ¿no? Es el cuento de siempre. Y mirando que a nivel estatal llevamos 4 años sin presupuestos y la economía resiste y hasta crece en cierto modo, bueno, yo doy la enhorabuena que haya presupuestos, pero hay tela para cortar en cuanto a las concesiones que se hacen, porque ya sabemos la debilidad que tiene el presidente y la necesidad de cerrar un acuerdo, porque las otras comunidades, su partido se está incendiando y esto sería un pequeño respiro que por lo menos en Cataluña haya acuerdo y presupuestos. Luego, si hablamos de cada partida, habrá más comentarios.
0: Efectivament, de fet, el que està és facilitant aquesta estabilitat a la qual tu estaves fent referència a canvi d'aquests compromisos que s'haurien de dur a terme. Què n'opines, Agustí?
2: Mira, quan he llegit la notícia és que arriba un moment de que s'ha parlat tantes vegades, no, que mira, que cada cop estem més a prop, que sembla ser que sí, que clar, llegeixes, mira, han arribat a un acord.
0: Des del març, que es van presentar i es van haver de retirar.
2: Imagina't. I com molt bé ha dit l'Horacio, tenint en compte que des de 2023 estem sense pressupostos a Catalunya, ja no parlem de l'Estat. Això ja és un altre capítol. Clar, tens la notícia que estan arribat a un acord, pues oi, t'entren ganes d'anar a la plaça principal del poble, jo, loado sea el señor, milagro, por fin. Perquè és que arriba... Ja ho sabem, que tot és una qüestió de pacte, que s'han de fer moltes negociacions. També, com molt bé s'ha dit, alguns que després venen con, que hay de lo mío o quiero que pongas esto, ja sabem que hi ha la dificultat. Però és que realment, després de 3 anys, comença a fer pensar una miqueta de que cada cop la llunyania que hi ha entre la classe política i la ciutadania cada cop és més gran. Això per una banda. Després, per una altra banda, si volem ser una mica més càustics, de vegades em fa pensar que és una obra de teatre perfecta, perquè mira per on que ho han publicat l'acord aquest, que ja estava més que fet com a mínim fa 15 dies, però han esperat ara, han passat les eleccions a Andalusia, fins és igual, això ja és aigua passada. Però ara queden dos aspectes molt importants, tot això està molt bé, però si els comuns ara, per qualsevol cosa, s'enroquen i diuen que per aquí no passo, tot això que hem fet són focs artificials. I després, el més important de tot, vale, està molt bé aquest primer acord, però després hauríem d'entrar molt més en el detall de tot el que s'acorda, perquè mira, hi ha hagut un detall que m'ha cridat moltíssim l'atenció, que és el fet aquest de la línia orbital de tren, que és, ho trobo un encert total. Però, a veure, jo, per exemple, aquí a Castelló...
0: Ara en parlarem d'aquestes qüestions...
2: Permeta'm un detall només. O sigui, jo una cosa que també m'agradaria, pues, per allò del que hi ha de lo mío, jo que visco a Castellà, oye, l'eterna connexió de Castellà amb l'autopista, amb la C-58...
0: Sí, sí.
2: Ja no sé quants anys portem amb el tema aquest i lo mismo. Cada cop sembla més a prop, més a prop, més a prop, però ets, no acaba d'arribar. I algun dia també m'agradaria que parlessin una miqueta de mi.
0: Efectivament. Parlarem d'aquests acords, però ara volem conèixer la lectura que fa el Toni d'aquest primer acord, a falta de saber què decidiran els comuns.
3: L'acord dels aquests suposats pressupostos, a mi em sembla que si han de servir pels catalans, per la població de Catalunya, si han d'estar orientats als dèficits que té Catalunya en gairebé tot, vale, però vull dir, no em crec de res, ni el que ha dit ni el que ha fet el senyor Junqueras, que l'he sentit i és patètic amb les seves explicacions, vull dir que no, per arribar a aquest extrem no calia tardar tant. No em crec tampoc aquest marge de pròrroga, que si vull sí, demà no, que ja veurem dels comuns, tampoc me la crec de res, perquè estic segur que demà l'ha passat, signaran. I després, aleshores, bueno, són uns pressupostos supeditats, evidentment, a Madrid. Si Madrid signa i ho accepta, endavant. I si no, aquí quedarem tots. I tots feliços, perquè els egos de cadascun, doncs, bueno, han anat tirant endavant, simplement.
0: Efectivament, com dius tu, Toni, aquests acords passen per una reunió que ha començat quan començàvem aquesta tertúlia, aquesta reunió bilateral entre Generalitat i Estat, per aprovar, per donar el vistiplau l'OCA i aquests acords pressupostaris amb Esquerra Republicana, on haurien de donar llum verda precisament a aquesta línia orbital ferroviària, aquesta societat mercantil d'inversió i aquest canvi de majories al Consorci de la Zona Franca. Aquests són tres acords que són extra pressupostaris i que són, diríem, les condicions que ha posat a Esquerra, algunes de les condicions importants per tirar endavant aquests pressupostos. Això, no sé si per vosaltres us semblen engrunes, és una bona proposta, una bona manera d'intentar arribar a acords per tirar endavant aquests pressupostos, o no sé, quina valoració en feu? Horacio.
1: Bueno, cada uno va a tratar de tirar lo más que pueda para su bando, para sus intereses. Yo teniendo, con el permiso de los profesores y los médicos que están en pie de guerra, sus ambos sectores necesitan refuerzos de inversión importantes de la Generalitat, pero teniendo el drama tremendo que hay en cuanto a vivienda, que ya no es un problema, es un drama real. Obviamente estas dos fuerzas solo pueden pactar un continuismo en cuanto a las políticas, y ahí no veo que vayan a haber acuerdos de fondo. Y ver 500 millones de euros para la Agencia Catalana de Recaudación de Impuestos, para ver si dentro de 4 años están en condiciones el Estado de ceder la competencia del IRPF, también parece un poco surrealista, habiendo prioridades más urgentes. Así que, a ver, hay que esperar a ver que respiren los comuns, pero van a ir más o menos por los mismos tiros.
0: Clar, perquè en la línia del que estàs comentant, Horacio, realment s'estan aprovant uns pressupostos o s'estan redefinint aquestes relacions de poder entre la Generalitat i l'Estat, perquè hi ha una de les afirmacions que feia Junqueras, diu, els pressupostos volen resoldre problemes quotidians, però és que la quotidianitat és la gent que avui s'està manifestant als carrers, la gent que té problemes a Rodalies, i, clar, aquesta quotidianitat no s'acaba de resoldre. A veure si aquests pressupostos ajuden, d'alguna manera. Toni.
3: No, ja ho he dit. Vull dir, em sembla una posta en escena ridícula. Veig que l'any que ve, que han d'haver-hi eleccions municipals, i crec que després, al cap de 2 o 3 mesos, hi ha eleccions a l'Estat espanyol. El PSOE té les de perdre claríssimament. Aquest que sí que no caurà dret el senyor Pedro Sánchez. Ens caurà sobre la dreta i l'extrema dreta. I totes aquestes històries, que si ara pacto d'aquí 20 anys, que si no sé què, que si la línia aquesta, tot això, però què es pensen que diran els del PP i els del Vox quan estiguin al govern? Vull dir, si això ho tombaran tot, tiraran tot enrere. Vull dir que s'ha de ser molt més realista del que és, i que no enredar la gent. I a mi el que m'empipa molt a la política i és que la gent es pensi que el ciutadà és tonto. I llavors, a partir d'aquí, home, siguem realistes, digues, mira, farem això, farem allò, aprovem aquests pressupostos que són ridículs o que són el que sigui, però mira, els hem d'aprovar per això, però no anem dient tonteries de que ara farem això, ara farem allò, això és pel bé de tots, això... Escolta, posem-nos les piles ja, i si hem de plegar i dimitir de segons quins càrrecs, doncs, escolta, tirem endavant i que s'hi posin uns altres de millors.
0: L'Agustí deia que aquella via de l'oceu, no? Del seu tema, aquesta línia orbital ferroviària podria semblar, doncs, que, com deien Junqueras, és un problema quotidià que hauríem resolt amb aquesta connexió que es pretén, aquesta línia ferroviària que pretén, doncs, connectar zones que ara mateix tenen dificultats, no? Perquè tot passa pel centre, sembla que tot hagi de passar per Barcelona.
2: És que efectivament és així. O sigui, insisteixo, jo quan he vist el projecte aquest de la línia orbital, la veritat és que m'ha sortit un somriure que no podia treure, perquè ja era hora. És que, a veure, tenim un dèficit d'infraestructures brutal. Mira, i el fet d'una cosa que ha dit el Toni, el tema aquest de la connexió de l'autopista amb Castellà, fa molts anys que s'està parlant, ja hi havien hagut projectes que estaven bastant tirats endavant, i saps qui els va aturar? Els senyors d'Esquerra Republicana. Perquè els hi va sortir aleshores la vena ecologista, i aleshores tot allò es va tancar en un calaix. O sigui que, efectivament, sempre estarem a l'albur de qui està governant, perquè aleshores un projecte, com que no, si els que vinguin després no els agrada, te'l tombin. O sigui, a partir d'aquí, pues, oye, estem fent castells en l'aire, però vamos, de 6 pisos, i després sabem què passarà. Després, per altra banda, hi ha un altre tema que m'hi preocupa moltíssim. Efectivament, tenim els mestres o el sector docent en peu de guerra. Els metges ja és, ja fins i tot a nivell ja no només català, sinó fins i tot de tot Espanya, que també estan en peu de guerra. A veure, alguna cosa s'hauria de començar a treballar ja en aquests temes que sí que afecten el dia a dia de la gent. Però això no s'arregla ni muntant nous departaments ni comissions. No. Anem una miqueta a lo pràctic. A veure, i si tu ja tens una sèrie de competències que ja les tens transferides, tens un marge d'actuació determinat, oye, l'exprems al màxim, i si ja no pots més, demana. Però no estem com ara, que se'm dóna-la sense cuidado. És la meva visió. Dóna la sensació de que no s'ha acabat d'arribar fins al final i ja està demanant que vols fer encara més coses. A veure, aclarim-nos una miqueta abans.
0: Penseu que aquesta línia orbital ferroviària és un projecte que ja s'havia plantejat, que el va plantejar el govern del tripartit i que ara s'ha tornat a recuperar del calaix. I aquesta és una línia que hauria d'unir Vilanova, la Geltrú i Mataró, com dèiem, sense passar per Barcelona, que sembla que hauria de ser el centre de l'univers, no?, quan parlem del país. I que, doncs, a més, també connectaria ciutats com Vilafranca, Terrassa, Sabadell o Granollers. Però vaja, que això és un dels acords extres que han posat com a condició per poder signar aquest acord per als pressupostos de 2026, que a hores d'ara doncs, encara no sabem si els comuns diran sí o no. Sabem que el tema educatiu i el tema de l'habitatge són dos dels temes principals que volen que es tingui en compte, però com dèiem al principi, venim ja no del mes de març quan es van presentar els pressupostos, sinó del 2023, com ens recordava l'Horacio, i que si tot anés bé, hi hauria pressupostos a principis del mes de juliol, i ja ens hem cruspit a mig 2026. Però vaja, esperarem a veure també què és el que surt d'aquesta reunió bilateral de Madrid. Si Madrid diu que sí, mireu, endavant, som generosos, la línia orbital endavant, la societat mercantil d'inversions també, i el canvi de majories al Consorci de la Zona Franca, doncs endavant, que després una altra cosa seria a veure si les passes es fan i el camí es comença a caminar. Canviant de tema, anem a parlar d'aquesta situació que sembla cada vegada com més habitual a Catalunya. I estem parlant dels tirotejos, que els últims dies doncs, ens estem trobant amb episodis, amb capítols, que de fet els Mossos ja han explicat que han augmentat un 35% en un any i que, evidentment, els Mossos estan preocupats per aquesta situació. Si els Mossos estan preocupats, vosaltres com esteu? Us preocupa o no us preocupa?
3: Sí, com...
1: Horacio. Lógicamente que... Perdona.
0: Horacio y después Tony, venga.
1: Vale. Sí, obvio que preocupa. A nadie le hace gracia ver en su entorno un tiroteo, por más que sea de malos contra malos, porque obviamente donde más se hacen notar estos episodios son entre bandas. Y realmente esto tiene bastante que ver cómo operan estas no solo de narcotráfico, también hay otro tipo de mafias, de contrabandos, etcétera, que cada vez viendo la vulnerabilidad de las medidas, la legislación y la permisividad que hay, buscan siempre donde tengan más campo de acción y menos problemas. En España y llevamos ya varios años con un refuerzo de los derechos y garantías individuales que dificultan las acciones de las fuerzas de seguridad y es muy difícil luchar contra esto, ¿no? Ya no se trata de presupuesto y de medios, sino de legislación, porque esta gente a los dos días está en la calle por tenencia de armas, ni siquiera las penas alcanzan a penas para confiscarle las armas. Y realmente esto vamos por mal camino, alimentamos los discursos extremistas respecto de la criminalidad de ciertos colectivos y va mal. No solo lo que está pasando, que vemos a diario en la zona de Cádiz, con cómo aprovechan la vulnerabilidad de las fuerzas de seguridad para acampar a sus anchas. Me preocupa y mucho, y creo que vamos a peor.
0: ¿Cómo va yo, Toni?
3: Sí, és preocupant, però bueno, a veure, inseguretat ciutadana a totes les grans capitals del món n'hi ha. Aquí ara s'ha agreujat, hi ha navalles per tot arreu, sembla ser que pistoles també. Llavors, a mi el que em sobta més de tot aquest tema és la laxitud amb la que el laissez-faire que fan els representants polítics, en aquest cas l'alcalde de Barcelona, que ha tingut uns problemes bastant seguits aquesta setmana a la seva ciutat, i que, bé, no ho esmentem, o esmentem de retrescantó, ja... Escolta, això és molt greu, perquè els trets que no van haver-hi al carrer Mineria, crec recordar, a part de liquidar aquesta persona, van anar a parar amb un aparador. Si passa allà una senyora, o passa una noia amb un cotxet, o un senyor amb un tiquitaca, vull dir... Que hagués passat. I no, bueno, sí, hòstia, tu, cuidado, hem de fer això, hem de fer allò. Però la veritat, jo no veig cap gestió en positiu i em sap molt de greu dir-ho, perquè, clar, si deixem dir, pues, mira, passa tot arreu, o l'índex no és el que era, perquè hem anat baixant, com hem anat baixant? Vull dir que, clar, que hi ha una sèrie de coses que no les entenc.
0: Agustí, com veus la situació?
2: A veure, jo si digués que és una situació que em fa por, que és quan surto al carrer i miro cap a totes les dues bandes, a veure, tampoc exageraré. Ara, realment, llegeixo els diaris, miro la tele, escolto la ràdio, i realment és un tema que està aquí. Llavors, com molt bé deia el Toni ara, si resulta que els representants polítics el que fan és que no hi para tanto, no, que és igual, o aquestes estadístiques que et presenten, no, és que en realitat sí, hi ha tirotejos, però és que no són tants. A veure, perdona, només que hi hagi un, és que aquí està passant alguna cosa. I si aleshores tens 100, ja ni t'explico. S'estan parant cotxes... I no entrem ara és la de qui porta els cotxes aquests, ara això és el de menys. Però s'estan parant cotxes amb armament de guerra, amb Kalashnikov.
0: O sigui, algun cas sí que s'ha donat, sí, algun cas.
2: O sigui, alguna cosa està passant. Clar, arriba un moment que això fa que el tema de portar navalles i ganivets quasi sigui una anècdota, que també és important.
0: Que recordem que hi havia operacions concretes, no sé si va ser l'any passat, operacions concretes de Mossos per la detecció d'armes blanques.
2: Sí.
0: D'allò ja no n'hem parlat mai més, ja no sabem com ha acabat la situació.
2: És que, entre altres... A veure, el gran problema que té tot això, i també això afirmament l'Horacio abans, molt encertadament, o sigui, tu pots fer totes les campanyes per part dels Mossos d'agafar armes i tot això, que si resulta que el pàjaro que enganxes amb l'arma el portes davant d'un jutge, que el deixa sortir... perquè aquest senyor després et compri una altra arma, això no ha servit, primer que de tot, que no ha servit absolutament de res. I després, i tinc que treure un tema, perquè és que vaig llegir la notícia aquesta setmana que em va deixar esgarrifat. O sigui, realment, els cossos policials estan absolutament desemparats quan es troben en situacions de violència. Per un cas d'un senyor que estaven perseguint, que s'havia fugit de la presó, li donen l'alto, comença a disparar, la policia aleshores també dispara. Mira, van identificar la pistola del policia que va ser. Pues aquest policia me l'han condemnat per homicidi imprudent, per l'amor de Déu. Per l'amor de Déu. Què és el que passa, aleshores? Pues, oi, els cossos policials que diuen, oi, perdona, que es matin, i aleshores hi arribarem nosaltres. I t'ho dic perquè això m'ho va dir en certa ocasió un policia nacional que treballa al port. O sigui, si aleshores tenen... A veure, tampoc significa que passem al camp contrari, que tots vagin en plan Rambo. No, ni tant, ni tant
0: calvo. No caldria.
2: Això mateix.
0: No caldria perquè, si no, estaríem fent el que ja està passant a altres ciutats. Vull dir, jo no sé si a Barcelona hi ha el risc que es converteixi, doncs, en ciutats com el sud de França. No ho crec, però vaja, que estem normalitzant una situació que fins fa poc no era tan normal a casa nostra. I estem banalitzant el fet de la possessió de les armes, que pel que sembla no es fan servir únicament entre aquestes bandes criminals, sinó que, bueno, de vegades es fan servir per celebracions de qualsevol tipus, i encara que siguin trets a l'aire, com va afirmar un dels Mossos, que no, que són armes, estem parlant d'armes. Per tant, jo crec que ben apuntat el que feia l'Horacio, aquí hauríem de posar el focus en el tema de la legislació i després també en l'actuació policial que es pugui fer. No ens queda massa més temps. No sé si algú vol fer algun afegit, allò d'última hora, un afegit concentrat, o ho deixem aquí. Què us sembla?
3: A la veva, no tinc més bé d'ahir.
0: Molt bé. Doncs, Horacio, digues, Horacio, ¿qué?
1: No, per mi part està bien, es suficiente, ya creo que está todo dicho.
0: Doncs res, us emplaço un altre dia, Horacio, Agustí, Toni, i que tingueu una molt bona tarda, que vagi molt bé.
3: Igualment.
1: Okay, bona tarda.
2: Gràcies, bona tarda.
0: Gràcies, adéu-siau.
1: Una abraçada.

0: avui dimecres, Lliga Endesa de Bàsquet a Ràdio Ciutat de Badalona.
1: La penya en joc.
0: A les 9 del vespre i des de les Canàries.
1: La Laguna Tenerife, a Sisa Joventut.
2: El Festival Box Barcelona presenta una història colpidora de lluita i esperança. Obligada a casar-se de nena, aprèn a llegir i escriure amb 52 anys. Tres generacions de dones afganeses lluiten per la llibertat.
3: Escrivint Jabuó, el dimecres 20 de maig a les 8 del vespre, al Teatre Margarida Xirgu.
4: La ciutat no s'atura. Tampoc ho fa la vostra ràdio.
5: Ràdio Ciutat de Badalona.
6: Treballem per fer-te arribar a l'actualitat local.
4: Allò que passa al teu costat.
6: Fent periodisme rigorós i de proximitat.
7: Tota l'actualitat de la ciutat al teu abast.

0: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
1: Notícies Badalona.
2: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Les obres que es faran per refer el pont del petroli estan dissenyades perquè en un futur sigui resistent a temporals més violents que el Glòria, que ara fa 6 anys el va partir en dos. El nou pont del petroli, que a partir de la tardor tindrà forma circular, estarà preparat per suportar condicions més adverses que les que el van destrossar el 2020. L'empresa d'enginyeria Reventós, l'encarregada de reconstruir aquesta icona de Badalona, ha tingut en compte factors com la força de possibles temporals i de la pujada del nivell del mar perquè la nova estructura no torni a patir estralls similars. Manuel Reventós, l'enginyer encarregat de la rehabilitació del pont, ho ha explicat en una entrevista al Badalona 360.
3: Nosaltres l'hem fet amb els números de temporals més grossos que el Glòria. Hem tingut en compte que s'aixeca el nivell del mar, que s'està aixecant el nivell del mar, el canvi climàtic, hem tingut en compte el màxim temporal que tenim previst, i li hem afegit uns coeficients de seguretat, etc. Segons els nostres números, hauria d'aguantar. Ara, la realitat és una altra... És sempre la realitat, eh?
2: Esquerra Republicana defensa una alternativa d'esquerres liderada per la formació independentista per fer front a la majoria absoluta del Partit Popular a Badalona. En una entrevista al Badalona Matí, el líder republicà, Àlex Montornès, ha acusat l'alcalde de no treballar per la ciutat després que Hisenda hagi inclòs l'Ajuntament de Badalona en el mecanisme de pagament a proveïdors del 2025. Montornès defensa que la tutela de l'Estat per reduir el període de pagament a proveïdors del consistori es deu a la incapacitat del govern de gestionar els temes importants de la ciutat. El republicà dona per perdut aquest mandat i ja té la vista posada en les eleccions municipals de l'any vinent. Des d'Esquerra fan una crida a la ciutadania a reflexionar sobre la utilitat de la majoria absoluta de García Albiol i veuen un front d'esquerres liderat pels republicans com l'única alternativa a l'executiu popular.
4: Hi hauria una oportunitat, i és que Esquerra Republicana lideri aquesta majoria alternativa d'esquerres en favor de la ciutat de Badalona. Perquè no ho hem intentat mai. Hem provat governs de tots colors.
5: Doncs. Voldrien liderar vostès un...
4: Jo em presento unes eleccions per ser alcalde de la ciutat de Badalona perquè crec que realment Esquerra Republicana i jo en particular podem atacar els problemes de seguretat, d'habitatge, de manteniment d'edificis, de poliesportius, escoles que hi ha a la nostra ciutat i arreglar l'Ajuntament de Badalona.
2: Badalona és una de les ciutats amb més desigualtats internes de Catalunya. Així ho indiquen les dades més recents de l'índex socioeconòmic territorial que elabora l'IDESCAT, on s'estableix una gran diferència entre les zones amb més renda i les més vulnerables. Una bretxa que situa Badalona entre els casos més destacats del país, només superada per les capitals Lleida, Girona, Barcelona i Tarragona. I ara mateix tenim 23 graus de temperatura.

0: Tarda, moment de la informació de servei. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. A hores d'ara la PSTR Pensions de Santa Perpètua de Mogoda a Barora del Vallès en sentit sud, a la mateixa PSTR Pensions de la Pobla de Montornès a Tarragona en sentit sud. En aquest tram hi ha un carril obert per circular per la retirada d'un camió de la calçada. La TP2124 està tallada a Sant Jaume dels Domenys en tots dos sentits per una fuita de gas. La C14 es dona pas alternatiu a Peramola per un vehicle variat i això provoca intensitat en tots dos sentits. A la C17 hi ha retencions de Granollers a Lliçà de Vall en sentit sud per un vehicle variat i més endavant cua de Parets de Mollet en sentit sud. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada i Reixac al nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona. A la C60 hi ha cua argentona en sentit Mataró i pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions de Sleves a Horta en sentit Besòs i de nus de la Trinitat d'Horta en sentit Llobregat i a la Ronda del Litoral hi ha retencions de Zona Franca al Port i a Bon Pastor en sentit Besòs i de Rambla Prima a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Gràcies, Mireia. Bona tarda.
2: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
3: Connectats

0: El terrassenc Martí Lloberes va estudiar econòmiques i treballa en una empresa dedicada als béns d'equip, però escriure és una de les seves grans passions i fa poc acaba de publicar el seu primer llibre. Avui ens en sabrem més coses sobre el nostre convidat i ho farem de la mà del company Sergi Estapé. Bona tarda.
1: Bona tarda, doncs estem amb el Martí Lloberes, el terrassenc, que és economista i escriptor. El saludem ja. Martí, què tal?
2: Bona tarda, com esteu?
1: Doncs aquí estem, parlant una mica, volguem conèixer una mica més de la teva trajectòria. Vas estudiar econòmiques, no? Per què vas voler estudiar econòmiques?
2: Perquè, mira, és una barreja de tema tècnic i tema humanístic. I com que no em decantava molt 100% cap a una de les dues bandes, vaig tirar pel camí del mig.
1: A vegades potser som massa joves, no?, quan hem de triar.
2: Sí, això és una altra premissa, per descomptat.
1: Molt bé, i explica'm una mica, que quan vas acabar, quines feines has fet, què vas fer?
2: A veure, jo quan vaig acabar vaig entrar a treballar a l'empresa familiar, que era una empresa de construcció de maquinària, i bé, tampoc no m'ho van preguntar massa, vull dir, jo des de que tenia mig any ja sabia que em tocaria això a la predestinació, no? Aleshores, bueno, vaig entrar a fer tots els papers de l'OCA, com fas en una empresa familiar, des de temes d'organització industrial, de producció, de comerç internacional, etc, etc. Vull dir, tocar tots els plats, vamos.
1: Posteriorment, què més?
2: Després vaig canviar de feina, vam haver de tancar l'empresa familiar i estic fent una feina bastant similar amb béns d'equip, estic treballant amb béns d'equip i estic fent la direcció, estic a la

0: quan tenia 17 anys hagués existit l'escac, per exemple, possiblement m'hauria plantejat a casa meva, malgrat el terrabastall que això hauria pogut causar, hauria plantejat poder estudiar alguna cosa relacionada amb el cinema o amb la creació visual, perquè és un tema que m'agrada molt i és una afició que sempre m'ha acompanyat al llarg de la vida, no? Mm-hmm. Per exemple, no? Mm-hmm.
1: I parlant de creació, ho dèiem al principi, també ets escriptor, recentment has publicat el teu primer llibre, d'on et ve aquesta dèria d'escriure? També de tota la història o és una cosa més de tota la vida o més, és més de fa poc?
0: No, no, és una cosa de tota la vida, perquè, a veure, sempre m'ha agradat i apreciat i admirat la creativitat. Aleshores, crear una història per mi és una cosa meravellosa, no? I llavors sempre m'havia picat la curiositat i tenia el cuc aquest, no? Aleshores, doncs, sempre m'havia agradat escriure, bàsicament, relats curts, perquè són més senzills. També tenen la seva mala llet, però, però són més senzills en principi, n'havia fet sempre. I llavors sempre tenia clar que un dia em formaria i intentaria escriure una obra de veritat, una obra de ficció llarga, una novel·la. I bueno, van així, em vaig formar i a poc la vaig escriure i, bueno, amb una gran satisfacció, doncs, efectivament, he fet la meva primera novel·la.
1: Vas fer alguns cursets a l'Ateneu de Barcelonès, si no m'equivoco, no?
0: Sí, sí, sí, vaig fer tot un recorregut de narrativa, vale? A veure, si t'agrada, jo el recomano, és una acadèmia, és una escola d'escriptura molt, molt bona, molt potent, amb una gent molt bona, amb uns pedagogs molt bons, a més són grans escriptors, i a mi m'ha anat molt bé, vull dir, m'hauria estat impossible escriure una cosa mínimament decent sense haver-me format, és indiscutible això, vull dir, això no ve de... excepte casos molt especials, no ve de talent, ni generació espontània, ni l'aparició de l'Esperit Sant. Vull dir, és una cosa de pencar, de picar pedra i de treballar-s'ho molt.
1: Sí, a vegades dona aquesta sensació, no?, que com que... Bueno... Doncs va, vinga, vaig a escriure. No sé, en el teu cas, com va ser? Primer va sortir la idea de fer el llibre o vas posar-te a escriure? O com va anar aquest primer llibre que ja diem que es diu El silenci de neta? D'on surt aquesta idea? Com ho vas madurant?
0: A veure, la veritat és que a mi hi ha punts d'ancoratge, que bé, els tenia una mica com apuntats en una llibreta, però amb un racó de cervell, no? Vull dir, això parteix... un dels punts d'aquests que dic de fonament, d'una notícia que vaig llegir quan jo era adolescent, d'un atemptat terrorista que va haver-hi a Itàlia, una cosa terrible, que en aquell moment em va fer explotar el cap perquè no podia comprendre com es podia expressar el mal i l'estupidesa d'aquella manera, no? Mm-hmm. Llavors això em va quedar enregistrat d'una forma i, bueno, vaig intentar lligar... Dic, escolta'm, aquí m'haig de recolzar amb aquest fet i vaig intentar crear una història de ficció que estigui emmarcada en aquesta època, no? En aquesta època i en una època més actual, diguem. Vull dir, diria que va sortir d'així. Llavors, a partir també de llegir lectures d'autors que barregen el que és l'atzar, que és un element que dona molt de joc, l'atzar amb la història, no? Llavors vaig intentar lligar això d'aquí. T'ho estic explicant una mica molt en abstracte, però bueno, és el tema de la novel·la.
1: I quin estil podríem dir que és la novel·la, aquest llibre, El silenci de neta? En quin estil t'has basat?
0: A veure, jo no sé si definir-ho com una mica de... És una mica d'investigació, no hi ha un misteri molt gran, però hi ha un cert misteri, perquè la història va d'un jove del segle XXI, diguem, un professor universitari que investiga què va fer la seva mare quan era jove, perquè se li planteja el dubte sobre si va... diguem, poder arribar a cooperar amb activitats terroristes, fins i tot, no? Llavors, ja, tota l'estona plana aquest dubte sobre a tota l'obra, sobre si era bona o era dolenta, per posar-ho molt planer. Llavors, és una mica la investigació i la perquisició d'aquest personatge, que és un dels dos protagonistes, sobre el passat de la mare, que és l'altre protagonista, i està, mm-hmm. està escrita amb dos plans temporals, diguem.
1: I clar, em deies, clar, quan ets amateur, doncs has de fer autoedició o edició sota demanda, no? Perquè és complicat, no? Quin és el procés una mica aquest?

0: Com ho has fet?
1: Mira, jo el primer que vaig fer va ser presentar-ho un premi. El que passa és que no, ara, vist en retrospectiva, no sé si anava gaire ben enfocat en el premi que vaig presentar-ho i em vaig errar el tret. I com que tenia ganes de publicar-ho, vaig estar cercant editorials petites i em vaig trobar, perquè evidentment a mi no em va trucar ni Planeta ni Penguin ni ningú d'aquests, oi? I llavors vaig trobar una editorial d'aquí de Terrassa que feia impressió a demanda. I bueno, ens hem entès força bé, m'ha ajudat a corregir les fallades que sempre hi ha en una obra, siguis novell o no novell, sempre n'hi ha, vale? Hi ha errades de qualsevol tipus. I ens vam entendre bastant bé i m'ha ajudat a fer una promoció, doncs mira, aquí de moment a nivell local, no? que és el lloc de jugar a casa, que és el més fàcil que tindria. Però bé, ens hem entès bé.
0: I has estat molt de temps des de que vas començar que ha vist la llum?
1: Sí. Mira, jo vaig començar, diria, des de que vaig començar fins que la vaig acabar, i ha estat uns 6 anys, perquè evidentment jo tinc un guanyo la vida d'una altra manera i haig de dedicar-hi el temps lliure i els caps de setmana. Però si ho condensés, et diria que he estat 3 anys escrivint-la, si ho condensés aquest període de temps. És una primera novel·la, sóc amateur i puc dedicar el temps que hi dedico, vull dir, va per aquí la cosa.
0: Tot i que dius, explicaves abans que has fet cursos, també em deies l'altre dia que llegir també t'ajuda molt, no?, a l'hora de fer escriure, no?
1: Sí, efectivament. A veure, llegir t'ajuda a agafar un esperit crític. Jo llegeixo molt, la veritat, i llegeixo molts tipus de lectura. Tinc novel·la, no ficció, periodístic, vull dir, de tot, no? I això realment et dona un criteri bestial i el que també fa és pujar-te molt el llistó, perquè si tu t'agrada llegir segons quin autor i admires la bellesa formal d'un escriptor, doncs, no sé, com Thomas Mann o Jonathan Franzen, que són dos que em venen al cap, per una banda, o bé el anar a barraca d'autors catalans com l'Edgar Cantero o l'Albert Pijuan, que són dos que també m'agraden molt, ostres, et posa un nivell molt alt i molta exigència, no? Llavors això et fa patir una mica, com aquell qui diu, vale? Però et dona criteri i t'ajuda a treure molta palla que al final te'n dones compte que sobra, que és un efecte que tenim o que podem tenir els que comencem, els amateurs, no?
0: La pregunta que sempre faig, ja tenim alguna segona novel·la o alguna al cap, o això va per llarg?
1: Tinc dues coses al cap. Una, que és la més, diguem, fora més immediata, segurament, que és fer reculls de relats. Tinc de fets, tinc idees per fer-ne, vull dir, i és una bona alternativa. Llavors, els relats també t'has de fixar molt, perquè pel meu punt de vista i el meu gust, els relats han de tenir una certa mala llet, no poden ser coses anodines, i bueno, però aquesta és una idea, no? Llavors l'altra que ja m'està ballant pel cap és fer una altra novel·la, i bueno, crec que tinc el tema, crec, i una tesi, i llavors haig de construir la història, no?, l'esquelet que l'aguantaria.
0: Marxem una mica del tema d'escriptura, també de marxat ja del tema de la teva feina. Ets, si no m'equivoco, ets cuinetes, no? T'agrada cuinar?
1: Sí, també, bueno, perquè és com que m'agrada menjar, doncs al final també m'agrada molt el menjar i els bons àpats, doncs al final dius, escolta'm, jo a mi m'agradaria saber fer això, fins a les meves limitacions d'un amateur, que és com el d'abans, eh? Un amateur és un amateur i un professional és un professional. Però sí, també m'agrada.
0: Però què, acostumes a fer-ho sovint o allò a dies especials? O...
1: No, sovint no, perquè, a veure, el pes dels àpats d'una casa els porta la mestressa de casa i no vull arrugar-me cap mèrit que no sigui meu en absolut. De tant en tant, el que faig quan som colla o hi ha una celebració especial, sí que m'agrada fer alguna coseta de cuina catalana, sense complicar-me la vida. O cosetes de rebosteria, també m'agrada. Bé, aquestes cosetes, no? Aquests platets.
0: I a quin plat em convidaries, dels que fas?
1: Home,
0: per quedar bé?
1: Mira, jo jo penso que podries venir a casa, et faria unes galtes de porc, que t'agradarien bastant, o una cua de bou, un guisat de cua de bou, que també t'agradaria, eh?
0: Ja estic fent dentetes. Escolta'm una cosa, la música també és bastant... és un element bastant important, no? T'agrada molt, no?
1: Sí, sí, és una... A veure, tot això va lligat una mica amb el tema de la creativitat. De la mateixa manera que m'agrada el cine, m'agrada els bons plats de taula o les novel·les, jo també, la música també l'admiro molt, perquè és una cosa que sóc absolutament incapaç d'imaginar-me de fer. Aleshores, és una cosa que ha acompanyat tota la meva vida i em seguirà acompanyant, em sembla, fins que el dia que... ja... que plegui d'aquest món, no? Mm-hmm. I efectivament intento seguir l'actualitat sense deixar de perdre el que són els clàssics, i quan dic clàssics dic des de la música del barroc, eh? Vull dir, no m'agrada tota, no? I, bueno, m'agrada seguir la música en directe, també, els concerts, és una cosa que em motiva molt, m'agrada molt, em belluga molt, vamos.
0: Mm-hmm. Hi ha algun estil? Ja has dit que t'agrada quasi moltes coses, però hi ha alguna que superi els altres estils o no?
1: Home, jo, menys les ranxeres i el reggaeton, jo diria que m'agrada quasi tot, no? I ara m'agrada, no sé, ara estava pensant, ara ve el Primavera Sound, i ve des de The Cure, que evidentment m'agrada molt.
0: Ja som dos.
1: Oi que sí? Sí. I ni cap, aquests irlandesos que s'han fet famosos per aquests merders que han tingut amb la justícia per recolzar la causa palestina, mm-hmm. I aquests fan una mena de rap amb gaèlic, que són extraordinaris, o Fontaines D.C., que és un altre que m'agrada molt, o aquests León Benavente, que són uns espanyols que m'agraden molt, també. Vull dir, ja et dic, és que m'agrada tot, menys el reggaeton i les ranxeres. L'altre mm-hmm. m'agrada tot.
0: Va, acabem. T'agrada molt el rugby, també, no?
1: Sí, és una afició també que em va agafar de petit. Em va agafar quan mirava els partits per la tele amb el meu pare. I, bueno, no he jugat mai, però sempre m'ha tret, no? I la veritat és que sempre que puc m'escapo i vaig a veure partits de rugby. Per la tele, no, per descomptat, però en directe molt millor, perquè és una experiència única que recomano a tothom. Va un dia a la vida a veure un partit de rugby, perquè al·lucinaran el ben petit que és.
0: Doncs et faré cas, un dia aniré a veure un partit de rugby, però primer m'agradaria les galtes de porc, has dit. Martí Llogueres, terrassenc, economista i escriptor, que acaba fa poc d'editar, va publicar la seva primera novel·la, El silenci de Neta. Moltes gràcies per passar avui pel Connectats.
1: Gràcies, Sergi, una abraçada.

0: Temps d'esports. Parlarem amb el capità de l'Hoquei Club Castellà, l'Oriol García, sobre els play-offs per pujar a l'Hoquei Lliga Plata, la segona màxima categoria estatal. I ho farem des de Ràdio Castellà. Guillem Plans, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Doncs sí, avui tenim amb nosaltres el capità de l'Hoquei Club Castellà, l'Oriol García. Molt bona tarda, Oriol.
2: Hola, bona tarda a tothom.
1: Com van els nervis? Com va l'anaconda, que diria aquell?
2: Bé, la veritat que nervis de moment no n'hi ha. Sí que hi ha moltes ganes. Ahir vam fer el primer entrenament de la setmana i va anar molt bé. I la veritat que amb moltes ganes d'afrontar aquest play-off, primer el partit del diumenge, i res, a gaudir-ho, sobretot.
1: Ubica'ns el Castellà en les possibilitats, tenint en compte el nivell dels altres clubs.
2: Home, doncs jo crec que vist el nivell que hi ha hagut a la Lliga, la veritat que tots els que afrontem el play-off tenim opcions a passar ronda i també a endur-se a aquest ascens de categoria, perquè la veritat que som equips que tenim molt nivell, ha estat tot molt igualat, llavors et diria que tothom parteix de les mateixes possibilitats. Al final es decidirà per detalls o per si la pilota entra o no, llavors crec que tothom parteix una mica de les mateixes opcions.
1: El Noia fa por?
2: No fa por, però és un equip que és molt elèctric, amb jugadors joves, amb jugadors que han debutat a aquest Lliga i que tenen molt futur per endavant. Llavors, por no, simplement és respecte i sabem que són perillosos, però nosaltres també.
1: Por tampoc ho sé, però respecte moltíssim el que deu fer el Castellà, sobretot per la regularitat, que és un aspecte que ara no serà tan decisiu en els play-off, no?
2: Sí, la veritat és que no ha sigut una temporada fàcil perquè hem passat alts i baixos amb lesions importants, sancions i etcètera, però sí que és cert que la unió de grup i com ens portem fora la pista també es transmet dins la pista i això fa que siguem un equip molt, molt constant, molt regular, i és el que dius, al final el play-off són dos partits segurs i al final és sortir allà, donar-ho tot a cada partit i que tinguem sort per tirar-ho endavant.
1: Veurem el primer equip al complet? Hi ha alguna baixa?
2: En principi estem tots. No sé ara aquestes últimes... O sigui, demà fent l'últim entrenament, si hi haurà alguna cosa, esperem que no, però sí, en principi estarem tots i estarem al 100% i anirem a gaudir-ho a tope.
1: Contra el Noia aquest diumenge a 8:15 i tindrem també doncs, la següent setmana, no? Que si no tinc mal entès, jugarem a casa i el tercer partit seria a fora.
2: Exacte, així és. El diumenge anem a Sant Sadurní i res, esperem que tothom que pugui venir es desplaci cap allà, que segur que coneixent el club i les ganes que té l'afició ens sentirem com a casa i a Sant Sadurní i després el dissabte que ve aquí a Castellà estic convençut que el Pedrós estarà a rebentar i en aquests dos partits l'afició jugarà un paper molt clau per tirar-ho endavant.
1: Fem una crida des d'aquí. En qualsevol cas, ja es comencen a moure cosetes, perquè el WhatsApp bull i aquest club és com una taca d'oli, que es va expandint i les crides fan efecte. L'afició, suposo que és un dels punts forts d'aquest equip, no? I més contra un Noia, que és un segon equip, que potser no empeny tanta gent.
2: Sí, exacte. De fet, és un dels motius pels quals sempre sortim a la pista a donar-ho tot. I bueno, fa 2 anys enrere es va veure a la Jonquera quan vam pujar de categoria a Nacional Catalana, que precisament va ser contra el Noia, i la Jonquera es va tenyir dels colors del Castellà i va ser un dels motius que ens va donar força per tirar aquella eliminatòria endavant i esperem que aquesta sigui amb el mateix resultat.
1: Fem balanç una mica d'aquesta temporada. Com és aquesta Nacional Catalana?
2: Doncs és una categoria que el nivell ha augmentat moltíssim respecte a l'any passat. De fet, al final de la temporada fem una mica de balanç amb l'equip i crec que hem fet més punts que l'any passat, tot i que el nivell també ha pujat més. Perquè si veiem una mica el play-off d'aquest any, dos dels equips que han pujat de primera catalana són dos dels equips que estan fent el play-off. De fet, el Mollerussa va quedar campió de Lliga i el Noia segon. O sigui, la gent que ha pujat de categoria ha pujat molt forta. Llavors, cada partit ha sigut un deixar-ho tot a la pista i la veritat que és una lliga molt competitiva i que si et despistes una mica pots estar baix com pots estar dalt.
1: Ets el tercer màxim golejador amb 33 gols. Per davant tens el Pau Andreu Gavarró, contra qui jugareu. Es preveu un partit amb molts gols? Creus que els dos equips sereu més conservadors tenint en compte el que us hi jugueu, o és un guió totalment imprevisible i ara el que estaríem fent parlant-ne és fer volar coloms, que, com es diu l'expressió?
2: Jo crec que són partits diferents. Al final, com que no és una eliminatòria que vagi de resultats, és a dir, que si guanyem o perdem de dos gols, no, a la següent partit no s'ha de remuntar si no es comença de zero. Són partits també que a lo millor a l'inici hi ha una mica de respecte, però després s'obren més. Per exemple, veient com va anar la semifinal l'any passat amb el Belllloc, crec que allà perdem 3-2 i hi ha 5 gols en tot el partit, però a casa crec que perdem 7-6 i veiem moltíssims gols. Llavors són partits que es poden obrir en qualsevol moment. Llavors nosaltres anirem allà a fer el nostre joc. Al final és un joc molt ofensiu, on intentem deixar-ho tot a la pista pressionant a dalt i desenvolupant el nostre joc, no canviarem res. I jo crec que es pot obrir en qualsevol moment i pot ser un hockey també molt divertit.
1: Què ha passat aquestes últimes jornades? Perquè si algú es mira els resultats sense saber com està la dinàmica de l'equip, podria pensar que us heu desinflat una mica des que vau aconseguir la classificació.
2: Sí, la veritat que vam aconseguir la classificació més d'hora de l'esperat, llavors això també ens ha servit per fer neteja de targetes, per això no hem estat tots en els partits que han restat, alguna lesió també hi ha hagut, altres imprevistos que teníem per dates fixades, i llavors sí que ha sigut com una mica el fet de que tothom es recuperi bé per afrontar aquest tram final de temporada, per fer neteja de tot, i la veritat que ara ja estem tots i estem entrenant molt bé, amb moltes ganes i amb la il·lusió de jugar aquests partits que ens venen.
1: Si mirem a l'altra banda del quadre, com veus els rivals?
2: Doncs són dos equips molt, molt forts, com és el Mollerussa, que aquest any ha fet fitxatges molt importants de jugadors d'ex-Lliga, i és un equip molt sòlid, que sap molt bé el que el juga. Diguem que també és un equip dur i fort, i per l'altra banda hi ha el Caldes, amb nanos molt joves, amb molt de futur també, de cara a possibles jugadors d'ex-Lliga, que es volen menjar el món i que són molt ràpids, elèctrics, també una mica semblant als jugadors del Noia, i molt ben estructurats. Llavors penso que a l'altra banda també serà una eliminatòria molt xula i que poden oferir també un bon espectacle.
1: L'alcalde, si no tinc mal entès, comparteix jugadors amb l'equip d'Hockey Lliga, que a més, tenint en compte que descens, doncs suposo que posarà tota la carn a la graella en aquestes eliminatòries.
2: Sí, de fet són jugadors que compaginen tant Nacional Catalana com Hockey Lliga. Llavors és el que et dic, jugadors molt joves amb molt de futur i que ara afrontaran aquest tram final de temporada per demostrar del que són capaços. De fet, crec que tenen també l'espineta com nosaltres de l'any passat de caure a semifinals, tot i que ara campions de Lliga, llavors també sortiran molt motivats i és el que et dic, els dos equips, tant la Mollerussa com alcaldes, jo crec que seran eliminatòries molt dures i molt interessants, com també la nostra del Noia Castellà, també crec que podem oferir bons partits i seran interessants tots.
1: T'ha sorprès que es quedés fora algun equip com el Belllloc, que d'altra banda, ja va bé, perquè Suposo que us teníeu cremats els uns als altres, oi?
2: Sí, la veritat és el que t'he dit a l'inici, que la lliga és molt, molt dura. Llavors, petits detalls també et fan que estiguis a dalt o que et quedis a les portes o fins i tot que lluitis per intentar salvar-te, no? De fet, el cas del Bell-lloc és un clar exemple. És un equip que té jugadors excel·lents, amb molt recorregut tant a categories superiors i també molt bons. L'únic que els hi va marcar molt la temporada la lesió del Gerard, el porter, i són aquests detalls que et fan que no hagin entrat al play-off per punts que potser els hi van faltar. I també com el Ripoll, també un equip superdur que també s'ha quedat a les portes. Però si mires per baix de la categoria, també molts equips han lluitat molt per no baixar de categoria i tenen jugadors amb molt recorregut també. Llavors, això és el que fa divertit aquesta lliga, que no et pots despistar en cap moment i has de ser molt regular per tirar endavant tots els partits.
1: Què heu après de l'any passat? Hi ha algun error que tingueu clavat?
2: Jo crec que l'any passat potser ens va faltar una mica de fons d'armari a nivell del que és jugadors amb tema físic. Al final dels partits ens feien molt durs i aquest any amb les incorporacions que hem fet, això crec que ho hem solucionat. Ara tenim 7 jugadors excel·lents, més el que pugui venir a reforçar-nos, i amb el tema fons d'armari hem millorat molt. També som un equip que també ha madurat molt d'inici de temporada ara i ens coneixem moltíssim més a dins la pista. Una mica el que és millorar petits detalls que l'any passat ens van costar, i amb les noves incorporacions que hem fet, doncs polir-ho per dir el que t'he dit, que al final aquest any a la Lliga hem fet més punts que l'any passat i la Lliga crec que ha sigut més dura i tot.
1: Com és l'Hockey Lliga Plata?
2: Doncs és una competició que també és dura, però el hockey és diferent. Penso que aquí a Nacional Catalana és un hockey més obert, més divertit, on els equips no tenen por d'anar a atacar. En canvi, l'Hockey Plata poder comença a ser una mica més defensiva, on les defenses són més dures i hi ha jugadors més rocosos. Llavors, això fa que si tens balades defensives, poder es notin més o hagis de madurar molt més les jugades per acabar fent gol. Llavors, la diferència, jo diria que la Nacional Catalana és més elèctrica, és més... anem cap a porteria i Oc Plata una mica més conservadora, tot i que també hi ha equips molt oberts i ja Oc Lliga, si fas el salt, ja allà penso que és més conservadora.
1: Ets un pilar de l'equip, ets capità, un home respectat al club. Com et fa sentir? Més enllà dels resultats, de si això acaba bé o malament, Oriol García com se sent?
2: La veritat que molt orgullós. Molt orgullós de tota la feina que he fet, que estic fent. Em veig molt també orgullós i il·lusionat, perquè veus a la gent de la grada com gaudeix amb l'equip, com quan acaben els partits tothom et felicita, hagis guanyat o perdut. Que la gent vegi que ho dono tot, que no em guardo res dins la pista. Llavors, al final vaig venir al Castellà amb un objectiu clar, que era donar tot el que vaig aprendre fora, i crec que això està donant resultats. Llavors, la veritat és que em sento orgullós i la gent també m'ho fa veure d'aquesta manera. Llavors, estic feliç, content i amb ganes d'ara en aquest playoff donar-ho tot. Si surt cara perfecta, ho celebrarem, i si surt creu, també ho celebrarem, perquè al final és un premi tot el que estem vivint.
1: I tant que sí, perquè sense perdre l'essència, sense deixar de ser un club de poble, alguna cosa sí que ha canviat al Castellà. Venen jugadors de fora, jugadors amb moltíssim nivell. El pavelló sempre s'ha omplert, també quan estaven a segona catalana, però sí que hi ha hagut un canvi, sobretot de com ens miren des de fora, no? De com estem al club, de les expectatives que es dipositen sobre l'equip.
2: Sí, el fet ha sigut una mica aquest de posar Castellà i el club en el mapa de l'hoquei patins, perquè al final no deixem de ser un club molt jove que sí que té molta empenta, però poder el que li faltava era tenir un equip a una categoria alta on el hoquei fos més visible i de la manera que ho hem fet i lo ràpid que ho hem fet, també. Perquè vam passar d'estar a segona catalana a pujar a Nacional Catalana, on la primera temporada l'any passat ja ens vam plantar en un play-off. Ara és la segona temporada de la categoria, també ens hem plantat al play-off. Llavors, jo crec que és posar el club en el radar de l'hoquei català. I també a nivell d'experiència dels jugadors. O sigui, som jugadors de la casa, el que és el Pilar, i jugadors que hem estat fora i ara estem tornant al club tot allò que vam aprendre fora. Llavors això també fa que l'energia hagi canviat, la gent que ve de fora s'integra moltíssim al club, sent aquest sentiment que la gent de dins intenta transmetre. Llavors això fa també una mica aquesta sinergia de que tot tiri endavant i tot surti bé.
1: Cordeu-vos el cinturó, que venen corbes. Oriol García, moltíssimes gràcies per atendre'ns i molta sort.
2: Moltes gràcies a vosaltres i res, esperem que tothom que pugui vingui el diumenge i nosaltres ho donarem tot a la pista i esperem que la gent a la grada també pugui gaudir-ho moltíssim.
1: Segur que sí. Molt bona tarda, Carme.
0: Gràcies, Guillem, i molta sort desitgem des del Connectats a aquest equip que s'està jugant l'ascens a l'Hockey Lliga Plata. Moltíssima sort al Hockey Club Castellà.

0: Ràdio Sant Cugat.
1: Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
2: Ràdio Sabadell.
3: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà...
0: Ràdio Municipal de Terrassa.
4: Bona tarda, banda de Sant, desig de Terrassa.
0: El Prat Ràdio.
5: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quart any consecutiu.
0: Ràdio Ciutat de Badalona.
6: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes dels sobreixidors per
0: Ràdio Castellà.
7: Bona tarda, l'Ajuntament de Castellà durà a terme dilluns un acte commemoratiu amb...
8: Considero que en principi no ets plàstica, un detall que es manifesta en superfície.
3: Hola, bona tarda a tothom. Soc la Mireia Sanz de Ràdio Sabadell i com que estic molt feliç de que faci calor per fi, que per fi puguem desconfinar la roba d'estiu i puguem gaudir del canvi d'armari el que ens vam avançar a fer-lo, us proposo avui que escolteu i que balleu al ritme d'aquest Fa calor dels Antònia Font.

la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

0: La festa a Baja Mar és una activitat que se celebra des de l'any 1978 a Badalona. Aquest any, però, més enllà de les sardines i el rom cremat que s'ofereixen en aquest sopar popular, la festa ha estat notícia per l'embolic amb la seva data de celebració, fins al punt que es va plantejar la suspensió de l'activitat. Per saber-ne els motius, parlem amb la Marta Soler, que és presidenta de l'Associació de Veïns del Centre de Badalona. La tenim al telèfon amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola de nou, Carme. Estic amb la Marta Soler, presidenta de l'Associació de Veïns del Centre de Badalona. Què tal, Marta? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Molt bé.
1: Bé, Marta, abans de parlar sobre l'embolic d'aquest any, de la celebració de la festa a Baja Mar, per qui ens escolti i no sàpiga en què consisteix aquesta activitat, què feu en aquesta celebració?
2: Aquesta festa, la festa Baja Mar, o popularment dita sardinada, és una festa que aglutina a la platja dels pescadors amb molta gent, on hi ha havaneres, sardines i ron cremat, a més de moltes, bueno, les havaneres tradicionals i també un grup de cantaqueig.
1: És una festa, per tant, que entenc que es fa a l'hora de sopar, no? És un sopar popular.
2: Sí, és una festa que comença més o menys cap a les 8, però que el plat fort, diguéssim, ve amb una cantada d'havaneres. Aquest any el fa el grup de Gairó. I estem molt contents perquè és un grup molt popular i diferent també al que hem sentit fins ara.
1: I l'heu organitzat sempre des de l'Associació de Veïns del Centre?
2: Sí, sempre des de l'any 78, que s'organitza des de l'Associació de Veïns del Centre. Hi ha una cinquantena o més de voluntaris de totes les generacions que participen en diferents espais dins del nostre recinte, on fem les sardines, on preparem el pa amb tomàquet, la lli julivert, les begudes, el ron cremat i també les onatiquets, evidentment.
1: I pot participar tothom qui vulgui, entenc, de Badalona.
2: I pot venir tothom qui vulgui, tant a dins com a fora. Si es proposa com a voluntària, nosaltres encantats.
1: Sempre s'ha fet a la platja dels pescadors?
2: Sempre s'ha fet a la platja dels pescadors l'últim dissabte de maig. Que era una mica l'acte que tancava les festes de maig.
1: D'acord.
2: Ara, mica en mica, com que la ciutat és molt gran, cada vegada hi ha més oferta cultural i social, i llavors pues, potser s'allarga una mica més, però nosaltres tradicionalment sempre hem fet l'últim dissabte de cada maig.
1: Just ara ho deies, que és una festa que sempre s'ha celebrat l'últim dissabte de maig, i enguany ho feu el 30 de maig. Fa quants mesos que vau tancar aquesta data?
2: Nosaltres des de l'octubre, que sabem que ens va venir la data donada des de l'Ajuntament, perquè també ells tenen el calendari marcat de com s'organitzen aquestes festes, i se'ns va dir això, que la festa Baja Mar podia ser el dia 30, nosaltres ens vam alegrar perquè el cap de setmana anterior és pont de Pentecosta, i llavors, clar, contents de poder-ho fer com sempre. Però el que passa és que després ens vam adonar, el mateix 17 de maig, quan vam anar a veure a la platja, perquè vam haver de veure com estava la sorra, el mar s'ha menjat molta sorra també, i havíem de veure si realment es podia fer allà. En aquell mateix moment se'ns va dir que també conviuríem amb la festa, amb la cursa del dimoni. La cursa del dimoni, bueno, durant molts anys s'ha fet al voltant del 10 de maig, després s'ha passat al juny. És una festa que també és tradició, perquè també fa molts anys que hi és a la ciutat, però que s'ha anat bellugant en el calendari i també en horaris.
1: Quin dia us vau assabentar? Quin dia us van dir que coincidirien les dues festes?
2: Ens en vam assabentar el 17 d'abril, quan estàvem allà a la platja i estàvem mirant la sorra, i algú va dir: "Ah, però vigilem, perquè també la cursa del dimoni coincideix el mateix dia." Aleshores nosaltres vam dir: no, això s'ha de poder canviar, i els tècnics van dir que ja ho resoldrien.
1: Per tant, vosaltres des del primer moment vau contactar amb l'Ajuntament per dir-los que no podia haver coincidència entre aquestes dues activitats?
2: Nosaltres vam dir que no podrien conviure aquestes dues activitats. Tot i això, en aquell mateix moment es va deixar de banda, perquè semblava que ja ho resoldrien i que la nostra data no es mouria. Unes setmanes més tard, després de Sant Jordi, vam tornar a quedar també amb el tècnic d'esports, i allà ens va explicar en què consistia la festa i la cursa del dimoni, i vam veure claríssim que no podien conviure les dues activitats juntes, perquè la cursa passa per la Rambla i pel passeig marítim. I clar, la gent que vol accedir a la festa Baja Mar ha de passar per la Rambla i pel passeig marítim, i això era inviable. A més de tota una megafonia que comporta una cursa, i de posteriorment es veu que la cursa del dimoni acaba amb una fideuà, que es fa en el mateix lloc on nosaltres hem de posar l'escenari de les havaneres. Llavors era una cosa inviable.
1: La cursa se celebrava al matí, entenc, o era per la tarda?
2: No, era per la tarda.
1: D'acord.
2: Comença a partir de les 6 i hi ha tres tipus de cursa, segons el quilometratge, i també hi ha una cursa infantil. I clar, acabava com a les 8 o gairebé les 9, allà mateix on estàvem nosaltres. I segons el tècnic, són unes 3.000 persones que mou la cursa del dimoni. Llavors, també per seguretat de les persones, no només que han de creuar, o nosaltres que hem de portar la furgoneta fins a la platja on descarregar tot el material, era impossible.
1: Per tant, amb aquesta interlocució amb l'Ajuntament, vosaltres des d'un primer moment vau dir que la festa no es podia moure perquè ja havíeu tancat alguns dels actors implicats, com per exemple, si no m'equivoco, la participació del grup de Gairó de les Habaneres, que ho havíeu tancat al febrer, i ja us era impossible moure de data la festa de Bajamar, no?
2: Exacte, nosaltres ja teníem el grup contractat, ens feia molta il·lusió també aquest grup, aquest any ens ho havíem mirat molt més, i aleshores vam dir, bueno, amb la bona voluntat, com que semblava que l'Ajuntament no proposava cap alternativa, amb la bona voluntat nostra vam dir, intentarem veure si tenim prou voluntaris per fer-ho el cap de setmana abans, el 23, que coincidia amb Pont.
1: Sí.
2: Resulta, vam fer la nostra crida, vam veure que no, vèiem que també de Gairó no ho podria fer el 23, i a més, també ens vam assabentar que hi havia havaneres a dalt la vila. Aleshores, som entitats germanes, nosaltres tampoc no volíem fer competència
1: Clar.
2: A una entitat veïnal.
1: L'Ajuntament, des del primer moment, us va proposar de canviar la data de la cursa del dimoni? És a dir, contemplaven aquesta possibilitat o van preferir
2: No.
1: veure si vosaltres movíeu la data de la festa de Bajamar i a partir d'aquí, doncs, mirar de gestionar-ho tot?
2: Ens van dir que era impossible canviar la data o canviar el recorregut. Aleshores, nosaltres, després de fer la nostra introspecció, vam decidir també dins la Junta que si no ho podíem fer el 30 no ho faríem, perquè no teníem tots els agents indispensables.
1: Clar.
2: Ni venia Cantaquets, ni venia de Gairó, hi havia molts voluntaris que potser estaven de pont. El cas és que vam decidir que ens plantàvem i que no ho faríem. Aleshores, explicar-ho a la regidoria de districte, també als tècnics, a partir d'aquí sembla que la cosa es va moure una mica més.
1: Quants dies van durar les converses amb l'Ajuntament?
2: 2 setmanes, ben bé.
1: Per tant, parlem des de Sant Jordi fins a...
2: Bé, fins al dia d'avui.
1: Fins a haver entrat maig.
2: Sí, bueno.
1: D'acord.
2: Sí, sí, fins ben bé el 13 de maig.
1: D'acord. I dissabte 9 de maig vau explicar que finalment, després de totes aquestes converses amb l'Ajuntament i la negativa inicial del consistori de no moure la cursa del dimoni, el dissabte 9 de maig vau explicar que finalment no hi hauria festa a Bajamar. Aquesta explicació va servir per fer pressió a l'Ajuntament, creieu?
2: Sembla que sí. No vam enviar un comunicat oficial, però sí que donàvem la nostra posició de que no s'havia tingut en compte, de que una cosa està clara, que els departaments no es comuniquen i que quan s'ha fet el programa i han vist que coincidien en espai-temps dos actes importants que mouen molta gent, doncs que no hi havia hagut... no ens havien preguntat entre departaments què feia un i què feia l'altre i quines coses es necessitaven. Aleshores, quan realment es va veure el que feien uns amb la cursa del dimoni i què fèiem nosaltres amb la festa de Bajamar, nosaltres vam decidir que no, i també els tècnics van veure que era inviable. A partir d'aquí, d'aquest pseudocomunicat, per dir-ho d'alguna manera, perquè nosaltres vam haver-ho de comunicar als socis, també internament ho vam comunicar a la regidoria de districte, la cosa es va començar a moure. Però ens havien proposat coses més aviat descabellades, que nosaltres no podíem coincidir amb una altra entitat veïnal, per exemple. Nosaltres volíem el nostre grup, el nostre espai i la nostra manera de fer-ho, com s'ha fet fins ara. Al llarg de tot aquest temps, només s'ha anul·lat la festa de Bajamar en 3 ocasions, 2 per pluja i 1 per la Champions, que al final la Junta en aquell moment va decidir que no es feia la festa a Bajamar, però que sempre hi ha estat, no? I sempre ha estat l'últim dissabte de maig, i així ho volem continuar fent. Aleshores, una de les coses que a partir de ja reclamem és que de cara al maig del 2027 es tingui en compte la nostra data i que volem estar també el dia que es facin les programacions oficials, bueno, prèvies a les oficials, perquè no ens torni a passar el mateix. Ja no només per la festa de Bajamar, sinó per competència amb altres actes que estiguin en el mateix espai.
1: Per tant, aquí el que ha fallat és la comunicació entre l'Ajuntament i
2: sí.
1: les entitats veïnals, o hi ha alguna entitat que aglutini totes aquestes associacions veïnals?
2: a veure, hi ha els consells de districte nostres, interns, que nosaltres sí que estem coordinats i sabem les coses que fem entre nosaltres, però això no... Les festes de maig les ha de coordinar l'Ajuntament i han de saber quins actes es fan i com es fan.
1: Clar,
2: i està clar que una cursa al mig del passeig no és compatible amb una festa Bajamar si després acaba amb una Fideuà on nosaltres a la Sardinada venem uns tiquets i la Fideuà és gratuïta, no sé si pels corredors o per més gent,
1: clar, clar.
2: Perquè no en tinc coneixement, perquè no sóc de curses jo. El cas és que hi havia massa gent en un mateix espai.
1: Clar, o sigui, no deixa de ser sorprenent que des de l'Ajuntament no hi hagués informació o no se sapigués que una festa tan tradicional i que porta tant d'anys celebrant-se aquella de mateixa data es passés per alt.
2: Exacte, és clar, és que la cursa del dimoni també ha anat variant durant el temps, ja no només en dates, sinó horaris, i a més això de la Fideuà és una cosa bastant recent. Aleshores, clar, és que hi havia... Bueno, això tothom ho veu claríssim, però a vegades no sabem prou bé les coses que passen a la ciutat i potser ens hauríem d'informar millor abans de fer un programa de festes on estan dos actes que solapen.
1: Tornant al dissabte 9 de maig, que és quan vau explicar que tot feia indicar que no hi hauria festa a Bajamar, l'Ajuntament, diguem que es va posar les piles, per dir-ho d'alguna manera, en trobar una solució... I la setmana passada, dilluns, sí que vau anunciar, almenys vau fer un post a Instagram, en què dèieu que sí, que la festa de Bajamar se celebraria el 30 de maig. Com es va gestar aquesta situació i quina és la vostra reacció?
2: Això va ser també perquè la regidora d'Esports es va posar en contacte amb nosaltres, ens va dir que nosaltres no havíem de canviar la data ni el lloc, evidentment, de la festa de Bajamar, i que en tot cas es canviaria o la data de la cursa o el recorregut que es faria amb la cursa. Encara no ho sabem oficialment, però sembla ser que es canviarà de data.
1: I de cara al futur, comentaves abans que imagino que la solució és que les entitats veïnals que organitzeu festes populars doncs participeu, no?, en aquesta calendarització de totes les activitats de les festes de maig.
2: Sí, i que se'ns valori per la feina que fem. Perquè movem molt de voluntariat, un volum de gent que després també... Això és un acte com molt entranyable, molt tranquil, on hi van gent de totes les edats, des de gent més gran que gaudeix de les havaneres fins a gent més petita i canalla que fa com un pícnic a la platja i famílies que es troben. No ho sé, és un acte que cal conservar i que nosaltres volem conservar. Per això, en el seu moment, ens va doldre molt haver de decidir que no ho podríem fer. Però gràcies a aquesta pressió que hem fet una mica entre voluntaris i parlar-ho amb la gent del govern, doncs hem aconseguit doncs, que es mantingui.
1: Doncs sí, sort que al final ha tingut un final feliç i es podrà celebrar la festa de Bajamar, tal com teníeu previst des de fa molts mesos, i esperem que això no es torni a produir en altres situacions o amb altres festes o en altres anys. Marta Soler, presidenta...
2: Aprofito digues, també, perdona, per convidar tothom que vingui a la festa de Bajamar, si no sap el que és, que jo crec que ja tothom ho sap, però que vingui a gaudir de les havaneres, del ron cremat, de la comunitat en general, no? de ciutat, que vingui a gaudir de la platja, que encara és de tots, i gaudir d'aquesta vesprada junts.
1: I que a més és una festa diferent i que la feu des dels veïns, des del poble.
2: Sí, i a més és una festa molt estimada tant per la gent que ve a gaudir-la i ja està, com la gent que hi treballa a dins, que ja et dic que són molts i són moltes hores i és molta feina.
1: Doncs tothom que ens escolti, convidat a la festa Bajamar. Marta Soler, presidenta de l'Associació de Veïns del Centre de Badalona, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del Connectats.
2: Gràcies a vosaltres, adeu.
0: Doncs nosaltres també us hem de dir adeu, s'ha acabat el nostre temps. Demà tornarem amb l'edició de dijous sota el braç. Gràcies a tots, fins demà.

0: El Festival Vox Barcelona presenta una història colpidora de lluita i esperança. Obligada a casar-se de nena, aprèn a llegir i escriure amb 52 anys. Tres generacions de dones afganeses lluiten per la llibertat.
1: Escrivint Jabuó, el dimecres 20 de maig a les 8 del vespre, al Teatre Margarida Xirgu.
2: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
3: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
2: Més clar, més ràpid, més Badalona.
3: bdncom.cat.
2: Badalona passa aquí.
4: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
5: Són les 6.
6: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
7: Notícies Badalona.
8: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Nova jornada de vaga de les escoles Bressol arreu de Catalunya. Centenars d'educadores denuncien la precarització laboral i salarial de l'etapa educativa 0-3 i reclamen dignificar-la i visibilitzar-la. Denuncien que són l'etapa educativa més maltractada i exigeixen l'equiparació salarial amb la resta de docents. La plataforma 0-3 Catalunya, impulsora de la vaga, reclama un canvi estructural per acabar amb la fragmentació administrativa de 5 models de gestió diferents que generen, assenyalen, desigualtats laborals. L'escola Bressol Municipal Virolet és una de les llars d'infants de la ciutat que se suma a les manifestacions convocades per aquest dimecres i que també ho farà dissabte 23 de maig en l'àmbit estatal a Madrid. Defensar els drets dels infants garantint-los una atenció més individualitzada reduint les ràtios, visibilitzar la tasca pedagògica de l'etapa 0-3 i dignificar la professió són algunes de les reclamacions d'un col·lectiu feminitzat que cobra el salari mínim. Així ho ha assenyalat l'educadora de l'Escola Bressol Municipal Virolet, Montse Boza.
9: Socialment sempre s'ha vist com assistencial i aquesta vessant educativa que la té i la té molt important perquè els aprenentatges més significatius es fan al 0-3 no són presents, però no només a nivell de sistema educatiu, sinó a nivell social i de polítiques socials.
8: Les obres que es faran per refer el pont del Petroli estan dissenyades perquè en un futur sigui resistent a temporals més violents que el Glòria, que ara fa 6 anys el va partir en dos. El nou pont del Petroli, que a partir de la tardor tindrà forma circular, estarà preparat per suportar condicions més adverses que les que el van destrossar el 2020. L'empresa d'enginyeria Reventós, l'encarregada de reconstruir aquesta icona de Badalona, ha tingut en compte factors com la força de possibles temporals i de la pujada del nivell del mar perquè la nova estructura no torni a patir estralls similars. Manuel Reventós, l'enginyer encarregat de la rehabilitació del pont, ho ha explicat en una entrevista al Badalona 360.
10: Nosaltres l'hem fet amb els números de temporals més grossos que el Glòria. Hem tingut en compte que s'aixeca el nivell del mar, que s'està aixecant el nivell del mar, el canvi climàtic, hem tingut en compte el màxim temporal que tenim previst, i li hem afegit uns coeficients de seguretat, etc. Segons els nostres números, hauria d'aguantar. Ara, la realitat és una altra... És sempre la realitat, eh?
8: Esquerra Republicana defensa una alternativa d'esquerres liderada per la formació independentista per fer front a la majoria absoluta del Partit Popular a Badalona. En una entrevista al Badalona Matí, el líder republicà, Àlex Montornès, ha acusat l'alcalde de no treballar per la ciutat després que Hisenda hagi inclòs l'Ajuntament de Badalona en el mecanisme de pagament a proveïdors del 2025. Montornès defensa que la tutela de l'Estat per reduir el període de pagament a proveïdors del consistori es deu a la incapacitat del govern de gestionar els temes importants de la ciutat. El republicà dona per perdut aquest mandat i ja té la vista posada en les eleccions municipals de l'any vinent. Des d'Esquerra fan una crida a la ciutadania a reflexionar sobre la utilitat de la majoria absoluta de García Albiol i veuen un front d'esquerres liderat pels republicans com l'única alternativa a l'executiu popular.
11: Hi hauria una oportunitat i és que Esquerra Republicana lideri aquesta majoria alternativa d'esquerres en favor de la ciutat de Badalona. Per què no ho hem intentat mai? Hem provat governs de tots colors.
12: Doncs. Voldrien liderar vostès un...
11: Jo em presento unes eleccions per ser alcalde de la ciutat de Badalona perquè crec que realment Esquerra Republicana i jo en particular podem atacar els problemes de seguretat, d'habitatge, de manteniment d'edificis, de poliesportius, escoles que hi ha a la nostra ciutat i arreglar l'Ajuntament de Badalona.
8: Badalona és una de les ciutats amb més desigualtats internes de Catalunya. Així ho indiquen les dades més recents de l'índex socioeconòmic territorial que elabora l'IDESCAT, on s'estableix una gran diferència entre les zones amb més renda i les més vulnerables. Una bretxa que situa Badalona entre els casos més destacats del país, només superada per les capitals Lleida, Girona, Barcelona i Tarragona. Televisió de Badalona tanca l'abril amb més de 550.000 espectadors. Demostra així el seu posicionament com a mitjà de referència de proximitat. També creix en l'apartat digital, registrant prop de 3 milions de visualitzacions. Durant el mes d'abril, el canal va arribar a superar els 555.000 espectadors, una xifra que supera la del mes anterior. De fet, tots els programes de la casa han registrat un augment d'audiència al voltant del 4%, destacant el Badalona 360, l'Esport i el BDN Notícies Vespre. Bones xifres també a l'ecosistema digital de Badalona Comunicació, que no ha parat de créixer des que fa poc més d'un any va posar en marxa la seva aposta digital. Aquest abril, les diferents xarxes i plataformes de la casa han superat les 2.925.000 visualitzacions. Instagram es manté com la plataforma amb més impacte, amb 1,5 milions. I ara mateix tenim 23 graus de temperatura.
7: Avui dimecres, Lliga Endesa de Bàsquet a Ràdio Ciutat de Badalona.
13: La penya en joc.
7: A les 9 del vespre i des de les Canàries.
13: La Laguna Tenerife, a Sisa Joventut. El millor del Badalona matí.
14: Seleccionem els millors moments del programa.
13: Badalona matí, els millors moments.
15: Els millors moments.
16: Les escoles bressol afronten avui la segona jornada de vaga del mes de maig per reclamar més recursos, reduir ràtios i també millores salarials. La primera aturada va ser el passat 7 de maig i, segons Educació, el seguiment va ser del 9%. Ara en parlarem. A tot això, avui dimecres, els sindicats, ho escoltàvem ara, que han promogut les vagues, estan convocats a una nova reunió a la Conselleria d'Educació. La condició per assistir-hi era que la consellera els presentés abans una proposta concreta de millora salarial que tampoc sembla no el satisfà. Avui, però, ens acompanyen a l'estudi la Maite Cáceres, la Montse Boza i l'Ariadna Navarrete, educadores de l'escola Bressol Virolet. Bon dia a totes tres.
17: Bon dia. Bon dia.
16: Avui, dèiem, és la segona jornada de vaga de les escoles Bressol. No sé quin balanç en feu de la primera. El dia 7 va ser, eh?
17: El dia 7 de maig. Doncs la primera... A les escoles es van quedar serveis mínims. Creuen que som un sector essencial i han dit pues, serveis mínims. Les escoles es van quedar educadores que també volien anar a la vaga perquè estem totes superimplicades i creiem que és una etapa essencial i és molt important estar-hi i el 03 ha de ser-hi.
16: Segons Educació, deia, el seguiment va ser del 9%. És així? Quin va ser el seguiment?
17: No, jo crec que va ser el 77, vam anar-hi, i el 33 es va quedar. O sigui, el mínim que es van marcar.
16: Expliquem-ho bé, perquè, clar, tenim la vaga d'educació d'una banda, que avui, dèiem, es reuneixen aquest vespre amb la conselleria amb una proposta sobre la taula, que més o menys crec que demaneu... les mateixes coses, tret d'una, que ara en parlarem també, però vosaltres, quins són els principals problemes que denuncieu?
18: Nosaltres, en principi, el que denunciem és la manca de suport que es fa en l'etapa del 03, aquesta invisibilització d'una etapa que creiem que és fonamental en el desenvolupament de les criatures, en l'acompanyament de la seva família, però veiem que a nivell social som una etapa

0: però no és una etapa dignificada. O sigui, és una etapa que socialment sempre s'ha vist com assistencial, i aquesta vessant educativa que la té, i la té molt important perquè els aprenentatges més significatius es fan al 0-3, no són presents, però no només a nivell del sistema educatiu, sinó a nivell social i de polítiques socials. La infància necessita algú que aixequi la veu per aquesta franja d'edat del 0-3, i que algú, que en aquest cas som nosaltres, les educadores, alci la veu per demanar més recursos i posar per davant de tot i en el mig de tot els drets dels infants.
1: I donar visibilitat a aquesta etapa, al 0-3.
2: Així com estan fent els vostres companys, els professors que s'estan reunint amb el departament, vosaltres també manteniu alguna mena, no negociació, però algun diàleg amb el departament? Heu obtingut resposta?
0: Nosaltres tirem endavant una ILP que es portarà al Parlament de Catalunya, que se'ns demanaven 50.000 signatures i que ara per ara ja tenim recollides 71.000. El 0-3 s'ha posat molt les piles, ens hem unit moltes branques que ja fa molt de temps que estan lluitant, les escoles de Vic, Rosa Sensat, Som Infància, s'ha creat una plataforma, sí. I allò que deies d'aquest 7%, l'altre dia la vaga del dia 7 era més per territoris, era Lleida, Girona, Tarragona, Barcelona, i el dia d'avui, per exemple, és més a nivell territorial, o sigui, anirem totes a Plaça Universitat.
2: A les 12,
0: i,
2: és,
0: A les 12. Sí. I de la mateixa manera, el dia 23 de maig, hi ha convocada també una concentració de totes les plataformes del 0-3 a nivell estatal, a Madrid, per fer una mica resò de lo que ens preocupa a Catalunya, preocupa al País Basc, a Navarra, a Saragossa, les companyes de Madrid que tenen encara les condicions més precaritzades que nosaltres. Hem de fer molta pedagogia, perquè l'altre dia, per exemple, a l'Assemblea de Madrid es debatia de si un nen l'hem de demanar consentiment per canviar un bolquer, i tant que si un nen necessita tot el nostre respecte per fer-li aquelles cures. No és un objecte, és una persona amb uns drets, i amb aquests drets els hem de tractar.
2: Clar, perquè tot això que m'expliqueu repercuteix directament en l'atenció als infants.
0: Efectivament, ens falten mans.
1: Sí.
0: Ens falten mans.
2: Quines són les ràtios actuals a les aules?
1: Pues mira, de moment som
3: Les més altes d'Europa.
1: A nivell estatal, a nivell Catalunya, en aquest moment tenim a nadons 8, a U2 anys tenim 13, i a 2-3 hi ha 20. I en aquest moment nosaltres, com a sector, volem dir que som un sector molt feminitzat, hi ha moltes dones, a vegades hi ha un noi, però això no vol dir que no el cuidem, però som un sector precari, estem cobrant el sou base, i el tema és que nosaltres sempre hem tingut molta vocació, moltíssima. Hi ha gent que porta treballant 20 anys, 25, 30, hi ha molta vocació. I sobretot tenim molta estima al 0-3. El tenim molta estima al 0-3, creiem que és el més important i el més valiós de cada casa i del món, que és la petita infància. I hem de donar aquesta visibilitat al 0-3. Ells són menors i no tenen veu. I nosaltres volem ser i donar aquest valor a les educadores, a les mestres, a totes les que estem darrere. Ens acompanyen moltes famílies, estem recolzades per moltes famílies, per moltes AFAs de les escoles bressol, les companyes de les escoles de davant també. Volem dir també que nosaltres en aquest moment estem com el 0-3 i les escoles, no? Però realment és una etapa única, creiem que és una etapa única. Dels 0-6 anys hauríem d'estar units, perquè en aquest moment fins als 7 anys moltes cultures creuen que són petits, i els hem de valorar per això també, i no per això no aprenen, i estan aprenent moltes coses que passen desapercebudes als ulls dels infants, i són essencials, als ulls dels adults, sobretot. Llavors nosaltres en aquest moment estem per això també, per donar tota aquesta visibilitat.
2: Els vostres companys demanen un augment de 2.405 efectius. A vosaltres,

0: quanta gent us farien falta?
1: Nosaltres, de personal, mínim demanem la parella educativa, però la parella educativa real, amb les hores real. A part, tot el personal, que creiem que també és essencial...
0: La parella educativa, has dit?
1: Sí, parella educativa.
0: Explica'ns això.
1: La parella educativa serien dos mínim per cada estança.
0: D'acord.
1: Però mínim amb les seves hores, complertes. Uh-huh. I a part d'això, el de la personal més especialitzat per portar-hi psicopedagogues, logopedes, inclús hi ha molts moments que necessitem infermeres, perquè poden venir molts infants en malalties més especialitzades, que nosaltres se'ns va de les mans tot això. Llavors, hi ha famílies que donen tot el seu protocol de metges, de tot el que a vegades poden necessitar.
0: Com afecta aquesta càrrega, no? Aquesta sobrecàrrega de feina que m'expliqueu en el vostre dia a dia?
2: Ari, volia dir que carrega i carrega molt, perquè quan tu tens una professió, que no és una feina, és una professió, i la vols fer bé, la vols entomar bé, donar unes cures de qualitat, has d'estar molt present emocionalment per recollir les necessitats d'aquests infants que estan en un procés que encara doncs, no hi ha el llenguatge, i a vegades apareix una rabieta, tu aquella rabieta l'has de contenir, l'has d'acompanyar. I al cap del dia, moltes vegades, els educadors marxem a casa amb la sensació de que no hem tingut un temps per connectar amb l'emoció d'aquell infant, perquè encara que no vulguem que el rellotge ens vagi dient ara toca, ara toca, ara toca, és veritat que amb aquest volum d'infants sempre te'n vas a casa amb aquella sensació que se t'ha escapat aquella situació o que no has donat prou temps a aquella criatura. I això fa que una mica... vagis amb una càrrega emocional a casa i et rebatis si realment has estat a l'alçada, no? I més quan ets una persona compromesa amb la petita infància. I penso que se'ns ha de cuidar. Les persones que cuidem se'ns ha de cuidar, i se'ns cuida precisament amb això, amb equips multidisciplinars, que tu puguis, perquè no només hi ha necessitats educatives especials que tenen a veure amb la salut, també hi ha moltes criatures que tenen necessitats a nivell social, no? Pues llavors establir una xarxa i interconnectar-nos i poder parlar amb treballadors socials, amb educadors, amb logopedes, amb gent del CREDA, i que no se'ns escapi cap criatura que quan marxi de l'escola Bressol algú pugui pensar que nosaltres no li hem posat la mirada a aquella necessitat, que no l'hem sabut recollir. Després també entenem els infants com un tot. És l'infant i és la seva família. I en aquest sentit, i ara ja em callaré, jo vull agrair molt i molt a les famílies, això que deia la Marta, aquest recolzament. Ahir a la tarda se m'esgarrifava la pell perquè les famílies ens deia: vinga, fins dijous, que ens vagi molt bé demà. En aquest que ens
0: aquesta
2: baixi...
0: implicació, no?
2: És una implicació brutal. O sigui, no m'arriba l'agraïment, perquè ells han fet seva també aquesta lluita, perquè al cap i a la fi estem posant en valor el més fonamental, que és, ens porten cada dia, que són els seus infants. I aquesta lluita no només va d'uns augments salarials, que també, clar que sí, tothom té dret a té un salari digne, no? Però sobretot estem donant molt importància a cuidar l'etapa. Necessitem nens que no tinguin presses, que no vagin o sigui, que se sentin emmirallats amb un adult que estigui molt present, que reculli totes aquestes emocions.
1: I dedicar-li temps. Que és el que sempre anem corrents. I saben que a l'escola hi ha un temps per ells.
0: Reivindiqueu un servei públic gratuït i universal.
1: I de qualitat.
0: I de qualitat.
1: Sí. Sobretot, quan diem baixem ràtios, és per donar-li més qualitat, que nosaltres és el que valorem. Nosaltres des de sempre ens hem trobat, primer per formar-nos, perquè som una etapa que es formem molt, i a partir d'aquí ha sorgit tot això de la plataforma 03, que estem a Catalunya, però veiem que és un problema d'estat. És un problema que totes les escoles infantils estan igual, precaritzades.
0: Teniu esperança que aquesta mobilització d'avui, també era del dia 7, doncs arribi a bon port?
1: Sí, confiem sobretot en nosaltres, perquè ara estem més unides que mai. Nosaltres vam iniciar, perquè portàvem les samarretes del SOS fa molt de temps, i vam iniciar aquesta trobada i lluita amb unes samarretes noves, que l'ha fet un artista local de Badalona. A partir d'aquí, l'AFA va fer més samarretes, i en aquest moment hi ha més de 400 samarretes grogues de les ràtios, però ja veieu que avui serà una moguda groga molt forta. Avui totes les educadores estem al carrer, i les que no hi són, sobretot ens volem recordar d'elles, que són les que estan en serveis mínims i que s'han quedat amb molta pena de quedar-se a l'escola. I sé que farà una feina avui de pedagogia molt gran, sé que farà moltes xerrades entre elles per millorar molt i per treballar, que sempre hi ha feina a l'escola. Nosaltres cuidem molt el nostre jardí, les nostres estances, els nostres espais, les nostres sales. Llavors, això també, som una escola... Bueno, les escoles són molt transparents, ens agrada molt que entrin les famílies, i a partir d'aquí nosaltres hem donat tota aquesta visibilitat i aquest donar valor a la petita infància.
0: En el vostre cas, us sumeu també a les mobilitzacions, dèiem, generals de tot Catalunya, dels dies 27 de maig i el dia 5 de juny?
1: Saps el que passa? Que no podem, perquè la primer de tot és que el nostre sou és molt baix. Ja. Llavors, nosaltres cada dia de vaga, ens resta. Llavors sí que és veritat que estem aprofitant aquest moviment tan gran que hi ha, estem aprofitant la onada, però nosaltres hi som allà, i la gent ho sap, que estem...
0: Deixeu-me que us pregunti per acabar una cosa que no té res a veure amb la vaga, però bé, s'ha adjudicat la climatització de les 5 escoles Bressol. Això com ho valoreu?
1: Positivament. També s'ha lluitat molt de les famílies.
0: Quan portàveu amb la reivindicació?
1: No tant com realment sentar-nos a la taula i parlar-ho, eh? Perquè a vegades ho havíem parlat com en petit grup, amb unes companyes, amb unes famílies, però no ens havien sentat mai. Llavors, des que ens hem sentat, sí que hem de dir que s'han començat a moure, sé que tot va molt lent, però ens han escoltat, eh? Llavors, confiem, sempre hem de dir que hem confiat, perquè les educadores són molt bona gent, i sempre confiem, però crec que estem fent com els diàlegs adequats per continuar avançant.
0: Però per quan ho espereu?
1: Al setembre, segur. Confiem al setembre.
0: Per l'inici del pròxim curs, eh?
1: Confiem al setembre.
3: Confiem,
1: sí. Confiem, o sigui, com hi ha molt, t'he dit, no? Hi ha molta vocació, llavors sempre confiem. Però nosaltres anem caminant i anem posant aquest granet de sorra a l'educació i al 0-3, perquè creiem que és una etapa super mega important.
0: Sí. Una etapa educativa més,
1: una
0: no?
1: Etapa que educativa que no... més.
2: On tot comença, sí, sí. És on tot comença.
3: Que al final és la primera etapa de l'educació infantil. Sí, ens estan mirant ja 0-6, no és 0-3 i després 3-6, no, és que és una etapa de 0 a 6. I el problema és que ens estan apartant, o sigui, ens estan traient d'aquesta etapa. Però l'etapa ve del 0 a 6. 0-3 és la primera etapa, però no és l'única etapa infantil, sinó 0-6 és tota l'etapa infantil.
0: Maite Cáceres, Montse Boza i també Ariadna Navarrete, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Quantes hi aneu? Aneu cap a Pompeu Fabra?
1: Sí, hi ha gent que va directament des del metro, amb el Fondo, però molta gent... Hi ha gent també que va al tren, perquè ve del Maresme, però solament us diré que això és un punt subversiu, continuem i, si no, tornarem.
0: Un tobi continuat, eh?
1: Sí.
2: Gràcies per donar-nos visibilitat. Moltes gràcies.
0: Molta sort. Gràcies. Que vagi molt bé. Gràcies per la feina.
1: Gràcies.
4: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
0: Salvador Illa i Oriol Junqueras ja han signat l'acord per aprovar els pressupostos del 2026. Aquest dimarts hem conegut més detalls dels nous punts pactats entre govern i Esquerra Republicana, com ara plans per rehabilitar habitatge, climatitzar escoles o fomentar el català a les xarxes socials. Avui repassem precisament l'actualitat de Catalunya i també tots els temes d'àmbit local amb el president del grup municipal d'Esquerra Republicana, Àlex Montornès. Bon dia.
5: Molt bon dia.
0: Com estàs?
5: Molt bé. Content perquè hem passat les festes de maig.
0: Pensava que deies per l'acord de pressupostos.
5: Això també, perquè crec que és molt important per Catalunya. Però aquí a Badalona, doncs, quan
0: sortim les festes de maig, no? Sí.
5: Sempre tots ho gaudim i és una època doncs, que tots estem contents.
0: Em fas un bon balanç de les festes?
5: Jo crec que l'important és que la gent s'ho passi bé i la gent s'ho ha passat bé. I a mi això m'és igual qui governi, eh? I per tant, doncs, està bé, hi ha hagut coses que han funcionat bé, hi ha coses que no han funcionat segurament tan bé. Per exemple, estic molt preocupat pel proper dissabte, que el govern va voler fer coincidir la cursa del dimoni i la sardinada de Bajamar, i ara estan canviant la data de cursa del dimoni. Sí. I, bueno, doncs jo crec que hi ha coses que s'haurien de fer millor, però bé, doncs jo crec que hi ha hagut actes que estan bé, i que tots, quan governem, intentem fer que les festes de maig llueixin, no?
0: No vas trobar a faltar res? El Piro Musical?
5: El Piro Musical, trobo a faltar la llengua catalana, també aquest cap de setmana els tardeos, o els tardejos, o els vesprejos, com la gent li vulgui dir, que no hi haurà música en català. Ja hem presentat mocions per fer això i al final en Xavi García Albiol, darrere aquell badalonisme que venia, doncs s'amaga el Partit Popular i té una agenda pròpia en quant a la llengua de Catalunya.
0: Ho dic lligant-ho amb el tema pressupostos, perquè un dels punts és que s'inverteixin 50 milions d'euros en l'impuls del català a les xarxes socials.
5: Per nosaltres és essencial, i ho he dit molts cops, el català és útil en la mesura que tots el fem servir. I ha de competir en un món digitalitzat i global, en plataformes on a vegades hi ha la temptació per arribar a més gent, doncs fer-ho en anglès o fer-ho en castellà. I si nosaltres mateixos no fem contingut en català o no ajudem els creadors a que peguin consciència, doncs que és bo fer-ho en català, doncs no es farà. I per tant, jo crec, no? Doncs sempre quan es vol impulsar una política, doncs hi han de posar recursos i s'ha d'ajudar a molts creadors que segurament no tenen les mateixes oportunitats que altres que ho faran en castellà o en català, a tenir les oportunitats per crear nombre de seguidors, per poder arribar a més gent, etc. Una altra mesura molt important d'aquest pressupost és que per primera vegada a la història la Generalitat de Catalunya ajudarà a entitats culturals dels països catalans, del País Valencià, de la Franja, de les Illes, i de l'Alguer i també de Catalunya Nord.
0: De Salses de Guardamar.
5: Exacte. Perquè nosaltres tenim aquesta concepció de nació i perquè, malauradament, en aquests territoris de la nostra nació hi ha governs actualment que no estan a favor de defensar la cultura i la llengua de la nostra nació. I, per tant, doncs, Esquerra Republicana, en aquest acord que tenim amb el govern de la Generalitat, dediquem recursos també a ajudar totes aquestes entitats dels països catalans.
0: Aquests són punts importants, en deies, però els que han tingut més pes, no?, dels que se n'han parlat més d'aquest acord, són la inversió de més de 500 milions a l'Agència Tributària de Catalunya, la majoria catalana també del Consorci de la Zona Franca, un pla de barri de 400 milions per a municipis petits o la famosa línia orbital, que no sé quina importància té aquesta ampliació de la xarxa ferroviària i per què ha passat a ser una prioritat ara.
5: Jo crec que la gràcia d'aquesta negociació de pressupostos és que inclou mesures a curt termini, per exemple, 500 milions d'euros per educació, 250 milions d'euros per salut, més recursos per la salut mental infantojuvenil, un pla de 160 milions d'euros per rehabilitar edificis, que això ha d'ajudar a veïns i veïnes de la nostra ciutat, com per exemple els veïns i les veïnes del carrer Canigó, que ningú, el govern els ha deixat tirats, i nosaltres doncs posem els recursos perquè se'ls pugui ajudar a través de l'Institut Català de Finances, la gestió de la seguretat aeroportuària, també la incorporació d'arribar fins a 25.000 Mossos l'any 2030, 160 jutges, tot això són mesures a curt termini. La llengua, tot això són mesures que nosaltres hem negociat perquè s'implementin a curt termini. Després hi ha mesures que nosaltres planifiquem en el llarg termini perquè creiem que són molt importants i perquè considerem que en aquest país ningú planifica com ha de ser la Catalunya el 2040, que està aquí a tocar. Falten 14 anys. I la línia orbital és importantíssima. Per què? Perquè és la forma de connectar el Maresme, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental, el Baix Llobregat i el Penedès sense haver de passar per Barcelona. És la forma de que algú de Mataró pugui anar a Lleida en el futur sense haver de passar per Barcelona. És la manera de connectar grans centres universitaris del nostre país, com per exemple Cerdanyola, amb el campus tecnològic de Mataró, o per exemple amb el campus de la UPC de Castelldefels, sense haver de passar per Barcelona. És la forma de connectar gran part de la indústria del Baix Llobregat amb totes aquestes comarques. Dona un servei a més de 3 milions de persones. I a més, també hi ha a nivell estratègic de país, està clar que no tothom hi cap a la primera corona metropolitana, perquè s'estan disparant els preus dels pisos. I la solució no és només construir, construir, construir, sinó que hem de trobar la via de poder repartir, distribuir millor la gent entre totes les comarques que hi ha a l'entorn de Barcelona, que és on hi ha els centres productius. I això només s'aconsegueix amb un bon transport. Uh-huh. I ja estem posant recursos en Rodalies. I ja estem treballant perquè Rodalies passin mans catalanes. Ara, aquest estiu, la R1 passarà a ser de la Generalitat de Catalunya. Uh-huh. S'estan fent inversions a la R2 Sud, a la R3, a la R4, s'estan comprant trens nous que Alstom no està entregant quan toca, però tot això ho estem fent. I en paral·lel, doncs s'ha de crear aquesta línia orbital per deixar de tenir un model radial. I això, sí, no passarà demà, perquè hi ha gent, hi ha partits polítics que es pensen que algunes coses, infraestructures d'aquest país, és com anar al bon preu, perdó que faci publicitat,
0: sí, sí,
5: i compres una línia orbital. No, les infraestructures es construeixen.
0: I de fet, encara s'ha d'anar a Madrid. Avui hi ha una reunió bilateral, govern espanyol i govern català, per tractar aquests temes, perquè passen per mans de l'Estat.
5: Exacte. Nosaltres no governem ni a l'Estat ni a Catalunya en aquests moments. I sabem, doncs, que al Partit Socialista a vegades li costa complir els acords. I som molt conscients. I, per tant, doncs, abans que s'aprovi aquest divendres l'acord de pressupostos, o el pressupost en Consell Executiu Català, doncs vam exigir que hi hagi una bilateral entre els dos governs, perquè tot allò que hem acordat Esquerra Republicana i el Govern de la Generalitat de Catalunya també ho assumeixi el Partit Socialista Obrer Espanyol. I una última cosa que crec que és molt important, perquè això del Consorci de Zona Franca passa molt de puntetes. Es diu consorci, però en veritat no és un consorci. Porta des de l'any 68 sent només de l'Estat.
0: Està presidit, però està presidit per l'alcalde Collboni.
5: Sí. Però el 100% de la propietat és de l'Estat.
0: És un tema de titularitat, no?
5: Sí, però perquè es diu consorci. Normalment consorci és que es consorcien dues entitats, però aquí se li va dir consorci quan no era un consorci. El 100% és de l'Estat. Sí que després, no, el càrrec, el president i tal, se li cedeix a l'alcalde de Barcelona. Però la propietat és de l'Estat. I això és important, perquè el Consorci de Zona Franca dona feina a aquella zona a 130.000 persones. Genera el 4% del PIB de Catalunya. I durant aquests anys l'Estat, a través del Consorci, s'ha dedicat a comprar terrenys a polígons industrials de Catalunya. En total, més de 9.000 metres quadrats de zona industrial a polígons de Catalunya. I per nosaltres creiem que això, com que som independentistes, no està en mans de l'Estat, està en mans de Catalunya. I per això hem negociat, doncs, que ara la part majoritària serà la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona. Perquè hem de poder decidir què fem amb els nostres polígons industrials, perquè això també defineix com serà el model productiu de Catalunya els propers anys. I com que nosaltres volem ser independentistes, nosaltres volem la independència, doncs tot allò que faci guanyar sobirania al poble de Catalunya, nosaltres ens hi trobaran.
0: Parlem de Badalona, tot i que parlar de Catalunya és parlar de Badalona, perquè al final ens afecta tot això com a badalonins, com a ciutadans, però venim aquí a casa nostra perquè el Ministeri d'Hisenda, inclòs l'Ajuntament de Badalona, el mecanisme de pagament a proveïdors 2026 per eixugar el deute amb empreses i autònoms, amb el que es triga una mitjana de 126 dies a pagar. Guanyem ha qualificat la mesura d'intervenció encoberta. Des d'Esquerra, què en penseu?
5: Nosaltres en pensem que fa vergonya. Vull dir, jo estic una mica cansat de que a Badalona sempre hem de sortir a les notícies per coses dolentes, no? A vegades perquè el propi alcalde ho provoca, no? Es passa el dia parlant d'ocupacions, de delinqüents, vull dir, tu poses a cadenes on ell va fer de tertulià, i això sembla que sigui, no sé, que estiguem en estat de guerra, quan sí que hi ha problemes, però vas pel carrer i no és la imatge que acabem projectant. D'això sí, després dediquem molts recursos a Fitur, aviam si algú ve. I després hi ha coses que no és que l'alcalde faci mala propaganda de la ciutat, sinó que acaba passant, i una d'elles és aquesta. Que Badalona no pagui els seus proveïdors és greu, i que hem arribat a períodes de pagament de proveïdors, a proveïdors de 200 dies o superiors, és molt greu, perquè els veïns que no estan cada dia amb això, doncs, ens segueixin més fàcilment, doncs és que l'Ajuntament triga més d'un any i mig a pagar una factura a una copisteria de Ciutat de Badalona. Jo sempre poso l'exemple del Pam i Pipa, que és una botiga de llaminadures al carrer d'en Prim. Li deu l'Ajuntament 1.400 euros des de l'any 2000. Perquè el senyor Jurado, en plena pandèmia, es va anar a comprar llaminadures per Nadal.
0: Jurado, l'exregidor,
5: Sí. I sense contracte ni sense res. Doncs hi ha un munt de factures que estan pendents, i per tant, doncs a mi em sembla bé que l'Estat, jo no sé si li diria intervenció o no m'agrada aquestes expressions a mi, però que algú ens ajudi i fixi un tutelatge, doncs està bé. A mi el que em preocupa és que en Xavier García del Viol, que venia amb una vareta màgica a resoldre els problemes, no?, i que ens deia que tots érem uns incompetents, doncs ja ha passat, està tenint aquest problema amb l'Estat, està tenint superàvits de 80 milions d'euros romanents de 300 244 milions d'euros, no està resolent els problemes de l'Ajuntament de Badalona. I, per tant, doncs, jo crec que aquest mandat ha sigut una mica un mandat perdut.
0: Deia vostè del romanent de tresoreria de l'Ajuntament, que ascendeix a 286 milions d'euros, una xifra que fins i tot l'interventor municipal qualificava d'excessiva. Creuen que aquesta acumulació de diners respon a una manca de gestió, o a què ho atribueixen?
5: El romanent són 344 milions d'euros.
0: 344, perdó.
5: Sí, sí. Hi ha una manca de gestió. Jo vaig fer un exercici molt interessant en el ple, perquè l'any 2018 hi va haver un superàvit de 20 milions d'euros. Van sobrar 20 milions d'euros. I el senyor Juan Fernández, que és diputat al Parlament, sí, va fer un discurs demolidor, dient-nos incompetents, en el govern d'aquell moment de Guanyem, Esquerra i Iniciativa, incompetents, que no en sabeu, aneu-vos a casa, quina vergonya, tal, tal, tal. I jo, el darrer ple, sense dir que el senyor Fernández, vaig llegir la mateixa intervenció. I quan vaig acabar vaig dir, això no són paraules meves, són paraules de vostès. Però les deien quan hi havia un superàvit de 20 milions d'euros. Ara que hi ha un superàvit que multiplica per 4, que són 80 milions d'euros, jo no sé què els hem de dir. Per tant, van sobrant diners cada any. Aquí hi ha una part que és la llei Montoro, dificultats que hi ha hagut i tot això. Però hi ha una part de manca de gestió i manca de capacitat de treballar per aquesta ciutat. És a dir, que dels projectes del dia a dia d'aquesta ciutat només s'hagi executat el 50% del pressupost, doncs això és vergonyós. Que de tots els diners per contractar gent i tal no s'hagi contractat a ningú, doncs això és vergonyós. Que avui hi hagi 14 agents de Guàrdia Urbana menys que l'any passat, això és vergonyós. Que totes aquelles inversions que s'havien de fer per construir l'escola Badalona Port, l'escola Ventos Mir, encara no hagin començat, això és vergonyós. No? I mentrestant sí, tenim tardejos, tenim drons, tenim tal, però jo sempre ho dic, això no omple neveres, no? I per tant, ostres, doncs jo crec que Badalona mereix un govern que es dediqui d'una vegada a treballar a totes aquelles mancances històriques que té la ciutat de Badalona.
0: Estem a un any per les eleccions municipals. De moment sabem que l'alcalde Xavier García Albiol repetirà com a candidat del Partit Popular, en el que seria el seu últim mandat. Vostè va ser reelegit com a candidat d'Esquerra al gener, i ara també sabem que Fernando Carrera serà el candidat socialista després de ser l'únic aspirant que ha aconseguit superar el llindar d'aval requerit en el procés intern de les primàries del seu partit, no? Com ho valora?
5: Jo no valoro els candidats dels altres partits. Vull dir, cada partit decideix lliurement quina candidatura vol constituir, quines propostes vol fer sobre la taula a la ciutat de Badalona, i jo no em presento a les eleccions, o Esquerra Republicana no ens presentem a les eleccions, perquè el PSC, el PP o els comuns els hi vagi millor o pitjor. Esquerra Republicana ens presentem a les eleccions, a Badalona, a Catalunya i arreu on ens presentem, per aliar-nos amb els veïns i les veïnes d'aquesta ciutat, per servir als veïns i les veïnes d'aquesta ciutat, per aliar-nos amb els sindicats d'aquest país, per aliar-nos amb les AFAs d'aquesta ciutat, per aliar-nos amb les associacions de veïns de la nostra ciutat, per fer, no, que aquesta ciutat tiri endavant. I, per tant, jo, aquest és el meu objectiu. Aquest és l'objectiu d'Esquerra Republicana. Després, cada partit és lliure d'escollir els candidats que vulguin, i jo, doncs, no entro en valoracions de què fan els altres partits.
0: Són molts, però, els que donen per fet que les eleccions del maig del 27 seran per tràmit i que el Partit Popular continuarà governant. Vostè també ho pensa?
5: Jo crec que la gent que considera que unes eleccions són un pur tràmit fan un flac favor a la democràcia. Jo crec que totes les eleccions són importants i cadascú amb el seu vot pot decidir com canviar el rumb de les coses, no? És a dir, un vot em sembla una tonteria, però i no ho és, un vot és molt important. I cadascun dels veïns i les veïnes de Badalona tenen aquest any per valorar, doncs, si aquesta majoria absoluta de 18 regidors que podria canviar el nom de la ciutat però ha sigut incapaç de netejar els carrers de Badalona, doncs si es mereix seguir al capdavant. Si ens mereixem tenir un govern del Partit Popular que fa veure que no és del Partit Popular però que després fa que el ple de Badalona s'aprovin mocions imposant la seva majoria absoluta en contra d'Amnistia, en contra de l'Adri de Badalona, en contra de l'Oriol Junqueras, en contra d'en Carles Puigdemont. Si volem un govern que després presenta mocions al ple en contra del Pedro Sánchez, que les imposa i les guanya, quan després aquí el Pedro Sánchez treu 40.000 vots. Si volem un govern, doncs, que es dedica més a fer festes, com si això fos, doncs, fóssim una empresa de bodes i festejos, i no a treballar. Hi ha un any perquè els veïns i les veïnes reflexionin sobre tot això, o si volen tornar a donar una oportunitat a fer un govern, una coalició d'esquerres, i jo crec que aquí hi hauria una oportunitat, i és que Esquerra Republicana lideri aquesta majoria alternativa d'esquerres en favor de la ciutat de Badalona, perquè no ho hem intentat mai. Hem provat governs de tots colors.
0: Doncs, voldrien liderar vostès un...
5: Jo em presento unes eleccions per ser alcalde de la ciutat de Badalona perquè crec que realment Esquerra Republicana i jo en particular podem atacar els problemes de seguretat, d'habitatge, de manteniment d'edificis, de poliesportius, escoles que hi ha a la nostra ciutat, i arreglar l'Ajuntament de Badalona, però que, a més, amb tot el projecte que vam treballar de Badalona el 2040, podem posar un focus de com volem que sigui la Badalona del futur, de baixar Can Rut i a Can Llames, de fer arribar la L1 al centre de la ciutat, de soterrar d'una vegada la C31, de modernitzar i transformar els polígons industrials de la nostra ciutat perquè les 10.000 persones que mai tenen feina a Badalona per fi en tinguin, per augmentar la renta de la nostra ciutat. I jo crec que això Esquerra Republicana ho pot fer. I jo crec que un lideratge d'Esquerra Republicana en un govern de la ciutat de Badalona notaria un canvi bestial. I per això em presento a les eleccions. Jo no em presento a les eleccions per anar a escalfar una cadira, perquè per això jo tinc la meva feina, em dedico a construir parcs eòlics o a fer mapes de vent per parcs eòlics i m'ho passo pipa. Jo em presento a unes eleccions perquè vull ser alcalde. I crec que Badalona es mereix l'oportunitat d'aprovar un nou govern diferent, amb un tarannà diferent, que no deixi morir gent al carrer, que torni a obrir Can Bufi Vell, que salvi de veritat calar-nos. Jo crec que tot això és possible. I hi ha un any perquè fem això. I jo el que torno a demanar, i aprofito sempre tots els altaveus, és per demanar a tots els veïns i veïnes de la ciutat de Badalona que ens aliem plegats, no amb Esquerra Republicana, sinó amb la ciutat de Badalona, per ser capaços d'obrir aquesta nova etapa.
0: Estem fora de temps, però volia preguntar-li sobre... Fa uns dies l'alcalde denunciava les xarxes, les pintades en el mobiliari urbà per part de membres de Jovent Republicà. Acusava el seu partit de destrossar la ciutat, assegurava que els hi passaria la factura de la neteja de més de 3.000 euros. No sé com ha quedat aquesta qüestió.
5: Jo vaig per davant i ho vaig dir, no m'agrada que es pinti el mobiliari urbà, sigui, perquè el mobiliari urbà és de tots, i Esquerra Republicana som un partit republicà, que defensa la res pública, la cosa pública, i que per tant, com que defensem el bé comú, doncs no està bé. I puc discrepar a vegades amb el jovent, i jo sé que ells fan un activisme que és molt important, i a vegades doncs, fan aquesta pintada, que a vegades són més encertades i a vegades menys. I tenen tot el meu suport per tot l'activisme que fan. Dit això, jo crec que en Xavier García Albiol va aprofitar la benentesa per barrejar-ho tot i intentar fer això que fa sempre, de que tothom sàpiga que som molt, molt dolents, quan al final és una pintada que han fet uns nois a quatre parets, que s'arregla pintant o netejant, i era tan fàcil com agafar el telèfon i dir: ei, Àlex, això no pot ser, que ha passat i tal, doncs ho parlem, jo crec que tothom coneix el meu tarannà, ho haguéssim arreglat i ja està. Però quan hi ha una voluntat destructiva de la ciutat de Badalona, de que tu ets el millor del món i aquesta supèrbia que es gasta, no?, i que tots els altres són mediocres i tal, doncs s'acaben fent espectacles d'aquests, que jo crec que no contribueixen en res, perquè jo el que espero d'un alcalde és que resolgui els problemes, no que els amplifiqui, com fa constantment en Xavier García Albiol.
0: Àlex Montornès, president del grup municipal d'Esquerra Republicana, moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
5: Moltes gràcies. Que vagi molt bé. Bon dia.
0: Adéu.
4: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
0: Sílvia Cassi, de la floristeria Cassi, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Toca parlar de flors, sí. El teu nom és sinònim a parlar de plantes i flors, i avui parlem de la planta exterior de primavera-estiu, no?
6: Sí, exacte.
0: Per on comencem?
6: Jo començaria pel gerani. Mm. Bàsicament és una planta anual que ara està en la seva màxima floració, i al ser una planta que permet molt de sol... doncs és una bona opció per posar tant a jardineres com a bases així una mica més grans de cara a jardins.
0: Uh-huh. El gerani també aguanta bastant alta muntanya, no? I el fred.
6: Sí, és una planta que és molt forta. Sí. És a dir, la seva floració perdura bastant de temps durant l'any, però pot estar des de climes bastant càlids o altres més humits o freds, que també aguanta molt bé.
0: Mhm. Uh-huh. Quines altres plantes serien les que us demanen més per aquesta època?
6: Sí, a veure, de cara a primavera-estiu, planta amb molta flor, sobretot. Aleshores, hi ha opcions més de llavor que aguantarien només la pròpia estació, uh-huh, o d'altres més anuals. Així, més de llavor, la surfínia, la petúnia, Les verbenes són plantes més estacionals, amb colors molt, molt impactants, molts vermells, grocs, taronges, que per aquesta estació es trien molt.
0: La margarida també?
6: També, també és una opció.
0: També es demanaria,
6: sí,
0: no?
6: Sí, exacte.
0: Plantes, les plantes que són més ideals per les jardineres?
6: Jo optaria per... Són normalment jardineres amb un espai molt concret, petit, amb tot el que és tipus planta de llavor o gerani, és una bona opció.
0: I les que són més ideals per espais, per exteriors, no? Per grans així,
6: sí,
0: superfícies.
6: Sí, així més gran volum, per exemple, les bugambílies, que són plantes enfiladisses,
0: sí.
6: Les dipladènies també necessiten... una base una mica més ampla, més espai per fer-se més fortes. Aquestes de cara a ple sol i amb una base gran o plantades al terra són molt bones. Aleshores, hi ha altres que permetrien menys sol, com el que són hortènsies, gardènies, altres tipus de plantes arbustives que no permeten gaire sol. Però amb bases grans aguanten molt bé.
0: Això serien les de semiombra, no?
6: Sí, sí, sí, fantàstic.
0: Semiombra. I les plantes amb flor, les sí. més habituals, dèiem?
6: Les més habituals, jo diria, en format jardinera, el gerani, sí, i surfínia, planta de llavor, i amb semiombra, la gardènia i l'hibisco... Perdó, el...
0: Aromàtica, també.
6: Aromàtica, també. Uf. Sobretot romaní,
0: clar.
6: Espígol, menta, alfàbrega, tot això també és ideal.
0: Ara és bona època.
6: Ara és bona època, sí. Uh-huh. Ara és quan hi ha més varietat d'aromàtica.
0: I pots posar les aromàtiques totes juntes en una jardinera o no és recomanable? I... Van cadascuna amb el seu té.
6: Sí, jo no us recomanaria perquè hi ha algunes que tenen un rec més específic.
0: Uh-huh.
6: Algunes són més fortes i no requereixen tant de rec i permeten sol, com per exemple el romaní, la farigola, i d'altres com l'alfàbrega,
0: sí.
6: No permet tant de sol, té un altre tipus de rec, i si la juntem, segurament, i la reguem de la mateixa manera, hi ha alguna que rebria massa humitat i no li agradaria tant.
0: Aquestes tres serien les aromàtiques més habituals?
6: Jo
0: romaní, farigola, alfàbrega...
6: Sí, espígol, sobretot.
0: També.
6: La ruda, a vegades, també, amb l'alfàbrega. També són d'un estil bastant, en concret, molt similar i també es poden posar més juntes perquè requereixen més ombra.
0: Clar. Sílvia, també en l'art floral això canvia per cada estació. No sé quines són les principals flors d'aquesta temporada que us demanen més per rams. O
6: sí.
0: Quins estils, també.
6: Sí, ara estem despedint bastant la tulipa, perquè és bastant d'hivern, i comença la peònia. Són flors més romàntiques, amb tons molt pastel, roses, blancs, algun punt de fúcsia. I si no, també flors molt impactants a nivell de color, com la gerbera, que és una flor molt gran, que tenen colors molt, molt potents.
0: Molt vius.
6: Sí. I aquestes, diguéssim, que ara és quan es demanen més. Principalment pel color, jo penso.
0: Però en combinació amb les altres?
6: En combinació amb les altres, sí, perfecte.
0: Per donar el cop d'efecte, no?
6: Sí, sí, rams més tropicals, amb més colors més potents, però el romàntic, el pastel, hi és gairebé tot l'any.
0: Sempre.
6: Es demana tot l'any.
0: En verd, una mica de blanc, també,
6: sí,
0: no?
6: Sí, exacte.
0: I que caigui, no?
6: Sí, en moviment, amb una
0: moviment
6: mica de caient.
0: Mm-hmm.
6: Això sí, però els rams així ara començarien els més tropicals, o aquests combinats amb flor silvestre, que a vegades combinem planta aromàtica també en els rams, és a dir, amb romaní, espígol, es combina amb margarita...
0: I... Això us ho demanen molt?
6: Sí, cada vegada més estem com sortint una mica del ram més ornamental tradicional que hem vist sempre, altres més silvestres o amb més forma, és un altre estil.
0: Quin ram seria el més diferent que t'han demanat últimament?
6: El més diferent? M'han demanat un ram tot negre, tot negre. Aleshores vam preferir fer un ram de roses, que hi ha opcions amb colors negres,
0: sí.
6: I fer-lo tot fosc, amb algun punt així una mica més daurat, perquè volien que fos un estil molt concret, molt fosc, i així va ser. Que jo crec que és el més
0: estrany
6: diferent.
0: Que t'ha tocat fer, no?
6: Sí.
0: Bé,
6: sí, sí.
0: Sílvia Cassi, moltíssimes
6: gràcies
0: per acompanyar-nos un dia més, doncs, parlant d'aquestes plantes que ja toquen de primavera-estiu. Gràcies.
6: Gràcies a vosaltres.
4: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.

0: I acabarem el programa amb una nova edició de Cançons per explicar al món, l'espai que aquí al Badalona Matí ens proposa mensualment el periodista Oriol Lladó. Avui farem un viatge musical, com els que fem sempre, però una mica diferent. D'alguna manera serà un viatge, però sense marxar gaire lluny. De fet, parlarem de cançons que parlen de la cançó en si mateixa. Oriol, bon dia.
1: Bon dia, i de fet, ja ens disculpareu una mica la paraula, que és una paraula una mica estranya, farem com una mena de metareflexió sobre la cançó mateix, és a dir, la cançó com a objecte, com a ofici, com a sentiment, com a metàfora, però sempre al voltant de la cançó. Avui la protagonista és la cançó.
0: Doncs, si et sembla, avui titulem l'espai com a metacançons per explicar el món.
1: Doncs,
0: sí, està bé, no?
1: Molt bé. Doncs hem començat això, amb la música una mica com a mirall, amb un estàndard, no? Hem començat amb aquest saxo fantàstic del Benny Carter, és un estàndard del Jerome Kern, amb un títol que ens va molt bé, perquè és La cançó ets tu, The Song is You, no? Aquí interpretada això per un dels grans del jazz, una gravació dels anys 50, i amb una lletra, no?, que diu: només jo he escoltat aquesta tonada joiosa perquè has de quedar dins meu per sempre, no te la puc fer saber, les paraules són veritat, la cançó ets tu. Una mica la sublimació absoluta de l'amor en forma de cançó.
0: Doncs sí, això és preciós. I la metàfora és directament la teva estimada o estimat.
1: O el teu estimat, exacte.

0: clàssic dels 50, doncs fem un salt a la pista de ball.
1: I a l'actualitat, de fet, amb la veu de Selena Gomez, aquí amb The Ascent, un tema publicat el 2014, que ens diu "T'estimo com s'estima en una cançó d'amor". La cançó aquí és la recepta tantes vegades inventada. De fet, la mateixa Selena Gomez ens ho diu, eh? Si ja està tot dit i fet, si cada pensament bonic ja ha estat cantat, doncs aquí en tenim una altra. "T'estimo com s'estima en una cançó d'amor".
0: Doncs aquí Selena Gomez, que ens demostra que a més d'actriu i celebritat pot ser una bona diva també del pop.

0: aquí fem una mica d'anades i vingudes en el temps.
1: Sí, ja ho veig.
0: Hem començat anys 50, després ens hem situat al 2014 i ara ens anem al 1982. De fet, ens anem a un dels grans discos dels 80, Night and Day, de la mà d'un dels grans del pop britànic, el Joe Jackson. A Slow Song, una cançó lenta, en la qual el nostre intèrpret, el Joe Jackson, no, prega, no, en el DJ, que sisplau, li posi una cançó lenta, perquè és l'única manera que té d'acabar bé aquella cita, doncs, que tot just he començat. Aquí la cançó, no, esdevé com l'instrument, en aquest cas, doncs, per resoldre bé una nit.

0: aquí, doncs, darrere d'aquest piano i aquesta veu tan dolça del Paul Heaton, resulta que tenim una de les cançons més cíniques mai escrites.
1: Veus? I estem escoltant The Beautiful South, eh?
0: The Beautiful South, en un... De fet, és el seu disc de debut. Mm. Beautiful South és el grup que neix, d'alguna manera, dels House Martins,
1: sí.
0: 1989. Welcome to the Beautiful South.
1: I per què dius que és de les més cíniques?
0: Vaja, perquè resulta que... perquè és marcada la casa. És a dir, el Paul Heaton és un encantador i fantàstic cínic, que ens l'estimem molt, perquè, com a vegades no sempre passa, però a vegades les persones cíniques tenen un gran cor i és la seva manera, a vegades, de defensar-se, sí, protegir-se, no, d'aquest món, a vegades, doncs, tan hostil. Aquesta és Song for Whoever, cançó per qui sigui. És com una mena de resposta al Your Song, de l'Elton John, en la qual, doncs, el cantant, en aquest cas el Paul Heaton, no, es posa en la pell d'un artista pop d'èxit que reconeix davant de la seva audiència que, vaja, que en realitat ell escriu cançons d'amor pels xecs de royalties que rep cada mes, no? I en la cançó va fent una tirallonga de noms, sí, de dona, no? Mm. I al final diu, vaja, és que me n'he oblidat el
1: vostre nom. No? No?
0: És com la cançó, en aquest cas, doncs, com l'instrument per fer calés.
1: Sí, sí, aquí la cançó és pasta, és negoci.
0: El que passa, com sempre feien els Beautiful South, és aquest embolcall tan romàntic, tan bonic, no? Tan...
1: Sí.
0: I aquesta,
1: que no ho sembla,
0: i aquesta lletra, no, que si te l'escoltes amb atenció, gairebé et talla directament, com una navalla.

0: Aquí hem tornat a fer potser no tant un salt d'època, una mica, bàsicament d'estil, eh? Tenim el Guy Clark amb una cançó que, de fet, lliga amb el títol en el qual s'inclou aquesta cançó, no? La cançó es diu Some Days You Write a Song, no? Alguns dies tu escrius la cançó, el disc es diu Alguns dies la cançó t'escriu a tu.
1: No hi ha tantes cançons, que reflexionin sobre el fet d'escriure en si mateix.
0: No, i de fet aquesta és això, és una mica una reflexió sobre l'intèrpret, que a vegades no sap si és ben bé la inspiració, si són les muses, si és el treball, però no, a vegades no saps massa qui et porta a la cançó, si ets tu mateix o és alguna cosa que t'inspira. En tot cas, a Guy Clark, no, sempre reivindicar un dels grans compositors nord-americans, reivindicat pel mateix Bob Dylan, Premi Nobel de Literatura, com un dels grans cantautors de la història, i que, per cert, va debutar en exclusiva a l'Estat, al Blues & Rhythms, en una de les estranyes, rares, actuacions fora del seu Texas natal.
1: Canvi de ritme, gir radical. Escolteu.

0: una fiesta. Jo crec que hi ha cançons, hi ha poques cançons amb una arrencada més insuperable que aquesta, no? Mm-hmm. És la...
1: Digue-ho.
0: En algun disc, no? Surt com a XXXX, en altres surt directament com La puta, canción de amor en la que el chico gana, i en alguns altres és La canción de amor en la que el chico gana. En tot cas, no? Té com aquestes tres tipologies de títol. És el debut en solitari de l'excantant de Los Sencillos, Miqui Puig, després de la dissolució del grup, any 2004. Casualitat, és un disc que en ell mateix és tot un exercici de pop agradols, melancòlic, lluminós, i diria que en molts moments, quasi, per no dir del tot, perfecte.
1: I el títol, que és un gran reclam.
0: Sí, cal dir que no descriu del tot la realitat, perquè en tots sabem, no?, en el dia a dia, i també a la manera com es canta el dia a dia a través de les cançons, que qui acostuma a guanyar la majoria de les cançons és precisament el chico, no?
1: Ell.
0: El noi.
1: Sí.
0: En tot cas, és el Miqui Puig, parla d'ell, no? I ell sí que és veritat que potser és aquell noi que no sempre guanya, no? Però ell es va autoescriure una
1: està
0: cançó,
1: bé,
0: almenys
1: bé.
0: En la cançó, doncs, que pogués guanyar.

0: Abans ens preguntàvem, no?, amb la veu del Guy Clark, no?, a vegades tu escrius la cançó, a vegades la cançó és qui t'escriu a tu, també sí. Ens podríem preguntar, un cop està escrita, de qui és la cançó, no? En aquest cas és el Lluís Gavaldà, amb Els Fets, des del seu disc Som, 2018. Qui es pregunta això i qui fa una reflexió sobre això? Què passa amb aquelles cançons, no?, que potser tenim compartides amb la nostra parella, però després ens separem. Què passa amb aquella cançó?
1: Cadascú que faci que vulgui amb la música, amb la cançó, perquè potser quan trenques a una persona de la parella el trasllada a un lloc i a l'altre a un altre.
0: Sí, però aquella cançó que tu t'aboca un record resulta que el nou company o companya de la teva parella també la incorpora. Aleshores
1: això,
0: dius,
1: això no
0: perdona, això és el meu record.
1: Amb les noves parelles dels teus ex, tu ja no hi has de pensar.
0: No s'ha de pensar, però això és el que pensa el Lluís Gavaldà en aquesta cançó.
1: Ho veig. Molt bé, doncs anem ja per l'última, Oriol?
0: Per l'última.

0: I acabem amb el Paul Simon a 2006. És un senyor que té 84 anys, encara està de gira. Fa uns discos fantàstics, sempre ha fet uns discos fantàstics, però també els que està fent últimament, aquest amb la producció del Brian Eno. Everything About It is a Love Song, no? Tot el que hi ha sobre això és una cançó d'amor, no? I en aquí la cançó, d'alguna manera, esdevé com una mena de fletxa, no?, que connecta el temps, allò quan els cables són silenciosos, quan no hi ha ones d'internet o de ràdio, la cançó, malgrat tot, roman i pren la forma, diu el Paul Simon, aquesta cançó, que gairebé és un poema, no?, pren la forma d'un arbre, un corb, o de la pols bufada del vent.
1: Sí, sí, és poesia.
0: Poesia pura.
1: Doncs hem començat el programa dient que la cançó ets tu i l'acabem, Oriol, amb la cançó És tot.

0: el millor del Badalona Matí.
1: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí, els millors moments.
2: Els millors moments.
3: Bona tarda, són les 7.
4: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
3: Nova reunió a aquesta hora entre Educació i els sindicats convocants de la vaga per valorar l'última proposta del departament. Jordi Fortià.
5: USTEC i CGT la consideren insuficient. També els professors de secundària que no han assistit a la reunió. A aquesta hora es manifesten a les portes del departament.
3: Ratificats els acords entre PSC i Esquerra en la reunió bilateral d'aquesta tarda entre Estat i el Govern de la Generalitat.
5: Una reunió a la que també s'ha donat llum verda al finançament perquè els Mossos arribin a 25.000 agents al 2030. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, destaca la bona sintonia entre els dos governs.
6: Certifiquem, ho he dit abans, una nova etapa de relacions entre el Govern de Catalunya i el Govern d'Espanya. Ampliem les nostres competències en l'àmbit del litoral. Tirem endavant un compromís de col·laboració conjunta en la construcció d'aquesta línia orbital ferroviària. Posem les bases per l'ampliació de la plantilla del cos dels Mossos d'Esquadra.
3: Els metges han tornat a la vaga per reclamar millores laborals. Segons el departament, el seguiment és d'un 5,3%, una xifra que Metges de Catalunya eleva fins al 30%.
5: El sindicat Metges de Catalunya exigeix al president Illa que assumeixi personalment el conflicte perquè diuen que la consellera de Salut els ignora. El secretari general del sindicat, Xavier Llaunar, alerta que el problema és de país.
7: Aquí estem reclamant, exigint que el president de la Generalitat, en la seva responsabilitat política pública, agafi aquest problema com el que és, un problema de país, perquè és això o el col·lapse del sistema sanitari. Ja sabem que això ho van deixar caure amb Rodalies. No volem ser unes segones Rodalies.
3: Nova protesta aquesta tarda a Figueres per condemnar el darrer crim masclista a la ciutat. Aquest matí ja unes 500 persones s'han concentrat davant l'Ajuntament per fer un minut de silenci.
5: L'alcalde Jordi Masquef ha anunciat que el consistori es presentarà com a acusació popular contra el presumpte responsable i ha lamentat que el sistema de protecció de la víctima hagi fallat en aquest cas.
8: L'assassinat d'ahir ens ha de portar a fer una reflexió dura i sincera, i és que malauradament el sistema ha fallat. I ens hem de preguntar per què el sistema ha fallat, per què el sistema no ha protegit com havia de ser a una víctima que en el seu moment n'havia demanat, i ens hem de preguntar també si aquesta fallida del sistema també ve com a conseqüència d'aquesta manca estructural de recursos.
3: En cultura, l'edició 2026 de la Patum de Berga comptarà amb més finançament extern i arribarà als 340.000 euros de cost.
5: L'Ajuntament també reforçarà enguany la seguretat a la plaça durant els salts de plens. Avui seran presentat les principals novetats d'aquesta nova edició.
3: Ràdio Porreig, Josep Genescà.
9: La principal novetat passa pel creixement del finançament, 700.000 euros que suposa el cost de la Patum. Alcalde de Berga, Ivan Sánchez.
10: Doncs contents, evidentment, de que hi hagi aquests resultats, i no ens quedem aquí. Vull dir, nosaltres l'objectiu és seguir treballant per fer la Patum cada vegada més sostenible, doncs, també econòmicament.
3: I en esport, Jordi Cervantes, la penya vol certificar el bitllet del play-off pel títol.
11: El Joventut juga a la pista del Tenerife a partir de les 9 de la nit. Un triomf verd i negre no només asseguraria la posttemporada, sinó que també donaria el sisè lloc als badalonins. En waterpolo, a aquesta hora, comença la semifinal pel títol de la divisió nord femenina amb el primer partit entre el Mataró i el Sabadell. I en handbol arrenca el play-off d'ascens permanència a la divisió nord plata masculina amb la presència del filial del Balonmano Granollers, que repen el partit de Nadal a l'Oviedo a partir de les 8.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.
3: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís V. Pérez, bona tarda.
12: Bona tarda. Avui ja s'ha enfilat la temperatura força més que no pas ahir, i de fet en alguns indrets de les comarques del sud de Lleida ja hem passat dels 30 graus, 31, 32 graus de màxima hi ha hagut a molts indrets del Segrià. També han anat formant-se algunes nuvolades que ja han deixat algun ruixadet molt esporàdic entre la Cerdanya i el Ripollès, sobretot. El que queda d'aquest dimecres encara tindrem algun remet, per tant, al llarg d'aquest vespre esperem que arribi a ploure, però d'una forma molt testimonial, molt local i no pas gaire important, a cavall del nord d'Osona, la comarca de la Cerdanya, el Ripollès, la Garrotxa i també l'Alt Berguedà. Més núvols prims a la resta del país, però poc destacables, esperant a un dijous que començarà amb núvols baixos i boires a la Costa Daurada, sobretot al Delta de l'Ebre, i que portarà més calor que avui. De fet, el dijous a la tarda passarem dels 30 a 32 graus amb facilitat a la Catalunya central i les comarques de Ponent. Estem pendents a la xarxa.
3: Gràcies, Lluïsmi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. A hores d'ara, la PSTR, retencions de Mollà.

0: tots dos sentits. A la C14 es dona pas alternatiu a Peramola per un vehicle variat i això provoca intensitat en tots dos sentits. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada i Reixac al Nusa Trinitat d'entrada a Barcelona. A la C60 encara hi ha quart gentona en sentit Mataró. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs per un accident que ja s'ha pogut retirar, i a la Ronda Litoral hi ha retencions de Zona Franca a la Barceloneta i de Sant Adrià al Nusa Trinitat en sentit Besòs i de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre. Nova reunió a aquesta hora entre Educació i els sindicats convocants de la vaga per valorar l'última proposta del departament.
2: USTEC i CGT la consideren insuficient. També els professors de secundària, que no han assistit a la reunió. A aquesta hora es manifesten a les portes del departament. USTEC assegura que la proposta no és digna i que és incompleta. També la critica la CGT, que la qualifica d'insuficient. Amb tot, els dos sindicats estan assistint a la reunió.
1: En canvi, els professors de secundària, ho dèiem ara, no hi han entrat perquè consideren la proposta una presa de pèl insultant. Anem a saber-ne a l'última hora. Esplugues Televisió, Andrea Martínez, bona tarda.
3: Bona tarda. Sí, els sindicats acaben de sortir d'aquesta reunió que ha començat a 5:45 del vespre per fer una pausa. I és que, segons que ens han explicat una part dels sindicats, la situació és que ara mateix no s'està arribant al consens amb la consellera i, per tant, el que els ha demanat el govern és que presentin una contraproposta per valorar si poden arribar a un possible acord. Així doncs, ara els sindicats es reuniran pel seu costat per presentar els seus punts concrets i tornaran a entrar a negociar amb ningú. Han manifestat que, com continua aquest front obert, estan disposats a quedar-se el temps que sigui necessari per tornar a seure's i debatre un pacte just. Recordem que el focus està posat en els salaris i que, tot i que UGT i Comissions Obreres, que representen un sector minoritari, van acceptar el darrer pacte, USTEC i CGT no, que són qui avui estan reunits amb la consellera. Entre les altres propostes de millora que es plantejaven avui sobre la taula es troben també la baixada de les ràtios a les aules, més recursos per a l'educació inclusiva i menys burocràcia. Destacar que, com no s'està arribant a bon port, continuen les jornades de manifestacions a les Terres de l'Ebre i a Tarragona.
1: Moltíssimes gràcies, Andrea. La reunió, de fet, coincideix amb una nova jornada de protesta, en aquest cas dels educadors i treballadors de les escoles Bressol, per denunciar que són l'etapa educativa més maltractada i reclamar més recursos, així com l'equiparació salarial amb la resta de docents. La marxa ha sortit de plaça Universitat al migdia i s'ha dirigit cap a la plaça Sant Jaume. Judit Vallès.
4: Proclames com aquesta han omplert el centre de Barcelona en una nova jornada de manifestació, en aquest cas de centenars de professionals d'escoles Bressol.

0: Barcelona es van quedar sense plaça. Després de dos intents fallits, el sector té previst reunir-se amb el Departament d'Educació el 29 de maig.
1: Gràcies, Judit. La protesta de les escoles Bressol, de fet, ha coincidit amb l'onzena vaga convocada per Metges de Catalunya des del mes d'octubre.
2: El sindicat ha escenificat l'acte de protesta davant del Palau de la Generalitat a Barcelona per exigir al president Salvador Illa que assumeixi personalment el conflicte perquè la consellera de Salut, diuen, els ignora i la sanitat està en risc. El sindicat adverteix que les mobilitzacions continuaran perquè el problema és de país.
1: Maite Polo.
3: Uns 300 facultatius i facultatives s'han concentrat davant del Palau de la Generalitat per cridar un altre cop que se senten explotats i que el pitjor de tot és que els pacients resulten maltractats. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha criticat l'acord de pressupostos perquè no preveu cap mesura per oferir solucions ni a mestres ni a metges i ha llançat un missatge directe al president de la Generalitat.
4: Aquí estem reclamant, exigint que el president de la Generalitat, en la seva responsabilitat política pública, agafi aquest problema com el que és, un problema de país, perquè és això o el col·lapse del sistema sanitari. Ja sabem que això ho van deixar caure amb Rodalies. No volem ser unes segones Rodalies.
3: Lleonart nega que les competències en sanitat de la Generalitat siguin cap problema perquè els pugui rebre el president i assegura que són excuses. Una qüestió de voluntat política perquè altres governs autonòmics sí que ho han fet. S'han assegut a parlar amb els sindicats mèdics i han millorat la situació. El seguiment de la vaga oscil·la, com en les anteriors jornades, entre dues xifres molt divergents. El 40%, segons el Sindicat Metges de Catalunya, i el 4%, segons el Departament de Salut.
1: I encara un conflicte més. Ha acabat sense acord la primera mediació entre Renfe i els sindicats per la vaga a la xarxa de Rodalies.
2: Les fonts sindicals, les organitzacions, continuen negociant amb l'empresa amb la voluntat d'arribar a un pacte. Entre les seves reivindicacions hi ha increments salarials, ampliar plantilla i més seguretat tant per a ells com per als usuaris. Els dies de vaga a la xarxa de trens coincidiran amb l'aturada de docents convocada a tot Catalunya.
5: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Ratificats els acords entre PSC i Esquerra en la reunió bilateral d'aquesta tarda entre l'Estat i el Govern de la Generalitat. Una reunió en la que també s'ha donat llum verda al finançament perquè els Mossos arribin a 25.000 agents al 2030.
2: La reunió amb la Generalitat i l'Estat, que s'ha produït aquest dimecres a la tarda a Madrid, ha finalitzat amb una sèrie d'acords que, segons el govern, reforcen la gestió de les infraestructures i les inversions a Catalunya. La llum verda al finançament per arribar als 25.000 Mossos d'Esquadra, la línia orbital ferroviària, la creació d'un consorci d'inversions per supervisar les inversions estatals de Catalunya, la constitució d'un nou consorci de la Zona Franca o l'impuls del reconeixement de l'ús del català són alguns dels principals acords segellats. Alguns dels pactes assolits formen part de l'entesa entre l'executiu de Salvador Illa i Esquerra escenificada aquest dilluns per a l'aprovació dels pressupostos del 2026.
1: Des del govern català, el conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha qualificat la reunió d'èxit que correspon a la bona sintonia entre el govern de Catalunya i el d'Espanya.
6: Certifiquem, ho he dit abans, una nova etapa de relacions entre el govern de Catalunya i el govern d'Espanya. Ampliem les nostres competències en l'àmbit del litoral. Tirem endavant un compromís de col·laboració conjunta en la construcció d'aquesta línia orbital ferroviària. Posem les bases per l'ampliació de la plantilla del cos dels Mossos d'Esquadra. Posem les bases per assegurar l'execució de l'Estat en les seves inversions a Catalunya a través de la creació d'aquest consorci d'inversions i d'aquesta societat mixta d'inversions que ens permeti atendre les inversions de l'Estat a Catalunya.
1: A banda de Dalmau, a la tercera reunió entre la Moncloa i Palau hi ha assistit el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, i també ha comptat amb la participació de la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero. I tot això després que aquest matí el president Salvador Illa hagi convidat Esquerra Republicana a col·laborar els pròxims 4 anys.
2: A la sessió de control al Parlament, Illa s'ha mostrat satisfet per l'acord de pressupostos amb Esquerra, que considera un punt de sortida i no d'arribada. Els republicans l'adverteixen que no es relaxi i que pressioni el PSOE per complir amb l'IRPF i la resolució del conflicte polític. Junts qualifica l'acord de propaganda.
7: L'endemà de signar l'acord de pressupostos amb el govern, Esquerra Republicana advertirà advertit al president Illa que no s'adormi i que l'estabilitat es basa en la confiança. El president parlamentari Josep Maria Jové li ha exigit que solucioni els conflictes laborals, per exemple, amb els mestres, ara que disposarà de diners, i que pressioni el PSOE per l'IRPF.
8: I es va comprometre en una agenda política d'avanç nacional i social. I ha de complir. President, l'IRPF i la resolució de conflicte polític són dos d'aquests compromisos.

0: i els ha de fer realitat perquè depenen de vostès. Pressionin on faci falta i no acceptin submissions.
1: El president Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més.
2: I té el meu compromís, aquí posarem tota l'energia i tots els esforços i el meu compromís de que complirem naturalment allò que hem acordat. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que ho vam trobar.
1: Junts per Catalunya i la CUP han qualificat l'acord de cortina de fum i d'haver-se fet per dalt, allunyat dels interessos dels ciutadans. Mònica Sales és la portaveu de Junts i Xavier Pellicer de la CUP.
3: De la sobirania fiscal a la línia orbital. Aquesta sí que no l'havíem vista venir. Una proposta del tripartit de fa 20 anys, un insult als usuaris de Rodalies.
4: Acords per dalt, acords tancats en despatxos i acords que no responen als interessos del país.
1: I li ha contestat a la CUP recordant-los que ells van pactar amb la dreta, referint-se a Junts.
5: En clau espanyol, el president del govern, Pedro Sánchez, expressa tot el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i ha advertit al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que a la Moncloa s'arriba amb vots i no amb dreceres. Ho ha dit a la sessió de control al Congrés, on el màxim dirigent dels populars li ha tornat a reclamar la dimissió i ha assegurat que Espanya està governada per corruptes. Jordi Casino.
6: En un nou i tens cara a cara a la Cambra Baixa, Pedro Sánchez reivindicava el respecte a la presumpció d'innocència, tot recordant que Zapatero va estendre drets i llibertats, va treure el país d'una guerra il·legal i va acabar amb ETA. Per contra, Feijóo assegurava que Zapatero, Ábalos o Cerdán no haurien pogut delinquir sense la col·laboració del Consell de Ministres.
7: Sin su Consejo de Ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Ni él, ni Ábalos, ni Santos Cerdán, ni su entorno, nadie. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia.
8: Señor Feijóo, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
6: Des d'Esquerra, el seu portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, assegurava que Zapatero pateix una cacera judicial i que els expresidents González, Aznar i Rajoy mereixerien molt més una investigació judicial.
9: Yo le tengo un enorme respeto a Zapatero. 9 de los nuestros están en la calle, duermen en su casa por él. Que esto no existiría si Zapatero no fuera un enorme activo electoral para la izquierda.
10: Sí, y tanto.
9: Que existe una cacería judicial.
10: Sí,
9: y tanto. Que Felipe, que Aznar y que Rajoy se lo merecen mucho más. Sí, también. Pero, señorías, la izquierda es que somos otra cosa.
6: Un rufián que acabava la seva intervenció preguntant-li a Sánchez on acaba el lobisme i on comença el tràfic d'influències.
11: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
5: La Comissió de Salut Pública ha aprovat l'ampliació del cribratge de càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys. D'aquesta forma s'afegeixen les franges d'entre 45 i 49 i d'entre 70 i 74.
12: La implantació serà progressiva i les comunitats tindran fins a 6 anys per arribar a una cobertura propera al 100% en els nous grups d'edat. La mesura respon a les recomanacions de la xarxa d'agències d'avaluació de tecnologies sanitàries i del Consell de la Unió Europea, així com a l'evidència clínica disponible que indica que al voltant del 10% dels càncers de mama a Espanya es diagnostiquen en dones menors de 50 anys.
5: La gerent de la Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer, Clara Rosàs, s'ha mostrat satisfeta i afirma que dona resposta a l'evidència clínica.
12: Rosàs espera que el Departament de Salut incorpori les modificacions amb celeritat.
13: Des de la Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer celebrem que el Ministeri de Sanitat hagi aprovat l'ampliació del programa de cribratge de càncer de mama en dones de 45 a 74 anys. D'aquesta manera s'incorpora l'evidència clínica del nombre de casos que es diagnostiquen abans dels 50 anys i després dels 65. Ara esperem que el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya no esgoti aquest període de 3 anys per començar a incorporar les modificacions i ampliar el programa.
5: Nova protesta aquesta tarda a Figueres per condemnar el darrer crim masclista a la ciutat. Aquest matí ja unes 500 persones s'han concentrat davant l'Ajuntament per fer un minut de silenci.
12: L'alcalde Jordi Masquef ha anunciat que el consistori es presentarà com a acusació popular contra el presumpte responsable i ha lamentat que el sistema de protecció de la víctima hagi fallat en aquest cas.
10: L'assassinat d'ahir ens ha de portar a fer una reflexió dura i sincera, i és que, malauradament, el sistema ha fallat. I ens hem de preguntar per què el sistema ha fallat, per què el sistema no ha protegit com havia de ser a una víctima que en el seu moment n'havia demanat, i ens hem de preguntar també si aquesta fallida del sistema també ve com a conseqüència d'aquesta manca estructural de recursos que venim denunciant des de fa molt de temps des de les administracions locals.
12: A la concentració hi han assistit representants municipals i del govern. Entre els assistents s'han mostrat pancartes reclamant justícia per la víctima, a qui s'ha recordat amb una llarga ovació.
5: I en la plana social també el Parlament de Catalunya ha aprovat aquesta tarda la proposició de llei del tercer sector social, una demanda històrica de les entitats socials catalanes. El sector reivindica o reivindicava aquesta regulació des de feia anys per consolidar el seu paper de servei públic essencial. Mar Dalmau, bona tarda.
14: Bona tarda. La norma vol donar reconeixement legal al sector i reforçar-ne el paper en les polítiques públiques amb un marc més estable de relació i finançament. A Catalunya, el tercer sector agrupa més de 3.000 entitats que donen feina a unes 120.000 persones que acompanyen i atenen prop de 2 milions de persones en situació de vulnerabilitat o risc d'exclusió. Carles Campuzano, diputat d'Esquerra Republicana, ha estat el ponent relator de la llei.
15: I sent molt conscients que el tercer sector és fonamental en l'acompanyament en l'àmbit de la discapacitat, de la salut mental, de les addiccions, en la lluita contra la pobresa, en la protecció a la infància, en l'educació en el lleure, en l'acompanyament a la gent gran, en la inclusió laboral, en l'atenció a les persones sense llar, en l'habitatge social. És aquesta la realitat.
14: La normativa ha tingut un ampli suport dels grups de la Cambra Catalana, amb tan sols l'oposició de Vox i Aliança Catalana.
5: En cultura, l'edició 2026 de la Patum de Berga comptarà amb més finançament extern i arribarà als 340.000 euros de cost. L'Ajuntament també reforçarà enguany la seguretat a la plaça durant els salts de plens. Avui se n'han presentat les principals novetats d'aquesta nova edició. Ràdio Puigreig, Josep Genescà.
16: La principal novetat passa pel creixement del finançament. El 50% podríem dir que està garantit gràcies a les aportacions de les administracions, la Generalitat i la Diputació de Barcelona, que han incrementat les seves aportacions, però també a nivell privat. 700.000 euros que suposa el cost de la Patum. Alcalde de Berga, Ivan Sánchez.
17: Doncs contents, evidentment, de que hi hagi aquests resultats i no ens quedem aquí. Vull dir, nosaltres l'objectiu és seguir treballant per fer la Patum cada vegada més sostenible, doncs, també econòmicament.
16: I Berga també posa en marxa un servei de guarda motxilles i cotxer per evitar problemes a la plaça.
5: I l'onzena edició del Festival Internacional de Cinema i Paisatge Montfilmat, que explorarà enguany les geografies de la resistència. Serà del 6 al 14 de juny i tindrà com a seus a Amposta les cases d'Alcanar, Ulldecona i la Sénia. Amposta Ràdio, Sílvia Berbis.
18: S'hi projectaran treballs en què el paisatge és un personatge més, en este cas de supervivència, evasió o dissidència. Una de les novetats és la recuperació de les activitats al llarg de més dies per cobrir dos caps de setmana, concretament els dos primers de juny. L'edició d'enguany, però, té altres novetats, tal com explica el director de Montfilmat, Xavier Miró.
19: I les principals novetats d'enguany és l'ampliació de dies, passem a 6 dies, de 6 al 14 de juny, més diversitat internacional, tenim pel·lícules d'Hongria, de Suïssa, de França, de Canadà, d'Alemanya, d'Equador, de Cuba, Xile, Espanya i Catalunya, i òbviament la incorporació de la Sénia com a espai de projecció, no només en una sessió, sinó en dos. El festival convidat de Montfestival enguany serà Palestina Animada.
18: Durant el festival es projectaran 17 llargmetratges i 44 curtmetratges. El gruix de projecció serà a l'Opati. Amb tot, s'incorpora la Sénia com a nou espai de projecció, afegint-se als llocs ja habituals de les cases d'Alcanar, la Perla Creuers, la Lira Ampostina i l'Orfeo d'Ulldecona, reforçant el vincle amb el cicle Victòria i Savoy. Totes les sessions seran gratuïtes.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali en bàsquet. El Joventut recupera avui el partit de la jornada número 30 a la pista del Tenerife a partir de les 9. Un enfrontament en què podria debutar l'última incorporació verd i negre, el francès Yanis Mogón. Un triomf de la penya certificaria el bitllet pels quarts de final de la Lliga CB i asseguraria més la sisena posició. Ramon Duran,
3: la Diputació de Badalona. És conscient que els canaris, que ja van perdre el partit de la primera volta del Palau Olímpic, no estan vivint un bon moment de joc. Per cert, hem de dir que el Joventut ja té substitut per cobrir la baixa d'Ante Tomic. Es tracta del pivot francès Yanis Morin, que arriba procedent de la Lliga japonesa. Fa dues temporades va passar per Lucan Múrcia sent una peça clau perquè els murcians juguessin la final de la CB i el curs passat el va acabar a la Laguna Tenerife, ajudant l'equip canari a arribar a les semifinals de la competició. T'escoltem ara el pivot de la penya, Simon Birgander, parlant d'aquest compromís.
4: Pues tenemos que venir como un poco lo mismo como en Madrid, venir allí para ganar y creer que podemos ganar. Como tú dices, un campo muy difícil, un viaje largo también, un equipo muy bueno. Tenemos que llegar allí, jugar nuestro juego y hacer nuestro trabajo.
3: Els verd i negres encara tenen tres partits pendents més. Diumenge a la tarda rebran el Burgos, un equip que s'està jugant al descens. Dimarts de la setmana que ve, a l'Unicaja, també en el Palau Olímpic, en el partit ajornat pels problemes al videomarcador. I acabaran la Lliga regular a Girona, en principi el divendres 29 de maig.
2: En waterpolo, a la divisió nord femenina, avui a les 7 s'inicia la semifinal que disputaran el Centre de Natació Mataró i el Club Natació Sabadell, un partit que, com dèiem, ha començat a les 7 de la tarda. I en handbol, avui comença el playoff d'ascens permanència a divisió d'honor plata masculina. A partir de les 8 del vespre, el filial del Balonmano Granollers, que finalitzarà primer el grup D en la primera estatal, rebrà la visita de l'Oviedo, que volen evitar el descens. Arnau Molla, Ràdio Granollers.
5: L'equip ballesà necessita treure un bon resultat aquest vespre en el partit d'anada davant l'Oviedo. El conjunt dirigit per Sergio Pozo ha arribat a la fase d'eliminatòria per pujar a la divisió d'honor plata després d'acabar com a millor segon classificat durant les fases d'ascens. Ara bé, els granollerins reben el 13è classificat de la segona màxima categoria de l'handbol estatal. L'Oviedo arriba al Palau d'Esports de Granollers amb les piles carregades, ja que el seu darrer partit el van disputar ara farà 3 setmanes. Així doncs, el duel serà un xoc entre els ballesans, que venen amb un alt nivell competitiu però amb les cames més esgotades, i els asturians, que volen evitar el descens. El d'avui seran els primers 60 minuts d'una eliminatòria que juga a doble partit. Per tant, els ballesans volen treure un bon resultat a casa i anar a patir el dissabte lluny de Granollers.
2: Per cert, que el primer equip s'acaba d'anunciar que Sergi Franco no continuarà el curs vinent. L'extrem i capità del conjunt ballesà, que va arribar a la categoria cadet, deixarà el primer equip després de 8 temporades, on ha sumat 564 gols en 219 partits.
1: Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Notícies Badalona.
1: 3 minuts i arribem a 8:15. Bona tarda, us parla Martí Villegas. Les obres que es faran per refer el pont del Petroli estan dissenyades perquè en un futur sigui resistent a temporals més violents que el Glòria, que ara fa 6 anys el va partir en dos. El nou pont del Petroli, que a partir de la tardor tindrà forma circular, estarà preparat per suportar condicions més adverses que les que el van destrossar el 2020. L'empresa d'enginyeria Reventós, l'encarregada de reconstruir aquesta icona de Badalona, ha tingut en compte factors com la força de possibles temporals i de la pujada del nivell del mar perquè la nova estructura no torni a patir estralls similars. Manuel Reventós, l'enginyer encarregat de la rehabilitació del pont, ho ha explicat en una entrevista al Badalona 360.
2: Nosaltres l'hem fet amb els números de temporals més grossos que la Glòria. Hem tingut en compte que s'aixeca el nivell del mar, que s'està aixecant el nivell del mar, el canvi climàtic, hem tingut en compte el màxim temporal que tenim previst, i li hem afegit uns coeficients de seguretat, etc. Segons els nostres números, hauria d'aguantar. Ara, la realitat és una altra... És sempre la realitat, eh?
1: Esquerra Republicana defensa una alternativa d'esquerres liderada per la formació independentista per fer front a la majoria absoluta del Partit Popular a Badalona. En una entrevista al Badalona Matí, el líder republicà, Àlex Montornès, ha acusat l'alcalde de no treballar per la ciutat després que Hisenda hagi inclòs l'Ajuntament de Badalona en el mecanisme de pagament a proveïdors del 2025. Montornès defensa que la tutela de l'Estat per reduir el període de pagament a proveïdors del consistori es deu a la incapacitat del govern de gestionar els temes importants de la ciutat. El republicà dona per perdut aquest mandat i ja té la vista posada en les eleccions municipals de l'any vinent. Des d'Esquerra fan una crida a la ciutadania a reflexionar sobre la utilitat de la majoria absoluta de García Albiol i veuen un front d'esquerres liderat pels republicans com l'única alternativa a l'executiu popular.
3: Hi hauria una oportunitat, i és que Esquerra Republicana lideri aquesta majoria alternativa d'esquerres en favor de la ciutat de Badalona, perquè no ho hem intentat mai. Hem provat governs de tots colors.
4: Doncs. Voldrien liderar vostès un...
3: Jo em presento unes eleccions per ser alcalde de la ciutat de Badalona perquè crec que realment Esquerra Republicana i jo en particular podem atacar els problemes de seguretat, d'habitatge, de manteniment d'edificis, de poliesportius, escoles que hi ha a la nostra ciutat i arreglar l'Ajuntament de Badalona.
1: Badalona és una de les ciutats amb més desigualtats internes de Catalunya. Així ho indiquen les dades més recents de l'índex socioeconòmic territorial que elabora l'IDESCAT, on s'estableix una gran diferència entre les zones amb més renda i les més vulnerables. Una bretxa que situa Badalona entre els casos més destacats del país, només superada per les capitals Lleida, Girona, Barcelona i Tarragona. I ara mateix tenim 23 graus de temperatura.
0: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Nova reunió a aquesta hora entre Educació i els sindicats convocants de la vaga per valorar l'última proposta del departament. Jordi Fortià.
2: USTEC i CGT la consideren insuficient. També els professors de secundària, que no han assistit a la reunió. A aquesta hora es manifesten a les portes del departament.
0: Ratificats els acords entre PSC i Esquerra en la reunió bilateral d'aquesta tarda entre l'Estat i el Govern de la Generalitat.
2: Una reunió en la que també s'ha donat llum verda al finançament perquè els Mossos arribin a 25.000 agents al 2030. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, destaca la bona sintonia entre els dos governs.
3: Certifiquem, ho he dit abans, una nova etapa de relacions entre el govern de Catalunya i el govern d'Espanya. Ampliem les nostres competències en l'àmbit del litoral. Tirem endavant un compromís de col·laboració conjunta en la construcció d'aquesta línia orbital ferroviària. Posem les bases per l'ampliació de la plantilla del cos dels Mossos d'Esquadra.
0: Els metges han tornat a la vaga per reclamar millores laborals. Segons el departament, el seguiment de la vaga és d'un 5,3%, una xifra que Metges de Catalunya eleva fins al 30%.
2: El sindicat Metges de Catalunya exigeix al president Illa que assumeixi personalment el conflicte perquè diuen que la consellera de Salut els ignora. El secretari general del sindicat, Xavier Lleonart, alerta que el problema és de país.
4: Aquí estem reclamant, exigint que el president de la Generalitat, en la seva responsabilitat política pública, agafi aquest problema com el que és, un problema de país, perquè és això o el col·lapse del sistema sanitari. Ja sabem que això ho van deixar caure amb Rodalies. No volem ser unes segones Rodalies.
0: Nova protesta aquesta tarda a Figueres per condemnar el darrer crim masclista a la ciutat. Aquest matí ja unes 500 persones s'han concentrat davant l'Ajuntament per fer un minut de silenci.
2: L'alcalde Jordi Masquef ha anunciat que el consistori es presentarà com a acusació popular contra el presumpte responsable i ha lamentat que el sistema de protecció de la víctima hagi fallat en aquest cas.
5: L'assassinat d'ahir ens ha de portar a fer una reflexió dura i sincera, i és que, malauradament, el sistema ha fallat. Ens hem de preguntar per què el sistema ha fallat, per què el sistema no ha protegit com havia de ser a una víctima que en el seu moment n'havia demanat, i ens hem de preguntar també si aquesta fallida del sistema també ve com a conseqüència d'aquesta manca estructural de recursos.
0: En cultura, l'edició 2026 de la Patum de Berga comptarà amb més finançament extern i arribarà als 340.000 euros de cost.
2: L'Ajuntament també reforçarà enguany la seguretat a la plaça durant els salts de plens. Avui seran presentat les principals novetats d'aquesta nova edició.
0: Ràdio Porreig, Josep Genescà.
6: La principal novetat passa pel creixement del finançament, 700.000 euros que suposa el cost de la Patum. Alcalde de Berga, Ivan Sánchez.
7: Doncs contents, evidentment, de que hi hagi aquests resultats, i no ens quedem aquí. Vull dir, nosaltres l'objectiu és seguir treballant per fer la Patum cada vegada més sostenible, doncs, també econòmicament.
0: I en esport, Jordi Cervantes, la penya vol certificar el bitllet del play-off pel títol.
8: El Joventut juga a la pista del Tenerife a partir de les 9 de la nit, un triomf verd i negre. No només asseguraria la posttemporada, sinó que també donaria el sisè lloc als badalonins en waterpolo. Des de les 7 es juga la semifinal pel títol de la Divisió Honor Femenina amb el primer partit entre el Mataró i el Sabadell. I en handbol arrenca el play-off d'ascens permanència a la Divisió Honor Plata masculina amb la presència del filial del Balonmano Granollers, que repen el partit d'anada a l'Oviedo a partir de les 8.
9: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Luismi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Avui ja s'ha enfilat la temperatura força més que no pas ahir i, de fet, en alguns indrets de les comarques del sud de Lleida ja hem passat dels 30 graus, 31, 32 graus de màxima hi ha hagut a molts indrets del Segrià. També han anat formant-se algunes nuvolades que ja han deixat algun ruixadet molt esporàdic entre la Cerdanya i el Ripollès, sobretot. El que queda d'aquest dimecres encara tindrem algun remet, per tant, al llarg d'aquest vespre esperem que arribi a ploure, però d'una forma molt testimonial, molt local i no pas gaire important, a cavall del nord d'Osona, la comarca de la Cerdanya, el Ripollès, la Garrotxa i també l'Alt Berguedà. Més núvols prims a la resta del país, però poc destacables, esperant a un dijous que començarà amb núvols baixos i boires a la Costa Daurada, sobretot al Delta de l'Ebre, i que portarà més calor que avui. De fet, el dijous a la tarda passarem dels 30-32 graus amb facilitat a la Catalunya central i les comarques de Ponent. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Luismi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. A hores d'ara, la P7 i retencions de Mollet a Santa Perpètua de Mogoda en sentit Tarragona per un camí avariat que talla dos carrils encara. També comentar-vos que la C58 a l'autopista del Vallès i a l'amplitud i aturades entre Montcada i Reixac i a l'Unsa Trinitat d'entrada a Barcelona. La C60 encara hi ha una mica de cua argentona en sentit Mataró per allà amb l'autopista del Maresme, amb la C32, pel que fa referència a les rondes de Barcelona, la Ronda d'Alt i retencions en diferents trams entre Sarrià i Horta en sentit Besòs i la Ronda Litoral i retencions de Zona Franca al Port i a Bon Pastor en sentit Besòs i de Poble Nou a la Barceloneta en sentit contrari, en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Nova reunió a aquesta hora entre Educació i els sindicats convocants de la vaga per valorar l'última proposta del departament. De moment, però, no sembla haver-hi consens. Això sí, les dues parts s'emplacen a continuar negociant.
4: USTEC i CGT la consideren insuficient. També els professors de secundària que no han assistit a la reunió. A aquesta hora es manifesten a les portes del departament. USTEC assegura que la proposta no és digna i que és incompleta. També la critica la CGT, que la qualifica d'insuficient. Amb tot, els dos sindicats estan assistint a la reunió.
0: En canvi, els professors de secundària, ho dèiem ara, no hi han entrat perquè consideren la proposta una presa de pèl insultant. Anem a saber-ne l'última hora. Esplugues Televisió, Andrea Martínez, bona tarda.
5: Bona tarda. Sí, els sindicats a hores d'ara es tornaran a reunir amb la consellera després d'haver fet en aquestes hores una pausa perquè no s'estava arribant a cap entesa. En sortir han plantejat una contraproposta entre tots plegats per ara tornar a negociar amb la consellera i ja han manifestat que es quedaran aquí per tornar a seure's el temps que sigui necessari i arribar a un pacte just. Recordem que el focus està posat en els salaris i que entre la resta de propostes de millora també es planteixen la baixada de les ràtios a les aules, més recursos a l'educació inclusiva i menys burocràcia. Amb tot, els sindicats remarquen que, com no s'està arribant de moment a bon port, continuen en peu les jornades amb manifestacions de demà a les Terres de l'Ebre i a Tarragona.
0: Moltíssimes gràcies, Andrea, i també continua, o ha continuat en peu, una nova jornada de protesta, en aquest cas dels educadors i treballadors de les escoles Bressol, avui per denunciar que són l'etapa educativa més maltractada i reclamant més recursos, així com l'equiparació salarial amb la resta de docents. La marxa ha sortit de plaça Universitat al migdia i s'ha dirigit cap a plaça Sant Jaume. Judit Vallès.
6: Proclames com aquesta han omplert el centre de Barcelona en una nova jornada de manifestació, en aquest cas de centenars de professionals d'escoles Bressol que denuncien ser les grans oblidades a l'hora d'ordenar el sistema educatiu i l'última fila a l'hora de repartir fons públics. Patricia Rodríguez, portaveu de la plataforma 03, ha demanat acabar amb la fragmentació administrativa denunciant que el sector conviu amb 5 models de gestió diferents.
7: Hi ha molts models diferents de gestió d'escoles Bressol, depèn del govern i del color polític de cada municipi, i el que demanem és que el Departament d'Educació s'encarregui de la gestió de les escoles Bressol i hi hagi un marc igualitari per tothom. També l'equiparació de ràtios al recomanat per la Unió Europea, més recursos per l'educació inclusiva i sobretot que es tingui en compte el 03 com a etapa educativa.
6: També s'ha demanat que es treballi per la universalitat de places i ha recordat que el curs passat 16.000 infants de Barcelona es van quedar sense plaça. Després de dos intents fallits, el sector té previst reunir-se amb el Departament d'Educació el 29 de maig.
0: La protesta de les escoles bressol ha coincidit amb l'onzena vaga convocada per metges de Catalunya des del mes d'octubre. El sindicat ha escenificat l'acte de protesta davant del Palau de la Generalitat a Barcelona per exigir al president Salvador Illa que assumeixi personalment el conflicte perquè la consellera de Salut, diuen, els ignora i la sanitat està

0: de Ciutat Vella, allò que ha funcionat a Sant Martí, s'estengui a tota la ciutat perquè ens hi juguem, en definitiva, la salut del nostre comerç local.
1: En paral·lel, l'executiu local continuarà efectuant una acció inspectora continuada per garantir el compliment d'aquesta normativa.
2: L'empresa municipal Aigües del Prat està en ple procés de reforma de les estacions de tractament que han de millorar la qualitat de l'aigua per arribar que arriba, vaja, a les llars d'aquest municipi. Al Prat Ràdio, Luis Rodríguez.
3: La qualitat de l'aigua del Prat millorarà en el proper any. Això es deu a dos projectes de modernització de les estacions de tractament de Mas Blau i del Sagnier. En concret, des de fa uns mesos s'ha iniciat la renovació de totes les membranes d'osmosi inversa en funcionament des de fa almenys 15 anys. Ho explica la regidora de Dret a l'Aigua, Esther García Fernández.
4: Renovem totes les membranes d'osmosi que tenim en aquestes plantes. Aquestes membranes, sobretot el que fan és filtrar l'aigua a gran pressió per treure tota la brutícia. I després, a l'altra banda, també incloirem una nova línia de remineralització a Sagnier, que és un tractament en la qual aquesta aigua osmotitzada, que ha tret tots els minerals i tota la brutícia de l'aigua que extraiem de l'aqüífer, pugui tenir una mineralització molt més rica, molt més saludable per a les persones.
3: I és que el 80% de l'aigua que arriba a les aixetes prové de l'aqüífer profund, amb greus problemes de salinitat. Amb aquestes actuacions s'espera millorar el procés de potabilització i alhora reduir el consum energètic de les plantes. A això se li suma l'energia que a més produeix la pèrgola fotovoltaica de Calmonès. El 80% de l'electricitat que aquí es generi anirà destinada a l'empresa municipal Aigües del Prat.
2: I el 27è Mercat Audiovisual de Catalunya escalfa motors després d'un any de sessions de treball. Es dedicarà a conèixer cap on va la comunicació audiovisual amb la irrupció de la intel·ligència artificial. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
5: El certamen posa el focus en les audiències perquè el panorama és completament diferent al d'uns anys enrere. Existeix molt contingut audiovisual generat per humans o per màquines i que impacta de manera diferent en els humans i en les màquines. El director del MAC, Lau Delgado, n'ha parlat.
6: Aquest any intentarem fer un retrat de com s'està distribuint aquest tipus de contingut, d'on ve, com impacta tant en els mitjans tradicionals com poden ser els mitjans locals o com pot ser el 3CAT, fins a com impacta en el món digital i què passa quan s'han d'interrelacionar aquests mons humans amb mons virtuals.
5: Aquest any les novetats del mercat audiovisual de Catalunya són l'ampliació i la diversificació dels continguts i de les activitats, tant en la part professional, amb la incorporació de la ficció per mitjà de productors audiovisuals de Catalunya, com en el MAC Festival, on hi haurà programes en directe de Ràdio Granollers i un espectacle en viu del poeta i rapsoda de Josep Pedrals interactuant amb el públic amb la participació d'una IA.
2: En cultura, l'edició 2026 de la Patum de Berga comptarà amb més finançament extern i arribarà als 340.000 euros de cost. L'Ajuntament també reforçarà enguany la seguretat a la plaça durant els talls als salts de plens. Avui se n'han presentat les principals novetats d'aquesta nova edició. Ràdio Porreig, Josep Genescà.
7: La principal novetat passa pel creixement del finançament. El 50% podríem dir que està garantit gràcies a les aportacions de les administracions, la Generalitat i la Diputació de Barcelona, que han incrementat les seves aportacions, però també a nivell privat. 700.000 euros que suposa el cost de la Patum. Alcalde de Berga, Ivan Sánchez.
8: Doncs contents, evidentment, de que hi hagi aquests resultats i no ens quedem aquí. Vull dir, nosaltres l'objectiu és seguir treballant per fer la Patum cada vegada més sostenible, doncs, també econòmicament.
7: I Berga també posa en marxa un servei de guarda motxilles i cotxer per evitar problemes a la plaça.
2: I una nova exposició del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona critica la construcció dels cànons estètics al llarg de la història i reivindica els cossos exclosos de la norma. El culte a la bellesa obre portes demà i es podrà veure fins al 8 de novembre. David Navarro.
9: El culte a la bellesa presenta 400 peces que ens transporten des dels ideals de bellesa de Grècia o l'Egipte antics a la taula del cirurgià plàstic. Durant el recorregut veurem com s'han construït els cànons estètics i quin paper hi han jugat la religió, la medicina o l'art, alhora que la indústria de la cosmètica transformava els cossos en camp de batalla comercial. La mostra ens porta, com explica la cocomissària Blanca Arias, a fer-nos una pregunta. Què és la bellesa?
10: Per mi, el que és central en l'exposició és pensar que la bellesa no és un privilegi, sinó que és un dret. I que, per tant, qualsevol persona hauria de tenir accés a la bellesa. No només com a experiència estètica, no? D'estar davant d'alguna cosa que reconeixem com a bella i, per tant, que ens genera un desig o que ens fa gaudir, sinó també com el nostre propi dret a modelar la idea de bellesa.
9: Així, a l'exposició, la bellesa apareix com una idea que en l'actualitat s'ha de mirar des de perspectives feministes, antiracistes o queer, i qüestiona per què una imatge que considerem bella dins d'un museu al carrer ens pot fins i tot generar rebuig.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. En bàsquet, el Joventut recupera avui el partit de la jornada número 30 a la pista del Tenerife a partir de les 9. Un enfrontament en què podria debutar l'última incorporació verd i negre al francès Yanis Mogán. Un triomf de la penya certificaria el bitllet pels quarts de final de la Lliga CB i asseguraria, a més, la sisena posició. Els tinerfenys, a dues victòries dels verd i negres, són un rival directe i podran comptar amb Marcelinho Huertas ja recuperat. El pivot de la penya, Simon Mirgander, assegura que volen mantenir la dinàmica positiva.
3: Pues tenemos que venir como un poco lo mismo como en Madrid, venir allí para ganar y creer que podemos ganar. Como tú dices, un campo muy difícil, un viaje largo también, un equipo muy bueno. Tenemos que llegar allí, jugar nuestro juego y hacer nuestro trabajo.
2: El projecte del nou pavelló d'esports de Manresa pren forma. L'Ajuntament calcula que s'acostarà a uns 30 milions d'euros i espera poder licitar el projecte arquitectònic abans d'acabar l'any. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
4: El conseller d'Esports, Berni Álvarez, ha visitat avui la ciutat i ha fet explícit el compromís ferm del govern de la Generalitat per finançar la nova casa del Baxi Manresa. Tot i que no s'ha concretat la xifra exacta, Álvarez ha avançat que s'estan coordinant tant amb la Diputació de Barcelona com amb el Consell Superior d'Esports de l'Estat per assumir la inversió parts iguals.
5: I quan tothom vol sumar, tant Ajuntament com Diputació, com Govern de la Generalitat, com Consejo Superior de Deportes en aquest cas, tot és una mica més fàcil i bàsicament el que nosaltres volem des del principi, hem volgut des del principi, és saber quin serà el projecte definitiu i a partir d'aquí donar aquest suport. No? Ja es definirà exactament com, però des del principi hem estat al costat de l'alcalde i del seu equip de govern perquè això sigui una realitat.
4: Inicialment la proposta de l'Ajuntament de Manresa era remodelar l'actual nou congost amb una inversió de 20 milions d'euros, però finalment, i d'acord amb el Baxi Manresa, es va descartar perquè obligava l'equip a jugar gairebé dues temporades fora de casa. El nou pavelló s'ubicarà en una parcel·la de 12.000 metres quadrats molt a prop de l'actual estadi.
2: En waterpolo s'està jugant el partit de la semifinal de la divisió nord femenina, el primer partit entre el Mataró i el Sabadell, que arriba al final del tercer quart o inici de l'últim quart i que de moment dominen les mataronines per 11 a 4. També a partir de 8:45 es disputarà el partit de la Champions masculina entre l'Atlètic Barceloneta, que visita la piscina de l'Olympiacos. Un partit intranscendent perquè els mariners ja estan a la final a 4 de Malta, que es disputarà del 10 al 13 de juny. I en handbol, avui comença el playoff d'ascens permanència a Divisió Nord Plata masculina a partir de les 8 del vespre. El filial del Balomano Granollers, que finalitza primer el grup D de la primera estatal, rebrà la visita de l'Oviedo, que volen evitar el descens. I un últim apunt, perquè el primer equip s'acaba d'anunciar que Sergi Franco no continuarà el curs vinent. L'extrem i capità del conjunt vallesà, que va arribar en categoria cadet, deixarà el primer equip després de 8 temporades, on ha sumat 564 gols en 219 partits.
1: Moltíssimes gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.
6: La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
0: Són les 8.
2: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
3: Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
4: És dimecres 20 de maig de 2026, us parla Martí Villegas. Les obres que es faran per refer el pont del Petroli estan dissenyades perquè en un futur sigui resistent a temporals més violents que la Glòria, que ara fa 6 anys el va partir en dos. El nou pont del Petroli, que a partir de la tardor tindrà forma circular, estarà preparat per suportar condicions més adverses que les que el van destrossar el 2020. L'empresa d'enginyeria Reventós, l'encarregada de reconstruir aquesta icona de Badalona, ha tingut en compte factors com la força de possibles temporals i de la pujada del nivell del mar perquè la nova estructura no torni a patir estralls similars. Manuel Reventós, l'enginyer encarregat de la rehabilitació del pont, ho ha explicat en una entrevista al Badalona 360.
5: Nosaltres l'hem fet amb els números de temporals més grossos que la Glòria. Hem tingut en compte que s'aixeca el nivell del mar, que s'està aixecant el nivell del mar, el canvi climàtic, hem tingut en compte el màxim temporal que tenim previst, i li hem afegit uns coeficients de seguretat, etc. Segons els nostres números, hauria d'aguantar. Ara, la realitat és una altra... És sempre la realitat, eh?
4: Badalona és una de les ciutats amb més desigualtats internes de Catalunya. Així ho indiquen les dades més recents de l'índex socioeconòmic territorial que elabora l'IDESCAT, on s'estableix una gran diferència entre les zones amb més renda i les més vulnerables, una bretxa que situa Badalona entre els casos més destacats del país, només superada per les capitals Lleida, Girona, Barcelona i Tarragona. Televisió de Badalona tanca a l'abril amb més de 550.000 espectadors. Demostra així el seu posicionament com a mitjà de referència de proximitat. També creix en l'apartat digital, registrant prop de 3 milions de visualitzacions. Durant el mes d'abril, el canal va arribar a superar els 550.000 espectadors, una xifra que supera la del mes anterior. De fet, tots els programes de la casa han registrat un augment d'audiència al voltant del 4%, destacant el Badalona 360, l'Esport i el BDN Notícies Vespre. Bones xifres també a l'ecosistema digital de Badalona Comunicació, que no ha parat de créixer des que fa poc més d'un any va posar en marxa la seva aposta digital. Aquest abril, les diferents xarxes i plataformes de la casa han superat les 2.925.000 visualitzacions. Instagram es manté com la plataforma amb més impacte, amb 1,5 milions. En esports, la cursa del Dimoni canvia de data. Finalment es farà el diumenge 31 de maig al matí i no el dissabte 30 a la tarda, tal com estava plantejat en un inici. L'ajornament s'ha vist forçat per la coincidència amb la festa a Baix Mar a la platja dels Pescadors. En cultura, demà destaquem la inauguració de l'exposició Els primers passos cap a la democràcia, a Calella, Castellbisbal i Badalona. El Museu de Badalona, precisament, presenta l'exposició Un nou futur, una nova esperança sobre els primers anys de la transició. I pel que fa al temps, demà a Badalona s'espera un dia amb el cel clar, amb temperatures entre 22 i 25 graus i sense cap mena de possibilitat de pluja. El vent serà feble i l'ambient es mantindrà estable i agradable com avui.
3: Infopodcast Badalona.
6: Una coproducció de Badalona Comunicació i La Xarxa.
1: Ràdio Ciutat de Badalona.
3: Els esports amb Ramon Duran.
7: La penya fitxa el pivot francès Yanis Morin per cobrir la baixa d'Ante Tomic. Si arribés al transfer a temps, podria debutar avui en el partit de les 9 del vespre a Tenerife. En parlarem, evidentment, d'aquest partit de la penya a Tenerife d'avui. Escoltarem a Simon Birgander. En futbol, escoltarem el tècnic del Badalona juvenil, José Ríos, que continuarà com a màxim responsable del projecte del juvenil la pròxima temporada. I, a més, avui en el temps d'esports, com cada dimecres, repassarem el que donarà de si el programa 5 contra 5 a Televisió de Badalona. I ens hi posem perquè el Joventut ja té substitut, ho anunciava Dani Miret, el tècnic, després de la victòria a la pista del Real Madrid, per intentar cobrir durant aquests partits que resten per acabar la temporada, inclòs el play-off, un substitut d'Ante Tomic, el pivot croat, doncs, que ja va anunciar el club que no podria jugar el que resta de temporada. Per tant, doncs, Yanis Morin, amb experiència ja a la Lliga ACB, de fet, fa dues temporades que va passar per l'UCAM Múrcia, va ser una peça clau del conjunt Múrcia, que recordem va jugar la final de la Lliga CB, i el curs passat el va acabar a la Laguna Tenerife, precisament el rival avui de la penya, ajudant a l'equip canari a arribar a les semifinals de la competició. Per tant, doncs, Morin, que es va formar a la Lliga Francesa, va passar també una temporada al vinculat dels Oklahoma City Thunder de la NBA, i com dèiem, doncs, amb aquesta experiència a la Lliga ACB, un jugador doncs, que arriba per aportar fonaments al Joventut, per aportar també rotació i perquè el Joventut pugui ser una mica més competitiu en aquest tram final de la temporada. Un Yanis Morin que ha viatjat cap a Tenerife, que si arriba el transfer a temps des del Japó, doncs podria debutar en aquest duel que la penya disputarà avui a partir de les 9 a Terres Canàries, on el Joventut intentarà segellar el bitllet per tancar matemàticament el playoff i també apuntar-se la sisena posició. El Tenerife és un equip que ara mateix competeix de manera directa amb el Joventut. Recordem que Marcelinho Huertas està ja recuperat de la lesió que el va mantenir fora durant algunes setmanes. Un Joventut, això sí, doncs, que és conscient, vol intentar rematar la feina al conjunt de Dani Miret, que els canaris no estan passant pel seu millor moment. De fet, han perdut els quatre últims partits contra el Múrcia, Morabanc, Andorra, Gran Canària i Barça, però també es van endur, recordem, una patacada important a les semifinals de la FIBA Champions League disputades la setmana passada a Badalona. Per tant, doncs, veurem aquest duel. Recordem un duel que, com sempre, es podrà seguir per Radio Ciutat de Badalona. En tot cas, ara, a qui anem a escoltar és el pivot de la penya, el pivot suec Simon Birgander, que en parlava d'aquest enfrontament contra el Tenerife, un partit on, evidentment, la penya es juga aquestes opcions i anirà a per totes per intentar doncs, tancar aquesta classificació també en el sisè lloc de la fase regular de la Lliga ACB. Mentalització màxima, diu Simon Birgander, igual que la pista del Real Madrid, per intentar aconseguir la victòria.
0: Pues tenemos que venir como un poco lo mismo como en Madrid, de venir allí para ganar y creer que podemos ganar. Como tú dices, un campo muy difícil, un viaje largo también, un equipo muy bueno, y tenemos que llegar allí, jugar nuestro juego y hacer nuestro trabajo.
7: Ha repassat també els jugadors. Diu que, clar, que té un ventall de jugadors. Potser estiguin en hores baixes comparat amb temporades anteriors, però el Tenerife, que ara mateix consta de grans jugadors, i en tot cas, Simon Birgander n'ha volgut fer incís.
0: Jugadores muy buenos, como Marcelinho, Fittipaldo, Chiamarini, también ahora Paddy Mills. Tienen muchos jugadores muy buenos que tienen mucho experiencia y eso ayuda mucho en ACB, en una liga como ACB, y siempre es un equipo muy difícil jugar contra porque tienen tanta táctica y tantos jugadores con tanta experiencia y talento, y es muy difícil.
7: Un Joventut que té com a repte intentar quedar el més amunt possible. Per tant, doncs, ara mateix, amb aquesta victòria es pot assegurar la sisena posició, i per què no? Encara quedaran tres partits per acabar la competició per la penya. Entre els tres, recordem, aquells 20 minuts que resten del partit contra Unicaja, on el Joventut guanya de 20 al descans, es jugarà la setmana que ve a Badalona, i per tant, insisteixo, un Joventut que doncs, té moltíssimes possibilitats d'obtenir una gran plaça en aquesta fase regular. Ho explica Simon Birgander, que diu que volen estar el més amunt possible.
0: Acabar la temporada, com tu dices, lo más arriba posible y ganar los máximos partidos que quedan, y el objetivo es quedar sextos para jugar contra los terceros para los playoffs, y es un objetivo muy bueno, pienso yo, y creo que podemos hacerlo.
8: Avui dimecres, Lliga Endesa de Bàsquet a Ràdio Ciutat de Badalona.
9: La penya en joc.
8: A les 9 del vespre i des de les Canàries.
9: La Laguna Tenerife, a Sisa Joventut.
7: Ahir al programa Minut 91 de Televisió de Badalona parlem de futbol, passem plana perquè ens visitava l'entrenador, el juvenil del Badalona, que continuarà al capdavant de l'equip la temporada vinent. Estem parlant de José Manuel Ríos, l'home que va acabar fa dues campanyes agafant l'equip a mitja temporada aproximadament. No va poder evitar el descens de categoria, però aquesta temporada l'equip ha reaccionat i ha tornat de la Lliga Nacional a la Divisió d'Honor. Un José Ríos que passava balanç de la temporada del juvenil, destacant sobretot la gran primera volta i els alts i baixos que van patir en el segon tram de campionat.
10: El que tu dius, hem invertit més de 160 entrenaments, han sigut moltes hores, i jo sobretot remarco molt l'esforç que ha fet cada jugador individualment, perquè tot té el seu esforç i cadascú té la seva situació, i han posat sempre l'objectiu grupal abans del seu, i per mi ha sigut una de les claus d'aquest èxit.
7: Doncs una temporada que no ha estat fàcil. El Badalona ha ostentat el quart lloc, el que li ha valut el bitllet per pujar a Divisió d'Honor, darrere del Sant Andreu, com sempre, doncs amb filials com el Barça B, en definitiva, equips molt potents en aquesta categoria que, malgrat doncs, guanyar la Lliga, no poden ascendir, tenint en compte que hi ha el primer equip, en aquest cas el Barça, el juvenil A, que està a Divisió d'Honor. José Ríos parlava de com ha intentat doncs, portar la temporada amb aquests altibaixos en l'aspecte mental dels jugadors a l'hora de plantejar els partits, fins i tot quan les coses no anaven bé.
10: D'anar dia a dia, setmana a setmana, i en una forma molt natural, sense parlar tota l'estona d'intentar aconseguir l'objectiu, d'anar partit a partit, i que l'important era que el grup estigués fort, que estigués unit, perquè sabíem que aquesta mala dinàmica, aquests mals partits arribarien, i per sort ho vam poder treure, però sobretot amb naturalitat.
7: La temporada ha finalitzat pel juvenil del Badalona. Més o menys entre 4 i 5 jugadors reforçaran els entrenaments del primer equip durant aquests dies, el primer equip que es prepara pel play-off, i mentrestant doncs, José Manuel Ríos, que ha estat renovat, una renovació que ja s'havia parlat abans fins i tot de disputar l'últim partit contra l'Adambe.
10: El club em va oferir la renovació i la vaig acceptar al primer moment, perquè la confiança que ha matat aquest club li vull tornar, i ha de ser a Divisió d'Honor. I sobretot agraïment al club, perquè és un club molt valent, que no tothom aposta per un entrenador jove, i la veritat que molt content.
7: Tota la sort del món pel José Manuel Ríos la temporada vinent en aquesta Divisió d'Honor, on precisament el Badalona haurà de retocar pràcticament, perquè com el 90% de la plantilla eren de tercer any, i per tant doncs, hauran de ser uns quants els fitxatges per poder reforçar l'equip. I ens centrem en el 5 contra 5, on cada dimecres ho fem amb l'Albert Guerra. Què tal, Albert? Benvingut.
11: Què tal, Ramon? Com moltes estàs? Gràcies. Molt bé. Bé? Bastant cansat, t'he de dir, de setmana molt dura, perquè és final de temporada, és l'última jornada així amb moltes categories, excepte Supercopa, que encara queda un pèl de jornades.
7: Més o menys així a cop d'ull, fins quan podem tenir 5 contra 5, una setmana més, dues...
11: De Showtime, dius, a sí. 5 contra 5, un pèl de setmanes més. Uh-huh. El programa d'avui i la que ve, sí, sí. Perquè ja et dic, encara hi ha algun parell d'equips de Supercopa que estan competint, farem també un resum, però el que importa aquesta setmana, Ramon...
7: Sí.
11: Jo et diria que és el programa amb més cròniques de la història del programa. Bueno, això ens ho dirà el Ricard Gaeta, que ell va ser els OG, un dels originals que va començar, i per tant potser n'ha fet més. Però avui n'hi ha 10 cròniques, molts comiats...
7: Pot ser que el que més hi havia hagut fins ara eren 9?
11: Sí, 8-9. Sí, però avui 10, molts comiats. Alberto Torres deixa la banqueta a Santa Coloma, David Viñas deixa la banqueta a Llefià, Juli Jiménez deixa la banqueta a Balonès, Sergio Arias deixa la banqueta a Llafia femení, per tant, tot això ho repassarem avui també. Derbis, com ara Llafia Sant Andreu de primera, sense res en joc. També repassarem el cadet de Sant Pep, Ramon, que s'ha mantingut a categoria preferent, l'equip de la Jessi García, la nostra col·laboradora. I també Llafia, doncs, en aquest cas el femení, que no s'hi jugava res, Supercopa, ha perdut la categoria ja a l'equip de Sergio Arias, i la festa per ara enviure a Juan del Moral a Santa Coloma, no només per acomiadar com toca Alberto Torres, sinó perquè també es van classificar el Santaco de Copa per les fases ascens a Supercopa. Per tant, una festa completa. A la Colina també Sant Pep masculí, poca cosa en joc, l'equip de Tito Riera va perdre contra Masnou, segon classificat. I també veurem, doncs, com dèiem, el balonès del Juli, que va acomiadar-se amb victòria. Un altre derbi femení a Casa Gemes. Minguella C contra ABB. Era l'hora aquesta del sol, de la mitjà, a les 4 de la tarda. Per tant, victòria sense pal·liatius de la Minguella. I amb tot això seré una mica el que porta el programa avui.
7: Doncs, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, el 5 contra 5, un cop més, el que està clar és que molts equips en aquesta recta final del campionat també s'estan jugant doncs, coses molt importants.
11: Sí, algunes fases, permanències, sobretot, ja et dic, ara falta només Supercopa per acabar la temporada masculina, perquè femenina queda una jornada, també, una femenina i dues de masculina, amb un Maristes Montgat encara ja pendent, i a Minguella també, que al final, Ramon, això és quedar el més amunt possible, perquè tot i que no hi ha fases ascens, després hi ha renúncies a altres equips, hi ha descensos, per tant, interessa quedar el més amunt possible.
7: Per cert, Albert, què et sembla el fitxatge de Yanis Morín?
11: Bé, físic, és un jugador ja va demostrar amb l'UCAM Múrcia, recordo un partit contra Unicaja en les finals de la CB fa dues temporades, que va demostrar el seu poder ofensiu, és un intimidador, té bona mà, té tacte a prop del cèrcol, per tant, crec que pot sumar i necessari de cara a aquest tram final de temporada.
7: Tu has dit la paraula sumar, eh?
11: Sí.
7: Sumar, no?
11: Sumar. Que... Podria jugar avui també, no? Potser contra...
7: Si arriba el transfer a temps, sí.
11: De Japó, eh? El transfer.
7: Correcte,
11: eh?
7: Sí.
11: Ni hao. Ah, no, això...
7: No ho sé, però... Home, a veure, vull dir, si ha d'arribar, arribarà,
11: sí,
7: no?
11: Sí,
7: vull
11: sí,
7: dir,
11: sí.
7: Perquè avui en dia els mecanismes...
11: No és allò un burofax, no? No, ara es fa tot ja amb un correu.
7: No, però suposo que deu haver-hi algun tema burocràtic, no? Que pot fer que s'endarrereixi una mica més o menys, no? I per tant, doncs, estarem pendents del rellotge i...
11: A veure, en Ballestero si pot cantar alguna esmaixada de...
7: Aquesta crono, no?
11: Sí,
7: per
11: sí.
7: Arribar, recordem, el partit serà a les 9 hora d'aquí, a les 8, hora
11: canària.
7: Albert Guerra, moltíssimes gràcies.
11: Ah,
7: fins
11: tu,
7: la setmana que ve.
11: Recordem,
7: en el 5 contra 5, a partir de les 8, a Televisió de Badalona. I fins aquí les notícies relacionades amb l'esport. Demà hi tornem amb més qüestions, també amb el futbol americà. Adéu-siau.
3: Obramat Badalona, amb més de 20.000 productes amb estoc sempre disponible, patrocina la informació esportiva.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
12: Hi havia qui podia pensar que la penya arriba al Movistar Arena en un moment de dubtes, després de setmanes irregulars, amb cops durs i amb la sensació que l'equip anava perdent pistonada. Però aquest equip té una cosa, quan menys soroll fa és quan més colpeja. I sí, el Real Madrid tenia al cap l'Eurolliga, també faltaven peces importants. Però això al final també s'ha de saber aprofitar. I la penya ho va fer amb personalitat, ho va fer amb paciència i ho va fer amb jugadors que van aparèixer quan tocava. Perquè Ricky Rubio continua demostrant que en els grans escenaris encara és diferencial, perquè Hunt té aquella capacitat de matar partits en silenci i perquè Rusic ja no és només una promesa, és una realitat cada vegada més important dins aquest equip. La victòria no dona cap títol, però sí alguna cosa molt valuosa, confiança i sobretot la sensació que aquesta penya, quan competeix de veritat, pot mirar els ulls pràcticament a qualsevol equip de la Lliga. Ara arriba Tenerife, un altre repte exigent, un altre test per confirmar si això és només un gran cop sobre la taula o al principi d'alguna cosa més. Benvinguts, una setmana més, al nostre Terreny de Joc.
13: Terreny de Joc, el programa multiesport de Ràdio Ciutat de Badalona.
14: Amb Oriol Mañé.
12: Però no només parlarem de la penya, el Badalona encarrila descens mentre el juvenil puja a divisió d'honor. Repassem el bàsquet models de la ciutat i on queden els equips per la pròxima temporada. I ens posem al dia amb el poliesportiu de la ciutat. D'ara endavant, mitja hora d'Esport Badaloní.
15: Joc interior, el bàsquet badaloní.
12: La penya guanya el Real Madrid fora de casa i a poc a poc s'apropen els moments decisius de la temporada. Però abans, Diego Sangil, què tal, com estàs?
16: Molt bé, Uri.
12: Anem a parlar del partit perquè, a més, tu vas ser-hi per allà.
16: Sí. No narrant ni res així, però aquest cap de setmana tocava com a hooligan.
12: Què tal va ser l'ambient allà a Madrid?
16: La veritat que bastant descafeïnat. Per als partits que jo he vist com a visitant de la penya, bona entrada, però la veritat que la gent bastant poc sorollosa.
12: Didac, anem a parlar de com va ser i com va anar el partit. Quina importància li dones ara mateix a aquesta victòria al Movistar Arena?
16: Aviam, hi ha moltes maneres de donar-li importància a un partit, però pel que fa a la confiança, més enllà de com es veu després reflectit això en la classificació, per temes de confiança, de les victòries més importants, i si ja si ho englobem tota la setmana conjunta, no?, amb la victòria a Andorra, jo crec que pel que fa a la pista ha sigut una setmana rodona.
12: Per tant, diries que és una de les victòries més importants, potser, d'aquesta temporada?
16: De les més importants, sí, i no et diria que la que més, però penso que això és una cosa positiva, perquè la penya aquest any ha guanyat els quatre equips d'Eurolliga, ha guanyat a Tenerife, a Unicaja, que són equips que et venen tocant bastant la moral els últims anys. I jo crec que, com deies a la introducció, està demostrant la penya que és un equip que pot competir contra qualsevol en qualsevol dia.
12: I és que és cert que el Madrid tenia l'Eurolliga en cap, segurament, que és aquest cap de setmana que es disputa la Final Four a Atenes, però és que igualment se l'ha de guanyar.
16: Exacte, és que són les coses que té el calendari. També et va tocar jugar a Vitoria contra el Baskonia en el seu millor moment de la temporada, després de guanyar la Copa.
12: Correcte.
16: Després, si ara mateix a la penya no li passarà, sembla, però si ara toca un Burgos, un equip que està jugant la vida les últimes jornades, doncs també és un pitjor moment que agafar-los potser al principi, quan encara no estan formats del tot, no, els equips. El calendari també juga i a la penya aquest cop li ha sortit molt bé.
12: Quin grau de maduresa diries que representa aquesta victòria pel que és l'equip verd i negre aquest any?
16: Home, molta, perquè, com deies tu, s'ha d'anar a guanyar allà, i estic segur que en la mateixa situació un altre any, el Madrid sense pivots, en pocs dies la Final Four, un altre equip de la penya que no s'ho cregui tant, no treu la victòria allà i ni amb aquella segona part increïble.
12: Va ser segurament un dels millors partits, diria jo, des de la tornada de Ricky Rubio, a més apareixent en un grandíssim escenari, no? Un Ricky Rubio que va acabar amb 21 punts, amb molt bons percentatges, 11 en tirs lliures, 2 de 3 en triples, 2 de 3 en tirs a 2, 4 assistències, 2 rebots, 3 pèrdues únicament. Diries que estem veient un dels millors Rickys des que ha tornat?
16: És que està completament endollat. Sí, jo crec que ni en broma li ha anat bé la lesió de Tomic a la penya, però pel que fa a Ricky, jo crec que ell s'ha vist una mica com l'únic referent en aquest sentit, no? La figura de capità ara és pràcticament l'únic jugador que la pot portar, i és que està complint d'una manera que ell ja ho deia en moltes entrevistes i en molts postpartits, que està gaudint jugant, i en jugadors així que brillen amb la bola, és que es veu el moment si estan ficats.
12: Després parlarem del cas Tomic, perquè tenim bastantes coses per parlar, però abans tanquem el partit contra el Real Madrid. Anem a parlar del cas Rusić, no? Perquè, com deia abans, és que ja no és una promesa.
16: Gens, perquè és que ara mateix et diria, de fet, que és la referència interior de la penya.
12: Sí.
16: Ha agafat el rol de Tomic, Virgander no ha donat aquest pas endavant que potser li hauríem de demanar. També ha tingut problemes amb les lesions.
12: Sí.
16: S'ha quedat ell com el suplent, i Rusić, que com a 5, que realment ell, quan va sortir del Brasil, representa que era més un 4 gran que podia tirar.
12: 4 obert, sí.
16: Però és que de pivot, de 5, referència interior, també ho està fent increïble.
12: Sí, sens dubte, Sens dubte. Jo crec que l'únic que li cal és aquest punt de regularitat que potser en alguns partits no hem acabat de veure. I Hunt, que torna a decidir al final, el jugador més clutch dels últims anys de la penya, sens dubte.
16: Massa clutch, et diria, perquè a mi em posa una mica taquicàrdic, sobretot aquesta setmana, perquè en els dos partits, tant contra l'Andorra, l'Olímpic, com en el Movistar Arena, va aparèixer massa tard per mi.
12: Sí.
16: Jo crec que és un jugador que, no hi ha dubte, que en el quart apareixerà i arribarà als seus, doncs, 14 punts, 16, una cosa així. Però jo no sé si és perquè ja s'està desgastant, però necessito una mica més d'ell. Si realment és aquest jugador d'Eurolliga que diem, necessito més d'ell a dins dels 40 minuts amb més regularitat.
12: I algú semblant passa una mica amb l'equip en si, no? Que està costant els inicis. Aquest cap de setmana contra el Real Madrid va ser un 27-17. Et preocupa aquesta falta de consistència inicial?
16: Aviam, un 27-17 jo crec que el pots esperar, no jugant contra el Madrid, però, com dius, contra l'Andorra també surts una mica empanat en comparació amb ells. Però també hi ha una altra manera bona de veure-ho, i és que el tercer quart, que havia vingut sent el problema tota la temporada de la penya, doncs solventant-ho molt bé, no? I, a més, afegint això de que en l'últim quart l'equip està sent molt consistent, i, doncs, sí, no estan sent uns bons inicis, però si al final ho salves d'aquesta manera, doncs benvingut sigui.
12: Què diries que va canviar a partir del segon quart?
16: Jo crec que el Madrid segurament estaria pensant en quan entrin els triples, perquè realment van començar malament, on ja no sé si va tirar els primers quatre i els va fallar. Jo crec que l'equip ja anava pensant més en quan entrin ja ens ficarem més en partit, també tot lo dins que estaven al partit, perquè no, evidentment no tenien el cap allà, i la penya, en canvi, seguia fent les petites coses bé, i va ser la penya segurament la que es va aprofitar d'això, no? Quan Hunt ja va entrar al partit, quan Ricky es va començar a atrevir a tirar de tres i també van entrar, I jo crec que el que hauria d'haver fet el Madrid va ser el que la penya va aconseguir fer.
12: Passem a parlar així del mercat. Bueno, primer pel mercat més immediat i no el de post-temporada, perquè la notícia negativa d'aquestes últimes setmanes ha estat la lesió de Tomic. No ho va confirmar el propi club amb un comunicat mèdic on deia que Tomic tenia un problema isquiotibial, que es perdria tot el que restava de temporada. I després també va espantar una mica perquè va sortir en declaracions Dani Miret dient que segurament es perdia a l'inici de la següent temporada, Didac.
16: Sí, sí, exacte. Va dir això mateix. La veritat, jo vull pensar que és més una crida a la paciència amb la recuperació i no que realment estarà Tomic 4 mesos més, perquè aviam, fins setembre.
12: Sí, és que...
16: Em sembla bastant fort. I és això, al final, és una lesió d'isquiotibials que recuperar es pot recuperar. I aviam, pel que fa al final de temporada, jo el que pensava era que no seria per tant, i que em sembla el moviment lògic, perquè ara mateix recuperar Tomic, que ja va passar el partit contra Gran Canària, ell va intentar forçar una mica sí. i va tenir la recaiguda, jo crec que és més intel·ligent que segui a la banqueta ja fins a final de temporada, sí, sí. perquè arriscar-lo en uns play-offs amb tot el nivell físic que comporta, jo crec que, encara que la lesió no hagués anat a més, era la jugada intel·ligent.
12: Sí, més amb un jugador de les seves característiques físiques i l'edat que té.
16: Exacte.
12: No és el mateix que Marcelinho Huertas, ni molt menys, perquè els seus genolls han de suportar molt més. Això sí, Didac, Miret va deixar caure que el club estudia el mercat, també ho va dir en Ballesteros. Sembla que sí, no? Sembla que la penya fitxarà un pivot per aquest últim tram de temporada.
16: Sembla que sí. Em sorprèn. No sé si és que l'evolució de Tomic no ho ha marcat així, però jo crec que la penya va una mica tard en aquest sentit, perquè ja la situació dels pivots és limitada des d'abril.
12: Sí.
16: I ara, clar, és doncs, el que et puguis trobar, no? Perquè al cap i a la fi, jo crec que no hem d'esperar un jugador titular ni molt menys. Jo crec que ni tan sols un jugador que pugui aportar la pista en el sentit de rendiment en punts i rebots, sinó simplement un jugador doncs, que pugui donar descans als Rusic perquè no s'estiguin menjant 30 minuts abans dels play-off, a Virgander perquè acabi de recuperar tot el nivell. I crec que, doncs, la veritat, se m'ocorreixen pocs noms que estiguin ara mateix en el mercat, però segur que Jordi Martí fa la seva feina.
12: Sí, això t'anava a preguntar. Potser et fico en un marrón. No sé si em sabries dir algun nom d'algú que t'encaixaria. No sé, més enllà dels noms, sinó el perfil que creus que hauria de buscar la penya, perquè més recordem, ja no es pot fitxar jugadors de l'ACB. És a dir, s'ha de buscar fora d'aquí, Didac.
16: Bé, sempre que es fitxa cap a final de temporada on surten aquestes opcions de lligues que ja han acabat, no? Te'n vas a la G-League o a buscar una mica més lluny que no. Sí. Per exemple, en mercats que la penya explota o l'ACB s'exploten com Itàlia o Alemanya, ara mateix està complicat perquè si busques jugadors competents seran jugadors que ara mateix també s'estan jugant als play-offs. O sigui, potser sí que toca buscar una mica lluny d'Europa i lluny del radar de la gent.
12: Bueno, veurem com surt perquè aquests fitxatges són els que surten molt bé o molt malament, però mai passen desapercebuts. Ara sí, marxem a parlar del mercat de la postemporada. Portem ja unes setmanes on van sonant noms, mica en mica, i el nom que està més de moda segurament és el de Xavi López d'Aurestegui, no? Que està ara mateix al València, acostuma a ser un dels descartats juntament amb l'Isaac Nogués i amb el Iancu Basima. Home, el nom de Xavi López d'Aurestegui t'encaixa sempre.
16: Home, i a la penya encara més,
12: sí,
16: no?
12: Sí.
16: Si va ser el seu últim equip abans d'anar cap a València... A mi la veritat que m'encaixa molt. Cupo, aquesta posició de 3, que a la penya sempre és molt... Només hi ha Yanni Kraft, clarament, en aquella posició, perquè Hanga tampoc acaba jugant allà, i a mi en Xavi, per mi, ben tornat sigui.
12: La mala notícia, per dir-ho així, ahir a l'esport, en Xavi Ballesteros deia, bueno, just aquesta setmana, que a ell segurament li dona la sensació que aquest any en Xavi López d'Aurestegui no vindrà a la penya. Un altre nom dels que ha sonat és el d'Àlex Reyes. Ja en vam parlar aquí justament amb en Xavi, també. Què n'opines d'aquest jugador? Ja sé que t'encanta.
16: Aviam, jo crec que amb aquests dos jugadors ja es veu quina serà la dinàmica de la penya al mercat. No? Al final, perfils molt semblants, jugadors que poden anotar, jugadors d'aquí...
12: Cupus.
16: I a mi m'agrada molt. Ja vam parlar de quin tipus de jugador és, però també hem de tenir en compte doncs, el mateix que deia el Xavi, les ofertes que ja té... Una d'Unicaja que probablement sigui més alta que la de la penya, perquè enganyar-nos.
12: Sí, hi ha novetats, ho deia justament en Xavi, és que bueno, ja ha comunicat al Manresa que pagarà la clàusula per sortir, ja té 4 ofertes sobre la taula, i és que la penya no és l'únic equip que busca cupos. Tu mencionaves ara el nom d'Unicaja, però és que Unicaja està sonant jugadors com Oriol Paulí, com Pep Busquets o Santi Justa, no? que ja es veu una mica per on van els tiros ara.
16: Però aviam, jo crec també que el jugador aquí ha de ser intel·ligent perquè al final Unicaja doncs, pot buscar cupos simplement doncs, per completar el roster. No? Jo crec que la penya, potser no guanyes tants diners, però jo crec que sí, jugadors com Reyes poden tenir un paper molt més gran del que es poden trobar a Màlaga.
12: I l'últim nom que he escoltat jo aquestes últimes hores ha estat el nom de Danko Brankovic, pivot del Breogán. Bueno, hi havia gent demanant-lo per aquest final de temporada. No es pot. Recordem que l'ACB no es poden firmar ja jugadors de la pròpia ACB. Bueno, un pivot de 25 anys, del Breogán. Didac, què me'n dius?
16: El que he vist em convenç, aviam. Una mica perfil Tomic, no, diríem. No, és prou semblant ja el que tenim, però així, a més croat, de 25 anys. Primera temporada de l'ACB, a mi sí. Són les coses que a mi m'entren la por, no? I més de veient el que ha fitxat la penya els últims anys, que encara que fossin extracomunitaris, sempre buscava primer el perfil ACB, no? Buscar la lligandesa i després ja, doncs, anar-se'n cap a fora. Jo crec que podria sortir bé, però també és una aposta més arriscada que els altres cupos, no? També considero que amb millors facilitadors al costat, com Ricky, no? Doncs destacarà més. Al final està en un equip doncs, que el Brogan dona pel que dona, encara que estan fent molt bona temporada. I ara mateix sí, sembla l'opció més realista i a mi em sembla, m'encaixa.
12: I compta també amb Adam Hanga. Parlàvem d'ell fa unes setmanes, on en una entrevista amb Factor Canxa deia que no havia rebut encara cap oferta de renovació. Vam debatre si era una manera de posar pressió al club, que buscava realment aquí l'Adam. Sembla que ara sí que hi ha una oferta de renovació, però és el propi Adam qui diu que ara no sap què farà, Didac.
16: Jo crec que és el que has dit tu, no? És una cosa que normalment posa els jugadors més en la rampa de sortida, no? Quan surts públicament a dir que no tens una oferta. En aquest cas, si ell és el que buscava, li ha sortit bé perquè la penya ha reaccionat. Però, clar, ara surten aquestes declaracions de ho he d'estudiar amb la família, que també és normal, al final no és un jugador jove que ha de buscar minuts ara, busca estabilitat, això segur. I, doncs, jo tinc els meus dubtes ara mateix. No sé si l'oferta ha sigut encara més a la baixa, entenc que només ha sigut per un any, no crec que ara mateix Hanga, amb més de 35 anys, estigui firmant contractes multianuals. I doncs jo espero que en poques setmanes surti de dubtes.
12: Creus que és imprescindible retenir-lo?
16: Jo és que ara mateix la penya crec que imprescindible és una paraula molt forta i imprescindible potser hi ha un quintet.
12: Però creus que se l'hauria de renovar o no? A tu t'encaixen? Tu ara mateix et fiques a pensar respecte a la plantilla de l'any que ve. La teva plantilla, Adam Hanga, hi seria o no?
16: M'agradaria veure les condicions de la renovació, però segurament sí, tampoc sé en quin estat arriba ell, perquè jo sempre tinc els meus dubtes amb els jugadors grans. A mi aquestes coses de jugar amb 40 anys em semblen una completa bogeria i jo crec que és evident que Hanga cada cop és més intermitent i també és normal per al rol que té ell, no? Així de defensor, de jugador que aporta més en intangibles, en el més menys, i ha tingut molts bons partits aquest any per això mateix, però també en altres on no ha acabat d'aparèixer, i jo crec que això s'anirà fent encara més gran l'any que ve.
12: I parlem ara ja per tancar aquesta tertúlia del final de temporada i els objectius que ha de tenir la penya. Amb aquesta victòria, el play-off ja està pràcticament assegurat, no?
16: Sí, i crec que serà això que comentava molt amb els percentatges, la penya que rondarà segurament la sisena posició, que segurament és el que li havíem de demanar.
12: Podríem dir, encara no està clar, però ara mateix seria el Barça, el rival de primera ronda.
16: És que és això, ara mateix no saps què feien aquestes dues últimes jornades perquè qui sap si toca un Barça, si toca un Múrcia, que representa que hauria de ser
12: també
16: el millor equip, un Baskonia, Déu no vol que toqui el València, així que...
12: No, jo crec que el València ara està més ja en Final Four, no?
16: Exacte, i jugarà contra el cinquè, probablement.
12: Sí.
16: El Múrcia sembla que quedarà segon, així que assegurar-te de jugar contra ell hauries de perdre i anar-te'n cap a una setena posició, així que és que encara pot passar qualsevol cosa en res dues setmanes.
12: I ara la pregunta és, Didac, tu creus que la penya pot aspirar a alguna cosa més? Tu què li exigeixes a aquesta penya en el que queda de temporada?
16: Home, ens estan convencent. Jo me'n recordo aquelles dues temporades seguides de dues semifinals, 2022 i 2023, i jo penso en l'any passat, i l'any passat sí que ho vaig sentir una decepció, no? Arribes contra Tenerife, la situació era una mica semblant, la penya no arribava tan bé, cal dir-ho, però t'emportes un 2-0 primera ronda i cap a casa. I jo crec que aquest any sempre la penya ha sigut més underdog en aquestes primeres rondes, tot i algun any ser cap de sèrie, però jo crec que no és cap bogeria dir que a la primera ronda, a tres partits, la penya es pot colar en unes semifinals perfectament.
12: El pròxim partit de la penya serà contra el Tenerife. Ara en una estona repassarem el rival, però moltes coses que hem pogut parlar avui aquí en aquesta tertúlia amb en Didac Sant Gil. anem a la secció on les dades cobren vida. Anem amb les dades dels partits d'aquesta setmana, Didac.
16: Ja ho has dit bé, d'aquesta setmana, perquè he fet una mica de barreja contra Andorra i Madrid. Ben crec que l'ocasió ho mereixia després de l'espectacular setmana dels vertinegres.
12: Sí.
16: I és que, com comentàvem també en la tertúlia, grans últims quarts de la penya, que no estava sent una de les millors característiques, més 12 contra Andorra i més 11 contra el Madrid. Molt de valor, a més anotant més de 25 punts en tots dos casos. I també parlaves de Ricky Rubio. Tu m'has dit el partit contra el Madrid, però és que també compta amb el que va fer dijous, perquè aquesta setmana ha promitjat 22 punts i 27,5 de valoració, Ricky. La veritat que escandalós el seu nivell, que jo no li veia des de principi de temporada, diria, fins i tot. I d'altra banda, no vull que s'interpreti com un pal, perquè crec que Jabari Parker ha estat molt bé aquesta setmana també, sobretot anotant de dos, però per això mateix crec que és el perfil que no esperàvem d'ell, no? Perquè el que ha fet és 0 de 5 des del triple en aquests dos partits.
12: Doncs pues aquí tens el pal.
16: No, i espera't, perquè el pal es fa més gran ara, perquè si mirem tota la temporada des d'aquí arribat, està anotant un 17,6% dels triples que tira aquest any.
12: Déu-n'hi-do.
16: Situació una mica Sam Decker, em sap greu dir-ho, però així és. Però tot i això, la veritat que és Jabari, evidentment, molt bon nivell. Com tots els jugadors, la veritat, tots els jugadors endollats, i és que en els dos partits ningú ha fet valoració negativa. Tothom ha portat en punts, ha portat en valoració i també en més menys en el que tots han sortit en positiu.
12: Jo només et diré, Didac, que aquesta temporada amb el sènior del círcul, el sènior B, he acabat amb un... crec que ha sigut un 31% en triples.
16: Més dades encara, imagina't.
12: Bueno, aquí la tens, Jabari, sisplau, eh? I avui torna al terreny inhòspit. La secció analitzem el pròxim rival de la penya. Escoltem el Didac Sant Gil.
16: Crec que l'idili amb el calendari de la penya es manté almenys per la pròxima jornada, perquè si el cap de setmana passat era el moment perfecte per jugar a Madrid, aquest dimecres és idoni per anar fins a Tenerife. La Laguna ara mateix es troba en una situació, per comparar-ho, molt semblant a la d'Unicaja, no? Dos equips que es van emportar la decepció europea i que ara mateix no estan reaccionant. Mm-hmm. Els aurinegres porten 4 derrotes consecutives a la Lliga Endesa, i a més, sense temps per reaccionar, perquè els jugadors de Xus Vidorreta s'hauran de menjar 7 partits aquest maig.
12: Uf.
16: I la veritat que pot portar problemes quan en el teu equip estan Patty Mills, Marcelinho Huertas, Shermadini, Dornekamp, que ja té 40 anys.
12: Gedraiti és lesionat.
16: A un equip que sempre es diu, no?, doncs que és molt experimentat, per dir-ho suaument, i jo crec que la penya s'ha aprofitat d'això perquè el cansament serà evident. Per tant, molt a guanyar en confiança pels play-off i poc a perdre en quant a classificació.
12: Ara ja sabeu el que es trobarà a la penya dimecres a les 8. I repassem la resta d'equips badalonins. Comencem a la Supercopa Catalunya amb el Minguella, Didac.
16: Derrota a la pista del Sant Feliuenc per 79-75, tot i els 20 punts de Carracedo. Mala ratxa que fa que no sigui impossible quedar-se sense final a 4.
12: Anem amb els Maristes.
16: Espectacular últim quart a la plana. Més 13 i victòria contra el Martinenc per 75-65. 20 mandarines en 35 minuts per Polvi.
12: I la tornada de tant Alexis Malikova, eh? Anem a Copa Catalunya amb el Círcul.
16: Derrota decidida al tercer quart a Ripollet. Menys 19 en aquest període i 76-56 final.
12: Oficialment, equip de Primera Catalana. Anem ara a Primera Catalana. Què ha passat en el derbi?
16: Victòria de la Llefi contra el Sant Andreu per 85-80. Partides a Llefià, on el duel el van muntar Edgar Fernández i Kevin Maceira. 20 i 25 punts per ells.
12: I el Sant Josep?
16: Segona derrota consecutiva per un Sant Pep que cau fins a la quarta posició. 70-90 contra un Masnou, que va ser molt superior.
12: I què ha fet el Círcul B?
16: Derrota contra Centre Catòlic per 73-49. L'equip es va veure completament superat i va perdre tots els quarts, tot i els 20 punts de Joan Ruiz.
12: I el Minguella B?
16: Partit de dinàmiques canviants, però que va sortir creu. Derrota a Casagemes contra SIC per 67-73.
12: I què ha passat a Segona Catalana?
16: El Badalonès guanya per 74-66 contra el Sant Andreu, el de Barcelona. Ademar B cau per 57-79 contra Bàsquet Ateneu Montserrat. I el Sant Andreu B s'emporta la victòria de la pista de l'ASME per 69-73.
12: I Didac, fes-me el repàs del bàsquet femení de la ciutat.
16: A Supercopa la Llefi segueix sense guanyar. Derrota per 39-55 contra el Jaiec. El Llefià B també cau a Blanes per 59-46. I a Segona Catalana, Sant Pepper contra el Sabadell B per 36-48. I el Minguella tampoc suma. Derrota igualada per 67-52.
12: Jornada completa. Una setmana més.
16: A Badalona.
15: Canvi de joc. El futbol badaloní.
12: I seguim parlant de futbol perquè el cap de setmana també ha deixat molt bones notícies al futbol formatiu i femení del territori.
16: Millor que bones notícies, perquè el juvenil del Club Futbol Badalona ha aconseguit l'ascens a Divisió d'Honor després de només un any a Lliga Nacional. Els escapulats van superar l'Adam per 1-0 amb un gol d'Héctor Rico i tornen així a l'elit després d'una temporada molt i molt treballada. L'equip ha estat sempre a la zona alta, tot i passar un tram molt complicat a principis d'any, entre gener i març, però han reaccionat a temps i seran equip de Divisió d'Honor.
12: Molt mèrit també perquè el futbol base del Badalona necessitava una alegria. Així, tornar a Divisió d'Honor és importantíssim pel club.
16: I qui també està molt a prop de fer història és l'Ona Sant Adrià. Les d'Adrianenques van golejar 4-1 a la Reial Societat B en l'anada del play-off d'ascens a Primera Federació i tenen l'eliminatòria molt ben encaminada.
12: Resultat espectacular, sobretot pels dos gols finals que pràcticament canvia l'eliminatòria, no, Didac?
16: Totalment, perquè amb un 2-1, aviam, tot queda obert, el doblet de Julià Maïr al final t'ho deixen un 4-1 i amb molt avantatge, com deies, per la tornada al País Basc aquest diumenge.
12: Doncs pendents també d'aquest possible ascens, perquè seria una notícia enorme per al futbol femení del territori.
14: Tenemos el partido a la basura.
17: Una mentalitat molt, molt guanyadora.
12: I molt pendents també del Badalona, que va fer un pas importantíssim cap a la següent ronda del play-off d'ascens.
16: Resultat boníssim per als escapulats, que van guanyar 0-2 al camp de l'Hospitalet en un partit molt seriós dels ara Miquel Azparren. El Badalona va controlar molt bé la primera part. Es va avançar amb un penal al minut 15 sobre Juaco, que està sent dels millors jugadors aquest final de temporada, però que, evidentment, havia transformat Toni La Rosa. I a partir d'aquí, la veritat que l'equip va saber jugar amb avantatge i competir molt bé en tot un camp com el de l'Hospitalet.
12: Quin fitxatge, la Juaco. Espectacular. I això que a la segona part va haver-hi moments de patir.
16: Sí, i va ser estrany perquè va ser justament quan l'Hospi es va quedar amb un menys, perquè van tenir l'expulsió d'Aguza. I l'Hospi va ser en aquell moment que va créixer molt, va haver d'aparèixer a zona amb un parell d'aturades molt bones. L'Hospitalet també va tenir un xut al travesser, però el Badalona va poder resistir i al final emportar-se el partit per 2-0.
12: Un resultat molt potent abans de la tornada a l'estadi municipal. Encara no està fet, però el Badalona estic segur que ha fet un pas de gegant. I quin és el nostre jugador o jugadora de la setmana?
16: Doncs qui ha de ser? Ricard Rubio i Vives, que bé li estan sentant al maig.
12: Des de que ha sigut pregoner, Didac.
16: Home.
12: Didac Sangil, moltíssimes gràcies.
16: A tu, Uri.
12: I com estan sentades a tu també les festes, eh? I a tots els equips de Badalona, desitjar-vos una bona jornada aquest cap de setmana. Fins aquí el programa d'avui. La setmana que ve, més esport badaloní, més Terreny de Joc. Fins la propera!
18: Terreny de Joc, el programa multiesport de Ràdio Ciutat de Badalona.
19: Amb Oriol Mañé.

0: avui dimecres, Lliga Endesa de Bàsquet a Ràdio Ciutat de Badalona.
1: La penya en joc.
0: A les 9 del vespre i des de les Canàries.
1: La Laguna Tenerife, a Sisa Joventut.
2: Són 9:15, hora peninsular. Bona tarda des de les Illes Canàries.
3: El meu cor, les meves mans, productes propers de la nostra terra. Comprar a Condis és tot un món i el nostre món ets tu.
4: Arriba el moment del bàsquet a Ràdio Ciutat de Badalona.
1: La penya en joc.
4: A partir d'ara, tota l'emoció de l'esport en directe.
5: Força penya!
1: Tota l'emoció del Joventut de Badalona.
4: Connectem amb el nostre enviat especial en aquest partit, Xavi Ballesteros.
6: Supermercats Condis patrocina aquest partit.
2: Molt bona tarda, molt bona nit. Des d'aquí, des de Tenerife, des de la Laguna, aquí a Tenerife, el Joventut té la possibilitat avui de classificar-se matemàticament per al play-off. I a més, en el cas de guanyar o perdre de menys d'11, després de repassar tota l'estadística i tots els números, tot plegat, veurem com va tot plegat, però té una oportunitat boníssima per assegurar la lluita va a play-off. Tot això farem amb el Jordi Abril i les vides de so, i ja amb nosaltres també la Carola Barriga i també el Daniel Muñoz. Molt bona nit, tarda.
7: Doncs això, molt bon vespre, ho deixem així?
8: Sí, bon vespre a tothom.
2: L'altre dia, Daniel i Carola al Madrid pensant en Eurolliga, avui trencament muscular de Huertas, Dornek amb no juga, Gedeaitis ja s'havia lesionat. Sembla que estigui tot fet expressament, eh? Expressament, vull dir, que estigui fet per classificar-nos ja.
7: Home, que ho han posat, ho posen almenys a priori en safata de plata, ho sembla, però recordem que vam estar 3/4 de partit de la Transmi, que estàvem una mica, diré, enfadats, sí, disgustats, amb el joc que estava desplegant la penya, perquè li veiem una oportunitat per fer coses xules i van trigar molt a decidir-hi.

0: També, si perdem de més d'11, tocarà esperar una mica més. Que tot està pensat perquè quedem sisens. I aquí, jo crec que la penya quedarà sisena. El dubte és, ostres, imagina que sisena que et trobi el València. Ostres, faria una mica de ràbia, no?
1: Sí, home, un Múrcia estaria molt bé. Clar. La veritat, mira que estan fent una temporada increïble, van segons, quan queden tres jornades.
2: I recordem que en els últims anys el Múrcia ha estat molt bé en el play-off.
1: Sí, no, no, exactament. Vull dir, són un equipàs, però home, entre Baskonia, València, Barça o Madrid...
2: Perquè el Baskonia no ens pot tocar, no?
1: Sí, va empatar també, victòries amb el Múrcia.
2: Perquè el Baskonia és un equip que també... També bé, Vitoria és maco.
1: Sí, és veritat, també ens va prou bé.
2: És cert,
1: això.
0: Sí, a Vitoria o Múrcia. Jo no vull ni al Barça ni al València. El Barça
2: jo prefereixo que no.
0: La sensació que estem d'acord que tot el merder que tenen i tot plegat, però clar, jugant un partit per setmana, portant aquí...
1: Sí, home.
0: Són 5 victòries seguides.
2: Un animal ferit és molt perillós.
0: Però és divertit, el que està passant allà.
1: Sí, home. Sí, és com, ells riuen amb el Madrid de futbol,
2: sí,
1: i nosaltres riem amb el Barça de bàsquet, no? Així s'equipara. Sí.
2: Però Mike James no podrà jugar encara aquesta temporada,
1: cert,
2: no?
1: Cert.
0: Mike James. Home, perquè per fitxar Mike James, que sí, que és el màxim de tota la història de l'Euroliga, però, ostres, no m'encaixa gens, amb el que teòricament ha de ser el projecte o... Però clar, el projecte d'allà, no ens posarem ara en un jardí, però...
2: Això t'anava a dir.
0: Que no és el nostre, Blaugrana, però és un projecte amb jugadors de 37 anys.
1: No, però és veritat que ara el que necessita el Barça és com renovar, sacsejar la plantilla i canviar coses, perquè és evident que no funciona, i portar un tio, per molt bo que sigui, però de la seva edat, és veritat que d'entrada no sembla la millor opció.
0: Doncs avui aquest partit contra el Tenerife, també, ara jo... Faré un minut de pessimista, eh? Se m'està fent aquest final de Lliga regular una mica estrany, com a mínim, no? Vas a Madrid, però no s'hi juga molt. I ara no parlo del que vam veure en el partit, que també, sinó el que transmeten als jugadors de concentració, de que arriben aquí, bueno, jugarem aquest partit. Parlo amb els de Tenerife i ja estan pensant també en el play-off, perquè, bueno, en principi complicat que l'Unicaja els atrapi. Queden tres jornades que, a més, ara es veu que el partit de divendres contra el Girona d'aquí la setmana vinent potser és dijous. I a més, Daniel i Carola, que això jo no ho havia focalitzat, hi ha un partit, després m'ho confirmeu, que és el de València-Barça, que em sembla que és el dia 31, oi?
2: Ara t'ho diem, segur.
0: Que pot condicionar que el València o el Barça aquí...
2: Sí, és veritat, hi ha aquesta...
0: Quart, no?
2: Exacte, hi havia aquesta... Vaig llegir sobre aquesta polèmica, que la data que havien escollit per jugar aquest València-Barça, perquè aquest és el que coincideix amb la Final Four, entenc jo, li donaria possibilitats al València de triar rival.
1: Ah, bueno, però no crec que ho facin, però... perquè a l'Eurolliga podrien haver perdut a l'última jornada per jugar contra l'APOEL i no contra el Panathinaikos, que en principi tenia millor equip, van guanyar podent haver perdut, i van eliminar Panathinaikos. Vull dir que Pedro Martínez no fa pinta de ser un entrenador que
0: no, però busqui
1: rival.
0: El que vinc a dir, Daniel, sí, és que els quarts de final comencen el dia 2.
1: Sí.
0: Si la penya queda sisena, jugarà el dia 3, que és el dimecres.
2: Mm-hmm.
0: Si la penya queda sisena, juga el dimecres, partit d'anada.
1: Mm-hmm.
0: El divendres, dia 5, partit de tornada a Badalona.
1: Sí.
0: I dia 7, a fora el tercer i definitiu de desempat. Però clar, quin és el problema? Que el dia 31 juguen un València-Barça, on a la nit es decidiran les posicions i, per tant, si la penya no és sisena i queda cinquena, per exemple, juga el dia 2. Vol dir que, imagina que et toca anar a Múrcia el dia 2 a jugar...
1: En un dia...
0: I el 31 de la nit no tens res organitzat.
1: Sí. Ho has de preparar amb molta celeritat.
0: Bueno, ni que la penya, ni que el Tenerife, ni tot.
2: No, has de tenir pla A, plan B, plan C. O has de tenir tot preparat, tot. No esperar a saber el resultat.
0: Amb una temporada de 34 jornades, haver d'arribar al punt
2: no,
0: del play-off,
2: home,
0: estàs lluitant tota la temporada per això,
2: no.
0: I ara...
2: Això està molt mal organitzat,
1: evident,
2: però
1: sí.
2: Jo tampoc m'hauria de mossegar la llengua també, però no ho faré. La temporada passada, crec que en el partit que la penya havia d'anar a Tenerife, també va ser tota una història, també de molts canvis d'horaris i no sé què hi va haver, no sé si va ser en el play-off, però que també... saben que la temporada va de setembre a juny, trobo que no és tan difícil. I més
0: no,
2: ara que en aquest mes, en el que ja no hi ha competicions europees, perquè jo puc entendre que tinguis problemes d'encaixar tots els partits de la Lliga regular amb la jornada doble de l'Eurolliga, ho puc entendre. Però ara ja no.
0: Sí, a més hi ha aquesta situació que, evidentment, no és de competició de la CB, sinó que els clubs haurien de dir,

0: Ajuntem una miqueta més perquè hi hagi els play-offs, donem-li una mica més de valor, perquè és que pots arribar a play-off, que jugues dimecres i divendres estàs eliminat. O sigui, això és fort o no?
1: Sí, això realment és fort.
2: Clar, és que això, en aquest cas, com a producte, no el vens gaire bé.
1: Sí, sí.
2: Apa, adéu, has notat el play-off, adéu. No, ven una mica més la cosa.
1: Sí, sí.
2: No? Dóna-li més temps perquè la cosa... I inclús l'espectador. Si em fas els quarts de final en el mateix dia, perds espectadors segur.
0: Sí, sí.
2: Perquè
0: sí, sí.
2: Si estem narrant la penya, no veurem l'altra, eh? És que...
0: Això no ho arreglarem, però que no. Sí que crec que estem arreglant és que el fitxatge de Morín, que a mi m'agrada bastant, com a jugador físic, com a jugador potent, com a mínim el que em transmet a mi és que la penya sigui ambiciosa, que no n'hi ha prou en la lliga regular.
1: Sí, jo penso el mateix. A mi, Morín, sincerament, quan l'he vist a Múrcia i a Tenerife, no m'ha entusiasmat, però el que m'agrada més és això, el missatge, el que no sembli que la penya, hòstia, anàvem a per la Champions, no l'hem pogut aconseguir, ara me l'ha guanyat Parker, ara què fem? No, fitxem a Morín perquè lluitarem per aquests play-offs. Per tant, jo crec que el missatge d'ambició que dona el club és molt positiu.
0: Doncs ara estan fent la presentació d'un altre equip aquí, entrada, mitja entrada, podríem dir, per veure aquest partit. No ha despertat molt interès el partit entre el Joventut i el Tenerife, pel que fa a l'expectació. Mitja entrada, no sé si és bona o dolenta, però també és cert que està a la Laguna aquest pavelló i ens comentaven que la FIBA Champions League han avançat ara els partits que jugaven normalment mitja hora perquè costava que la gent... I estem a repassar la plantilla del conjunt de la Laguna Tenerife amb el 2-3, Jaime Fernández, amb el 4, Van Beek, amb el 6, Fittipaldo, amb l'11, Scrap, amb el 15, Joan Sastre, amb el 16, Bordon, amb el 16, 19, Xermadini, 28, Abromaitis, 24, Sangare, amb el 33, Alderete, 35, Frank Guerra i 88, el jugador que més li agrada, el Daniel Muñoz, Pati Mills, per part del conjunt de Verd i Negre, de la Cida Joventut, amb el dorsal 0, Trell, que torna aquí a Tenerife, amb l'1, Yannick Crac, 9, Ricky Rubio, 11, Jabari Parker, 12, Hackenson, 16, Guillem Vives, 21, Miguel Manicalen, 22, Michael Rusic, 24, Han, 25, Morín, el nou fitxet també, ex-Tenerife, 35, Birganter, i Adam Hanga, 88. Entrenador Dani Miret, acompanyat per Aleix Durant, i Albert Canyelles, el delegat, Adrià Delgado, preparador físic, el Dani Moreno, tot a punt per començar el partit aquí a Tenerife.
3: La penya en joc. Supermercats Condis patrocina aquest partit.
0: I ara he vist que també m'havia deixat de dir l'Albert Ruiz, el fisio, que acaba de sortir ara, estava amagat fent el taping, com es diu, taping? Taping, no?
1: Suposo, és tape.
2: Sí, seria taping.
0: Taping, no? En el turmell de Morín, que porta, és un jugador professional, d'aquests que ha vingut de Japó, va agafar ahir el vol, va arribar aquí la temporada passada, ho poso com a exemple, la temporada passada a Tenerife, va cobrar 10.000 euros la setmana.
2: És que...
1: No està malament.
2: He llegit un tuit, no recordo de qui l'he llegit, que diu...
0: Ja de la penya però...
2: No, de la penya no, d'un aficionat, d'una persona... O sigui, no de cap mitjà, d'una persona que comentava això, que aquest senyor...
0: No, dic que a la penya no li paguen 10.000 euros la setmana.
2: Que venia a fer-se un sobresou, que està molt bé, saps? Vull dir, bueno...
0: Un professional. Que a Japó, vinc cap aquí, faig el... I vaig fent el completo, no? Ara després anirà a Puerto Rico, després anirà a les lligues d'estiu... Bueno, aquestes coses que a vegades fan alguns jugadors. Però bueno, evidentment és lliure de ser de fer el que vulgui, eh? Emilio Pérez Pizarro, el principal, Francisco Araña i Vicente Martínez són els àrbitres del partit. I tot a punt per començar per part del conjunt brasiler. Avui creieu que Morín és un bon dia perquè pugui jugar ni que sigui... dues defenses o no?
2: Jo sí.
1: Sí, una mica sí, clar.
2: Jo crec que el ens ho indica bastant, el fet que hagi viatjat i que la penya hagi intentat o hagi accelerat tot el que ha pogut els tràmits per tenir el transfer. És a dir, si Miret pensés que voldria veure l'entrenar demà, per exemple, o demà passat, perquè demà viatjaran i no entrenaran, no sé si haguessin corregut tant.
0: No, s'ha entrenat aquest matí amb la resta dels companys, però clar, no... ho va dir... els sistemes i, per tant,
2: bueno, però,
0: no és allò de...
2: Sí, però mira, et comentava tu l'altre dia quan li vam preguntar la possibilitat de fitxar un jugador, que ell deia, l'haurem de ficar allò ràpidament, i també et va dir, i tu li vas dir, com? Doncs farem més vídeos, i que aquest senyor, Morín, que ara el veus que està sol per jugar un partit, jo crec que tindrà enganxats a Aleix Durán i Adrià Canyelles totes les hores de la seva vida en les properes 72 hores.
0: Doncs un minut per començar el partit aquí al Santiago Martín. És tot a punt perquè aquest partit, recordem que és partit ajornat per la disputa de Final Four de la setmana passada, de la FIBA Champions League, perquè el Tenerife sí que la va jugar l'Unicaja, també un Unicaja, per cert, que el dimarts juga la penya contra l'Unicaja a Badalona, i Daniel Carola, com que Morín no pot jugar perquè no estava inscrit en aquell partit, qui sí que estava inscrit era Tyson Pérez, lesionat, i Suleimanovic, lesionat. Per tant, Unicaja, que vindran 10 jugadors.
2: Ah, mira, clar, recupera.
1: Quedava mitja part i anava de 20, vull dir que jo crec que Ivon Navarro ja el donava força per perdut.
2: La penya ha de ser una mica capaç, de treure aquest partit, a veure.
1: Sí, esperem, sí.
0: Sí, però poca broma, que Unicaja...
2: No, a veure.
0: Unicaja està fatal,
1: Sí, exactament. Em pensava que era poca broma amb l'Unicaja.
2: Poca broma amb l'Unicaja, dic, home, no l'estem veient molt bé.
1: Sí, és cert.
0: No. Ui, s'està jugant moltíssim. Una cosa és que hagi quedat eliminat a la Final Four, l'altra cosa és que no entri en play-off.
2: És que és això,
0: que té 19 milions de pressupost.
2: El que t'anava a dir és que entrarà, tal com està ara, almenys, ara, és Bilbao el que entra. I Bilbao, que és evident que Jaume Ponsarnau ha treballat molt bé tot l'any, diguem que no crec que en el seu, allò, la seva aspiració inicial fos el play-off.
1: No, està clar que uns han fet millor temporada del que s'esperaven i els altres a la seva pitjor.
0: Doncs estic pendent de Patty Mills i de Ricky Rubio, el campió de la NBA, Patty Mills, aviam si saluda amb Ricky. 12 temporades a la NBA per part de la penya, amb Ricky Rubio, Cameron Hunt, Yanni Crack, Jabari Parker i Michael Rusic. Patty Mills diria que se'n va directament a buscar a Ricky, sí. Se'n va Patty Mills, abraçada entre ells dos. Ricky el mirava de reull, però ha dit, ja vindràs tu. I Mills ja ha anat directament per part del conjunt del Tenerife, de la Laguna Tenerife, amb Abromaitis, Hermadini, Fittipaldos, Crab i Patty Mills. Tot a punt per començar el partit. Pilota en l'aire, comença el primer quart aquí al Santiago Martín.
4: Et caduca el carnet de conduir?
5: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
4: Carrer Francesc Macià, 6.
5: Al costat de Pompeu Fabra.
0: I confirmeu-me en aquests primers minuts que acordarem les imatges amb la retransmissió de DAZN si se sent bon ambient o posem un micròfon més d'ambient en lloc dels microcascos, perquè aquí realment hi ha molta gent, hi ha bastant ambient, hi ha diferents xarangues en el mateix pavelló i, per tant, aquí el que ens interessa també és que l'oient visqui i es posi dins el partit. Patty Mills, se la juga a 3. Triple de Patty Mills, el defensa Cameron Hunt, el primer triple del partit. És de la Laguna Tenerife, ataca Jabari Parker, supera al mig del camp, la dona per Cameron Hunt, defensat per Patty Mills, bloqueja directa de Michael Rusic. Hunt, interior per Rusic, Rusic la passada per Yannick Crack i perd la pilota. Ha donat una passada picada a Michael Rusic a Yannick Crack i no l'ha controlat, pilota perduda, ataca Bromantis, interior per Shemadini, badada de Rusic i bàsquet. 5-0 en el marcador, molt passiu el Joventut, una miqueta en la línia del que va passar a Madrid, que també es va contagiar d'aquesta passivitat defensiva. Sumina Marcelinho per a Huertas des de la cantona de vestit de carrer. Ricky per Rusic a 6-75. Aquí no fa mal, de moment si té algun jugador clavat al damunt com és Shermadini. Ricky Fintas, a l'ajudador Ricky Rubio, Cistellot. Un Ricky Rubio que està en un moment de forma, Daniel i Carola, sobretot ofensivament parlant, ha sumat aquestes prestacions ofensives.
2: Totalment. És que se'l veu... Jo diria suelto, encara que m'estigui escoltant Pere Companyó.
0: Sí, doncs sí, ens està escoltant perquè ja ens ha avisat abans. Shermadini interior, la passada i la falta per Sant Dos Lliures. Shermadini que treu la falta, Sant Dos Lliures, 5-2 en el marcador. Està en flow. Daniel, tu que ets jove. Flow. Té en atac ara Ricky Rubio.
1: Sempre l'ha tingut, però...
0: contra Andorra i 21, tants, de fer 21
1: i
0: 23 punts.
1: Flow sempre l'ha tingut, punts no tants. Però Flow sempre ha anat sobrat, el tio.
2: Va deixar de tenir-ne quan va arribar sènior, Recordo que era bastant killer, de més petit.
1: Ha anotat més de 20 punts en 3 dels últims 4 partits.
0: Imagina't. Anota el primer tir lliure. Shermadini, 6-2 en el marcador, la penya perdent de 5 ara, perquè anota també el segon tir lliure. I es queda pressionant tota la pista Fittipaldo, que és un jugador que el jugador se'l va mirant al seu dia i que està rebent crítiques perquè quan no hi ha hagut Marcelinho no ha assumit els galons que li tocava. Enriqui, mereixant a tothom finta. Anant per Rússia, està sol. Sol Rússia, se la juga a 3, no nota el triple. Rebot és de Ricky. Ricky, la finta, la dona per Rússia i la torna per Ricky. Ricky, davant de Fittipaldo. Ricky, la passada per Rússia, que bé, la passada de Ricky. Bon en revés de Rússia. I Carola Daniel, com està jugant Rússia aquests partits sense Tomic?
2: Està tan enorme.
0: Abromaitis buscant la passada interior per Shermadini. Rússia, que no és un 5 en quant a defensa, i això li costa, però en atac la seva mobilitat treu molt de rendiment. Abromaitis a la cantonada, sol, se la juga a 3, no hi va. El rebot és de Ricky Rubio. Ricky la dona per Yannick Crack, en transició, davant d'Scrap. 7-4 en el marcador. Han està sol. Han, 2-1. Cistellot de Cameron Han, que s'endú una patacada. Shermadini a la cara, la falta és claríssima. 2-1, la penya pot empatar i tornem a anar al mateix que dèiem l'altre dia de Daniel Carola, que sense la penya juga molt bé. 7-7, es pot empatar el partit.
2: Sí, clar.
1: Sí, però bueno, a mi no em desagrada com ha començat, l'equip.
0: Defensivament una mica trobet, eh?
1: Sí, sí, potser m'estava fixant més en l'atac. Això tens tota la raó.
0: Empat a Cameron Han, 7-7 en el marcador. I en el videomarcador posen allò, vamos Canàries, però ningú segueix.
1: Ningú anima, no?
0: Ningú. No sé si n'hi ha speaker o què passa, que no... Se sent l'ambient sí.
1: No, l'ambient se sent molt bé, però és veritat perfecte. Que l'speaker no... Està dormint.
0: L'speaker no sí, apareix. Sí. Patty Mills, que torna a clavar el triple. Parker, només li ha faltat xugar-li la mà. Un jove Ari Parker que torna a ser allò que hem dit tantes vegades, que té molt de talent, però ara si diguéssim que no estava jugant... Estava jugant? Doncs sí, perquè no està actuant, de moment, defensivament parlant, però en atac pot tenir molt de talent. Ricky, la dona per Giovanni, se li ha jugat a 3, triple, mira.
1: Mira.
0: Abans ho fa. Triple de Giovanni Parker, nova assistència de Ricky Rubio, triple. Subaru.
3: Carrer Acer 36, polígon Les Guixeres, grup Drivim.
4: Subaru.
0: Falla el primer triple, Patty Mills, contracop del Joventut. Parker per Ricky, se la juga de 3. No del triple, rebot és de Parker. Parker en moviment, llança 2, anota. La penya guanya de 2. 10-12, es prepara un doble canvi. Simon Virgander i també Guillem Vives, la penya per davant. 10-12 en el marcador, Javari Parker, el que deia, en tenen de talent que quan apareix ja porta 5 punts. Pick and roll, error de la penya en el pick and roll. No hi ha Marcelinho i ara ho ha fet Fittipaldo amb Shermadini aquí. Carola, tu que ets entrenadora, com ho hem de fer això per defensar el pick and roll amb Shermadini?
2: Jo no canviaria, però dec estar molt passada de moda, perquè n'hi ha molts que canvien.
0: O segona de Shermadini, o en canvi des del costat dèbil que surti.
2: No, això és evident, és evident. La gestió del costat dèbil és un problema.
0: Una cosa és que a Tenerife, habitualment, a Canàries, Pere Companyó em subratlla per WhatsApp. Escoltem, estem escoltant.
2: Segur, és que jo sé que hi ha en Pere. De fet, vigilo molt com pronuncio les coses perquè sé que tinc en Pere pendent.
0: Ricky Rubio, la banqueta, entre Guillem Vives i també entre... Entrarà Virgander per Rússic, que havia rebut la falta de Shermadini. Seran dos lliures per Michael Rússic, el primer és dins. Per cert, aquí hi ha tota la família de... Totes les invitacions que tenia el Joventut avui han anat a la família de Miguel Malicalen. Que jo crec que aquest tema no acabarà bé, crec.
2: Anava a dir, ha vingut el tiet per això o no?
0: No acabarà bé, no vull, eh? No amb la família.
2: No, la família contracte... bé, la família anirà tot bé. Sí. La família anirà tot perfecte.
0: Té contracte un any més i ell té pensat marxar. Però clar, té un any més de contracte.
2: I l'arribada de Morín també és una
1: sí,
2: mica...
1: Sí, no li va fer gràcia, això és cert.
2: Un element... Recordo quan va arribar a Parker... que Drell estava amoïnat perquè, clar, era la seva posició sí. I pensava, aquí ho tinc magre.
0: Grapa amb la pilota, la penya guanyant de 2, 12, 14, ja ha entrat Simon Virgander defensant a Frank Guerra, que també ha entrat substituint a Shermadini amb dues faltes. Jaime Fernández amb la dreta, sempre per la dreta, la dona per Frank Guerra, i la falta és de Simon Virgander. Dona un nou aire a casa teva, en Badagrés, d'acord amb les teves parets, amb Art Internacional, revestiments murals, naturals, teixits, perdó, tèxtils, papers pintats o metàl·lics. Fes que la teva llar tingui una personalitat pròpia. Vine a tocar-los i a veure com la llum juga amb els seus relleus al nostre showrooms. Badagrés!
3: Badagrés.
6: Badagrés.
3: Construïm casa teva. Reformem la teva llar.
0: Franquer renota els primers llibres, prepara Hackenson per substituir a Han i es prepara Drell per substituir a Parker. Per tant, es manté a pista. Yannick Crack, la penya guanyant d'un 13 a 14. Frank Guerra. Com ho faran Daniel Carola per el canvi generacional d'aquest Tenerife? Perquè sembla que cada any... Ostres, ara són molt grans.
1: És un geriàtric, realment. Mira que ho diuen de la penya, però la penya combina gent jove amb jugadors experimentats, ells directament jugadors experimentats.
2: Doncs els canviaran tots de cop. No, perquè no sembla, no, que estiguin fent com un...
1: No,
2: sí, excepte,
1: no.
2: Perquè els joves que serien Jaime Fernández i Sastre...
1: Però no són joves, és que tenen més de 30.
2: No, però vull dir...
1: No entenen directament.
2: Per sortir de la franja 40, que és on està Marcelinho.
0: Sí, està allò de Guillem Vives, buscant el bloqueig, ell mateix fet de pantalla. S'ha frenat, ha quedat darrere. Jaime Fernández ha quedat llançant per anotar 14-16 en el marcador. Pati Mills que continua atacant a... Hackenson, la penetració i el cistellot. 16-16, patiment, jugant massa còmode. Xus Vidorreta, que té un any més de contracte, de moment es manté... No, en té dos, jo crec que va fitxar fins al 2028, Fins al 2028. Daniel, si podem buscar, jo crec que va renovar fins al 2028. 4 minuts i 29 segons per acabar el primer quart. Perd la pilota Hackenson. De fet, el regala una passada per Scrap. Joventut 16... Canàries 16.
3: Gràfiques Venus, 50 anys del millor servei d'impressió per a les empreses de Badalona.
6: Imprimeix a Gràfiques Venus.
0: Doncs no hi ha Marcelinho, avui toca Patty Mills. Tercer triple de Patty Mills, que porta 11 punts, falla ara Hackenson. Hackenson, que porta un final de temporada, que déu-n'hi-do,
1: Sí, justet. La veritat és que ara o millora play-off, o si no... Jo crec que no estan convencent a final de temporada. Per cert, Vidorreta té contracte fins al 2028, efectivament.
0: Sí, oi? Confirmat.
1: Sí, sí.
0: Doncs hi havia alguns dubtes, veurem si són o només és allò en rumores, són rumores. Ha fallat ara Jaime Fernández, Yannick Crack sol, finta el triple, però no el llença. Penetrant, molt forçat, no anota. Ha llançat amb poca convicció, Yannick Crack, la penya perdent de 3, 19 a 16, 3, 40. Accions amb possessions molt curtes, sense massa control. I es prepara en Hanga per entrar a pista. De moment només quedarà Morin. Mills, ajuda a dos, bàsquet. Porta 13 punts, Mills. La penya està amb dues faltes personals. Carola, Daniel, sabem el que és gestionar les faltes?
1: Sí.
0: Quan no estem en bonus?
2: Jo crec que és una de les assignatures que té la penya.
0: Ostres, per favor, una mica més d'agressivitat. És que ja no és una qüestió de cada 600 o 700 o 800.
2: I a part que...
0: Vives per Hackenson, triple. Hackenson, la clava de 3, triple de Lude Hackenson. Triple Subaru!
6: Subaru Eco Hybrid. Més Subaru que mai.
4: Subaru.
0: I ara bàsquet de Jaime Fernández una altra vegada per la dreta. No hi ha manera, Daniel, d'interpretar bé aquestes situacions. De moment... I guanyaria l'esmorzar, que en Bertan seria Patty Mills, que porta 13 punts. La penya en porta 19, 23 a 19. Yannick Crack se la juga a 3, no hi va. El rebot torna a ser per Frank Guerra. De moment, Dani Miret, que no demana, és mort. Camp Bertran, més de 100 anys, celebran cada dia el segurador. Croissants, ensaïmades, tornem i ser millor per la Badalona a Catalunya. Tot això ho podreu gaudir al bar amb un supercafè i fusions subnaturals. A la teva beguda preferida, no us equivoqueu. Camp Bertran, carrer Canonja Baranera, cantonada, carrer de Carme, Camp Bertran.
3: Tot ho fem amb el millor producte.
6: A la cantonada del carrer d'en Cuet amb el carrer del Carme.
0: Estem jugant bastant malament. Scrap penetra, treu la falta, debutarà Morin. Treu la falta, 2-1 d'Scrap. La penya perdent 25 a 19, debuta Morin. Al minut 7 i mig, entra Ricky, entra Hanga. No podem estar sense Ricky pista. Això
1: sí.
0: És la realitat.
1: Sí, sí. Acaba claríssim, i a més, com tu has anat dient, en bona part per la defensa, que això és més greu.
2: És que és el que anava a dir, no entenc la disposició defensiva de l'última acció, però tampoc entenc que és evident que Patty Mills és un gran anotador. però està tirant sol, és que no està tenint dificultat per rebre i poder aixecar-se, però és que ara la d'Scrap també, o sigui, donar tantes facilitats al rival, no juga Marcelinho, però tampoc no són
1: no.
2: Un equip de primera catalana, vull dir, no deixa de ser el Tenerife amb jugadors molt talentosos.
0: Molín, bloqueja dreta per Hagan, se la dona per Ricky, demana bloqueja al costat esquerre. Ricky, treu la falta i seran dos tirs lliures. Llàstima, bon bloqueig. Molín aquí no ha interpretat bé on volia el bloqueig Ricky, que volia sortir per la dreta, han penetrat per l'esquerra i han rectificat a l'aire, treu la falta, no anota el 2-1, però seran dos tirs lliures. Ricky va sumant, no? Porta només dos punts, però ha fet moltes coses ja, Daniel.
1: Sí, Ricky porta dos punts, però ha repartit ja tres assistències i ha agafat un parell de rebots, porta 7 de valoració, és el més valorat de l'equip.
0: Aquí passa alguna cosa amb el speaker, perquè el tenim aquí molt, molt frenat. En el videomarcador van posant arriba l'afició i coses d'aquestes, però no...
1: No, clar, no acaba de funcionar això, no?
0: No, eh?
2: Potser està fònic.
0: Ricky, anota els dos. Eh?
2: Potser està fònic.
0: T'imagines si és Piqué i està...
2: Broma. Tenim els
0: Piquets...
2: Sí.
1: És Piqué que xiu-xiueja.
2: Que xiu-xiuejava.
0: Van Beek. Jugant a la pensió Van Beek, jugador nord-americà del Tenerife. Van Beek, que és esquerrà. No, anota, rebotes de Hanga. 1 minut 43 segons. La sensació que tinc és que el partit està passant lent.
1: Sí.
2: Perquè estem d'acord.
0: Tenen 2 minuts encara i han passat moltes coses, no?
2: Sí. Hi ha hagut molts canvis.
1: Poques faltes. Cap dels dos estan bonos.
0: Ricky perd la pelota. Ricky perd la pelota. Intentava la passada d'interior per Morin. I ara la quarta falta personal és de el Joventut. És la falta de Hackanson. I important aquesta falta... Perquè entra en bonus la Joventut, faltant 1 minut 25 segons. Si vols mirar l'esport com cal, apunta aquest nom. Tens Mora Badalona. Hamburgueses, tapes, entrepans, planxats i els millors vermuts de cap de setmana. Tens Mora. El temps perfecte, obert de dimarts a diumenge al carrer Sant Sebastià, 2 de dalt la vila. Restaurant Tens Mora.
7: L'esport bar de Badalona amb un ambient animat i familiar. Tens Mora.
0: L'altre dia en el partit que va jugar el Joventut a Madrid, van aprofitar uns familiars per anar al temps mort a dinar allà i, bueno, van xalar de valent amb el partit i amb el menjar i amb l'ambient que s'hi viu. Carrer Sant Sebastià, 2 de la vila, no us ho perdeu, eh? 26-21, ha fallat ara al Tenerife. I el rebot és de Ricky Rubio, un altre. Morin, llença 2 i falla. Falla Morin el llançament, aquest jugador que arriba del Japó. Des de sota el cèrcol falla el llançament Morin. El gamb Van Beek. 26-21, ha rebut 26 punts la penya. Abromaiti llançant davant de Morin i anota 28-21. La penya perdent de 7. Daniel Carola, això és un colador.
2: Sí, sí, jo crec que el tema està darrere. Darrere la penya no està sent solvent i té bastanta més capacitat.
0: I només juguem un partit per setmana, teòricament, tot i que ara aquestes dues setmanes hi han dobles. Les jornades de CB, torna Morin a fer-li el bloqueig per on toca. Ricky se la juga de 3, triplaco. Triple, Ricky, triple de Ricky Rubio, triple! Subaru!
7: Al polígon de les Guixeres o a driving.com, Subaru.
0: Sastre se la juga de 3 en l'últim segon, no nota, acaba el primer quart aquí, al Santiago Martín. La Laguna Tenerife 28, Joventut 24.
8: Supermercats Condis patrocina aquest partit.
0: Daniel, com estem veient el tema estadístic? Perquè 28 punts encaixats.
1: Sí, sí, sí. La penya clarament té problemes en defensa. En atac, el millor és Ricky Rubio. Porta en 6 minuts i mig, de moment, 7 punts amb aquest triple que hem vist. També 3 assistències i 3 rebots. Porta 12 de valoració. Però el següent més valorat de l'equip no arriba ni a la meitat. És Jabari Parker, que de moment en 4 minuts i mig ha fet 5 punts, un rebot i 5 de valoració. Rusic ha sumat 4 punts amb 2 de 2 en tirs lliures i ha perdut una pilota. Cameron Hunt, 3 punts, aquell 2-1 que hem vist molt valent i 3 de valoració. I Vives, que també porta 2 punts, una assistència i 3 de valoració. La resta, poca cosa. La penya porta 5 de 9 en llançaments de 2 i 3 de 6 en triples. Això sí, 5 de 5 en tirs lliures.
0: De moment, Carola, el joventut que està, jo crec que està entrant en partit, eh? Està escalfant. En priori, Mills està a la banqueta i això ens dona una miqueta més d'aire, però hem de treballar al darrere.
2: La veritat és que hi ha dues coses que no m'agraden. És la intensitat defensiva de la penya en aquest primer quart, perquè, a més, si una cosa has de fer amb el Tenerife és desgastar-lo. Si la teva defensa és consistent, obligues el Tenerife a fer atacs llargs i haver de treballar, que és el que no vol. Vol resoldre més fàcilment, amb menys desgast, per entendre'ns. Això no m'agrada. I després el que no m'agrada és que si no hi ha Ricky, l'equip sembla com que deixi d'estar connectat. Hi ha jugadors prou vàlids per mantenir la connexió. O sigui, no pot ser que... com que no juga en Ricky, ja no... No, s'ha de fer la feina igual.
0: En el campionat d'Espanya cadet, el joventut masculí ha guanyat 99-72 a l'Obradoiro. Demà, quarts de final contra Gran Canària. I en femení, victòria també de la penya, 82-50 contra Castelló. Demà, quarts de final contra el Janssen, a dos quarts d'una del migdia. Evidentment, som a planter, som a Bressol. I també hem fet referència a Joan Filibaldo, perquè acaba de començar el segon quart, el Santiago Martín.
4: Et caduca el carnet de conduir?
5: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
4: Carrer Francesc Macià, 6.
5: Al costat de Pompeu Fabra.
0: Van Beek, triple. Van Beek, triple. Rosic arriba tard a puntejar, tot i que ha puntejat, però ha pogut llançar. Van Beek no és un jugador molt alt, és esquerrà. Jo crec que li ha tapat la mà dreta. Joan Hanga davant de Sastre. Sastre és dels jugadors que porta... No dic que és un escariolo amb el cabell, però déu-n'hi-do aquest look, eh?
9: Sí, és veritat.
2: I si té una germana, que li recomani que se'l talli.
0: Sí, no?
2: Sí.
0: Falla el triple Hackenson absolutament sol. Joan Fittipaldo. Fittipaldo. Michael Rosic, que surt a l'ajuda. Gran guerra. Abromaitis. Abromaitis intenta la penetració. Rosic ha de sortir fins a 6 metres. Ara hi ha Hanga amb Frank Guerra. Hi ha d'haver una ajuda, hi ha d'haver una ajuda. Frank Guerra, queden 3 segons i la falta de Hanga és una falta tàctica, però només quedaven 3 segons perquè estaven al pal baix, defensat per Hanga. Ho ha vist Frank Guerra, que l'atacava. Un minut de segon quart, 31-24, mantenim els 7 punts de desavantatge. Hi ha un aficionat vestit de plàtan. Disfressat de plàtan.
9: Un dimecres a les 9 de la nit, o a les 8 d'allà, vaja, vestit de plàtan.
2: Dia 20 de maig.
0: Hi ha una cosa molt clara. Vull dir, la felicitat, Daniel, Carola, cadascú...
2: La viu seu...
9: No, i arriba pel camí que vol, sí, sí. No, em sembla admirable arribar-hi vestit de la plata.
0: Me l'imagino aquest aficionat a casa, una hora abans, agafant la seva disfressa de plàtan i venir xino-xano, bueno, no sé si venen xino-xano els plàtans, però fins aquí.
9: Sí, sí.
0: I tot el partit vestit de plàtan.
9: A veure com ho fas tu, clar.
0: Jo decidiria. 31-24, falla el llançament Van Beek i és falta personal sobre el joventut, la penya jugant amb Hackenson, Hanga, Parker i Rusic. Teòricament aquí Hackenson hauria de ser el base, però jo crec que ho fa Hanga.
9: És veritat que aquesta primera acció l'ha pujat Hanga, però, home, jo crec que...
2: Jo crec que
9: serà Hackenson, no?
2: És un...
9: Sí, també una miqueta que estigui més a prop, sí, potser, no?
2: Sí, i segons com mana l'acció, llavors, encara que hagi baixat la pilota Hanga, si l'acció l'ha manat Hackenson, la jugaran igual.
0: Falla el triple Hanga. Fittipaldo buscant per Sastre. Sastre intenta fer-ho contra un. Rosic l'aguanta. Fittipaldo se la juga a 3. Aigua, rebot de Parker. I ara és un 4 contra 2. Parker, frena, dona per Han per Hanga i està sol Hackenson. Ha d'optar Hackenson, no pot adoptar. Estava sol, molt sol. Hackenson penetra, no anota, el rebot és de Rosic, bàsquet. Havíem vist penetrar Hackenson.
2: Mare de Déu. Ho hauríem de guardar, aquesta acció l'hauríem de guardar.
9: Sí, perquè la veritat és que ell mateix a vegades s'extralimita, jo crec. Podria allargar més la jugada i penetrar i buscar una safata o una assistència per Cistella i fa un tiret que llença bé, però...
0: Tornarà Patty Mills. Abromaitis se la juga a 3, triple. Parker arribant tardíssim. Un percentatge de triples porta l'amic Tenerife, ui!
9: En triples porta 5 de 10.
0: 5 de 10, 50%, 34-26. La penya torna a perdre de 8. És màxim desavantatge del partit. Anga per Rosic, que finta, dona per Hackenson, passada per Rússia, Rússia tens a dos, Cistellot. Com està jugant Michael Rússia, que ja porta 8 punts en la partida d'avui?
9: És que sembla que faci 2-20, eh?
2: Sí, no, no, sí. És que té uns braços tan llargs.
0: Quan hi ha aquelles situacions que diuen, no, és que pot anar als Estats Units. És que jo ho entenc.
2: Home.
0: És que jo ho entenc. Gran guerra, llançament davant de Rússia, que ve que ha tapat ara Rússia. Parker ha tocat la pilota, però Maitis, no, no. Parker se li escapa la pilota. Parker era un 3 contra 2. Tenia sol, però sol a Rússia. Ja arribarà en transició i se li escapa la pilota. Li patina, fa allò típic que fa el Daniel Muñoz quan no toca ni el cèrcol quan llença el triple, de mirar-se les mans.
9: Mirar-se les mans, eh? Un bon clàssic.
0: 34-28. De moment, el jove turca es manté per darrere. Si necessites mobles de cuina, sanitari i ceràmica, per què et visita'ns a Badagrés? Ho tenim tot per arreglar la teva llar. Entra a badagrés.com o truca'ns al 93-395-0311. Badagrés!
10: Badagrés.
11: Badagrés.
10: Construïm casa teva. Reformem la teva llar.
0: Doncs en tornem i 6-11 en triples. La clava Jaime Fernández, la penya. Està perdent de nou Daniel Carola. No ens en sortim en la defensa exterior. Ja tens mort de Dani Miret, tens per anar a Badagrés. Ara m'ha comentat el Pere Companyó que aquest aficionat disfressat de plàtan ja era a la Final Four de Badalona.
2: Deu ser el seu uniforme oficial per veure partit de bàsquet.
9: Sí, els aficionats de Canàries sempre van amb vestits de plàtans i de grocs i són disfressadors.
2: És el que té, tenen carnaval.
0: Però hola, hem de tapar el triple. Hem de tapar el triple.
2: Hem de defensar, Xavi.
0: Sí,
2: hem de defensar. És que crec que és un problema de la actitud de la defensa. És a dir, jo no crec que no sàpiguen aquestes alçades de la vida que Jaime Fernández és dretà. Jo crec que saben perfectament en quines posicions li agrada aixecar-se Patty Mills. Estic convençuda que tota aquesta feina de scouting s'ha fet abans. Jo crec que és una qüestió de canvi de xip. Crec que és una qüestió de una mica d'orgull personal de cadascun d'ells i posar-se darrere. I tens raó, a la línia de 3 estan arribant tard. Estan arribant tardíssim, però és que estan arribant tard a totes les accions.
0: Doncs en sortint de moment, torna Drell, torna Simon. I per tant, també jugant ara amb Guillem Vives de 1, Han de 2, Hanga de 3, Drell de 4 i Simon Virander de 5. Atacant el conjunt Pedinegra, 6 minuts i mig per acabar la primera part. Hanga amb la pilota buscant a Han. En canvi, el Hanga de moment porta un 2 més 1 i prou, en 13 minuts. Han, Cistellot.
2: Això passa per parlar.
0: Com pot ser que sigui tan bo aquest tio, tan petit i tan bo? Boníssim. Aquest sí que el volem, eh? Que
2: però veu... Però deies, un tir en 13 minuts. Veu poques pilotes, eh?
0: Pick and roll, bàsquet a Frank Guerra. Yeah. Jaime Fernández, la dona per Frank Guerra, i anota. I tothom a la penya arribant tardíssim, eh? Drell davant del Derete. Simon buscant a Guillem Vives, avançant per Patty Mills. Vives, buscant el tauler, bàsquet, que bé que ho fa, això d'aguantar, per veure si doble la pilota o no. I ara Dani Miret li està demanant a Simon més intensitat en aquesta defensa. L'altre dia contra el Madrid va aguantar, em sembla que van ser 12 minuts, no sé si és correcte això que estic dient.
2: Simon,
0: Daniel,
2: dius.
0: A Virgander.
9: Minuts de pista.
0: Pot ser, Vives, tampoc?
9: T'ho miro, no sé exactament.
0: És el que podia aguantar, és el que podia aguantar, va dir.
2: Allò de les... De les molèsties.
0: Sí. Falla el triple ara Mills, contracop del joventut. Està sol Han, falta de Jaime Fernández.
9: Mira, contra el Madrid va jugar una miqueta més, va jugar 17 minuts. Contra l'Andorra n'havia jugat 16, i els anteriors sí que havia jugat només 5 i 8, vull dir que a poc sembla que va augmentant.
0: A 5 minuts, 0-4 per acabar la primera part. La Laguna Tenerife 39, així s'ha jugat tu, 32.
11: Supermercats Condis patrocina aquest partit.
0: Ataca Drell. Drell forçadíssim. I no ha jugat a res. Tornarà Scrap. Tornarà, ja dic crack, també. Van Beek se la juga a 3, triple. 7 de 13, diria.
9: Sí, porta... Exactament, 7 de 13. El Tenerife, un 54%, però bueno, és que és l'equip amb millor percentatge de la Lliga, eh? Té un 39%, vull dir que no és que l'equip no estigui visat.
0: Drell, forçadíssim, torna a perdre la pilota, contracop del Tenerife, i haurem de tornar a recórrer el mateix. Ricky Rubio. Se'n va a Hang a la banqueta, que diu que té proposta de renovació. Què en penseu d'això?
2: Jo crec que tot el preu, no? Jo crec que per mi és bàsic.
9: Sí, però d'entrada, sí, a mi la idea m'agrada.
2: És un jugador que aporta, sí. Crec que no ha fet una temporada molt brillant, al meu entendre.
9: Bueno, brillant, té 37 anys.
2: Ja, vull però a veure, un moment, que no li paguen una T10 i el Bocata.
9: No, saps? Però tampoc que... com al Madrid.
2: No, jo, ja, jo crec que... ja, però vull dir que jo crec
0: triple
2: que...
0: Triple del Derete. Triple del Derete. Vuitè triple del partit. Està molt bé que Tenerife sigui qui més triples anota. Està molt bé que estigui en ratxa, però ara sí que, sisplau, posem-nos-hi una miqueta perquè...
2: És que si no els hi caurà. És que els hi caurà, i... si no, la grossa.
0: Falla Ricky, el rebot és del Derete, i Dani Miret jo crec que hauria demanat és mort. De moment no sí. Ho fa.
9: Sí, això em sorprèn.
0: Treball al Joventut, no juga a Huertas, no juga a Dornecam, no juga a Gedriaitis. Jaime falla. Rebot de Yannick Crac. Jaime Fernández ha perdut la pilota, contracop. Yannick Crac anota. I ara, a hora que a camp obert faci això, Yannick Crac. A 11. 45 a 34, el Joventut que continua perdent i va a remolc, tota l'estona a remolc. Bàsquet, un altre cop d'Scrap. Carola, ens han clavat 47 punts ja en 16 minuts i 50 segons.
2: I a més, o sigui, els de la penya estan fresquíssims, vull dir, no veig els jugadors, no sé, traient el fetge, les defenses que estan fent.
0: Ricky, assistència per sota les cames de Virgander. Llença una bona pedra. Drell agafa el rebot. I acaba traient la falta. I l'esport es viu també fora de la pista. Restaurant és mort a Badalona. Tens hamburgueses, tapes, entrepans, planxats i un ambient brutal. Per veure bàsquet, futbol o motos. Tens mort, el temps perfecte de dimarts i diumenge. Carrer Sant Sebastià, 2 de dalt de Vila. Restaurant, temps mort.
12: L'esport bar de Badalona, ideal per veure els partits amb amics o família. Temps mort.
0: Se'n va a la banqueta Virgander, se'n va a la banqueta Vives. Torna Han i torna Rusic. Per tant, la penya jugant amb Ricky de 1, Han de 2. Crack de 3, 4, Drell, Rusic, 5. 47-34, menys 13. Anota, quants punts ens va anotar el Madrid en el partit de mitja part? Crec que perdíem de 2, no?
9: 47, sí, una cosa així. No. Segon.
0: Drell anota els dos lliures. 4-7-3-5 el Joventut, 4-7-3-6 d'11 Joan Fittipaldo. 2-44 per acabar el primer temps. Fittipaldo buscant a Patty Mills sol en el triple, se la juga a 3, no nota, rebotes de Frank Guerra i se queda Abromaitis. Patty Mills triple. Quart triple de Patty Mills. És increïble la passivitat defensiva. La passivitat defensiva. Com estem caminant en el partit d'avui. Triple de Patty Mills. La penya que perd de 14 màxim desavantatge. Ja tens mort de Dani Miret. Tens per anar a Badagrés. A 2:29 per acabar la primera part. La de 1 a Tenerife, 50. A 6 de Joventut, 36.
12: Badalona confia en Arts Gràfiques Venus. 50 anys imprimint per a les empreses de la ciutat.
13: Imprimeix a Gràfiques Venus.
0: Daniel, anem a repassar aquesta estadística de triples perquè això és un festival.
9: Sí, el Tenerife porta 9 de 16... en triples, només un 56%. El primer quart en portava 3, que no està malament, però és que ara el segon quart en menys de 8 minuts n'ha anotat 6 ja. Patty Mills, concretament, en porta 4 de 7. A mi em costa d'entendre, sent un jugador, anota 18 punts per partit, Patty Mills. Tothom sap la capacitat anotadora que té.
2: Exacte, o sigui, és que pot fer un strip si segueix així.
9: Sí, sí. I no sé, jo aquests últims dos triples, Rusić ha aconseguit picar-li la pilota perquè ha sortit bé el flash, però després no han parlat qui sortia, qui no, ha llançat el triple alliberat, ha fallat, han agafat el rebot i ha pogut tornar a llançar alliberat. És veritat que està una mica lluny, però vull dir, és Patty Mills, no és, com deia la Carola, un jugador de primera catalana. Patty Mills ha notat més de 20 punts en 3 Jocs Olímpics. Vull dir que...
0: Ostres.
2: De mitjana.
9: Sí, sí, de mitjana.
0: Ricky, davant de Franger, en la penya perdent de 14. Està ara en una espècie de defensa zonal. I la falta sobre Michael Rusić l'estava abraçant Fittipaldo per evitar que li creixin la pilota interior. 2-12 per acabar la primera part, 50-36. A la banqueta han jugat tots menys Miguel Maligaren. Ha debutat Morín. Ricky. Interior per Rusić. Rusić per Drell. Perd la pilota Drell. Quin partidet que està fent Drell, eh?
2: Quin partidet.
0: Rusić perd la pilota. Salles del terra, lluitava, hi havia 3 jugadors del Tenerife i ell sol. 3 del Tenerife i ell sol. I al final, clar, si ningú va allà a intentar agafar-li la pilota, doncs la recupera. Ataca el Tenerife per ampliar encara més la màxima avantatge. Dani Mirec que protesta. I ara revisen. Anem a veure què és el que revisen. Què deuen revisar? Carola, Daniel,
2: no sé,
0: si
2: no,
0: ho
2: no
0: diuen
2: per clar.
0: Televisió...
2: No em queda clar.
0: No sé...
9: Nosaltres, de moment, tots just hem vist la imatge en directe i no...
2: De la falta i
9: sí.
2: No...
0: A més, crec que és una revisió que demana... Que demana Dani Miret? Jo crec que no.
2: No, jo crec que ho parla, l'àrbitre ho parla amb Miret, però m'ha semblat que l'àrbitre deia meva, com si fos ella el que anés a...
0: O sigui, el que anava a decidir és...
9: Potser miren si és acció de tir, perquè a la penya no estan bonus. Crec que deuen mirar això, si és acció de tir.
0: Estic bastant d'acord que deuen mirar això, eh? Uneix-te a l'experiència Club Pilates Badalona, fent classes de Pilates Reforma, juntament amb altres aparells, tots de la marca Balance Body, oferint diferents tipus de classe, treballant per nivells, opcions de classes privades, instructors certificats. A Club Pilates Badalona t'ajudem a assolir els teus objectius. Estem al carrer Sant Joaquim 35 de Badalona. Club Pilates Badalona. Carola, perquè no tornem a caure amb el que ens va passar l'altre dia. La penya va guanyar Madrid, sí, va jugar durant molts minuts en passivitat. Avui està fent una mala primera part, caminant en defensa, i tenint en compte que no juga Huertas, ni Dornigam, ni Lleitis, per tant, tres baixes importants, que la penya té 12 sèniors, jo crec que el jugador hauria d'exprimir una miqueta més la seva... Perd la pilota ara, ja n'hi crec, en contracop, li roba Fittipaldo. Quina pèrdua més tova, eh? I jo crec que aquí, perquè estem ben situats a la classificació, però, ostres, si ens estiguéssim jugant molt...
2: És que abans...
0: Triple de Mils. Cinquè triple de Mils, de penya perda 17. Cinquè triple de Mils, desè triple del Tenerife, la penya perda 17, 53-36. Ricky, Cistellot. Ricky i poc més.
2: Sí, sí, exacte.
0: O Ricky i res més. Estem d'acord?
2: No, sí, Rusić. Rusić una mica i
0: sí,
2: Ricky.
0: Tens raó. Ostres, em preocupa molt, eh? Molt.
9: Tenerife porta 25 punts.
0: Pot ser que tinguem aquesta poca ambició com a jugadors,
2: sí.
0: Com a equip.
2: Sí,
0: de
2: perquè...
0: veure que el rival no té la seva estrella i anar-nos a matxacar aquí per assegurar el play-off i la sisena plaça falten 3 jornades.
9: Sí, bueno, falta l'estrella, falta un titular o gairebé titular com... Giedraitis i Dornigam, que també és important. Vull dir que no té perdó de Déu, això d'avui.
2: No vull menys tenir el Derete, però ha ficat un triple.
0: Ostres, bàsquet de Mills. Porta 21 punts, Patty Mills.
9: En menys de 12 minuts.
0: Em sembla bastant lamentable l'actitud defensiva del Joventut, eh? Han, obrint per Park, crec que està sol. Se la juga a 3, Parker, triple. Triple de Jabari, Park, la penya perdida, 17. Triple de Parker, triple... Subaru!
14: Nova gamma Subaru Eco Híbrid autorrecargable. Subaru.
0: Quan Jaime Fernández cau al terra, ja n'hi crac. Parker davant de Jaime, Jaime, marejant a Parker. Se n'anirà per la dreta, se n'anirà per la dreta, atacant-lo, atacant-lo com va fer. Anava a dir un jugador de l'AEK, però no volia dir-ho. 55 a 41. Recupera la pilota Ricky. Última possessió d'aquest primer quart. Partit bastant ràpid, per cert.
2: Sí.
9: El segon
2: sí,
9: quart,
2: sí. El segon quart.
0: Sí. Ricky perd la pilota. La recupera el Tenerife. Mills recupera Ricky la pilota i la falta sobre Ricky. Seran dos lliures traient petroli, eh?
2: Això sí, molt
0: era
2: petroli.
0: Era 3 contra 1. Ricky roba la pilota, rep una falta, està en bonus. El Tenerife, per tant, seran dos lliures. Seran 3 segons, 7 dècimes. Amb el jugador perdent de 14. Ricky 9 punts, Parker 8 i Rusic 8. La resta...
9: Sí.
0: Que no.
2: No, la resta no hi són.
0: Mare meva, quina primera part, eh?
9: Sí, ara, bueno,
0: ara passarem, però...
9: estic segur que Miret fotrà una bona esbroncada al vestidor, perquè és que la defensa d'aquest segon quart no pot ser.
2: És que, però a banda de l'esbroncada, és que tu com a jugador no pots sortir a jugar els propers minuts amb la... no sé, amb la passivitat que ha jugat aquest segon quart.
0: Ja li ha tens mort aquí a Santiago Martín, Joventut 43. La Laura Dreyfe, 55. Tens mort de Xux Vidorreta. Tens per anar a Badalés. Doncs queden 3 segons, 7 dècimes, 55-43, amb una penya que no està al nivell. Recordem que juga diumenge contra el Burgos, 6 de la tarda, que torna a jugar dimarts a l'Olímpic contra l'Unicaja, segona part del partit, amb la penya guanyant de 20, 53-33, en aquella aturada pel videomarcador, i acabarà la penya dijous o divendres a Girona, a Fontejau, la Lliga regular. Segons quedi 5è o 6è o 7è, jugarà el dimarts 2 o el dimecres... No, el dimecres... És el dimecres... Ara no m'equivoqui. El dimarts 2 o el dimecres 3.
2: Uh-huh. A mi el dimecres 3 no em va bé, Xavi.
0: Doncs fem-ho el 2, o què?
2: Sí, sisplau.
0: Val. Daniel, com ho tens tu?
9: Jo m'adapto. Intento buscar la vella.
0: Tu ets com en Morín, eh? T'adaptes, el que faci falta.
9: Ei, home.
0: Sort que tenim Ricky Rubio. Sort que tenim Ricky Rubio, que porta sí. 11 punts ja en el descans.
9: Seria humiliant, si no, això d'avui, sincerament.
2: Sí, no.
0: Oh. Sí, absolutament.
2: És que ara...
0: Arribem justets de forces o què passa? Aquí?
9: No, jo crec que avui ha faltat defensa. Ofensivament sí. L'equip no ha estat malament, però no pots tenir davant l'equip que nota més triples per partit. I amb millor percentatge i creure que si estàs a 2 metres ja està bé, prou. Ja n'hi ha prou.
2: I que els jugadors del Tenerife no se'ls veu ansiosos per trobar posicions, sinó que les troben amb molta facilitat.
9: Sí, algun triple de Mills estava ben defensat, algun però la resta però, no.
0: Escolta, anem a explicar l'última jugada en 3 segons, perquè treu Fittipaldo de banda, la dona Braumatis, li torna la pilota i Fittipaldo està sol, però sol, llença el triple, ha fallat, però ha fallat perquè avui el que estava disfressat de plàtan doncs l'ha despistat. Però ha llençat molt sol, és sí. Que venim d'un temps mort i amb una sola passada traient de banda ha quedat sol el que treu de banda. Un error increïble.
2: És que amb aquesta jugada s'explica... el que estem dient de la defensa de la penya i d'aquests 55 punts que ha ficat el Tenerife. S'explica amb aquesta acció, perquè és evident que té bons tiradors al Tenerife, les estadístiques sí que així ho indiquen i que té bons percentatges, però el problema no és no el té el Tenerife, el problema el té la penya, que està relaxada davant d'un equip que tira bé.
0: Daniel, anem a repassar les estadístiques els primers 20 minuts per entendre una miqueta què és el que està passant, aquest desastre absolut en defensa de la penya.
9: Doncs de moment el millor, ho hem estat dient, és Ricky Rubio per part de la penya, que en 10 minuts porta 11 punts amb 4 de 4 en tirs lliures, un triple inclòs, 4 rebots i 3 assistències per 16 de valoració. També està fent un bon partit Jabari Parker, de moment, que porta 8 punts, com a mínim, ofensivament, vaja, està jugant bé, porta 8 punts, 3 rebots i 9 de valoració, els mateixos que Rusić, que també ha sumat 8 punts, 2 rebots i 9 de valoració. Cameron Hunt, que porta de moment 5 punts en 14 minuts, només ha mirat a cistella dos cops, i els dos cops ha anotat, porta una assistència, 8 de valoració. Vives, que ha jugat 7 minuts, però porta 4 punts, 1 assistència i 5 de valoració, i la resta no hi ha cap jugador que passi dels dos de valoració. Ni Drell, ni Crack, ni Hanga, ni Hackenson, ni Morin, ni Virgander. Tots ells porten o menys 2, o menys 1, o 0, o 1, o 2 de valoració. La penya, que porta un 55% en llançaments de 2, 4 de 9 en triples, ha llançat poc, però amb bons percentatges, i 9 de 9 en tirs lliures. Això sí, com hem anat dient, el problema més gran de la penya és en defensa, sobretot en Pati Mills, que en menys de 13 minuts porta 21 punts, 5 de 8 en triples i 20 de valoració.
7: Visita'ns a Subaru Badalona o a drivin.com. Subaru.
0: Doncs, Carola, tens per reflexionar una miqueta, perquè o canvien la mentalitat o aquest partit no el traiem, eh?
2: És evident que ha d'haver-hi un canvi, ha d'haver-hi molta més energia en defensa, perquè si deixes que el Tenerife et torni a endossar 55 punts, no tens res a fer. La bona notícia, la penya només està a 12.
0: Només és a 12, el descans. A la Laguna Tenerife, 55. A 6 de Joventut, 43. Nosaltres fem una petita pausa. Us deixem el més destacat que ha donat de si la nostra ciutat, el Martí Villegas, el gran Martí Villegas, i tornem de seguida per viure la segona meitat. El descans, la penya perdent de 12.

0: Has de renovar-te el cotxe?
1: Vine als concessionaris Trivim i tria entre més de 1.000 vehicles nous d'ocasió o quilòmetre zero a preus increïbles.
0: Visita els nostres tallers i concessionaris oficials Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Abarth, DS Automobiles, Jeep i Subaru.
1: I si el que busques és una moto, visita'ns a Piaggio, Vespa, Aprilia i Moto Guzzi al polígon industrial Les Guixeres de Badalona.
0: T'esperem a Trivim.
2: Notícies Badalona.
3: Bona nit. Aprofitem la mitja part del partit de la penya per fer-vos un breu repàs de les notícies més destacades de la nostra ciutat. Us parla Martí Villegas. Les obres que es faran per refer el pont del Petroli estan dissenyades perquè en un futur sigui resistent a temporals més violents que el Glòria, que ara fa 6 anys el va partir en dos. El nou pont del Petroli, que a partir de la tardor tindrà forma circular, estarà preparat per suportar condicions més adverses que les que el van destrossar el 2020. L'empresa d'enginyeria Reventós, l'encarregada de reconstruir aquesta icona de Badalona, ha tingut en compte factors com la força de possibles temporals i de la pujada del nivell del mar perquè la nova estructura no torni a patir estralls similars. Manuel Reventós, l'enginyer encarregat de la rehabilitació del pont, ho ha explicat en una entrevista al Badalona 360.
4: Nosaltres l'hem fet amb els números de temporals més grossos que la Glòria. Hem tingut en compte que s'aixeca el nivell del mar, que s'està aixecant el nivell del mar, el canvi climàtic, hem tingut en compte el màxim temporal que tenim previst, i li hem afegit uns coeficients de seguretat, etc. Segons els nostres números, hauria d'aguantar. Ara la realitat és una altra. És sempre la realitat, eh?
3: La reconstrucció del pont del Petroli començarà amb el desmuntatge dels elements que queden a la punta, és a dir, les pilones i les restes de la plataforma. També es desmuntaran 5 trams malmesos del pantalà i se substituiran per uns de nous. Per als enginyers, aquesta fase serà prou senzilla. Les actuacions més complicades, però, es faran més endavant, previsiblement cap al mes d'agost. Una d'elles serà la instal·lació dels pilons de la plataforma final. I l'altra, segurament la que serà més vistosa, és el muntatge i soldadura de les peces que conformaran la plataforma en si.
4: Hi ha un parell d'operacions complicades que són clavar tots els pilons de la corona a la punta i després de venir amb la peça a trossos, perquè sencera pesa molt, i posar-la a dalt i soldar-la. I en aquests moments el que estem és fent petites modificacions al projecte perquè les operacions de muntatge siguin el més senzilles possibles.
3: Les obres de la platja de la Barca Maria acabaran passat l'estiu. La previsió és que un cop a DIF acabi la construcció de l'escullera a tocar de les vies del tren, prevista a les acaballes d'agost, la Generalitat començarà les obres de reconstrucció del passeig marítim. I és que les obres del col·lector fetes per l'àrea metropolitana, els danys de la zona i la gestió amb les dues administracions han estat els factors de l'endarreriment dels treballs. Badalona no podrà comptar aquest estiu ni amb la platja de la Barca Maria ni amb el tram afectat per les obres del pont del Petroli, el qual quedarà avalisat. Igualment, la temporada de platja començarà el 30 de maig i ho farà amb un augment dels equipaments, com ara els mòduls que passen de 6 a 9. Així ho ha explicat el cap del Servei de Medi Ambient de l'Ajuntament, Enric Caner.
5: Bé, doncs aquest any doncs afegim els 6 mòduls de salvament que hi havia doncs, l'any passat,

0: climàtic. Montgat és el municipi que ha experimentat un retrocés més extrem de la sorra amb una pèrdua de més de 100.000 metres cúbics entre el 2012 i el 2022. En aquest període s'han perdut gairebé 750.000 metres cúbics de sorra a les platges catalanes a causa dels temporals i l'augment del nivell del mar. Badalona també ha estat un dels municipis litorals afectats. Les platges metropolitanes han perdut més d'un 25% de sorra l'última dècada. Per erradicar aquesta situació, l'AMB ha ofert 20 milions d'euros per poder finançar accions per aportar sorra o fer dunes de contenció artificial, entre d'altres. El vicepresident executiu de la institució, Antonio Balmón, ha explicat quina és la intenció d'aquest pressupost.
1: Estem disposats a posar aquests diners en un pla d'actuació que ens permeti, evidentment, actuar, no erradicar ni solucionar, com abans parlava tant un periodista, però sí a evitar i demostrar que es pot treballar des d'una altra perspectiva aquesta dualitat que comentaven. Un ús multitudinari, però també una protecció de la nostra natura. I aquest és el nostre compromís.
0: Televisió de Badalona tanca l'abril amb més de 550.000 espectadors. Demostra així el seu posicionament com a mitjà de referència de proximitat. També creix en l'apartat digital, registrant prop de 3 milions de visualitzacions. Durant el mes d'abril, el canal va arribar a superar els 550.000 espectadors, una xifra que supera la del mes anterior. De fet, tots els programes de la casa han registrat un augment d'audiència al voltant del 4%, destacant el Badalona 360, l'Esport i el BDN Notícies Vespre. Bones xifres també a l'ecosistema digital de Badalona Comunicació, que no ha parat de créixer des que fa poc més d'un any va posar en marxa la seva aposta digital. Aquest abril, les diferents xarxes i plataformes de la casa han superat les 2.925.000 visualitzacions. Instagram es manté com la plataforma amb més impacte, amb 1,5 milions. Badalona és una de les ciutats amb més desigualtats internes de Catalunya. Així ho indiquen les dades més recents de l'índex socioeconòmic territorial que elabora l'IDESCAT, on s'estableix una gran diferència entre les zones amb més renda i les més vulnerables. Una bretxa que situa Badalona entre els casos més destacats del país, només superada per les capitals Lleida, Girona, Barcelona i Tarragona. El nostre company Jordi Ribàs ha analitzat les dades al detall.
2: Per posar-nos en context, Matadepera, Tiana i Sant Just d'Esvern van ser els municipis més benestants de Catalunya, amb un índex socioeconòmic de gairebé 130 punts. A Badalona hi ha zones on gairebé s'arriba a aquesta xifra, però només al centre hi ha Casa Gemmes. En canvi, hi ha zones com a Sant Roc on la xifra baixa fins als 40 punts, el vuitè nivell socioeconòmic més baix del Principat. D'aquesta manera, la distància entre l'àrea més empobrida i la més rica de Badalona arriba gairebé fins als 90 punts. Aquesta realitat es repeteix, tot i que de forma més suau, a la resta del Barcelonès Nord. Sant Adrià de Besòs, amb una diferència de 67 punts, o Santa Coloma, amb 62, també presenten contrastos significatius entre barris. En canvi, Tiana mostra una realitat ben diferent. A més de ser un dels municipis amb un nivell socioeconòmic més alt de Catalunya, presenta una desigualtat interna molt reduïda, amb només 10 punts de diferència entre les seves zones més riques i les més empobrides.
0: Això és tot. Connectem de nou amb Tenerife per seguir la segona part del partit de la Penya, que acaba de passar una molt bona nit.
3: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
4: Ningú t'informa com nosaltres. Aquí Badalona.
5: Aquí Badalona. Aquí Radio Ciutat. Un batec de vida per cada moment, per cada moment.
3: Temperatura a Badalona
6: 18 graus.
7: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
8: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
7: Més clar, més ràpid, més Badalona.
8: bdn.com.cat.
7: Badalona passa aquí.
9: Et caduca el carnet de conduir?
10: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
9: Només has de portar el DNI i el carnet de conduir. No cal cita prèvia ni que portis la teva foto.
10: També pots obtenir permisos nàutics, d'armes, de seguretat privada i d'oposicions.
9: Confia en el Centre Mèdic La Vila, carrer Francesc Macià 6.
10: Al costat de Pompeu Fabra.

A Badagrés ho tens fàcil. A Badagrés ho tens tot. Visita'ns a badagrés.com o truca'ns al 93 395 03 11.

0: Diumenge esportiu a Ràdio Ciutat de Badalona. A les 6 de la tarda i des de l'Olímpic.
1: A 6 a Joventut, San Pablo Burgos.
0: I també a les 6 i de manera simultània, futbol. Partit de tornada del play-off d'ascens a Segona Federació.
1: Club de Futbol Badalona, l'Hospitalet.
2: Segueix aquest partit també per Televisió de Badalona.
3: El meu cor, les meves mans, productes propers de la nostra terra. Comprar a Condis és tot un món i el nostre món ets tu.
4: La penya en joc.
5: La penya!
4: Supermercats Condis patrocina aquest partit.
6: I tornem des d'aquí, des de Santiago Martín de la Laguna de Tenerife, per viure la segona meitat. Daniel, Carol, espero i desitjo que l'esbroncada de la mitja part serveixi d'alguna cosa. Patty Mills, que continua escalfant i tampoc no falla ni en l'escalfament. Porta 21 punts tot sol.
7: Sí, jo crec que Miret pot haver agafat perfectament l'exemple de l'últim triple per explicar tot el que ha passat. Abans ho dèiem, però vull dir, a vegades els jugadors... a mi em va comentar un entrenador que a vegades els jugadors, si els hi dones molta informació, molts inputs, moltes coses que poden haver fet malament o que cal millorar, al final no retenen res. Jo crec que l'última acció de la primera part ha sigut un bon exemple per explicar la tònica de tota la primera part en defensa. Per tant, jo estic segur que haurà dit les coses que toca i amb mal geni, perquè ja coneixem a Dani Miret, i espero una resposta de l'equip.
6: Carola, esperem que ja no és una qüestió tampoc de que el professor et renyi, és que per ells mateixos, no?
8: Clar, és que és una... És un tema, o sigui, jo entenc que tot depèn de que hi ha molts factors i que dono per fet que el jugador surt a jugar, surt a fer la feina. O sigui, no comprendria que no fossin prou professionals per sortir a donar-ho tot a la pista. I a vegades poden haver-hi condicionants que se m'escapin. Però tens raó, jo crec que no crec que... ni tan sols Drell, que el podria veure així com més tou de cap, hagi de necessitar a Dani Miret perquè li digui, nano, baixa el cul, m'entens? O sigui, penso que és una cosa que ja els ha de sortir d'ells.
6: Doncs veurem si ho aconsegueixen i els hi surt d'ells, però els hi surt de veritat, perquè tenen 20 minuts per intentar arreglar aquesta primera part on han queixat 55 punts al Joventut. Comença el tercer quart aquí al Santiago Martín.
9: Et caduca el carnet de conduir?
10: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
9: Carrer Francesc Macià, 6.
10: Al costat de Pompeu Fabra.
6: I ho fa amb Ricky Rubio, Cameron Hunt, que és qui té la pilota, amb Yannick Craig de 3, de 4, Parker, i de 5, Rusic. Parker davant de Patty Mills anota. L'ex-NBA contra l'ex-NBA. Parker, Mills, Ricky avui en 3 estrelles de l'NBA. Patty Mills, Daniel, aquí ja deixo marge. Patty Mills... Ricky va ser número... Jabari Parker va ser número 2 del draft, sí?
7: Parker 2, sí, i Ricky 5.
6: Ricky 5. I Mills va ser draftejat,
7: no? T'ho miro.
6: Austràlia, Patty Mills. Mills, precisament amb la pilota davant de Jabari Parker.
7: Mira.
6: Mills es quedarà amb Rusic. Mills, fins davant de Rusic. Bé, defensat per Michael Rusic. Fittipaldo. Molt bé defensa, tot i el bàsquet. Cistellot de Fittipaldo en l'últim segon, bombejant per sobre de Michael Rusic. Digues.
7: No, dic que Patty Mills va ser seleccionat en la posició 55 del draft del 2009. O sigui, bastant pitjor que Parker.
6: Sí, sí. Van Ricky, la penya present de 12. Ricky buscant a Rusic per Parker. Està sol Parker en el triple. Llença de puntetes i triple. Quan dic que llença puntetes, no ho estic dient de broma. Ja. Ha rebut de puntetes i ja no ha flexionat. Ha llançat de puntetes. Triple de Jabari Parker. Triple Subaru.
11: Carrer Acer 36, polígon Les Guixeres. Grup Drivim. Subaru.
6: En atac és molt bon, defensa no. I s'ha quedat en el bloqueig. Bloqueig sec. Parker es queda en el bloqueig i Bromantis rep a sí. Sota sol. Parker sí, sí. Treu la falta de Mills. Déu-n'hi-do, aquests bloquejos que queden sol, Daniel Carola, començant amb zero faltes. Ara en porta una, la penya? Has de ser més agressiu, atropella el bloqueig i fer que et xiuli falta alguna cosa.
7: Sí, ha quedat exposadíssim. Jo crec que l'error principalment és de Parker, però igualment l'ajuda, tot i que entenc que no estigués tan a prop com per arribar a la defensa, una mica sí que crec que ha de molestar més.
6: Carola, no pot ser aquesta passivitat.
8: No, perquè esperes que sortint del vestuari hi hagi alguna mena de canvi.
6: Sí, no?
8: Sí.
6: I no. Fittivaldo, la penya, que perd de 10, interior per Patty Mills. Quin cistellot de Patty Mills. Passada interior, guanyant línia de fons. Patty Mills a Cameron Hunt, rep la pilota, Hunt el toca i a l'aire... Mills agafa la pilota i sense caure llença d'esquena i acaba notant per tauler 2-1. Hans se'n va a la banqueta, substituït per Adam Hanga. Mills porta 23 punts. Pati queda bé.
7: Home, tu diràs.
6: Sí. Escolteu.
7: Sí, però Pati Mills farà 38 anys a l'agost. Jo entenc que si llença sol, anoti, però no pot ser que sembli tan ràpid. Vull dir, clarament no pot ser un jugador tan ràpid. S'ha de perseguir de més a prop els carretons que fa.
6: Ricky, per crac, estàs sol. Finta, no pots finta. Ai, Janik, sisplau. Rusis per Hanga, se la juga a 3. No hi va. El rebot de Parker. Està sol Ricky. Ricky finta el triple. Ricky penetra. Ricky marca les passes, treu la falta. I seran 2 tirs lliures. Ricky ho veu tan fàcil, però ho veu tan fàcil, fa una finta, no li fa falta un canvi de ritme explosiu perquè és amb intel·ligència, i no intel·ligència artificial, sinó la seva intel·ligència, per treure la falta en el contacte. Si necessites mobles de cuina sanitària i ceràmica, per què, visita'ns a Badagrés, ho tenim tot per arreglar teva llar. Entra a badagrés.com o truca'ns al 93-395-0311. Badagrés!
12: Badagrés.
13: Badagrés.
12: Construïm casa teva. Reformem la teva llar.
6: La nota de Ricky, el primer dels 3 lliures. Ja porta 14... No, 14, no, en porta 12. Ara 13. I 14 Parker, els dos jugadors que estan brillant més. Avui Antetòmic no ha viatjat. Un Antetòmic que li faran un tractament especial durant tot l'estiu perquè pugui recuperar-se perfectament. Parker per Mills obrint per Fittivaldo, quina passada. I el triple. Que bé, Patty Mills. Assistència per Fittivaldo, deixa sol. I ara perd la pelota Ricky. Contracop de Tenerife, és un 5 contra 2. Mills la dona per Fittivaldo. Fittivaldo la doble per Abromaitis. Abromaitis de sol, Mills. Molt en compte amb Mills. Mills se la juga de 3. Falla el triple, i ara hi ha aquells ulls, perquè la penya perd de 14. Hanga sol en el triple. Triple. Bona assistència de Ricky Rubio. Triple de Hanga. Triple! Subaru!
14: Subaru Eco Hybrid. Més Subaru que mai.
15: Subaru.
6: La penya que torna a perdre d'11, i es prepara Van Beck. I Tipaldo obrint per Mills. No, rebot és de Ricky. Tinc la sensació que hi ha 3 o 4 Rickys a la pista.
7: I
6: està tot arreu.
7: N'hi ha alguns que sembla que no hi siguin, en canvi.
8: També, exacte.
7: Correcte. Això perdem,
6: doncs. Ricky que falla. Ricky dona una patada a la publicitat perquè ha arribat una mica forçat i ara la falta és de Mike Rosic. Entrarà Guillem Vives substituint a Ricky Rubio. Ricky que demana la falta a Pérez Pizarro. I també entra Simon Virganda substituint a Mike Rosic. La penya perdent 11. I han passat 4 minuts. Se'n va Mills a la banqueta. Marcelinho l'abraça com si fossin germans. I Patty Mills, se'n van 24 punts al a la banqueta, a descansar. Ha anat entrant gent. Hi ha 3 quarts d'entrada aquí en el Santiago Martín. I com sempre hi ha bastant bon ambient en aquest pavelló que et diuen l'hamburguesa, perquè està al costat de l'autopista entre Santa Cruz i l'aeroport, i quan passa sembla realment una hamburguesa. Allà clavat. Parker, davant de Bromatis. Parker. No li xula la falta. Dani Mirat es queixa, diu que no hi ha res. Parker va Parker va com coix, ara. Van Beek falla el triple, rebot des de Hanga. Aviam, Parker, jo crec que demana el canvi. Crec per Hanga. Hanga per Virgander, llença mig ganxo, no hi va. I el rebot és per Van Beek. Parker no pot, Parker no pot. Escolta, que Parker no pot. No, si no ho estan veient des de la banqueta. Sisplau, que algú vegi, perquè no pot Parker. No baixa a defensar i el bàsquet d'escrap. Ara sí que se'n donen compte i es prepara Drell. Parker està fos. Aquest ritme tan alt, Daniel, que ara no...
7: Sí, és per cansament, oi, purament?
8: Sí, va al ralentí.
6: Toca la pilota ara. Fittipaldo, la penya perdent de 13. Entra Hackenson i també Drell.
8: I van jugant i penses, ara... en algun moment es connectaran, no?
6: Sí. Això és el que vas pensant, però van passant els minuts i
8: ja
6: han sortit del temps de la mitja part i tampoc. Ara no he pogut escoltar el nostre tècnic perquè el soroll aquí. Van Hanga se'n va a Parker a la banqueta. Necessita que té un bon esmorzar, eh? Necessita un bon esmorzar de Can Bertran. Si vol, Giovanni Parker està en forma. Ha d'anar a Can Bertran, més de 100 anys, elaborant cada dia el seu orador. Presents, ensenyades, tornem-hi al millor pal de Badalona de Catalunya. Tot això ho podreu guardar al bar, amb un supercafé, infusions, sucs naturals, o la teva beguda preferida, no us equivoqueu. Can Bertran, carrer Canonja Bananera, cantonada carrer del Carme. Can Bertran!
13: Tot ho fem amb el millor producte.
15: A la cantonada del carrer d'en Cueta amb el carrer del Carme.
6: Havia notat Virgander la cistella i ara rep la falta de Virgander. Després de la recuperació de Henry Drell, hem superat ja l'equador d'aquest tercer quart. La penya continua perdent d'11. Per tant, no rebaixa la barrera psicològica als 10 punts. Sobre de fons, Guillem Vives jugant la penya amb Vives, Hackenson, Hanga, Drell i Virgander. Provem a faltar al mig o no?
7: Home. La pregunta és quan?
6: Sí, sí.
8: De 0 a 10,
7: sí,
8: 1.000.
7: Sí, exacte.
6: Hackenson sol, se la juga des de la cantonada, triple. Triple, vinga, triple, vinga. Triple, triple, triple, triple, triple, triple, la penya situa avui, triple de Ludi Hackenson, triple... Subaru!
13: El polígon de les guixeres o a drivin.com. Subaru.
6: A falta de 4 minuts i 10 segons per acabar el tercer quart, Joventut 59, la Laguna Tenerife 67.
16: Supermercats Condis patrocina aquest partit.
6: Triple de Van Beek. Un altre. No hi ha manera de tenir continuïtat, eh?
8: No.
6: Quin drama de defensa. 70 punts en 26 minuts.
7: Sí, sí, no, és que això és molt greu.
6: Vives, se la juga a 3. Triple. Triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple. Triple de Guillem Vives, o defensem o no hi haurà cap opció. Triple de Guillem Vives, triple. Subaru!
17: Nova gamma Subaru Eco Híbrid autorrecargable.
13: Subaru.
6: Germadini falla, el rebot és de Drell i surt en contracop. Xus Vidorreta, veurem si demana tres morts, demana canvis. Drell, treu la falta i seran dos tirs lliures. La penya es pot situar a 6. Es prepara Mills i també es prepara el Drete. Prepara el Drete i també es prepara... Mills per tornar a pista. Un Mills que es queda mirant el Drete i li diu: has anat mai al restaurant Esmort? I el Drete: m'han parlat. Si vols viure l'esport com cal, apunta aquest nom: Esmort a Badalona. Hamburgueses, tapes, entrepans planxats i els millors vermuts del cap de setmana. Esmort, el test perfecte obert de dimarts al diumenge al carrer Sant Sebastià 2, a dalt de Vila. Restaurant Esmort, se'n fa la boca aigua.
13: Bàsquet, futbol i més esports en directe al teu Esport Bar. Temps mort.
6: Drell parlant amb Hanga. Vives parlant amb Hanga. Hackenson mirant a Mills. I Virgant drenant el rebot. La penya es pot situar a 6, quedant 3 minuts 14. Ha arribat a perdre 17. Per tant, però hola, Daniel, anem retallant, però amb la sensació que encara queda molt.
7: Sí, el que passa que la distància no, afortunadament no és prou gran com perquè la penya no pugui remuntar aquest partit, però ho hem anat dient tota l'estona i no sé si canviarà, que la defensa, sobretot el perímetre, ha de ajustar-se més, perquè és que si no, no remuntaràs això.
6: Falta personal és la quarta de la penya que entra en bonus. Serà pilota de banda. Queden 3 minuts 12 segons, la penya 6. I a la banqueta hi ha Ricky, hi ha Parker, hi ha Han, hi ha Crack, hi ha Rusic. Per tant, els 5 titulars estan a la banqueta, eh?
7: Sí, clar, perquè hi ha hagut la rotació, han sortit més aviat els titulars al començar el tercer quart, i ara hi ha hagut la rotació. A mi, Guillem Vives, avui m'està agradant força com està jugant, Drell no, vull dir que va molt, depèn dels jugadors.
6: Sí, jo crec que el Guillem, ostres, podria jugar més.
7: Jo també, ja estic d'acord, sí, sí.
6: Perquè és un jugador que quan està, quan juga, doncs ara, crec jo, el porta.
7: Sí, sí.
6: Joan Fittipaldo davant de Vives. No anota, el rebot és de... Llàstima. És de Van Beek. La cançó aquí despistat. Mills torna a fallar. Rebot de Drell. Drell per Hackenson. Demana tres morts. Xus Vidorreta. 2.40. La penya es pot situar. 4 o 3. Hackenson. Hackenson per Drell. Drell a punt de perdre la pilota. Drell es fa un embolic. La torna per Hackenson, que en 10 segons de possessió. Hackenson buscant el pick and roll amb el seu company Simon Brigant. La dona per Drell. Drell se la juga a 3. Falla el triple, el rebot és de Shermadini. Era un triple molt alliberat, eh? No podem perdonar aquests llançaments. Quants triples porta el Tenerife?
7: Doncs... mira, porta 12 de 24 en triples.
6: Anula el temps mort, Jesús Vidorreta, perquè Van Beek penetra davant de Simon Birgander i anota el bàsquet. Torna a perdre la penya de 8. 7-2-6-4, Dan Hanga, 6-75. Hanga té espai, temps per llançar, però no ho fa. Ara sí. Passet enrere, no hi va, rebot és de Shermadini. Perdona per Fittipaldo i ara es prepara un triple. Canvi en el conjunt verd i negre. Ricky, Han i Morin. Que en francès seria Morin, entenc, no?
7: Això t'ho dirà sí, també. Moran, suposo, sí, Morin, suposo, sí. Sí.
6: Mills, per la pilota. Mills. No hi ha falta, ni un xiu en falta. Arany estava al davant. Se'n va aquest de Shermadini i torna a Frank Guerra. Germanini aquest any ha baixat una miqueta, eh? Les pretensions de joc. Frank Guerra, teòricament...
7: Germanini les ha baixat?
6: Tu creus que no?
7: No massa, eh? Porta, és el tercer més valorat de la Lliga. Porta 18 de valoració per partit. El cinquè amb més llançaments de 2. El cinquè amb millor percentatge. Vull dir, està fent uns números bastant...
6: Doncs mira, estava equivocat.
7: El més valorat és Bosic, del Granada, després és Onge i després ja ve Shermadini.
6: I Ricky?
7: Ricky deu ser el vuitè, o així ara t'ho dic. Ricky l'onzè. L'onzè.
6: Sí. Ricky per Han. Han amb la pilota. La falta personal. 2-1. 2-1. Excel·lent. Ricky Rubio. Que bo que ets. Ricky, que bo que ets. Que bo que ets. Que bo que ets. Per si no ho sabies, Ricky, ets molt bo. Quin tio. Ho fa fàcil.
7: És que el llançament aquest en suspensió que ha perfeccionat a uns nivells ara des que ha tornat a la penya.
8: I li mola el cantó esquerre.
7: Sí, sí, sí, no, només...
8: aquest cantó.
7: Jo no sé si ja ho he dit aquí a la ràdio, però abans ho comento que en Ricky, sent un jugador tan bo i amb tants recursos... moltíssimes vegades fan la mateixa acció aquesta de la bombeta caient cap a l'esquerra, buscant taulell, que sorprèn, perquè mira que té recursos, però sap, també és intel·ligent i sap el que li funciona més.
6: Fent la jugada de Raúl López, el seu amic i també entrenador personal en alguns moments de la seva carrera, falla. Jo crec que és el jugador més talent que he vist de la història de la penya. Raúl López. Drell, postejant, a punt de fer passes. Bàsquet, es situa a 3 la penya. Es situa a 3 la penya.
7: Fort.
6: Joventut 69, la Laguna Tenerife 72. Si ens ho expliquen, no ens ho creiem. Hi ha temps mort de Xus Vidorreta, Xus Temps Bernat, a Badalés. La penya situa 3, s'està posant en forma, igual que si vas a Club Pilates Badalona, una extra experiència de Club Pilates Badalona, fem classes de Pilates Reformer, juntament amb altres aparells, tots de la marca Balance Body. Oferim diferents tipus de classe i treballem per nivells, opcions de classes privades. Instructors certificats de Club Pilates Badalona, t'ajudem a assolir els teus objectius. Estem al carrer Sant Joaquim 35 de Badalona, Club Pilates Badalona. si ens volem autoenganyar, podríem dir que no, la Daniel, allò de... Que, bueno, la penya el que està pensant ara és no arribar bé en els quarts de final, no? Que és el que volem donar sorpresa en els play-off. Però la realitat és que porta 30 minuts o 28 minuts de passivitat defensiva.
7: Sí, però bé, a la vegada... Jo crec que hem estat crítics amb l'equip durant molts minuts perquè ho havíem de ser i perquè l'equip no estava defensant clarament com tocava, però en els últims 5 minuts ha fet un parcial de 5 a 15. Ara jo crec que el que toca també és valorar que la penya entri en el partit i veure si realment demostren que estan en el tram final de temporada, que volen guanyar aquest partit i que, malgrat començar malament, pots fer les coses com toca i com saben, perquè fins ara no ho han fet.
6: Ricky Vives, crack. Drell, de 4, i Moren, de 5. Drell ha millorat respecte a la primera part, no?, podríem dir. Com a mínim, fa un rebot de...
7: Sí. Ara, sobretot, a la mitja part, si no m'equivoco, portava 2 de valoració. Ara en porta 8, amb 6 punts anotats.
8: Estàvem massa convençuts, a la nostra resposta.
7: Bueno, perquè és que ha fet tants minuts justets a la primera part que...
6: L'avantatge de Daniel és que venia a fer-ho tan malament que dius, ha millorat.
8: Aquesta era fàcil.
6: Triple de scrap des de la cantonada. Va mal aquest perquè...
8: No estaven en remuntada.
6: El teníem. Sí. 24 segons, la penya perdent de 6. Ricky, Aliup per Moren, falla Aliup. Però ell mateix agafa el rebot, Moren, fa passes, bàsquet. Bàsquet de Moren. Déu-n'hi-do amb la llançada amunt, Ricky. Amb això, si és intel·ligent aquest jugador, es pot fer un fart de notar. Queden 7 segons amb bonus de falta de la penya. Jaime Fernández penetrant. Abromaitis, llançament de 2, bàsquet a l'últim segon, davant de Drell. Em fa molta ràbia, a mi, els jugadors, dic Drell, perquè ho ha fet ell, i ho fa bastant, de que li fan una cistella a l'últim segon i fa allò de... com de... donar un cop de puny a l'aire, no? De dir, oh, me l'han fet. Escolta'm, espavila't. Arribem al final del tercer quart, la penya perdent de 6, la d'una Tenerife, 77 a 6 a Joventut, 71. Daniel, continua el festival de triples del conjunt a Canari.
7: Sí, efectivament, perquè el Tenerife ha portat 13 de 26 en triples, un 50%, i és l'equip amb millor percentatge de la Lliga, amb un 39%, però és que avui l'està pujant fins al 50. I si us sembla, repassem breument l'estadística de la penya, perquè fins ara Ricky és el millor, ho hem anat dient, en 16 minuts porta 16 punts, amb 7 de 7 en tirs lliures, 5 rebots, 4 assistències i 23 de valoració. Parker, que en 14 minuts porta 14 punts, amb 3 de 3 en triples, aquesta temporada, de moment, porta un 17% des de la línia de 3, però avui un 100%, també 4 rebots i 15 de valoració. Rusic, que ha fet una molt bona primera part, porta 8 punts i 10 de valoració. Drell ha millorat aquest tercer quart, com hem dit, en 15 minuts porta 6 de valoració, perdó, 6 punts i 8 de valoració. Vives també porta 7 punts anotat amb un triple, una assistència i 8 de valoració. I Han, que avui està mirant molt poca cistella, en 17 minuts porta 5 punts i 6 de valoració.
6: És que avui no estava pensant, Carola, tampoc, i és el que es veu més, no?
8: Clar, és que avui estan deixant que el Tenerife tiri. És, després, segurament... Dani Miret pot explicar que, clar, quan tu, el teu rival fa un percentatge de 50% en triples, és difícil, perquè a més han anotat triples bastant jugadors. Per mi n'ha tirat molts, mils i masses sol. Però, dit això, el problema sempre és el mateix, és el jugador com arriba al tir. Si el jugador ha de superar un bloqueig, ha de venir d'un tall, ha de fer un canvi de ritme cada vegada que té el tir... l'eficàcia anirà de baixa. Si segueixo rebent sol, com a l'última d'escrap, doncs és més fàcil.
6: Confiança en Cameron Hunt, que sempre està desaparegut a vegades durant tres quarts i apareix, com va passar al camp de Madrid. Comença l'últim quart, aquí, a Santiago Martín.
9: Et caduca el carnet de conduir?
18: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
9: Carrer Francesc Macià, 6.
18: Al costat de Pompeu Fabra.
6: A punt de robar la pilota Cameron Hunt a Jaime Fernández. Joan Fittipaldo se la juga a 3, no hi va, rebot des de Frank Guerra. I demana a Jaime Fernández que vagi a buscar la pilota. Li fan el 2 contra 1, Han li deixa a la dreta. S'equivoca, dona per Frank Guerra, movent a Bromaitis, bona rotació, Scraps se la torna a jugar des de la cantonada, falla, el rebot des de Ricky. Repassem l'estadística de Ricky perquè crec que està fent moltes coses diferents per l'equip.
7: Sí, porta en 16 minuts 16 punts, 1 de 2 en triples, 7 de 7 en tirs lliures, 5 rebots, 4 assistències, 3 pilotes perdudes, 1 recuperada i 23 de valoració.
6: 23, la dona ara una nova assistència per Crack, està sol Han. Han se la juga a 3. No, no, llàstima, llàstima, llàstima, llàstima. Estava ben jugat ara. Estava ben jugat. En Jaime Fernández. Jaime Fernández, Han li roba la pilota, mama. Li roba la pilota, Han, bàsquet. Es situa a 4 al Joventut. És la segona vegada que li pica la pilota. Quan Jaime Fernández s'intenta anar per la dreta, com sempre, li pica la pilota. Han al contracop, la penya només perd de 4. 8 minuts i mig, pressió ara per la Laguna Tenerife. Abans ho ha saldat amb un triple, esperem que ara no sigui així. Fran Guerra, a punt de robar la pilota, escrap a la cantonada, se la juga a 3. Falla un altre cop, Moren per Ricky. La penya es pot situar a 2 o a 1 punt. I queden 8 minuts i 20 segons. Jus Vidarreta mira la banqueta, agafa el comodí. Miles, falla ara Moren, falla i la falta personal són 2 lliures. 7, 7, 7, 3, 2 lliures, prepara Patty Mills per tornar a pista. 8-11 i entrenar Michael Rossi substituint a Moren, que portava 10 dies sense competir, que va arribar amb jet lag inclosa del Japó a Badalona, que va venir fins aquí, d'anar-hi fent 3 horetes i mitja, i que de moment està jugant.
19: Deu estar bé.
7: Sí, bo, deu estar marejadet, pobre.
19: Deu portar un cacau, pobre home.
6: Sí. Professional, eh?
19: Això sí, no, no.
6: 7-7-4, anota el primer. Quants minuts porta, Daniel, Moren?
7: Portes gairebé 6 minuts de pista.
6: Està bé?
7: Sí, és algo, sí, sí.
6: Anota els 2 lliures, se'n va la banqueta i la penya situa a 2. 77-75. 7-7-7-5. Està difícil que ser arribar a un equip i jugar ja directament.
7: Sí, això és veritat, sí.
6: Un entrenament. Joan Fittipaldo, la penya ha arribat a perdre 17, 53 a 36, recordem-ho. I ara només perd 2. Mills, Mills, Mills. Pati Mills. Intenta la penetració. Rússic el tapa, Rússic el tapa. Mills se la juga a 2, no hi va. Rebot des de Jamari Parker i la penya, atenció, ataca per posar-se per davant o empatar el partit. Ricky per Han. Han, Han, la trepa, Ricky, la vol Han, la vol Han, no li dona. Ricky, se la jugarà a 3, no. Aquí la dona, aquí la dona, aquí la dona. La dona a Rússic. Rússic se la juga a 2 i empata el partit. Empata el partit del Joventut. Que fort.
7: Sí, que fort. Exactament.
6: Que fort. Perdida de 17 i acaba d'empatar el partit la Mica. Rússic, que està fent un recital impressionant. Necessites renovar la teva llar? A Balagrés trobaràs mobles de cuina, sanitari, ceràmica i parquet amb les últimes tendències i dissenys exclusius. Qualitat, assessorament, expert i tot el que necessites en el seu lloc. Entra a balagrés.com o truca al 93-395-0311. Balagrés!
12: Badagrés.
20: Badagrés.
12: Construïm casa teva. Reformem la teva llar.
6: En un sol lloc ho trobes tot a Badalès i Ricky Rubio se'n va a la banqueta per descansar. Queden 7 minuts. Entra Vives, segurament per descansar 2 minuts. I sí, perquè arribem a un final ajustat sense Marcelinho.
19: I per mi ha jugat millor Vives que Hackenson.
7: Sí, i tant.
6: Sí. Sí, sí.
7: La penya que ha anat per davant 50 segons en tot el partit. El Tenerife, més de 29 minuts. Ha arribat a guanyar de 17 i aquí estem, eh?
6: Sí, sí. És increïble, eh? Que maco que és el bàsquet, eh?
7: Sí, és sorprenent, però mira, avui millor.
6: I la remuntada, si hem d'explicar la remuntada, és perquè hem defensat més, no, bàsicament?
7: Sí, sincerament.
19: Crec que ells han baixat una mica el percentatge d'encert.
7: Segur.
19: I era fàcil, posar-s'hi una mica més.
6: Anota Patty Mills, el tir lliure. 25 punts per ell. N'havia notat 21 al descans.
7: El Tenerife aquest quart-quart de moment porta 0 de 5 a llançaments de camp en 3 minuts.
6: Sí. Se'n va a Scrap, torna Van Beek. I la penya perd de 2, 79-77. Vinga, a veure si estem encertats ara al triple. Ells porten un 50%. I la penya quin percentatge porta?
7: En triples un 47%, no està malament. 8 de 17.
6: Johan, és que jo crec que ara Han és el seu moment, eh? Parker, movent per Rusic, Rusic per Vives, a un peu. Triple!
7: Sí.
6: La penya situa per davant! Triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple! El Flamenc de Guillem Vives! Triple de Vives! La penya situa per davant! Triple! Subaru!
13: Visita'ns a Subaru Badalona o a drivin.com. Subaru.
6: Que bé, Guillem Vives i ara Van Beek penetrant, anant al contacte amb Yannick Crac, li treu la falta, s'han dos lliures. Rússia havia fet el tap, però s'han dos lliures, 7-9-8-0. La penya guanyant d'un.
19: Sí, sí, semblava que no podia ser, però... Ja us ho vaig dir diumenge, dic, vull empassar-me totes les paraules que he dit fins ara, doncs avui igual. Mm. He estat molt crític amb la defensa de la penya, m'ha semblat que l'equip donava poc.
6: És que això és veritat.
19: Era una evidència, no? Jo crec que era una evidència.
6: Sí, sí, sí.
19: Però la penya ha tornat.
6: Van Beek fallant i lliures. Ai, que bé, ai, que bé, ai, que bé. Camp Bertran, més de 100 anys a la branca, dia Sobrador, croissants, encemades, tornem-hi amb millor pa de Badalona a Catalunya. Tot això ho podreu gaudir al bar amb un supercafè, infusions, suc naturals, o la teva beguda preferida, no us equivoqueu. Camp Bertran, carrer Poeta, cantonada carrer del Carme. Camp Bertran!
13: Tot ho fem amb el millor producte.
15: A la cantonada del carrer d'en Cueta amb el carrer del Carme.
6: Ataca Cameron Hunt, que estem esperant que aparegui. I apareixerà segur, ho sabem, amb mitjons. Ai... Per la pilota, se li ha escapat la pilota, la recupera, però, perquè ha saltat Yannick Crac i Van Beek no l'ha pogut controlar, queden 7 segons de posició, amb els cordons de les bambes roses. L'amic Han. I Parker també podria ser un dia perquè aparegués, no?, aquest tram final.
19: I tant.
6: Yannick Crac, amb problemes, Rusic. Rusic buscant a Han, queden 6 segons, s'haurà de jugar. Queden 4, no està mirant el rellotge. Rusic a la jugada, dos, no anota, rebot és de Bromanitis, llàstima, llàstima, llàstima. L'havien saltat tres jugadors a Han, l'havien tret molt bé per Rusic, que ha llançat, 80-80, i la falta és de Crac sobre Mills. Pati Mills. Entrarà Drell, substituint aquí, a Parker.
7: Suposo que mig minutet.
6: Entra
7: perquè...
6: Drell per Parker,
19: llavors
6: i entra
19: que...
6: Hanga per Crac.
19: Llavors farà l'última rotació. Per
7: sí, exacte.
19: Ricky, Jabari...
7: Crec que la seu un moment perquè descansi i porta 14 punts Jabari avui.
6: Sí, no?
7: Sí, jo crec que sí.
6: Atacant al Derete per Patty Mills. La penya amb tres faltes. El Tenerife només amb una. Llançament de Patty Mills no nota. El rebot és de Shermadini. Llàstima. Havia fallat el triple. El Tenerife... Van Beek per Fittipaldo. Van Beek finta, està sol en el triple, se la juga a 3. Triple. Triple i tens mort de Dani Miret. L'ha pifiat aquí, la finta. Han ha saltat, se la menja. Triple de Van Beek. Tens mort de Dani Miret, tens per anar a Badagrés. Falta de 5 minuts i 25 segons, queda moltíssim. Joventut 80, la Laguna Tenerife 83.
16: Supermercats Condis patrocina aquest partit.
6: Carola, Daniel, no podem mirar al terra, eh?
19: No, de cap de les maneres, de cap de les maneres. O sigui, el partit han aconseguit encarar-lo, han aconseguit posar-lo en una situació incòmoda pel Tenerife, que sí. Ho tenia una mica ja tot resolt, i la penya ara no ha de parar. Si la penya ens ha de demostrar una mica el que ha fet en molts partits de la temporada, que, malgrat que les coses estiguin fumudes, seguia creient en possibilitats sí. De partit. I això ho hem vist en diferents ocasions.
7: Sí, home, jo si fos Xus Vidorreta, sincerament, no estaria tranquil, perquè crec que el Tenerife estava jugant clarament millor que la penya, tenia el partit controlat, guanyava de 17 punts, i la penya a poc a poc s'ha anat acostant, i ara per molt que vagin per davant el marcador, la penya ara encara pot treure a Ricky, a Jabari, i mentalment saber... que estava fora del partit i que s'ha aconseguit posar. Per tant, jo crec que també el factor mental aquest, la penya, l'ha de tenir present i anar a mossegar, perquè això és la Tenerife, també segur que ho tenen rondant pel cap.
6: Han només porta 7 punts, l'estem esperant. Moment Ricky a la banqueta. I ara, a pista, Virgandre en lloc de Rusic i Drell en lloc de de Parker. Quan tardarem a veure Ricky Rubio una altra cop a pista? Doncs en breu. Joan Vives buscant a Hanga. Avui jugant molt bé Guillem Vives. Amb minuts, amb confiança.
7: Sí.
6: Han la dona per Drell. Drell fint, Drell podia haver llançat i treu la falta del Derete. Sort que li han fet la falta, que havia penetrat aquí molt forçat. Tercera falta personal del Derete. Serà pilota de banda per Guillem Vives. Uf, a punt de perdre la pilota. Hanga recupera. Queden 10 segons. Hanga per Han. Han pot trencar mai Patty Mills. No el trenca. La dona per Hanga. Queden 4 segons. Se la menjarà la penya. Se la menjarà la penya. Hanga se la juga forçadíssim. Aigua. Perd la pilota de joventut. Possessió esgotada. No se li pot donar. Virgander a 7 metres. Una pilota quedant 5 segons de possessió.
19: Ha sigut una molt mala opció de la penya.
6: Entrem en l'últim... En els últims 5 minuts, superem la quadra d'aquest darrer quart. Dani Miret parlant amb Aleix Duran. I crec que és massa luxe tenir Ricky la banqueta ara, eh? Falta de Drell. Entrem en bonus.
7: Mm. Ja mateix entre Ricky i Parker. I jo, sincerament, ara, en lloc de jugar amb Drell i Virgander, jugaria amb Rússic i Virgander. I després ja veus per qui vols que entri Parker, però...
6: Jo també estic d'acord. En bonus, i ara Jaime Fernández, que és un expert en treure faltes, aquí el problema és que poden anar a la línia de lliures. Pati Mills davant de Hanga. Mills, l'obre per el Derete. Llavors seia nota davant de Drell. Jo, Drell, no el tindria pista ni de broma, ara, eh? Ni de broma. Per la penya de 5, 85 a 80. Han. Es prepara Ricky. Han per Hanga, davant de Mills. Han trenca Mills, que bé que ha trencat a Mills, quin cistellot. Com ha trencat a un campió de NBA? L'ha trencat amb un canvi de mà per davant. L'ha trencat literalment. I anota Han, la penya en perd de 3, 8-5, 8-2. Pati Mills davant de Hanga. Ricky preparat a la cadira de canvis, de moment no entra. Mills es queda amb Virgander, li salta Vives, Jaime Fernández obrint per Van Beek. No nota el triple, rebot és de la penya. Molt bé Guillem Vives, molt bé Guillem Vives. Ha tocat la pilota per... No la podia agafar, però sí per controlar-la. Hanga. La falta són dos lliures. Així, es pot situar a un punt. Ara Hanga, que se ve mal el turmell esquerre, en xocar contra la publicitat. 8-5, 8-2. 3 minuts, 32 segons. També es prepara Parker entre Ricky... Per Vives, per mi Vives, excel·lent. Entra sí. Parker, per Drell, atenció. Entra Parker, per Drell, Parker li diu, d'enqueta, diu, jo?
7: Bueno, ho fa sovint, sorprès. Ho fa sovint, sí.
6: Si vols viure l'esport com cal, apunta aquest nom, Tesmore, a Badalona, hamburgueses, tapes, entrepans, planxats i els millors vermuts de cap de setmana. Tesmore, el temps perfecte, obert de dimarts a diumenge, al carrer Sant Sebastià 2 de dalt la vila, restaurant... Tesmore, no us ho perdeu.
20: L'Esport Bar de Badalona amb un ambient animat i familiar. Temps mort.
6: Falla el primer tir lliure, Hanga. 3-32. 3-32 per acabar el partit. Hanga anota el segon, la penya perd de 2. És que Carola, estem a dins del partit.
19: Totalment. Sí, sí.
6: Vull dir, no ens podem relaxar aquí, ni que encara que ens faci una cistella... d'aquestes que fan mal, eh? Volem que no juga Marcelinho Huertas, lesionat. Van Beek davant de Parker, ataca. Van Beek se'n va cap a fora, es queda en Parker emparellat. Van Beek intentant manejar Parker. Hi ha bloqueig. Van Beek llença molt forçat, treu la falta de Virgander, 200 lliures. Simon, molt malament. Penetra Van Beek, és esquerrà. Posa la mà, hi ha contacte i són 200 lliures clars. 3 minuts, 8 segons, 85-83. Ricky, Hanga, Parker i Virgander. Per què creieu que Rússic no està a pista?
7: Ja, no...
19: No ho sé, no sé el motiu.
7: Home, jo crec que entrarà per Virgander, però tot i així, jo crec que... En...
6: Queden 3 minuts, eh?
7: Sí, però jo crec que d'aquí un minut entrarà per Virgander, però jo és que hauria rotat, com he dit abans, entre Virgander, Rugic...
6: Ara ho fan al cap, sí. Entre Mike Rugic, se'n va Virgander. Hosti, és una llàstima que si Rugic no continua, serà... és una llàstima, és un sí. Tio...
7: Sí, home, té...
6: Està creixent molt.
7: Molt. Amb 19 anys, 6,5 punts falla per partit, a un equip com la Penya té un mèrit increïble.
6: Sí. Falla Van Beek. 85-83, falla Van Beek, el segon, primer tir lliure, en disputar un segon al nord-americà. La nota, la Penya perd de 3. Amb la pilota Ricky Rubio. Ricky aguantant al mig del camp, intentant sortir Hanga, davant de Van Beek, Ricky, donant per Rusic, aquest per Hanga. Hanga, interior per Rusic, perd la pilota, l'ha tocat amb el peu, i perd la pilota de Penya. Estan demanant revisió, però no es pot demanar revisió d'aquesta acció si l'àrbitre no hi va. Mills, Pati Mills, déu-n'hi-do la pilota que ha perdut la Penya en aquest atac, eh? 2:40 per acabar. Mills davant de Rusic, se la juga a dos, no nota, rebot és de Parker, surt en contracop Parker per Rusic, perd la pilota Rusic, no la recupera, la dona per Ricky per Han, està sol Han, se la juga a tres, falla el triple sol, està ben llançat, Carola, Daniel, està ben llançat, estava sol.
19: Sí, està clar.
6: A falta de 2:14 per acabar el partit, la Laguna Tenerife 86, Joventut 83.
0: Gràfiques Venus creix en Badalona. 50 anys donant el millor servei d'impressió.
21: Imprimeix a Gràfiques Venus.
6: La falta de Ricky sobre Frank Guerra són 2 lliures perquè estan bonus de faltes. I per tant se'n va a la línia de lliures ara. Frank Guerra, Ricky que protesta. I jo crec que protesta amb raó. Club Pilates Badalona, uneix l'experiència. Club Pilates Badalona, fent classes de pilates, reforma, juntament amb altres aparells, tots de la marca Balance Body. Oferim diferents tipus de classe, treballem per nivells, opcions de classes privades, instructors certificats. A Club Pilates Badalona t'ajudem a assolir els teus objectius. Estem al carrer Sant Joaquim 35 de Badalona. Club Pilates Badalona. 2 minuts, Frank Guerra, línia de lliures. La penya perdent de 3. Frank Guerra no és un bon llançador de tirs lliures. Falla el primer. Més opcions que tenim avui d'entrar en partit.
7: Sí, no.
6: Vull dir, ens estan donant... Allò, torna o a provar, Sam? Torna a tocar, Sam? Falla Frank Guerra i el rebot és del Tenerife. Se li escapa el rebot a la penya. Aquí sí que és un error, eh? Error greu, se li escapa el rebot a la penya. Llançament de 3, no hi va, i ara Rusic agafa el rebot i la dona per ara. Ricky Rubio, vamos, defensa, ara sí que apareix el speaker, sí, està viu. Va, Ricky, la penya perdent de 3, Ricky per Han, la dona per Rusic, que bé. I per mi hi havia una falta claríssima, per mi hi havia una falta claríssima, m'agradaria, sisplau, que revisiéssim aquesta acció, perquè per mi és una falta claríssima, es penja Rusic després de l'assistència de Han, la penya situa un, 86-85, arribem a un final d'infart, 1 minut 31 segons, bàsquet de Rusic que es penja a un, la falta és clara, no?
7: Sí, claríssima.
6: Com no la veuen? Però com no la veuen aquesta? És que no ho entenc.
19: És que donen per fet que no la volen veure.
7: Perquè les maixes, si no es maixés, jo crec que assenyalarien falta, però a vegades els jugadors es queixen d'això, que perquè ells facin una esmaixada no vol dir que no hi hagi contacte.
6: Van Beek, li fan el 2-1, la dona per Mills, a punt de fer passes, Mills, la dona per Abramaitis, sol en el triple. En l'últim segon de posició, triple.
19: Quin mal.
6: Aquest fa mal, no davant, és mort. Dani Miret, aquesta fa molt de mal, la pella perd de 4, encara queda molt. Ricky, treu la falta, i s'han 2 lliures. 57 segons, 89-85. 89-85. Que està fet molt de mal, aquest triple.
7: Sí, molt. Abramaitis, la veritat és que sap fer-nos mal, eh? El paio.
1: Sí, sí, a més a més, a l'entrada del pavelló hi ha la fotografia.
7: La fotografia, no?
1: Aquesta fotografia que fa una mica de mal, copita. Ricky Rubio, dos tirs lliures. La penya perdent de 4:57 segons. Falla, Ricky. Falla el primer tir lliure, Ricky Rubio. Queda
7: estava
1: molt.
7: 7-7,
1: 7-7 i falla. Quants minuts porta?
7: En porta 21.
1: Està jugant amb molta responsabilitat. Anota el segon. I no hi ha desmor. Ataca. Atacant ara Fittipaldo, exercint de Huertas avui. Li donen espai. Mills, 44 segons de penya perdent de 3. Mills, Pati Mills, davant de Rosissa, juga a 2. No anota, rebotes de Parker. La penya perd de 3, queden 34 segons. Ricky per Parker. Parker, la dona per Vives buscant a Parker. Aquest per Rússia, està sol el triple, se la juga a 3. No, no, del triple, rebot llarg, és per Rússic. Està sol Han no juga del triple i la falta seran dos tirs lliures. Queden 16 segons per acabar el partit, la penya perd de 3. Hi ha hagut falta personal, Rússic s'ha jugat de 3 per empatar. Què us ha semblat?
7: Bé, jo crec que està jugant bé i estava bastant lliurat.
19: Estava lliurat, l'ha executat una mica ràpid.
7: Sí. Però bé, la penya té opcions, clarament.
1: Han, línia de lliures. 89-86, queden 16 segons, 9 dècimes. 16 segons, 9 dècimes. Per tant, el que dèiem, encara queda moltíssim. Ho està intentant també Cameron Han. Se'n va ara Van Beek, que porta 4 triples. El triple que ens ha fet mal és el de Abromaitis.
19: Exacte.
1: I ara la responsabilitat és per Cameron Han. Falla Cameron Han.
19: Oh.
1: Aquesta sí que no me l'esperava.
19: Jo tampoc.
1: Cameron Han ha llançat amb molt poca convicció perquè s'ha caigut endavant. I ha fet allò del saltiró. Segon tir lliure per Cameron Han. 8-9-8-6. Queden 16 segons, 9 dècimes. Aquest sí que la nota. Hi ha canvi. Entra Hanga per Han. La penya perdent de 2. 89-87. 89-87. Canvis ara. Entrarà Shermadini. Entra Shermadini. I es queda pressionat tota la pista. Vives, Ricky, Hanga, Parker i Rússic. Per part del Tenerife, Scrap, Patty Mills, Abromaitis, Fittipaldo i Germany li fan la falta. Fittipaldo, que no és un mal llançador de lliures.
7: No, de fet, té un 91% en tirs lliures.
19: Aquest és el nostre candidat.
7: Seria molt raro que fallés, no? Molt mala sort.
1: Seria ja...
7: Bueno, no crec que falli, no?
19: Seria escolmo.
7: No crec que falli. Ah, no.
1: És impossible, a més amb...
7: Segur.
1: Tenint en compte que no hi és a Huertas i ell és a l'estrella. Es fa el silenci aquí. Es fa el silenci. No se sent ningú. Falla! Falla el primer lliure, Fittipaldo.
7: Bueno.
1: Com funciona això,
7: un clàssic.
1: Vinga, queden 14 segons, 7 dècimes. 89-87. Queden 14 segons, 7 dècimes. És que encara queda molt. Perquè recordem que aquí ara hi hauran faltes i refaltes i... Fittipaldo el segon, sigue la nota. I demanen desmor. Dani Miret, no. Hi haurà canvi entre Van Beek. Ara hem d'anar a buscar el triple o hem d'anar a buscar un bàsquet ràpid? Què dieu?
7: Potser, no ho sé, jo crec que les dues són vàlides, sincerament, són bones opcions. La que hi hagi millor opció de tir.
1: Ricky, per Parker, se la juga a 3... Triple! Triple! triple frontal de Jamari Parker. Queden 8 segons, ja tens molt de Xus Vidorreta. Quin triple per empatar el partit. Podríem anar a la pròrroga. Joventut 90, la Laguna Tenerife 90, triplaco de Jamari Parker. Ricky no dubtant ni un segon en donar-li la pilota, venint en transició. S'havien fet la mirada d'estrelles de l'NBA, de cracs de l'NBA, de jugadors amb màxim talent, la miradeta aquella, la clocada d'ulls, i el triple de Jamari Parker és un triple Subaru!
2: Carrer Acer 36, polígon Les Guixeres, grup Drivim.
3: Subaru.
1: A falta de 8 segons per acabar el partit, els 40 primers minuts, tens mort de Xus Vidorreta, tens per anar a Badalés. Doncs quina llàstima no poder competir com en havien competit fins ara, eh?
19: Doncs sí, però mira, quan ha fallat el tir Cameron Hunt, he pensat, acaben de passar per davant seu totes les opcions de partit, però després, amb l'error de Fittipaldo, la situació ha quedat equilibrada i l'ha jugat, ha tirat el tir qui l'havia de jugar, que era sí. Parker.
7: I el triple era complicat, eh? Perquè, perquè no estava amb peus parats, estava arribant tot just,
19: i el frontal, seu defensor lluny, molt vertical, enganxat. I ell aixecant el tirador, inevitablement, quan fa el cop de canella, talent, el braç va sempre endavant,
1: no?
19: L'ha tirat amunt.
7: Sí, molt de talent, porta 4 de 4 en triples avui. Home, és que tothom sap el talent que té, Parker,
19: sí,
7: això
19: clar.
7: És innegable.
1: Ja anem a veure aquest final, perquè s'ha de defensar. La penya està en bonus, el Tenerife també. La penya està en bonus, el Tenerife també. I de moment a pista veiem en Patty Mills, Fittipaldo, Abro Matis, Xermadini i Jaime Fernández per part de la penya, Ricky, Hanga, Vives, Rosic i Parker. Si sobretot a Parker anem en compte, eh? Sobretot anem en compte amb Parker. Però de banda, Fittipaldo. 8 segons, nervis absoluts. Fittipaldo buscant aquí. Ah, Mills. Mills davant de Rosic. Li fa la falta a Rosic. A Patty Mills. Doncs volia la pilota. Volia tenir l'última, entenc, perquè la falta a la cantonada l'han fet de seguida, eh?
19: Sí, vol l'última acció.
1: Ostres, doncs a mi em sorprèn això ara. Adam Hanga. Patty Mills falla algun tir lliure a la seva vida o no?
7: Ben poc. Mira, ara et dic quin percentatge té.
19: Mal percentatge que porta avui.
7: Porta un 78% en tirs lliures.
19: Doncs és menys,
1: avui,
19: menys del que em pensava.
1: Avui 3-3. Avui 3-3, per tant, fallaria, n'hauria de fallar un, no?
7: Sí, exacte.
19: Clar, per fer el seu percentatge, sí.
1: Patty Mills, el primer és dins. Guanya d'una al Tenerife, demana que és mort. Dani Miret. Demana que és mort Dani Miret. I Patty Mills queda disposat un segon llançament. Anem a veure el segon tir de Patty Mills. També la nota i tens mort. Tens mort de Dani Miret. Tens per anar a Badalés. Doncs ara ens anem a jugar amb una acció final, no?
19: Doncs sí. Sí.
7: Sí, no sé, la Carola no veia mala opció.
19: Jo no ho veia malament que tinguessin l'últim tir, però llavors el Dani m'ha dit no, que defensin. Clar, el Dani es plantejava anar a la pròrroga. Jo crec que...
7: Bé, jo crec que és més fàcil defensar una acció que no pas anotar tu quan queden 6 segons amb tota
19: però,
7: la defensa superben col·locada.
19: Però tens el factor Ricky i el factor Parker.
7: Sí,
19: no
7: home,
19: podem
7: sí,
19: desmereixer
7: però...
19: aquests factors. No, i ara un plantejament seriós que em faig és... és evident que si la penya guanya ja és la sisena, però perdent de menys d'11, com serà el cas, si perd, guanyant a diumenge o al Burgos o a Unicaja, segueix sent sisena. Saps? Vull dir que jugues amb un risc més baix.
7: Sí, però...
1: Sí, és veritat. Això és cert, eh?
19: Vull dir que no tinc ni idea de si Dani Miret s'està plantejant que vol anar pel partit d'aquesta manera, pensant en el que jo acabo de dir, eh? No crec que sigui això, però dic que
1: no, però també...
19: són riscos que tu ara pots assumir, pots treballar, perquè el resultat final no és tan perillós.
1: Doncs veurem si ara que és la jugada preparada. A mi m'agrada que l'ambició aquella que parlàvem de Daniel abans de començar el partit, voler tenir l'última per...
7: Sí, per sí, és veritat, però... també...
1: Han, Rusic, sí. Parker, Ricky i Vives. Qui se la juga?
19: Home, el Flamenc, el Flamenc. No, jo crec que ha de ser Jabari, però vaja.
1: Jo crec que ha de ser Han,
7: Han, jo també, home.
19: És Jabari.
1: Ricky, rola la banda, 6 segons, 6 dècimes.

0: anava a empatar el partit, o sigui, sí, anat a guanyar-lo.
1: Això anava a dir, és que quin sentit té fer això? És a dir, com a, l'únic sentit que li trobo és que esperés que el Tenerife fallaria algun de sis lliures i llavors tu, només que anotis ja guanyes el partit, perquè si no, fer una falta a un jugador com Pati Mills, que segurament ficarà els dos, i llavors tu buscar un bàsquet de dos, em sorprèn molt, la veritat, no entenc el sentit de, la, de les dues accions juntes.
0: Doncs veurem si a pròrroga, perquè ara mateix, un segon cinc dècima, els dos equips amb bonus, ens exposem a rebre una falta, que serien tirs lliures. No hi ha Marcelinho Huertas, això em tranquil·litza bastant, bastant. I Han, m'agrada bastant tenir un jugador que vol la pilota.
1: Sí, home.
0: Sí, de dos, o sigui, de tres. M'agrada molt, això.
1: Sí, sí,
0: perquè
1: no,
0: pot
1: no.
0: fallar, però no ho acostuma a fer. Pot fallar, pot fallar, però no ho acostuma a fer.
2: No, la veritat és que no. A veure.
0: Fittipaldo, Scrap, Abromaitis, Frank Guerra i Pati Mills. Treure de banda Fittipaldo. Un segon cinc dècimes. Molt en compte amb les faltes, Rússic, perquè Frank Guerra ja comença a repartir mans. A repartir cops.
2: No, Frank Guerra no. Oh, què dius?
0: Passat. Fittipaldo, treure de banda. La jugada assajada, buscant aquí. Abromaitis, posa la mà Hanga, recupera la pilota... I acaba de sortir la pilota. Havia tallat la pilota. Hanga l'ha llançat enrere malament perquè ha tingut temps Fittipaldo d'agafar la pilota que havia rebutjat. Hanga ha llançat la pilota, ha donat dos bots sobre el cèrcol, ha acabat. No entrant, anem a la pròrroga. 5 minuts més d'aquí al Santiago Martín. 92-92 i ara, ara sí que demanarem al Sergio Pareja allò, allò que tant ens agrada. Si la penya perdia de menys d'11, si fos allò competició europea, diries, home, ha acabat el partit amb empat, no? No compta el final dels 40 minuts, però clar, aquí no, aquí no. Què t'ha semblat aquesta jugada final, que ha estat a punt de pifiar la Hanga,
1: Home, és que hauria sigut el resum del partit rocambolès que hem vist avui. Que els dos equips hi van, però no saben com els surten accions complicades, de cop una nota 25 punts en 12 minuts, després la penya remunta no sap com, ha sigut un partit estrany i aquesta jugada també, la veritat, perquè ha estat a punt de notar Fittipaldo.
0: Ha estat a punt de notar Fittipaldo, seran 5 minuts més, jo crec que ara el joventut està en confiança, Han està ja despert, crec jo que Han ja està a dir, ara jo ja estic on falla, no? Han ara porta 12 punts. Però sobretot aquests, els punts que aquells que deien del final, de voler la pilota, això
1: sí.
0: Parla molt bé d'ell.
1: Jo crec que els jugadors que ha tingut la penya les últimes temporades, que han sigut més valents a l'última acció de partit, al clutch time, que es diu a l'NBA, són ell i Feliz, que no s'amagaven mai i gairebé sempre tots dos anoten, és molt fort.
0: I potser hem passat una mica per damunt el fet de... del triple que s'ha jugat Rússic, que se sent tan important...
1: També,
0: que
1: sí.
2: No, és a dir, jo penso que és un triple que com a decisió està bé. L'únic que he dit és que al veure'l, com nosaltres ho estem veient una mica per darrere teu, l'execució, ell ha aixecat la pilota molt ràpid, és a dir, ell volia decidir, volia la pilota, per tant, perfecte, però l'ha executat massa ràpid, que això és de jovenet.
0: En principi, la penya guanyarà, i si no guanya, no, en principi no perdrà de més d'11, i en principi, perdent de menys d'11, només guanyen el Burgos o l'Unicaja, acabem 600. Per al bàsquet de Braix. Veurem que vam guanyar d'11 al partit d'anada, 78-67. Acaba de començar la pròrroga.
3: Et caduca el carnet de conduir?
4: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
3: Carrer Francesc Macià, 6.
4: Al costat de Pompeu Fabra.
0: I falla Parker, i Parker fa una falta de segon, no del draft, sinó segon de minibàsquet d'iniciació. Està en bonus. Amic Javari, estàs en bonus. Falla, agafa la pilota, li perdonen la falta, i al final està allà tan lluitant que li acaben xiulant.
1: Sí, és la típica falta.
0: Són tindures per Fittipaldo, és una falta de passarell.
2: Javari, mare de Déu.
0: Sí. Ostres, Carola, aquestes coses...
2: Fan ràbia, molta ràbia.
0: No, és que no puc entendre.
2: Costa molt.
0: No puc entendre. Fittipaldo, dos tirs lliures. L'ambient ara és molt fred.

0: Anota el primer Fittipaldo. Marcelinho aplaudeix al costat de Dornekamp.
1: Estava dient-li ara l'àrbitre que era lluita. O sigui, jo crec que ell es pensava que potser podien pitar lluita.
0: Clar, perquè la NBA només toquen la pilota i es
1: sí,
0: lluita.
1: Sí, exactament.
0: Però aquí no. I la gent ha de començar a entendre que no està a la NBA.
1: Sí, sí.
0: Vull dir, la gent, vull dir, ell. Per la penya de dos, atacant a Hanga, amb Ricky Rubio a la banqueta. Clar, la penya amb Vives, amb Cameron Hanna a la cantonada, Hanga, Rusic i Parker. Rusic. Finta, se'n va cap a fora, la dona per Vives, queda en 8 segons d'operació, Vives, per buscar el triple, Vives se la juga, un peu, no, el rebot és de Fittipaldo, jo crec que Ricky no tardarà massa en tornar a pista.
1: Segur que no.
0: Hauria de ser pista, Fittipaldo frena, Fittipaldo penetra, la dona per Frank Guerra, bàsquet, perd la penya de 4, i Ricky solució, cap a la pista, la penya pren de 4. Parker per Han. Estàvem buscant el bloqueig directe de Parker, es quedava amb Bromaitis. Rutge està sol. Hanga, queden 5 segons, estava sol Parker. Penetra i bàsquet d'Alan Hanga. La penya es situa a 2. Encara no em trec del cap com Han ha anat a buscar l'empat en lloc de llançar el triple.
1: Sí, no, és que no té cap sentit. Fer falta i buscar l'empat no té cap sentit.
0: Oi que no?
1: No.
0: I més tenint en compte que hi ha hagut la falta aquella sobre Rusic, que tampoc no li havien xiulat. I Frank Guerra per Pati Mills, que fa molta estona que està desaparegut amb 28 punts. Frank Guerra falla, el rebot és de Michael Rusic. Pot empatar la penya el partit o situar-se per davant. I ara veig a Cameron Hunt amb moltes ganes de resoldre. És que se li veu a la cara. I amb aquests cordons de color rosa encara més. Han, postejant. Falla Han, rebot de Rusic i no xiula en falta. Ara Han ha forçat massa. Ataca Pati Mills. 2:44, la penya perdent de 2. Pati Mills se la juga a 2. Cistellot de Pati Mills, la penya torna a perdre de 4. Ricky Rubio porta 2 minuts esperant el canvi a la banqueta.
1: Sí,
0: tu. Vives per Hanga. Queden 2:28 per acabar el temps extra. Han, la penya perdent de 4. Han. Mare meva, quina esmaixada. Cameron Han tenia davant Abromaitis. No se'n recorda ni Han de l'esmà del tap que li va clavar Joel Parra, però ha atacat directament a Abromaitis i li clava l'esmaixada a la cara a Abromaitis. La penya perd de 2. 98-96. Es prepara també Virgander amb Ricky. Fittipaldo. Vives, no facis falta. Falta de Vives. Protesta Guillem Vives, 2 tirs, Fittipaldo, i aquí Guillem Vives crec que s'ha equivocat, perquè tal com està el partit no pot forçar tant. Li havien perdonat el primer contacte, el segon, i seran 2 tirs. Se'n va Rosicó a la banqueta, entra Virgander, se'n va a la banqueta Vives, entra Ricky, Hanga, Parker i Virgander, i ara sumant des de la línia dels lliures, eh?
2: Sí.
1: Sí, jo crec que no era falta, però és veritat que quan queda 2 minuts de partit estar en bonus, no cal jugar-te-la tant. Perquè poden pitar falta, encara que sigui justeta.
0: Falla el tir lliure.
1: Mira.
0: Fittipaldo.
1: 91%, porta en guany en tirs lliures. Estan tenint sort.
0: Un tir lliure de Fittipaldo, que bota 2 vegades, flexiona l'Uruguai. Ja falla també, rebot de Hanga. Uf, que bé.
2: Mare de Déu.
0: Ara Ricard Rubio amb la pilota, Ricard. Jugada de Ricky, que fa estona que no nota, però estic convençut que apareixerà. Han, Ricky. Perd la pilota, però l'ha tocat. Fittipaldo serà pilota de fons. Hanga esperant la pilota en el triple. 9 segons de posar.

0: Fittipaldo buscant a Frank Guerra a 7 metres. Aquí no fa mal, Simon, no t'enganxis tant. Mills. Mills davant de Hanga. Mati Mills, la passada interior. Frank Guerra la dona per a Bromaitis. Tap i recupera la pilota Hanga. Aihan. Molt bé, Jabari Parker, el tap. Ricky, la penya es pot posar per davant. Entrem en l'últim minut i 3 segons. Ricky, per Han. Han se'n va cap a fora. Hanna té a Jaime Fernández enganxat. Intentarà el contra o el trencarà. Han. 2-1! Cameron Han! Trenca Jaime Fernández. Li surt Frank Guerra. Intenta fer-li el tap, es protegeix amb el cos, el deixa al darrere, amb la seva esquerra, la deixa allà com pot, rep la falta, i anota el bàsquet, la penya guanya d'un i Han, i es posarà un tir lliure addicional. 98-99, 55 segons. Jo crec que si Han anota ara, en el següent atac, Tenerife fallarà, perquè té la pressió ara sí d'obligat a anotar. I aquí, manos arriba, esto es un atraco, Han anota el tir lliure. 98-100. Queden 55 segons. Fittipaldo. Estem d'acord que Han està fent el pas, eh?
1: Sí, home, com sempre.
0: Fittipaldo falla el triple. Rebot de Parker. S'ha precipitat. Parker, dona-la a Ricky, sisplau. Ara. Ricky amb la pilota.
2: I Ricky, queda-te-la tu sol.
0: Va ser número 2 del 2001 o 2900, no? I en això no hi ha compte. Ricky per Han. Han demana que tothom se'n vagi. Quin jetes. Han, falla. El rebot és per la penya. Uf, ha tocat amb el cos de Bromaitis. I Han assumint. 22 segons, 14 de possessió. 22 segons, 14 de possessió. La penya guanyant de 2. 22 segons per acabar la pròrroga. 14 de possessió. Traurà de fons Cameron Han. Si anota, la penya té mig partit a la butxaca.
1: Sí.
0: I Han en tindrà molta part de culpa, eh?
2: La pilota que li arribi a Ricky, sisplau.
0: Ricky ja la té. D'acord. Ricky, demana a tothom que se'n vagi. Ricky. I diu a Han que vagi a buscar-la. Ricky enganya. Se la juga a 3. Falla el triple i la sentència. Té la pilota per guanyar el partit al Tenerife. Queden 10 segons. Jaime Fernández. Se va fins a sota. La dona per a Malmaitis. Aquest per Jaime Fernández. Té davant a Ricky. Queda un segon. Se la juga a 3. Tap, de Ricky Rubio! Tap de Ricky Rubio, la penya ha guanyat! La increïble. Penya és equip de playoff, la increïble. Penya sisè classificat a la Lliga ACB. Ricky Rubio li clava el tap a Jaime Fernández en la pilota que havíem de guanyar. El tap de Ricky Rubio a Jaime Fernández. I ara es broncada dels àrbitres. Però jo crec que aquí el tap de Ricky va a la playoff. El tap de Ricky va a la playoff. Increïble aquest final, els jugadors de la penya que es donen la mà amb els del Tenerife. El públic, com podeu escoltar, fred, no hi ha ni aplaudiments, s'han quedat glaçats amb el tap. Però quina victòria tan soferta, remuntant 17 punts. S'abraça Ricky amb Marcelinho Huertas, eh? Ha acabat el partit a la pròrroga. La Laguna Tenerife 98, Joventut. Quin tap, Ricky. 100!
3: Supermercats Condis patrocina aquest partit. El meu cor, les meves mans, productes propers de la nostra terra. Comprar a Condis és tot un món i el nostre món ets tu.
4: La penya en joc.
0: Setmana els jugadors de la penya aplaudint els aficionats de Tenerife, que aplaudeixen els aficionats del Tenerife a la penya, i també a Ricky Rubio. Ricky Rubio, que evidentment se'n va cap a la graderia a firmar i a fer-se fotografies, no diu que no a ningú. I el Tenerife, que continuarà encara sense classificar-se per playoff. 600 classificats al Joventut, faltant 3 jornades. Burgos, Unicaja i Girona, feina més que feta. Sisena posició és el mínim que exigíem, a la penya. I, per tant, escolta'm, quin tros de remuntada, eh?
2: Home, no ho veiem pas clar, eh?
1: Sí,
2: fins
1: no.
2: I tot en l'últim minut de partit, quan Han decideix tirar de 2 i no tirar de 3, perquè crec que la jugada no surt i si no se la menja, ho veiem tot molt negre.
1: Sí, jo crec que ha sigut un dels partits més estranys de la temporada, per no dir el més estrany, sincerament. Crec que la penya ha fet

0: Una primera part molt fluixa defensivament, perquè ofensivament no estava malament, però el Tenerife li estava passant per sobre durant molts minuts, i en canvi la segona part, a poc a poc, ha anat apropant-se, i el Tenerife s'ha vist amb aigua al coll, i a la pròrroga la penya ha jugat millor. Així com crec que no ha sigut un partit excel·lent de la penya, malgrat guanyar un camp tan complicat com és el Tenerife, sí que em sembla que té un mèrit increïble aixecar com un partit com el d'avui i quedar sisens com a mínim, o quedar sisens en un play-off tan complicat com és el de la CB aquesta temporada.
1: Podríem dir, Carola i Daniel, que ara la penya podria, entre cometes, especular
2: amb el rival, dius.
1: Amb la posició.
2: Sí, però clar, és el que comentàvem abans, no? Hi ha aquest partit entre el València i el Barça que jugarà, serà l'últim a jugar-se, que et condicionarà segur. Si fos jornades unificades, si les tres jornades fossin unificades, encara podies fer algunes càbales, però en aquest cas és complicat.
1: Què vols dir, si fos... clar, és veritat. Clar, és que a més ara hi ha un partit de jornat, ara...
2: Saps què vull dir?
1: És molt complicat,
2: és
1: no?
2: És molt complicat. Primer que el de l'Unicaja, diguem, el partit de l'Unicaja ja és un partit que ja no correspon a la jornada que correspon, no? Ja et desmunta. I després, això, que l'últim partit entre el Barça i el València es juga fora de termini, per entendre'ns, i clar, també condicionarà.
1: Sí, això... Daniel, en tot cas, la penya fent els deures... Mm? I deixa'm dir-ho, hem de ser justos. Ricky Rubio un dia més decisiu, determinant. Tu pots pensar, bueno, no, però avui ens quedem amb qui sigui, no? Però és que aquest tap, ostres, em sembla un supertap.
2: És de, sí. És de Ricky Abuson,
0: sí,
2: eh?
0: Sí, el tap és de justícia, perquè ha fet un partidàs. Jo crec que Han ha guanyat el partit i Ricky ha permès que la penya hagi tingut l'opció de guanyar el partit. És a dir, si Ricky no arriba a jugar durant els 40 minuts, la penya avui no hauria tingut cap opció, i a l'hora de la veritat, Han ha fet una passa endavant, com ens té acostumats, i ha fet que la penya s'endugui un partit, ja et dic, molt estrany, però molt valuós, també.
1: Doncs de seguida tornarem des de la zona de vestidors, perquè tenim moltes ganes d'explicar-ho tot plegat. Aquest pavelló de Santiago Martín està dalt de tot, de la zona de vestidors. No és broma. S'ha d'anar amb ascensor a la zona de baix, tornar, sortir el pavelló i tornar a entrar, però nosaltres, evidentment, avui volem parlar amb Dani Miret i volem parlar amb algun jugador de la penya. Fem una petita pausa, tornem de seguir des d'aquí, des de Santiago Martín. Fins ara!
3: Tota l'emoció del Joventut de Badalona.
4: Diumenge esportiu a Ràdio Ciutat de Badalona. A les 6 de la tarda i des de l'Olímpic.
3: A 6 a Joventut, San Pablo Burgos.
4: I també a les 6 i de manera simultània, futbol. Partit de tornada del play-off d'ascens a Segona Federació.
3: Club de Futbol Badalona, l'Hospitalet.
5: Segueix aquest partit també per Televisió de Badalona.
6: Has de renovar-te el cotxe?
7: Vine als concessionaris Trivim i tria entre més de 1.000 vehicles nous d'ocasió o quilòmetre zero a preus increïbles.
6: Visita els nostres tallers i concessionaris oficials Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Abarth, DS Automobiles, Jeep i Subaru.
7: I si el que busques és una moto, visita'ns a Piaggio, Vespa, Aprilia i Moto Guzzi al polígon industrial Les Guixeres de Badalona.
6: T'esperem a Trivim.

0: A Badagrés ho tens fàcil. A Badagrés ho tens tot. Visita'ns a badagrés.com o truca'ns al 93 395 03 11.
1: Et caduca el carnet de conduir?
2: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
1: Només has de portar el DNI i el carnet de conduir. No cal cita prèvia ni que portis la teva foto.
2: També pots obtenir permisos nàutics, d'armes, de seguretat privada i d'oposicions.
1: Confia en el Centre Mèdic La Vila, carrer Francesc Macià, 6.
2: Al costat de Pompeu Fabra.
3: El meu cor, les meves mans, productes propers de la nostra terra. Comprar a Condis és tot un món i el nostre món ets tu.
4: Supermercats Condis patrocina aquest partit. La penya en joc.
5: Passen 10 minuts de les 11 i qui ens ho havia de dir, Daniel, quan portàvem 3 quarts de partit, que això acabaria amb una pròrroga i amb victòria de la penya, una penya que ha jugat un 75% de mal partit i un 25% de partit excel·lent, quan ha millorat en defensa, quan ha aconseguit que els tirs del Tenerife no fossin tan tan fàcils i tan, i en un percentatge tan alt, i quan jo crec que Ricky Rubio ha dit que ja n'hi havia prou, no? Perquè hem tornat a veure una excel·lent actuació del base, bona direcció, bona anotació, i després ben amb el suport de Cameron Hunt i de Jabari Parker, que jo crec que avui aquest triple és una mica el primer dels importants, no?
6: Sí, a veure si serveix perquè acabi d'agafar confiança en el llançament de 3. Com he dit abans, porta només un 17% en triples a l'ACB. Jabari Parker avui ha fet 4 de 4. Jo crec que ofensivament sap que és important i està jugant bé, però avui, a més, ha notat des de 3. I Ricky Rubio, que jo crec que la penya faria bé de collar-lo aquest estiu, perquè encara ens el prendran, porta 4 dels últims 5 partits anotant al voltant de 20 punts. Avui n'ha acabat amb 17, però 27 de valoració, i si a sobre li pot sumar això Han a l'últim moment i Rússic, un bon partit Rússic com avui
5: també,
6: la penya és difícil de guanyar. Tot i així, també s'ha de dir, ho hem repassat, que el Tenerife avui jugava sense Marcelinho Huertas, Dornikam ni Guedraitis. Vull dir, si haguessin jugat aquests, segurament la penya no hauria aconseguit guanyar, però tot i així
5: és possible que no hagués guanyat, però també penso que el partit l'hagués encarat diferent.
6: Sí, segurament.
5: Això passa, o sigui,
6: sí,
5: al final
6: t'adaptes al partit.
5: Les primeres espases et marquen molt la manera com
6: sí.
5: tu surts. Mentre el Xavi està agafant l'ascensor, surt del pavelló, torna a pujar i torna a sortir, repassem una mica números.
6: Som-hi, sí. Ricky Rubio, ja ho hem dit, MVP, avui amb 24 minuts, 17 punts, amb 8 de 9 en tirs lliures, 1 de 3 en triples, 7 rebots, 6 assistències, molt complet, com sempre, 3 perdudes, 1 recuperada, un tap vital per guanyar el partit i 27 de valoració. A més, un més menys de més 16, el millor de tot l'equip. Jabari Parker, en 27 minuts, ha acabat amb 18 punts, 4 de 4 en triples, com dèiem, 8 rebots, 1 pilota perduda i 21 de valoració. Cameron Hunt, 32 minuts, ha acabat jugant molt, 17 punts, gairebé tots al tram final del partit, 0 de 2 en triples, però 7 de 9 en llançaments de 2, 2 assistències i 17 de valoració. I Rússic, l'altre jugador que hem destacat avui, també ha fet un gran partit i molt solvent, a més, durant els 4 quarts i la pròrroga, en 23 minuts ha acabat amb 12 punts, 6 rebots, 2 assistències i 16 de valoració. Drell, sembla que no, però bueno, avui en 17 minuts ha acabat amb 6 punts, 5 rebots i 9 de valoració. Vives ha fet un bon partit avui, ho hem dit, ha acabat amb 10 punts en 22 minuts, també 2 de 3 en triples, anotant des del triples en bons percentatges, com sempre. En Guillem, 7 de valoració. Hanga, avui no l'hem vist tant, però tot i així ha acabat amb 6 punts, 4 rebots i 7 de valoració. Morant, avui, en 6 minuts, què? Prou bé, no? Encara una miqueta, tenint en compte les circumstàncies.
5: Jo crec que li ha servit una mica
6: per foguejar-se.
5: Exacte,
6: sí.
5: No? Allò de dir, bueno, per conèixer els
6: sí,
5: noms dels
6: acte.
5: Companys d'aquí,
6: sí.
5: No? Una mica.
6: Avui, en 6 minuts, ha acabat amb 4 punts, 3 rebots i 4 de valoració. Hackenson, avui no ho ha fet gaire bé, només ha jugat 10 minuts, ha acabat amb 6 punts, 2 de 3 en triples, però ha fet poca cosa més, ha acabat amb 2 de valoració. Birgander tampoc s'ha acabat de trobar, avui en 16 minuts ha acabat amb 2 punts, 0 rebots 0 de valoració. I Ani Crac, també avui discretet, en 22 minuts, ha fet 2 punts, 3 rebots i menys 1 de valoració. La penya ha acabat amb 10 de 24 en triples, un 42%, 22 de 27 en tirs lliures, un 81%, i 24 de 42, un 57% en llançaments de 2. Ho hem dit també, avui ha fet un partidàs, Pati Mills, que tot i tenir 38 anys, gairebé els farà a l'agost, ha acabat amb 30 punts en 30 minuts, 5 de 10 en triples, 5 de 5 en tirs lliures i 27 de valoració. Com havia de ser Tony Parker perquè Mills fa 10 anys, quan tenia 28 anys, fos el seu suplantíssim?
5: Exacte.
6: Imagina't si havia de ser Bob Parker.
5: Com devia de ser, oi? Tony Parker. M'ha cridat l'atenció en el percentatge de triples de la penya, aquest 42%.
6: Sí.
5: I ho destaco perquè un percentatge de 42% és un bon percentatge,
6: sí, sí,
5: d'un equip, de qualsevol equip de la sèrie, és un bon percentatge, però més la penya, que aquesta temporada el tir de 6-75 no ha estat la seva especialitat. I això que hem tingut la sensació que era el Tenerife qui estava molt bé a la línia 3, perquè si bé és veritat que a la primera part crec que han acabat el descans amb un 13-26 o una cosa així,
6: sí,
5: o sigui, que
6: portaven
5: un 50%.
6: Sí, sí, la penya porta un 32% aquesta temporada, i avui ha acabat, com deies, amb un 42-43, més que el millor percentatge de triples de la Lliga, que és el Tenerife, que té un 39. Vull dir que avui la penya realment s'ha trobat, ha notat Ricky, ha notat Parker, i jo crec que la victòria d'avui també està bé per la confiança de cara als play-offs, veure també que un partit que sembla que el tens perdut el pot remuntar, que pot aparèixer Rússic, que pot aparèixer Vives, que Ricky està imparable, vull dir que...
5: Jo crec que recordes quan Ricky va decidir que jugaria amb la penya, quan va fer el primer entrenament, crec, o el primer media day que hi va haver, recordo aquella frase tan cèlebre de Dani Miret dient li falten 60 dies. Doncs crec que ara és quan ell se sent físicament bé.
6: Sí, sí,
5: saps?
6: Sí.
5: I això l'ajuda molt en el partit. Hola, Xavi.
7: Hola, hola, hola. Mira, és que estic aquí esperant a Dani Miret,
5: sí?
7: I al meu costat hi ha David Kahn. David Kahn és el que va ser el general manager dels Timberwolves,
5: wow,
7: que ara és el GM del París Basketball, que evidentment coneix molt a Ricky Rubio, i està aquí. No sé exactament què ha vingut a fer, però està esperant també aquí. Parlem amb Guillem Vives. Avui, fantàstic, Guillem Vives. Li agraïm moltíssim que surti de la dutxa aquí amb la tovallola, perquè aquí anem tard. Guillem, quin tros de victòria, eh?
8: Sí, sí, sí, d'aquestes de creure i fins al final, de mentalitat, i molt contents.
7: Ho feu per posar emoció, no? Això, perdre 17, remuntar...
8: Ostres, ojalà poguéssim fer els guions dels partits, perquè sempre guanyaríem. Però el més important és que crec que hem pogut seguir malgrat les dificultats i millorar aspectes a la segona part per tornar-hi.
7: Guillem, no és perquè ens caiguis bé, però quan tens minuts acostumes a jugar bé. Avui has fet un partit molt, molt, molt sobri.
8: Sí, bueno, intentant disfrutar en els últims partits de temporada i bueno, cada cop que el Dani pues, a mi m'intenta posar pues, un al màxim i bueno, sí que els de fora són més normals, els de casa són una mica més... noto que se m'acaben i no que vull que s'acabi.
7: Evidentment tu vols continuar, Guillem.
8: Sí, el que passa és que no sé res del club i bueno, jo també he de mirar la meva situació per mi, perquè no podem estar a maig i no saber res, i sí que és veritat que la setmana passada l'entrenador va dir que comptava amb mi, però és la primera notícia que tinc del club a maig i comptem doncs, que ens haurem de trobar en un altre moment o d'alguna altra forma, no ho sabem.
7: Esperem que no sigui així. En el Barça estan intentant ara rectificar... Estan intentant rectificar amb en Xavi Pasqual, intentar fer-ho, i si el Dani Miret va dir això, esperem que, evidentment, tu ets professional i saps com va el tema, i, evidentment, al mes de maig esperes una opció que tu, evidentment, el que vols és seguir, Guillem.
8: Sí, doncs el que et dic. També és veritat que m'hagués agradat tenir una comunicació més fluida, per més que res perquè crec que porto bastants anys al club, sóc un nano format del planter i bueno, m'ha sorprès una mica això i sí que és veritat que m'ha costat treballar-ho mentalment perquè a la pista no m'afectés o fora de pista, perquè tothom sap que els contractes tenen una data límit, però més que res el tracte més de persona encara que no hi hagi resposta, però sí un mínim. Però, bueno, nosaltres no hem pogut, no podem tampoc esperar, perquè el mercat, com dius tu, ja porto anys i sé com es mou, i no puc fer fins on puc.
7: Guillem, espero que hi hagi una porta enrere. Evidentment, volíem parlar amb tu pel partides que has fet, però no esperàvem ara això, i de totes formes, gràcies.
8: No, jo tampoc. Ha sorgit així, vinc d'una dutxa d'aigua freda que no ens han posat ni aigua calenta, i tornar a la... Per mi el més important, crec que tenim un playoff molt maco, hem assegurat una plaça, i com vaig dir al principi, tenim un equip molt competitiu, amb molta força, i crec que estem encaixant peces per acabar la temporada de la millor manera.
7: Guillem, gràcies.
8: Gràcies, Xavi.
7: Les paraules de Guillem Vives, en parlarem de seguida perquè ara ve Dani Miret, però, ostres, gerro d'aigua freda, ell s'ha dutxat amb aigua freda, i nosaltres ens hem quedat gelats, eh? No, a mi m'ha enganxat fora de joc, no sé si estàs d'acord.
5: És que ens hauries d'haver vist la cara.
7: Doncs tenim a Dani Miret, que surt ara mateix a la roda de premsa. Com ens feu patir, Dani?
9: Doncs sí, hem tingut una primera part molt fluixa a nivell competitiu, a nivell defensiu, a nivell d'atac tenir dubtes, perquè hem perdut pilotes que habitualment no perdem. La reacció i l'equip que s'ha vist a la segona part i a la pròrroga és l'equip que hem de ser, és l'equip que volem ser, i contents per la victòria i aconseguir l'objectiu, contents de guanyar, crec que, un gran partit contra un equip que és molt difícil guanyar aquí al seu camp, i avui hem aconseguit un objectiu amb la qual cosa, doncs, traurem lectures del que ha passat a la primera part, de com hem de ser consistent, perquè ara ja tenim un repte, que és en el playoff passar una eliminatòria, i necessitem ser l'equip de la segona part 40 minuts.
7: Anem per parts, anem per la negativa. 30 minuts, 27 minuts sense intensitat defensiva, venint també del descans, que esperàvem una reacció que no arribava. Com és que passa això? Ja no parlem d'estar millor o pitjor en defensa, sinó en quant a la intensitat, no?
9: Hi ha una part que nosaltres hem fet malament, jo, de nivell tàctic, que crec que ells ho han jugat molt bé, i aleshores tenir energia quan tàcticament has d'ajustar coses i no les ajustes, també, vull dir, assumeixo la part que em toca, de que hi ha hagut cistelles que no les hem defensat tot el bé tàcticament que les hauríem de defensar. I després hi ha una part que ells tenen talent, i el pati mig de la primera part ens ha destrossat, han tingut molt d'encert, juguem contra un equip amb molt de talent, que en sap molt, i que ho estan fent millor que nosaltres. Al mateix temps, també, crec que hem estat capaços d'enxufar l'equip, donar resolucions a la mitja part, i acabar, doncs, poc a poc, dominar el partit, i penso realment, doncs, que al final, en els últims minuts, gràcies a la defensa, això sempre ho dic, no pots jugar només en atac o en defensa, perquè si no hi ha un moment, doncs, que el marcador t'explica, no, el que està passant, que és que hem anat intercanviant cistelles, i el Tenerife, això és un equip millor que nosaltres.
7: Dani, en defensa no funciona, però a falta de 3 partits, 6ens ja assegurada aquesta plaça, amb el playoff a la butxaca, a la Lliga CB jo crec que no se us pot demanar més. Fins ara.
9: Crec que el resultat és boníssim, i crec que l'equip, el camí que ha fet l'equip per arribar a aquesta 6ena plaça és molt bo. Molta regularitat, hem tret moltes victòries complicades, hem guanyat pràcticament a tots els equips de la Lliga. Vull dir, la penya aquest any, crec que, excepte les quarts de final de la BCL, que hem tingut les circumstàncies molt complicades per competir, tot i que jo segueixo dient, hem sigut molt competitius, no hem aconseguit l'objectiu, però el que és aquest equip, veure un partit d'aquest equip, crec que és per estar orgullós i per estar contents amb la feina que fem.
7: Com és la vida, eh? Un partit amb una mala defensa i es guanya el partit amb un tap defensiu amb un triple, eh? Aquest Ricky, tu deies, és que està en unes condicions ara ofensives, porta uns últims partits en atac. Home, guanyar el partit per un tap amb un triple...
9: Sí, hem defensat malament, sobretot la primera part. Després insisteixo que no hem fet un partit tan dolent en defensa, perquè si no, no guanyes. Vull dir, hem ajustat millor coses i l'equip ha treballat, i evidentment hi ha un moment que amb els primers plantejaments que hem fet, si no tens energia ja pots inventar-te A, B, C, D, que sense energia no funciona la cosa. Però també nosaltres hem d'ajudar a fer coses que l'equip pugui tenir aquesta energia, que és l'autocrítica que he intentat fer a l'inici, tot i que penso que al final també guanyem perquè hem defensat, hem rebotejat i no els hem deixat jugar tan còmodes com al principi. Els hem molestat molt més amb el canvi, hem pressionat més la pilota, han jugat... bueno, ells han tingut molta paciència, ens han fet cistelles als últims segons de la possessió i venien de bones defenses, no? No només un tema numèric, que està clar que el Tenerife fent tals punts que ens han fet avui aquí a casa és difícil guanyar-los, però tot i això hem estat capaços de creure i de tenir personalitat i de, com dius tu, acabar amb una jugada, no?, amb un tap i sent prou... competitius per arribar en aquesta última jugada.
7: Dues últimes preguntes, perquè s'han netejat tots els jugadors i l'estan reclamant. Morent, aquest nou jugador, què es pot aportar i què n'esperes d'ell? I què ha fet? Què creus que ha fet?
9: Primer, que té una predisposició per jugar al joventut increïble. Ell va arribar de Japó el mateix dia que vam parlar amb ell estant a París. Li vam demanar que fes un vol a les 7 del matí i ho va fer, i content, i era important per nosaltres que tingués aquesta predisposició, aquesta adaptació, i avui doncs mèdicament no podia fer més del que ha fet. De moment tota la confiança, és un jugador amb experiència, competitiu, i el que deia l'altre dia, vol guanyar partits de playoff.
7: I ara hi ha entre jornades que podríeu fins i tot escollir rival, que això és molt difícil. Alguna prioritat?
9: La prioritat és guanyar a casa.
7: Ningú vol la penya.
9: Doncs millor per nosaltres. Farem una mica com el València, no escollirem rival i contra qui juguem anirem a tope contra ells.
7: Dani, gràcies.
9: Merci.
7: Li agraïm també a l'Adrià Delgado, que ha vingut a buscar, i felicitem també a la penya per aquesta sisena posició, playoff, a tres partits per acabar, el joventut que ha fet tota la feina, i per tant doncs veurem el que és capaç del conjunt verd i negre. Ara, si us sembla, ens esperarem un moment perquè han marxat tots els jugadors, però crec que n'hi ha un que no. Crec que n'hi ha un que s'ha quedat amb el Marcelinho Huertas, perquè són amics, perquè van compartir, perquè va debutar a la Lliga CB, precisament perquè Marcelinho estava lesionat, era? O perquè estava lesionat Benet, ara? Ha tingut un lapsus aquí, eh?
10: Ai, ai, ai, ai, ai.
7: Espera, doncs, li farem només una pregunta, perquè se'n va ràpidament a Ricky Rubio. Ricky, una...
10: Ai, ai, ai, que el perdem. Ai, que l'hem perdut. A veure si recuperem el Xavi. Estava intentant parlar amb Ricky Rubio, que ha estat l'últim en sortir del vestidor. Més que ara de sortir de la zona de vestidors, perquè sí. Estava saludant a Marcelinho Huertas.
7: Gràcies, Ricky.
11: Mira,
10: Xavi, doncs, tenim una mala notícia.
7: No t'hem sentit.
11: Però ens ho pots explicar
10: però
11: tu sense problema.
10: Però sabem que tu ens ho expliques.
11: Exacte.
7: Sí, Ricky diu que el que volen és seguir donant alegries a l'afició. Ha estat només una resposta perquè l'estan esperant amb ell, estava parlant amb Marcelinho, l'hem atracat, allò que es diu un atracament directe, i per tant, doncs, a disfrutar, perquè diumenge tenim Burgos i dimarts tenim Unicaja. No podem tancar la retransmissió sense fer referència.
11: Sí.
7: Jo m'he posat una mica trist.
11: Jo avui també, exacte. O sigui, sí, un dia com avui, que hauríem d'anar a dormir contents, clarament no és així, perquè Vives ha sigut molt clar. També s'ha notat la tristor en les paraules. I evidentment...
7: Sobretot d'acord, ho ha dit molt d'acord.
11: Sí, exacte. Sí,
10: perquè,
11: ho ha dit...
10: perquè crec que és un tema més emocional, eh? Sí. O sigui, jo crec que no està en un tema contractual, que potser també, però crec que es notava una tristesa per no haver...
11: Està dolgut per pensar que segurament ja no jugarà més a la penya l'any que ve i per les formes, ha dit,
10: sí,
11: de la penya, que diu que és un jugador format al planter i que ha trobat a faltar més comunicació.
7: Sap greu aquestes coses, perquè moltes vegades, ho hem dit moltes vegades, també, el Guillem és professional i sap de què va tot plegat.
10: I tant.
7: Sap perfectament.
10: I tant.
7: I llavors, clar, que hi hagi... Que la penya falli amb coses de comunicació, ja sé que sempre hi ha les dues versions, que igual ho dius i llavors no ho has dit bé, que, mm-hmm. Però,
10: sí.
7: Ostres, això... No sé, no sé com ho veus.
10: No agrada. Que el jugador tingui aquesta sensació no agrada.
7: Escolta, ara ens acaben de confirmar el perquè hi havia pressa per anar-se'n. Vale, és que m'ha sorprès, perquè aquí ha passat alguna cosa que no és normal, perquè han començat a sortir tots els jugadors corrent, uh-huh. Corrent, no vull dir a correcuita com si fos un correfoc, i és perquè això que ens deia el Guillem Vives de que no hi havia aigua calenta, clar, ens estan ara... explicant que no pot ser que en un partit de la Lliga CB no hi hagi aigua calenta, se'n van a dutxar a casa, a l'hotel.
10: A l'hotel.
7: I això no ho havia vist mai, tampoc.
10: No.
7: El videomarcador l'altre dia, això...
10: Passen moltes coses últimament. Ja. Es veu que això de pagar les factures dels subministres no està de moda.
7: I per tant, doncs, mira, parlarem amb Marcelinho Huertas, que ens m'ha dit que m'esperi un moment. Us sembla bé que puguem parlar amb Marcelinho? Sí. Doncs ja sé que és molt tard. Quina hora és aquí a...
10: Dos quarts de 12, queden 30 segons.
7: Dos quarts de 12. Mm-hmm. Ostres, doncs li demanem disculpes també al Jordi Abril perquè està aguantant aquí. Mm-hmm. Però és que està parlant amb Marcelinho Huertas, amb el David Kahn, amb aquest jugador, amb el general manager del París. Us en recordeu l'any passat que vaig explicar amb una retransmissió que Marcelinho Huertas va tenir oferta del Barça?
10: Sí, sí, sí.
7: I
10: sí,
7: també
10: sí,
7: va tenir
10: sí.
7: oferta del París. Uh-huh. Val? Això sí. l'any passat. Uh-huh. L'oferta del París, que li va fer aquest senyor que està aquí al general manager, sí. no li preguntaré això ara per no fotre-lo un merder.
10: No, ara no.
7: Era
10: no.
7: acabar la seva carrera a París uh-huh. i l'any següent ser de coach.
10: Oh...
6: Sona bé.
7: De París.
10: Que xulo. És que viure a París ha de ser tan xulo.
7: Sí, bueno, sí, però... Mira, ja que continuem parlant, i el Marcelinho, que vindrà de seguida aquí a parlar amb nosaltres, li preguntarem el fet de com està, no? Fotografies... Jo crec que hi ha gent que deu tenir la fotografia de Marcelinho unes 100 vegades.
10: Exacte.
7: 100 vegades. No, sí. no pot ser que hi hagi tanta gent aquí a l'illa. Ja tenim amb nosaltres el Marcelinho, aquí tenim moltes ganes de parlar amb ell dos minuts, perquè estava parlant amb David Kahn. El coneixes de relació o no, David?
12: Sí, le conozco bueno, desde hace unos años. Tenemos una relación bueno, bastante cercana y, bueno, y también, por curiosidad, pues bueno, conoce bastante bien a mi amigo Ricky.
7: Tu amigo Ricky, ¿cómo la lía, eh?
12: Cómo juega, es un placer verle jugar al baloncesto, no contra tu equipo. Yo creo que todos sufrimos cuando nos enfrentamos a él, y hoy bueno, ha hecho un partidazo tremendo y nada, bueno, ha sido un partido muy bonito, muy abierto, y bueno, una pena que no hemos podido sellar nuestro pase al playoff, pero bueno, estamos ahí en la pelea todavía.
7: Marce, tú te recordas mucho al catalán, lo entiendes todo. Com estàs? Perquè t'hem vist la lesió i t'esperem en play-off. Com et trobes?
12: Bueno, sí que bueno, he vivido muchos años en Cataluña y bueno, he tenido la suerte de poder aprender también otro idioma más y creo que forma parte también de, bueno, de estar involucrado pues, no solo en el proyecto que estás presente en cada momento, pero sí también, sino también pues adaptarte a la cultura, a la gente y aprender. Yo creo que al final de eso se trata, no solo jugar a baloncesto, pero tratar de mejorar como persona y siempre pues aprender cosas nuevas es algo único. Así que, bueno, yo físicamente espero que bueno, pueda estar la semana que viene para la última jornada y estar a tope para los playoffs.
7: Dos últimas preguntas. ¿Cómo ves a Juventud? Porque... hombre, perdieron los cuartos de final de la FIBA, pero sextos a falta de tres jornadas y asegurado.
12: Sí, están jugando a un nivel muy bueno, aunque han perdido durante un tramo importante de la temporada sus dos jugadores referentes interiores. Y bueno, otros jugadores han dado un paso adelante, como Rusić, por ejemplo, que está jugando bueno, muy buen baloncesto a su edad y sin miedo. Y bueno, yo creo que todos han dado un paso adelante en general y tienen un gran general del equipo que bueno, lleva la batuta de una manera increíble y está en un momento de forma dulce.
7: La última, has hablado con Tomić porque se lesiona él, tú también eres solidario, es que hasta en esto.
12: Sí, he estado hablando con él esta última semana cuando he leído pues, que se perdía toda la temporada para saber bueno, la gravedad de su lesión, porque bueno, más allá de que le quiero ver en pista siempre, tengo bueno, una amistad, un cariño y un respeto, y bueno, y a los amantes del baloncesto le gusta ver a los jugones siempre dentro de pista y no fuera, así que bueno, espero que él se pueda curar rápido y estar de vuelta en pista en breve.
7: Marce, te vemos el año que viene en playoff.
12: Bueno, ojalá sea en playoff primero y luego pues bueno, el año que viene.
7: Gràcies.
12: Vinga, a ti.
7: Les paraules de Marcelinho Huertas, un amic, com sempre, va créixer en la seva experiència a Badalona i aquí s'ha convertit en una llegenda, no només a Canàries, sinó a tota la Lliga ACB. Ho tanquem aquí, no us fem esperar més. Agraïm moltíssim al Jordi Abril, les vies de so, també a la Carola Barriga, al Daniel Muñoz. Intentarem penjar les declaracions de Guillem Vives a través de les xarxes perquè crec que avui la conversa amb Guillem Vives no ens ha agradat per el que ens ha dit, però... és prou important com perquè en fem referència. Daniel, Carola, veiem diumenge a les 6 de la tarda contra el Burgos.
10: Fins diumenge.
6: Diumenge.
7: Fins diumenge, bona nit a tothom. I seguidors de la penya, serem a playoff.
4: La penya en joc.

0: Supermercats Condis patrocina aquest partit.
1: El meu cor, les meves mans, productes propers de la nostra terra. Comprar a Condis és tot un món i el nostre món ets tu.
2: Diumenge esportiu a Ràdio Ciutat de Badalona. A les 6 de la tarda i des de l'Olímpic.
3: A 6 a Joventut, San Pablo Burgos.
2: I també a les 6 i de manera simultània, futbol. Partit de tornada del play-off d'ascens a Segona Federació.
3: Club de Futbol Badalona, l'Hospitalet.
4: Segueix aquest partit també per Televisió de Badalona.
5: Aquí, Badalona.

0: Són les 12.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. El millor del Badalona Matí.
2: Seleccionem els millors moments del programa.
1: Badalona Matí. Els millors moments.
3: Els millors moments.
4: Les escoles bressol afronten avui la segona jornada de vaga del mes de maig per reclamar més recursos, reduir ràtios i també millorar salarials. La primera aturada va ser el passat 7 de maig i, segons Educació, el seguiment va ser del 9%. Ara en parlarem. A tot això, avui dimecres, els sindicats, ho escoltàvem ara, que han promogut les vagues, estan convocats a una nova reunió a la Conselleria d'Educació. La condició per assistir-hi era que la consellera els presentés abans una proposta concreta de millora salarial que tampoc sembla no el satisfà. Avui, però, ens acompanyen a l'estudi la Maite Cáceres, la Montse Boza i l'Ariadna Navarrete, educadores de l'escola Bressol Virolet. Bon dia a totes tres.
5: Bon dia.
4: Avui, dèiem, és la segona jornada de vaga de les escoles Bressol. No sé quin balanç en feu de la primera. El dia 7 va ser, eh?
6: El dia 7 de maig. Doncs la primera... les escoles es van quedar serveis mínims. Creuen que som un sector essencial i han dit pues, serveis mínims. Les escoles es van quedar educadores que també volien anar a la vaga perquè estem totes superimplicades i creiem que és una etapa essencial i és molt important estar-hi i el 03 ha de ser-hi.
4: Segons Educació, deia, el seguiment va ser del 9%. És així? Quin va ser el seguiment?
6: No, jo crec que va ser el 77, vam anar-hi, i el 33 es va quedar. O sigui, el mínim que es van marcar.
4: Expliquem-ho bé, perquè, clar, tenim la vaga d'educació d'una banda, que avui, dèiem, es reuneixen aquest vespre amb la conselleria amb una proposta sobre la taula, que més o menys crec que demaneu... les mateixes coses, tret d'una, que ara en parlarem també, però vosaltres, quins són els principals problemes que denuncieu?
7: Nosaltres, en principi, el que denunciem és la manca de suport que es fa en l'etapa del 03, aquesta invisibilització d'una etapa que creiem que és fonamental en el desenvolupament de les criatures, en l'acompanyament de la seva família, però veiem que a nivell social som una etapa molt poc reconeguda, que inclús no se'ns té en compte a dintre d'aquest sistema educatiu. Vull dir, encara se'ns veu com una etapa molt assistencial. I llavors la neurociència ens ha fet present molts estudis que diuen que aquesta etapa, al 0-3, els infants desenvolupen una part molt important del seu desenvolupament neuroevolutiu i pensem que posem la base, som el principi de tot, però no és una etapa dignificada, o sigui, és una etapa que socialment sempre s'ha vist com assistencial, i aquesta vessant educativa que la té, i la té molt important perquè els aprenentatges més significatius es fan al 0-3, no són presents, però no només a nivell del sistema educatiu, sinó a nivell social i de polítiques socials. La infància necessita algú que aixequi la veu per aquesta franja d'edat del 0-3 i que algú, que en aquest cas som nosaltres, les educadores, alci la veu per demanar més recursos i posar per davant de tot i en el mig de tot els drets dels infants.
6: I donar visibilitat a aquesta etapa, al 0-3.
4: Així com estan fent els vostres companys, els professors que s'estan reunint amb el departament, vosaltres també manteniu alguna mena, no negociació, però algun diàleg amb el departament? Heu tingut resposta?
6: Mira, nosaltres
7: tirem endavant una ILP que es portarà al Parlament de Catalunya, que se'ns demanaven 50.000 signatures i que ara per ara ja tenim recollides 71.000. El 03 s'ha posat molt les piles, ens hem unit moltes branques que ja fa molt de temps que estan lluitant, les escoles de Vic, Rosa Sensat, Som Infància, s'ha creat una plataforma, sí. I allò que deies d'aquest 7%, l'altre dia la vaga del dia 7 era més per territoris, era Lleida, Girona, Tarragona, Barcelona, i el dia d'avui, per exemple, és més a nivell territorial, o sigui, anirem totes a Plaça Universitat.
4: A les 12,
7: i,
4: és,
7: A les 12. Sí. I de la mateixa manera, el dia 23 de maig, hi ha convocada també una concentració de totes les plataformes del 03 a nivell estatal a Madrid per fer una mica resò de lo que ens preocupa a Catalunya, preocupa el País Basc, a Navarra, Saragossa, les companyes de Madrid que tenen encara les condicions més precaritzades que nosaltres. Hem de fer molta pedagogia, perquè l'altre dia, per exemple, a l'Assemblea de Madrid es debatia de si un nen l'hem de demanar consentiment per canviar un bolquer, i tant que si un nen necessita tot el nostre respecte per fer-li aquelles cures. No és un objecte, és una persona amb uns drets, i amb aquests drets els hem de tractar.
4: Clar, perquè tot això que m'expliqueu repercuteix directament en l'atenció als infants.
7: Efectivament, ens falten mans.
0: Sí.
7: Ens falten mans.
4: Quines són les ràtios actuals a les aules?
0: Pues mira, de moment són
3: les més altes.
0: Les més altes d'Europa. Les més altes d'Europa. A nivell estatal, a nivell Catalunya, en aquest moment tenim a nadons 8, a U2 anys tenim 13, i a 2-3 hi ha 20. I en aquest moment nosaltres, com a sector, volem dir que som un sector molt feminitzat, hi ha moltes dones, a Badalona hi ha un noi, però això no vol dir que no el cuidem, però som un sector precari, estem cobrant el sou base, i el tema és que nosaltres sempre hem tingut molta vocació, moltíssima. Hi ha gent que porta treballant 20 anys, 25, 30, hi ha molta vocació. I sobretot tenim molta estima al 03. El tenim molta estima al 03, creiem que és el més important i el més valiós de cada casa i del món, que és la petita infància. I hem de donar aquesta visibilitat al 03. Ells són menors i no tenen veu, i nosaltres volem ser i donar aquest valor a les educadores, a les mestres, a totes les que estem darrere. Ens acompanyen moltes famílies, estem recolzades per moltes famílies, per moltes AFAs de les escoles Bressol, les companyes de les escoles de davant també. Volem dir també que nosaltres en aquest moment estem com el 03 i les escoles, no? Però realment és una etapa única, creiem que és una etapa única. Dels 0-6 anys hauríem d'estar units, perquè en aquest moment fins als 7 anys moltes cultures creuen que són petits, i els hem de valorar per això també, i no per això no aprenen, i estan aprenent moltes coses que passen desapercebudes als ulls dels infants, i són essencials, als ulls dels adults, sobretot. Llavors nosaltres en aquest moment estem per això també, per donar tota aquesta visibilitat.
4: Els vostres companys demanen un augment de 2.405 efectius. A vosaltres, quanta gent us farien falta?
0: Nosaltres, de personal, mínim demanem la parella educativa, però la parella educativa real, amb les hores real. A part, tot el personal, que creiem que també és essencial...
4: La parella educativa, has dit?
0: Sí, parella educativa.
4: Explica'ns això.
0: La parella educativa serien dos mínim per cada estança.
4: D'acord.
0: Però mínim amb les seves hores complertes. I a part d'això, lo de la personal més especialitzat per portar-hi psicopedagogues, logopedes, inclús hi ha molts moments que necessitem infermeres, perquè poden venir molts infants en malalties més especialitzades, que nosaltres se'ns va de les mans tot això. Llavors, hi ha famílies que donen tot el seu protocol de metges, de tot el que a vegades poden necessitar.
4: Com afecta aquesta càrrega, no? Aquesta sobrecàrrega de feina que m'expliqueu en el vostre dia a dia?
7: Ari, jo volia dir que carrega i carrega molt, perquè quan tu tens una professió, que no és una feina, és una professió, i la vols fer bé, la vols entomar bé, donar unes cures de qualitat, has d'estar molt present emocionalment per recollir les necessitats d'aquests infants que estan en un procés que encara doncs, no hi ha llenguatge, i a vegades apareix una rabieta, tu aquella rabieta l'has de contenir, l'has d'acompanyar. I al cap del dia, moltes vegades, els educadors marxem a casa amb la sensació de que no hem tingut un temps per connectar amb l'emoció d'aquell infant, perquè encara que no vulguem que el rellotge ens vagi dient ara toca, ara toca, ara toca, és veritat que amb aquest volum d'infants sempre te'n vas a casa amb aquella sensació que se t'ha escapat aquella situació o que no has donat prou temps a aquella criatura. I això fa que una mica vagis amb una càrrega emocional a casa i et rebatis si realment has estat a l'alçada, no? I més quan ets una persona compromesa amb la petita infància. I penso que se'ns ha de cuidar. Les persones que cuidem se'ns ha de cuidar, i se'ns cuida precisament amb això, amb equips multidisciplinars, que tu puguis, perquè no només hi ha necessitats educatives especials que tenen a veure amb la salut, també hi ha moltes criatures que tenen necessitats a nivell social, no? Pues llavors establir una xarxa i interconnectar-nos i poder parlar amb treballadors socials, amb educadors, amb logopedes, amb gent del CREDA, i que no se'ns escapi cap criatura que quan marxi de l'escola Bressol algú pugui pensar que nosaltres no li hem posat la mirada a aquella necessitat, que no l'hem sabut recollir. Després també entenem els infants com un tot. És l'infant i és la seva família. I en aquest sentit, i ara ja em callaré, jo vull agrair molt i molt a les famílies, això que deia la Marta, aquest recolzament. Ahir a la tarda se m'esgarrifava la pell perquè les famílies ens deia: vinga, fins dijous, que ens vagi molt bé demà. En aquest que ens
4: aquesta
7: vagi...
4: implicació, no?
7: És una implicació brutal. O sigui, no m'arriba l'agraïment, perquè ells han fet seva també aquesta lluita, perquè al cap i a la fi estem posant en valor el més fonamental, que és, ens porten cada dia, que són els seus infants. I aquesta lluita no només va d'uns augments salarials, que també, clar que sí, tothom té dret a tenir un salari digne, no? Però sobretot estem donant molta importància a cuidar l'etapa. Necessitem nens que no tinguin presses, que no vagin... o sigui, que se sentin emmirallats amb un adult que estigui molt present, que reculli totes aquestes emocions.
0: I dedicar-li temps, temps. Ja. Que és el que sempre anem corrents. I saben que a l'escola hi ha un temps per ells.
4: Reivindiqueu un servei públic gratuït i universal.
0: I de qualitat.
4: I de qualitat.
0: Sí. Sobretot, quan diem baixem ràtios, és per donar-li més qualitat, que nosaltres és el que ens valorem. Nosaltres des de sempre ens hem trobat, primer per formar-nos, perquè som una etapa que es formem molt, i a partir d'aquí ha sorgit tot això de la plataforma 03, que estem a Catalunya, però veiem que és un problema d'estat. És un problema que totes les escoles infantils estan igual, precaritzades.
4: Teniu esperança que aquesta mobilització d'avui, també era del dia 7, doncs arribi a bon port?
0: Sí, confiem sobretot en nosaltres, perquè ara estem més unides que mai. Nosaltres vam iniciar, perquè portàvem les samarretes del SOS fa molt de temps, i vam iniciar aquesta trobada i lluita amb unes samarretes noves, que l'ha fet un artista local de Badalona. A partir d'aquí, l'AFA va fer més samarretes, i en aquest moment hi ha més de 400 samarretes grogues de les ràtios, però ja veieu que avui serà una moguda groga molt forta. Avui totes les educadores estem al carrer, i les que no hi són, sobretot ens volem recordar d'elles, que són les que estan en serveis mínims i que s'han quedat amb molta pena de quedar-se a l'escola. I sé que farà una feina avui de pedagogia molt gran, sé que farà moltes xerrades entre elles per millorar molt i per treballar, que sempre hi ha feina a l'escola. Nosaltres cuidem molt el nostre jardí, les nostres estances, els nostres espais, les nostres sales. Llavors, això també, som una escola... Bueno, les escoles són molt transparents. Ens agrada molt que entrin les famílies, i a partir d'aquí nosaltres hem donat tota aquesta visibilitat i aquest donar valor a la petita infància.
4: En el vostre cas, us sumeu també a les mobilitzacions, dèiem, generals de tot Catalunya dels dies 27 de maig i el dia 5 de juny?
0: Saps el que passa? Que no podem, perquè la primer de tot és que el nostre sou és molt baix. Ja. Llavors, nosaltres cada dia de vaga, ens resta. Llavors sí que és veritat que estem aprofitant aquest moviment tan gran que hi ha, estem aprofitant la onada, però nosaltres hi som allà. I la gent ho sap, que estem...
4: Deixeu-me que us pregunti per acabar una cosa que no té res a veure amb la vaga, però bé, s'ha adjudicat la climatització de les 5 escoles Bressol. Això com ho valoreu?
0: Positivament. També s'ha lluitat molt de les famílies.
4: Quan portàveu amb la reivindicació?
0: No tant com realment sentar-nos a la taula i parlar-ho, eh? Perquè a vegades ho havíem parlat com en petit grup, amb unes companyes, amb unes famílies, però no ens havien sentat mai. Llavors, des que ens hem sentat, sí que hem de dir que s'han començat a moure, sé que tot va molt lent, però ens han escoltat, eh? Llavors, confiem, sempre hem de dir que hem confiat, perquè les educadores són molt bona gent, i sempre confiem, però crec que estem fent com els diàlegs adequats per continuar avançant.
4: Però per quan ho espereu?
0: Al setembre, segur. Confiem al setembre.
4: Per l'inici del pròxim curs, eh?
0: Confiem al setembre.
3: Confiem,
0: o sigui, com hi ha molt, t'he dit, no? Hi ha molta vocació, llavors sempre confiem. Però nosaltres anem caminant i anem posant aquest granet de sorra a l'educació i al 03. Perquè creiem que és una etapa super mega important.
4: Sí. Una etapa educativa més,
0: una
4: no?
0: Etapa que educativa que no...
7: On tot comença, sí, sí. És on tot comença.
3: Que al final és la primera etapa de l'educació infantil. Sí, ens estan mirant ja 0-6, no és 0-3 i després 3-6, no, és que és una etapa de 0 a 6. I el problema és que ens estan apartant, si ens estan traient d'aquesta etapa. Però l'etapa ve del 0 a 6. 0-3 és la primera etapa, però no és l'única etapa infantil, sinó 0-6 és tota l'etapa infantil.
4: Maite Cáceres, Montse Boza i també Ariadna Navarrete, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Quantes hi aneu? Aneu cap a Pompeu Fabra?
0: Sí, hi ha gent que va directament des del metro, amb el Fondo, però molta gent... Hi ha gent també que va al tren, perquè ve del Maresme, però solament us diré que això és un punt subversiu, continuem i si no, tornarem.
4: Un tobi continuat, eh?
0: Sí.
7: Gràcies per donar-nos visibilitat. Moltes gràcies.
4: Molta sort. Gràcies. Que vagi molt bé. Gràcies per la feina.
0: Gràcies.
1: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
4: Salvador Illa i Oriol Junqueras ja han signat l'acord per aprovar els pressupostos del 2026. Aquest dimarts hem conegut més detalls dels nous punts pactats entre govern i Esquerra Republicana, com ara plans per rehabilitar habitatge, climatitzar escoles o fomentar el català a les xarxes socials. Avui repassem precisament l'actualitat de Catalunya i també tots els temes d'àmbit local amb el president del grup municipal d'Esquerra Republicana, Àlex Montornès. Bon dia.
5: Molt bon dia.
4: Com estàs?
5: Molt bé. Content perquè hem passat les festes de maig.
4: No, pensava que deies per l'acord de pressupostos.
5: Això també, perquè crec que és molt important per Catalunya. Però aquí a Badalona, doncs, quan
4: sortim les festes de maig, no? Sí.
5: Sempre tots ho gaudim i és una època doncs, que tots estem contents.
4: Em fas un bon balanç a les festes?
5: Jo crec que l'important és que la gent s'ho passi bé i la gent s'ho ha passat bé i a mi això m'és igual qui governi, eh? I per tant doncs està bé, hi ha hagut coses que han funcionat bé, hi han coses que no han funcionat segurament tan bé. Per exemple, estic molt preocupat pel proper dissabte, que el govern va voler fer coincidir la cursa del dimoni i la sardinada de Baixamar i ara estan canviant la data de cursa del dimoni.
4: Sí.
5: I
4: això,
5: i, bueno, doncs jo crec que hi han coses que s'haurien de fer millor, però bé, doncs jo crec que hi ha hagut actes que estan bé i que tots, quan governem, intentem fer que les festes de maig llueixin, no?
4: No vas trobar a faltar res? El piro musical?
5: El piro musical, trobo a faltar la llengua catalana, també aquest cap de setmana els tardeos, o els tardejos, o els vesprejos, com la gent li vulgui dir, que no hi haurà música en català. Ja hem presentat mocions per fer això i al final en Xavi García Albiol, darrere aquell badalonisme que venia, doncs s'amaga el Partit Popular i té una agenda pròpia en quant a la llengua de Catalunya.
4: Ho dic lligant-ho amb el tema pressupostos, perquè un dels punts és que s'inverteixin 50 milions d'euros en l'impuls del català a les xarxes socials.
5: Per nosaltres és essencial, i ho he dit molts cops, el català és útil en la mesura que tots el fem servir. i ha de competir en un món digitalitzat i global, en plataformes on a vegades hi ha la temptació per arribar a més gent, doncs fer-ho en anglès o fer-ho en castellà. I si nosaltres mateixos no fem contingut en català o no ajudem els creadors a que peguin consciència doncs, que és bo fer-ho en català, doncs no es farà. I per tant jo crec, no? Doncs sempre quan es vol impulsar una política doncs hi han de posar recursos i s'ha d'ajudar a molts creadors que segurament no tenen les mateixes oportunitats que altres que ho faran en castellà o en català a tenir les oportunitats per crear nombre de seguidors, per poder arribar a més gent, etc. Una altra mesura molt important d'aquest pressupost és que per primera vegada a la història la Generalitat de Catalunya ajudarà entitats culturals dels països catalans, del País Valencià, de la Franja, de les Illes, i de l'Alguer i també de Catalunya Nord.
4: De Salses de Guardamar.
5: Exacte. Perquè nosaltres tenim aquesta concepció de nació i perquè, malauradament, en aquests territoris de la nostra nació hi ha governs actualment que no estan a favor de defensar la cultura i la llengua de la nostra nació. I, per tant, doncs, Esquerra Republicana, en aquest acord que tenim amb el govern de la Generalitat, dedicarem recursos també a ajudar totes aquestes entitats dels països catalans.
4: Uh-huh. Aquests són punts importants, en deies, però els que han tingut més pes, no?, dels que se n'han parlat més d'aquest acord, són la inversió de més de 500 milions a l'Agència Tributària de Catalunya, la majoria catalana també del Consorci de la Zona Franca, un pla de barris de 400 milions per a municipis petits, o la famosa línia orbital, que no sé quina importància té aquesta ampliació de la xarxa ferroviària i per què ha passat a ser una prioritat ara?
5: Jo crec que la gràcia d'aquesta negociació de pressupostos és que inclou mesures a curt termini, per exemple, 500 milions d'euros per educació, 250 milions d'euros per salut, més recursos per la salut mental infantojuvenil, un pla de 160 milions d'euros per rehabilitar edificis, que això ha d'ajudar a veïns i veïnes de la nostra ciutat, com per exemple els veïns i les veïnes del carrer Canigó, que ningú, el govern els ha deixat tirats, i nosaltres doncs, posem els recursos perquè se'ls pugui ajudar a través de l'Institut Català de Finances, la gestió de la seguretat aeroportuària, també la incorporació d'arribar fins a 25.000 Mossos l'any 2030, 160 jutges, tot això són mesures a curt termini. La llengua, tot això són mesures que nosaltres hem negociat perquè s'implementin a curt termini. Després hi ha mesures que nosaltres planifiquem en el llarg termini perquè creiem que són molt importants i perquè considerem que en aquest país ningú planifica com ha de ser la Catalunya del 2040, que està aquí a tocar. Uh-huh. Falten 14 anys. I la línia orbital és importantíssima. Per què? Perquè és la forma de connectar el Maresme, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental, el Baix Llobregat i el Penedès sense haver de passar per Barcelona. És la forma de que algú de Mataró pugui anar a Lleida en el futur sense haver de passar per Barcelona. És la manera de connectar grans centres universitaris del nostre país, com per exemple Cerdanyola, amb el campus tecnològic de Mataró, o per exemple amb el campus de la UPC de Castelldefels, sense haver de passar per Barcelona. És la forma de connectar gran part de la indústria del Baix Llobregat amb totes aquestes comarques. Dona un servei a més de 3 milions de persones. I a més, també hi ha a nivell estratègic de país, està clar que no tothom hi cap a la primera corona metropolitana, perquè s'estan disparant els preus dels pisos. I la solució no és només construir, construir, construir, sinó que hem de trobar la via de poder repartir, distribuir millor la gent entre totes les comarques que hi ha a l'entorn de Barcelona, que és on hi ha els centres productius. I això només s'aconsegueix amb un bon transport. Uh-huh. I ja estem posant recursos en Rodalies. Ja estem treballant perquè Rodalies passi en mans catalanes. Ara, aquest estiu, la R1 passarà a ser de la Generalitat de Catalunya. Uh-huh. S'estan fent inversions a la R2 Sud, a la R3, a la R4, s'estan comprant trens nous que Alstom no està entregant quan toca, però tot això ho estem fent. I en paral·lel, doncs s'ha de crear aquesta línia orbital per deixar de tenir un model radial. I això, sí, no passarà demà, perquè hi ha gent, hi ha partits polítics que es pensen que algunes coses, infraestructures d'aquest país, és com anar al bon preu, perdó que faci publicitat, sí. I compres una línia orbital. No, les infraestructures es construeixen.
4: I de fet, encara s'ha d'anar a Madrid. Avui hi ha una reunió bilateral, govern espanyol i govern català, per tractar aquests temes, perquè passen per mans de l'Estat.
5: Exacte. Nosaltres no governem. ni a l'Estat ni a Catalunya en aquests moments. I sabem, doncs, que al Partit Socialista a vegades li costa complir els acords. I som molt conscients. I, per tant, doncs, abans que s'aprovi aquest divendres l'acord de pressupostos, o el pressupost en Consell Executiu Català, doncs vam exigir que hi hagi una bilateral entre els dos governs, perquè tot allò que hem acordat Esquerra Republicana i el Govern de la Generalitat de Catalunya també ho assumeixi el Partit Socialista Obrer Espanyol. I una última cosa que crec que és molt important, perquè això del Consorci de Zona Franca passa molt de puntetes. Es diu Consorci, però en veritat no és un consorci. Porta des de l'any 68, sent només de l'Estat.
8: Està presidit, però està presidit per l'alcalde Collboni.
5: Sí, però el 100% de la propietat és de l'Estat.
8: És un tema de titularitat, no?
5: Sí, però perquè es diu consorci. Normalment consorci és que es consorcien dues entitats, però aquí se li va dir consorci quan no era un consorci. El 100% és de l'Estat. Sí que després, no, el càrrec, el president i tal, se li cedeix a l'alcalde de Barcelona. Però la propietat és de l'Estat. I això és important perquè el Consorci de la Zona Franca dona feina a aquella zona a 130.000 persones. Genera el 4% del PIB de Catalunya. I durant aquests anys l'Estat, a través del Consorci, s'ha dedicat a comprar terrenys a polígons industrials de Catalunya. En total, més de 9.000 metres quadrats de zona industrial a polígons de Catalunya. I per nosaltres creiem que això, com que som independentistes, no està en mans de l'Estat, està en mans de Catalunya. I per això hem negociat, doncs, que ara la part majoritària serà la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona. Perquè hem de poder decidir què fem amb els nostres polígons industrials, perquè això també defineix com serà el model productiu de Catalunya els propers anys. I com que nosaltres volem ser independentistes, nosaltres volem la independència, doncs tot allò que faci guanyar sobirania al poble de Catalunya, nosaltres ens hi trobaran.
8: Parlem de Badalona, tot i que parla de Catalunya, és parlar de Badalona, perquè al final ens afecta tot això com a badalonins, com a ciutadans, però venim aquí a casa nostra perquè el Ministeri d'Hisenda, inclòs l'Ajuntament de Badalona, el mecanisme de pagament a proveïdors 2026, per aixugar el deute amb empreses i autònoms, amb el que es triga una mitjana de 126 dies a pagar, Guanyem ha qualificat la mesura d'intervenció encoberta. Des d'Esquerra, què en penseu?
5: Nosaltres en pensem que fa vergonya. Vull dir, jo estic una mica cansat de que Badalona sempre hem de sortir a les notícies per coses dolentes, no? A vegades perquè el propi alcalde ho provoca, no? Es passa el dia parlant d'ocupacions, de delinqüents, vull dir, tu poses a cadenes on ell va fer de tertulià, i això sembla que sigui, no sé, que estiguem en estat de guerra, quan sí que hi ha problemes, però vas pel carrer i no és la imatge que acabem projectant. D'això sí, després dediquem molts recursos a Fitur, aviam si algú ve. I després hi ha coses que no és que l'alcalde faci mala propaganda de ciutat, sinó que acaba passant, i una d'elles és aquesta. Que Badalona no pagui els seus proveïdors és greu, i que hem arribat a períodes de pagament de proveïdors, a proveïdors de 200 dies o superiors, és molt greu, perquè els veïns que no estan cada dia amb això, doncs, ens segueixin més fàcilment, doncs és que l'Ajuntament triga més d'un any i mig a pagar una factura a una copisteria de Ciutat de Badalona. Jo sempre poso l'exemple del Pam i Pipa, que és una botiga de llaminadures al carrer d'en Prim. Li deu l'Ajuntament 1.400 euros des de l'any 2000. Perquè el senyor Jurado, en plena pandèmia, es va anar a comprar llaminadures per Nadal.
8: Jurado, l'exregidor,
5: Sí. I sense contracte ni sense res. Doncs hi ha un munt de factures que estan pendents, i per tant, doncs a mi em sembla bé que l'Estat, jo no sé si li diria intervenció o no m'agrada aquestes expressions a mi, però que algú ens ajudi i fixi un tutelatge, doncs està bé. A mi el que em preocupa és que en Xavier García Albiol, que venia amb una vareta màgica a resoldre els problemes, no?, i que ens deia que tots érem uns incompetents, doncs ja està tenint aquest problema amb l'Estat, està tenint superàvits de 80 milions d'euros, romanents de 144 milions d'euros, no està resolent els problemes de l'Ajuntament de Badalona, i per tant, doncs jo crec que aquest mandat ha sigut una mica un mandat perdut.
8: Deia vostè del romanent de tresoreria de l'Ajuntament, que ascendeix a 286 milions d'euros, una xifra que fins i tot l'interventor municipal qualificava d'excessiva. Creuen que aquesta acumulació de diners respon a una manca de gestió, o a què ho atribueixen?
5: El romanent són 344 milions.
8: 344, perdó.
5: Sí, sí. Hi ha una manca de gestió. Jo vaig fer un exercici molt interessant en el ple, perquè l'any 2018 va haver un superàvit de 20 milions d'euros. Van sobrar 20 milions d'euros. I el senyor Juan Fernández, que és diputat al Parlament, va fer un discurs demolidor, dient-nos incompetents, en el govern d'aquell moment de Guanyem, Esquerra i Iniciativa, incompetents, que no en sabeu, aneu vos a casa, quina vergonya, tal, tal, tal. I jo, el darrer ple, sense dir que el senyor Fernández, va llegir la mateixa intervenció. I quan vaig acabar vaig dir, això no són paraules meves, són paraules de vostès. Però les deien quan hi havia un superàvit de 20 milions d'euros. Ara que hi ha un superàvit que multiplica per 4, que són 80 milions d'euros, jo no sé què els hem de dir. Per tant, van sobrant diners cada any. Aquí hi ha una part que és la llei Montoro, dificultats que hi ha hagut i tot això. Però hi ha una part de manca de gestió i manca de capacitat de treballar per aquesta ciutat. És a dir, que dels projectes del dia a dia d'aquesta ciutat només s'hagi executat el 50% del pressupost, doncs això és vergonyós. Que de tots els diners per contractar gent i tal no s'hagi contractat a ningú, doncs això és vergonyós. Que avui hi hagi 14 agents de Guàrdia Urbana menys que l'any passat, això és vergonyós. Que totes aquelles inversions que s'havien de fer per construir l'escola Badalona Port, l'escola Ventos Mir, encara no hagin començat, això és vergonyós. No? I mentrestant sí, tenim tardejos, tenim drons, tenim tal, però jo sempre ho dic, això no omple neveres, no? I per tant, ostres, doncs jo crec que Badalona mereix un govern que es dediqui d'una vegada a treballar a totes aquelles mancances històriques que té la ciutat de Badalona.
8: Estem a un any per les eleccions municipals. De moment sabem que l'alcalde Xavier García Albiol repetirà com a candidat del Partit Popular en el que seria el seu últim mandat. Vostè va ser reelegit com a candidat d'Esquerra al gener i ara també sabem que Fernando Carrera serà el candidat socialista després de ser l'únic aspirant que ha aconseguit superar el llindar d'aval requerit en el procés intern de les primàries del seu partit, no? Com ho valora?
5: Jo no valoro els candidats dels altres partits. Vull dir, cada partit decideix lliurement quina candidatura vol constituir, quines propostes vol fer sobre la taula a la ciutat de Badalona, i jo no em presento a les eleccions, o Esquerra Republicana no ens presentem a les eleccions, perquè el PSC, el PP o els comuns els hi vagi millor o pitjor. Esquerra Republicana ens presentem a les eleccions, a Badalona, a Catalunya i arreu on ens presentem, per aliar-nos amb els veïns i les veïnes d'aquesta ciutat, per servir als veïns i les veïnes d'aquesta ciutat, per aliar-nos amb els sindicats d'aquest país, per aliar-nos amb les AFAs d'aquesta ciutat, per aliar-nos amb les associacions de veïns de la nostra ciutat, per fer, no, que aquesta ciutat tiri endavant. I, per tant, jo, aquest és el meu objectiu. Aquest és l'objectiu d'Esquerra Republicana. Després, cada partit és lliure d'escollir els candidats que vulguin. I jo, doncs, no entro en valoracions de què fan els altres partits.
8: Són molts, però, els que donen per fet que les eleccions del maig del 27 seran por tràmit i que el Partit Popular continuarà governant. Vostè també ho pensa?
5: Jo crec que la gent que considera que unes eleccions són un pur tràmit fan un flac favor a la democràcia. Jo crec que totes les eleccions són importants i cadascú amb el seu vot pot decidir com canviar el rumb de les coses, no? És a dir, un vot em sembla una tonteria, però i no ho és, un vot és molt important. I cadascun dels veïns i les veïnes de Badalona tenen aquest any per valorar, doncs, si aquesta majoria absoluta de 18 regidors, que podria canviar el nom de la ciutat, però ha sigut incapaç de netejar els carrers de Badalona, doncs, si es mereix seguir al capdavant. Si ens mereixem tenir un govern del Partit Popular que fa veure que no és del Partit Popular, però que després fa que el ple de Badalona s'aprovin mocions imposant la seva majoria absoluta en contra d'Amnistia, en contra de l'Adri de Badalona, en contra de l'Oriol Junqueras, en contra d'en Carles Puigdemont. Si volem un govern que després presenta mocions al ple en contra del Pedro Sánchez, que les imposa i les guanya, quan després aquí el Pedro Sánchez treu 40.000 vots. Si volem un govern, doncs, que es dedica més a fer festes, com si això fóssim una empresa de bodes i festejos, i no a treballar. Hi ha un any perquè els veïns i les veïnes reflexionin sobre tot això, o si volen tornar a donar una oportunitat a fer un govern, una coalició d'esquerres, i jo crec que aquí hi hauria una oportunitat, i és que Esquerra Republicana lideri aquesta majoria alternativa d'esquerres en favor de la ciutat de Badalona, perquè no ho hem intentat mai, hem provat governs de tots colors. Doncs,
8: voldrien liderar vostès un...
5: Jo em presento unes eleccions per ser alcalde de la ciutat de Badalona, perquè crec que realment Esquerra Republicana i jo en particular podem atacar els problemes de seguretat, d'habitatge, de manteniment d'edificis, de poliesportius, escoles que hi ha a la nostra ciutat, i arreglar l'Ajuntament de Badalona, però que, a més, amb tot el projecte que vam treballar de Badalona el 2040, podem posar un focus de com volem que sigui la Badalona del futur, de baixar Can Rut i a Can Llames, de fer arribar la L1 al centre de la ciutat, de soterrar d'una vegada la C31, de modernitzar i transformar els polígons industrials de la nostra ciutat perquè les 10.000 persones que mai tenen feina a Badalona per fi en tinguin, per augmentar la renta de la nostra ciutat. I jo crec que això Esquerra Republicana ho pot fer. I jo crec que un lideratge d'Esquerra Republicana en un govern de la ciutat de Badalona notaria un canvi bestial. I per això em presento a les eleccions. Jo no em presento a les eleccions per m'escalfar una cadira, perquè per això jo tinc la meva feina, em dedico a construir parcs eòlics o a fer mapes de vent per parcs eòlics i m'ho passo pipa. Jo em presento a unes eleccions perquè vull ser alcalde. I crec que Badalona es mereix l'oportunitat d'aprovar un nou govern diferent, amb un tarannà diferent, que no deixi morir gent al carrer, que torni a obrir Can Bofill Vell, que salvi, de veritat, Cal Arnús. Jo crec que tot això és possible. I hi ha un any perquè fem això. I jo el que torno a demanar, i aprofito sempre tots els altaveus, és per demanar a tots els veïns i veïnes de la ciutat de Badalona que ens aliem plegats, no amb Esquerra Republicana, sinó amb la ciutat de Badalona, per ser capaços d'obrir aquesta nova etapa.
8: Estem fora de temps, però volia preguntar-li sobre... Fa uns dies l'alcalde denunciava les xarxes, les pintades en el mobiliari urbà per part de membres de Jovent Republicà. Acusava el seu partit de destrossar la ciutat, assegurava que els hi passaria la factura de la neteja de més de 3.000 euros. No sé com ha quedat aquesta qüestió.
5: Jo vaig per davant i ho vaig dir, no m'agrada que es pinti el mobiliari urbà, sigui, perquè el mobiliari urbà és de tots i Esquerra Republicana som un partit republicà que defensa la res pública, la cosa pública, i que per tant, com que defensem el bé comú, doncs no està bé. I puc discrepar a vegades amb el jovent i jo sé que ells fan un activisme que és molt important i a vegades fan aquesta pintada, que i a vegades són més encertades i a vegades menys. I tenen tot el meu suport per tot l'activisme que fan. Dit això, jo crec que en Xavier García Albiol va aprofitar la benentesa per barrejar-ho tot i intentar fer això que fa sempre, de que tothom sàpiga que som molt, molt dolents, quan al final és una pintada que han fet uns nois a quatre parets, que s'arregla pintant o netejant, i era tan fàcil com agafar el telèfon i dir: ei, Àlex, això no pot ser, que ha passat i tal, doncs ho parlem, jo crec que tothom coneix el meu tarannà, ho haguéssim arreglat i ja està. Però quan hi ha una voluntat destructiva de la ciutat de Badalona, de que tu ets el millor del món i aquesta supèrbia que es gasta, no?, i que tots els altres són mediocres i tal, doncs s'acaben fent espectacles d'aquests que jo crec que no contribueixen en res, perquè jo el que espero d'un alcalde és que resolgui els problemes, no que els amplifiqui, com fa constantment en Xavier García Albiol.
8: Àlex Montornès, president del grup municipal d'Esquerra Republicana, moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
5: Moltes gràcies. Que vagi molt bé.
8: Bon dia.
5: Adéu.
9: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
8: Sílvia Cassi, de la floristeria Cassi, bon dia.
10: Hola, bon dia.
8: Toca parlar de flors, sí. El teu nom és sinònim a parlar de plantes i flors, i avui parlem de la planta exterior de primavera-estiu, no?
10: Sí, exacte.
8: Per on comencem?
10: Jo començaria pel gerani. Bàsicament és una planta anual que ara està en la seva màxima floració, i al ser una planta que permet molt de sol... doncs és una bona opció per posar tant a jardineres com a bases així una mica més grans de cara a jardins.
8: Uh-huh. El gerani també aguanta bastant alta muntanya, no? I el fred.
10: Sí, és una planta que és molt forta. Sí. És a dir, la seva floració perdura bastant de temps durant l'any, però pot estar des de climes bastant càlids o altres més humits o freds, que també aguanta molt bé.
8: Uh-huh. Quines altres plantes serien les que us demanen més per aquesta època?
10: Sí, a veure, de cara a primavera-estiu, planta amb molta flor, sobretot. Aleshores, hi ha opcions més de llavor, que aguantaria només la pròpia estació, uh-huh, o d'altres més anuals. Així, més de llavor, la surfínia, la petúnia, les verbenes són plantes més estacionals, amb colors molt, molt impactants, molts vermells, grocs, taronges, que per aquesta estació es trien molt.
8: La margarida també?
10: També és una opció.
8: També es demanaria,
10: sí,
8: no?
10: Sí, exacte.
8: Les plantes que són més ideals per les jardineres?
10: Jo optaria per... Són normalment jardineres amb un espai molt concret, petit, amb tot el que és tipus planta de llavor o gerani, és una bona opció.
8: I les que són més ideals per espais, per exteriors, no?, per grans així,
10: sí,
8: superfícies.
10: Així més gran volum, per exemple, les bugambílies, que són plantes enfiladisses,
8: sí,
10: les dipladènies també necessiten una base una mica més ampla, més espai per fer-se més fortes. Aquestes de cara a ple sol i amb una base gran o plantades al terra són molt bones. Aleshores, hi ha altres que permetrien menys sol, com el que són hortènsies, gardènies, altres tipus de plantes arbustives que no permeten gaire sol. Uh-huh. Però en bases grans aguanten molt bé.
8: Això serien les de semiombra, no?
10: Sí, sí, sí, fantàstic.
8: Semiombra. I les plantes amb flor, les sí. més habituals, dèiem...
10: Les més habituals, jo diria, en format jardinera, el gerani, sí, i surfínia, planta de llavor, i amb semiombra, la gardènia i l'hibisco... Perdó, el...
8: Aromàtica, també.
10: Aromàtica, també. Uf. Sobretot romaní, clar. Espígol, menta, alfàbrega, tot això també és ideal.
8: Ara és bona època.
10: Ara és bona època, sí. Uh-huh. Ara és quan hi ha més varietat d'aromàtica.
8: I pot ser posar les aromàtiques totes juntes en una jardinera o no és recomanable? I... Van cadascuna amb el seu té.
10: Sí, jo no ho recomanaria perquè hi ha algunes que tenen un rec més específic. Uh-huh. Algunes són més fortes i no requereixen tant de rec i permeten sol, com per exemple el romaní, la farigola, i d'altres com l'alfàbrega,
8: sí.
10: No permet tant de sol, té un altre tipus de rec, i si l'ajuntem, segurament, i la reguem de la mateixa manera, hi ha alguna que rebria massa humitat i no li agradaria tant.
8: Uh-huh. Aquestes tres serien les aromàtiques més habituals?
10: Jo
8: el romaní, farigola, alfàbrega...
10: Sí, espígol, sobretot.
8: També.
10: La ruda, a vegades, també, amb l'alfàbrega. També són d'un estil bastant, en concret, molt similar i també es poden posar més juntes perquè requereixen més ombra.
8: Clar. Sílvia, també en l'art floral això canvia per cada estació. No sé quines són les principals flors d'aquesta temporada que us demanen més per rams. Quins estils, també.
10: Sí, ara estem despedint bastant la tulipa perquè és bastant d'hivern i comença la peònia. Són flors més romàntiques amb tons molt pastels, roses, blancs, algun punt de fúcsia. I si no, també flors molt impactants a nivell de color, com la gerbera, que és una flor molt gran, que tenen colors molt, molt potents.
8: Molt vius.
10: Sí. I aquestes, diguéssim, que ara és quan es demanen més. Principalment pel color, jo penso.
8: Però en combinació amb les altres?
10: En combinació amb les altres, sí, perfecte.
8: Per donar el cop d'efecte, no?
10: Sí, sí, rams més tropicals, amb més colors més potents, però el romàntic, el pastel, hi és gairebé tot l'any. Sí, es demana tot l'any.
8: En verd, una mica de blanc, també,
10: sí,
8: no?
10: Sí, exacte.
8: I que caigui, no?
10: Sí, amb moviment, amb una moviment mica de caient. Uh-huh. Això sí, però rams així ara començarien els més tropicals, o aquests combinats amb flor silvestre, que a vegades combinem planta aromàtica també en els rams, és a dir, amb romaní, espígol, es combina amb margarita...
8: I... Això us ho demanen molt?
10: Sí, sí, sí, cada vegada més estem com sortint una mica del ram més ornamental tradicional que hem vist sempre, a altres més silvestres o amb més forma, és un altre estil.
8: Quin ram seria el més diferent que t'han demanat últimament?
10: El més diferent? M'han demanat un ram tot negre, tot negre. Aleshores vam preferir fer un ram de roses, que hi ha opcions amb colors negres,
8: sí.
10: I fer-lo tot fosc, amb algun punt així una mica més daurat, perquè volien que fos un estil molt concret, molt fosc, i així va ser. Aquest, jo crec que és el més
8: estrany
10: diferent
8: que t'ha tocat fer, no?
10: Sí, sí.
8: Bé, Sílvia Cassi, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un dia més, doncs, parlant d'aquestes plantes que ja toquen de primavera-estiu. Gràcies.
10: Gràcies a vosaltres.
9: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
11: Del Badalona Matí.

0: acabarem el programa amb una nova edició de Cançons per explicar el món, l'espai que aquí al Badalona Matí ens proposa mensualment el periodista Oriol Lladó. Avui farem un viatge musical, com els que fem sempre, però una mica diferent. D'alguna manera serà un viatge, però sense marxar gaire lluny. De fet, parlarem de cançons que parlen de la cançó en si mateixa. Oriol, bon dia.
1: Bon dia, i de fet, ja ens disculpareu una mica la paraula, que és una paraula una mica estranya, farem com una mena de metareflexió sobre la cançó mateix. És a dir, la cançó com a objecte, com a ofici, com a sentiment, com a metàfora, però sempre al voltant de la cançó. Avui la protagonista és la cançó.
0: Doncs, si et sembla, avui titulem l'espai com a metacançons per explicar el món.
1: Doncs,
0: sí, està bé, no?
1: Molt bé. Doncs hem començat això, amb la música una mica com a mirall, amb un estàndard, no? Hem començat amb aquest saxo fantàstic del Benny Carter, és un estàndard del Jerome Kern, amb un títol que ens va molt bé, perquè és La cançó ets tu, The Song is You, no? Aquí interpretada això per un dels grans del jazz, una gravació dels anys 50, i amb una lletra, no?, que diu: només jo he escoltat aquesta tornada joiosa perquè ha de quedar dins meu per sempre, no te la puc fer saber, les paraules són veritat, la cançó ets tu. Una mica la sublimació absoluta de l'amor en forma de cançó.
0: Doncs sí, això és preciós. I la metàfora és directament la teva estimada o estimat.
1: O el teu estimat, exacte.

0: clàssic dels 50, doncs fem un salt a la pista de ball.
1: I a l'actualitat. Mm-hmm. De fet, amb la veu de Selena Gomez, aquí amb Diecent, un tema publicat el 2014, que ens diu "T'estimo com s'estima en una cançó d'amor". La cançó aquí és la recepta tantes vegades inventada. De fet, la mateixa Selena Gomez ens ho diu, eh? Mm-hmm. Si ja està tot dit i fet, si cada pensament bonic ja ha estat cantat, doncs aquí en tenim una altra. "T'estimo com s'estima en una cançó d'amor".
0: Doncs aquí Selena Gomez, que ens demostra que, a més d'actriu i celebritat, pot ser una bona diva també del pop.

0: aquí fem una mica d'anades i vingudes en el temps.
1: Sí, ja ho veig.
0: Hem començat anys 50, després ens hem situat al 2014 i ara ens anem al 1982. De fet, ens anem a un dels grans discos dels 80, Night and Day, de la mà d'un dels grans del pop britànic, el Joe Jackson. A Slow Song. Una cançó lenta, en la qual el nostre intèrpret, el Joe Jackson, no, prega, no, en el disc jockey que sisplau, li posi una cançó lenta, perquè és l'única manera que té d'acabar bé aquella cita, doncs, que tot just he començat. Aquí la cançó, no, esdevé com l'instrument, en aquest cas, doncs, per resoldre bé una nit.

0: I aquí, doncs, darrere d'aquest piano i aquesta veu tan dolça del Paul Heaton, resulta que tenim una de les cançons més cíniques mai escrites.
1: Veus? I estem escoltant The Beautiful South,
0: The Beautiful South, en un... De fet, és el seu disc de debut. Mm. Beautiful South és el grup que neix, d'alguna manera, dels House Martins,
1: sí.
0: 1989, Welcome to the Beautiful South.
1: I per què dius que és de les més cíniques?
0: Vaja, perquè resulta que... perquè és marcada la casa. És a dir, el Paul Heaton és un encantador i fantàstic cínic, mm-hmm. que ens l'estimem molt, perquè, com a vegades no sempre passa, però a vegades les persones cíniques tenen un gran cor i és la seva manera, a vegades, de defensar-se, sí. protegir-se, no, d'aquest món, a vegades, doncs, tan hostil. Aquesta és Song for Whoever, cançó per qui sigui. És com una mena de resposta al Your Song de l'Elton John, en la qual, doncs, el cantant, en aquest cas el Paul Heaton, no, es posa a la pell d'un artista pop d'èxit que reconeix davant de la seva audiència que, vaja, que en realitat ell escriu cançons d'amor pels xecs de royalties que rep cada mes, no? I en la cançó va fent una tirallonga de noms de dona, no? I al final diu, vaja, és que me n'he oblidat el
1: vostre teu nom, no?
0: És com la cançó, en aquest cas, doncs, com l'instrument per fer calés.
1: Sí, sí, aquí la cançó és pasta, és negoci.
0: El que passa, com sempre feien els Beautiful South, és aquest embolcall tan romàntic, tan bonic, no? Tan...
1: Sí. I que no ho sembla,
0: i aquesta lletra, no, que si te l'escoltes amb atenció, gairebé et talla directament, com una navalla.

0: Aquí hem tornat a fer, potser no tant un salt d'època, una mica, bàsicament d'estil, eh? Tenim el Guy Clark amb una cançó que, de fet, lliga amb el títol en el qual s'inclou aquesta cançó, no? La cançó es diu Some Days You Write a Song, no? Alguns dies tu escrius la cançó, el disc es diu Alguns Dies, la cançó t'escriu a tu.
1: No hi ha tantes cançons, que reflexionin sobre el fet d'escriure en si mateix?
0: No, i de fet aquesta és això, és una mica una reflexió sobre l'intèrpret que a vegades no sap si és ben bé la inspiració, si són les muses, si és el treball, però no, a vegades no saps massa qui et porta a la cançó, si ets tu mateix o és alguna cosa que t'inspira. En tot cas, a Guy Clark, no, sempre reivindicar un dels grans compositors nord-americans, reivindicat pel mateix Bob Dylan, Premi Nobel de Literatura, com un dels grans cantautors de la història, i que, per cert, va debutar en exclusiva a l'Estat, al Blues & Rhythms, en una de les estranyes, rares, actuacions fora del seu Texas natal.
1: Canvi de ritme, gir radical, escolteu.

0: XXXX, en altres surt directament com la puta canción de amor en la que el chico gana, i en alguns altres és la canción de amor en la que el chico gana. En tot cas, no? Té com aquestes tres tipologies de títol. És el debut en solitari de l'excantant de Los Sencillos, Miqui Puig, després de la dissolució del grup, any 2004. Casualitat, és un disc que en ell mateix és tot un exercici de pop agradols, melancòlic, lluminós, i diria que en molts moments, quasi, per no dir del tot, perfecte.
1: I el títol, que és un gran reclam.
0: Sí, cal dir que no descriu del tot la realitat, perquè en tots sabem, no?, en el dia a dia i també a la manera com es canta el dia a dia a través de les cançons, que qui acostuma a guanyar la majoria de les cançons és precisament el chico, no?
1: Ell.
0: El noi.
1: Sí.
0: En tot cas, és el Miqui Puig, parla d'ell, no? I ell sí que és veritat que potser és aquell noi que no sempre guanya, no? Però ell es va autoescriure una
1: està
0: cançó,
1: bé,
0: almenys en la cançó, doncs, que pogués guanyar.

0: Abans ens preguntàvem, no?, amb la veu del Guy Clark, no?, a vegades tu escrius la cançó, a vegades la cançó és qui t'escriu a tu, també sí. Ens podríem preguntar, un cop està escrita, de qui és la cançó, no? En aquest cas és el Lluís Gavaldà, amb Els Fets, des del seu disco Som, 2018. Qui es pregunta això i qui fa una reflexió sobre això? Què passa amb aquelles cançons, no?, que potser tenim compartides amb la nostra parella, però després ens separem. Què passa amb aquella cançó?
1: Cadascú que faci que vulgui amb la música, amb la cançó, perquè potser quan trenques a una persona de la parella el trasllada a un lloc i a l'altre a un altre.
0: Sí, però aquella cançó que tu t'aboca un record resulta que el nou company o companya de la teva parella també la incorpora. Aleshores,
1: això,
0: dius,
1: això no s'ha de pensar.
0: Això és el meu record.
1: Amb les noves parelles dels teus ex, tu ja no hi has de pensar.
0: No s'ha de pensar, però això és el que pensa el Lluís Gavaldà.
1: Ho veig,
0: cançó.
1: Ho veig. Molt bé. Doncs anem ja per l'última, Oriol?
0: Per l'última.

0: I acabem amb el Paul Simon a 2006. És un senyor que té 84 anys, encara està de gira. Fa uns discos fantàstics, sempre ha fet uns discos fantàstics, però també els que està fent últimament, aquest amb la producció del Brian Eno. Everything About It is a Love Song, no? Tot el que hi ha sobre això és una cançó d'amor, no? I en aquí la cançó, d'alguna manera, esdevé com una mena de fletxa, no?, que connecta el temps, allò quan els cables són silenciosos, quan no hi ha ones d'internet o de ràdio, la cançó, malgrat tot, roman i pren la forma, diu el Paul Simon, aquesta cançó, que gairebé és un poema, no?, pren la forma d'un arbre, un corb o de la pols bufada del vent.
1: Sí, sí, és poesia.
0: Poesia pura.
1: Doncs hem començat el programa dient que la cançó ets tu i l'acabem, Oriol, amb la cançó És tot.

0: el millor del Badalona Matí.
1: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí, els millors moments.
2: Els millors moments.
3: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
4: A continuació, us oferim la repetició de la tertúlia emesa aquest matí.
5: Arrenquem tertúlia avui amb en Jorge Valenzuela, l'Horacio Puccio, la Maria José Tarancón i la Mònica Ramírez. Bon dia a tots, com
6: bon
5: esteu?
6: Dia. Bon dia, bona hora.
5: Doncs venim ara de l'entrevista amb representants de les escoles Bressol d'aquí de Badalona, de la plataforma 03, que tampoc estan gaire contentes. Elles reclamen una equiparació amb la resta de companys que, doncs, que se'ls tingui en compte, no? Que és una etapa educativa més, una de les més importants, podríem dir, totes ho són, però sí que és el primer contacte que té la criatura amb el món educatiu, amb altres persones. Però també tenim aquesta nova proposta d'educació

0: Són les dues.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Portes de Troia arriba als 500 programes i volem celebrar-ho amb tu. Dissabte 31 de maig a les 12 del matí, viu la història des del Palau Robert a Barcelona. Comparteix amb nosaltres la gravació en públic del programa i la celebració del programa 500. No t'ho pots perdre. T'hi esperem.

traent a sorts les dites persones. Així es regulava l'elecció dels càrrecs municipals a moltes ciutats de la Catalunya moderna. Però aquest sistema de sac e sort era realment democràtic? Si bé introduïa un element d'aleatorietat per evitar lluites entre famílies pel poder, només